0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baresal i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Ens disposam a teixir una malla amb els convidats del programa d'avui. La majoria no es mesclaran, com passa amb les gotes d'oli que queden surant damunt un altre líquid, això se diu malla, però quedaran entrellaçats, formant com un teixit de xarxa. Ja vos dic que el seu valor personal i professional és molt més gran que el d'una moneda ínfima de valor de mig diner, de nom malla, que formava part dels intercanvis en l'època de Jaume II, com aquest cèntim d'euro que anem arraconant per fer Guardiola.

Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.

Quantes vegades poden dir t'estim al llarg d'un dia? Una, cap, vàries. I en una setmana, una, cap, vàries. El nostre convidat té una feina que convida a dir t'estim, perquè és ambaixador d'un projecte que difon la importància d'estimar i tenir cura de la nostra salut mental.

0: Mos agrada més així, en català, t'estim. José Antonio Rodado, responsable de l'àrea de gestió de la Fundació Estel de Llevant. Com estàs? Benvingut.
1: Bon vespre. Moltes gràcies.
0: Tu quantes vegades al dia pots dir t'estim?
1: Un parell de vegades. Un parell de mallorquí o un parell de pallès, no? No sé dir-ho ara.
0: Un parell mallorquí, sí. Parell així mallorquí. Com a 20 o 30 o 40.
1: Sí, sí. Jo
0: no?
1: Crec que hem de dir-ho t'estim moltes vegades al dia. S'hem d'acostumar.
0: Sí, molt més del que ho deim, eh? Que ho deim sí. Poc, en general, eh? Sí. A la gent, en sa que estem.
1: Sí, jo crec que ho diuen poc i hem de fer aquest esforç per ser agraït i incorporar aquesta rutina a la nostra vida diària, no? Uh-huh. I després ja sortirà espontani.
0: Molt bé, i doncs, si no us atreviu, si vos fa vergonya, agafau una bossa d'infusions de t'estim, li donau així a la persona, si ve de partir corrent, partiu, però mira, ja li heu dit, t'estim, que és la marca d'unes infusions fetes a Mallorca, però que és molt més, és un projecte que dona feina a persones en diagnòstic de salut mental, també és una oportunitat de treball i a la llarga una oportunitat de vida. Com expliques, José Antonio, possibles clients de t'estim que es paga per la infusió que tenen entre les mans, és molt més que un producte gastronòmic.
1: Sí, nosaltres, intentant explicar la història a tots els possibles clients o els que són clients de t'estim, i tenim tres pilars fonamentals. Primer, que és un producte fet a Mallorca, és a dir, tenim una finca a Savall de la Nou, a Manacor, on tenim una hectàrea i tenim sembrades plantes que són varietats locals i de l'àrea mediterrània. Per tant, treballam el producte local i posam el valor del producte local i aquestes plantes que són nostres, no? És a dir, si ens demanen una infusió que porti una planta que no és de Mediterrània o que no és de Mallorca o que no és de Balears, pues no. Nosaltres, per exemple, la camomila que oferim és la varietat de Mahó, no? Uh-huh. Per exemple, i és molt bona, molt, molt, molt bona, no? Després tenim un altre pilar que és tot aquest procés el feim seguint el procediment de l'agricultura ecològica, no? Tenim la finca certificada com a ecològica, per tant, és un producte molt saludable. Com tot el que comporta treballar en ecològic, que és molt difícil, que és molt arriesgat, que és molt valent treballar en ecològic, pues nosaltres volem donar aquest valor afegit de tenir un producte saludable, no? I després, el que has comentat abans, que tot aquest procés el fan persones que tenen un diagnòstic de salut mental a través d'un projecte formatiu de formació dual en col·laboració amb el SOIP. Uh-huh. Són persones que li donen una oportunitat de formació per poder accedir al mercat laboral i així tenir un sou digne per tenir el seu propi projecte de vida, no? Uh-huh. Amb el SOIP, certificant aquestes persones, tenen a l'acabar la formació dos anys, tenen un certificat de professionalitat, per tant, poden acreditar que han rebut una formació bàsica en jardineria, viverística. La formació dual, el que té de bo és que un 50% és treball remunerat, sí. I un altre 50% és formació pràctica. Per tant, mentre estan estudiant, estan treballant i també estan adquirint aquesta habilitat i experiència per després poder incorporar-se al mercat laboral i dir, tinc aquesta formació, tinc aquesta experiència i vull una oportunitat.
0: Que bé. De fet, aquest projecte fa poc que ha estat guardonat com un dels premis BBVA en els millors productors sostenibles. Així que a poc també anau sumant reconeixements.
1: Exacte. Una vegada que donant a conèixer aquest projecte, a poc obtenint aquest reconeixement, el més important per a nosaltres és que és un producte que agrada molt als nostres clients i les persones, les empreses que compren el producte estan molt, molt contentes, sí. Perquè també formen part d'aquest ecosistema de que indirectament estan donant una oportunitat laboral. Uh-huh. És a dir, jo sempre explico al client que sense tenir que fer una donació, simplement consumint un producte que t'agrada, indirectament ja estàs facilitant la inserció laboral d'aquestes persones. O sigui, no has de fer res més, sinó disfrutar d'un producte que t'agrada i, a més, has de saber que estàs col·laborant en un projecte molt important.
0: Això és important a l'hora d'escollir el producte, perquè el podem trobar a un lineal d'un supermercat i podem dir, mem, que val això, no? I a vegades ens movem per preus sense saber molt bé què. Per això és important saber què hi ha darrere tot això.
1: Clar, bona reflexió el tema del preu. nosaltres no podem competir en preu perquè treballen en ecològic i el nostre producte és semiartesanal, no? Hi ha molta de feina feta a mà. Per tant, nosaltres hem d'oferir un valor afegit, no? Uh-huh. A aquest producte perquè la persona, el client, pugui triar la nostra infusió. És a dir, nosaltres podíem fer una infusió que costés 150 cèntims? Sí. Sense cap producte. Sense cap problema. Sí, sí. Sense cap problema. La qualitat la de anar a baix de tot,
0: claro.
1: I poden oferir un producte de 50 cèntims. Sí. Sí, sí. Però nosaltres volem oferir un producte de qualitat, perquè la gent disfruti d'aquest producte, que sigui un producte saludable, que sigui un producte respectuós en el medi ambient. És a dir, tota una sèrie de valors. I hi ha una part dels clients, ja, com diuen en màrqueting, un nicho de mercat, que hi ha gent que està, que li agrada,
0: que està per
1: cuidar-se, sí. Per comprar productes que siguin respectuosos amb el medi ambient, i disfrutar. És a dir, quan tu prens una infusió, és l'acte de prendre aquesta infusió, aquests 5 minuts, el prendre aquest producte és un ritual, no?, que va acompanyat. I aquí llançaré una bandera per el producte local, no? Quan nosaltres anem a comprar i agafant un producte local, per exemple, a mi m'agrada molt la mel.
0: Sí.
1: I jo la mel ja sé on l'he de comprar.
0: Sí, sí,
1: perquè m'agrada i perquè disfrut. A lo millor no podré disfrutar cada dia de posar aquesta mel, però quan poso la mel o quan poso...
0: Vols saber d'on surt aquesta mel i que està
1: o una tomàtica de remellat, ara que hi ha el tema de la tomàtica de remellat de l'origen, no? Disfrutar abans de menjar ja has de disfrutar. És una experiència.
0: Totalment. I la finca de Savall de la Nou, de que fa l'horeta, perquè va per primavera, allò va ser una explosió d'olors, no?
1: Sí, sí. La finca fa una oloreta magnífica. Tant la finca com el viver on feien la transformació del producte.
0: Clar, sí.
1: La teva companya, Andrea, va tenir l'ocasió d'estar a la finca fa un temps.
0: Sí.
1: I és un lloc, ja vos diré, que no hi ha cobertura. Per tant, quan tu visites la finca, és una visita totalment conscient, perquè no te molestarà, no et molestaran, perquè el mòbil no sonarà. No hi ha res nou, els animalets, els ocells, senten per allà. I per la gent que té aquest diagnòstic de salut mental, és un entorn laboral molt, molt agradable i les fa molt bé aquest entorn laboral, perquè és un entorn tranquil on pot desenvolupar la seva tasca, pot anar al seu ritme. Evidentment, nosaltres no som una entitat social, som una empresa social, no és una empresa ordinària,
0: sí.
1: I tenim el nostre ritme de treball, però també afavoreix molt a la recuperació d'aquestes persones.
0: Li
1: donen una oportunitat en un entorn molt agradable.
0: I podríem anar ara, Lluc... Ai, Lluc, juny.
1: Ai. Sí, sí, sí.
0: Ja me passa això a vegades. José Antonio Rodado, responsable de l'àrea de gestió de la Fundació Estat de Llevant, és qui mos acompanya avui. I no te posis nerviós, però mos hauràs de dir alguna cosa per sopar, perquè aquesta és l'excusa d'aquesta secció.

0: Necessitem alguna cosa que mos recomanis per sopar. Avui t'hi vinc de Sora Baixa, la gent va cap a casa, no sap què fer. Alguna coseta senzilla?
1: Alguna coseta senzilla. Farem un pollastre amb verdures al forn. I bé, molt senzill, no? Perquè poden aprofitar el que tenim al refrigerador, aquestes verdures que queden pendents d'utilitzar perquè no se facin malbé. I amb una safata del forn, posar amb aquestes verdures, aquest pollastre, que poden ser, pues, no sé, poden ser muslitos, contramuslos, aquí ja...
0: Cadascú el que li agradi.
1: Exacte, cadascú el que li agradi, se salpimienta, i bueno, si te gustan las especies, pues... tiras de especies, nuez moscada, por ejemplo, hierbas provenzales, ajo en polvo, y todo en crudo con un chorrito d'oli d'oliva, d'aquest tan bo que tenim a Mallorca, i el deixant al forn durant una hora, com a mínim, aprofitant per posar-nos... per relaxar-nos...
0: Per
1: posar-nos com per prendre's infusió, sí. I després, aquí el que farien seria fer més quantitat. Per què? Perquè a la nit soparien de pollastre amb verdures i amb la quantitat que hem fet de més prepararien un poquet de couscous i per al tàper del dia següent desmenuzaríamos el pollo només con les verdures, lo pondríamos con el couscous i ja tendríamos el tàper. Aquí el secret sempre és fer més quantitat per al tàper de demà, perquè si no, perquè si has de cuinar dues vegades...
0: Totalment. Sí, idò, una bona idea per la sopa d'avui, el tàper de demà. I ara en Juny Cortés i Naina Marta faran unes preguntes de fàcil resposta, no t'assustis tampoc.
2: I això, José Antonio, són preguntes breus. No has de passar pena. La primera és, com te sol preparar tu les infusions? Si amb un coladoret o les poses directament a l'aigua?
1: Jo les poso directament a l'aigua. Hi ha moltes formes de preparar les infusions, perquè hi ha els més puristes, a temperatura de l'aigua, i és tal els que anem per aquí, per amunt i per avall, i jo les poso directament a l'aigua calenta, però sí que n'hi ha de gent que li agrada fer un ritual de preparació de les infusions.
3: Sí, i just en relació amb això va la nostra segona pregunta. És important seguir les instruccions que venen a la caixa a l'hora de fer una infusió, per exemple, respecte a la temperatura de l'aigua, respecte al temps?
1: M'agrada que me facis aquesta pregunta, perquè tenint una infusió d'ullastre, que jo quan he de vendre aquesta infusió, sempre les dic, normalment les infusions en 5 minuts o més, ja a gust del consumidor, però la infusió d'ullastre, només 2 minuts. I jo sempre li dic a la persona que compra aquesta infusió, tu la poses a l'aigua calenta, al minut la proves. Que li falta un poquet? Minut i mig. Que ja has trobat el puntet? No la deixes 5 minuts, perquè a vegades tenim la costum de deixar la infusió i anar-nos a fer qualque cosa. I en la infusió d'ullastre, que és molt completa i té moltes propietats, si fas això de 5 minuts, està molt forta. Per això sí que aprofitant per dir això a les persones que compren aquesta infusió.
2: Clar, si no, després és massa. Bé, jo ara tinc un dubte que sempre intento solucionar i sempre se m'acaba oblidant una altra vegada. Per tant, torno a aprofitar la situació per demanar-ho. Si me'n vull anar a dormir tranquil·la i relaxada, què he de prendre? Un te o una infusió?
1: Has de prendre una infusió de relax. Per exemple, que relax pot prendre una infusió de camomila.
0: I te diu perquè hi ha una que se diu relax, que de fet és la que ha rebut aquest premi que dèiem abans de BBVA. Sí.
1: I també pot prendre una infusió de camomila. Has de prendre una infusió que sigui digestiva, que sigui relaxant. Per exemple, ara porta Melissa, la infusió que és la que... En català no me surt la paraula. Porta Melissa que t'ajuda a agafar el son. I, clar, si el té, porta teïna, que és com la cafeïna. Si tu prens té a la nit, pot tenir el problema de no conciliar el somni. Pensa que, per exemple, el té negre te solta la teïna de cop i, per tant, t'espavila, i el té vermell te va soltant a poc, no? Per tant, jo te recomanaria una infusió per anar a dormir.
0: Relax,
1: Aina,
0: relax.
1: Sí. Relax.
3: I abans xerraves d'aquesta infusió d'ullastre, jo volia també demanar-te quina és la infusió de les que has tastat que més t'ha sorprès quan l'has provat.
1: La que més m'agrada de sabor és la infusió de dona. Mm-hmm. Aquesta infusió va rebre a l'any 2022, va rebre, si no vaig equivocat, 22-23, un premi de producte ecològic de l'any, que le va atorgar a Paema. Mm-hmm. I per les plantes que porta, aquesta infusió està recomanada per les dones, per el tema dels canvis hormonals, tema de menopausa i tal, però té un sabor molt bo. I no vol dir que un home no pugui tomar aquesta infusió, no? Per tant, a mi m'agrada molt aquesta i la herba lluïssa per el cítric. A mi m'agrada molt la llimona i te deixa la herba lluïssa, te deixa al final un puntet de cítric molt bo. I a mi m'agrada molt, també.
3: Uh-huh. I és vera que se pot infusionar de tot mentre aquesta planta que estiguem intentant infusionar no sigui verinosa?
1: Bé, a mi em van contar una història de quan estudiava per fer docència a la formació professional, abans en la ruda, no? Em van contar una història que aquesta planta s'utilitzava antigament per afavorir l'avortament,
0: sí, sí.
1: En una quantitat, mm. O sigui que m'han contat. Pots infusionar de tot. Hi ha gent que li agrada crear coses noves, no? Hi ha gent que és més clàssic, jo soc més clàssic, jo... coses més senzilles en aquest. Sí, se podien infusionar moltes coses.
2: Depèn de lo que cerquis.
1: Sí, sí, sí. Hi ha imaginació per a tot.
2: I ja la darrera pregunta. Els xinesos normalment comencen el seu menjar amb una infusió. I aquí nosaltres, si en prenem, normalment és quan acabam el menjar. Tu quan recomanes prendre una infusió?
1: Bé, jo diria que normalment nosaltres no tenim aquesta cultura de la infusió com sí que la tenen en altres països. Per exemple, els països estrangers, Alemanya, els anglesos, per exemple, tenen molta cultura i estan prenent infusions i tests tot el dia,
2: sí.
1: I tots els mesos de l'any. El mes d'agost no te pot imaginar la quantitat d'infusions i de tests que venem al sector turístic, no? A parlar d'una beguda calenta al mes d'agost als residents s'ha de fer molta pedagogia, no? Perquè és canviar els hàbits. És a dir, jo en record que quan sortia a la carretera portava una infusió de romaní i que preparava el dia anterior preparava aquesta infusió perquè el romaní t'activa. Tothom pensa que aquestes infusions normalment és per relaxar-te, el romaní t'activa. És a dir, no és un xute de cafeïna, evidentment, però és un producte natural, no? En aquest sentit que no te fa mal. I jo me portava la botella d'aigua pues, mesclada amb aquesta infusió. Per tant, no estem acostumats, s'ha de fer molta pedagogia, com s'ha fet en el món del cafè, que s'ha fet molta pedagogia, i ara hi ha cafè d'autor per tots els costats. I en la infusió nosaltres no tenim aquest costum, però a poc sí que la gent, i no solament les dones, perquè abans la infusió, el món de la infusió estava reservat a les dones.
0: Era més femení, sí.
1: Era més femení. Ara ja hi ha molta de gent, homes i dones, uh-huh. que s'interessen per aquesta alimentació saludable i per provar productes que siguin més beneficiosos, no? El tema de l'alcohol, no? Begudes d'alcohol light o amb menys alcohol, no? O les begudes refrescants, que ja això d'aquí un temps no... Les begudes refrescants ja donaran un canvi, no?
0: Molt bé.
1: Hi ha una tendència en aquest sentit.
0: Idò, molt hem après, avui, sí. d'infusions amb en José Antonio Rodado, responsable de l'àrea de gestió de la Fundació Estel de Llevant, així que per dir-te adéu t'haurem de dir t'estim.
1: Jo també vos estim molt.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol! Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
5: Benvinguts a Esports 3 en joc. Benvinguts.
4: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor

0: Tramuntanasauri, no?
1: Sí, bé, el nom científic és Tramuntanasaurus tiae, que és el nom que li van posar perquè era una nova espècie, fins en aquell moment desconeguda per la ciència. I se tracta d'un rèptil de més o manco mig metre de longitud en la cua.
0: Mig metre de longitud, bueno, grandet, grandet. I això, espècimen desconegut, relacionat amb qualcun que sí que en aquell moment se coneixia, suposo, no? Imagina.
1: Sí, pertany a una família que se diuen Cheptorrhinids, que s'ha trobat a diferents llocs del món. Per exemple, en el sud dels Estats Units, són relativament abundants. També se n'han trobat per la part d'Europa, de França, del Marroc, del Níger, i de Balear ja se coneixia un fragment d'una altra espècie més grossa, que encara és desconeguda, perquè només això coneixia un fragment de la maxil·la, però que també pertanyarien a aquesta família de rèptils primitius.
0: Aquest fragment és aquest que hi ha de vora, no? Que se va trobar a Vall de Mosa, aquest d'aquí?
1: Exacte, sí. Sí, sí, se va trobar relativament a prop de Port d'Esteronja i de l'any 2002 i varen tenir la sort que en el final arribés al nostre museu per poder-lo mostrar. Com veus, és un fragment de maxil·la en tres fileres de dents, que és típic d'aquests animals que tenen diverses fileres de dents.
0: El cap, en comparació amb el cos d'aquest tramuntanasauri, pareix bastant gran, no, aquest cap?
1: Sí, una de les característiques d'aquesta família, que són els cheptorrhinids, és que, en proporció, tenen un cap relativament gros i amb una forma molt clarament triangular. És una característica típica de la família. La majoria d'aquests animals, ja els més moderns amb diverses fileres de dents, eren herbívors, uns dels primers herbívors que hi va a terra ferma, especialitzats en menjar vegetació amb alt contingut en fibra, i per això tenen les diferents fileres de dents que els serveixen per rovellar, perquè els rèptils d'avui en dia no rovellen, o la majoria d'ells, només ja fan els menjars, l'orienten i els mengen, i en canvi aquests eren capaços d'esqueixar aquesta matèria vegetal de la qual s'alimentaven.
0: Clar, i aquestes tres fileres de dents eren necessaris perquè per menjar vegetals amb alt contingut de fibres aquests vegetals solien ser forts, no?
1: Sí, i sobretot que s'han de fer bocinets molt petits abans de que comenci la digestió. Les tres fileres de dents són d'aquesta espècie més grossa, que encara és desconeguda. El tramuntanasaure en té cinc de fileres de dents.
0: Cinc? Batua d'ell.
1: Per tant, sabem que és una espècie diferent, perquè aquests animals, a mesura que creixen, van afegint fileres de dents, però si tenim un fragment d'un animal molt més gros, que només té tres fileres de dents, i un de molt més petit que en té cinc, sabem que, vaja, que són coses diferents, segur.
0: Primer de tot, clar, hem de xerrar de que aquest fòssil no se troba de forma impersonal, aquest fòssil el trobes tu, Banyalbufar. Més o manco, quan se va trobar? Quin any, més o manco?
1: Bé, concretament no el vaig trobar jo, sinó que el va trobar mon pare, que venia de voluntari, en aquella campanya, i per això li vaig dir que és nom de l'espècie, Tramuntanasaurus tiae, tiae és ell Sebastià, o sigui, curt seria tià, i acabat amb vi, en llatí significa com a dedicat a quan ho posa un nom científic, no? I ho vàrem trobar després d'unes excavacions, d'unes roques que nosaltres havíem, entre cometes, descartat, perquè no era desnivell on fins ara havíem trobat coses, i un temporal va rompre una part de la roca i va ser el que ens va permetre veure que aquí dins hi havia més coses en aquest nivell que desconeixíem.
0: O sigui, quasi per casualitat, no? Justament el temporal va obrir la roca i justament vareu trobar en aquest tramuntanasauri.
1: Sí, sí, exacte. Va ser una part de casualitat. Nosaltres allà ja sabíem que hi havia coses, però sí, que justament fos en aquesta pedra i que a més fos tan complet, va ser molt bona sort, perquè més el cap està desplaçat respecte a les coses. Això se va desplaçar quan l'animal ja era mort, però si hagués estat en la seva posició anatòmica ja no l'haurien trobat mai perquè era, diguem, el final de la roca i, per tant, ja s'hauria perdut per sempre el cap i ara, per sort, el tenim.
0: Sí, bastant completes, que justament el que deies, pràcticament li falta una mà, però la resta d'esquelet, segur amb les cames, segur el principi de cua, segur tot el que és el tors i el cap que després va per banda, aquest cap tan gran i triangular.
1: Sí, de fet, una cosa que destaca és que un dels peus està pràcticament sense, tots els dits, etc. I com que nosaltres, juntament amb això, hem trobat les petjades de diferents animals, hem pogut saber quines d'aquestes petjades corresponien a aquest animal concretament, cosa que en molt de lloc del món no passa perquè les condicions que se donen per conservar petjades i les condicions que se donen per conservar esquelets solen ser bastant diferents. I nosaltres aquí tenen la particularitat que se conserven les dues coses bastant juntes i, per tant, podem correlacionar, en certa manera, quins animals feien cada tipus de petjada i, per tant, poden saber com se movien, com caminaven, com va evolucionar la seva manera de moure-se, etcètera.

0: I això que dius lo de les petjades i els fòssils és algo exclusiu d'aquest descobriment o és algo que passa en general a les illes o a Mallorca?
1: A Mallorca hi ha molt pocs jaciments realment d'aquesta edat. Aquí on han trobat això han trobat petjades d'uns 7 o 8 animals diferents. I en canvi, ossos, de moment, només en coneixem de dos de diferents, però de tant un com l'altre, un és aquest, i l'altre és un avantpassat dels mamífers, un gorgonopsi, de tant un com l'altre han pogut correlacionar aquests ossos amb el tipus de petjades que feia aquest animal. I, per tant, això ens aporta molta informació de com se movia, com va evolucionar la manera de moure-se durant aquest interval tan important que va ser quan hi va haver el canvi de les formes més semblants a rèptils a algunes formes més semblants a mamífers.
0: I bé, tornant en aquest dia del descobriment, el descobreix ton pare dins una roca que havíeu descartat el moment en el que en veus en aquest tramuntanosauri, el recordes?
1: Sí, clar, evidentment no sabia com sabeu ara, així com sabeu ara va ser després de pràcticament un any de gent fer-hi feina per treure els ossos bé de la roca, perquè és molt fràgil i alguns ossos són molt petits. En el moment que el vàrem descobrir, tan sols sabent les dues branques mandibulars vistes des de baix. I en aquell moment jo m'ha après que podia ser unes mandíbules, possiblement associades a un crani, i vàrem decidir agafar tota la pedra, per si un cas. Aquesta pedra després se va transportar a Catalunya, que era on jo feia la tesi doctoral, i vàrem anar a un hospital, a la Mutua de Terrassa, a fer-li un TAC, en estac ja se fa persones també, però amb uns ajustaments diferents per poder travessar una roca tan densa.
0: Anant en els tècnics de raig X i dius, avui no duc una persona, duc una pedra.
1: Sí, per sort ja estava basat, perquè tenia un conveni i això ho anàvem fent de tant en tant. I res, després d'estac, ja sabeu la imatge allà immediatament, varen veure que era un esquelet sencer, que tenia el crani i això. I a partir d'aquí ja sí que van començar més seriosament a treure aquest animal. També va ser una bona referència per la gent que ho havia, que li havia de llevar tota la roca per saber on hi havia diferents ossos, etc. i no rompre'ls. I fins i finalment ja va estar preparat per estudiar-lo.
0: Clar, els processos d'arqueologia no són el que ens imaginem un moment d'eureka que dius, ostres, el que he trobat, sinó que és com una eufòria que va a poc, no? Perquè són molt de temps de feina per comprovar si hi ha algo, per anar llevant tota la roca.
1: Sí, bé, una puntualització important, que això és la paleontologia, que és la ciència que estudia aquests animals del passat, no? L'arqueologia se centra més en les restes humanes i els animals que hi convivien en temps molt més recents. I en aquest cas depèn molt de la troballa. De vegades trobes una cosa i ja saps directament que té moltíssima importància. Per exemple, altres ossos que han trobat en aquest jaciment ja des primer moment sabien que era una cosa nova, o un altre crani, per exemple, que han trobat molt gros, també sabem des de l'inici que és una cosa nova, tant per la mida com per la forma. En canvi, en aquest, quan el van trobar, sabia relativament poc, però ja directament qualsevol cosa de la nostra zona és important perquè se coneix poquíssim a escala mundial. La zona que antigament, fa 270 milions d'anys, era la cua del planeta, perquè evidentment ara no som a la cua, però és perquè ens hem anat mullant. Aquesta zona és molt poc coneguda a nivell mundial, perquè és període de temps concret i qualsevol cosa que hi trobem té molta rellevància i més, evidentment, si és un esquelet sencer com aquest.
0: Genial, i esperant que més o manco aquesta zona tan desconeguda se pugui anar coneixent gràcies a la labor de tu, però de tants altres paleontòlegs que fan feina a les illes i en aquesta zona. Rafael Matamales, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: faré recordar.
1: Quanta història tenim enterrada a les nostres illes. L'anirem descobrint a poc a poc amb aquestes visites al Museu Balear de Ciències Naturals i de la mà molt ben acompanyats de Rafael Matamales, el seu conservador. Per ara ens acomiadam d'ell, però el tornarem a escoltar, no us preocupeu.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
2: I amb en Juny Cortés, en Amarga Cifra, que és en el control tècnic en aquesta segona hora, i en Aina Marc. Aina Marc, si això és entre avui i demà, tu saps que tens una missió, i és demanar-nos, i demà què?
3: Efectivament. Idò, demà és divendres, i quan he demanat a la gent que farà, ha sortit un pot de tot. De la gent que farà, ha sortit un pot de tot. Com, per exemple, aquesta dona que té el dia ben complet.
4: Mañana voy al gimnasio y después tengo una reunión con amigas y no me acuerdo qué más que tengo. Mira, es que tengo muchas actividades, la verdad.
3: Seguimos en personas que tendrán un divendres ben ocupat.
5: Pues mañana voy a trabajar y luego quedaré un rato con mis amigas y luego haré prácticas de coche.
6: Demà tenc pràctiques a ese pueblo y después vaig a veure el meu nins a la feina.
3: A què te dediques?
6: Ara soc monitor de menjador escolar i estudi, a primari.
3: I de pràctiques de cotxe passam a pràctiques d'autocar. Què faràs demà?
7: Bueno, pues mañana voy a levantarme y a venir a sacarme el carnet del autobús como todos los días. No tengo otra cosa que hacer.
3: I acabam escoltant aquesta bona notícia.
8: I per demà fer feina. Bastant que tenc, de fet. Acabaré prest i després pues, tenc una ecografia per saber què serà.
3: Ai, enhorabona, estàs embarassada, idò.
8: Sí, moltíssimes gràcies. Tens 5 mesos i, bueno, m'agradaria que fossis un nin, a ser possible. Però, bueno, que sigui el que Déu vulgui.
3: Idò, que sigui el que Déu vulgui, ho deixam aquí per avui i tornem demà.
2: Tornem demà, però quines bones persones te trobes pel carrer, no?
3: Sí, sí, sí.
2: I quines coses més diferents, també, eh?
3: És que tu una vegada m'has comentat, normalment quan s'acosta al final de la setmana, la gent té com a més xerrera, més tal... I és vera, eh?
2: Sí, sí, sí.
3: Perquè avui no he posat tant detalls de... Demà faré feina, punto. Demà faré feina.
2: Demà és divendres, per cert, nosaltres demà serem el segon canal online d'IB3 Ràdio, on us podeu connectar a través de l'aplicació, a través d'internet. Allà us trobareu en el segon canal perquè la freqüència modulada hi haurà els companys

0: TV3 d'Esports, que tenim demà retransmissió del Palma Futsal. Que té de bo això de tenir dos canals que podeu escollir i sempre, sempre, sempre mos tendreu en el servei a la carta d'IV3 Ràdio.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Són les 9 i 48 minuts. Jitka Klailova, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
2: Buenas noches.
0: Ara no sé si te sentirem molt bé. Ara intentarem sentir-te una miqueta millor. Tu com us escoltes, Jitka?
2: Bueno, una mica regular també, si m'ha tallat un poc.
0: Sí, una mica regular. Avui tenim un dia un poquet d'aquella manera. Però nosaltres ara baixem barrera amb la Jitka Klailova, que ens acompanya en aquest dia en què hem decidit escollir la paraula malla com a eix conductor d'aquest programa. Paraula difícil i programa difícil ens està sortint avui, però estem en directe, són les 9 i 49 minuts, i quan nosaltres som en directe vol dir que poden passar coses, i a vegades passen coses com que no se sent tan bé la persona en sa que intentàvem xerrar. Ara en Juny Cortés ho està intentant, amb la Marga Cifra en el control tècnic. Na Jitka Klailova és de República Txeca, ara l'escoltareu, i des de l'any 2007 viu a Mallorca. L'any 2015 va crear Salto Moda, des d'on se dedica a dissenyar i a cosir mallots de gimnàstica. Ara crec que sí que la podem saludar. Jitka, com estàs?
2: Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
0: A tu. Ara t'has sentit molt millor. Escolta, avui hem triat la paraula malla. Si a tu te dic malla, que te venes cap primer de tot.
2: Bueno, creo que la mayor parte del día en mi cabeza solo está la malla. Entonces, es como me dedico a diseñar, patronar y confeccionar y decorar mallots, uh-huh. que también es una otra palabra para decir malla,
0: sí,
2: para gimnasia rítmica, patinaje artístico.
0: Que bo.
2: Así que casi siempre estoy pensando en mallas.
0: Exacte. I de mira, hem tocat a bona porta. I el primer mallot que vares fer, ara mos contaràs com se va desenvolupant tot això, però el primer que vares fer va ser de la teva filla, no?, que se va apuntar a patinatge i va dir, mama, necessito un mallot, i tu vas dir, mira, aquí el tens, no?
2: Sí, sí, sí. Era la meva primera feina de licra, era sí. El mallot de la meva filla, que estava fent un patinatge en el Molinar.
0: Sí.
2: I, però sí, he cosit sempre des de que era molt petita. Sí. I, però la primer mallot de licra era per el 2013 o algo així, 2013.
0: Molt bo. I en 2015 ja vas crear Salto Moda i justament dedicant-te a això. M'imagino que va passar allò de però quin mallot més xulo que du aquí sa filla de Najit, que d'on l'has tret,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: me l'ha
2: sí.
0: fet mo mare, a veure. De què passa això, no?
2: Sí, la veritat que sí, que és com la sort del principiant, no? Que totes les mares del club van venir a demanar mallot i pues me vaig animar i vaig començar en el tema de mallot, també després banyadors de natació sincronitzada i al final vaig acabar fent coses per la rítmica.
0: Que bo. I tu dius que acuses des de petitona, però tot això ha sortit de manera molt orgànica, no? Tu has estat molt autodidacta també en tot això
2: sí,
0: que estàs
2: bueno,
0: fent.
2: Sí, jo estic autodidacta, sí, perquè jo vaig estudiar una carrera universitària en tema sociosanitari, però sempre he cosit i era el meu hobby. I en el moment d'arribar a Mallorca, quan vaig posar a cercar feina i hi havia crisi, pues vaig apostar pel meu hobby.
0: Uh-huh. I aquest hobby, fins a dia d'avui, està funcionant. Això vol dir que hi ha demanda, no?, d'aquest tipus de mallots
2: sí,
0: i de dissenys.
2: Sí, que hi ha, sí, sí que hi ha demanda. A més, és una cosa que sempre s'ha de fer per cada música, cada coreografia, cada nina. Normalment se fa a mida o també per talla, però cada temporada la nina té un nou mallot. Mm. depenent de la seva música i de vegades hi ha nines que tenen dos o tres mallots per temporada
0: Clar.
2: I després hem de canviar. No sé, va per temàtica xina
0: Val,
2: o tango, depèn de la coreografia.
0: Val. I què s'ha dut més, això? Moltes pedretes, molt de brilli-brilli, què és el que s'ha dut més?
2: Bueno, això depèn un poc de l'esport, perquè la rítmica sí que és un molt de brillo, sí. I ara, per exemple, de patinatge, si és mundial, no se pot dur per, sí. Perquè se pot caure i se pot enregar en les rodes, així que va, depèn de la moda i de l'esport. Però la rítmica sí que du molt de cristal i molt de brillo.
0: Molt bé. I a més de fer-ho tu, també animes a la gent que fa el seu propi disseny, no? Que te digui què és el que vol,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. Bueno, sí, a més, he començat ja a fer qualsevol curs que he tingut algun alumne, he traspassat tot el meu coneixement i sí que estic... Bueno, he començat un nou producte que la mama se pot fer el seu mallot.
0: Sí.
2: Estic en allò. Així com que per allò és important que se fa les coses amb les mans, que s'està perdent, no?
0: Ja, ja.
2: Entonces és...
0: Sí, sí. I tu, no, m'apareix que ets una d'aquestes dones que no se dona per vençuda. Si hi ha crisi, vaig intentar això. Si algú me demana un banyador i no sé com fer-ho, trobaré la manera de fer-ho, perquè
2: sí,
0: no totes les licres són iguals, no?
2: No, no, és sempre surten moltes, com molts retos, no? Problemes,
0: sí.
2: I pues, sempre intent pues, resoldre. I és veritat que jo faig una tècnica que se diu sublimació, i per això s'ha de fer un disseny gràfic, i quan vaig començar pues, no tenia pues, ni una mica d'idea com...
0: Com fer-ho, no?
2: Ni què en fer, però ara sí que ja soc bastant experta, així que no se me posa res davant. Sí.
0: Que bé, que bé. I la teva filla que te va demanar aquell any 2013, mamà, necessito un mallot i tu li vas fer, què te diu ara?
2: Pues ella me diu que els mallots els faig molt guapos, no sé, ella sí que sempre me apoya en el sentit, és veritat que és com la meva consultora, que sempre li deman, va acabar fent rítmica, ara va deixar que ella està fent universitat i no té temps, però va fer rítmica i sempre li deman la seva opinió i ella té molt de gust artístic i pues, sempre està allà i escoltant tots els problemes que surten en la producció
0: ja.
2: O en el tema de negoci i tot això.
0: I tot això ho has anat aprenent i superant, com dèiem, na Jitka Klailova, que avui ens ajuda a baixar la barrera del programa. Escolta, tens algun costum abans d'anar a dormir, algun hàbit que ens ajudi a dormir millor?
2: Bueno, jo sempre, a part de la costura, sempre he sigut una lectora, sempre m'agrada llegir, així que és el que normalment acostumo a tenir 3, 4 o 10 llibres i vaig canviant. De vegades, inclús llegeixo sobre costura, també m'agrada la història
0: sí.
2: I sobre negocis, doncs vaig canviant de llibres cada nit un poc.
0: Molt bé, i aquí tenim tots aquests llibres i aquest costum tan bo que es llegeix una micona abans d'anar a dormir. I necessitem una cançó per acabar de baixar la barrera del programa. Com es proposes?
2: Pues jo proposaria una cantant que m'agrada molt des de que tenia 15 anys, segurament que la coneixen, que es diu Susan Vega.
0: Clar, sí, sí.
2: I especialment una cançó que va sortir en el 97 i me van regalar un CD que m'agrada molt, que és el Caramel.
0: Vinga, i amb aquesta cançó nosaltres baixarem la barrera del programa i avui ens ha ajudat na Jitka Klailova, a partir de la paraula malla. Jitka, gràcies i bona nit.
2: Gràcies, moltes gràcies. Bona nit a tothom.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està la música feta per dones a un nou espai de cultura i IB3 Televisió i l'agenda del cap de setmana centra en l'aviador d'avui. Benvingut tothom.

0: I començam amb un nou capítol de Postveritat i altres drames. Avui en Nashima i Nachari del col·lectiu Mumara. Després, tots els detalls sobre el nou programa d'IV3 Televisió sobre els creadors de les illes, que s'estrena dilluns que ve. I per acabar, la nostra agenda plena de propostes pel cap de setmana.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins a les 11 en Amarga Cifra, el control de la tècnica.
2: L'Aviador, a les 10 del vespre, a IV3 Ràdio. Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida, a l'Aviador.
1: I avui, més concretament de música, perquè dedicam la nostra secció de postveritat a les madones violentes i per això ens acompanyen com a Dina Mònica, Nachima, Nachari. Com estàu?
3: Hola, què tal, com va?
1: El col·lectiu Mumara. Quantes hi formeu part del col·lectiu? O això va, és variable?
3: No, és variable. No és variable, però són poques.
1: Vale. Jo crec... Poques però fortes.
3: Sí.
1: Poques però decidides.
4: Amb ganes.
1: Molt bé, Nachima. Moltes ganes la secció d'avui, perquè la veritat és que és essencialment musical i són temassos d'això que no te canses d'escoltar, no només per la melodia, sinó també per la lletra.
3: Sí. Bé, avui, Mumara, us duim una llista de cançons 100% madones, amb temàtica única, madones violentes, i ho hem fet així un poc per posar llum a aquesta forma d'expressió que el patriarcat mos ha negat sempre a les madones. Uh-huh. I així pues, mos reapropiam una mica de la ràbia com a sentiment i de la violència justificada o injustificada com a forma d'expressar-la.
4: Molt bé.
1: Efectivament. En això t'ha donat el vistiplau en aquesta introducció.
3: Ella pensa que, que tens raó. Tenim
1: raó.
3: Tenim raó.
1: I la cosa anirà que anirem escoltant les cançons i després les comentam una mica, no? Les contextualitzam, o al revés. Primer les contextualitzam i després
3: jo crec que les contextualitzam per fixar una mica, per posar el foco allà on s'ha de posar.
1: Perfecte.
3: Va, jo abans de començar volia dir que en el meu cas la proposta l'he fet pensant un poc en el gremi, la sala de concerts.
1: Molt bé.
3: Perquè mos hem enterat que per novembre, durant uns raperitis espanyols que mos fan molta ràbia, perquè són uns tios que han sortit molt en el compte d'Abusos Granada.
1: Uh-huh. Ostres.
3: I, bueno, sabeu, són contes que empleen les dones per explicar les violències que patim, sense necessitat d'haver passat per un jutjat.
1: Sí, aquí també hi ha un perfil a les illes.
3: No? Sí.
1: Abusos Baleares.
3: Abusos Baleares, sí. Després està fins a la Figa a València. És
1: genial. Molt bé.
3: Pues aquests, concretament, han sortit aquí, no? I, bueno, ens hem enterat que vendran per novembre aquesta gent. I bé, i jo el que he fet és fer una molt petita selecció, perquè tenim poc temps, de jefazas raperas y traperas españoles, molt de missatge i molta mala llet. A menys si el gremi pren nota.
1: Molt bé, idò el missatge queda llançat i nosaltres farem un recorregut. La veritat és que al marge del missatge, que no estem al marge del missatge, òbviament, que també és molt potent, insisteix, són cançons ferradisses, són cançons molt ballables, amb una energia més que desprenen elles.
3: Ah, que sí?
1: Sí.
3: A tothom li agradaria veure-les en el gremi.
5: Jo crec que sí.
1: Qualsevol banda, també, bueno. Gremi, que sí.
3: Sa pollita.
1: Molt bé, idò, vinga, començam contextualitzant la primera.
3: Vale, la primera és de la Blackie, és una tia que m'encanta, el tema se diu Violence. I bé, és una cançó amb bases molt fosques i amenaçadores que mos deixen clar en la seva lletra que la Blackie... choose violence.
1: Correcto. Y de venga, la Blackie.
6: Me he levantado, these niggas got me fucked up.
4: Blackie?
6: Fucked up.

0: Idò, la Blacky, cansa tot aquest recorregut de madones violentes per lletres que ens interpel·len, també que apel·len a moltíssimes coses d'actualitat i, a més, bueno, supos que són bandes o són raperes o són traperes que d'alguna manera ja estan en el vostre radar des de fa estona o que heu descobert fa poc. O... La Blacky ja fa un poc, ja
1: sí, més conegudes. Jo de... totes les cançons que he traigut són totes conegudes meves.
0: Conegudes, molt bé.
1: Bueno, ja, jo crec que ara és el torn de Sara Eve i Sassy Girl.
0: És boníssima aquesta cançó, també.
1: Que són gent molt coneguda a l'Argentina. Sara Eve és cantant, compositora i actriu, coneguda i molt lluitadora en les seues lletres. I Sassy Girl és, a més de cantant, DJ. Uh-huh. I nada, s'atreveixen aquest tema tan guai que se llama Dale.

0: En aquest cas, una gata en la defensa pròpia, no? Contra la violència, evidentment, el dret, com a mínim, a defensar-te de la manera més rotunda possible.
1: Mm. Sí, jo crec que sempre tenia que haver una acció com a resposta, no? I que sempre tinguem por l'altra banda.
0: Molt bé. Mm. Xima, què més podem afegir de no sé si de la trajectòria de Sara Eve, de Sa Siguel o de...
2: Bueno, ya de Sara Eve, bueno, no, realmente ya ha dicho la Chari. Todo.
1: Sí, siempre tenía que haber una respuesta y contra mí es violenta, si la acción es violenta siempre hay que responder.
0: Proporcional, ¿no?
1: Sí,
0: proporcional,
1: sí.
0: Yo creo.
1: Sí,
0: no? Clar, jo vos volia demanar, vos venia fent preguntes en aquest recorregut, perquè, clar, què passa quan una jefaza, com hem dit abans, de les que escoltarem avui, per exemple, ho peta, per allò que sigui, i se converteix en no sé, en mainstream. Mm. Que moltes vegades és veritat que allò que és el mercat o el màrqueting i sobretot la indústria les obliga un poquet a moderar la cosa i algunes entren, algunes no, i o potser no les demanen això i continuen la mateixa línia. No? Per exemple, clar, hi ha dos exemples que no tenen res a veure, però us la poso damunt la taula perquè vull saber la vostra opinió. Jo vaig dir, me sembla que... fa lletres que jo me poden també interpel·lar i que m'agraden perquè me semblen valentes, i és super mainstream en aquest moment. Què opinen sobre això? O La Fúria, que ara parlàvem, perdona, Xima, al micròfon tancat, que no està mainstream, però que també ho peta i que continuen les seves lletres i la seva actitud.
2: La vaig dir, jo crec que el que ha canviat més és l'estètica. La música ha canviat poc, ha afegit coses, però ella continua fent més o manco, jo crec, eh? Més o manco fa el mateix, el que passa és que ha anat afegint coses, abans feia una dancehall, això que li diuen i tal, que és que ja no som una experta, però feia això com a molt purista i ara ha anat afegint altres coses, però jo crec que el que més s'ha canviat d'ella és estètica, no? Que ara és com a més això de marques de lujo i tal, i en el començament ja me'n record que era super de barrio, no?
0: Clar.
2: Però bueno... Després, La Fúria, si no arriba a ser mainstream, ho podria arribar a ser perfectament. O sigui, és una tia que estèticament també és l'hòstia i, no sé, si no ho és que ve a saber per què passa això. Jo crec que hi ha gent que és tan bona i tant de talent que ni el mainstream la pot fer fora, saps? Saps el que t'ho dic?
0: Raquel Winchester, un altre gènere, diguem, musical, també, no? Amb lletres molt potents i que durant uns anys ho va petar molt, també.
2: Mm. Per això, no, vull dir que no és... Jo no m'aparell bé això de que no, ara és mainstream, ara ja no m'interessa, vull dir, no, sí, n'hi ha que sí, n'hi ha que realment canvien i perds interès, no és per res, doncs, que ja no m'intereses. I hi ha gent que continua en lo seu i jo crec que no... És a dir, que siguis mainstream no vol dir que hi ha una creu i ja està, no?
0: Molt bé, què dèiem de mètrica? Que és,
2: bueno, la mètrica serà mainstream si ja no ho és.
0: Jo crec que ja comença, va, de camí, no?
2: Sí, la mai fundadora. Bé, el tema que hem triat és el Taser de Mamà. És un perreo molt underground i, bueno, jo he de dir que no són gent fan de ses veus tan autotuneades, però el trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr I després, pues, la lletra també és molt bona. Jo ho intentaré dir, no com ella, clar, però...
0: A veure.
2: Una ceja fina, una estileto, un tassen en la teta, el outfit completo, cariño.
0: Totalment. Què més se pot demanar en això?
2: Ja està.
0: I de vinga, anem a escoltar mètriques. No pisa i donde to

0: El tercer tema, Mètrica, també una lletra molt potent en el sentit que comentava en Xima abans, i a més que també ho està triomfant bastant, no? O sigui que... Bé per ella. M'agrada molt també la quarta cançó que posarem, el quart tema, no sé si el presenten en Xari o en Xima, però a més...
1: Sí, és més old school, més sí, hip-hop no? D'abans.
0: Mexicana?
1: Sí, mexicana.
0: Sí,
1: és Prania Esponda, és una estudiant de dret, és una cançó de rap i és activista del Front Nacional per a la Sororitat i la cançó ja ho diu tot, les que nacieron peleando.
0: I d'hora m'escoltar-la.

0: Una prània esponda que ve de Mèxic i imagineu si totes les dones, com diu ella mateixa en la cançó, tenen motius a qualsevol banda del món, imagina't si no, els feminicidis estan a l'ordre del dia, és el país al manco feminicidis comptabilitzats que té un índex més elevat, amb una violència instal·ladíssima, instaurada i institucionalitzada, perquè clar, xerres amb gent, amb dones mexicanes, com, per què hubiera la policia si són peores que mis agressores, és un drama bestial. I n'estan a Clàudia Sheinbaum des de fa un parell d'anys intentant posar ordre, però...
1: Ha de ser complicat, eh?
0: Complicadíssim,
1: també,
0: sí.
1: I abandonar el Trump damunt, també.
2: Ja.
0: Sí,
1: joder, no, complicant-te la vida tot el temps.
0: Sí. O sigui que en Prani Esponda també fent activisme a través de la seva música, de les seves cançons. Anem a Lorna, també amb un temàs.
1: Sí, sí, sí, Lorna, la Lorenita, és una lota molt jove, bé, com les altres també. Bueno, aquest tema... Bueno, ella fa lletres molt, pues, també molt feministes, molt queer, en fi. El tema que posarem se diu Mari Mandona. És un trap oscurito i lento, amb una lletra que ben bé podria haver escrit en Tony Montana si hagués tingut figa i un mocho de fregona.
0: Jo, vinga, anem a escoltar-ho.

0: flaca, que come tanta polla.
1: Idò, Mari Mandona, aquest tema també molt potent d'Anna Lorna, que també fa ballar. Més cosetes, més cançons.
2: Bueno, pues Xari. Jo he traigut a Susto. Aquesta cançó em fascina. La seua lletra i sarcasme que ens convida a ser assassines en sèrie d'homes que caminen soles pel carrer. Ens convida que la
1: tot
2: por
1: en tot humor, ironia, sí. Sarcasme, per favor, no em pots assustar.
2: Sí, és perquè el por canvi de banda. No? Aquí a Mumare som molt fans de Susto per la seua electrònica i les seues lletres. Ens agrada molt i sobretot aquesta cançó que es diu Venganza.
1: Venga.

0: I de vius, eh, amb aquests senyors que s'atreveixen a anar tots sols.
1: A andar sols, no? Però és que sona, que crides atenció, no? Que dius, uau, no? Però tota sa vida mos han dit això a nosaltres, claro, no? I és curiós...
0: Solo y borracho, quiero llegar a casa, no rima.
1: Claro, claro.
0: Por lo que sea.
1: Claro, claro.
2: No, que, justo fa un sarcasme en les seues lletres que posa el ridícul en la realitat que vol criticar-ho, i això me pareix molt bonic.
0: Sí, és veritat. I molt intel·ligent, també.
1: Sí, molt.
0: La ironia...
1: Ella és intel·ligent, segur.
0: I de susto en aquesta vengança, que la veritat és que també va paga molt la pena. Vinga, que mos queden dues només.
1: Dues, sí. La penúltima és la Jime, és un tema que se diu Chulapa. La Jime és una rapera de la Sierra de Madrid, fa un rap molt clàssic, en lletres molt íntimes sobre ella, sobre les seves vivències, sobre l'angoixa vital en general, no? I d'aquesta cançó, ja el que m'agrada molt és la mescla de la base amb un piano trist i lent, amb una espècie de crunchy o de cruixit de vinilo antiguo, que li fa un aspecte antic, no? I que està mesclat amb un bombo caixa molt contundent. I després de la lletra m'agrada molt que emplea, i no només ho fa en aquesta cançó, ho fa altres cançons, la paraula puto per xerrar de tios amb els que ha tingut, jo que sé, relacions, o el millor que li han fet mal, o el que sigui, no? I crida l'atenció que ho digui així, no? Però, bueno, després és això, que estan com a molta avançada a que se refereixin a nosaltres com a puta, no? Uh-huh. I després sentir-lo en una lota, pues, és com el que dèiem, no? Canviar de...
0: Girar el tema.
1: Sí, exacte.
0: Crec que sí.
1: I d'això.
0: I de vinga, anem a escoltar Chulapa de la Jime, en aquest cas, que ve de Madrid.

0: I de puto, en aquest cas, la cançó es deia Chulapa, de la Jime, que venia de la Serra de Medellín, com ha dit na Chima. I jo crec que ens ha quedat un recorregut força potent, no?
1: Inspirador.
0: Sí, sí. Rap, trap, lletres que no deixen indiferent a ningú i estan pensades i dites per això. I acabant el bonus track, com ho presentam?
2: Bueno, pues això és Pelada, és un dúo de Canadà, format per Chris Vargas, que és de pares chilenos, i Tobias Rothman. M'agrada molt com Chris...
0: Som home i dona, en aquest cas.
2: Sí,
0: bueno,
2: són home i dona. Com Chris s'atreveix a cantar en castellà un absent totalment guiri, però com molta força, i això a mi me fa admirar-la més. I nada, la cançó és més que una realitat per a totes les dones, que se diu "A mi me juzgan por ser mujer".
0: Que seria un poquet, tot un lema, no?
2: Sí.
0: I amb aquesta cançó acomiadam la postveritat d'avui. Chima, Charin, moltíssimes gràcies. Espero que
1: gràcies
0: torneu
1: a vosaltres
0: amb més hits d'aquests.
1: Nosaltres encantades.
0: Afortunadament n'hi ha per triar, sempre ho dèiem en el programa, no? Que comença a haver referents de dones en el món de la música, tot i que encara hi ha infinitat de bandes composades només per homes.
1: Sí.
0: Que dic jo, en sèrio, no podeu cercar una mica, però bé.
1: No teniu amigues.
0: No teniu amigues.
1: Senyors, no teniu amigues.
0: Amigues músiques que han sortit del conservatori, o que no, que han après elles mateixes. Bé, idò, queda també el missatge llançat. Gràcies, col·lectiu Mumara, molta força.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, Pelada.
1: Adéu.

0: IB3 Radio es música.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic bel,
4: pinta,
5: mur,
4: cornada.
5: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.
6: I de continuar el programa després de la música, anem a la televisió. La cultura, el talent i la creativitat que generen les illes tindran a partir de la setmana pròxima el seu espai setmanal a IB3 Televisió. Parlam de creadors, el nou programa d'aquesta casa s'emetrà cada dilluns a les 11:20 del vespre després de Terra de Segurs.
7: Hi ha idees que es converteixen en música, art, disseny, paraules. La innovació, la creativitat i el talent que neix a les Balears i traspassa les fronteres, el trobareu a Creadors. Dilluns vespre estrena a IB3.
6: I de parlar amb Anna Cristina Bugallo, que és coordinadora del programa. Cristina, com estàs?
8: Bon dia.
6: Com està?
8: Què tal? Molt bé. Il·lusionada.
6: Home, no m'estranya. Raquel Victòria, presentadora de Creadors. Com estàs, Raquel?
9: Estic molt contenta.
6: Tampoc m'estranya. Clar, Anna Raquel l'han tingut aquí a l'aviador, a la seva...

0: de galerista, de curadora, comissària i ara presentadora. Com és això de presentar un programa? Clar, la cultura, evidentment, és que teva, és el teu territori, però no sé si la televisió ja havies transitat aquest univers abans.
1: Mai en la meva vida m'hagués imaginat que acabaria fent això, però amb molta il·lusió, la veritat, perquè en realitat té molta relació amb la meva feina, soc curadora i galerista, com has dit, i és una feina de seleccionar artistes i donar-los una veu i un espai per xerrar, i al final d'aquest programa és això. Sí, que un poc a meva, però un poc nerviosa, les càmeres no estic acostumada.
0: Però una mica la feina ja la teniu bastant feta, vull dir, Cristina, Raquel, és a dir, ara és vera que, clar, això està la interrogant, la incògnita de com reaccionarà l'espectador, si agradarà, si no agradarà, evidentment els creadors i creadores que heu triat són prou potents com perquè això vagi com un coet, però clar, més enllà d'aquesta incertesa, la feina, el gruix de la feina, Cristina, ja l'heu fet.
2: Sí, la veritat és que podem dir que el pastís ja està cuinat i que ara l'hem de donar a provar, a tastar per part d'espectadors i espectadores, però sí, han estat mesos de feina, són 13 capítols en els quals hi han cabut moltíssims artistes i creadors i creadores de diferents disciplines i ara ja està fet i ara només falta servir-lo.
0: Clar, tu has dit 13 capítols i després en Raquel, o abans en Raquel, ha esmentat la paraula clau, que és seleccionar. Afortunadament tenim molt de talent a les Illes Balears. Supos que aquesta feina de selecció ha estat dura. Després repassarem els noms. Estan ben triats, o sigui, ningú dubta de que estem davant creadors i creadores que tenen molt a dir, el manco, el personatge principal. Després n'hi ha altres. Però, clar, imagina, Raquel, que havia moltíssim on triar.
1: Hi havia moltíssim, és veritat, ha estat molt dur seleccionar qui fèiem i qui no, però bueno, amb l'equip hem fet la selecció per aquesta primera temporada i com tenim creadors a Balears per tenir molt, pues, a menys si surten a segona.
0: Clar. Cristina, parlant de Rafa Forteza, que serà el personatge, diguem, principal que encetarà el capítol 1, després Maika Makoski, José Martret, Bernadí Roig, Llucia Ramis, Jaume Ripoll, Paulí, Pell Envies, Jon Pere Català, Toni Bestard, Jero Martínez, galerista, que també ha passat per la Breu diverses vegades, que està més retirada, però no tant, afortunadament, Mar Aguiló i Albert Pinya. Estem parlant només del personatge, diguem, el que deies personatge dins l'escaleta del programa. Després hi ha molt de creadors i creadores i de temes més. Conta'm una mica l'estructura que tindrà creadors.
2: Mira, com bé has dit, cada programa té un personatge principal, que en aquest cas parlaves, no?, de com han fet la selecció. Hem intentat que hi hagi un ventall ampli, tant de disciplines artístiques com també de generacions. Aquests personatges principals van des de personatges veterans i amb gran experiència, com en Rafa Fortesa, fins a artistes que, tot i que estan despuntant ja amb una carrera internacional, com en Pau Aulí, per exemple, sí que són de generació més jove. Llavors, l'idea era mostrar tot un ventall ampli de diferents artistes i creadores que en aquests moments tenen un lloc en el terreny no només local de Balears, sinó també tenen alguna cosa a dir tant a nivell estatal com internacional. I després d'aquests personatges principals, el que feim és, a través de reportatges, també fer una mostra de diferents creadors, creadores que tenen alguna cosa a dir també en diferents disciplines, ja sigui perquè la seva carrera ja té una tradició, com també, per exemple, artistes que ara despunten i que són més innovadors i que la seva obra també sorprèn, no?, per la seva joventut i les seves propostes. I després, important també, la música. Cada programa descobrim un grup musical que oferirà dues actuacions. Anava a dir en directe, no són en directe, però sí que estan enregistrades com si fossin en directe. Llavors, crec que també és una aposta important per la música que volem fer en aquest programa.
0: Exponents de la música actual,
2: sí,
0: més clar...
2: Músics,
0: sí,
2: músics locals,
0: sí, sí.
2: Que també intentam també que siguin de diferents generacions i evidentment de diferents estils també.
0: Estava aquí llegint en Suassi, que evidentment ja té una trajectòria o dues, el nostre estimat Suassi, o en Roger Pistola, però també en Maria Hein, o Negre, o l'Iras Gel, que van guanyar el Port Rock fa un any, vull dir que està...
2: Na Maria Florit, Ovella Negra, que també tenen una proposta molt interessant de jazz mesclat en música tradicional. Hem intentat fer, com dic, aquesta mirada panoràmica sobre els diferents músics i músiques que actualment fan feines a Balears.
0: Pregunta de nota, Raquel, va per tu, bueno, per les dues, perquè clar, és una que també ens van fer aquí en l'aviador quan varen començar. On acaba la cultura i comença una altra cosa? Perquè aquí, per exemple, hem tingut fins la setmana passada una secció d'arquitectura, que jo crec que claríssimament l'arquitectura és cultura. Sí. La gastronomia, totalment. Per què no? Aquí veig que en el programa número 2 tenia un influencer de moda. Per què no la moda de ser cultura? Vull dir que al final jo crec que afortunadament, les fronteres són molt difuses, no? Raquel.
1: Totalment. Al final és un motor que activa els nostres sentiments de cultura, i la cultura se pot veure, com tu has dit, de gastronomia, que també sortirà en un Will Cosby, en sa moda i sa influència a les redes socials, i també en sa joieria, sa artesania, o sigui, tot està connectat i és molt difícil aquest límit, com tu dius, però ja, exacte, però ja.
0: Clar. I per començar, Rafa Fortesa, com a protagonista, un dels protagonistes, superconsolidat, un artista més que ens agrada molt, i serà aquest dilluns, i sonarà més a Mancoixí.
3: Un creador és algú en música, en el que sea, en escritura, un poeta. Tiene ganas de sacar algo, de decir algo.
4: Creadors. Dilluns vespre estrena a IB3.
0: I des d'aquí, des de la vida, cada dilluns repassarem un poquet el contingut de cada un dels programes de Creadors, però per aquest primer dilluns, Cris, te toca. Rafa Fortesa, i què més tenim?
2: Idò, mira, Rafa Fortesa, com a personatge principal, un dels artistes, com bé has dit, amb més experiència, més trajectòria de les Illes Balears. També farem un reportatge sobre aquests valents, que són aquestes persones que han decidit posar una llibreria en temps de xarxes socials i temps d'internet. Visitarem tres llibreries de les Illes Balears, la llibreria Espirafox, dues llibreries també Espirafox a Inca, dues llibreries de Palma. Després també farem un guide en els centres de creació, que és una fórmula que s'ha extès moltíssim com a espais artístics de provatura, on deim nosaltres, on provar i equivocar-se, perquè també és una necessitat per part dels artistes de tenir aquesta oportunitat d'experimentar per després arribar en el producte final. I també el grup de música que descobrirem serà Tevals, que és un grup també molt jove, joveníssim, sí, que també tenen una proposta molt interessant. I també una coseta, unes pinzelladetes que fèiem a cada... unes pindoletes que fèiem a cada programa, que és un qüestionari que hem reunit a diferents exponents del món cultural de les Balears, ja sigui des de periodistes, com és el cas teu, Rafa, com també gestores culturals, cantants de lírica, escriptors, un gran ventall de persones que es dediquen a la cultura actualment a les Illes Balears, perquè ens expliquin coses seves a partir d'una sèrie de preguntes. També per conèixer-los i per conèixer el gran ventall de persones que es dediquen actualment a les Illes Balears en el món cultural.
0: Raquel, imagino que l'experiència positiva, que tot anà bé, però tinc una curiositat. On veuràs el primer capítol?
1: Pues no, estic a Londres.
0: Estàs a Londres. L'hauràs de veure a la carta. Opa,
1: tant sí. o
0: per la web, sí.
1: Perquè d'art de Londres i me n'anam allà a dur artistes balears. O sigui que m'agafo fora, un poc. Però bueno, farem una festa després, tot segon.
0: Cris, la tele també és el teu territori, ho ha estat molt d'anys, pràcticament en exclusiva. Després vares agafar altres camins, també afortunadament pel món de les arts escèniques, però imagino que sempre és un gust, no?, estar allà.
2: Sí, la veritat és que sí, i torna a dir el que sempre dic quan em torno a posar en contacte o torno a entrar dins el món de la televisió, de les coses que més gaudesc és de la feina amb equip. És una meravella aquest engranatge que es forma al voltant d'un programa com és el cas de Creadors, o com és tant un informatiu en directe com una retransmissió. És un gust veure com cadascú, cada peça és imprescindible i cada peça juga el seu paper importantíssim per després acabar amb un producte com és, en aquest cas, aquest programa de Creadors. És un gust fer feina amb equip i és de lo que fas més gust.
0: Idò, ja sou davant del televisor a les 10:20 cada dijous, 11:20, perdoneu, del vespre, després de Terra de Sabors, aquests Creadors que enceta aventura aquest dilluns. També, evidentment, ho podeu veure a la carta en qualsevol moment, via web. I serà un èxit. Cristina Bugallo, coordinadora del programa, Raquel Victòria, presentadora, molta merda per aquest dilluns.
1: Gràcies.
0: I per tots els que venen. I nosaltres aquí a l'Aviador anirem recordant d'aquests continguts meravellosos que heu generat, que heu creat. Gràcies a les dues.
2: Gràcies.
0: Vinga.
2: Una abraçada, Raquel.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
2: Adéu.
4: Hi ha idees que es converteixen en música, art, disseny, paraules. La innovació, la creativitat i el talent que neix a les Balears i traspassa les fronteres el trobareu a Creadors. Dilluns vespre estrena a IB3. IB3 Ràdio és patrimoni.
5: Diumenge a les 4 de l'hora baixa segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
6: Benvinguts a Esports 3 en joc.
5: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que repeteix. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'Agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
0: I ja estan preparats i preparades en les seves propostes del cap de setmana. Anna Gornés, com estàs?
8: Hola, hola.
0: David Ventura i Vice Formentera, com estàs, David?
9: Hola, molt bé.
0: Anna, ja sabeu que mostrar normalment des de Menorca, de vegades també mos fa qualque giro de guion així espectacular, però crec que estàs a Menorca avui, no, Anna?
8: He arribat avui matí. Aposta per sa gent de fidel.
0: No t'ho demanaré d'on, perquè tampoc és que així mos interessa i tant. Espero que t'ho hagis passat bé. Gavi Rodas, com estàs?
10: Molt bé.
0: Que representem també l'agenda de Mallorca. I do, Anna, començam amb tu, si vols.
8: Vinga, demà divendres, quarta cita amb el Festival de l'Humor, ja us n'he xerrat, és una proposta del Teatre d'Esborn per aquesta tardor, i és el torn de Los Galindos, amb l'espectacle Morts de Riure. És un espectacle de circ i clown que ha estat superpremiat, entre ells amb el Premi Ciutat de Barcelona, que no és poca cosa, i són tres pallassos que estan propagant un virus letal, que és el riure. Això serà demà en el Teatre d'Esborn a les 8:30. En el claustre hi trobareu el penúltim concert de la temporada, abans que tanquin de per enguany. És amb en David Lyons i en Juan Pablo Balcázar. En David Lyons és un músic irlandès afincat a Barcelona, que presenta el seu segon àlbum. Demà també a Can Oliver, a Maó, és la presentació, la inauguració de Carbonífera, una exposició que és una trobada artística i territorial entre en Santi Moix i el cineasta Macià Florit. Hi trobarem 7 dibuixos de gran format i fragments de la pel·lícula de Pedra Pàtria. Dissabte de matí hi ha una visita guiada d'aquesta mateixa exposició. Molt bé. I me'n vaig a dissabte, que és un d'aquests dies que hem de triar plan, perquè n'hi ha en excés. Jo vos diria que anéssiu a la inauguració de FITIM, que és la quarta edició de que Festival de Teatre Iberoamericà, i demà ve La Fatal Companyia, una companyia argentina, però en col·laboració amb moltes artistes de Menorca, entre elles na Joana Pons. I també festa de final de temporada en el claustre, que acaben amb concert de Leon Manso. I és Menorca del Fest, que segueix amb moltíssimes coses.
0: Quin bon colofó sempre, o en qualsevol circumstància, Leon Manso. Acabarem el programa amb ell avui, si t'assembla.
8: Perfecte.
0: En aquest final de temporada del claustre. David i Visa Formentera, què tenim aquests dies?
9: Mira, durant tot el cap de setmana hi ha la Tardor d'Art a Formentera, amb exposicions col·lectives, els tres espais expositius de l'illa, el Jardí de Ses Eres, el Centre Antoni Turgabri i l'ET, i a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell. I per aquest divendres comencem música clàssica, que té com a protagonista el compositor Miquel Àngel Roig Francolí, on presenta les seves sonates i cançons i música de cambra a càrrec del Trio Igosim i Iranzo Bartolomé. Serà a Can Ventosa a partir de les 8:30. El dissabte, el Cala de Bou, ara és un parell turístic, també residencial, acaba la temporada turística i abans que tanquin tots els negocis fan el ximpum final amb una sèrie de concerts a tots els bars de la zona. Hi haurà també el Cala de Bou Express, una dotzena de concerts des de les 6 de la tarda i fins a la mitjanit, i tindrà la cirereta al pastís, serà un grup de tributs. Un grup de tributs a Queen, hombre, Queen Forever, a partir de les 9 de la nit a l'Auditori de Caló de Soli. Hi ha una altra proposta aquest dissabte, que és teatre, mejor no decirlo, una comèdia protagonitzada per Imanol Arias i Maria Barranco, dos actors conegudíssims del cinema espanyol. Serà a partir de les 8 de la tarda a Can Ventosa. I diumenge tenim les festes del Pilar de la Mola, a Formentera, a partir de les 6 de la tarda. També activitats infantils, degustacions gastronòmiques populars durant tot el dia a la plaça del poble. I a les 8, música amb l'orquestra Ritmo de la Isla. A les 9 i mitja, massatge flamenc amb la Canija. I a partir de les 11, la 22, que és una orquestra de salsa. I ja ens acomiadem dilluns, que és festiu, a celebrar el Soul and Food Blues, trobada dedicada a la música i la gastronomia de la Delta del Mississippi, amb actuacions del guitarrista nord-americà de blues, Will Jacobs, acompanyat per l'harmonicista Marcus Coll i el grup de Soul Connectors. Això serà també a Caló de Soli.
0: Molt bé. T'anava a dir, els closings no són aquest cap de setmana?
9: Els closings...
0: Ostres, pues mira, que, estàs molt lluny. Me pilla muy lejos, com a dir. Me pilla muy lejos.
9: Els closings són... Mira si estic desconnectadíssim.
0: Estàs desconnectadíssim del món disco. Ostres.
9: Efectivament.
0: Clar, és que jo, quan jo vivia a Eivissa, anava a closings. Jo era ese tipus de persones que anava a closings.
9: Sí, a veure, és que també el tancament de Space era com una mena del final simbòlic de l'estiu i a l'inici del llarg hivern, Aleshores era una mena de ritual de pas. Era com el cap d'any, era com la festa de cap d'any.
0: Sí. O pitjor, segons per on ho miris. Molt bé, doncs sí, crec que són aquests dies exclusius per si algú encara tens d'animar-se. Gavi, a Mallorca, què cap de setmana?
10: Pues mira, he elegido 4 cositas. La primera es el festival Fona Fall Fest, que es la programación de otoño de Fonart, un festival itinerante, ecléctico, que comienza con un cantautor británico para muchos desconocidos, Rupanes. Uh-huh. Viene a presentar su cuarto álbum, no es un personaje nacido ayer, y lo suyo es un folk acústico muy recomendable, en pura esencia, guitarra y unas canciones que no necesitan levantar el volumen. Esto es este viernes en el Teatre Sants. Más cositas, de Exbats, que es un grupo que vino y que tocó en la movida hace 3 años de la mano de esta promotora Rudy Sessions, pues regresa este domingo con nuevas canciones, es un grupo estadounidense y que viene a presentar su último álbum, My Dinner with Krumer.
0: De culto, ¿no?
10: Un grupo más que de culto, ¿no? Incluso casi religioso sería.
0: Sí,
10: sí.
0: Pero no cantan gospel.
10: No cantan gospel, no. Lo suyo también está cercano al folk, si no me equivoco.
0: Sí.
10: Y bueno, no, es una mezcla de todo, de pop, de los 60, garaje, rock and roll, sí, punk rock, psicodelia. Y dos cositas más, un concierto de música clásica en el Port de Sóller, es una nueva edición, creo que es la cuarta del Festival de Música Clásica Port de Sóller, y empieza con una camerata cuyos músicos son miembros de la Royal Concertgebouw Orquesta de Ámsterdam. No sé si lo he pronunciado bien.
0: Yo creo que un tío de Ámsterdam estaría muy orgulloso de tú en aquel momento.
10: Exactamente. Bueno, si queréis cómo se pronuncia exactamente, os recomiendo ir el sábado a las 7:30 en la iglesia del Port de Sóller. Y acabo con un poquito de punk, que no está mal, siempre creo en el aviador. Sí. En principio se iba a hacer en el Rafal, es un concierto con cuatro bandas, de Brigade, Terror 5, Turbo Terror y un grupo de Albacete que se llama Tasotis, pero han cambiado de... se iba a hacer en la barriada del Rafal, pero finalmente será en el sótano de la Plaza Gomila, el Rafal que estrenaba nuevo local, y la cita es este sábado a les 9 de la noche.
0: Molt bé, i una bolla extra, si me deixes, perquè hi ha un vermut amb acústica interessant, vam passar per el programa aquesta setmana, de Tea Makers, al Maix Benilo, una de les poques botigues que queden on se venen discos encara, amb vinil, òbviament. Serà a partir de les 12, hora del vermut, i Tea Makers, que sona molt bé, sempre paga la pena escoltar-los.

0: De Pazis, en Xisco i companyia, que actuaran, com dèiem, a partir de la migdia, de les 12, al Mais Vinilo, aquesta botiga de vinils de Palma. David Ventura, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins la setmana que ve, Anna.
2: Adéu, bona setmana. Cap de setmana.
0: Bon cap de setmana, Capitán
3: Rodas. Bon cap de setmana.
0: Vinga, i com hem dit abans, acabam amb Leon Manso. Sempre és una bona ocasió i una bona excusa, en tenim moltes, per escoltar aquest gran artista menorquí. Ell tancarà aquest dissabte a partir de les 9 del vespre a la temporada del Claustre, final de temporada. En Leon Manso ens acomiadam per avui. Ja sabeu que tornem demà a partir de les 10.

0: ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem?
2: Com esteu?
0: Molt bé. Molt bé, me sentiu o no me sentiu? Bé, sí, no sé si me sentiu. Bé, és igual, jo no me sento jo mateixa.
2: Com que no?
0: Bé. No, perquè vosaltres sabeu que la ràdio, els locutors molt sentim a nosaltres mateixos,
1: clar,
0: per regular una mica la veu, sentir la música que posam de fons. I jo ara mateix no m'estic sentint.
2: No, però nosaltres te sentim
0: però
2: a tu.
0: Però potser el programa igual.
1: Pots fer màgia igual.
0: Ara me sent.
2: Ara te sent, molt
0: ara,
2: bé.
0: Ara me sent,
2: solucionat.
0: Sí. Gràcies. Escolteu, Jordi, Xavi,
2: digues.
0: Vull que m'acompanyeu a un lloc.
2: A on?
1: On?
0: Una festa.
1: Poden anar a una festa.
2: Quina festa?
1: Quin misteri, de cop.
2: Sí, vol ser clar. És a dir, que en aquesta hora, un dijous...
0: Una festa. Jo vull anar a veure na Letizia Sabater.

0: Letícia Sabater, vull que m'acompanyem a veure-la, per favor, per
1: bé,
0: favor.
1: Si tu vols demanes d'aquesta manera, vendrem amb tu.
2: I si posen aquesta cançó?
1: Però en horari laboral, eh? Insistim.
0: No, no, ha de ser al vespre, perquè na Letícia Sabater celebrarà una festa hortera a Mallorca el dia 17 d'octubre. I la temàtica són fresses impossibles, és a dir, heu de venir vestit molt hortès.
2: O sigui, ho diu el cartell, festa hortera.
0: Sí, bé, no ho sé, però ho he sentit a dir. Vosaltres com podeu anar vestits? Com ho oferiu? Hem de cridar molta atenció.
1: Ella... Podem anar cadascú d'una, tu una X, jo una I i en Jordi una U.
0: D'acord.
2: Sí, exacte.
0: Ah, m'agrada.
2: I falta un xiu.
1: Les altres, per si m'imagino... I un per dos. Du una U i un
0: no,
1: per dos.
0: No, anant pegant botets.
1: També.
0: Sí, xiu, xiu, xiu.
1: Estaria molt bé.
0: Ella crec que anirà vestida de monja.
1: De monja,
0: la monja a lo Letícia Sabater. Ja sabeu quan va, això.
1: Sí.
0: I supos que també sonaran cançons molt torteres. Vos va bé, idò, acompanyar-me.
1: Sí, la Letícia Sabater se va posar abdominals, o no?
0: Sí, sí, és ella, és ella.
2: Se va posar abdominals.
1: Sí.
2: Se pot fer, això?
1: Segur que sí. Tot se pot fer, si tenen quart tot, Jordi.
2: Jo no sé com aniria disfressat, però, perquè no... Jo no tenc robertera. Això és un món que no he explorat.
0: És un objectiu. Per això és una disfressa, Jordi.
1: Bé, no.
2: Ja.
1: Sí.
0: No? Jo vull dur colors molt cridaners.
1: Mira, perfecte, pot dur color IB3.
0: Me vull disfressar de fosforescent, de rotulador.
1: Tu, si tu ho vols, et tenim davant, en Sedatges. Nosaltres donarem suport.
0: Ai, moltes gràcies.
1: Clar que sí.
0: No m'esperava tant de suport
1: que
0: amb
1: tu,
0: aquesta proposta.
1: És que tu, de nosaltres, el que necessitis, el que no vulguis.
0: Per favor. Gràcies, gràcies, companys. I gràcies també a l'Andrea Sánchez, que avui la tenim en el control tècnic.

0: Han posat el grup de moda, eh? Bé, de moda, de retirament. No?
1: Bé, i de moda. Tothom en xerra. Tothom en xerra. Ahir se van estrenar, ja.
0: Oh, que gràcies. Jordi, estàs nerviós, que hi vas demà?
1: Estic molt nerviós. A més, ja s'han començat a veure vídeos d'ahir i està l'estadi olímpic ple, ple. És una passada.
2: Sí? Quina és la cançó que te fa més il·lusió de totes?
1: Home, Petaro està molt bé.
0: Aquesta que sentim.
1: Petaro està molt bé.
0: Molt bé. I una altra cosa. Què passarà si quedes tirat a l'aeroport?
1: Home... que hi haurà un problema.
0: Home,
1: m'enfadaré amb la companyia pertinent. Ja.
0: Perquè vosaltres, com duis això de quedar-vos tirats vulgarment dit a l'aeroport? Quan un vol pateix el retard o se cancela, què feis? És a dir, sou els que vos sulfurau, vos enfadau i no respirau? Sou des que manteniu la calma i amb paciència? Sou des que van al mostrador i ho gestiona? O teniu el rol d'entretenidor dels altres per mantenir el grup cohesionat, vols inventar els jocs, xerrau amb la gent que no coneixeu si esteu tots sols. Qui sou?
1: Home, jo segur que no som els que s'enfada i comença a muntar un espectacle allà perquè no suporta la gent que fa això. Uh-huh. O sigui, la gent que se comença com a emprenyar molt i comença a cridar...
0: No te pega, Jordi.
1: I però també no l'aguanta la gent que ho fa això. Em sap greu si qualcú ho fa, però me posa més nerviós i dic, amem... Pots tranquil·litzar-te.
0: Sí, calma, ja calma. És que en Jordi és la veu del seny. Ja.
2: Sí, men, és que no pots fer res. És a dir, no perquè te posis més nerviós o manco faràs que un avió arribi d'hora.
0: I tu t'enfades, però. No, tu t'enfades i no respires.
2: No, jo diria paciència, tanmateix, que hi farem.
0: Bé, idò, els qui vos poseu nerviosos, heu d'aprendre de les jugadores del vòlei Manacor que han patit no un... sinó dos vols cancel·lats i tota una odissea que ara vos explicarem bé.
2: És que, de fet, jo ho vàrem veure a xarxes, una foto, les jugadores que estaven tirades per allà per l'aeroport, no, bé, literalment, perquè estaven assegudes en terra, jugudes, menjant qualsevol cosa, pobres.
0: Sí, la veritat és que... Maria Nadal, ja heu superat la travessia, ja sou a ca vostra.
3: Sí, ara ja sí, ja hi varen arribar i ja som aquí a Mallorca.
0: Quan vareu arribar, dius...
3: Varen arribar, perdó, després ahir.
0: Després ahir. Mira, ja no saps quin dia te trobes, eh? Després
3: aquesta
0: de tot.
3: Aquesta setmana no sé ni quin dia és. Avui pensava que eren dimarts, ara això no sé.
0: Escolta, Maria, què ha passat? Explica'm el Odissea. Quan havíeu de partir? Que és el que ha passat una cosa darrere l'altra, que per mi que és llarguíssim. Explica'm-ho.
3: Sí, ha estat com a surrealista, perquè nosaltres anàvem a Granada a jugar un partit de vòlei, el primer partit de temporada, i res, havíem d'anar i tornar el mateix diumenge. Tornàvem al vespre tard. I ja al vespre, ja dins el taxi, ja tenia una sensació rara, perquè el taxista me'l va dir que tancava l'aeroport, no sé quina història, però bé, jo deia que és jove, me deu prendre espel. No, i va tancar l'aeroport, efectivament, i me'l van cancel·lar el vol. Però bé, dins del que hi ha una cosa que pot passar i ja ha passat altres vegades, cancel·lar un vol, i ja està. Mm-hmm. I me'l van donar... En aquell moment me'l van donar un hotel i sort, perquè ara esperàvem molt temps, i vàrem... Jo vaig haver de fer l'esforç d'entretenir tot l'equip a les 12:30 del vespre.
0: Tu ets entretenidora, no?
3: Sí, jo som.
2: Quina dinàmica és fer?
3: Som el peassa de l'equip grup, seguríssim.
0: A les 12:30 del vespre, Maria, a un aeroport, sí. Què feies per entretenir el personal?
3: Varen començar, jo vaig donar classe un pot de ball de bot a la Tònia, a una del meu equip, que li fa llars aprenent-ne i li deixa un pot de classes particulars.
0: I ara mig, de la terminal, molt bé.
3: Allà en mig de terminal de Granada, ja t'ho dic, vàrem fer un rollo i un parell vàrem ballar una jota. Després vàrem fer... Bé, hi ha altres jocs que jo sé del teatre i quatre jocs així que vàrem riure i la veritat és que el temps va passar relativament aviat.
0: Mm-hmm. Molt bé. Està bé.
2: Sí, per el que tenim entès, Maria, és a dir, vos passava una cosa dolenta una darrere l'altra. Sí. És a dir, Lleida Murphy, absoluta. Explica'm-vos quan rebiu informació que què passava.
3: És que va ser... Sí, tu deies, ara ja me l'ha passat tot, ara ja no es pot passar res pus. I seguia passant, perquè diumenge perdem, vull dir, mos cancel·len el vol, bé, va, se pot aguantar. L'endemà me'l varen dir els entrenadors, bé, però anar a berenar fins a les 10:30, tranquil·lament, i a les 9:30 telefona i els dels hotels mos criden des de la recepció, mos criden ahir 26, que ahir mig passava el bus. Evidentment, el bus per anar a l'aeroport, evidentment, no tenien temps. Ahir 26 d'estar preparades per ahir mig. I clar, varen dir, bé, ja fem un taxi nosaltres, ja que se me va començar a complicar. Ja quan partíem ja veia que de mitja hora de retras es vol del migdia, de dilluns, també ja veiem que regular, i quan arribem allà, un altre pic cancel·lat.
0: Mare meva. Tornàvem
3: a un altre pic el mateix tràmit, els entrenadors van corrent, s'estapen el taurell, som els primers a arribar, i tot i així vàrem... Bé, el nostre entrenador va fer 8 hores a dins l'aeroport. I nosaltres vàrem fer 4 hores estaria segures i després vam anar a comprar roba, perquè, clar, anàvem amb la posat, roba d'entreno...
0: Clar, vosaltres anàveu en l'equipació del volei Manacor.
3: Clar que sí.
0: I ja havíeu passat un vespre i dues cancel·lacions. Sí. Necessitàveu roba. Que va, la necessitàveu o vàreu aprofitar amb l'excusa? Maria, confessa.
3: No, la veritat és que és dir, sempre és una excusa per anar a comprar roba, però en aquell moment, també és que jo només pensava, aquesta camisa que duc posada començarà a caminar tota sola. Vull dir, és que començarà a partir, jo... No sé, jo i, això era dir, i també és que el setí en classe roba interior, també, saps que...
2: Sí, no, sí, va a fer bé, és a dir, està justificat. Però, mem, quan passa aquest cas, quan el motiu de retard o la cancel·lació és per motius meteorològics, és a dir, que són de força major, imagina que no teniu data d'indemnització per part de la companyia, supera les 4 hores, o les 3, però dret a menjar qualque cosa, vos donen qualque ticket?
3: No, és que en realitat la nostra cancel·lació dels vols no era per motius meteorològics. Nosaltres, perquè la nostra era per un tema de congestió aèria i de tràfic aeri, perquè el nostre vol venia de Barcelona i com que a Barcelona hi havia problema meteorològic no podria arribar a Granada, però no està considerat com a problema meteorològic el nostre.
2: Ah, per tant, teniu dret a compensació.
3: Per tant, sí, és a dir, dret a compensació en tenim. Bé, i nosaltres hem enviat estiquet de la roba, aquesta reclamació, vull dir...
0: I què menjàveu? Quina és el menjar de supervivència quan te passen aquestes coses? Jo? Perquè la foto que hem vist, estàu tirades en terra, que no sé què menjau...
3: Sí, com que vam perdre la noció, ja no sabia ni quina hora. Aquesta foto d'enterra eren les 5 i mitja o les 5, vull dir, estaven dinant a les 5 i mitja de menjar per a cuinar que havien plegat del Mercadona. Jo recordo que fa un macarrons, eren més freds. Que merda, que eren fredíssims. No sé, però bé, tampoc no. O sigui, estàvem com tan concentrades en... Ara diu això a la companyia, ara no contesta, ara això, que tampoc no pensàvem en menjar, saps? Però perquè el vespre de dilluns varen dir, mira, ja una punyeta, anàvem a fer unes tapes per allà a Granada i ja, i ho van recuperar.
1: Home, si les pagues a la companyia, les tapes,
3: Hombre, clar, vull dir, ara ja que érem a Granada, havíem d'anar a fer unes tapes o qualsevol cosa.
0: Vareu aprofitar per fer estiraments allà mateix, perquè no sé si vareu arribar a jugar el partit.
3: Sí, no, el partit el van brillar, van perdre. Però...
2: Ah, justament, he dit malament.
3: Sí, perquè si ja haguessin guanyat o qualsevol cosa. Però bé...
0: No, amb què vol dir... vareu poder dutxar?
3: Sí, no, jo vaig dir, dutxeu-vos tranquil·lament perquè tindran temps de dutxar-vos. I vàrem a ser tranquil·lament i tot.
2: I de vegades passa, Maria, que en aquesta davant l'adversitat, com a equip, vos uniu més. Això m'ha passat en alguna història.
3: És a dir, això, jo crec que en aquestes situacions o acabes estirades de cabells o acabes totalment cohesionat. I és veritat, jo crec que com aquí va molt anar bé, t'ho diré.
2: Exacte, aquí anem.
0: Quin és el vostre crit, Maria, quan feis punt?
3: Quan feim punt, sí, bé, quan som de fora, un, dos, tres, Manacor.
0: I de quan vareu arribar, bé, quan heu arribat a Mallorca després d'ahir, suposo que heu fet oe.
3: Sí, més o manco. Jo crec que ningú donava crèdit. Quan vàrem aterrar a Mallorca, ningú donava crèdit. Ara només dèiem, jo donaré crèdit quan tropitgi el meu llit. Quan tropitgi el lot, no m'ho crec.
0: Perquè tenc entès que no vareu tornar totes a la vegada, sinó que unes varen agafar un cotxe i se'n varen anar cap a Alacant. És així?
3: Sí, és clar, que aquí hi ha situacions diferents.
0: No heu arribat a la vegada.
3: Exacte, hi ha gent que té una situació i hi ha una altra. Nosaltres, un parell d'altres que estudiam, relativament les universitats no es poden votar, ho deixarem així. Però la gent que fa feina, això no és un motiu justificat. I clar, les dues que feien feina així més urgent que diguem, varen dir, nosaltres no tenim una alternativa. I varen dir, fa un cotxe allà per la llant i la llant volant. I ho haguéssim pogut fer totes. Passa que el tema és que si fèiem aquesta opció, després no teníem dret a indemnització. Saps?
2: Home, ho heu fet bé. Mireu, Manco vos ha cohesionat com a equip. Heu rigut, que també estic convençut que hi ha algun bon moment. Heu après ball de bot. Ha estat una odissea, però bueno, escolta, una odissea relativament...
0: Inolvidable.
3: I ha pogut ser molt pitjor.
2: Sí, exactament.
3: Va estar calma bé i tot.
2: I encara vos pagaran els 350 euros d'indemnització.
1: I qualcú ens heu tingut pont anticipat.
3: Esperem que sí, exactament. Això sí.
0: Molt bé. Poden dir tots OE, perquè ho hem aconseguit, aquestes jugadores del vòlei Manacor.
3: Exacte.
0: A la fi han arribat, han superat aquesta odissea, així que...
2: OE!
0: Maria Nadal, gràcies!
3: Gràcies.

0: La situació, redetingut. Hola, bonasera.
1: Hola, què tal?
2: Detingut un reclus, un presoner, després d'intentar fugir de la presó de Palma.
0: El fet va tenir lloc dissabte passat, després de tornar del camí de Sant Jaume, penitenciari, que se fa cada any. Quan se trobava al costat d'un dels vehicles de la comitiva, a les portes del centre, va començar a córrer per la carretera de Solla, en direcció al centre de Palma. Els funcionaris van sortir immediatament al darrere seu i, amb l'ajuda d'una patrulla de la Policia Nacional, el van aconseguir detenir a l'altura de l'antiga presó de Palma. L'home, que estava exhaust després de la carrera, no va oposar resistència.
2: Posteriorment va ser posat a disposició judicial i el jutge va ordenar el seu reingrés a la presó, on li han suspès els beneficis penitenciaris.
0: Hola, bonasera.
1: Hola, què tal?
3: IB3 Ràdio és memòria.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol.
5: Tèntol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu t'he dit vel,
6: pinta,
7: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu!
8: Som en Lluís. M'agradaria dedicar somnis de 1000 viatgers en el meu germà Felip, que dia 11 presenta un disc on el Teatre d'Artà.

0: Que preciosa aquesta cançó del grup Baba Josifà, que ha dedicat en Lluís, en el seu germà. Que preciós també m'assembla dedicar cançons als germans.
1: Sí, eh?
2: Sí.
0: És que germans... Qui té un germà té un tresor.
1: Sí, això és
0: així. 646-93-4501, si voleu dedicar les vostres cançons a qui sigui. Vinga, bueno, germans.
1: Exactament, a qualsevol persona del món, animal o concepte, si voleu, fins i tot. Vull dedicar una cançó... Quin concepte li dedicaries? A quina idea?
0: A trobar aparcament.
1: Trobar aparcament, per exemple.
2: Exacte. Quina però no sigui fent voltes per Palma. Exacte. Jo crec que ja el tenim, ho podem superar, aquesta etapa.
1: És original.
0: Com es duc? Mitja hora, fent voltes...
1: Perdó, és que ara
2: també te pots dedicar una cançó a tu mateix. Que sí. Tampoc se fa, no?
1: És vera, passaria un poc a gol.
0: Un cop a t'escona.
2: Me vull dedicar...
0: Quina cançó vos dedicaríeu, vosaltres?
2: Quina cançó... Jo quina cançó estic pensant? Una que vagi així un pot de...
1: De Baba Josifà, qualcuna.
2: Home, sempre va bé. No, però una que xerri així, no ho sé.
1: Digue-ho,
2: petar-ho.
1: Uf, en Joan.
0: Una altra vegada, Joan.
2: Bé, ja està. Et setmana d'Oques Gràcies, ja està.
1: Va, escolta, un poc més original. Va, quina seria?
2: Bé, diu-ho, si et té qualcuna, no me pressionis.
1: Va, deixem-ho tranquil, jo vos diré coses, ara. A una bruixa que li dedicaria una cançó.
2: Home, s'ha de... Plou i fa sol...
1: Molt bé. A un dimoni? A un homo?
2: Sant Antoni, una clausa.
1: A un Popeye?
0: Què dius?
2: Un Popeye...
1: Sabeu que me refereixo?
0: No, la veritat és que no. Ara apareixes d'entre avui i demà. Una paraula.
1: Com et sa broma, Jordi?
2: Com et sa?
1: Si te dic vel, en què penseu?
2: Si a tu te dic pinta, mur, veus? Ja és com la sé, eh? Si ara me l'escolta, em fliparan.
1: Oient de 24 hores d'Iveta Ràdio. Bueno, què és que vols dir, eh? Bruixa, dimoni, nomo, Popeye... Són alguns dels noms dels 14 caparrots històrics de Pollença que acaben de restaurar i que no sortien feia gairebé 3 dècades, eh? Xerram dels anys 90, pràcticament.
0: Mare meva. I jo vull saber més sobre aquests caparrots perquè m'han semblat molt simpàtics. Bruixa, dimoni, nomo, Popeye. Cristina Carci, presidenta de l'associació Colla Gegantera i Caparrots Les Bart de Sant Jordi. Benvinguda, xiu-xiu, com anam?
3: Molt bé.
0: I també saludam en Jaume Terrassa, secretari de l'associació. Jaume, com anam?
4: Va bé.
0: Jaume, començarem per na Cristina, que és la presidenta. Fa 30 anys que no surten aquests caparrots, ara els heu restaurats, però quina és la seva història, la història dels caparrots?
3: Bueno, realment, la història real, nosaltres la desconeixem, perquè realment aquests caparrots sortien ja... bueno, jo tenc records que quan eren nines no vaig sortir, però jo crec que són dels anys 70, 60, 70. Són uns caparrots que se beuen molt a la zona de Catalunya perquè eren caparrots que se venien a l'empresa L'Imagenio que se dedicava a fer caparrots a tot arreu d'Espanya. I aquests caparrots me'n record que potser era... Tenia jo 10 anys, els veies molt enxassats nits i sortien darrere la banda de música per les festes patronals i sortien... Bueno, amb en Guerrilla, la música que sol posar a la banda de música, corregent, en Joan Sant Arní, i sortien sempre per les festes patronals. Sé que ja tenc vídeos de quan sortien també algunes altres festes, com antigament que se feia la festa del turista per setembre, que se repartien per els diferents hotels del municipi, i després realment van deixar de sortir, no sabem el motiu, tampoc ningú ho ha sabut. I nosaltres, una vegada, quan entrarem a l'associació, quan que se van crear les Barres Sant Jordi i se crearen els dians que actuals tenim, també, els van trobar dins una sala realment com abandonats. Estaven molt mal conservats, tenien molta humitat, molts estaven foradats. Sí. I clar, una nostra idea va ser intentar recuperar totes aquestes figures.
1: Són caparrots que són molt curiosos, són 14 caparrots, insistim. Clar, hem dit algun dels noms, són Popeye, per exemple. Jaume Terrassa, recorda-mos quins són aquests 14 noms i com són aquests caparrots, descriu-mos-los.
0: Clar, no sé si s'assemblen bueno, als personatges que tots coneixem.
4: Sí, això venen a ser personatges de rondalles, perquè tenim una bruixa, un dimoni, tenim tres patos amb aspectes diferents, tenim un típic pallasso, una calavera... un paperàs, un bisco, un capità, un Popeye, un soldat i un gnomo, mem. Lo que he dit, són personatges realment de rondalles, de contes infantils, a dir, que a un nins els coneixen bastant.
0: I no sé si a Pollença teniu, fins ara teníeu uns caparrots des de la ignorància, molt simbòlics, molt concrets, que tothom conegui i que ara potser costarà, entre cometes, integrar en aquests altres personatges.
4: A Pollença teníem dos caparrots que tothom coneix, que és l'esbar de Sant Jordi, que ve a ser un cavall i un drac de Sant Jordi. Però, bueno, aquests, com m'ha d'explicar la Cristina, quan sortia fetges molt puntuals, els seguirem mantenint sortint, per exemple, a les festes patronals i, a lo millor, per la rua. És a dir, són moments molt claus. És a dir, no són, que diguem, que passin arreu de Mallorca... És a dir, tenen sortides molt simbòliques.
0: No són tan institucionals, direm.
4: Direm així. I, sobretot, la gent més major sí els reconeix. Sí els reconeix. Que a més, la gent que els va veure als anys 70.
1: Clar, anys 70, clar, i fins al 90, m'haureu explicat que se varen deixar de sortir, els heu trobat pràcticament en estat d'abandó, ara els heu reparat, tornen a sortir al carrer, el poble ho celebra perquè se'n recorda, però són fidels a la imatge d'escaparrots dels anys 70, i heu seguit, els heu continuat, els heu fet de la mateixa manera?
4: N'hi ha molts...
1: Sí, Cristina, perdona, endavant.
3: Sí, a veure, tots aquests caparrots que hem restaurat es mantenen tal qual estaven. És a dir, nosaltres vam recopilar vídeos, fotos, així com vàrem pura, d'arxius que ja tenien persones dins la seva, i vàrem intentar mantenir la mateixa essència, és a dir, inclús utilitzar el mateix vestuari que en els anys 90 utilitzaven. Que alguns sí que ens falta vestuaris nous, perquè no hi eren tots, però han mantingut que els restauradors que ens han restaurat aquests caparrots mantinguin la mateixa estructura, les mateixes pintures, tot exactament igual com estaven abans.
0: I Cristina, qui va ser el qui va prendre la iniciativa de recuperar-los? Perquè supos que estaven guardats i això fins que ningú agafa la iniciativa s'embranzida...
3: Exacte, la iniciativa vam prendre des de la mateixa colla, vam decidir que aquest caparrot en principi els volíem duplicar, és a dir, crear de nous en els materials més nous d'avui en dia i que aquests que s'haguessin reparat un poc per mantenir a lo millor a un museu o per s'haguessin exposat. Però al final vam decidir restaurar damunt els mateixos i nosaltres vam restaurar dos escultors. Uns eren en Pollencí, que és en Jaume Arzuela i en Joan Esteve. Després ells, per motius de feina, això no van poder, i els darrers, tots els darrers que es van restaurar, que ja han necessitat més restauració, que estava més mal estat, i han utilitzat material més bons i això, els han restaurat de Menorca amb el Little Pons.
0: I, Jaume, a veure, per qui no mos han posat mai davall un caparrot. Explica-mos-ho. Quina és la sensació? Quan pesa? Que si veu des de dins, ara que te tenim aquí, aprofita.

0: està bé només a Nils.
1: I teniu cantera a la colla? Cristina,
0: Aquí ve...
1: Jaume, digues, perdona.
0: No, aquí ve un problema. És que per treure-los tots és complicat,
1: clar.
0: Però bueno, d'aquí m'ho servirà, que veurem si m'ho senten i qualcú s'anima. Endavant.
1: Ja ho sabeu, pollencins, pollencines. Jo crec que la colla de l'Esbart de Sant Jordi vos ho agrairà, perquè, Cristina, s'han d'aprofitar aquests caparrots recuperats.
2: Exacte, clar, el que no hem d'oblidar és que això és part de la nostra cultura i hem de mantenir viu la cultura que tenim des de fa molts anys. Hem de pensar que cultures geganteres, cultures de caparrots, fa centenars d'anys que existeixen, per un motiu o per l'altre desapareixen, i hem de recuperar la nostra cultura. És a dir, nosaltres aquests caparrots els hem restaurat pràcticament no per només perquè són més fàcils de dur, perquè els altres caparrots potser pesen una mica més, són més grossos. També els hem restaurat perquè infants de potser 10 anys que els hi poden estar bé puguin participar en la cultura, que no tots són gegants, que gegants no tots els poden dur, però caparrots, tant clar, infants com adults, també els poden dur.
3: I més aquests caparrots tan simpàtics, que tenen formes d'ànec.
1: Ara la Margalida cifra en el control tècnic, que és de pollança.
3: Sí.
1: Mor diu que ella ho pot provar.
3: Sí, que després d'aquesta feinada que heu feta, ella s'ofereix. Per tant, pollencins i pollencines, ja ho sabeu, han de donar vida en aquests caparrots que han duit una feinada,
1: sí,
3: i se recuperen després de pràcticament 3 dècades.
1: Exacte.
3: 14 caparrots.
1: Exacte. Així que moltes gràcies i enhorabona, Cristina Carci, presidenta de l'associació. I Jaume Terrassa, que és el secretari. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Adéu.
3: Adéu, que vagi bé.
1: Escolteu, vosaltres, Jordi, Xavier, vos agradaria fer de caparrot qualque dia? Bé, no sé si heu tingut aquesta grata experiència.
3: No, mai.
1: Perquè clar, heu de ballar i votar a la vegada,
3: clar, no?
1: I saludar...
4: Jo és que dedico el caparrot al duc incorporat. Per tant...
1: Què vol dir això, Jordi?
4: No, que tinc, ja ho dic, que tinc el camp gros, gran, sí.
3: No tant.
4: Bé,
1: no
4: passa res. Jo ho reconec, no passa res.
1: I en tot cas, el tens proporcionat, eh?
4: Bé, gràcies.
3: Sí, ja
1: l'he estat
3: molt ben
1: fet. Clar, la gent no te veu i se deu demanar quin cap deu tenir.
4: Sí, però és vera que si és més bo de dur per nens, per infants, segurament a mi no, jo no el podria dur.
1: No, sí, segurament.
4: No m'hi cabria. Però bé, sí. El Xavi podria.
3: Sí, jo tinc el cap molt petit.
1: Com que, un gros, un altre petit, no ho sé, jo.
4: Jo, perfecte.
3: Sí,
4: caparrot alt.
3: Sí, no ho sé, jo m'agradaria.
1: Jo voldria d'un Popeye.
3: Sí, jo Sànec. En tenen dos. Mira, ara vos recordarem el nom, perquè en Jaume va enviar una foto ahir per WhatsApp, en què me sortien tots aquests caparrots.
1: Ja, la bruixa, el dimoni, en Nomo... En Nomo, que és el peix, o...
3: En Nomo és com...
1: És un gnomo,
4: no, és en
1: com en David...
3: Ah. No, Inés, per favor.
1: Ai,
3: ja és una broma, això que has fet ara.
1: No, no és cap broma. És que m'he confós de lletra.
3: Bé,
1: la meva dislàxia,
3: n'hi ha un que no entenc, que és en paperes, paperàs, que és com un boig, en pallasso, na bruixa, en dimoni, que és un dimoni, ànec 1, ànec 2, ànec 3, es vell, que és vell molt graciós, el soldat, en Popeye, en capità, i després en Gercho, en Bizco, que li diuen, i
1: ben,
3: la calavera.
1: Ja, la veritat.
4: El vell m'ha cridat l'atenció.
3: El vell, sí.
1: Jordi Mònica, mai falla. No, sí. Jo no correria riscos.
3: Jo...
1: Després de lo de Nomo.
3: Sí, perquè en Nemo... En Nemo no el tenen de moment. Per aventura faries 15.

0: RTV3 Ràdio és Dial.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna desequip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment

0: Jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
1: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
3: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
4: Benvinguts a Esports 3 en joc.
3: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.

0: Atenció, atenció, atenció, atenció, autònoms de les Balears. Ja sabeu que Xiu Xiu és un espai segur. Mai no vos decebrem, així que nosaltres vos recolzarem sempre. Per això, avui vos volem convidar a...
1: Nestardeo dels autònoms.
0: Vos donarem suport, perdoneu.
2: Sí, ha estat errada meva.
0: És que vos recolzarem no, és incorrecte.
2: És incorrecte, ho he escrit jo.
0: No importava, ho diguessis.
2: No, però que jo sabia que ho recolzarem quan ho he escrit que era incorrecte. Jo i després ho he de canviar.
0: Dubtava entre si de sobre no, i recolzar era una de ses dues.
3: Molt bé, però diu molt de voltres.
2: És posar-te i recolzar-te.
0: Tornem a començar.
2: Va.
0: Autònoms de les Balears, ja sabeu que Xiu Xiu és un espai segur. Mai no vos decebrem i vos donarem suport sempre. Per això, avui vos volem convidar a...
1: Tardeo dels autònoms.
2: Has pagat el trimestre i encara te queda qualque euro? Idò, toca festa. Dia 24 d'octubre, primer Tardeo d'autònoms a Can Castell, a Sineu, autònoms, pimes i simpatitzants. Tots hi sou convidats, més grans de 18 anys, organitzat per Parisio Productions. La festa no desgrava, però el manco. Alegre.

0: Lluc Paricio, aquí tens un autònom que vendràs
1: a fer. I aquí un altre.
2: Tots autònoms aquí, però atenció, si hi ha qualque inspector de treball, aquí no som, aquí estan contractats.
0: Sí, però pots estar contractat i ser autònom a la vegada.
2: Sí, exacte, és que és el nostre cas per fer altres coses.
0: És que, Lluc Paricio, com anam?
3: Com està? No vos vull corregir, però a part de tardeo d'autònoms, és tardeo d'autònoms de pimes i de perduts. Perquè...
0: Ah, perduts també.
3: Petita i mitjana empresa okay. També està convidada i és perdut, que ve a ser qualsevol persona d'aquesta que sempre te trobes en el bar. No volen fer cafè i així que també estan convidats.
0: I també supos que persones nini, vull dir, que ni estudien ni fan feina.
3: Sí, bueno, ja t'he dit, la virtut aquesta era celebrar la vida de l'autònom, i per això, si nosaltres anàvem sempre en els tardeos dels professors, que se fa quan acabes trimestre, vàrem decidir que no podien ser menys i convidar tothom que vengués a celebrar que nosaltres hem pogut pagar un trimestre més.
0: Perquè els autònoms tenim el nostre particular trimestre.
2: Sí.
3: Correcte, però que és molt pitjor.
2: No mos poden desgravar aquesta festa, no.
3: Bé, jo a tothom li dic que si m'acomanes cubates per adelantar, crec que li puc fer factura. Lo que no hi haurà retorn. És a dir, si tu en compres 10 i en consumeixes 6, jo que 4 queden en el limbo i no te'ls retorna. Jo ja t'he cobrat.
0: Sí, però al mango mos podràs haver fet factura i sí que el podran desgravar.
2: Home,
0: normal,
2: si presentau això en el vostre gestor, no sé què vos dirà.
0: No, però concepte, festa de final de trimestre.
2: Sí, networking.
3: Jo crec que algo ho trobarem. Qualque buit legal i de bo.
1: Sí. I si mos encalcen, direm cerquen en Parísio.
2: Exacte.
3: Exacte.
0: Perquè tu, Paricio, ets autònom, entenc.
2: No, ara diu, no, som assalariats, fa feina una empresa 8 hores.
3: No, sí, no, això funciona. No, jo soc autònom de fa 5 o 6 anys ja. Sí, sí.
0: Mm-hmm. I com va néixer aquesta idea de fer un tardeo d'autònoms?
3: Ja t'he dit, perquè nosaltres sempre anem des de professors. A Cineu, el Manco, que a final de trimestre se fa el tardeo de professors, i nosaltres hi anem, i com a persona rància que som, i te demanen, però tu de què professor? I dius, jo soc mestre de sa vida. I vàrem decidir que ja era hora de tenir un tardeo, una festa, per aquesta gent que en teoria només fa feina, que també tenim la nostra, òbviament, però aquests autònoms i les petites empreses i mitjanes i aquests perduts que també te seran els bars, o com vidis o no, era important celebrar-ho.
2: Amén, Lluc, com us teniu preparat?
3: Pues tenim moltes coses, la veritat. Hi ha moltes performances que encara no han desvetllat. Una d'elles, però, si voleu, és que farem una vidriola que se dirà a padrina un perdut i tota la gent podrà participar comprant una papeleta. Tu donaràs un euro, el ficaràs dins una vidriola i tornarem una papeleta. I a final de festa se sortejarà entre totes les papeletes venudes la vidriola en sol del ves. Nosaltres no hi guanyem res, però una persona se n'anirà que se ve molt de dos ves. O molt poc, no sé quan serà, però...
0: Brutal, jo vull venir. Serà dia 24 d'octubre a Cineu.
3: Tot dissabte, sí, sí.
0: M'encanta si deu.
2: Molt bé, però si ara qualcú que fa feina per compte aliena i diu, escolta, jo m'agradaria venir, no els hi vetarem centrada, o sí?
3: No, però ja t'he dit, tothom està convidat. Se graci, i damunt ho vàrem explicar a segon quin vídeo, i és que si tu vens vestit de feina, serà més assequible es veure, te faran descompte. I varen dir, i no comprovarem si realment ets d'una pime o ets autònom. Uh-huh. Si tu li demanes al teu cosí que té una fusteria, una camiseta, i vens amb la camiseta de la fusteria, els camarers, no, o camareres, no te demanaran res. Ells miraran i diran, du camiseta, pague menos. Ja
0: que
3: està.
0: També és una molt bona oportunitat per fer propaganda del teu negoci. Perquè te pots...
3: És que és networking, això.
0: Exacte.
3: Això ho hem de vendre com a networking.
0: Totalment. I què passa, Lluc, si de sobte calam un funcionari enmig de la festa?
3: No hi ha cap problema. Tenim TPVs, estem preparats per...
2: I veurem un import revolucionari.
3: De veres que com que mos veiem en en la tessitura que nosaltres havíem de triar si anàvem a estar de professors o no, pues vàrem decidir això, que tothom seria benvingut. Perquè també
0: molt bé,
3: és,
0: molt bé, d'acord. No demanarem més carme.
3: Mos agrada que vengui gent. Mos agrada ser festa.
2: Clar que sí, capi, la fes una excusa, es posa-li un títol a una festa, a Cineu, però...
3: És donar visibilitat a un col·lectiu.
2: Sí. Efectivament, reivindicar qualque cosa i fins i tot celebrar el fet de ser autònom. Quanta gent esperau, Lluc, més o manco?
3: No ho sé, és que depèn molt del temps. Mai he organitzat una festa. Jo supos que si fa bon temps vendrà molta gent i si plou i fa vent em vendrà, perquè la gent és torta, així en general, i li agrada destruir. Però, bueno, ho tenim tot preparat. Tenim un tractor i tot. És a dir, tenim moltes coses.
0: Com és això del tractor?
3: Tenim un tractor. Per fer el fotocall, tenim un tractor que aixecarà la pala i tindrem un fotocall de 3 metres perquè la gent vegi...
0: Això serà tan divertit.
3: El Manco serà aleatori 100%, tot el que ocorrirà per ella.
2: Molt bé, molt bé. Per tant, jo crec que mos engrescarem, sí. Aquí Nines, en Jordi i jo, venir per aquí. Però ara, si vols, Lluc, hem preparat un joc. Com que estem aquí un espai segur, xiu-xiu, sempre...
0: Entre autònoms.
2: Et dona suport en els autònoms, exacte. Farem un pot de joc d'autònoms. Què t'assembla?
3: Vinga, digues. Va, però és perfecte.
2: I d'endavant.

0: Molt bé, ara vos he preparat això. Efectivament, en Jordi és nou autònom, paga molt poc.
1: Què pagues, sí. Jordi?
2: Ho he de dir aquí.
0: No,
1: però, un moment, no, un moment. És públic? Vull dir, sa tarifa...
2: És públic? On és públic, això?
1: No, ara que està, 50 euros a 4.
2: 80.
1: D'acord, ja, volia aclarir això.
0: Exactament. Bé, en Jordi és un nou autònom.
1: No li he demanat que cobra.
0: No, ja ho sabem.
2: Sí, sí.
0: Sabem.
2: Som
0: bé.
2: Un nou autònom i ara mateix és la vegada que més motivat he estat amb això. Vull dir que moltes gràcies.
1: Ja
3: se t'espassarà.
0: Sí, tranquil. Molt bé, amem. Per tant, veurem a prova quan sabem a Xiu-Xiu i també a Lluc Parísio sobre els autònoms, perquè aquí tots som autònoms, repetim, patejarem, per tant, un seguit d'afirmacions i hareu de dir si són veritat o són mentida. I cada resposta correcta sumarà un punt. Amem qui és el millor autònom de tots, d'acord?
1: Vinga.
0: Molt bé, primera afirmació. Un autònom se pot passar tot un mes fora facturar absolutament res i, tot i així, haver de pagar la seva quota a la Seguretat Social. Això és veritat o això és mentida?
1: Lluc?
3: Correctíssim.
0: Això
3: correctíssim.
0: És correcte, efectivament. És a dir, mentre continues...
1: No sé si la cançona t'hauria de ser tan alegre.
0: No. Bé, ha passat, el Lluc?
3: Claro que ha passat.
0: Fantàstic, bé, fantàstic. Ara va millor.
3: No, fantàstic, no.
0: Exactament. Però, bueno, al cap i a la fi són inversions. Bueno, efectivament, continues donat d'alta.
1: Sí, Javi, digues.
0: Bé, jo què sé, no conec el cas personal d'en Lluc. Però, bueno, com vulgueu, efectivament, t'has de pagar, tant sí com no. Per tant, Jordi, ja ho saps, aconseguir clients. Molt bé, més. Un autònom que fa feina des de casa seva pot donar d'alta la seva mascota com a ajudant si demostra que li fa companyia durant tota la jornada laboral? Sí o no? Inés, tu també jugues?
3: He de contestar jo.
0: No, jugant
1: no, però primer en Lluc.
3: Jo m'agradaria que sí, perquè tinc tres mascotes, així que seria molt per desgravar, però crec que no, jo.
0: Anem, Jordi?
2: Home, no té pinta, no.
1: No fa pinta. Què nom amb les teves mascotes, Lluc?
3: Pinyol, Nespla i Tila. Són noms molt guapos.
1: M'encantaria que en Pinyol, la Nespla i la Pila tinguessin números de seguretat social.
0: Idò, efectivament, és mentida.
1: Home.
0: Molt bé, apareu atenció perquè ara la dificultat sí. Puja. Hi ha persones que reben notificacions electròniques d'Hisenda i que poden sol·licitar fins a 30 dies l'any durant els quals l'agència tributària no els posi noves notificacions electròniques a disposició. D'acord? Aquí la dificultat, insistes, ha augmentat.
2: Sí, jo no entenc res, Xavi.
0: Molt bé. Hi ha gent, hi ha persones al món, d'acord? Que són autònomes i que hisendes, i mantenen contacte amb Hisenda, i els notifiquen mitjançant electrònicament per les webs
1: sí,
0: de l'agència tributària.
1: Sí, tens una notificació electrònica.
0: I tu pot demanar que durant 30 dies no te notifiquin res.
1: No és vera, això.
3: Jo m'agradaria que fos vera, però no ho he sentit mai.
1: No
3: m'agradaria que fos
1: gens.
3: Vera, però...
0: Jordi?
2: Jo diré que és vera, però per dir...
1: No, és vera.
0: I de Jordi, sí que és vera, efectivament.
1: Ah, sí?
0: I són els... Tot això, insistes, que està contrastat amb fons de l'Agència Tributària i la Seguretat
1: però
0: Social.
1: Però si te'n vas de vacances.
0: Són els anomenats dies de cortesia, persones obligades o subscrites voluntàriament a determinats sistemes de notificacions electròniques i de bona, se demanen ventilació i no suspenen la resta d'obligacions fiscals, eh? També...
3: Molt bé.
0: Això
1: però no te suspendes les obligacions. Te suspendes la notificació.
0: Home, no, si has de continuar pagant.
1: T'imagines que te posin tant que després no t'avisen i t'acaben posant una multa?
0: Home, no estaria bé, això.
3: Una cosa, estaria bé que te donessin un mes fora a pagar per tenir vacances. O sigui, que el manco no haguis de pagar la quota. Un mes de vacances, vinga.
0: Sí, no estaria gent malament. Això és una bona manera. Però per tema de baixes, també és un altre tema. Un autònom que se posa malalt ha deixat de fer feina i ha deixat de fer feina perquè està malalt, pot tenir dret a cobrar una prestació per baixa mèdica? Sí o no?
1: Sí.
2: Sí.
3: Sí, la té. És irrisori, moltes vegades el que se cobra, però sí.
0: Exactament. Se diuen d'incapacitat temporal i has de complir uns requisits. Va, sí. I ara tenim un altre joc. D'acord?
1: Ah, més jocs.
0: Més jocs. Desgravable...
1: Quan se nota que ets un autònom apassionat, Xavi.
0: Desgravable o no desgravable? Molt bé.
1: Vinga.
0: Això no sé com anau.
1: De què?
0: Vols intentar desgravar tot, o no?
1: Jo, és veritat, que una vegada vaig desgravar un bolis que vaig comprar. Tu, Lluc?
3: No, jo, és veritat, que per sort confio molt en la història i si em diu que no és desgravable o que només puc desgravar 50% de qualque cosa, doncs pues els hi faig cas.
0: Molt bé. Amem, una cadira d'oficina, Lluc, què mos dius?
3: Que, sí, claro, desgravable.
0: Molt bé, desgravable. Exactament. Anar a un hotel. Per feina.
3: Jo, que hi vaig per feina, no els desgrap, si te serveix.
1: Sí, jo crec que una vegada vaig anar de viatge amb una persona i era per feina, però m'acompanyava. I clar, jo estava a dir, alerta amb això, perquè, clar, han de demostrar quina feina ha fet aquesta persona. I, de veritat, no venia a fer feina en jo. No ho vaig passar.
0: No ho vas passar.
1: Ho dic perquè no ho vaig passar.
0: Però, bueno...
1: És una gran autònoma.
0: Sí, si has d'anar a una altra ciutat a reunir-te amb un client, ho has de poder justificar i, efectivament, sí que te pot desgravar una habitació d'un hotel. Efectivament, per tant, ja ho sabeu.
1: Molt bé.
0: Un massatge antiestrès.
1: Jo crec que no desgrava, això.
0: No, no, això no.
3: Jo crec que no.
0: I la quota d'autònoms?
1: Home, sí, clar.
0: Jordi, aquesta la sabies?
2: No. Però bé, ja m'informaré.
1: En Jordi ara mateix està amb un boli
2: pic,
1: color blau i un quadern d'aquests de quadres apuntant-ho tot.
0: Exactament, li està enviant un WhatsApp en el gestor, també.
2: Escolta, no m'havies dit.
0: No m'havies dit que volia anar de viatge. No, tampoc és això. Bueno, això ja està. És això, desgravable o no desgravable.
1: Bé, i doncs, Lluc, tot això ho celebrarem dissabte 24, no, Álvaro?
3: Correcte. A partir de les 5, m'imagino, de sora baixa, després de dinar, quan estàs així feixuc, que te comença a pegar xubec, quan t'entra bé un gin tònic perquè t'obris poros. Aquí.
1: Sí, sí. Lluc, vinga, digue'm-nos una cosa bona de l'autònom.
3: Aquesta llibertat que te dona d'anar a berenar. Jo valoro molt això.
1: Molt bé, Lluc, aparició, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies
1: a vosaltres. Molt ben dissabte 24.
3: Molt ben dissabte, una ferrada.
1: Adéu.
3: Adéu.

0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.
1: Vinga, va, ara tenim una sorpresa per tots els autònoms i autònomes que mos estau escoltant. Telefoneu-mos en el 971-13-9900 perquè podeu guanyar una visita a IB3 Ràdio participant en el concurs que ara farem. És molt divertit, se tracta d'endevinar la pel·lícula que en Jordi mos dirà. Exacte. I sí, és un concurs que avui dedicam exclusivament en els autònoms i autònomes. 971-13-9900, telefoneu-mos si voleu. Voleu participar o sabeu la pel·lícula que ara mateix en Jordi mos intentarà descobrir. Jordi, primera pista.
2: Així és. També hem de dir que cada encert desgravable. Per si qualcú vol telefonar, per incentivar. Uh-huh. Bé, pel·lícula... No, començàvem amb una pel·lículeta dels anys 80, Aventures. Mm-hmm. D'aquestes en què el protagonista té una feina normaleta, mm-hmm, o pot ser no tant. Mm. Banda sonora, però al revés.
1: La persona que havia telefonat i acaba de penjar que torni a telefonar.
3: 971-13-99-00. 971-13-99-00.
1: Volem que jugueu. Sí. En Jordi mos va dient les pistes, però és un, exacte, joc fàcil.
2: A veure, que tornem a escoltar la,
3: sí,
2: banda sonora.
3: Que sí, pista,
1: a veure, vinga. Uf. Ah, ja me sona.
3: Com
1: ja no,
3: en
1: Jordi
3: mos
1: donarà
3: poc,
1: més pistes, eh?
2: Seguim.
3: A Jurassic,
1: sí,
3: Park.
1: Vinga, següent pista.
2: Jordi. Ara ho mirà, ara ho comprova, en Xavi. No t'adelantis
3: tant.
2: No t'adelantis.
3: Va, més pista.
2: Però no ho és.
3: No ho és, molt bé.
2: T'has equivocat. Trama, però mal explicada. Un home va cercar una capsa.
3: Uf. Un home va cercar una capsa.
1: Jo crec que ja sé quina. Ja sé quina és.
3: Sí?
1: Sí.
2: Anem, apunta-ho. Se pot apuntar.
1: D'acord.
2: I en Xavi no ho sabrà.
3: Amen, més. Jordi, més pistes.
1: Vinga,
3: pistes.
1: Un moment, que mos està criant qualcú i esperarem en aquesta persona perquè mos doni la pista. Vinga, va. Segonet. Jo crec que ja en sum quina pel·lícula és.
3: De què fa olor? Fa olor de...
1: De cova.
3: No, molt bé. Aquesta persona, ara estem en l'equip de producció, està intentant contactar.
1: D'acord, vinga, va.
3: Amb ella.
1: Hola, molt bona hora baixa, com anam?
4: Molt bona hora baixa.
1: Amb qui parlam?
4: Rafael Picornell.
1: Rafael, com estàs? Des d'on mos telefones?
4: De Porreres.
1: Molt bé, Rafael, de Porreres. A veure, mem, sap quina pel·lícula és de moment? Si no, en Jordi té més pistes preparades, eh?
4: Primer, no me demaneu si som autònom.
1: Ah, clar.
3: És que,
1: veus? L'estratègia d'un autònom per fer propaganda és fantàstica. Rafael, a què te dediques?
4: Més que autònom. Jo som de les gandules mallorquines, un fuster artesà.
1: Uf, ah, això bé, és fantàstic.
3: Espectacular.
1: Gandules mallorquines. És d'aquestes... Bé, sí, les gandules mallorquines de tota la vida. Ja deu ser dels pocs que ets a fan, o no?
4: Bueno, sí, i dels darrers que quedam.
1: Mm-hmm. Ho crec, mare meva.
3: I a qualque dia, men, Rafael, si podeu venir aquí a l'estudi i mos ho expliqueu, sí, en persona.
4: Fa estona que vaig venir, fa estona que vaig venir, quan hi havia, no sé què, el gabinet de crisi, he vengut un parell de vegades.
1: I has de tornar a venir, sí, aquí a Xiu Xiu. I doncs, Rafael, vinga, a veure, mem, la pel·lícula, l'has esbrinada o no?
4: L'he sentit un pic, pareixia Indiana Jones.
1: Ah, Jordi, és?
2: I és completament correcte.
1: Rafael, fantàstic! En Rafael de gandules mallorquines, un fuster tradicional, ha endevinat que és Indiana Jones. Tens tu un poquet d'esperit d'Indiana Jones, puc percebre, Rafael.
4: Bueno, hem de ser un poquet aventurers, Cada feina és una aventura.
3: Això és vera. Per tant, Rafael, heu guanyat una visita en els estudis d'IB3 Ràdio. Vos convidem en el programa a explicar com és la vostra vida com a autònom.
1: Sí.
3: I també...
4: Què
3: dius?
1: Sí, sí, sí, pot venir amb voler.
3: Ara
1: sé que
3: de producció
1: on te
3: faràs telèfon.
4: Bueno.
1: Sí, sí. Te farem una entrevista com Déu mana. Perquè, clar, no mos has donat marge de preparar-nos. Però jo vull saber més sobre les gandules mallorquines.
4: Mireu, cerca
1: per...
4: Bueno,
1: estem
4: a xarxes.
1: Sí. Mireu. Perfecte, vos cercarem i vos esperam aquí. No pengeu, que ara vos agafaran el telèfon. Gràcies, Rafael.
4: Va, tot això per la banda sonora.
1: Sí, sí, sí.
3: Brutal.
1: Sí. Així, així, som així. Aventurers.
4: Gràcies.
3: A tu, Rafael.
1: Mos encanta que mos telefoneu, és per això. Per això, mos ho passem bé.
3: Nosaltres, si
2: telefoneu. És que ens saben més que nosaltres.
3: Sens dubte. Molt bé, per tant, una altra vegada n'has costat dels autònoms. En aquest programa sempre.
1: Quin orgull.
3: Com mos estimam entre nosaltres.
1: Quin orgull. Vinga, ara, davant de veres, una aturada per l'informatiu i tot una tornam aquí per xiu-xiu-xar.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Baixen les temperatures. Han baixat aquesta matinada i hi ha alerta taronja per risc de mala mà a Menorca i groc al nord-est de Mallorca. Dani Capó, quina és la previsió per avui?
2: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam més núvol, sobretot a Mallorca, amb possibilitat de qualque ruixat localment intens, de manera dispersa, no el descartam a Menorca, amb temperatures més baixes a tot l'arxipèlag i un vent que bufarà moderat de tramuntana al nord, on també hi trobarem una situació marítima més alterada, tot i que al nord de cada illa la forta maró està garantida.
1: I del defredor d'aquestes darreres hores i pendents d'aquestes alertes, que són a la mà especialment, el govern aplaudeix, i canviant d'assumpte, que el Tribunal Suprem hagi anul·lat el decret de l'Estat que enduria els criteris per crear universitats noves i que pretenia evitar la proliferació de centres privats d'ensenyament superior que no complien amb els estàndards d'excel·lència. El Tribunal ha pres aquesta decisió arran d'un recurs que ha presentat precisament la Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes, ho explicava el conseller Toni Vera.
3: No se mos va donar temps a les comunitats autònomes perquè poguéssim al·legar, poguéssim consensuar, poguéssim reunir, poguéssim fer grups de treballs tècnics. No se va permetre. Se va fer tot aviat i en nocturnitat i alevosia.
1: Això a les Balears, a Mallorca, a Manacor, ja té nou bal. La Ferran Montero, de Més Esquerra, ha aconseguit la vara municipal de la ciutat i ho ha fet en imposar-se en la votació al popular Mateu Fullana. Assegura que no vol decebre ningú.
4: El que me fa més respecte és no fallar a la meva gent. Jo crec que jo som una persona molt autoexigent i fallar a la meva gent me sabrà molt de greu. Per tant, intentaré al màxim fer la millor feina possible per bé del meu poble.
1: Oliver seguirà com a regidor en tot cas, però es prepara per encapçalar la candidatura de Més per Mallorca al Consell de l'Illa. I en un altre ordre de coses, els acampats de la plaça d'Espanya de Palma anuncien que continuaran en les mobilitzacions. Ho han fet en un acte homenatge a Mari Carmen, que va ser a nit, i altres persones afectades per la crisi habitacional.
5: Ni gent sense casa!
6: Ni gent sense casa!
1: Eren algunes de les consignes que se varen poder sentir a nit. Cridaven també a la vaga general per l'habitatge del pròxim 11 de novembre. Els activistes i manifestants varen fer un minut de silenci i després llegiren un comunicat allà on afirmaven que Mari Carmen no havia mort, sinó que havia estat assassinada. Lluc Cifra és una de les portaveus.
7: Ana Mari Carmen va ser la que va iniciar aquest moviment. Ana Mari Carmen no s'ha mort. Ana Mari Carmen l'han assassinat. Vull dir, una dona de 87 anys, en la seva situació, després d'anys de pressió i estrès, la treuen de casa seva. El resultat és lògic, i és que a vegades el cos no dona més.
1: Tot això quan també han sabut que el darrer baròmetre del CIS diu que el 91% d'enquestats demanen que les administracions construeixin més habitatge públic i un 76% creu que l'Estat hauria d'intervenir al mercat per garantir-ne l'accés. I un apunt més en sanitat. La vacunació contra la grip ja ha arribat a les escoles de les Balears, on guanyen novetats a més, perquè amplia la immunització infantil fins als 11 anys. L'iniciativa arribarà a més de 350 centres de totes les Balears, també per professors i per a treballadors dels centres. I a partir del 19 d'octubre s'obrirà a la resta de la població. Ho explicava Manuela García, consellera de Salut.
8: El objetivo es que se aumente la cobertura, es decir, que se aumente el número de vacunados y que se aumente la cobertura de una manera progresiva.
1: I en la plana internacional, milers d'estudiants, parlàvem precisament d'educació, han tornat a sortir al carrer a França. Tot això per protestar contra el deteriorament de l'educació pública. Les mobilitzacions s'han estès a París, Nantes, Marsella, i tenen com a principal novetat l'incorporació també dels universitaris a les protestes. A Madrid, a París, volen dir, els manifestants han tornat a ocupar la plaça de la Bastilla. I és tot de moment. Arribam així a les 6 i 4 minuts. Més notícies a les 7, a l'informatiu matí, amb en Cel López a IB3 Ràdio. Que comenceu bé el dia.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: En 70 bona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i com cada dijous toca Coent Coent.
1: Coent Coent.
0: I avui, a Coent Coent...
2: Caminar en parella.

0: Una columna del diari Wall Street Journal ha encetat el debat. La columna en qüestió se titula "Un bon marit camina al teu costat", d'Alan Rip. El periodista explica que la seva dona sempre se queixava que ell anava dues passes per davant quan caminaven junts. Així que ell va començar a canviar la seva forma de caminar. I això ha fet reflexionar les masses. La forma en la qual les persones caminem juntes. Qui va davant, qui va darrere, si mos esperam, si mos agafam de sa mà, del coll. Què diu tot això de nosaltres? I sobretot, de com caminem amb els altres a la vida, en sentit literal i figurat, clar. No deixis de caminar. I com sempre, així ho han fet periodisme, Jordi Suárez.
1: Exacte, avui no podíem fer altra cosa que no fos caminar. Anar a caminar, passejar-nos pels carrers, veure com camina la gent en parella.
0: Observar.
1: Quins prejudicis té la gent en aquestes qüestions. I cercar xiu-xius, que això és el que sempre mos agrada. Si una parella, tu vas una parella junta, que van tots dos en el mòbil, mirant el mòbil, què en penses? Quina sensació, quina vibra te dona?
2: Que no xerren, que trist, no?
1: I ell o ella va per davant, l'altre?
2: No sé, jo és que camino molt ràpid, llavors és el millor, sóc jo que camina per davant.
1: Tu has de deixar un poc enrere la gent quan camines?
2: Sí.
1: Havies plantejat mai que la forma de caminar de les parelles pot xerrar sobre elles un poc?
2: Hombre, sí, supos que sí. Si van agafat de sa mà, pues, dic jo que millor que mirant el mòbil.
1: A partir d'ara aniràs més alerta, si de parella no avançar-te.
2: Sí, supos que sí.
0: A veure, anem a posar aquesta qüestió en ordre. Exacte. Perquè hi ha diferents factors. Una cosa és caminar plegats de sa mà.
3: Ei.
0: I quan vagi per davant l'altre. Vol dir que estires a l'altre. Sí. Això què vol dir? Que tu ets el qui du el lideratge a la relació, el qui pren les decisions, el qui tria la pel·lícula abans d'anar a dormir.
3: I no podria ser que qualcú, independentment de si és l'home o la dona, té més pressa que l'altra persona? En situacions puntuals.
0: Jo no he dit ni home, ni dona, ni res, per descomptat, perquè hi pot parer, ni pot haver moltes. Però dius qüestió de pressa, qüestió de logística.
3: Ho estic plantejant, és una possibilitat. Jo
0: que això passa una vegada. Però nosaltres estem analitzant una tendència.
3: La tendència.
1: Jo crec que abans de reflexionar sobre tot això, hem de fer un pot d'autodescobriment. I pensar... com camineu vosaltres en parella? Perquè això, tal vegada, mai mos hem fixat, mai mos ho hem plantejat, però com ho fa cadascú?
3: És que, clar, jo crec que heu d'arribar de qualque manera a una entesa, perquè hi ha gent que camina més de pressa que d'altres. Però això és així. Jo, per exemple, som una persona alta, i d'allò, les passes que faig... Fa molt llargues, les passes, per tant...
0: Però tu esperes a la gent.
3: Faig més dia. Jo espero a la gent.
0: Per exemple, quan tu i jo caminam junts, que no som parella, però sí que som una parella professional, perquè no parlam només de parelles emocionals, romàntiques, tu m'esperes, sovint.
3: Sí,
0: això vol dir que me professes un respecte.
3: Sí.
0: Però la gent que deixa enrere a l'amic, a l'amiga, a la parella, és com a pas de tu,
3: ja.
0: No?
3: És molt lleig,
0: jo hi vaig, i tu ja t'arreglaràs.
1: Men, jo he de dir que són d'avançar-me.
0: Jordi!
1: Però no és un tema... Jo és un tema de que jo som despistat. I a mi estem caminant, no estem tenint una conversa, és com ja dic una estona, i jo me despist, començo a pensar en la meva vida, i me'n va mans. No me'n dono compte.
3: Però això és per la naturalitat. És per naturalitat, és perquè tens com prou confiança com per anar fent.
0: En Jordi va a lo seu.
1: Jo
0: tampoc està ben per a Jordi.
1: És el que jo dic, si és un moment de conversa, que estan junts, sí, però potser que dius caminant una bona estona...
0: Tu ja t'avorreixes i te'n vas.
1: No m'avorreixi. No ho volia dir així.
3: Va, què fas? Què fas? Que va caminar a poc a poc. Això en Jordi ho he sentit fer a vegades.
0: És vera.
3: No, clar. Però...
1: Bé, en Xavi comentava una cosa interessant, i és si ets alt. Si ets alt, passen coses, clar.
4: Suposo que també depèn de si és més alt o no. O sigui, sí que m'he fixat que potser si és més alt les passes són més grans i camina més ràpid, però no.
1: Però no te molesta, tampoc.
4: No.
1: I quan veus a gent, per exemple, una parella que camina pel carrer i van en so mòbil tots dos, quina sensació te dona?
4: Ah, no m'agrada, això no m'agrada. O sigui, per estar en so mòbil crec que pots estar altres moments. No sé, anant caminant, és veure que si potser van mirant el Google Maps o algo, t'ha dit, vale, però anar amb el mòbil no és... O sigui, no ho trobo necessari. Un de vores, altres, o sigui, no fa falta anar de setmana ni mucho menos, però... no sé, trob que és una falta de respecte cap a l'altre anar amb el mòbil i coses així. Mm.
1: Sembla que de moment hi ha consens, un de vora l'altre sí. i fem-vos cas.
3: Però veure que cas. Si tens prou confiança amb aquesta persona, es hi pot arribar a un punt que hi hagi silencis còmodos i simplement camineu plegats i ja està.
0: Qüestió de respecte.
3: Sí, i de confiança.
0: S'ha parlat de respecte, s'han parlat de coses molt serioses aquí. Avui estem debatent en el Coent. Bé, on s'ha tant un tema que s'ha encetat gràcies a en el Wall Street Journal que diu que es caminar de les parets pot desvetllar molt sobre el seu tipus de relació. I nosaltres aquí avui hem de donar la benvinguda a un col·laborador que feia temps que esperàvem, com qui espera... Déu nostre senyor. Que és en Catsanes, Sion, com estàs?
5: Molt bé.
0: Quant de temps? Ara m'ha com a sobtat molt veure-te.
5: No m'agrada molt fer feina, s'ha notat, no? M'he tirat 3 mesos d'aquí.
0: T'has fet unes vacances.
5: Immerescudes, però
0: moltes vegades. Absolutament merescudes.
5: Sí. Bueno, bé. Sí,
0: però sí, tu has vengut, ara ja vens cada setmana. Ara ja no me'ls pots tornar a abandonar.
1: Sí, oh, per favor.
5: Acabat d'arribar, ja estic així. No, sí, ara ja quedaré fins en l'estiu.
0: Quan vulguis, Sion.
5: Vinga.
0: Avui, xerrant d'això, de com caminem a les parets, després tu ja mos duràs la teva filosofia de souvenir,
5: sí.
0: Però tu què n'opines pel que fa a les maneres de caminar de les parets?
5: Bueno, jo trob que anar de la maneta totalment prohibit.
0: Crec, no hem d'anar de la mà.
5: Crec que és molt del segle XX, crec que hem d'evolucionar en aquest sentit. I el que comentàveu dels silencis, jo crec que el silenci és la base de la parella. Com més aguanteu el silenci un de vora l'altre, millor va la relació.
1: Molt bé. Si viatges en cotxe, també.
5: Sí, no fa falta que xerrar tot el temps, sobretot si no has de dir res. No,
3: sí.
5: No sé.
1: Sí.
0: Sí, en Catxana, només veritat.
5: Ja està. Però...
1: Poden passar de qüestió. Sí.
0: No, he quedat amb això d'anar agafat de sa mà, ja no està de moda, o ja no s'ho du, o és antic, és arcaic.
5: Pot ser sí, una percepció personal, però a mi me fa una mica de cringe s'anar de sa mà. Mai m'ha agradat, no crec que m'agradi.
0: Però tu t'aferres.
5: Jo m'aferro en general, sempre, a la vida, sobretot.
0: Però
5: caminant. No, perquè hem de caminar. És a dir,
0: paral·lels no. I ja està.
5: Però com? Tipo, bracet damunt sombra?
3: Sí.
5: No, això tampoc, sí. No. Jo soc molt pràctic. Intent de fugir d'aquest empalagosament de la parella cursi.
1: És que n'hi ha moltes maneres de caminar en parella. Hi ha un pot de tot.
5: Sí.
1: I clar, cada un diu una cosa diferent sobre la parella. Perquè jo duc una llista... I me deia, si vosaltres veus gent pel carrer caminant així, que vos transmet aquesta parella? Per exemple, agafat de sa mà...
5: A mi això, un pot de cringe.
3: Primaria sa relació.
0: Sí, primaria.
1: Mm. Sí, és veritat que, segons diuen, és una mostra de complicitat, més afectuós. A lo millor és aquesta etapa d'enamorament, on vols estar
5: a més aferrat. A mi me suen ses mans tot malament, saps? O sigui, és com a incòmodo, no.
1: Després ja caminant paral·lel, fora contacte. Cada un per la seva banda, però...
5: Com un soldat. Bé, sí, pum, pum, pum, pum. Part decidit. Sí, m'agrada aquesta. A mi m'agrada aquesta.
1: I d'això es mostra de respecte, un poc d'espai personal, independència, no? Un poc d'equilibri, individualitat, que també pot estar bé. També hi ha agafar el braç.
3: Això com fan els predins.
5: Ah, t'anava a dir.
0: Exacte. Sí. Més de
5: 70 per amunt, sí. 70, no sé si abans...
0: Sí, o d'amigues, més... fins i tot, no?
5: També.
0: Amics.
3: Sí, amics.
1: Sí, és veritat que és una manera de fer més tradicional, no?
3: Sí, però jo m'agrada quan agafes braç de qualcú o qualcú t'agafes braç...
0: Jo m'agafo bastant.
5: Que t'agrada que te toquin els bíceps una mica.
3: Mira.
5: Un poc ferdada.
3: Que fort, no? 20 quilos.
0: Jo he de dir que m'agrada agafar-me dels braç del meu
3: company.
0: Acompanyant-te.
3: Sí,
0: és com que m'agafa qualque cosa, saps?
5: Ja.
0: Me sent segura la vida.
1: I no vas bé perquè és un senyal de suport, de protecció cap a aquesta persona.
3: I digue'l el que fa el poble, també.
0: Daddy issues, aquí.
5: Daddy issues.
3: Més tradicional.
1: És més tradicional.
0: És que jo soc molt tradicional. Sí.
5: Jo soc més de mans darrere l'esquena. Això, tipo... M'ha creuat darrere l'esquena.
0: Sí. Però això és quan vas tot sol, Sion?
5: No, i en gent. No has de deixar passar mai l'oportunitat d'anar-se mà darrere.
1: Mà darrere l'esquena és el senyor que mira difícil.
5: Sí, exacte.
3: Això també m'agrada.
0: És molt còmode, aquesta postura.
1: Sí, i després allà, la mà, la cintura, l'esquena, no?
0: La butxaca.
3: Això no ho entres mai. És molt incòmode.
0: Això és molt dormilero.
5: M'ha dins de butxaca de darrere, eh?
3: Sí, clar. Sí.
5: Això és videoclip de Canta del Loco, no?
0: Això sortia a set sèries, Siete Vidas...
5: Sí, clar, que rotllo.
1: Això també m'imagino un poc, una catifa vermella amb Brad Pitt, Angelina Jolie, en el seu moment, així agafat. I no, és més senyal com també de protecció, però també una sensació de domini, no?
0: Sí,
5: eh? Pot ser, sí.
1: Però sí, vos dic... caminar mirant el mòbil les dues persones? Quan veus parelles que caminen, per exemple, tot en seu mòbil, quina sensació te donen?
6: De que no... O sea, caminen junt, però no estan junts. O sea, no per ell que estiguin junts.
1: Per tu, quina és la forma ideal per caminar en parella?
6: Un de vores l'altre.
1: Agafat de la mà o no?
6: Depèn de moment.
3: A menys, Jordi, però tu en aquella lota d'abans, la pobra lota, que li has dit que no s'adalentàs, per què li has dit en això?
1: I d'això és molt interessant, però abans, mòbil en sa mà. Mòbil, això no ho he comentat. Perdona, com ho penseu?
5: M'anava a treure el mòbil jo ara.
1: Però no escoltant.
5: Mòbil en sa mà, malament. Aquesta sí que és la pitjor, crec jo.
1: Clar, som, però no hi som.
0: Jo me molesta moltíssim que si estic en qualcú, estigui amb el mòbil.
5: Jo sóc aquella persona que ho critica i ho fan al mateix temps.
0: No sí, sé jo a vegades ho també.
5: Sí. I m'encanta veure el moment de debilitat que no ho estic fent jo i els altres sí, i atacar allà. Constantment, sí.
1: Però, Xavi, tens raó, jo soc l'Ota des principi, li he dit, i no t'adalantis. Per què? Perquè això és molt interessant. El País ha publicat un article que fa poc que xerra d'això mateix i resulta que una part de la parella camini per davant no és arbitrari. Vos abans que és red flag absoluta.
3: Ui.
1: Ja ho sabeu, no ho faceu.
5: Tòxic toca.
1: Tòxic. És vera que hi ha opinions diverses, no és tot blanc o negre, però hi ha psicòlegs que consideren que aquest gest pot reflectir una relació de poder. O sigui, una persona és la que marca ritme i la de darrere és la que la segueix. I això pot ser un petit reflex de com funciona la parella en molts altres aspectes. Però també n'hi ha que diuen que treure conclusions només per la manera de caminar i que sigui, no vol dir
3: clar,
1: que sigui un narcisista.
3: No, tot en això.
1: No? Vull dir que donar una conclusió per una persona que camina per davant també és arriscat i pot ser simplement és una persona pues, un poc més individualista, que va a la seva, que té més pressa o que ni sigui conscient de tot això que està passant.
0: Com en Jordi, però... ancians.
5: Aquí anem, potser camines més ràpid. A vegades passa que tu però camines més ràpid.
0: No creus que esperes com... T'espera.
5: També, clar. A veure, sí.
3: O però... no confluir.
0: És que jo sóc tan empàtica.
5: Però no pots estar tot estens un de vora salta. Jo crec que vas adelantant, t'atures...
0: Sí,
5: és
0: sí
5: una
0: jo
5: cosa...
0: també sóc molt empàtica.
5: És un diàleg.
3: I també, si això és una recta de la ruta 66, és a dir, a semàfors, bé, el Manco Palma, et vas aturant.
0: Jo a Palma no hi comido.
1: Sí, però és veritat que és interessant perquè aquests petits gestos acaben mostrant dinàmiques que a vegades tenim normalitzades i que no sabem que existeixen. Clar, qui marca ritme, qui espera, qui s'adapta, qui decideix on anar, qui és el que està pendent. I pot ser, això de caminar per davant no vol dir que una parella sigui narcisista, però si tu sempre vas darrere, t'emprenya anar sempre darrere, i la parella se n'adona i no fa res, pot ser, també poden tenir un problema. No sé si vos havíeu aturat mai a pensar, és que això és molt complex.
0: La veritat és que no.
1: Només per la manera de caminar. Per tant, això pot ser simplement, hi ha una diferència de ritme, o pot ser la cosa... va un poco más allá.
7: Ando mucho por aquí, por el paseo, por todo esto, con mi pareja, pero lo que pasa es que ella camina muy despacio y no puede llevar el ritmo mío. Es lo malo. Sí. Dejarla atrás. Es lo malo por caminar en pareja porque la dejo atrás.
1: Claro, y por ejemplo, esta gente que anda con el móvil los dos, ¿tú cómo ves este tipo de pareja?
7: No, ahí sí no hay nada. ¿Para qué? Cada quien por su lado no está funcionando, ¿no? Cuando uno sale a caminar es a compartir, mira, charlar. Aquí no hemos acabado de ir para nada, simplemente charlando. Claro, nosotros, por ejemplo, con mi esposa, trato de llevarle el paso a ella porque no puede. Pero sí, no, el móvil no, ¿para qué?
0: Ay, qué entrañable que estamos.
5: Entrañable.
0: Enamorat de la seva dona. Tot i que va per davant.
1: Tot i que va per davant, no?
0: A vegades veus aquestes parelles que ja veu que ja duu molt d'anys, junts, casats, i diuen, venga! Clar, fa una hora que t'esperes.
5: I du a meca oi a algú? Això sí que ja és, com a la mostra d'amor suprema, no?
0: Això ja és un poc, no sé en quin contacte.
5: Anem a posar-ho de moda, du a meca oi a la gent, per favor.
1: Sí. Però és veritat que també aquest home diu, no, que la meva dona camina a poc, i ja tu és que camina ràpid, i això no m'has pensat.
0: En qüestió, Jordi, si en general, si algú camina per davant, et senyal de red flag, que se diu avui en dia.
1: I per la gran majoria sí, però hi ha gent que pot pensar que també és correcte, y ya está benísimo.
8: Pues me da una vibra de que el chico lidera muy bien, liderazgo en la relación.
1: ¿Y por ejemplo si van los dos con el móvil?
8: Pues claro, la vibra es una realmente porque están los dos en el móvil. Esto ha pasado, caminábamos de la mano juntos, como debería ser. Sí, muchas veces, pues si he tenido algo que resolver en el teléfono, pues claro, me quedo con el teléfono, pero no esto de estar todo el tiempo viendo ríos en Instagram mientras estoy caminando con mi pareja, me parece una estupidez.
3: Molt bé.
0: El hombre lidera, ha dit. aquest jove.
5: No, no
0: aquest jove
5: res.
0: Yados.
5: Sí, ja.
1: Exacte.
0: Sí, bé, és igual.
3: Amb una paraula.
0: Amb una paraula.
5: Que duqui un poc a meca olla, sa blota, per favor.
1: Però bé, al final supos que tot és... ja està, que troba un equilibri, sí, i que s'estiu a gust, i ja està.
3: Si tu vas a 6, i ell o ella va a 3, ja els troba al mig i ja està.
5: Clar.
1: I quant és això?
3: No ho sé, volia dir 9. 9 i 3, 6 al mig.
5: Lo raro seria que tu arribis a que teva, saps? I és que de 20 minuts arribis a altre. Això sí que seria preocupant.
3: 4 i mig.
1: Home. Sí. Idò, per acabar, m'ha agradat molt una Fàtima, una dona que troca, ho ha explicat molt bé, el que ella pensava, m'ha agradat molt.
9: Tinc una petita mania, que la mania és que soy zurda i m'agrada molt que la meva parella esté a l'esquerra de mi. I a vegades jo camino un poc més ràpid que l'altre.
1: O sigui, tu ets d'acabar per davant. Perquè això diu que és un poc la persona que du el lideratge a la parella. No sé si n'estàs d'acord.
9: Jo crec que sí.
1: Fixa't en la manera que caminen en parella a la resta. Te fixa si van en el mòbil, si un va per davant, si van agafat de la mà...
9: Jo crec que avui dia no hi ha tantes parelles que vagin de la mà. Normalment me fixo quan és una parella de persones gran i crec que és... una cosa preciosa.
1: I aquests que van tots dos en seu mòbil, per exemple, com ho busquen, penses?
9: Jo penso que és més triste quan ves aquesta situació en un restaurant, per exemple. Que si jo menjo amb tu i tu con el mòbil, en el mòbil jo també, i eres la meva parella, és un poc patètic, no?
1: Manera ideal per tu per caminar amb una parella?
9: Manera ideal, compartir i que sentes que la parella és realment un company de vida.
1: Idò,
0: molt bé, molt bé. Nosaltres hem arribat a una conclusió, sí, que hem de posar de moda anar a bé coll.
5: Anar a bé coll, clar que sí.
0: Ja està, sí, sí, sí, conclusió
5: i
0: d'avui.
5: I més fas gimnàs, fas de tot.
1: Però m'ha agradat molt aquesta conclusió, no? Ni agafat de setmana, ni... No, l'important és sentir que t'acompanya.
3: Efectivament.
5: Exactament.
1: Preciós.
0: Molt bé, i d'avui tenim un gran conseller de la MOU, que és el nostre col·laborador, en Sion, que ha tornat de vacances. Oh, ara obrirem conxiutori, després en Sion mos farà una lliçó de filosofia de souvenir, hey, però abans de tot això... Plana Internacional.
10: Plana Internacional.

0: A Lugo han creat un equip de futbol amb una norma ben particular. Està prohibit córrer. Els jugadors se s'han de moure per el camp caminant.
1: La iniciativa va sorgir d'un grup d'amics d'entre 50 i 60 anys que es varen retrobar per jugar un partit, però uns quants varen acabar molèsties i varen cercar una manera de continuar jugant.
2: Així va néixer el Legado San Roque, el primer equip de futbol a peu de Lugo. Tampoc s'hi permetren fer entrades ni el contacte físic i ara volen animar altres equips a crear una lliga local.
1: Si això puja de categoria, en lloc de caminar, hauran de comentar les jugades que farien asseguts en el bar.
3: Avui sí que vos heu guanyat el meu respecte.
0: A Lahore, el Pakistan, s'ha posat de moda contractar persones disfressades de goril·la perquè animin les festes.
1: Bàsicament, entren a la pista i es posen a ballar entre els convidats.
2: Una empresa del sector explica que un dels seus vídeos va arribar al milió de visualitzacions en només 2 dies.
1: A les noces d'aquí ja tenim un senyor que entra a la pista, crida i mou els braços, es esconco i cobra en barra lliure.
4: Avui la joventut n'hi ha molta de sencera, però també n'hi ha molta de corrompuda.
0: A Singapur posar els peus damunt el seient de l'autobús pot sortir ben car.
1: Les noves sancions per aquesta conducta o per menjar dins el vehicle s'acosten a $500 de Singapur.
2: Les autoritats asseguren que aplicaran les normes amb criteri tenint en compte les circumstàncies de cada cas.
1: Mo mare fa 24 anys que aplica aquesta normativa al sofà de casa nostra i les sancions són infinitament pitjors.
4: Sí, que havíem vengut de marxa . I el que passa que jo ven el que fan.
0: Un nen japonès de només 11 anys ha guanyat una medalla d'or als Jocs Asiàtics jugant a videojocs. Nom Yuki Kurihara i competeix a Puyo Puyo Champions.
1: A la final va derrotar un jugador sud-coreà de 24 anys per 10-2 i a les semifinals ja havia guanyat un rival de 28 anys per 10-1.
2: Aquest nen compagina els entrenaments amb l'escola i les activitats extraescolars. A més, té un costum ben particular que ha confessat abans de compartir, i és que menja anguila.
1: Com diria mon padrí, quin berenar!
5: No, i xuxi, i xaxi, que se ja punyetes que

0: IB3 Radio es diversión. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Després d'Escoent Coent, mos envieu les vostres peticions. Avui tenim un savi de l'amor, que és en Sion, així que podrà contestar-vos
1: no
0: molt
1: sé,
0: bé.
1: No sé, jo no sé.
2: Vinga, i d'anar amb la primera que mos diu: hola, xiu-xius, la meva parella i jo duim uns mesos junts i fins ara tot anava molt bé. Estàvem dins d'aquesta etapa d'enamorament, on tot és fantàstic. Però ara, que ha passat un temps, m'he començat a donar d'una actitud que no m'agrada gens. I és que està tot el temps mirant el mòbil. Quan dinam o sopam a casa, quan sortim a passejar, dins el cotxe... Sempre ho ha fet, però darrerament he fet el clic i ja me poso nerviosa. Jo l'he intentat dir més d'una vegada, però per ell és un hàbit que sempre ha fet i que li costa molt deixar. Com puc gestionar aquesta situació? Perquè si segueix així, li acabaré agafant el mòbil i li tiraré en terra.
3: Home, no seria lo seu que arribarà a aquest punt.
1: Terrible. Però no passa per per ell mateix. És a dir, això del mòbil t'acaba xuclant l'energia d'una manera terrible. Jo me vaig llevar a Instagram una temporada.
0: És que no has penjat quasi res aquest estiu, Sion, jo de on és en Sion?
1: Me vaig esborrar Instagram precisament per això. I no ve en cançó discurs de m'ha de llevar a Instagram, no fa cas que faci el que vulgui, evidentment. Jo m'ho he tornat a baixar. Però és vera que és una cosa que sense donar-te, tio... No és que s'aturi la comunicació amb la parella, és que tu no tens energia al final del dia. És una cosa bastant loca.
0: Ja.
1: Sí, sí. No sé.
0: Idò, li poden dir que se desinstal·li una mica l'aplicació... Sí. Bé, que li proposi a ell o a ella, a la seva parella, que se desinstal·li l'aplicació i a veure com s'ho pren.
1: Sí, no s'hi pot aguantar.
2: Sí, al final és una addicció, vull dir, sí. com moltes altres.
0: Uh-huh. Sí, me sap greu, perquè jo vaig tenir un nòvio que estava molt amb el mòbil i és vera que m'atreu de polleguera. Fa molt d'any, d'això, fa molt d'any.
1: Sí, sí, és complicat. També pot ser, no fa falta tot el temps, xerrar.
0: No era per xerrar, perquè...
1: Que també està bé tenir el que dèiem de silenci, intimitat col·lectiva, aquesta. És molt guai,
0: I perquè potser estàs fent qualque cosa, jo que sé, preparant el sopar.
1: Sí, exacte.
0: Vols com estar en lo que estàs.
1: Ja.
0: Entre cometes,
1: sí,
0: tampoc...
1: Sí. Que no se talla un dit, tot aquest tema,
0: sí,
1: no?
0: En aquell moment no vivíem junts i era... Bé... Per poc que estem junts, no? Entre cometes.
1: Sí, sí, canvia molt si estàs, pot ser, convisquent i tot el dia plegats.
0: Clar, exacte.
2: I jo tira-li el mòbil, au. Ja està. I li compres un d'aquests antics.
1: Sí, un Alcatel.
0: Vinga, més consultes, Jordi.
2: Vinga. Diu: molt bona, som en Joan de Muro i darrerament el meu al·lot i jo tenim cada vespre la mateixa discussió i vos faig aquesta consulta perquè determineu qui té raó. Cada vegada que anem a dormir els vespres mos passa el mateix. Ell vol aprofitar per xerrar una estoneta, contar com ha anat el dia, comentar quatre coses, però jo quan arribo al llit jo m'adormo a l'instant. A vegades ho he intentat, però som incapaç de quedar despert. Això sempre mos du una discussió. Ell vol tenir una conversa, jo anar a dormir. Sincerament, banyau-vos. Qui dels dos té la raó aquí?
3: Que complicat.
0: Sí, molt complicat,
1: no,
0: això.
1: No, és que vol anar a dormir té la raó.
0: Jo crec que és qui vol xerrar.
1: Sí.
3: Jo crec que ningú té la raó i que simplement són dos punts i he de trobar un punt una entesa.
2: Xavi,
1: m'agrada.
2: La consulta diu banyau.
3: Sí, vale, sí. Jo me banyaré. No intentis tenir una conversa en el llit.
1: Jo crec que...
3: El llit és
0: totalment,
3: per dormir.
0: Totalment,
3: a la sala, mentre feis el sopar, xerrau. Però allí, quan toques el llit, dorm.
1: Clar, just abans de dormir, a mi també...
0: Llegeix un llibre, si vols que te conti un conte.
1: El que vulguis, però és vera que... Quan t'acaba aquesta conversa, saps?
0: Sí.
1: Sempre acaba malament, perquè has de dir, no, és que me'n vull anar a dormir.
0: I a més, lluites contra la seva força física, vull dir que és impossible.
1: Sí, contra la seva força física.
0: Vull dir que lluites amb una qüestió física, vull dir, si s'adorm, s'adorm.
2: Estàveu xerrant i se queda adormit.
0: Sí, és que, pobre, no pot més.
3: Sí, per tant, té raó la persona que s'adorm.
0: Sí, molt xa greu, té raó.
1: Un dia un dia s'altre, deixem així.
3: Sí, però xerrau a baix, o on sigui.
0: A baix.
1: Xerrau fluixet, o menys, xerrau fluixet.
2: Home, bona casa, si han de...
3: Bé, si ets una persona que li agrada molt contar en lloc de s'escoltada... Bé, no, perdoneu. Xerrar en lloc d'escoltar, xerra, és com un podcast. Terminat, tranquil.
0: Sí, però vol que l'escoltin.
3: Vol, segurament.
1: Has de dir sí, no...
0: Sí, no, jo crec que xerrau a l'hora de sopar, intentau sopar junts...
2: I si tens xerrera, potser pot trobar una mica també i el telefones.
0: Sí, però a l'hora d'anar a dormir... No, jo entenc que vulguis que t'escoltin, perquè a més jo també m'acosta dormir-me i m'agrada xerrar.
1: Que venguin a la ràdio.
3: Aquí vos escoltarem sempre.
1: Veniu.
0: Sí.
2: Més consultes.
0: Vinga, a
2: la darrera. Diu: hola, estimats, tenc parella i quan sortim a menjar mos agrada molt demanar plats per compartir. El problema és que ella menja bastant

0: tan més ràpid que jo, i moltes vegades, que jo encara he menjat poquet, ella ja s'ha acabat tot el menjar. En el principi, potser li donava manco importància, però és una cosa que passa sempre. Ella diu que simplement menja més ràpid i que ja està. Però jo ja, no sé si són jo que són massa lent o que ella hauria d'intentar adaptar-se un poc. Com se gestiona aquesta situació?
1: Similar a lo d'escaminar, eh? Sí. Hi ha diferents ritmes vitals. Jo som els que menja molt ràpid. A mi me passa això de que me criden l'atenció.
2: Sí, eh?
1: Escolta, he menjat dues patates, què passa?
3: Exacte.
1: Se me diu.
0: Aquí el que has de fer és deixar-se darrere.
2: Sí. I tu què fas, tu què fas, Ida? Esperes, pacientment.
1: No, tenc una calculadora mental i sempre que hi ha algo a compartir, compt, saps? I quan compt, dic, vale, me toquen aquestes, croquetes, per exemple. Me menys les meves i espero.
3: Has tingut germans?
1: Sí.
3: Gran, petit.
1: Gran, i hi havia una lluita.
3: Clar, i germà.
1: Fraternal, germà, manqui, s'acabava l'escola. Allà no se compartia.
3: No.
1: Allà era la ley de más fuerte.
3: Quant d'anys t'aprèn, tu, un germà?
1: Tres.
3: Jo tinc un germà gran que aprèn 2 anys.
1: Sí,
3: I clar, i nosaltres, vols confessar una cosa, quan són grans, m'ho enraïm molt. Però quan érem petits, ja era una qüestió d'això de germans.
1: Sí.
3: Idò, els tortellini, els acontàvem.
1: Claro.
3: I si no eren per ells, es xapàvem.
1: Sí, no. Es guarda-me així.
2: Pobres ton pare i ta mare.
3: Sí, no. Un germà i jo, bueno, després quan són grans, molt en rei.
2: Encara ho feis, a vegades.
3: No, ja no ho feis. Però bé, si ja menjar, dels cosins som els que menjam
1: surt més. Surt això, surt aquest instint atàvic de dins.
2: Sí. Nosaltres amb els cosins, amb les patates fregides, encara ho feim.
3: I el que fem, un germà i jo, els nostres cosins petits, és que els donàvem conversa. Sí, explica'm això, i mentre...
0: Jo els diria que deixeu de compartir.
3: Sí,
0: en un restaurant, ja està, cada un lo seu i ja està.
2: És que això de compartir,
0: sí,
2: no m'agrada gent
0: per sa foto queda molt bé, no? Per sa foto i fer un poc el show, però ja està. Sí. Cadascú la seva hamburguesa i...
1: Un entrant per cada un i s'ha acabat.
3: Sí. A compartiu, però teniu cadascú el seu plat i vos abocau en el plat el que vos
2: toqui. Exacte, molt bona, bona, molt bona.
1: I fora xerrar, si pot ser, també. Sí. Durant tot el sopar, no xerreu, també.
0: I quan sortigueu, un mes en banca s'altre.
1: Mirau el mòbil i un mes en banca s'altre.

0: El moviment de protesta per grans infraestructures són presents des que existeix el món o des que existeixen les grans infraestructures. No tenc clar què va passar abans. Si teniu un moviment de protesta, ara podeu tenir un gran referent. Un grup organitzat va aconseguir canviar el recorregut d'un traçat elèctric per evitar que passés per una tomba que no era real. Danger, danger! High voltage! When we touch, when we kiss, when we touch! Tot estava preparat per la instal·lació d'un cable elèctric que uniria Gal·les amb Irlanda, un projecte de milions de lliures que no admetia error. O no? Només hi havia un petit detall. Passava per la platja on se van registrar la mort de Seth Dobby a Harry Potter. De fet, creuava per enmig d'una tomba que els fans havien col·locat amb bona on el personatge. Aquesta línia d'alta tensió era una línia vermella per als fans de Harry Potter. I van començar a fer un munt de telefonades. Què dic un munt? Desenes. Què dic desenes? Centenars. Què dic centenars? Centenars, centenars sí que ja són bastants. La pressió va ser efectiva. En paraules del responsable del projecte, el cable finalment va passar molt a prop de restes històriques de l'edat de bronze, però varen evitar la tomba. D'aquesta manera se varen demostrar que hi havia tres grans fonts d'energia: renovable, nuclear i els fans pesats. Se diu que part de la màgia de la vida et sabrà aturar i part de la màgia del cine et sabrà desviar cables.
1: Detres Radio és humor.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, fer-me jaure.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
6: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb els postres en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
7: Benvinguts a els postres en joc.
6: L'equip vermell vol retrobar-se en la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
8: Bienvenidos a segunda divisió.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
9: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
10: En Tomàs ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
10: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
11: S'ha de fer feina.
1: Esports3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Ja la llonàvem, ja l'heu sentit, s'ha fet esperar, però a la fi ja és aquí en la seva filosofia de souvenir i les seves
1: sionades.
0: Sion Katsana.
2: Què vas? M'ha encantat.
0: T'han posat música de Hollywood.
2: M'agrada, m'agrada.
0: Música d'estrella.
2: Com bona estrella frustrada.
0: Ara aquí, flashos.
2: Increïble. Sí, sí,
0: sí, arriba atenció a la fi.
3: Història vermella.
2: Història vermella. Com estàu?
3: Molt bé.
2: Bona sort que som aquí, però crec que no ho havia demanat bé, no?
3: Sí, sí.
4: I ara no demanam això.
2: No.
3: Exacte.
0: Ara demanam com heu dormit a nit passada.
2: Com heu dormit a nit passada, Idoi?
3: No, a tu.
2: Ah, a mi? Ah, val. Bé, bé.
3: Sí.
2: Bé, un llit.
3: Ah, bon.
2: Ja és, per
0: aquesta
2: mi,
0: la resposta encara no mos l'havien donat.
2: Per mi és ja fantàstic. He tingut vacances, eh?
0: És que ara està llarga, Sion. Vull dir, ara està 3 mesos que tu venies cada setmana, no fallaves. I de sobte mos abandones.
2: Feina, no, feina.
0: És a dir, l'estiu li ha durat atenció fins dia 8 d'octubre.
2: Fins dia 8 d'octubre, però durant aquestes vacances merescudes he tingut moltes converses, no tan fructíferes com les que tinc aquí a la ràdio, però sí que he tingut converses sota fanals i estrelles, converses profundes, d'altres trivials, però totes tenien alguna cosa en comú, que és el que tenen les converses, i són que estan plegades de paraules.
3: Mm-hmm.
2: I les paraules són meravelloses. No
0: estic
2: d'acord.
0: Tan altres, importants, les paraules.
2: Altres treballàvem paraules, ho
3: sí.
2: Sabeu. Podem classificar les paraules de moltes maneres. Les podem organitzar en grups, però si hi ha una divisió que a mi m'encanta és entre les paraules que existeixen i les inventades.
3: Uf.
2: N'escoltau moltes de paraules inventades?
3: Qualcuna.
2: Qualcuna.
3: Per exemple, n'hi ha una que m'encanta, és un verb d'Antonio Fonden. Tu, jo, mos gastronomia.
2: Mos gastronomia.
3: Fantàstica.
2: Seria un exemple perfecte de lo que vam parlar avui, perquè tot això ve d'una anècdota, com sempre passa, i és que un dia anava amb el cotxe amb una amiga i, conduïm per la carretera, anàvem xerrant i de sobte va dir: tu, el món, quina fondada que hi ha aquí. I jo primer vaig pensar:
0: fondada?
2: No l'he entès bé.
0: És un clan, no?
2: Una fondada.
0: Bé, però no l'has entesa i l'has entesa.
3: Exactament.
0: Aquesta paraula.
3: Sí, sí, sí.
2: Una fondada.
0: I què està allà?
2: I llavors ho vaig entendre tot. Ella se referia a un crull, però a un crull d'aquests llargs i profuns que fan botar el cotxe, i havia agafat la paraula onada, per lo llarg, per pujar i baixar, per la curvatura, i havia injectat un fondo ben plantat allà dins, per remarcar que jo no era una simple onada, sinó que era una ondulació, com dèiem, fonda, seriosa, que fa mal a l'esquena quan passes. Fondada, em vaig quedar un poc impregnat, aquesta paraula. I jo, en joc de corregir-la, me vaig quedar pensant: això és més precís que crull. Això apunta a una altra cosa. I aquí me vaig obsessionar. Vaig començar a caçar aquest tipus de paraules. Un amic meu, no fa gaire, me va dir que se volia agafar un any d'expediència. Un any d'expediència, vaig dir jo. Ell insistia, un any d'expediència, però ho dèiem amb aquesta actitud. Un any d'expediència, convençut. Sí, per viatjar, per fer feines rares, per no fer-lo de sempre.
0: Expediència.
2: Expediència. I aquí sí que ho vaig veure clar. Expediència mescla excedència, no? Allò que demana l'empresa per agafar-te un temps, i experiència, allò que vas a cercar quan t'agafes aquest temps. Dues paraules que s'havien posat d'acord per fer alguna cosa encara millor.
0: Aquesta m'agrada, crec que l'utilitzaré quan arribi el moment.
2: És que penseu-hi, excedència sona a tràmit, sona a paperassa,
3: sí.
2: Sona a seguretat social, no? En canvi, si només utilitzes experiència, sona una cosa molt abstracta. En canvi, experiència ho diu tot. Vos dic, me vaig obsessionar.
0: Sí.
2: Els atenc totes apuntades. M'he fet una nota en el mòbil només d'aquestes paraules inventades que m'afeccinen.
3: Però no són conscients, eh, que no?
2: No són conscients i els atenc convençuts pensant que són la correcta, que és el que més m'agrada de tot això. N'hi ha una altra que també m'ha agradat molt, que me varen dir: tal persona l'ha plasmada. En lloc de l'ha palmada, me varen dir: aquesta persona l'ha plasmada.
0: Però això va ser un error, no? Una errada.
2: No jutjarem aquí.
0: No jutjarem,
2: una altra que també m'ha agradat molt és... això és estrambòlic.
0: Estrambòlic.
2: Estrambòlic. En lloc d'estrambòtic, estrambòlic per definir coses rares que passen molt ràpid, que van de bòlit, no? Estrambòlic. M'encanta, no? Totes aquestes
0: molt
2: coses
0: bona.
2: Que no estan en el diec, crec que aporten riquesa en el llenguatge. Per què fem això? Per què els éssers humans creem aquestes paraules?
0: Mos falten paraules.
2: Mos falten paraules?
3: Perquè encara tenim un univers tan particular que per ventura volem fer esment a coses que per nosaltres existeixen, però encara el món els ha donat un significat.
0: Jo conec parelles que tenen paraules entre elles.
2: No val xurri, eh?
0: No. Com per referir-se, per exemple, si heu menjat molt bo, i de, diuen X. És que ara no ho vull revelar.
2: D'acord.
0: Però, jo què sé, un altre. Saps?
2: Sí. Volem exemples aquí,
0: volem... No són jo, igual. Són parelles que conec.
2: Jo crec que tenim un esperit creatiu i que les paraules de vegades se mos queden curtes.
0: Sí.
2: Volem dir jo, però li volem afegir alguna altra cosa.
0: No mos basta,
2: per
0: allò que volen dir.
2: El diccionari mos queda petit. Per això, avui vam parlar de tot això, però amb una profunditat molt filosòfica, com sempre fem aquí. Però abans, una cançó.

0: patates, olives...
1: Quina cançó, si no?
2: Idò, i en Toni Font li sobren paraules i en altres de vegades me'n falten, no? I per això en creant de noves. Anem a posar una mica de teoria a tot això. Aquest fenomen de substituir paraules que ja existeixen per altres inventades mesclant-ne dues té un nom tècnic. I és un nom en anglès, que no podia ser d'altra manera. I és eggcorn. Eggcorn és una paraula que se va acunyar l'any 2003 per Geoffrey Pullum, i ho va fer arran d'una entrada a un blog on deien que una dona, tota sa vida, havia escrit eggcorn, literalment un gra d'ou, o un gra en forma d'ou, en lloc d'acorn, que és aglà en anglès, no? Sempre ho havia dit d'aquesta manera. Si vols fixar-ho, realment té una forma ovalada, s'aglà, i per tant té sentit que això funcionassi. Una diferència molt important, els eggcorns, des que vos parlo avui, no és el mateix que és malapropisme, una altra paraulota que vos duc, i és que és malapropisme, que ve d'un personatge de teatre, Mrs. Malaprop, d'una obra anglesa del segle XVIII, que se titulava The Rivals, parlava d'una dona que sempre utilitzava paraules cultes, que sonaven bé, però que no volien dir absolutament res en aquell context.
1: Però ho feia com a postureo?
2: Sí, per fer-se interessant. Però un exemple seria, no li facis cas, no té res. És un poc hipòcrita, en lloc de dir hipocondríac, no? És a dir, com a, que feia aquell lío... Sí.
1: Per tant, les confonia.
2: Les confonia, però eren dues paraules que ja existien i confonia una amb l'altra. No xerram d'això avui. Avui xerram d'una altra cosa. Xerram de eggcorn, que és tot el contrari. Eggcorn proposa alguna cosa. És una hipòtesi, és una proposta poètica. És una metàfora. I és un enriquiment de sentit. I això ho dic en tota la serietat que puc reunir un dijous aquí en directe. És exactament el mateix mecanisme que fa avançar la poesia. És a dir, la poesia va d'això. Va d'ajuntar paraules que ja existien i crear-ne de noves. I també les llengües modernes van una mica de tot això. Però fixeu-vos bé, si això fos només un error de la memòria, no tindria gràcia. Si fos simplement que, ai, no se deia així, no era fondada, era crui, clar, no tindria gràcia. Lo interessant és que aquella persona ho deia convençut.
1: Sí.
2: Sense recular.
1: I en naturalitat.
2: En naturalitat. Tirant pambant. Que si jo li hagués dit fondada, hagués dit, clar...
1: I no tu què vas fer en aquell moment? Vares callar.
2: Jo vaig callar. Jo vaig callar i vaig començar a dir...
1: Vares callar i tu vas
2: començar a escriure. És una secció de la ràdio. Vaig treure l'ordenador i dir, aquí tinc una secció narra que flipes. I, com deia, el que és interessant és la seguretat en la que tu dius aquesta paraula. Mai has de dubtar. La gràcia, si dubtassis, se n'aniria per la finestra. Ai, i és que... No ho dèiem massa, però a vegades la forma correcta de dir les coses no és la més apropiada. A vegades hem d'intentar estirar una mica les paraules i tirar de creativitat. A vegades, ser corn només surt quan tenim nosaltres la guàrdia baixa i l'altra la seguretat pujada. I quan la llengua, per un instant, funciona per llibertat, funciona exprimint la nostra creativitat, és quan neixen les fantasies. Voleu una altra cançó i vos acabo de contar això.

0: Atención, a veure, mem. Necessita més exemples o més explicació. Vosaltres vos heu inventat mai una paraula?
1: Mira, jo no n'he inventada, no, però una que s'ha dit molt i que no existeix és hipijo, per exemple, hijo? No?
2: Claro. No és pijipi.
1: Ah, pijipi, és vero.
0: Ah, no, és bojo chic.
2: Què dius ara?
3: Bojo chic?
0: No, ara m'he esclat.
1: No, pot ser epihipi, no hipijo, però és el mateix.
0: Bé, és igual.
2: Veus, ara s'acaba d'inventar una paraula. Exactament. Això és un exemple claríssim de lo que podria passar.
3: Exacte, és un exemple de acorn. I si ho penseu, una cosa que mos torna una mica més humils és que el significat de les paraules, aquella forma correcta d'una paraula, o la que existeix en front s'inventada, no acaba de ser més que una ficció. Uh-huh. És una cosa que ens posem d'acord. Ferdinand de Saussure, el pare de la lingüística moderna, ho deia amb una expressió que sona molt tècnica, però que ben mirada és una bomba. El signe lingüístic, les paraules, són arbitràries. Això vol dir que no hi ha cap raó natural ni cap llei física per la qual la gla s'hagi de dir gla i no gradou. És pura convenció.
0: Però, perdona, una de les coses que supos que determina si aquesta paraula funciona o no és si cal socialment.
3: Exactament.
0: Perquè, per exemple, en Jordi deia hipijo, era hipijo.
1: Sí, o pihipi, no ho aclarirà mai.
0: És que jo ho he sentit de les dues maneres, he
1: pot
0: de
1: ser.
0: Dir. Però és això, vull dir, tothom entén que és...
1: Clar, clar, clar.
0: Clar. Un hippie-hi.
2: Home, això és funció d'escontext.
3: Com esperem? Anem si arribarem a dir...
0: Clar, aquestes paraules inventades...
3: Per començar,
0: aquestes paraules inventades no estan fetes per una persona com jo, que confon paraules ja normals.
3: Sí, totalment, totalment. Jo crec que la base de que una paraula sigui correcta o la determinem com a correcta és les persones acumulades durant segles que l'utilitzen. Fondada a partir d'ara, no només té el meu vot i de la meva amiga, pot ser ara també té el vostre,
0: sí.
3: I espero que l'adopteu. Quan passeu per un cruí de la carretera, espero que digueu, ostres, quina fondada.
0: Ai, quina fondada.
3: Quina fondada, exacte. Però, en principi, el pes d'aquesta arbitrarietat se romp en sus que se'n fa sa gent. Això també explica que aquestes troballes tan precioses solen sortir moltes vegades dels padrins. No sé si vos heu fixat. Els padrins
0: sí,
3: són autèntics mestres creant aquest tipus de paraules. A part de les mescles d'idiomes, que també són fantàstiques,
0: sí.
3: Com, per exemple, una que deia la meva primera, que era la sapata. Tard de posar la sapata, aquesta m'encantava, que era la mescla entre sabat i zapato.
0: Que no confondre amb els actuals anglicismes.
3: No.
0: Els actuals anglicismes no són paraules inventades, no entrarien en aquest sac.
3: No. De fet, sapata tampoc, si deies que tu...
0: Bé, sí, sapata sí.
3: Sapata, en el final, és una mescla d'idiomes que també és graciosa, però no seria el que parlam avui, que seria com a mesclar dos conceptes i crear alguna cosa nova. Però sí que és vera que avui en dia, on la intel·ligència artificial mos crea textos, no? On tothom intenta xerrar igual, on la tele se parla un idioma estàndard, que està molt bé i és necessari,
0: sí,
3: eh?
0: Sí.
3: No a tope, per les precàries i per la televisió, i per la televisió amb un català estàndard,
0: etcètera. Per la normalització.
3: Etcètera, i la normalització lingüística, estem a tope amb això. Però a vegades és interessant parar s'orella a l'ús popular que se fa de ses paraules. I aquí som, vos faig una altra proposta.
0: Vinga.
3: Jo m'he inventat una altra paraula que podria definir a la meva secció, normalment. La meva secció és una secció que pareix que sap cap on vas, però de sobte... T'embue, no? Per tant, he intentat fusionar, enfilar-se, que és el que faig mentre xerro, i embolicar-se, perquè m'acaba embolicant a un lloc que a vegades no se surti. I, per tant, propòs que a partir d'ara utilitzem el terme enfilocar-se per referir-se al que fèiem els filòsofs, que és parlar de no res, donar-li voltes, però enfilar-nos fins a un punt que pareix que arribem a qualque lloc. No vos enfiloqueu amb això, diria jo. I crec que tothom ho entendria perfectament. Per tant, perquè ChatGPT mai podrà dir fondada ni enfilocar-se, reivindicam ser corn com una forma de resistència davant les intel·ligències artificials. Els padrins creaven, i nosaltres, a vegades, ara només repetim. Encara que ho haguem de fer per raons pràctiques, hem de decidir alguns moments de la nostra vida. I d'allò que vos demanem per acabar és que la pròxima vegada que sentigueu un acorn, com fondada, com enfilocar-se, atureu-vos un segon. No corregiu. No sigueu aquella persona que diu ja no se diu així.
0: Què és això? Què dius?
3: Que, sí, que ja ho sé, que sí, que vaig estudiar l'any de filologia. Sí, ja ho sé. Demaneu-vos si la paraula nova diu alguna cosa nova, també. Si aquella paraula vea ha quedat curta, si ha deixat camí per obrir altres ramificacions, altres camades, i res més, estimats, ja m'he enfilocat massa, crec. I així que fins la setmana que ve, i com sabeu, si voleu respostes, a les 7 hi ha missa, però aquí oferim altres coses.
0: Joan Catana, ets el millor.

0: Joan Catxana, avui t'has enfilocat molt, eh?
1: M'he enfilocat bastant, m'he enfilocat bastant. Deixat un poc per fer una mica de spoiler de lo que vendrà. Seguim un poc la línia de la temporada passada. Intentarem fer filosofia de la vida quotidiana i fixant-nos, sobretot, amb aquestes petites coses que convid la nostra audiència a observar la quotidianitat i tot el suc que em pot treure. Perquè la setmana que ve, per exemple, o davant, vos parlaré de cebre envellir. No sé si vosaltres heu pensat mai...
2: Envellir o envellir?
1: De tornar vell.
2: De tornar vell.
1: De tornar vell.
0: Constantment.
1: És un debat que jo tinc darrerament molt. Sabré tornar vell? Perquè hi ha molta gent que no sap tornar vell.
0: I, sobretot, que mos escolti aquella gent que s'està sentint vell darrerament, perquè a vegades és molt difícil assumir l'edat.
1: Hi ha dos extrems. Hi ha el senyor Bans en sa gorra de llana i vestit de skater, fent així saludant, que és
0: una
1: manera de no saber envellir.
0: Que se senten joves i dius, ostres, és que me sap greu, estic tornant vell.
1: I s'altren en contra de tot. Són els dos extrems.
2: Hi ha una sèrie, si vos interessa, boníssima a Movistar, que és Perdón por las molestias, d'Antonio Resines i un altre que ara mateix no recordo el nom, però va precisament d'això, Perdón por las molestias.
0: I de la setmana que ve, en Sion vendràs dimarts.
1: Mireu la sèrie i dimarts serran de...
0: El dimarts a les 5 i mitja en Sion vendrà avui, el dijous, però ha vengut perquè necessitàvem un savi de l'amor en aquesta secció que hem fet abans. Bé, Sion, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé.
0: Ens sentim aviat. Perquè m'ha arribat en el xiu-xiu número 491.
2: Tornant demà.
0: Estan cuinant el programa 500.
2: Tornant demà, però, el rei de la casa... Ai, Déu, fins...
0: Ai, Jordi,
2: fins dilluns. No, fins dimarts, estimat.
3: Fins dimarts? Això sí. Estiu, vaya bon, no?
0: No hi havies pensat.
3: No havia ni pensat, jo m'haig agafat.
0: És que ens va veure oques grasses, en Jordi.
2: Ja, ara hem inventat una paraula.
1: Planato. Gotes, no. Gotes grosses.
2: Exactament.
1: Gotes, gotes.
3: Ballaré una cançó de sona de xiu-xiu.
0: És un nou grup.
3: Ja veurem qui.
1: Enfilo que fort. Enfilo que...
0: I a vosaltres, gràcies per ser-hi.
4: Molt bé, ho has fet. Vinga, un beso, fins ara.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 7. És divendres 9 d'octubre i els acampats a la plaça d'Espanya de Palma insisteixen que continuaran amb les mobilitzacions. Ahir vespre van fer un acte simbòlic per retre homenatge a Mari Carmen Abascal, la dona desnonada a Madrid que va morir dimecres. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, a iniciativa del Sindicat de Llogateres de Madrid, han convocat un minut de silenci avui, a les 12 del migdia, als centres de treball. Avui, per a l'actualitat, també és notícia la decisió del Tribunal Suprem que ha anul·lat el decret del govern espanyol que enduria els criteris per crear universitats privades. Això després del recurs presentat per la Conselleria d'Educació a les Illes. La Sala Contenciosa Administrativa considera que no estava prou justificada la tramitació urgent, és a dir, ho tomba per les formes, però no entra a valorar el seu contingut. Al fons de l'assumpte, ho denunciava el conseller d'Educació, Antoni Vera.
2: No se mos va donar temps a les comunitats autònomes perquè poguéssim al·legar, poguéssim consensuar, poguéssim reunir, poguéssim fer grups de treballs tècnics. No se va permetre. Se va fer tot aviat i en nocturnitat i alevosia.
1: El president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que acata la decisió del Suprem per anunciar que ja treballen en una nova norma per evitar que la universitat es converteixi en un negoci. I Manacor ja té nou balda. Ferran Montero, de Més Esquerra, ha pres la primera vara de la ciutat.
3: El que em fa més respecte és no fallar a la meva gent. Jo crec que jo som una persona molt autoexigent i fallar a la meva gent me sabrà molt de greu. Per tant, intentaré al màxim fer la millor feina possible per bé del meu poble.
1: El batle sortint, Miquel Oliver, del mateix partit, seguirà com a regidor, però es prepara per encapçalar la candidatura al Consell de Mallorca. Toni Escanelles, bon dia.
4: Bon dia, i minuts abans de la votació ha fet balanç de les fites assolides i el que encara queda per fer, reclama la capitalitat de Manacor.
1: I a Eivissa, la majoria de discoteques pengen el cartell de complet en vista les festes de tancament d'aquest cap de setmana.
4: Es calcula que atrauran entre 25 i 30.000 persones que paguen unes entrades que oscil·len entre els 70 i els 100 euros. El sector asseguren que ha estat una bona temporada, tot i que l'increment de vendes no ha estat tan important com els anys anteriors.
1: I avui, dia 9 d'octubre, fa 8 anys, la tràgica riuada al Llevant de Mallorca que va provocar la mort de 13 persones i nombrosos danys materials.
4: Una data que arriba en plenes obres d'ampliació del pont de la variant de Sant Llorenç, que passa per damunt del torrent de les Planes i que multiplicarà el pas de l'aigua de 105 tones per segon a 500.
1: En aquest informatiu matí serem en directe a Sant Llorenç i també vos contarem els detalls de l'obra d'Anne Carson. La canadenca és el Premi Nobel de Literatura del 2026.
4: L'Acadèmia l'ha triat, la seva obra, per ser audaç i inventiva i per considerar que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
1: A la crònica internacional, notícia d'aquesta matinada, el secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha anunciat que vol que l'afusellament de l'autor del tiroteig de Fort Hood sigui retransmès en directe.
4: El condemnat a mort és un exmilitar que va assassinar 13 persones i ferir-ne 32 a un tiroteig a una base militar allà on feia feina l'any 2019, Hegseth ha dit que vol que l'execució es retransmeti en directe per donar exemple.
1: I en els esports, en bàsquet, segona victòria consecutiva de l'Azul Marino. Joan Gabriel Bousà, bon dia.
5: Molt bon dia. L'Azul Marino Mallorca, que ha sumat aquesta segona victòria de la temporada a la pista del Girona, han guanyat per 83 a 89. Un Azul Marino que no tindrà gaire temps pel descans, perquè diumenge tornaran a competir rebent la visita a Son Moix del Cadí la Seu a les 6 del capvespre. En futbol sala, l'Illes Balears per al futsal juga avui contra l'Oparrulo a Son Moix. La cinquena jornada de Lliga, l'equip mallorquí és líder en ple de victòries, 4 de 4. Un partit, aquest Palma Oparrulo, que el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio a partir de les 7 i mitja. I després del Palma Futsal, el partit de l'Eivissa, Reial Madrid, que ella. També ho podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 9 del vespre.
1: I pel que fa al temps, avui especialment atents a la situació a la mà, sobretot a Menorca, on hi ha la vista taronja per fenòmens costaners. Quina és la previsió meteorològica per avui? Marc Calentai, bon dia.
6: Bon dia, així és. De moment continuem pendents d'aquesta situació marítima, aquesta vista taronja que serà vigent fins a les 3 d'avui cap vespre, després baixarà groc, fent d'aquest vent de tramuntana que continua bufant però anirà fluixant. Així com vagi passant la jornada, no desapareixerà del tot, però vaja, serà el protagonista, sobretot, de Menorca. Per altra banda, el cel, de moment ambient variable, amb estones de sol però encara en restes de núvols, fins i tot qualque brusca, molt feble i puntual a punts de Mallorca principalment. Aquesta situació s'anirà aturant a partir de migdia cap vespre, i ja a l'hora baixa tindrem el cel destapat arreu del territori. Tot això amb un ambient més fresc, màximes avui, que s'han de situar entre els 20 i 24 graus, i si heu de sortir aquestes pròximes hores, ambient fresc. Feia mesos que no teníem aquestes temperatures. En el cas de la Serra de Tramuntana, valors de fred, 8 graus a Sant Torrella o 10 graus a Llull. També a la resta de les illes, ambient fresc. Ara mateix tenim només 12 graus a Campos i a Manacor, 17 a Palma, 14 a Sant Antoni, 18 a Vila, 19 a Sant Francesc, 18 a Maó i Ciutadella.
1: Sí que ho hem notat, que ha refrescat aquesta matinada, aquestes primeres hores del dia, per tant, si encara sou a ca vostra, ho podeu tenir en compte per si heu d'agafar alguna jaqueteta més. Pel que fa al trànsit, quina és la situació ara mateix? Caterina Beny, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta mateixa hora, primeres retencions, ja atenció importants a l'enllaç de l'autopista d'Inca amb la via de cintura. També atenció a la d'Inca entre Marratxinat i Consell. Segueixen encara algunes carreteres tancades, tallades a Mallorca, l'hora baixa per un ral·li, la de Bunyolo Orient, la de Pollença a Lluc i la de Santa Margalida. Obres a la General, en aquest cas a Menorca, l'Illa, a 2.1 quilòmetres diferents a l'alçada del Rafal Rubí.
1: Ara són les 7 i 6 minuts. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El govern aplaudeix que el Tribunal Suprem hagi anul·lat el decret del govern espanyol que enduria els criteris per crear universitats noves i que pretenia evitar la proliferació de centres privats d'ensenyament superior que no compleixin els estàndards d'excel·lència. L'alt tribunal ha pres aquesta decisió arran d'un recurs presentat precisament per la Conselleria d'Educació i Universitats d'aquí de les Illes.
4: La Sala Contenciosa Administrativa del Suprem considera que mancava justificació a la seva tramitació urgent, és a dir, ho tomba per les formes, però no entra a valorar el contingut, el fons de l'assumpte. El conseller Toni Vera ho veia clar.
2: No se mos va donar temps a les comunitats autònomes perquè poguéssim al·legar, poguéssim consensuar, poguéssim reunir, poguéssim fer grups de treballs tècnics. No se va permetre. Se va fer tot aviat i en nocturnitat i alevosia.
4: Vera, com recomanava en el seu recurs, volia dir la seva sobre el contingut del decret perquè, tal com es va aprovar, tenia dos punts claus que no es podien complir a les Balears.
2: Establia la necessitat d'en 6 anys tenir un mínim de 4.500 universitaris. És la mateixa xifra per tot Espanya, sense tenir en compte la nostra comunitat autònoma o altres comunitats autònomes que tenen manco població, i evidentment, si tenen manco població, tindran manco població universitària, que comunitats autònomes molt més grans. En segon lloc, obligava a la nova universitat a que tingués un 10% de places de residència universitària.
1: També ha respost a aquesta decisió judicial el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui diu que acata la decisió del Suprem, anuncia, però, que ja treballen en una nova norma que eviti que la universitat es converteixi en un negoci.
4: En un missatge a les xarxes socials, Pedro Sánchez diu que la proliferació descontrolada de centres privats danya la qualitat educativa i perjudica la igualtat d'oportunitats.
1: I Manacor ja té nou batlle, el més jove de la història del municipi. Amb 31 anys, Ferran Montero, de Més Esquerra, pren la primera vara de la ciutat.
3: El que em fa més respecte és no fallar la meva gent. Jo crec que jo som una persona molt autoexigent i fallar la meva gent me sabrà molt de greu. Per tant, intentaré al màxim fer la millor feina possible per bé del meu poble.
1: Minuts abans de la votació, amb el suport de Més, PSOE i AIPC, el fins ara batlle, Miquel Oliver, ha fet balanç de les fites assolides i allò que encara queda per fer. Ha reclamat la capitalitat de Manacor.
8: Recuperar l'autoestima. I aquí hi ha hagut elements que han ajudat a fer-ho.
1: Oliver seguirà com a regidor, però es prepara per encapçalar la candidatura de Més per Mallorca al Consell de l'Illa.
4: I entre els partits del pacte de govern, els socialistes i AIPC han refermat el seu suport al batlle, són Núria Hinojosa i Antoni Llodrà.
9: I la nostra disposició a continuar treballant en el seu costat, colze a colze.
10: I, a més, porteño. Per tant, per nosaltres, un orgull.
4: A l'oposició, retrets a la gestió municipal d'aquest darrer 7 anys pel PP, Maria Antònia Sansó, per Vox, Esteve Sureda.
11: Pues parteix cap a Palma a fer aquesta campanya en sort d'obvers dels manacorins. Aquesta decisió nosaltres no la compartim.
12: A comerciants, tenim autònoms, tenim gent que ho passa malament, tenim immigració i, per favor, hi posi mà.
1: Són les 7 i 10 minuts. Aquest era l'ambient. Ahir a la plaça d'Espanya de Palma, els acampats anuncien que continuaran amb les mobilitzacions. Ho han dit en un acte d'homenatge a Mari Carmen i també a altres persones afectades per la crisi habitacional. Criden a la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre.
4: Convertida en detonant i símbol de les protestes pel dret a l'habitatge, a Mari Carmen va morir dimecres a l'hospital després d'haver estat desnonada el passat 23 de setembre a l'edat de 87 anys. Un fons voltor havia comprat el pis allà on havia nascut i havia viscut durant més de 70 anys, els activistes, acompanyats d'un centenar de persones, feren ahir un minut de silenci i després llegiren un comunicat en el qual afirmaven que Mari Carmen no havia mort, sinó que havia estat assassinada. Lluc Cifra és un dels portaveus de l'acampada.
13: Anna Mari Carmen va ser la que va iniciar aquest moviment. Anna Mari Carmen no s'ha mort. Anna Mari Carmen l'han assassinat. Vull dir, una dona de 87 anys, en la seva situació, després d'anys de pressió, pressió i estrès, la treuen de casa seva, el resultat és lògic, i és que a vegades el cos no dona més.
4: Els activistes també han recordat les històries de Nolga i en Javi, tots dos de Catalunya, i que es varen suïcidar el passat setembre després d'haver estat desnonats. La mort d'Anna Mari Carmen ha causat protestes arreu de l'Estat. La més sonada, a nit, a Madrid, centenars de persones s'han sumat a la crida del sindicat de llogateres, una marxa que ha recorregut Puerta del Sol fins al pis allà on vivia Mari Carmen. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, a iniciativa del Sindicat de Llogateres de Madrid, han convocat un minut de silenci avui, a les 12 del migdia, a davant dels centres de feina.
1: Un malestar per l'habitatge que condueix, com deien, cap a la vaga general de l'11 de novembre a les Illes. L'Estella ha anunciat que s'hi adhereix per reclamar el dret a l'habitatge i unes condicions de vida dignes.
4: Tot això, diuen, davant l'encariment del lloguer i la pèrdua de poder adquisitiu de la població. Miquel Gelabert, el secretari general de l'Estell.
14: Tot això s'ha de venir, jo crec que hauria una resposta social i ha arribat. I, per tant, nosaltres, com a sindicat de classe i sociopolític, també hem d'estar a l'alçada dels fets i d'aquesta circumstància. I jo crec que una vaga general és més que necessari.
1: Per cert, que aquest dijous han conegut el darrer baròmetre del CIS, que indica que el 91% dels enquestats demanen que les administracions construeixin més habitatge públic.
4: I un 76% creu que l'Estat hauria d'intervenir en el mercat per garantir-ne l'accés. A més, prop d'un 87% asseguren que la situació de l'habitatge a Espanya els preocupa bastant o molt. El sondeig s'ha fet amb unes eleccions generals ja convocades i després del desnonament de Mari Carmen.
15: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
16: Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
0: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: Són les 7 i 13 minuts. A Eivissa, la majoria de discoteques pengen el cartell de complet en vista les festes de tancament d'aquest cap de setmana. Es calcula que trauran entre 25 i 30.000 persones que acudiran a les diferents sales. Gemma Guasch.
17: La mitjana de preus de les entrades estàndard per als closing és d'entre 70 i 100 euros. Al sector asseguren que ha estat una bona temporada, tot i que l'increment de vendes no ha estat tan important com en anys anteriors. Asseguren que les mesures del Consell contra el lloguer turístic il·legal ha fet que una part de la seva clientela optés per no venir a Eivissa enguany. José Luis Benítez és president de l'associació d'oci nocturn Spain Nightlife.
18: Que teníamos esa mala costumbre de pensar que cada año íbamos a subir dos dígitos y eso ya no puede ser. ha habido una serie de limitaciones con el alquiler turístico ilegal, cosa que nosotros estábamos totalmente de acuerdo y íbamos de la mano con el Consejo, pero sabemos que ese tipo de alquiler suele ser o para gente joven, que puede ser potencial cliente nuestro, o para familias. Entonces hemos tenido un poquito de menos gente, pero si contienes los gastos, pues al final los números resultan buenos.
17: En qualsevol cas, calculen que entre 25 i 30.000 persones rotaran per les sales durant el cap de setmana.
18: No hay vuelos, la ocupación hotelera también está a tope, pues yo creo que es positivo, ¿no?
1: Aquestes festes de tancament comencen avui i s'allargaran fins dilluns. I per cert que el canvi climàtic facilita el desplaçament dels turistes fora dels mesos centrals de l'estiu. Les altes temperatures fan que els visitants prefereixin viatjar en altres èpoques de manera que es propicia la desestacionalització a les illes. Àngel Camarasa.
19: De fet, aquest estiu, l'Associació Hotelera de Menorca assegura que ja han notat els efectes de l'increment de les temperatures. Azucena Jiménez és gerent de la patronal.
20: Julio y agosto empezamos a notar el cambio climático y empezamos a notar los cambios de comportamientos de los turistas, que son cuestiones que este invierno tendremos que empezar a analizar. Septiembre ha sido un buen mes, por encima incluso que el año pasado. I a octubre sí que està un poco por debajo del año pasado.
19: Els hotels intentaran obrir fins a final de mes, tot i la pèrdua de connexions aèries a partir de la propera setmana. El balanç de l'estiu ha estat positiu. Destaca que el mercat francès ha tocat sostre, el britànic s'ha recuperat, l'alemany continua sota mínims, mentre que el nord-americà cada vegada arriba més, però es desconeix com ho fa.
20: El americano, aunque no sea directo, pero sí que tenemos americanos, no sabemos muy bien, estamos estudiando por dónde vienen, en cada establecimiento vienen por un sitio diferente, pero tenemos este mercado americano y tenemos que empezar a trabajarlo, estudiarlo y sobre todo darle lo que nos piden.
19: Per últim, Jiménez insisteix que cal reformular el programa de l'Imserso. Assegura que els turistes sèniors actuals gaudeixen de millor salut, més poder adquisitiu i també major interès per la cultura que no fa 40 anys. Aquest hivern només hi ha un establiment de Menorca que participi en aquest programa del Ministeri.
1: I l'empresa de gestió de residus Tirme nega que obtengui beneficis estratosfèrics gràcies a les tarifes que cobra pel tractament a Mallorca, com apunta un informe d'intervenció del Consell. L'empresa afirma que la seva rendibilitat se situa en nivells habituals al sector, defensa la legalitat del sistema tarifari vigent des de 1992 i aclareix que el Consell subvenciona els ajuntaments, no a Tirme.
21: Així és, la companyia respon al contundent informe del Departament d'Intervenció que qualifica la concessió del servei de desfavorable per les arques públiques. El document alerta, per tant, d'indicis de rendibilitat excessiva impropis d'un servei públic i qüestiona els 103 milions d'euros destinats justament a Tirme des de l'any 2023 per contenir les tarifes. Apunta més que els beneficis reals de l'empresa haurien de permetre abaratir els preus sense necessitat que la institució insular hagi d'injectar milions extres de dobles públics. Davant aquestes acusacions, la concessionària contraataca a intervenció del Consell, assegura que ofereix una imatge irreal de la situació econòmica de l'entitat i que la mitjana del seu benefici en els darrers 6 anys se situa en el 6%.
1: I d'aquestes són les dues versions de la concessionària Tirme i d'intervenció del Consell. Mentrestant, aquest informe ha aixecat una autèntica tempesta política al Pla del Consell de Mallorca. El PSIP defensa una moció per aturar la revisió de la tarifa de residus.
21: Sí, en aquest sentit, els socialistes qualifiquen d'escàndol la gestió de la taxa de fens per part de l'equip de govern del Partit Popular i de Vox. De fet, la formació ha exigit paralitzar l'expedient de la tarifa del 2026 i suspendre un pagament extraordinari de 41 milions d'euros aprovat el passat mes de juliol. La porta veu del PSIP. El Consell, Catalina Cladera, afirma que si no, podria haver-hi prevaricació i malversació de fons.
22: I demanant que sigui la sindicatura de comptes, que el Partit Popular ho ha negat o ha bloquejat en el Parlament, que faci aquesta auditoria independent. Ens dona confiança a tots, vull pensar que la sindicatura de comptes faci un informe sobre aquest tema i no, ja no serà una auditoria pagada o ja no qüestionarem el tenint de la casa com està fent el senyor Galmés, perquè està qüestionant la seva intervenció general, que crec que l'hauria de respectar el més possible.
21: Tanmateix, ho nega el conseller insular d'Hisenda, Rafael Bosch, ha explicat que va injectar aquesta quantitat en les arques de la concessionària per fer possible, diu, la promesa electoral de Llorenç Galmés de baixar justament la tarifa de residus un 10%.
5: ni TIRME, ni cobra TIRME, ni agafo un dos bes, ni beneficiem a TIRME, i constantment, que pareix que no saben dir res més. Primer, és que no hi ha altra empresa que, a la qual mos puguem dirigir que és concessionari fins a l'any 2041. I han aconseguit baixar aquest 10% d'una manera absolutament legal i no han fet res més que introduir-ho dins el sistema normal de càlcul de la tarifa.
1: Aquesta polèmica per les tarifes de residus contrasta amb la unanimitat que s'ha produït al Parlament, que ha aprovat aquest dijous una iniciativa que reclama tarifes reduïdes per als residents als aparcaments dels aeroports. La Comissió de Turisme ha aprovat aquesta petició adreçada al Govern Central i a Aena.
21: Sí, parlàvem d'una iniciativa que justament demana descomptes pels residents, però també pels treballadors i les empreses que fan feina, que treballen habitualment als aeroports de Palma, també de Menorca i d'Eivissa. També proposa millores al transport públic pels empleats i que les Balears participin en les decisions sobre les tarifes i inversions dels aeroports. Salomé Cabrera, diputada del PP, que ha presentat aquesta proposta.
6: Volar no es una opción, es una necesidad. Y precisamente por eso no podemos aceptar que decisiones fundamentales para nuestros aeropuertos se sigan tomando desde Madrid sin tener en cuenta nuestra realidad insular.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Són les 7 i 20 minuts. El jurat popular del crim del Coll d'en Rabassa a Palma continua deliberant sobre la culpabilitat o no de l'acusat. Han de determinar si George Virgilio Tejano va cometre un homicidi o un assassinat després de clavar fins a 66 punyalades a la seva exparella, a Maria del Rosario. La Fiscalia, l'acusació particular i els populars sostenen que va actuar amb traïdoria i acarnissament i demanen per ell 27 anys de presó.
21: Virgilio reconeix que la va matar, però nega que fos un assassinat. Assegura que tot va començar amb una forta discussió i que va perdre el control després que ella tragués un ganivet. També al·ludeix al consum de drogues i en una carta llegida davant el jurat aquest mateix dimecres ahir va afirmar, ahir després ahir, que duia el dimoni dins d'ell, dins el seu cos. El crim va tenir lloc dins d'un cotxe el desembre de 2024 en presència d'una de les filles de la parella de només 2 anys.
1: I ja com a un dels actes previs al 25N, la Universitat de les Illes Balears ha posat el focus en la prevenció contra les violències masclistes.
21: Sí, ha donat veu la psicòloga i divulgadora Issa Duque, coneguda com a Psycho-Woman, ha destacat que entre el 60 i el 80% dels casos, les persones que demanen ajuda psicològica ho fan per problemes de vincles.
7: Colectivamente reflexionar sobre qué otras formas de querernos, de amar son posibles, más allá de lo que nos han contado. Claro, no hemos tenido una asignatura desde primaria que nos diga cómo tener relaciones sanas.
21: Una jornada en què també els estudiants han pogut reflexionar sobre la violència de gènere.
23: Jo crec que haurien de canviar moltes coses, micromachismes.
24: Crec que fa falta molta conscienciació social, també en els joves.
1: Un incendi en un bloc de pisos de Sant Ferran, a Formentera, ha deixat els veïnats sense llum ni aigua. El foc ha afectat el quadre elèctric i, tot i que no s'han hagut de lamentar danys personals, molts de veïnats estan abandonant l'immoble fins que es puguin establir de nou aquests serveis. Regina Mayans.
25: Passades les 12:30 del migdia, s'ha donat l'avís d'un incendi en el quadre elèctric d'un edifici de Sant Ferran. En Giacomo, del Lada Crim, ha estat un dels afectats.
26: Si de repente veo humo que sale del cuadro eléctrico, y claro, la primera pienso que sea mi problema, así que corto la luz, veo que sigue saliendo humo y cuando salgo veo que había gente que ya se asomaba y de la casita de la electricidad salía mucho humo y fuego.
25: Els bombers han aconseguit controlar les flames d'avés la una del migdia, però el foc ha afectat els serveis d'aigua i llum de tot l'edifici. Els locals comercials han optat de manera provisional per contractar la instal·lació d'un generador.
26: Hemos tenido que buscar una solución rápida y la única solución ha sido encontrar un generador.
25: Mentre que els veïns dels 16 habitatges afectats romanen a hores d'ara sense aigua ni llum.
27: No hay ni luz ni agua hasta no sabemos cuándo.
28: No sabemos cuándo y el tema es qué vamos a hacer, porque sin luz y agua no se puede estar, entonces necesitamos una solución.
29: Dos neveras, un congelador. Estoy en el paro. No estoy trabajando. Cobrando 1.100 euros al mes. Y tengo un congelador lleno de comida. ¿Qué voy a hacer con todo?
25: Alguns, fins i tot, han decidit abandonar casa seva mentre els operaris continuen treballant per restablir el servei.
1: I a Palma, una canonada d'aigua potable ha rebentat el camí de Can Orrac al Secà de la Real i la fuita ha negat unes 6 finques.
21: I també hem de dir que ha afectat directament tot el camí perquè l'aigua n'ha aixecat a l'asfalt. Emaia ja hi fa feina per arreglar la fuita, però els veïnats demanen que s'arregli definitivament perquè ja fa 5 vegades, diuen, que la canonada es romp en aquest punt i inunda els habitatges.
2: Ya es la quinta vez en 5 años que revienta. Cuando revienta, revienta a todos los vecinos porque eso sale de una forma incontrolada y bueno, se crea una riada que arrastra todo lo que pilla a su paso. Hace desastres.
3: Si no li donen una solució per aquí cada any, aquí, que ara se veu la falta de l'asfalt i de la curva d'allà. Fins aquí vàrem va desfaltar tot, perquè aquí se n'ha de tot.
21: I ara, a partir d'ara, hauran de presentar un nou informe de desperfectes a Emaia.
1: Ara són les 7:25. Pollença invertirà 1 milió d'euros a revisar la xarxa d'aigua i clavegueram per evitar vessaments a la mà. El port és la zona que necessita més actuacions. Els treballs podrien començar d'aquí a un mes i duraran 2 anys.
21: I tot perquè es faci ja un diagnòstic ben complet de l'estat de la xarxa d'aigua de tot el municipi. La regidora d'Hisenda i Contractació, Catalina Carbonell, ha explicat que el contracte també preveu inversions per actuar-hi si es detecten finalment problemes més greus.
4: Se farà feina per aconseguir saber exactament en quin punt són només conflictius, en quin punt s'ha d'actuar, per evitar, en la mesura de la possible, aquests abocaments que tenim a la badia.
21: Tot perquè l'associació Rels Marines ja fa anys que reclama una actuació com aquesta. Els vessaments a la mà són els més perjudicials per la salut de la badia. El portaveu Josep Vives pensa que és un primer pas, una primera passa, però no serà suficient.
8: I això fins que no se renovi la xarxa de clavegueram, fins que no se posi atenció en aquests punts conflictius, que s'ha anat fent, no vull dir que no s'hagi fet res, però és vera que hi ha unes obres faraòniques, de ser que hi ha primera i segona línia de port de Pollença.
21: La contractació del servei ja s'ha licitat i en un mes podrien començar a fer-hi feina.
1: I a Menorca, es migjorn gran urgeix a costes a fer 5 actuacions de manera imminent abans que arribin els temporals per millorar la seguretat del litoral i garantir-ne l'accessibilitat a la plaça a la platja de Sant Tomàs. Entre les actuacions sol·licitades hi ha la reparació de la rampa de varada i del mur de contenció del passeig. Toni Borràs, regidor.
9: Si hi ha voluntat de fer-ho, són actuacions que es poden fer amb bastanta rapidesa. No fa falta redactar projectes. De fet, l'únic projecte que s'hauria de redactar, que nosaltres ja el tenim redactat, és la millora del varadero, per la qual, si hi hagués alguna possibilitat de que es pogués financiar...
1: També han demanat que s'adecuï la zona amb més vegetació. I ara, quan són les 7:27, és moment de fer una lectura a la premsa editada a les Illes, Caterina, que destaquen els diaris.
21: I doncs, començant pel titular de primera pàgina de Diario de Mallorca, en aquest cas el Suprem anul·la, com us informàvem a primera hora del matí, el decret d'universitats privades denunciat pel govern. La fotografia, tanmateix, de gran format de la portada és per les flors, també per les espelmes, per Mari Carmen a Palma. Última hora, mateixos arguments de portada, pràcticament el memorial en record de la dona desnonada morta fa 2 dies a Madrid, comparteix un bon protagonisme amb el titular El govern aconsegueix que el Suprem anul·li la llei d'universitats privades. Cop d'ullara als digitals, Mallorca Diario, que obre anticorrupció, veu indicis contra el PSOE pel cas Leire i deixa, per tant, la porta oberta a la seva imputació. OK Baleares destaca. El govern estudia recórrer el decret de Sánchez que obliga a pagar el deute del lloguer amb el propietari i l'Ara Balears passatgers drets també a l'octubre. La saturació del TIP no acaba amb els mesos d'estiu. També la demanda de la línia Calamillo-Palma ha crescut, diuen, un 10%, malgrat la incorporació de 4 autobusos articulats. El Menorca, llegim, obre també en transport públic. L'autobús guanya, en aquest cas, prop de 440 viatgers al dia d'enguany a Menorca, amb el futur de la gratuïtat, diuen encara a l'aire. I a la portada avui del periòdico hi podem llegir tot a punt ja, pel cap de setmana de tancament de les discoteques d'Eivissa,

0: 7 i mitja, ara és moment de repassar quins són els titulars més destacats. D'aquest divendres, el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret del govern espanyol que enduria els criteris per crear universitats privades. Això després del recurs presentat per la Conselleria d'Educació de les Illes.
1: La sala contenciosa administrativa considera que no estava prou justificada la tramitació urgent, és a dir, ho tomba per les formes, però no entrevalorar el fons de l'assumpte. És el que denunciava el conseller d'Educació, Antoni Vera.
2: No se mos va donar temps a les comunitats autònomes perquè poguéssim al·legar, poguéssim consensuar, poguéssim reunir, poguéssim fer grups de treballs tècnics. No se va permetre. Se va fer tot aviat i en nocturnitat i alevosia.
1: El president espanyol Pedro Sánchez acata la decisió del Suprem, però anuncia que ja treballen en una nova norma per evitar que la universitat es converteixi, ha dit, en un negoci.
0: Tot això mentre els acampats a la plaça d'Espanya de Palma insisteixen que continuaran amb les mobilitzacions. Aquesta és l'acte que varen fer ahir vespre, un acte simbòlic per retre homenatge a Mari Carmen, la dona desnonada que va morir dimecres a Madrid.
1: El sindicat Comissions Obreres i UGT, a iniciativa del sindicat de llogateres de Madrid, han convocat un minut de silenci avui a les 12 del migdia als centres de feina.
0: Tot això quan aquest dijous hem conegut el darrer baròmetre del CIS que el 91% dels enquestats demanen que les administracions construeixin més habitatge públic.
1: I un 76% creu que l'Estat hauria d'intervenir al mercat per garantir-ne l'accés. A més, prop d'un 87% assegura que la situació de l'habitatge els preocupa bastant o molt. A Espanya, el sondeig s'ha fet amb les eleccions generals ja convocades i després del desnonament que dèiem de Mari Carmen.
0: I Manacor ja té nou balda. És Ferran Montero, de Més Esquerra.
3: El que em fa més respecte és no fallar a la meva gent. Jo crec que jo som una persona molt autoexigent i fallar a la meva gent me sabrà molt de greu. Per tant, intentaré al màxim fer la millor feina possible per bé del meu poble.
0: El balde sortint, Miquel Oliver, del mateix partit, seguirà com a regidor, però es prepara per encapçalar la candidatura al Consell de Mallorca.
1: Minuts abans de la votació, ha fet balanç de les fites assolides i el que encara queda per fer, perquè reclama la capitalitat de Manacor.
0: A Eivissa, la majoria de discoteques pengen el cartell de complet en vista les festes de tancament d'aquest cap de setmana.
1: Es calcula que trauran entre 25 i 30.000 persones que paguen unes entrades que oscil·len els preus entre els 70 i els 100 euros. El sector asseguren que ha estat una bona temporada, tot i que l'increment de vendes no ha estat tan important com en anys anteriors.
0: I avui, que fa 8 anys a la tràgica riuada al Llevant de Mallorca, que va provocar la mort de 13 persones i nombrosos danys materials.
1: Una data que arriba, a més, en plenes obres d'ampliació del pont de la variant de Sant Llorenç, que passa per damunt del torrent de Ses Planes i que multiplicarà el pas de l'aigua de 105 tones per segon a 500.
0: En aquest informatiu matí d'aquí uns minuts serem en directe a Sant Llorenç. També parlarem d'un nom propi, Anne Carson, la canadenca, és la Premi Nobel de Literatura del 2026.
1: L'Acadèmia ha triat la seva obra perquè diu que és audaç i inventiva i per considerar que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: I pel que fa al temps, avui hem d'estar pendents de la mà perquè hi ha avís taronja a Menorca, però sobretot en aquesta baixada de temperatures que ja han notat des de primera hora en sortir de casa, Marc Aldentei, bon dia.
4: Bon dia, així és, ambient avui fresc, sobretot de l'interior, temperatures bastant baixes. Són valors que no teníem des de final de maig o principi de juny, depenent de què ha d'indret. Però, com dius, també atenció a aquest vent, que encara bufa hores d'ara de tramuntana. Ha superat els 60 km per hora, punts del nord i est de Mallorca, i també, sobretot, a Menorca, aquí amb aquestes onades que continuaran durant tot el dia. Aquesta vista taronja que baixarà groc a partir del capvespre. Tot això amb un cel variable. Aquestes pròximes hores tindrem estones de sol, però encara amb núvols. Fins i tot pot caure qualque brusca, en general feble, i principalment a punts de Mallorca. Més sol a partir del capvespre, també aquest vent anirà fluixant. Tot això amb un ambient més fred, també amb aquestes màximes que et situaran entre els 20-21, cap en el nord de Mallorca i Menorca, i 22-24, a la meitat sud de l'arxipèlag. Ara mateix, ambient fresquet, tenim 14 graus a Sant Joan de Labritja, 19 a Sant Francesc, 17 a Palma, 16 a Inca, o 17 a Leo i Ferreries.
5: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
0: I d'on els esports, destacam que l'Azulmarino Mallorca ha sumat la segona victòria de la temporada.
6: Així és.

0: Ha fet després de guanyar per 83-89 a la pista del Girona. L'equip mallorquí s'ha imposat en un partit molt disputat i aconsegueix així la segona victòria de la temporada, un triomf important per continuar agafant confiança en aquest inici de curs. És Alberto Antuña, entrenador de l'Azul Marino.
1: Felicitar a mis jugadores, ¿no? Yo creo que venir a un campo como Fontajau, un equipo como Basket Girona y obviamente tenemos un gran roster, pero competir de la manera que hemos competido, ser capaces de meter 89 puntos no estando acertadas de 3, creo que con 3 de 19 desde la línea de 3, bueno, creo que es de equipo sólido y de equipo grande a nivel de querer las cosas, no de independientemente de la clasificación, de los nombres o de lo que sea.
0: L'Azul Marino no tindrà gaire temps pel descans perquè diumenge torna a competir rebent la visita a Sant Moix del Cadi la Seu a les 6 del capvespre. A la primera FEB, la tercera jornada es disputarà aquest cap de setmana i el Bàsquet Menorca visita avui la pista del Palència quan siguin les 9 del vespre per cercar la primera victòria de la temporada. Escoltam l'entrenador Javi Zamora.
2: Uno de los equipos más fuertes de la categoría en casa, un gran proyecto, un equipo diseñado para estar entre los mejores.
0: Demà serà el torn del Figui Mallorca, que jugarà també a domicili i també a la recerca del primer triomf contra l'Oviedo. És l'entrenador del Figui, Àlex Fomento.
3: Sens dubte hem d'intentar ser el màxim de consistents i allargar els bons moments i que els mals moments durin el menys possible. No sabem que és una pista molt complicada com totes, sabem que tenim un calendari molt dur, que vam començar quan vam començar, que tenim 3 partits fora de casa les 4 primers. Guanyar és guanyar i nosaltres, ho vaig dir, volíem ser competitius des del primer dia, ho estem sent, però volem guanyar i anem a Oviedo a guanyar el partit.
0: I diumenge el Palmer Bàsquet rep el Zamora en el Palau de Sant Moix a les 12 del migdia. En futbol sala, l'Illes Balears pel futsal juga avui contra l'Oparrulo a Sant Moix, la cinquena jornada de Lliga. L'equip mallorquí és líder en pla de victòries, 4-4. L'entrenador del Palma, Antonio Vadillo, té clar que serà un partit complicat.
4: Nosotros tenemos que salir conectados en el partido y sobre todo por todo lo que tenemos en juego, ¿no? Si queremos seguir la parte alta de clasificación, tenemos que sacar 2-3 puntos. Así que... Y eso nos quiere decir que no vayamos a sufrir, que no vaya a ser un partido competido, que seguramente lo va a hacerlo así, pero tenemos que salir concienciados de que el partido va a ser muy difícil y a partir de ahí pues competir para que los 3 puntos se queden en casa.
0: El partit Palmo-Parrulo el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 7:30. En futbol, la primera federació, la U d'Eivissa, rep avui el filial del Reial Madrid a Can Misses. El conjunt pitius ocupa la novena posició amb 9 punts després de guanyar domicili contra el Villarreal B. El tècnic Raúl Llona avisa del perill del rival.
5: Nos vamos a enfrentar a un equipo con muchísima calidad en sus jugadores, con grandes manejos a la hora de asociarse y con eso, un equipo que le gusta tener el balón, que le gusta llevar la iniciativa y que es mucho más combinativo que lo que vimos el otro día con del Villarreal.
0: Per tant, avui, després del partit del Palma Futsal, l'Eivissa, Reial Madrid-Castella, que el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 9 del vespre. I a la segona divisió, el Reial Mallorca cercarà a retrobar-se amb la victòria diumenge a Sant Moix contra les Palmes. Per al partit, l'entrenador Luis García recupera els internacionals Martin Valien, Lubumbo i Beringstrom. Tot tres tornen a estar disponibles després d'haver-se perdut els 2 darrers partits de Lliga contra Almeria i Girona. Per altra banda, el conjunt canari només ha guanyat un dels darrers 6 partits que ha disputat. El jugador de les Palmes, Valentín Pezzolezzi, espera rompre aquesta mala ratxa a Sant Moix.
6: Yo noto que estamos bien, que tenemos que seguir aprendiendo cosas, eso seguro, mejorar. Pero bueno, que la temporada es muy larga y hay que seguir apretando, que seguro que van a salir las cosas bien ya. Yo veo al equipo bien, tanto con ganas de que llegue el domingo y de poder llevarnos los 3 puntos y que esta ratxa, pues, acabarla.
0: El Mallorca a les Palmes ho podreu seguir en directe diumenge a IB3 Ràdio a partir de les 4. I ja per anar acabant amb pàdel, la menorquina Gemma Triay i la seva companya del Fibrea jugaran els quarts de final del Gran Premi Pàdel d'Alemanya després de guanyar a la parella formada per Marta Barrera i Jana Montes per 7-6 i 6-1. Les seves rivals, els quarts de final, seran Jensen i Cànovas. Fins aquí, els esports.

0: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
1: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
2: Benvinguts a esports 3 en joc.
1: L'equip vermell vol retrobar-se en la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
3: Companys, començant temporada, què podem fer?
4: No sé, per exemple, farmejar aura.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets sa moderna de s'equip, sa teenager.
4: No, jo no soc sa moderna és ella.
6: En aquest cas moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan el tractament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no són tan joves?
6: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
7: Són les 7:42 minuts. Avui fa 8 anys de la tràgica riuada al Llevant de Mallorca que va provocar la mort de 13 persones i molts de danys materials. Una data que arriba en plenes obres d'ampliació del pont de la variant de Sant Llorenç, que passa justament per damunt del torrent de Ses Planes i que ha de multiplicar el pas d'aigua de 105 tones per segon a 500 per segon. Segons els estudis tècnics, aquesta infraestructura va ser una de les causes principals de les inundacions.
8: El Consell de Mallorca confirma que les obres de la variant de Sant Llorenç ja estan executades al 50%, per tant, a la meitat, i progressen a bon ritme. Unes obres que van començar el passat mes d'abril amb una inversió de 9 milions d'euros. S'espera que la carretera que passa per damunt del pont es pugui reobrir a la circulació ja a principi de l'any que ve. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, assegura que està satisfet pel decurs de les obres.
9: Segons els tècnics, el que mos diuen és que si hi hagués unes plegudes com les de fa 8 anys, en aquest moment el torrent tindria capacitat d'absorbir tota l'aigua que se va acumular. I amb les millores que s'han fet en aquest pont no hi hauria aquest tipus de tap com el que va succeir ara fa 8 anys, que després va provocar aquella onada que va ser devastadora i que se va cobrar aquestes 13 víctimes, per desgràcia, de mallorquins i mallorquines.
7: I de per conèixer com es viu aquest record i també aquestes obres al municipi, ara connectam en directe amb Sant Llorenç. Allà hi ha Toni Sastre. Bon dia, Toni.
10: Bon dia, així et som en aquest municipi del Llevant de Mallorca. Vos parla a la plaça de l'Ajuntament, on d'aquí unes hores, a les 12, just davant d'aquest edifici consistorial, es farà un minut de silenci en record de les 13 persones que moriren durant la torrentada del 9 d'octubre de 2018 amb el desbordament del torrent de Ses Planes. I saludam el balde del municipi, Jaume Soler. Bon dia, Jaume.
11: Molt bon dia.
10: I doncs, volíem demanar com estan anant aquestes obres del torrent, una infraestructura, balde, molt esperada.
11: Sí, com altres deies, una infraestructura molt esperada. Com sabeu, sempre estava introduïda dins diferents estudis que me'l van marxar després de la torrentada com un dels principals punts crítics. I ahir mateix vaig tenir l'ocasió de xerrar amb el president Llorenç Jaumès, amb el tècnic de carreteres, i me'l van confirmar que les obres avancen a un bon ritme, ja tenen executades més d'un 50%. I la veritat que estem satisfets i esperam que el més aviat millor puguem arribar a la normalitat de nou.
10: Quines afectacions han tingut aquestes obres? Com estan funcionant els canvis circulatoris que se varen fer?
11: Bé, afectacions principals n'hi va dues. Tenim dos carrers principals, que són la carretera d'Artà o el carrer Mossèn Jaumès, o la carretera Sant Cervera, o també anomenada Passeig de les Brodadores, que eren de doble sentit. Aquestes carreteres han passat a ser d'un únic sentit, motivat especialment pels criteris tècnics, de tècnics sanitaris, també de tècnics d'emergències, ja que com que ara tot el tràfic passa per dins del poble, necessitant tenir aquest carril extra lliure per si un cas hi ha una emergència i aquests vehicles, com he dit, puguin passar. Per tant, la finalitat d'aquest canvi de circulació és clar, però sabem que genera problemes en els ciutadans del poble, però han de ser un poc pacients en aquest sentit, ja que s'ha fet tot en base als criteris tècnics.
10: A banda d'aquesta obra que està en procés en el pont de la variant, s'ha fet alguna altra acció durant aquests anys?
11: Sí, bueno, nosaltres treballem en dues línies. Primerament, la línia de la prevenció i, per altra banda, la línia de la correcció, per dir-ho així. Sempre aquestes actuacions se fan en col·laboració amb el govern de Illes Balears i també amb el Consell de Mallorca. En la línia de la prevenció, com sabeu, i destaca el tema de la conscienciació ciutadana, també pot arribar a xarxes, quan, a xarxes socials i tots els ciutadans de Sant Llorenç en el moment que hi hagi una situació d'alerta. En aquest cas, com sabeu, el govern de Illes Balears va posar en marxa Ses Alert, que també ja és una eina que s'ha repitjat per tota la península. Nosaltres aquí a Sant Llorenç feim feina més en senyalítica, quan hi ha episodis d'inundació a través de les alertes, pues, ens en cuidem a través de policia, a través de la brigada, que tots els vehicles estiguin aparcats de manera correcta en fora d'aquestes zones inundables. Amb això sempre tens la col·laboració de la policia i de la brigada i també de protecció civil. Després tenim una altra línia, com he dit, és la línia correctiva, on fem feina per arreglar les diferents infraestructures. Com sabem, el Consell de Mallorca ara està fent feina en la variant, però també ja l'any passat va arreglar el xerallet de Sant Manxo de sortida de la xerratera Porto Cristo de Sant Xerrió. I aquí a Sant Llorenç també n'han fet actuacions, com per exemple l'eliminació de les barreres arquitectòniques, o també obres de pas perquè l'aigua tingui més fàcil passar, o també obres d'adaptació de l'aigua. També, tot així, tenim projectes en redacció, com per exemple Sant Llorenç, el xerallet de l'esquerda en el seu pas per estimir el purgatori, i també, com sabem, el govern de Illes Balears, a part de dur la neteja de tots els torrents del municipi, que fa 3 anys que la neteja de forma important, també està executant el que són la redacció del projecte d'endellament del torrent de les Planes, una inversió de 900.000 euros que va anunciar la nostra presidenta, la Marga Proens, i que d'aquí pres segurament veurà la llum.
10: Avui, Jaume, fa 8 anys d'aquesta riuada que va provocar la mort de 13 persones, un dia per recordar.
11: Sí, com deies, un dia per recordar, i no hi ha millor manera, ja que cada any repetim aquest minut de silenci aquí davant la plaça de l'Ajuntament, a les 12, on hi van fer una convidada a tota la ciutadania per tenir un moment de record per tots aquests ciutadans i totes aquestes famílies.
10: Gràcies, Jaume.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
10: Jaume Soler, alcalde de Sant Llorenç. També hem de recordar que aquestes obres amplien els ulls de pas de l'aigua per on transita el cabal, que passen de 4 a 10, i també s'està canalitzant el torrent amb més de 200 metres de murs de reforç per evitar desbordaments i que en una setmana s'espera que estigui acabat.
7: Moltes gràcies, Toni Sastre, per aquesta connexió en directe des de Sant Llorenç. Recordam que avui fa 8 anys d'aquesta riuada al llevant de Mallorca que va provocar la mort de 13 persones. Un dia com avui, un 9 d'octubre de fa 8 anys. Ara són les 7:48 minuts. I parlam també de la crisi migratòria de Ceuta, perquè el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assegura que 11.000 persones migrants han tornat al Marroc en aquests 2 mesos, voluntàriament o per expulsió. Són 2.000 més que la xifra de la setmana passada.
8: També insisteix el ministre que no hi ha pressió hospitalària. Dels 212 llits disponibles a l'hospital, 93 estan ocupats, 13 dels quals per persones migrants. Torres també ha donat xifres sobre la situació entre els menors d'edat.
12: En estos momentos tenemos a 2.827 personas menores de edad en el sistema de protección autonómico. Con respecto a la reagrupación, ya se ha enviado a Marruecos un total de 24 expedientes para la reagrupación en Marruecos, esperando lógicamente que se responda. 86 han sido reagrupados en la península y han sido reubicados en otras comunidades autónomas 173 menores.
7: I obrim plana judicial perquè la Fiscalia Anticorrupció veu indicis contra el PSOE en el cas Leire Díez, però considera prematur imputar el partit.
8: Abans reclama completar les diligències encara pendents, entre les quals la declaració de l'exsecretari d'organització Santos Cerdán. La investigació examina presumptes maniobres per obstaculitzar causes judicials que afecten el PSOE i també el govern espanyol. Anticorrupció respon així a la petició del Partit Popular d'investigar el partit per presumpte finançament il·legal.
7: I precisament sobre aquest cas, aquest dijous també ha declarat com a perjudicada la magistrada Beatriz Viedma, que va ser instructora a Badajoz del cas que va acabar amb la condemna del germà del president Pedro Sánchez.
8: Sí, en la seva compareixença davant el jutge Ferraz ha reconegut que tenia angoixa perquè sentia que tant ella com les seves filles eren vigilades mentre instruïa la causa. Viedma ha indicat que no sap si la darrera d'aquestes suposades seguiments hi havia l'exmilitant socialista Leire Díez i ha negat conèixer algú del Partit Socialista.
7: Precisament David Sánchez ha demanat la seva absolució en un recurs contra la condemna a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació. la considera prospectiva pel fet de ser familiar del president espanyol. I en plan laboral, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha convocat els experts que han de preparar una nova pujada del salari mínim interprofessional.
8: A hores d'ara arriba als 1.221 euros mensuals. L'objectiu és, per tant, avançar la negociació a banda de les eleccions del 29 de novembre en un context d'inflació generalitzada del 4,9%. Díaz defensa els beneficis de les pujades del salari mínim dels darrers anys, mentre que la patronal alerta de les dificultats que suposen per les petites empreses i els autònoms.
13: En primer lugar, el IPC, ya lo he dicho, se ha disparado en los últimos meses hasta alcanzar el 4,9% y, por tanto, el primer mandato que les hemos dado es que la propuesta que hagan permita que no exista pèrdua de poder adquisitiu en el salari mínim.
7: Moviments que es produeixen ja en vista en aquest final de legislatura, el govern espanyol i aquesta aproximació de les eleccions. També la coordinadora de campanya del PP a les Balears, Marga Durán, hem sabut que formarà part de l'equip nacional de campanya del PP com a vocal en representació de les Illes de cara en aquestes eleccions del 29N.
8: Ho han conegut aquest mateix dijous quan el Partit Popular ha encetat ja la maquinària per la campanya que dirigirà Miguel Tellado i tindrà Borja Sémper i també Esther Muñoz com a portaveus. El president del Partit Popular i candidat a les eleccions generals, Núñez Feijóo, ha deixat entreveure les línies principals de la seva campanya després de reunir la Junta Directiva.
14: El 29 de novembre no elegiremos solo quién gobierna, elegiremos el listón de lo que estamos dispuestos a tolerar. Decencia o delincuencia. Decencia o delincuencia.
7: I una veu més relacionada amb el 29N, la del defensor del poble, que s'ha pronunciat sobre l'exclusió cautelar del cens electoral de les persones nacionalitzades a través de la llei de nets a l'espera de la resolució definitiva.
8: Ángel Gabilondo, tot i que respectarà el que decideixi el Suprem, ha opinat que la nacionalitat comporta, tant si sí com si no, el dret a vot i demana no obrir debats estèrils, diu, ni camins impossibles.
15: Creo que sería interesante no abrir un camino imposible, que es el camino del discernimiento de todos los que están censados, quienes son verdaderamente españoles o muy, muy españoles, es decir, quienes pueden votar. Solo se puede añadir a esa lista aquellos que cumplan 18 años.
7: I a la crònica internacional, una notícia que hem conegut aquesta matinada, i és que el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha anunciat que vol que l'afusellament de l'autor del tiroteig de Fort Hood sigui retransmès en directe.
8: Ho ha anunciat des del Pentàgon i vol que l'execució, diu, sigui pública. Parlam de Malik Hassan, condemnat a mort, recordem-ho, per assassinar 13 persones i ferint-ne altres 32 en un tiroteig a una base militar on feia feina l'any 2009. La data prevista és el 3 de desembre i serà la primera execució militar als Estats Units en més de 65 anys. Un cas que reobre ara, per tant, el debat sobre l'aplicació de la pena de mort a Nord-Amèrica.
7: A França, milers d'estudiants han tornat a sortir al carrer per protestar contra el deteriorament de l'educació pública.
8: Les mobilitzacions s'han estès arreu de les principals ciutats del país, com París, Marsella o Nantes, i també tenen com a principal novetat la incorporació de bona part dels centres universitaris en aquestes mobilitzacions. A París, per exemple, els manifestants han tornat a ocupar la plaça de la Bastilla, mentre les promeses del primer ministre no han aconseguit de moment frenar les mobilitzacions que ja fa setmanes que duren.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
7: Falten 6 minuts per les 8 del matí. La vacunació contra la grip ja ha arribat a les escoles de les Illes i enguany ho fa amb novetats. La campanya amplia la immunització infantil fins als 11 anys.
8: Així és, i es fa sota el lema "Ens fem forts contra la grip". La iniciativa arribarà a més de 350 centres educatius d'arreu de les Illes. Per segon any consecutiu també s'hi podran vacunar els professionals i treballadors dels centres. A partir, per tant, de dia de 9 d'octubre s'obrirà a la resta de la població, Manuela García, consellera.
16: El objetivo es que se aumente la cobertura, es decir, que se aumente el número de vacunados y que se aumente la cobertura d'una manera progressiva.
7: I també hem conegut que els resultats per a la Universitat de les Illes Balears a les proves de metge intern resident, l'anomenat com a MIR, són excel·lents. Prop de la meitat dels graduats que s'han presentat en aquesta prova, el 44, s'han situat entre el 25% dels millors examinats de tot Espanya. D'un total de 55 aspirants balears, 24 han aconseguit entrar en aquest grup màxim de rendiment i 7 d'ells s'han col·locat directament dins el top 10% estatal.
8: Unes dades que coincideixen, de fet, amb el desaniversari de la Facultat de Medicina. El deganat valora molt positivament unes xifres que creuen, diuen, que consoliden la qualitat del seu model docent. El vicedegà Priam de Villalonga assegura que cada vegada més estudiants volen quedar després de fer feina aquí a les Illes.
17: Segurament més de 17 de la primera promoció a la qual pràcticament la meitat d'estudiants venien de fora. Per tant, estàvem parlant de, potser, uns, posem, 27 o 28 estudiants de Balears, dels quals, al manco de 7, tenim controlats que estan aquí, i segurament més. Per tant, la fidelització dels estudiants balears és molt alta.
8: I enguany també hem conegut que la nota de dall per accedir justament al grau de Medicina ha baixat un 12% i el 80% els nous alumnes són de les Illes i se sap d'estudiants que acaben rebutjant justament la plaça per la problemàtica de l'habitatge. És Antoni Benassa, degà.
18: Estudiants que anulen, ens demanaven el motiu, principalment són estudiants de la península que, evidentment, han trobat plaça a la seva comunitat. Però també hi ha uns casos que m'han cridat l'atenció. Manco dues persones han anul·lat perquè no han trobat vivenda.
7: I ara falten 3 minuts per les 8 del matí. Avui a l'Espai de Cultura parlant de literatura. Perquè la canadenca Anne Carson és el Premi Nobel de Literatura. L'Acadèmia ha triat la seva obra per ser audaç i inventiva i per considerar que ha creat noves formes per a la literatura contemporània. Sandra Martínez.
19: La troballa d'una edició bilingüe dels poemes de Safo que va veure una llibreria va canviar per sempre la seva vida. La visió de les dues pàgines, una amb un text impenetrable i vell, l'altra amb les claus per copsar les meravelles, va capgirar-li la visió del món. Va publicar el seu primer poemari als 42 anys, quan ja era doctora en filologia clàssica, i el seu esperit audaç l'ha duit a explorar col·laboracions en altres camps artístics com l'òpera o la performance. Admiradora d'Homer, Thomas Hardy i Stevie Smith, considera Virginia Woolf la figura més important de la història de la literatura. Professora de literatura clàssica i comparada de la Universitat de Michigan, a banda de la seva obra poètica, lliure, sense mètrica, ha estat autora d'obres trencadores i imaginatives com la novel·la en vers Autobiografia de Rojo. Es pot llegir en català a l'editorial Vaso Roto. El Premi Nobel de Literatura s'afegeix a una enorme llarga llista de reconeixements de Carson de 75 anys, entre els quals el Premi Princesa d'Astúries. Posa també un granet d'arena en la llista de guardonades per l'Acadèmia Sueca. I és que amb Carson són de nou les dones triades, de nou de 122. El lliurament dels Nobels, guardonat amb 1 milió d'euros, serà dia 10 de desembre, coincidint amb l'aniversari de la mort del fundador.
7: I fins on estaríeu disposats a arribar per aconseguir el vostre lloc de feina somiat? Aquesta segurament vos sonaràs la premissa d'una obra de teatre, d'una sàtira, El mètode Gronholm, de Jordi Galceran, que ha esdevingut tot un clàssic. S'ha representat a mig món, s'ha duit al cinema i dissabte el podrem veure a l'Auditorium de Palma.
8: Sí, així és, i a més està Premi Max al millor text teatral. El mètode ha esdevingut pràcticament tot un clàssic i un dels seus protagonistes, Jordi Ballester, ho té molt clar.
20: Perquè és una fórmula de comèdia amb girs. Res és el que sembla ser. O sigui, és una comèdia a l'ús. Realment l'espectador està rient gairebé tota l'obra, però sí que té aquests tins de thriller policíac que fa que l'espectador estigui molt actiu. Jo trobo que en el teatre sempre que una obra fa que l'espectador estigui actiu en la seva butaca des del minut 1, és una obra que funciona.
8: I atenció, perquè la representació única serà aquest dissabte a les 6:30 de l'hora baixa.
0: I TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
7: Bon dia, són les 8. És divendres, dia 9 d'octubre. Els acampats a la plaça d'Espanya de Palma insisteixen que continuaran amb les mobilitzacions. Ahir vespre van fer un acte simbòlic per retre homenatge a Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid, que va morir dimecres. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, a iniciativa del sindicat de llogateres, han convocat un minut de silenci avui a les 12 del migdia als centres de feina. Avui, però, a l'actualitat també és notícia la decisió del Tribunal Suprem que ha anul·lat el decret del govern espanyol que enduria els criteris per crear universitats privades. Això després del recurs presentat per la Conselleria d'Educació de les Illes. Toni Escanelles, bon dia.
2: Bon dia. La sala contenciosa administrativa considera que no estava prou justificada la tramitació urgent, és a dir, ho tomba per les formes, però no pel fons de l'assumpte. És el que denunciava el conseller d'Educació, Antoni Vera.
21: No se mos va donar temps a les comunitats autònomes perquè poguéssim al·legar, poguéssim consensuar, poguéssim reunir, poguéssim fer grups de treballs tècnics. No se va permetre. Se va fer tot aviat i en nocturnitat i alevosia.
2: El president espanyol Pedro Sánchez acata la decisió del Suprem, però anuncia que ja treballen en una nova norma per evitar que la universitat es converteixi en un negoci.
7: I Manacor ja té nou balda, és aquest que sentiu?
22: El que em fa més respecte és no fallar a la meva gent. Jo crec que jo som una persona molt autoexigent i fallar a la meva gent me sabrà molt de greu. Per tant, intentaré al màxim fer la millor feina possible per bé del meu poble.
7: És Ferran Montero, de Més Esquerra. El balde sortint, Miquel Oliver, del mateix partit, seguirà com a regidor, però es prepara per encapçalar la candidatura al Consell de Mallorca.
2: I minuts abans de la votació ha fet balanç de les fites assolides i el que encara queda per fer, com per exemple la capitalitat de Manacor.
7: A Eivissa, la majoria de les discoteques pengen el cartell de complet en vista les festes de tancament d'aquest cap de setmana.
2: I diuen que trauran entre 25.000 i 30.000 persones que paguen entrades entre 70 i 100 euros. El sector asseguren que ha estat una bona temporada, però que l'increment de les vendes no ha estat tan important com el d'anys anteriors.
7: Ho han dit en aquest informatiu matí fa uns minuts. Hem estat en directe avui fa 8 anys de la tràgica riuada al Llevant de Mallorca que va provocar la mort de 13 persones i nombrosos danys materials.
2: Una data que arriba just enmig de les obres de l'ampliació del pont de la variant de Sant Llorenç que passa per damunt del torrent de Ses Planes i que multiplicarà el pas d'aigua de 105 tones per segon a 500.
7: I a la crònica internacional, notícia d'aquesta matinada, el secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha anunciat que vol que l'afusellament de l'autor del tiroteig de Fort Hood sigui retransmès en directe.
2: El condemnat a mort és un exmilitar que va assassinar 13 persones, va ferir-ne 32 en un tiroteig, com dèiem, una base militar allà on feia feina l'any 2009. Hegseth també ha dit que vol que l'execució es retransmeti en directe per donar exemple.
7: Els esports en bàsquet, segona victòria consecutiva de l'Azul Marino. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
23: Molt bon dia. Un Azul Marino a Mallorca que suma aquesta segona victòria de la temporada després de superar el Girona per 83 a 89 a domicili. L'equip mallorquí rep diumenge el Cadi la Seu a Son Moix amb l'objectiu de donar continuïtat al seu bon inici de temporada. L'Illes Balears, pel futsal, defensa avui el lideratge i el pla de victòries contra l'Oparrulo a Son Moix i Vetra Ràdio oferirà en directe a partir de les 7:30 aquest duel. Després també podeu escoltar el partit de la U d'Eivissa que rebrà avui el Real Madrid Castella a Can Mises després d'aconseguir una victòria important al camp del Villarreal B. I el Real Mallorca vol retrobar-se amb la victòria diumenge contra les Palmes amb el retorn dels internacionals Valien Lubumbo i Beristrom.
0: Informatiu matí.
7: I pel que fa al temps, avui tenim una baixada de les temperatures que segurament haureu notat en sortir ja de casa. Marc Aldentei, bon dia.
24: Així és, bon dia. Es nota ja que ha refrescat l'ambient en temperatures bastant més fresques, que també quedaran més baixes. Avui els valors màxims es mouran entre els 20-22 del nord de Mallorca i Menorca i entre els 23-24 cap a la meitat sud de l'arxipèlag. Tot això també amb el vent de tramuntana com a protagonista. Ha superat ja els 60 km per hora cap en el nord de les illes. Anirà fluixant, sobretot a partir de migdia, encara en qualque cop moderat a fort cap a Menorca, i a partir del capvespre quedaria en cops moderats a Menorca i ja fluix a la resta de les illes. Situació marítima, per tant, alterada. Aquestes pròximes hores encara amb onades màximes que poden arribar als 5 metres d'altura. A partir de les 3 del capvespre, aquesta vista era per mala mà, baixarà a groc fins a mitjanit. El cel variable, fins i tot estones de cel tapat aquestes pròximes hores en qualque brusca feble i localitzada principalment a l'illa de Mallorca, i així com vagi passant el dia el cel s'anirà destapant i ja avui cap vespre hora baixa tindrem el cel en general sense núvols. Atenció al com dèiem en aquestes temperatures fresques ara mateix si heu de sortir tenim 18 graus a Ciutadella a Mahó, 14 graus a Sineu, 16 a Inca, 17 a Palma, o de 9 graus a Eivissa Vila o Sant Francesc.
7: I quant al trànsit, atenció també perquè en aquesta hora ja tenim les primeres incidències importants a les carreteres. Caterina Bany, bon dia.
8: Així és, bon dia, incidències importants, precaució, molta alerta, perquè hi ha un accident en aquest moment que s'ha registrat fa poc minuts a l'autopista d'Andratx. Està provocant retencions importants de calat més de l'habitual d'uns 2 quilòmetres de distància. També a l'enllaç de l'autopista d'Inca amb la via de cintura, també a la d'Inca entre Marratxinat i Consell. Segueixen en aquest moments algunes carreteres tancades a Mallorca i ja a l'hora baixa per un ral·li la de Bunyola Orient, la de Pollença Lluc i també la de Santa Margalida. Obres a la carretera general de Mallorca, 2 punts quilomètrics a l'alçada de Rafal Rubí.
7: Són les 8:06. Rafa Andrés és el control tècnic.
1: Informatiu matí. TV3 Ràdio.
7: El govern aplaudeix que el Tribunal Suprem hagi anul·lat el decret de l'Estat que enduria els criteris per crear universitats noves i que pretenia evitar la proliferació de centres privats d'ensenyament superior que no complien els estàndards d'excel·lència. L'alt tribunal ha pres aquesta decisió arran d'un recurs presentat per la Conselleria d'Educació i Universitats de les Illes.
2: La Sala Contenciosa Administrativa del Suprem considera que mancava justificació per la seva tramitació urgent, és a dir, ho tomba per les formes i no entra a valorar-ne el contingut, el fons de l'assumpte. El conseller Toni Vera ho veia clar.
21: No se mos va donar temps a les comunitats autònomes perquè poguéssim al·legar, poguéssim consensuar, poguéssim reunir, poguéssim fer grups de treballs tècnics. No se va permetre. Se va fer tot aviat i en nocturnitat i alevosia.
2: Vera, tal i com argumentava el recurs, volia dir la seva sobre el contingut del decret perquè tal i com es va aprovar tenia dos punts claus que no es podien complir a les Balears.
21: Establia la necessitat d'en 6 anys tenir un mínim de 4.500 universitaris. És la mateixa xifra per tot Espanya, sense tenir en compte la nostra comunitat autònoma o altres comunitats autònomes que tenen manca població, i evidentment si tenen manca població tindran manca població universitària que comunitats autònomes molt més grans. En segon lloc, obligava a la nova universitat a que tingués un 10% de places de residència universitària.
7: També ha respost l'executiu central, el president Pedro Sánchez, acata la decisió del Suprem, anuncia, però, que ja fan feina en una nova norma per evitar que la universitat es converteixi en un negoci.
2: Ho ha dit un missatge a les xarxes socials. Sánchez diu que la proliferació descontrolada de centres privats danya la qualitat educativa i perjudica, diu, la igualtat d'oportunitats.
7: I un altre nom propi d'avui a la política illenca és el de Ferran Montero, és el nou batlle de Manacor, el més jove de la història del municipi, és de més esquerra i ahir va prendre la vara de la ciutat.
22: El que em fa més respecte és no fallar a la meva gent. Jo crec que jo som una persona molt autoexigent i fallar a la meva gent me sabrà molt de greu. Per tant, intentaré al màxim fer la millor feina possible per bé del meu poble.
7: Minuts abans de la votació, amb el suport de més PSOE i AIPC, el fins ara batlle Miquel Oliver va fer balanç de les fites assolides i allò que encara queda per fer. Ha reclamat la capitalitat de Manacor.
3: Recuperar l'autoestima. I aquí hi ha hagut elements que han ajudat a fer-ho.
7: Seguirà Oliver com a regidor, però es prepara per encapçalar la candidatura de Més per Mallorca al Consell.
2: I entre els partits del pacte de govern, els socialistes i AIPC han refermat el seu suport al nou batlle. Són Núria Hinojosa i Antònia Llodrà.
4: I la nostra disposició a continuar treballant en el seu costat, colze a colze.
5: I, a més, porteño. Per tant, per nosaltres, un orgull.
2: A l'oposició, retrets a la gestió municipal d'aquests darrers 7 anys, del PP, Maria Antònia Sansó, per Vox, Esteve Surada.
6: Pues parteix cap a Palma a fer aquesta campanya en sort d'obvers dels menacorins. Aquesta decisió nosaltres no la compartim.
9: A comerciants, tenim autònoms, tenim gent que ho passa malament, tenim immigració i, per favor, hi posi mà.
7: Els acampats de la plaça d'Espanya de Palma han anunciat que continuaran en les mobilitzacions en un acte d'homenatge a Mari Carmen i altres persones afectades per la crisi habitacional. Aquest so d'ambient que sentíeu era d'un acte d'homenatge que es va fer cridant a la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre.
2: Convertida en detonant i símbol de les protestes pel dret a l'habitatge, Mari Carmen va morir dimecres a l'hospital després d'haver estat desnonada, recordem, el passat 23 de setembre, als 87 anys. Un fons voltor havia comprat el pis allà on havia viscut durant més de 70 anys, els activistes, acompanyat d'un centenar de persones, feren ahir vespre un minut de silenci. Després llegiren un comunicat en el qual afirmaven que no havia mort Mari Carmen, sinó que havia estat assassinada. Lluc Cifra és un del portaveus.
10: Anna Mari Carmen va ser la que va iniciar aquest moviment. Anna Mari Carmen no s'ha mort. Anna Mari Carmen l'han assassinat. Vull dir, una dona de 87 anys, en la seva situació, després d'anys de pressió i estrès, la treuen de que seva, el resultat és lògic, i és que a vegades el cos no dona més.
2: Els activistes també han recordat les històries d'en Olga i en Javi, tots dos de Catalunya, i que es varen suïcidar el passat mes de setembre, després d'haver estat desnonats. La mort de Mari Carmen ha causat protestes arreu de l'Estat. La metzonada, a nit, a Madrid, centenars de persones es varen sumar a la crida del sindicat de llogateres, una marxa que va recórrer des de la Puerta del Sol fins al pis allà on vivia. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, a iniciativa del Sindicat de Llogateres de Madrid, han convocat un minut de silenci avui, a les 12 del migdia, als centres de feina.
7: I per cert, que el sindicat Estell ha anunciat que s'adhereix a la vaga general de l'11 de novembre per reclamar el dret a l'habitatge i unes condicions de vida dignes.
2: Tot això, diuen, davant l'encariment del lloguer i la pèrdua del poder adquisitiu de la població. Miquel Gelabert, secretari general de l'Estell.
11: Tot això s'ha de venir, jo crec que hauria una resposta social i ha arribat. I per tant, nosaltres, com a sindicat de classe i sociopolític, també hem d'estar a l'alçada dels fets i d'aquesta circumstància, i jo crec que una vaga general és més que necessari.
2: Un posicionament que no comparteixen les patronals empresarials mallorquines. Pimem rebutja la vaga general, creu que no s'hauria de barrejar la crisi de l'habitatge amb els salaris. Per la seva banda, Pimeco recomana mantenir els comerços oberts durant la vaga general.
7: I per cert, que aquest dijous hem conegut el darrer baròmetre del CIS, que el 91% dels enquestats demana que les administracions construeixin més habitatge públic. Un 76% creu que l'Estat hauria d'intervenir al mercat per garantir-ne l'accés. A més, prop d'un 87% assegura que la situació de l'habitatge a Espanya preocupa bastant o molt. El sondeig s'ha fet amb les eleccions generals ja convocades i després del desnonament de Mari Carmen.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
7: Són les 8:13. A Eivissa, la majoria de discoteques pengen el cartell de complet en vista les festes de tancament d'aquest cap de setmana, que comencen avui i s'allargaran fins dilluns. Es calcula que atrauran entre 25.000 i 30.000 persones que acudiran a les diferents sales. Gemma Guasch.
12: La mitjana de preus de les entrades estàndard per als closing és d'entre 70 i 100 euros. Al sector asseguren que ha estat una bona temporada, tot i que l'increment de vendes no ha estat tan important com en anys anteriors. Asseguren que les mesures del Consell contra el lloguer turístic il·legal ha fet que una part de la seva clientela optés per no venir a Eivissa enguany. José Luis Benítez és president de l'associació d'oci nocturn Spain Nightlife.
25: Que teníamos esa mala costumbre de pensar que cada año íbamos a subir dos dígitos y eso ya no puede ser. Ha habido una serie de limitaciones con el alquiler turístico ilegal, cosa que nosotros estábamos totalmente de acuerdo y íbamos de la mano con el Consejo, pero sabemos que ese tipo de alquiler suele ser o para gente joven, que puede ser potencial cliente nuestro, o para familias. Entonces hemos tenido un poquito de menos gente, pero si contienes los gastos, pues al final los números resultan buenos.
12: En qualsevol cas, calculen que entre 25 i 30.000 persones rotaran per les sales durant el cap de setmana.
25: No hay vuelos, la ocupación hotelera también está a tope, pues yo creo que es positivo, ¿no?
7: I el Parlament ha aprovat aquest dijous una iniciativa que reclama tarifes més reduïdes per als residents als aparcaments dels aeroports. La Comissió de Turisme ha aprovat per unanimitat, i això no és molt habitual, aquesta petició adreçada tant al govern central com a Aena.
2: Una iniciativa que demana descomptes per als residents, però també per als treballadors i per les empreses que fan feina habitualment als aeroports de Palma, de Menorca i d'Eivissa. També proposa millorar el transport públic per als empleats i que les Balears participin en les decisions sobre tarifes i inversions dels aeroports. Salomé Cabrera, diputada del PP, que ha presentat aquesta proposta.
13: Volar no es una opción, es una necesidad. Y precisamente por eso no podemos aceptar que decisiones fundamentales para nuestros aeropuertos se sigan tomando desde Madrid sin tener en cuenta nuestra realidad insular.
7: Són les 8:15, parlam del judici del crim del Coll d'en Rabassa. A Palma, el jurat popular continua deliberant sobre la culpabilitat o no de l'acusat, George Virgilio Tellanum, que va cometre homicidi o assassinat, en funció d'allò que digui aquest jurat, després de clavar fins a 66 punyalades a la seva exparella, Maria del Rosario. La fiscalia, l'acusació particular i les populars sostenen, recordam, que va actuar amb traïdoria i acarnissament i demanen per ell 27 anys de presó.
8: En tot cas, l'encausat reconeix que la va matar, però nega que fos un assassinat. Assegura que tot va començar amb una forta discussió i que va perdre el control després que ella tragués un ganivet. També al·ludeix al consum de drogues i en una carta llegida directament davant el jurat aquest mateix dimecres va afirmar que duia el dimoni dins d'ell. El crim va tenir lloc dins d'un cotxe, recordem, el desembre de 2024, en presència d'una de les seves filles de només 2 anys.
7: I d'aquesta decisió del jurat, del Tribunal Jurat, s'espera que es conegui de manera pròxima, de manera imminent. I continuant també en la crònica judicial, perquè la Fiscalia Anticorrupció veu indicis contra el Partit Socialista en el cas Leire Díez, però considera prematur imputar el partit. Abans reclama completar les diligències pendents, entre les quals la declaració de l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán.
8: Així és, perquè la investigació examina presumptes maniobres per obstaculitzar causes judicials que afecten directament al PSOE, també al govern espanyol. Anticorrupció respon així a la petició del Partit Popular d'investigar el partit per presumpte finançament il·legal.
7: I precisament sobre aquest cas, aquest dijous també ha declarat com a perjudicada la magistrada Beatriz Viedma. Va ser instructora a Badajoz del cas que va acabar amb la condemna al germà del president Pedro Sánchez.
8: En la seva compareixença davant el jutge ha reconegut que tenia angoixa perquè sentia que tant ella com les seves filles eren vigilades mentre instruïa la causa. Viedma ha indicat que no sap si al darrere d'aquestes suposades seguiments hi havia l'exmilitant socialista Leire Díaz i ha negat conèixer algú del Partit Socialista.
7: Per cert, que David Sánchez, aquest, el germà de Pedro Sánchez, ha demanat la seva absolució en un recurs contra la seva condemna a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació. Són les 8:18.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
14: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
15: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
16: Benvinguts a Esports 3 en joc.
15: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
1: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
7: Just avui fa 8 anys de la tràgica riuada al Llevant de Mallorca que va provocar la mort de 13 persones i nombrosos danys materials. És una data que arriba ara en plenes obres per l'ampliació del pont de la variant de Sant Llorenç que passa per damunt del torrent de Ses Planes. Multiplicarà el pas d'aigua de 105 tones per segon a 500 tones per segon. Segons els estudis tècnics, aquest punt, aquesta infraestructura, va ser una de les causes principals de les inundacions.
8: De fet, el Consell de Mallorca, que és la responsable de les obres, confirma que la variant de Sant Llorenç ja està executada pràcticament a la meitat. Unes obres que van començar el passat mes d'abril amb una inversió de 9 milions d'euros. S'espera que la carretera que passa per damunt el pont es pugui reobrir a la circulació ja a principi de l'any que ve. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, assegura que està satisfet pel decurs de les obres.
0: Segons els tècnics, el que mos diuen és que si hi hagués unes plegudes com les de fa 8 anys, en aquest moment el torrent tindria capacitat d'absorbir tota l'aigua que se va acumular. I amb les millores que s'han fet en aquest pont no hi hauria cap tipus de tap com el que va succeir ara fa 8 anys, que després va provocar aquella onada que va ser devastadora i que se va cobrar aquestes 13 víctimes, per desgràcia, de mallorquins i mallorquines.
7: I de quan són les 8 i 20 minuts i per saber com s'han rebut aquestes obres al municipi, connectam en directe amb Sant Llorenç. Toni Sastre, bon dia.
17: Bon dia. Fa uns minuts he pogut parlar amb un parell de veïnats del municipi que a primera hora del matí voltaven per aquest nucli urbà de Sant Llorenç. Asseguren que estan contents per aquestes obres al pont de la variant per la tranquil·litat de la gent del poble. Això sí, també expliquen que ja duen 4 mesos d'obres i que estan cansats de l'increment de trànsit perquè tota la circulació es desvia per dins del nucli urbà. Un fet que reconeixen des del Consistori que agraeixen la paciència de la ciutadania. Diuen que aquests canvis estan basats en criteris tècnics. En qualsevol cas, els veïnats asseguren que els afecta molt, però a la vegada entenen que s'ha de fer i que quan acabin serà beneficiós per a ells. Tot i que han passat 8 anys de la torrentada, quan hi ha alertes de pluja, els llorencins no poden evitar pensar en aquella jornada.
18: Fa un tro, fa un llamp, fa 4 gotes, pues, la gent afectada, com pot suposar, tot d'una ja mira el cel, mira si plourà, miram el radar dels temps, miram tal, per la por i temor que tenim que no tornar a passar el que va passar ja el dia en concret.
19: Després de 8 anys, a veure si s'acaben aquestes obres per donar molt més tranquil·litat, perquè esperen que no torni a passar. Però si torna a passar, pues, que l'aigua circuli tranquil·lament i que no mos faci el desastre que mos va fer.
20: Em dona sortir de l'aigua, el problema de l'aigua ja ha de poder córrer, ja ha de passar. Si allà s'embossava, segons els tècnics, i això ha de millorar, anar bona i en band.
17: A les 12 del migdia es farà un minut de silenci davant l'Ajuntament en record d'aquestes 13 persones que perderen la vida avui, fa 8 anys. Jaume Soler és el batlle de Sant Llorenç.
23: Un dia per recordar totes aquestes víctimes de la torrentada, també per tenir un record i una por ja per les seves famílies. I com sempre avui, com és de costum ja cada any, avui a les 12 farem un minut de silenci en record d'aquestes víctimes aquí a la plaça d'Ajuntament de Sant Llorenç.
17: De recordar que aquestes obres al pont de la variant, a banda d'incrementar la capacitat hidràulica, també amplien els ulls de pas d'aigua per on transita el cabal, que passen de 4 a 10 i que ja estan pràcticament tots col·locats amb una capacitat de 5,7 metres d'ample per 4,4 metres d'alt i també s'està canalitzant el torrent amb més de 200 metres de murs de reforç per evitar desbordaments i que s'espera que en unes setmanes pugui estar acabat.
7: Gràcies, Toni Sastre, per aquesta connexió en directe des de Sant Llorenç d'Escardassà, on, com sentíem, quedaven alguns veïnats cada vegada que hi ha avisos que s'esperen fortes precipitacions, passen pena. Han de dir que avui, en principi, no hi ha avisos per tempestes. Sí que hi ha avís taronja per mala mà a Menorca i avís groc al nord i nord-est de Mallorca i a la Serra de Tramuntana, també per fenòmens costaners. Sí que s'ha notat una important davallada de les temperatures. Ara són les 8 i 23 minuts. I precisament amb l'arribada del fred, una cosa molt típica és la vacunació contra la grip que ja arriba a les escoles de les Balears i enguany ho fa amb novetats. La campanya amplia la immunització infantil fins als 11 anys.
8: Tot el lema ens fa inforts contra la grip. La iniciativa arribarà a més de 350 centres educatius d'arreu de les Illes per segon any consecutiu. També s'hi podran vacunar els professionals i treballadors d'aquests centres i ja, a partir del 9 d'octubre, s'obrirà la resta de la població. Manuela García, consellera de Salut.
3: El objetivo es que se aumente la cobertura, es decir, que se aumente el número de vacunados y que se aumente la cobertura de una manera progresiva.
7: Tot això quan hem conegut els resultats excel·lents per a la Universitat de les Illes Balears a les proves del MIR, el metge intern resident. Prop de la meitat dels graduats que s'han presentat enguany s'han situat entre el 25% dels millors examinats a tot Espanya. El vicedegà és Priam de Villalonga.
4: Segurament més de 17 de la primera promoció a la qual pràcticament la meitat d'estudiants venien de fora. Per tant, estàvem parlant de lo millor uns, posem, 27 o 28 estudiants de Balears, dels quals al manco de 7 tenim controlats que estan aquí, i segurament més. Per tant, la fidelització dels estudiants balears és molt alta.
7: Són les 8 i 25 minuts, anem amb els esports.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Juan Gabriel Bauzá.
7: I avui, Juanga, destacam que l'Azulmarino Mallorca ha sumat la segona victòria de la temporada.
5: I ho ha fet després de guanyar per 83-89 a la pista del Girona. L'equip mallorquí s'ha imposat en un partit molt disputat i aconsegueix així la segona victòria de la temporada, un triomf important per continuar agafant confiança en aquest inici de curs. És Alberto Antuña, entrenador de l'Azulmarino.
21: Felicitar a mi jugadora, ¿no? Yo creo que venir a un campo como Fontajau, un equipo como Básquet Girona y obviamente tenemos un gran roster, pero competir de la manera que hemos competido, ser capaces de meter 89 puntos no estando acertadas de 3, creo que con 3 de 19 desde la línea de 3, bueno, creo que es de equipo sólido y de equipo grande a nivel de querer las cosas, no de independientemente de la clasificación, de los nombres o de lo que sea.
5: L'Azulmarino no tindrà gaire temps pel descans perquè diumenge tornaran a competir rebent en la visita a Sant Moix del Cadi la Seu a les 6 del capvespre. I a primera FEP, la tercera jornada es disputarà aquest cada setmana i el Bàsquet Menorca visita avui la pista del Palència quan siguin les 9 del vespre per cercar la primera victòria de la temporada. Escoltam l'entrenador Javi Zamora.
22: Uno de los equipos más fuertes de la categoría en casa, un gran proyecto, un equipo diseñado para estar entre los mejores.
5: I demà serà el torn del Figui Mallorca, que jugarà també a domicili i també a la recerca del primer triomf contra l'Oviedo. És l'entrenador del Figui, Àlex Formento.
24: Sens dubte hem d'intentar ser el màxim de consistents i allargar els bons moments i que els mals moments durin el menys possible. No sabem que és una pista molt complicada com totes, sabem que tenim un calendari molt dur, que vam començar quan vam començar, que tenim tres partits fora de casa les quatre primers. Guanyar és guanyar i nosaltres, ho vaig dir, volíem ser competitius des del primer dia, ho estem sent, però volem guanyar i anem a Oviedo a guanyar el partit.
5: I diumenge el Palmer Bàsquet rep el Zamora en el Palau de Sant Moix a les 12 del migdia. En futbol sala, l'Illes Balears Palau Futsal juga avui contra l'Oparrulo Sant Moix en la cinquena jornada de Lliga. L'equip mallorquí és el líder amb ple de victòries 4-4. L'entrenador del Palma, Antonio Vadillo, té clar que serà un partit complicat.
26: Nosotros tenemos que salir conectados en el partido y sobre todo por todo lo que tenemos en juego, ¿no? Si queremos seguir la parte alta de clasificación, tenemos que sacar los tres puntos. Así que, y eso no quiere decir que no vayamos a sufrir, que no vaya a ser un partido competido, que seguramente lo va a hacerlo así, pero tenemos que salir concienciados de que el partido va a ser muy difícil y a partir de ahí pues competir para que los tres puntos se queden en casa.
5: El partit Palma o Parrulo el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30. En futbol, a la primera federació, l'UD Eivissa rep avui el filial del Real Madrid a Can Mises. El conjunt pitius ocupa la novena posició amb 9 punts després de guanyar a domicili contra el Villarreal B. El tècnic Raúl Llona avisa del perill del rival.
27: Nos vamos a enfrentar a un equipo con muchísima calidad en sus jugadores, con grandes manejos.
2: a la hora de asociarse y con eso, un equipo que le gusta tener el balón, que le gusta llevar la iniciativa y que es mucho más combinativo que lo que vimos el otro día con del Villarreal.
5: I després del partit del Palma Futsal, també podreu viure a Ivetra Ràdio el partit entre l'Eivissa i el Real Madrid-Castella, un partit que es disputarà a partir de les 9 del vespre. I a la segona divisió, el Real Mallorca cercarà retrobar-se amb la victòria diumenge a Son Moix contra les Palmes. Per al partit, l'entrenador Luis García recupera els internacionals Martin Valien, Lubumbo i Beringstrom. Tots tres tornen a estar disponibles després d'haver-se perdut els dos darrers partits de Lliga contra l'Almeria i el Girona. Per altra banda, el conjunt canari només ha guanyat un dels darrers sis partits que ha disputat. El Mallorca-Les Palmes ho podreu seguir en directe diumenge a IBT Ràdio a partir de les 4. I en pàdel, la menorquina Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea jugaran els quarts de final del Gran Premier Pàdel d'Alemanya després de guanyar la baralla espanyola formada per Marta Barrera i Jana Montes per 7-6 i 6-1. Les seves rivals als quarts de final seran Jensen i Cànovas. Fins aquí els esports.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: Minuts abans de la votació, ha fet balanç de les fites assolides i del que encara queda per fer, com per exemple la capitalitat de Manacor.
1: A les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Eivissa, la majoria de discoteques pengen el cartell de complet en vista les festes de tancament d'aquest cap de setmana. Carmen Cires, bon dia.
2: Bon dia. Es calcula que treuran entre 25 i 30 mil persones que paguen unes entrades que oscil·len entre els 70 i els 100 euros. El sector assegura que ha estat una bona temporada, tot i que l'increment de vendes no ha estat tan important com en anys anteriors.
1: A Menorca, els hotelers estan satisfets per com ha anat la temporada turística, però adverteixen que s'han produït alguns canvis importants. Atzel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. Les altes temperatures han fet que la gent deixi de venir juliol i agost. El mercat britànic torna a ser important, mentre que el francès sembla tocar sostre. Una altra de les novetats és la cada vegada major arribada de turistes nord-americans, que la patronal hotelera de l'illa estudia ara per quines vies aconsegueixen venir.
1: I a Mallorca, el debat de l'accés a l'habitatge ha centrat bona part del pla del Consell. Laura Benrell, bon dia.
4: Bon dia. Vox ha presentat una moció per la construcció de més pisos. També la concessió d'una ajuda econòmica al Fons de Cooperació Mallorquí ha suposat una topada entre els socis de govern.
1: I ara, a l'informatiu matí, parlam de mobilitat i turisme.
5: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: El grup d'estudis demogràfics, econòmics i turístics de la UIB organitza avui, al campus de la universitat, una nova sessió de les jornades universitàries sobre mobilitat en contextos insulars. Ja se'n va fer una primera a Eivissa i pretén ser un punt de trobada entre institucions, societat i la universitat per analitzar reptes com la capacitat de càrrega de les illes. En parlam ara amb Joana Maria Petrus, que és una de les investigadores principals del grup i organitzadora d'aquestes jornades. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Quin és l'objectiu principal d'aquesta jornada d'avui i qui hi participarà?
6: Mira, doncs aquestes primeres jornades de mobilitat sostenible volen crear un espai de trobada entre la universitat, les administracions, és a dir, els que fan les polítiques públiques i la societat, també doncs, els representants d'empreses, entitats, per analitzar reptes que té la pressió turística sobre totes les illes en qüestió de mobilitat, perquè som un territori molt reduït i la pressió territorial va creixent.
1: Clar, aquest...
6: La sessió, sí, la sessió de Mallorca, sí, bueno, comptarà amb la presència del conseller executiu de territori per explicar l'afluència de vehicles a Mallorca, que també s'ha regulat, i tindrem com a primícia resultats de la regulació d'entrades a vehicles a Eivissa, que se va posar en marxa el 2024. I també intervendrà una professora catedràtica d'Economia Aplicada que ens explicarà la mobilitat sostenible en destinacions turístiques ja madures, com és el cas de Canàries. Això seria bàsicament les intervencions i una taula redona final on comptarem pues, amb el director general, amb el director insular de transports, tant del Consell d'Eivissa com del Consell de Mallorca, el professor Juan Carlos Martín Hernández de l'Institut de Turisme i Desenvolupament Econòmic de Canàries, el senyor Cristóbal Herrera, que és president de Valeval, i el senyor Pello Oiz, que treballa amb l'empresa Eni Solutions, que treballen en solucions tecnològiques perquè ajudin a l'administració a regular, bueno, a solucions tecnològiques per a la regulació de vehicles.
1: La limitació de cotxes, ho comentàveu, ha estat una de les poques mesures que s'han aplicat fins ara per establir una capacitat màxima de càrrega. A les Pitius es van ser pioners, primer Formentera, després a Eivissa, ara les altres illes estan en procés. Quines conclusions es van treure a la primera sessió que es va fer a Eivissa sobre aquesta mesura?
6: Mira, la principal conclusió és que realment, amb les dades en la mà, el primer any d'aplicació d'aquesta mesura és que Eivissa ha aconseguit disminuir un 16% l'arribada de vehicles. Ha aconseguit reduir l'entrada per davall de 100.000 vehicles. Ara, unes de 7.000, de 8.000 vehicles manco. Això s'ha notat, evidentment, però entre les jornades se va comentar el fet de que per ventura s'ha d'explorar la possibilitat de que no només se regulin el nombre de cotxes, sinó els quilòmetres que recorren. Perquè, clar, hi ha molta diferència per ventura entre el recorregut que fa de forma intensiva un cotxe d'un rentacar durant 2 mesos d'estiu, que els turistes no el deixen ni un minut, a lo millor a un cotxe d'un resident que ocasionalment fa servir el vehicle. Per tant, una nova aproximació seria també

0: veure la pròpia mobilitat dels residents i dels turistes en número de quilòmetres diaris recorreguts, perquè, clar, evidentment, la congestió se produeix quan tothom va simultàniament a un dia i a una hora al mateix lloc. I això se pot produir, aquesta congestió, sense necessitat que hi hagi cap mena de turistes, no? Entrades puntuals als col·legis, o un dia de pluja, o un dia que hi ha un partit de futbol o un esdeveniment important, no necessitaríem necessàriament turistes, no? Per congestionar les nostres carreteres. Per això, bueno, s'ha de cercar un equilibri, no?, entre els números de vehicles entrats, l'ús intensiu que fan de les carreteres aquests distints usuaris, i això és el que estem en procés de començar a analitzar.
1: Com heu comentat, avui també participa des de les Canàries la catedràtica Concepción Román de la Universitat de Las Palmas. Què en podem aprendre d'aquest altre arxipèlag en termes de mobilitat?
0: Mira, Canàries presenta una problemàtica una mica distinta, perquè ells no tenen aquestes com a puntes de temporada alta, no? Perquè pràcticament tot l'any estan en temporada alta i, per tant, la presència de turistes és com a més regular. Per tant, conviuen tot l'any amb aquesta massificació, per així dir-ho, i no noten tant, per ventura, aquestes puntes, no? Aquest equip de l'Institut Universitari de Turisme, el que fan és bàsicament establir models com per intentar veure si hi ha col·lectius de turistes que estarien disposats a fer servir el transport públic. Això és una mesura que també estan implementant a Eivissa, de millorar la oferta de transport públic, perquè és evident que hi ha mobilitats que no se poden anul·lar o prohibir si no dones una solució alternativa, perquè hi ha molta gent que fa servir el cotxe per anar a fer feina o per anar, bueno, a l'escola o
1: al dia a dia.
0: Que no, sí, que no és una mobilitat que se pugui prohibir, diguéssim, perquè és necessària per al dia a dia, no?
1: Sí. Més enllà de
0: les solucions alternatives s'han de donar en transport públic, no?
1: Clar. Sí, tant, aquesta podríem dir que tal vegada seria una de les inversions o accions més prioritàries a les Balears en matèria de mobilitat sostenible, invertir més en transport públic.
0: Sí, és evident. En tema de freqüències, hi ha una problemàtica especial, en el cas d'Eivissa, és l'enorme dispersió despoblament, que fa mal fer una xarxa de transport molt eficient, perquè la població viu molt dispersa, o altres àmbits, com podria ser, per exemple, la Serra Tramuntana de Mallorca. Clar, perquè el transport públic sigui eficient, necessita millorar i tenir una massa crítica mínima, no? Però així tot, les mesures de millora de transport públic que s'ha fet a Eivissa, la xarxa d'autobusos ha aconseguit guanyar més d'un milió de viatgers. I això és un increment molt important. Vol dir que el sistema està començant a funcionar. I també és educar una mica a la població de que pots arribar als llocs sense fer servir el teu cotxe.
1: Joana Maria Petrus, moltíssimes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio.
0: Vale, moltíssimes gràcies a vosaltres, gràcies.
1: I que vagi molt bé. Aquestes jornades que es fan avui sobre mobilitat sostenible en contextos insulars i turístics. Ara són les 8:39.
2: L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 5...
4: Jo conec en Quico Rivera.
5: Sube el mambo.
6: Quin nivell, Maribel.
4: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
7: ¿A 200 euros? Ya se puede haber sido un pomer en Paquirri.
6: Pues pasis el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
4: Sí. Y va a llenar ya tal, no sé cómo, uno a mí, van a hacer vídeo, van a empullar tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
8: Yo ya no trabajo con él.
6: No.
7: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això... Hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de tot més per aquesta exclusiva?
4: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
7: Molt bé.
3: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
7: Per favor.
6: Xiu-xiu. I li donem que te deu 200 euros.
4: Exacte, i li tornem a recordar.
3: IV3 Ràdio.
2: Informatiu matí. IV3 Ràdio.
1: Ara són les 8 i 40 minuts, falten, per tant, 20 minuts per les 9 del matí. Moment de repassar altres notícies, altres titulars destacats de la crònica estatal i internacional. A Ceuta, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha assegurat que 11.000 persones migrants han tornat al Marroc en aquests dos mesos, voluntàriament o per expulsió. Són 2.000 persones més que la xifra de la setmana passada.
5: També insisteix el ministre que no hi ha pressió hospitalària en aquest moment. Del 212 llits disponibles a l'hospital, 93 estan ocupats, 13 dels quals per persones migrants. Torres també ha donat xifres sobre la situació entre els menors d'edat.
8: En estos momentos tenemos a 2.827 personas menores de edad en el sistema de protección autonómico. Con respecto a la reagrupación, ya se ha enviado a Marruecos un total de 24 expedientes para la reagrupación en Marruecos, esperando lógicamente que se responda. 86 han sido reagrupados en la península y han sido reubicados en otras comunidades autónomas 173 menores.
1: I la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha convocat els experts que han de preparar una nova pujada del salari mínim interprofessional.
5: Que actualment han de dir que arribar als 1.221 euros mensuals. L'objectiu, avançant la negociació, van de les eleccions del 29 de novembre en un context, ja ho sabeu, d'inflació de gairebé el 5%. Díaz defensa els beneficis de les pujades del salari mínim dels darrers anys, mentre que la patronal alerta de les dificultats que suposen per a les petites empreses i els autònoms.
9: En primer lugar, el IPC, ya lo he dicho, se ha disparado en los últimos meses hasta alcanzar el 4,9% y, por tanto, el primer mandato que les hemos dado es que la propuesta que hagan permita que no exista pérdida de poder adquisitivo en el salario mínimo.
1: I de la crònica internacional, el secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha anunciat que vol que l'afusellament de l'autor del tiroteig de Fort Hood sigui retransmès en directe. Ho ha anunciat des del Pentàgon, diu que vol que sigui pública per donar exemple a la població. Ara són les 8 i 43 minuts parlant de literatura. Perquè un altre dels noms propis del dia és la canadenca Anne Carson, és el Premi Nobel de Literatura d'enguany. L'Acadèmia ha triat la seva obra per ser audaç i inventiva i per aconseguir, per considerar que ha creat noves formes per a la literatura contemporània. Sandra Martínez, bon dia.
10: Bon dia. La troballa d'una edició bilingüe dels poemes de Safo, que va veure una llibreria quan tenia 15 anys, li va canviar la vida. La visió de les dues pàgines, una amb un text impenetrable i bellíssim i l'altra amb les claus per copsar aquestes meravelles, va capgirar-li la visió del món i encendria l'espurna per crear una obra que ha unit la contemporaneïtat i el món de la Grècia clàssica. Va publicar el seu primer poemari quan tenia 42 anys, ja era doctora en filologia clàssica i el seu esperit audaç l'ha duit a explorar col·laboracions en altres camps artístics com l'òpera o la performance. De fet, ha protagonitzat conferències sobre Goya al Prado, les veureu a YouTube, i ha fet també de cronista de la darrera gira de Rosalía per a una revista. Professora de literatura clàssica i comparada de la Universitat de Michigan, a banda de la seva obra poètica, que és lliure i sense mètrica, ha estat també autora d'obres trencadores i imaginatives, com la novel·la en vers Autobiografia de Rojo. Es pot llegir en català a l'editorial Vaso Roto i també gràcies a Veles i Vents Edicions. Admiradora d'Homer, de Thomas Hardy, de Steve Smith, considera que Virginia Woolf és la figura més important de la història de la literatura. Carlson, de 75 anys, ha rebut la notícia de la seva tria, feliç i sorpresa, mentre era de viatge a Islàndia, escoltant el vent.
1: És un bon lloc i una bona manera per rebre aquesta notícia. Així arribarem a les 8 i 45 minuts. Ara vos deixam amb les edicions insulars de l'Informatiu Matí.

0: IB3 Ràdio, informatiu matí, edició Mallorca.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia, temps ara per la informació de Mallorca en una jornada en la qual està actiu l'avís groc per fenòmens costaners al nord, nord-est i a la Serra de Tramuntana. El perill és baix, amb tot, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu vent amb ratxes de fins a 60 km per hora i ones que poden arribar als 4 metres. De moment, no s'ha informat d'afectacions al trànsit marítim. Les mesures per garantir l'accés a l'habitatge han centrat bona part del ple del Consell de Mallorca a partir d'una moció de Vox per la construcció de més pisos. També la concessió d'una ajuda econòmica d'1,8 milions d'euros al Fons de Cooperació Mallorquí ha suposat una topada entre els socis de govern. La iniciativa ha tirat endavant amb el suport dels partits d'Esquerra i el PI, mentre que la formació de Santiago Abascal ha votat en contra en retrets dirigits als populars. Tot d'un en parlam d'aquesta i d'altres informacions. Abans, però, volen saber com es circulen a aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobàvem encara retencions a la via de cintura en sentit Andratx, a l'altura de la sortida de cap a Escarregó i també a l'altura de la Teulera. Central de Palma, des de l'autopista d'Inca, també és algo lenta. És tot, bon dia.
1: Gràcies. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Feim una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: El debat de l'accés a l'habitatge ha centrat bona part del ple del Consell de Mallorca. Vox ha presentat una moció per la construcció de més pisos. Aina Morales, bon dia.
4: Bon dia. Tot i que la institució no té competències, tant el PP com Vox consideren que s'han fet passos per millorar la situació. Núria Rieras, la portaveu dels populars, i Toni Gili, de la formació d'extrema dreta.
5: Jo crec que s'ha fet més de lo que se podia fer i han posat a disposició de l'IBAVI precisament aquest solar perquè se facin vivendes a Palma.
6: Se ha puesto suelo disponible con esa firma de los terrenos próximos al velódromo para que l'IBAVI pueda construir vivienda.
4: Per part seva, Més per Mallorca ha reclamat recuperar els bons socials. Catalina Inés Perelló n'és la portaveu.
7: Que tregui una línia d'ajuda extraordinària per arribar a les famílies. Simplement és això, pel cost que suposa, s'apuja del carburant.
1: Precisament, la concessió d'una ajuda econòmica al Fons de Cooperació Mallorquí ha suposat una topada entre els socis de govern. El PLEC, d'aquest dijous, ha aprovat una modificació de crèdit per destinar 1,8 milions d'euros a l'entitat. Ho ha fet amb l'oposició de la formació de Santiago Abascal. L'iniciativa ha tirat endavant gràcies al suport dels partits d'Esquerra i del PI.
4: El debat va estar marcat pel retret entre els socis de govern. El conseller insular de Vox, Toni Gili, va acusar el vicepresident de la institució, Toni Fuster, de comprar el discurs ideològic de l'esquerra.
8: No creemos en el Fondo Mallorquín de Solidaridad.
9: Ese es el problema que ustedes tienen, y sobre todo en el Partido Popular. Porque ustedes han comprado la mercancía averiada de las políticas sectarias de la izquierda. Y con ello, también, han comprado todo su marco ideológico.
4: Davant les crítiques del seu soci de govern, el vicepresident va acusar a Vox d'estar acomplexat.
10: A mí nadie, ni la izquierda, ni ustedes me dicen si yo soy solidario o no. Esto no es patrimonio de la izquierda. Yo incluso creo que ustedes están un poco acomplejados y por eso votan que no a esto y no quieren el Fons Mallorquí de Solidaridad.
1: Firme nega que estigui obtenint beneficis estratosfèrics gràcies a les tarifes que cobra pel tractament de residus de Mallorca, com apunta un informe d'intervenció del Consell. L'empresa afirma que la seva rendibilitat se situa en els nivells habituals del sector, defensa la legalitat del sistema tarifari vigent des de 1992 i aclareix que el Consell subvenciona els ajuntaments, no Firme. Precisament, aquest informe ha aixecat una autèntica tempesta política en el ple d'aquest dijous. El PSOE ha presentat una moció per aturar la revisió de la tarifa de residus.
4: Els socialistes qualifiquen d'escàndol la gestió de la taxa de fems per part de l'equip de govern del Partit Popular i Vox. De fet, la formació ha exigit paralitzar l'expedient de tarifa del 2026 i suspendre un pagament extraordinari de 41 milions d'euros aprovat el passat mes de juliol. La portaveu del PSI pel Consell, Catalina Cladera, afirma que, si no, podria haver-hi prevaricació i malversació de fons.
11: I demanant que sigui la sindicatura de comptes, que el Partit Popular ho ha negat o ha bloquejat en el Parlament, que faci aquesta auditoria independent. Ens dona confiança a tots, vull pensar, que la sindicatura de comptes faci un informe sobre aquest tema i no, ja no serà una auditoria pagada o ja no qüestionarem esta nit de la casa com està fent el senyor Galmés, perquè està qüestionant la intervenció general que crec que l'hauria de respectar el més possible.
4: La institució insular va injectar aquesta quantitat de les arques públiques de la concessionària per fer possible la promesa electoral de Llorenç Galmés de baixar la tarifa de residus un 10%. Rafael Bosch és el conseller insular d'Hisenda.
12: Ni TIRME, ni cobra TIRME, ni agafa un dobbes, ni beneficiem a TIRME, i constantment, que pareix que no saben dir res més. Primer, és que no hi ha altra empresa a la qual mos puguem dirigir que la concessionari fins a l'any 2041. I han aconseguit baixar aquest 10% d'una manera absolutament legal i no han fet res més que introduir-ho dins el sistema normal de càlcul de la tarifa.
1: A partir de dia 1 de novembre comença l'aplicació de la nova ordenança de residus a Sa Pobla Model, que premia el reciclatge i penalitza el rebuig.
4: La principal novetat afecta la deixalleria. Amb la targeta verda, cada particular podrà lliurar de franc fins a 20 bosses de rebuig a l'any. A partir d'aquí, cada bossa extra tindrà un cost de 2 euros per als veïnats i de 10 euros per a les empreses. Llavors, pel que fa a les petites obres a casa, la runa només s'acceptarà dins les bosses oficials de l'Ajuntament, amb uns preus d'entre 1,5 € i 5 euros segons la mida de la bossa. L'Ajuntament recorda que el servei habitual del porta-porta es manté exactament igual. Durant el mes d'octubre hi haurà informadors al carrer per resoldre dubtes abans que la normativa sigui obligatòria.
1: I Pollença ha aprovat l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment de tota la xarxa d'aigua i clavegram per intentar acabar amb els vessaments a la mà. La xarxa d'aigua del port és la que necessita més actuacions.
4: 1 milió d'euros perquè durant 2 anys es faci una diagnosi completa de l'estat de la xarxa d'aigua de tot el municipi. El contracte també preveu inversions per actuar si es detecten problemes greus, ho ha explicat la regidora d'Hisenda, Catalina Carbonell.
13: Se farà feina per aconseguir saber exactament en quin punt són només conflictius, en quin punt s'ha d'actuar, per evitar, en la mesura de la possible, aquests abocaments que tenim a la badia.
4: L'associació Arrels Marines fa anys que reclama una actuació com aquesta. Els vessaments a la mà són els més perjudicials per la salut de la badia. Pensen que és una primera passa, però no serà suficient. Josep Vives és membre de l'entitat.
14: I això fins que no se renovi la xarxa de clavegram, fins que no se posi atenció en aquests punts conflictius, que s'han anat fent, no vull dir que no s'hagi fet res, però és vera que aquí hi ha unes obres faraòniques, de ser que hi ha primera i segona línia de port de Pollença.
4: La contractació del servei ja s'ha licitat i en un mes podrien començar a fer feina.
1: També s'ha adjudicat el contracte per la reforma integral de la coberta del tanatori de Sencelles per acabar amb les filtracions i millorar-ne l'aïllament tèrmic.
4: L'Ajuntament inverteix més de 63.000 euros per a la impermeabilització de l'edifici, però preservant l'acabat tradicional de la coberta. A l'interior del tanatori es millorarà l'aïllament i es renovarà també la il·luminació, una intervenció que s'haurà d'executar en un termini de 3 mesos.
1: I els batles de Palma i Santa Cruz de Tenerife han signat un acord d'agermanament amb l'objectiu de reforçar la relació i impulsar iniciatives conjuntes entre ambdues ciutats que comparteixen la condició de territoris insulars.
4: La signatura del document entre el batle de Palma, Jaime Martínez, i el seu homòleg de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, és a petició de 3 residents de la capital de Tenerife i es fonamenta en els vincles històrics, socials, culturals i econòmics entre els dos municipis.
15: Retos como la financiación y el reconocimiento de los costes derivados de la insularidad o también la necesidad de impulsar un modelo económico equilibrado y compatible con la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Con dos ciudades con realidades diferentes, sí, pero con muchos desafíos comunes que pueden encontrar en ese intercambio y buenas prácticas una herramienta, estoy convencido, para avanzar juntas.
1: En uns segons arribarem a les 8:55. Continua la informació general a Ivetres Ràdio.

0: I ara, quan són les 8:55, és el moment de la cultura, com cada divendres, parlant de cinema. I és habitual al mes d'octubre, la cartellera cinematogràfica està marcada per les propostes relacionades amb el terror. Sandra Martínez, bon dia.
1: Sí, bon dia. Terror, com per exemple les males pràctiques de Facebook que denuncia El Precio de la Red.
2: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
4: Se han puesto borde conmigo porque soy blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
5: ¿Y?
3: Nosotros.
1: La segona part de la red social que ens va mostrar fa ja 15 anys als inicis de les xarxes socials és un autèntic fenomen dirigit per David Fincher, va ser amb guió d'Aaron Sorkin, i ara és ell qui es posa al capdavant de la direcció d'aquesta història sobre la investigació periodística que va destapar com els algoritmes de Facebook afavorien els grups radicalitzats i els continguts sensacionalistes fossin veritat o mentida, provocant la polarització social. En fi, gràcies, Mark Zuckerberg. Mike Madison, guanyadora de l'Oscar per Anora, Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, i Jeremy Strong, de Succession, posen rostre a aquesta història que ens farà ganes de donar-nos de baixa de tot el que Sony emeta.
6: I això no és cap escape room.
7: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
6: Merda, aquesta...
1: Més terror, però d'un altre estil, amb Escape Room 2, la segona part també de l'adaptació cinematogràfica del gran èxit teatral que protagonitza Joel Joan, Paula Vives, Mònica Pérez i també Ivan Massaguer. La primera, igual que ha passat amb l'obra de teatre, va triomfar a cinemes i plataformes i ara es confia que la repetició de la fórmula torni a funcionar igual de bé.
8: Era igual que tu.
9: Què?
1: Més terror, i ara terror, podríem dir, d'aquell de tota la vida. De fet, terror d'aquest vist mil vegades, perquè és un ens demoníac amb aparença de mare amorosa que farà passar tot tipus de barbaritats a una família encantadora. En contra, poca originalitat, i a favor, la gran Jessica Chastain.
10: Háblame para saber si estás viva o no.
11: Estoy en chinga, por eso no te puedo contestar.
1: Sobre la por de no encaixar, d'haver de partir de casa, d'haver d'obrir-se camí en un lloc que no és el teu, parlar, Ceniza en la boca. És l'adaptació de la novel·la de Brenda Navarro, dirigida pel també actor Diego Luna, i que ens ofereix una visió original i allunyada del drama social més efectista.
12: ¿Qué te pasa? Es igual a ella.
1: I en principi aquesta darrera no fa por, és Doraemon, Doraemon ens encanta, i mentre esperem que el casquet volador sigui una realitat, ens conformarem en donar un cop d'ull al món de l'art en aquest lliurament de les seves aventures, que és el número 44 de la saga.
0: 44 aventures de Doraemon, ja n'hi ha. Ara ens despedim d'aquest espai de cultura, com sempre, amb un repàs allò més destacat de la setmana, amb els sons de la setmana.
13: Disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
14: Por fin España dirá lo que piensa.
15: Somos un espacio político amplio, plural y diverso.
16: Qualsevol candidat d'Esquerra Republicana, entenem que qui para de fer campanya és per Esquerra Republicana.
17: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania.
18: Y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
19: Serram d'assassinat perquè assenyalava el sistema que ens empobreix, ens expulsa, ens aïlla, ens emmalenteix i ens mata. Pensam que no hi ha millor respecte i homenatge cap a ella que seguir lluitant.
20: Honorarem la memòria d'Anna Maria Carmen, lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu.
21: La huelga general es la única manera de garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo.
22: La convocatoria de jornada de lucha debe de realizarse antes de que se inicie el proceso oficial de campaña electoral.
23: Una gran movilización de carácter social que tiene que tener una dimensión laboral.
24: És espectacular, 920 músics tocant amb una intensitat i una velocitat realment impressionants, no?
0: Ja hem arribat a les 9, és moment de repassar els temes més destacats d'aquest matí de divendres, dia en què el govern aplaudeix que el Tribunal Suprem hagi anul·lat el decret de l'Estat que enduria els criteris per crear universitats noves i que pretenia evitar la proliferació de centres privats d'ensenyament superior que no compleixin els estàndards d'excel·lència. L'alt tribunal ha pres aquesta decisió arran d'un recurs presentat per la Conselleria d'Educació.
2: La sala contenciosa administrativa del Suprem considera que mancava justificació per la seva tramitació urgent, el tomba per les formes, però no pel contingut, el conseller Antoni Vera ho veia clar.
3: No se mos va donar temps a les comunitats autònomes perquè poguéssim al·legar, poguéssim consensuar, poguéssim reunir, poguéssim fer grups de treballs tècnics. No se va permetre. Se va fer tot aviat i en nocturnitat i alevosia.
0: I mentre els acampats de la plaça d'Espanya de Palma anuncien que continuaran amb les mobilitzacions. Ha estat en un acte d'homenatge a Mari Carmen i a altres persones afectades per la crisi habitacional.
2: I criden a la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. Asseguren que casos com el de Mari Carmen no són morts, sinó que són assassinats. Ho explicava un del portaveus de l'acampada, Lluc Cifra.
4: Na Mari Carmen va ser la que va iniciar aquest moviment. Na Mari Carmen no s'ha mort. Na Mari Carmen l'han assassinat. Vull dir, una dona de 87 anys, en la seva situació, després d'anys de pressió, pressió, pressió i estrès, la treuen de casa seva, el resultat és lògic i és que a vegades el cos no dona més.
0: I avui, fa just 8 anys de la tràgica riuada al Llevant de Mallorca que va causar la mort de 13 persones i nombrosos danys materials.
2: Una data que arriba en plenes obres per l'ampliació del pont de la variant de Sant Llorenç que passa per damunt del torrent de Ses Planes precisament i que multiplicarà el pas d'aigua d'unes 100 tones per segon a 500. Segons els estudis tècnics, aquesta infraestructura va ser una de les causes principals de les inundacions.
0: I per saber com han rebut aquestes obres al municipi, connectam en directe amb Sant Llorenç. Toni Sastre, bon dia.
5: Bon dia. Els veïnats de Sant Llorenç diuen que estan contents per aquestes obres per la tranquil·litat que els dona. Estan cansats, diuen, però, de l'increment de trànsit que hi ha pel nucli urbà del municipi per les desviacions que s'han fet per mort d'aquestes obres. Han passat 8 anys, però encara diuen que tenen por quan hi ha alertes per pluges.
9: Però res. Han passat i ojalà no torni a passar. Perquè por en tenim, sobretot quan plou i fa llans i trons i diu vendrat la torrentada. Però res, està passat. Home, si tenim un pot de por.
25: Hem d'anar a sortir de l'aigua, el problema de l'aigua ja ha de poder córrer, ja ha de passar. Si allà s'embossava segons els tècnics i això ha de millorar, anar a bona i en band.
5: A les 12 es farà un minut de silenci davant l'Ajuntament en record de les 13 persones que perderen la vida avui fa 8 anys.
0: I la llei de limitació de vehicles va aconseguir reduir més d'un 16% l'entrada de vehicles a Eivissa l'any passat. És una de les dades que avui s'abordaran a la UIB a les jornades de mobilitat que agafaran el cas de l'illa Pitiusa com a centre de debat.
2: I l'organitzadora, Joana Maria Petrus, assegura que gràcies a les limitacions entre juny i setembre varen quedar poc més de 90.000, quan l'any anterior fregaven els 110.000, que és una xifra de 20.000 vehicles manco, la majoria cotxes. Ho ha explicat a l'Informatiu Matí.
26: Per ventura s'ha d'explorar la possibilitat de que no només se regulin el nombre de cotxes, sinó els quilòmetres que recorren. Perquè, clar, hi ha molta diferència per ventura entre el recorregut que fa de forma intensiva un cotxe d'un rentacar durant 2 mesos d'estiu, que els turistes no el deixen ni un minut, a lo millor a un cotxe d'un resident que ocasionalment fa servir el vehicle.
0: I Manacor ja té 9 batlle. És Ferran Montero, de Més Esquerra, que ahir va assumir aquest càrrec. Va ser en un ple extraordinari.
27: La que em fa més respecte és no fallar la meva gent. Jo crec que jo som una persona molt autoexigent i fallar la meva gent me sabrà molt de greu. Per tant, intentaré al màxim fer la millor feina possible per bé del meu poble.
0: Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon divendres.
28: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts. 9 i 5 minuts. Començam el programa de 7 graus de temperatura. 5 graus manco que en aquestes mateixes hores del dia d'ahir. Com es nota realment aquesta davallada tan desitjada, podem afegir, tot i que durarà poc, uns 2 dies aproximadament. Avui encara tindrem estones de cel tapat, sobretot al matí, amb qualque ruixat feble, sobretot a Mallorca i Menorca. Al sud hi haurà més estones de sol, que també arribarà la resta a partir del capvespre. Ambient, com dèiem, fresc, amb màximes entre els 20-24 graus. I atenció, avui vespre, el Puig Major, que el termòmetre ha davallat fins als 5 graus. Deixant de banda el temps, avui tenim per davant 3 hores de ràdio i televisió amb un programa, hem de dir, molt complet. Començarem parlant del darrer baròmetre del CIS, que explica que el 91% dels enquestats demanen que les administracions construeixin més habitatge públic. També un 76% creu que l'Estat hauria d'intervenir al mercat per garantir-ne l'accés. Prop d'un 87% aquí parlen d'assegurar que la situació de l'habitatge a Espanya es preocupa molt o bastant. I avui, per abordar totes aquestes qüestions, ens visita el director general d'Habitatge, José Francisco Reynés. Amb ell, sobretot, plantejarem aquestes qüestions i també ens demanarem com quedarà la situació aquí, a les Illes Balears, després de l'entrada en vigor dels decrets. Després de la part política, recuperarem una reivindicació, podríem dir, quasi històrica. Atenció en aquesta pregunta. Podrien tornar els bous de Costitxa a Mallorca? Bon dia, Xisco.
1: Bon dia, Marta. Esperen que sí. El Consell ha fet una passa endavant en la seva reivindicació de traslladar els bous de Costitx a l'illa. La institució insular ha acordat per unanimitat la creació d'una comissió que s'encarregarà de coordinar el possible trasllat d'aquestes valuoses peces arqueològiques des de Madrid cap a Mallorca. Recordem que el Ministeri de Cultura ja n'ha denegat la cessió temporal, però podríem ser ara més optimistes? Podem parlar d'una possibilitat real de retorn o, de moment, continuem davant d'una reivindicació històrica sense garanties? Tot d'una, podran traslladar totes aquestes preguntes a la vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca.
0: I avui també intentarem donar resposta a una pregunta que a tothom, podríem dir, li ronda per al cap. Per què tot està tan car?

0: La situació amb l'habitatge a Espanya està al límit. Els sindicats han convocat vaga general per a l'11 de novembre i els efectes després de la mort de Mari Carmen estan en boca de tothom. Després tenim la convocatòria d'eleccions el 29 de novembre i, mentrestant, el temps passa i ningú dona una resposta universal. Però al Manco intentarem aportar un pot de llum a l'economista Pere Canet.
1: Avui també és un dia de records i d'emocions al Llevant de Mallorca.

0: Idò, fa 8 anys, una tràgica riuada es va endur la vida de 13 persones i va deixar una ferida molt profunda a tota la comarca. Mentre es manté viu el record d'aquella tragèdia, continuen les obres per ampliar el pont de la variant de Sant Llorenç, una infraestructura assenyalada pels estudis tècnics com una de les causes principals de les inundacions. Les obres, de fet, ja estan executades al 50% i permetrà multiplicar la capacitat de pas de l'aigua.
1: També es compleix un aniversari especial. Fa 50 anys, Maria Delmà Bonet cantava a la sala Olímpia de París.

0: Maria Elma Bonet tenia 28 anys i compartia aquella jornada amb Ovidi Montllor i Toti Soler, i cantava en català en un moment en què la llengua encara vivia sotmesa a la censura de la dictadura. 51 anys després, i en concret diumenge, torna al mateix escenari. Abans, però, nosaltres parlem amb ella per saber com viu aquests moments tan especials després abans de reproduir un concert històric com és aquest de l'Olímpia, que va donar lloc a un dels discos que ara s'acaba de reeditar, de Maria Elma Bonet.
1: Quina emoció, sobretot després de pràcticament mig segle, reviure el mateix escenari on va cantar. Parlarem, com deia Xisco, amb ella, serà a partir de les quasi a les 11:10:45, però abans mos demanam quina podria ser avui la frase del dia, aquella que sempre mos fa reflexionar.
0: La frase és d'un cantant de Liverpool, de John Lennon, que tal dia com avui hauria fet 86 anys si no l'haguessin assassinat l'any 80 en aquell edifici Dakota. I diu així: la vida és allò que et passa mentre t'encaparres en fer altres plats.

0: I de què parla tothom avui, Xisco Nadal?
1: I de Marta Guerau, esquerrer. Avui tothom parla de les actrius Marilyn Monroe i Sydney Sweeney, que ara resulta que són família.

0: quantes vegades t'han dit pupupidu, Marta Garau? Ara comentarem la notícia, però clar, si en Amel Inta diu pupupidu, és que no pots fer res fusca, que fer-li cas.
1: És que té fons, directament, i tant.
0: Idò, te vull contar que diuen que la realitat de vegades supera la ficció i avui tenim una notícia que sembla treta precisament d'un guió de Hollywood, perquè s'ha descobert que dues de les actrius més conegudes de dues èpoques ben diferents tenen molt més en comú d'allò que ens pensàvem. Parlant de Sidney Sweeney i de Marilyn Monroe, que resulta que són família. I no és una manera de parlar. Un estudi genealògic ha revelat que són cosines novenes amb una generació de diferència. Un parentiu ben llunyà, però parentiu al cap i a la fi. La descoberta l'ha feta MyHeritage, una plataforma especialitzada en genealogia que ha aconseguit remuntar els arbres familiars de les dues actrius fins al segle XVII. Ha anat en fora. I aquí apareix el protagonista inesperat d'aquesta història, Nedra Perry. Què està passant amb els Perrys? Que aquesta setmana
1: ja és la segona vegada.
0: Ja és el segon.
1: I no era Perry Mason,
0: no,
1: eh?
0: No, en Perry King,
1: per això t'he dit,
0: que és qui va substituir en Richard Gere a la pel·lícula on se va aparèixer en Stallone, i ara un altre Perry, Nedra Perry, un colon anglès que va viure entre el 1625 i el 1800 i el 1689, perdó, a Massachusetts, United States. I segons els resultats, tant el pare de Sidney Sweeney com el pare biològic de Marilyn Monroe eren descendents d'aquest bon home. I el més curiós és que les comparacions entre ambdues actrius venen d'enrere, podríem dir, perquè Sweeney, coneguda per sèries com, per exemple, Euphoria, o pel·lícules com La Serventa, ha estat comparada moltes vegades amb Marilyn pel seu aspecte físic, la cabellera rosa no, perquè si no seria una flor, la cabellera rosa i el seu estil. De fet, en diverses ocasions ha homenatjat la mítica actriu amb vestits i pentinats inspirats en Marilyn.
1: I no ho sabia encara, eh?
0: Encara no ho sabia. Un dels més comentats va ser el vestit blanc que va lluir a l'estrena de, precisament, L'assistenta, que recordava el famós vestit de Marilyn Monroe, aquell de sa boca de metro, de Seven Year Itch.
1: Que li va costar el matrimoni, aquell vestit.
0: Amb DiMaggio. Perquè DiMaggio estava trabucada, era un poc gelós i no va poder consentir veure a sa seva dona mida gegant a una publicitat. De Seven Year Itch, que en castellà la van introduir con La tentación vive arriba. El títol original fa referència a sa puça de 7 anys, que diuen que és quan t'entra ganes de ser infidel, que és una mica d'allò que va ser pel·lícula, que diuen que te pica aquesta puça i que has d'anar als altres nius. Però bé, avancem. Ara ja sabem que, a més de compartir estil i professió, també comparteixen avantpassats. Qui sap si el glamour de Hollywood també es du als gens. Què pot semblar la notícia? I sobretot, estimada Maria Antònia Esquines, Mae, per la gent d'aquest equip, i Marta Garau, de qui vos agradaria sa família llunyana?
2: A veure, de primeres, la meva resposta més senzilla seria d'un cantant per poder anar de gira amb ell,
0: sí,
2: estalviar-me d'obbes i anar a cada concert.
0: Que com se nota que ets d'una altra generació, perquè jo, tothom que he pensat és mort.
1: Igual.
2: Mort no, perquè...
0: Tu ben vius i que te duguin de gira.
2: Sí,
0: per exemple,
2: exacte.
0: Na Shakira.
2: A més, si me volgués introduir com a ballarina, ja seria un plus que jo agrairia en tot el meu cor. L'altra resposta tampoc és mort, però sí que és un treu un poc més la meva part friki, i és que m'encantaria la família d'en Daniel Jacobs, que fa de Harry Potter, per poder viure tots els rodatges amb ell, perquè m'expliqui un poc tot el que hi ha darrere càmera de les meves pel·lícules preferides. Ja està.
1: Ai, Xisco, que mos agafa d'enfada.
0: Qui és en Daniel Jacobs?
2: Els que fa de Harry Potter.
0: A les pel·lícules de sempre?
2: Sí.
0: Daniel Radcliffe.
2: Jacob Radcliffe.
0: Ah, Jacob,
1: sí, és
0: clar,
1: que tu no te saps el nom sencer.
0: Perquè ella és família, val, és que jo dic, clar, que a més és una altra edat.
1: Per ella val, és en Daniel Jacob.
0: Nom, perquè jo ara flipava i dic, m'estranyava tant.
1: Li pot dir amb el nom de pila.
0: Potter, clar, però nosaltres en Daniel, però se'ls fa l'idea és Daniel Jacob.
2: Sí, a veure's en el complet.
1: O en Daniel de tota sa vida.
2: No, és com si me dius només Maria. No sabien qui som. A mare de dir Maria Antònia.
1: T'ha quedat clar?
0: Meravellós.
1: T'ha quedat clar, no?
0: Esclarit això per als oients i espectadors que, com jo, el coneixien com a Daniel Radcliffe.
1: I ara arriba el superbot generacional. I a tu, Xisco Nadal?
0: Jo t'he de dir que a mi és que n'hi ha tantes. A mi m'encantaria la família de Liz Taylor. Només perquè
1: per
0: m'ho contàs com va anar amb en Richard Burton. M'encantaria haver estat família, encara que fos d'en fora, de na Sara Montiel, per poder viure en directe tots els truïs que ella
1: no
0: va viure.
1: No de Garner, per exemple.
0: Garner...
1: O de Rolf Flynn, imagina't, que per cert van passar per aquí.
0: O de Grace Kelly.
1: Què me dius?
0: I ja que avui ets aniversari d'en John Lennon, tota aquesta gent, sorpresa, són els protagonistes d'un podcast de pinyol vermell que té aquesta casa i vens a ràdio, que només heu d'anar a tot i vetres, a la pipella Divas i Divins, i trobareu 8 capítols meravellosos on explica el pas de tota aquesta gent, Errol Flynn, Ava Gardner, Grace Kelly,
1: Sara Montiel,
0: Sara Montiel,
1: Norma Duval, Diva Norma Duval, Divas, no, la nostra darrera diva, que per cert...
0: Que en John Lennon petitó el varen bon jutjat quan va passar per aquí, però...
1: Exactament.
0: Tota història s'ha de contar. I de tot això ho trobareu a Divas i Divins, un podcast meravellós que varen fer na Marta Grau i jo, i precisament va muntar en Facu.
1: Qui ens acompanya, els comandaments tècnics avui.
0: Quina casualitat.
1: Quina casualitat.
0: Que haguem triat aquesta gent.
1: És veritat.
0: I que hagués fet aquesta promoció tan espontània.
1: Tu, quina casualitat, que avui acabarem amb la cançó que va donar vida en aquest podcast, que la vàrem escoltar un dia per casualitat. És una cançó preciosa que la canta Marlene Dietrich i que a més es demana on han anat totes aquestes flors.
0: Marlene Dietrich, que ben bé podria ser protagonista d'una eventual segona temporada de podcast, perquè...
1: perquè Marlene no estava Dietrich, en la primera.
0: No, perquè Marlene Dietrich, recorda'm, va actuar a la discoteca
1: a Titos. A Titos,
0: exactament.
1: Hi ha exactament.
0: Gent que recorda aquesta actuació, que nosaltres sí. Tenim aquesta gent apuntada a l'agenda.
1: Idò, amb aquesta cançó, que per cert és preciosa i que vos regalam per encetar el cap de setmana, i també amb la companyia, ja ho hem dit, de Facu Tenagli, els comandaments tècnics, Cate Jaume, Àlex Fortes, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció, encetam el cap de setmana.

Continueu aquí al dia a través de la ràdio, però també ens podeu seguir a través de la televisió. Són les 9:35, seguim en temps de tertúlia i amb una pregunta, o millor dit, una reivindicació, com he explicat abans, quasi històrica. El Consell ha fet un pas molt important en aquesta petició de poder traslladar en el futur els bous de costitx a l'illa de Mallorca. La institució ha acordat per unanimitat la creació d'una comissió que seria la que s'encarregaria de coordinar aquest possible trasllat d'aquestes peces arqueològiques tan valuoses des de Madrid cap a Mallorca. És un nou òrgan, com deien, que s'ha creat malgrat, recordem, que el Ministeri de Cultura va denegar la cessió temporal dels bous que havia sol·licitat el Consell. Serà aquesta la petició definitiva? Tant de bo, així sigui, perquè jo crec que d'ençà que se pot crear aquesta comissió, el manco vull pensar que hi ha llum al final del túnel per aconseguir-ho. Vull saludar la vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, que ja ens escolta. Consellera, bon dia.

0: A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 10 i 5 minuts, segona hora de programa, i ho feim com sempre en aquestes hores mirant al cel. Avui ens hem despert amb una davallada molt notable de les temperatures. De fet, estem pràcticament parlant de 5 graus manco, que en aquestes mateixes hores, si ho comparam amb només 24 hores. I quines ganes teníem, d'aquesta davallada de temperatures. Xisco, bon dia de nou.
1: Així és, Marta, i mentre el temps comença a donar una treva, encara queden les conseqüències de les pluges dels darrers dies. Una canonada ha rebentat el camí de Can Orrac, el secà de la Real, i ha inundat 6 finques i ha aixecat l'asfalt.
0: Sí que és vera que les pluges han fet acte de presència en aquestes darreres hores, però, com deies, donen una petita treva. Avui tenim el cel més tapat a Mallorca, també a Menorca. Encara, això sí, pot haver algun ruixat puntual, mentre que les Pitiuses la situació serà més tranquil·la. Temperatures que continuen davallant, amb màximes al voltant dels 23 graus i mínimes que s'acostaran als 12 graus. Recordem, 5 graus al Puig Major. Després ho tornem a dir amb la comparativa que tenim a pantalla, però déu-n'hi-do, 5 graus, 5,8.
1: I alerta amb el vent, perquè bufarà de tramuntant amb força en ràfegues que poden arribar als 56 km per hora. A la mà també tindrem mala situació amb forta maror i ones que poden arribar als 3,9 metres.
0: Que ningú s'emocioni amb aquests 5 graus al Puig Major, que serà puntual. De fet, el nostre home del temps, Albert Darder, ja ens va dir que aquestes anomalies tèrmiques duraran només 2 dies, que després tornarem a temperatures, però no a la calor, sinó a temperatures habituals, normals, per aquesta època de l'any. Per el cap de setmana, recordem, una recuperació lleugera dels termòmetres. I dit això, deixem el temps de banda per parlar avui i de manera molt rellevant d'habitatge. Ho hem dit abans en temps de tertúlia, continua sent un mal de cap per moltes famílies de les illes. Tenim un mercat, el nostre, el balear, amb preus molt elevats, poca oferta disponible, i qualsevol canvi normatiu pot tenir un impacte molt important.
1: De fet, el govern balear situa l'habitatge com una de les principals preocupacions de la ciutadania i ha posat en marxa un pla de xoc que preveu, entre altres mesures, 8.000 habitatges en tramitació, sobre sòl desbloquejat, 4.000 dels quals protegits, i més de 1.200 habitatges públics nous en construcció.
0: I mentre arriben aquests nous habitatges, hi ha mesures que intenten actuar sobre el mercat que ja existeix. Una de les més destacades, sempre parlat moltíssimes vegades en temps de tertúlia, lloguer segur, que ofereix, ja sabeu, els propietaris garanties que podran cobrar i també retenir de nou el seu habitatge en bon estat, mentre que els inquilins poden accedir a un lloguer un 30% inferior al preu de taxació.
1: El programa s'ha ampliat enguany també a habitatges que provenen del lloguer turístic, immobles pendents de reforma i habitatges que han patit una ocupació il·legal o un desnonament per impagament. Fins ara s'hi han incorporat 82 habitatges, principalment a l'illa de Mallorca.
0: I aquí una pregunta molt important. Són suficients aquestes mesures per poder reduir la pressió que existeix sobre el mercat balear, i sobretot com poden afectar aquí, a les Balears, els diferents decrets, els canvis en matèria d'habitatge? Per aquesta raó parlam amb José Francisco Reines, que recordam és director general d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern Balear. Benvingut al dia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies, Marta.
0: Jo crec que podem començar per la pregunta més complicada, la que tothom se demana, amb l'entrada en acció d'aquests dos decrets, d'aquests dos nous decrets, amb els canvis de normativa. Què podem preveure o què podem pensar que seran les parts més afectades? Com canviarà el panorama aquí a les Illes Balears?
2: Bé, dels dos decrets, jo faria una puntualització, i és que un, segurament, quasi segur, el 100%, 99,9%, no tirarà endavant, no s'aprovarà, ja el PNV ja ha dit que no donaria el seu suport, i per tant, jo, aquest ja pràcticament el quedaria com a descartat, ja que és que tracta la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, no? En quant a l'altre, que és el gruix, que conté el gruix de totes les mesures, el que provocarà no ho dic jo, ho diuen la majoria d'experts en matèria d'habitatge, és que provocarà l'efecte contrari pel qual s'ha redactat. No? S'ha redactat amb l'objecte de solucionar el problema de la problemàtica de l'habitatge, i el que farà és agreujar-lo. Bàsicament, per una raó molt senzilla, i és que totes les administracions, a dia d'avui, ja sigui l'autonòmica, ja siguin les comunitats, resta de comunitats autònomes, ja inclús el Ministeri d'Habitatge, inclús la Unió Europea, estem d'acord que se tracta d'un tema de manca d'oferta a preus assequibles. Tenim això és el problema, la diagnosi que tenim, la manca d'oferta d'habitatge a preus assequibles. I el que provocarà aquest decret és una fugida de l'oferta existent, bàsicament de lloguer, és un decret centrat en el 70-80% de mesures en el lloguer, i el que provocarà és una fugida d'aquesta oferta actualment de lloguer. Hi havia dades de portants immobiliaris que en aquestes setmanes ja s'havien llevat més de 6.000 habitatges de lloguer dels portants immobiliaris. Per tant, si el que tu amb una aprovació de decret provoques una disminució de l'oferta, que si desnòsit ja t'està dient que el principal problema que tenim és de falta d'oferta, el que produirà és un empitjorament de les condicions.
1: Tenim un problema evident d'oferta, no se pot, això sí que no se pot discutir, són dades, i en aquest sentit el govern parla de 8.000 habitatges en tramitació i 1.213 habitatges públics en construcció. Quan començarà la ciutadania a notar que pot trobar aquests pisos disponibles? Perquè, clar, les xifres estan molt bé, però llavors vas en el mercat i dius el que sobre planos és un any, per una família és un drama. Ara qualcú que estigui escoltant sí. I digui necessito un habitatge, quan podran tenir accés a això?
2: Sí, Xisco, efectivament. T'he de fer una petita precisió en les xifres. Les xifres actualitzades que ja varen donar fa unes setmanes a la presentació de l'Observatori de l'Habitatge ja són més de 10.000 habitatges
1: en planificació. Millor,
2: són més de 10.000 habitatges en planificació, dels quals dins d'aquest 10.000 se contemplen més de 1.800 de promoció pública de Sibavi. Per tant, és una xifra molt bona en quant a planificació. Estem xerrant de la planificació més gran de la història de les Illes Balears en quant a habitatge a preus assequibles, i dins aquests també la major planificació de la història de Sibavi de promoció pública. Quasi, ja t'he dit, quasi aquest 1.900, i de més que se van incorporant noves promocions a mesura que tenim més solars per part de sessions d'ajuntaments. Quan? Bé, d'aquesta xifra global ja n'hi ha 120 que ja estan en marxa, que són des de lloguer segur. O sigui, ja són 120 habitatges que dins el programa de lloguer segur, que a més jo tinc esperança que serà un programa Ventura beneficiat per l'aprovació del decret del govern espanyol, perquè si el decret del govern espanyol el que crea és una inseguretat jurídica en els propietaris per poder posar a disposició els habitatges de lloguer, el que fem aquí des del govern és una crida en aquells propietaris que se senten insegurs amb aquest decret del govern i els hi deim: veniu en el programa Lloguer Segur, perquè el que vos donarem és una garantia de pagament d'almenys durant 7 anys. O sigui, 7 anys del contracte, amb el programa Lloguer Segur teniu una garantia de pagament. Per tant, això jo crec que és un avantatge indiscutible per qualsevol propietari, que el que dona el seu habitatge, que el té buit o que li han ocupat o que prové de lloguer turístic, el que sigui, té un habitatge, un pagament assegurat durant 7 anys, que li paga el govern. I, a més, un avantatge per ciutadà resident a les Illes Balears, almenys en 5 anys de residència, per tenir una renda a preu reduït, un 30% reduït, i un avantatge per tots. Per tant, estem xerrant de 120 propietaris que estan contents ja perquè tenen 7 anys assegurats, i 120 ciutadans que ja estan contents perquè tenen el seu habitatge. Per tant, 240 famílies contentes.
0: I és veritat que és una mesura superinteressant, i a més és una mesura molt positiva i que encaixa perfectament en aquest context tan complicat en què ens trobam. Però per què, malauradament, continuem parlant de xifres anecdòtiques? Perquè tant de bo fossin més persones
2: tant
0: que
2: s'hi
0: poguessin
2: bo
0: afegir, no?, en aquesta mesura. Per què no?
2: Perquè jo crec que existeix una reticència en molt de casos dels propietaris a posar a disposició el seu habitatge a l'administració. Jo crec que no és un tema concret d'aquest govern, sinó és un tema de falta de confiança en l'administració. I això jo crec que és un tema que hem d'aconseguir superar, i hem d'aconseguir donar aquesta confiança en el propietari perquè doni aquest habitatge. I responent a la teva segona part de la pregunta, Xisco, que deies de quan, la resta, no?, la resta de promocions públiques, aquestes ja pràcticament setmanalment o quinzenalment ja se van licitant els projectes en concret de Sibavi. Són obres que duren aproximadament uns 18 mesos de mitja. Per tant, estem xerrant que les primeres obres que ja estan en marxa, ja estan iniciades, en 18 mesos ja podrem començar a entregar les primeres claus. Clar, no és demà. Estem xerrant d'un any i mig, 2 anys les que se posaran en marxa els propers mesos. Nosaltres esperem que tot el gruix de totes aquestes promocions de 1.800 habitatges pues, se puguin anar incorporant a poc a poc, se van executant les obres i incorporant en els nous adjudicataris.
1: I ara que parlàvem d'aquest projecte de lloguer segur, quant d'habitatges espereu captar? Ho dic perquè també és una molt bona fórmula hi ha aquesta por instal·lada, també perquè el mitjà de comunicació tot el dia parlam de segon quin tipus de desastres, que llogar un pit sempre t'ha de dur problemes. Però el lloguer segut garantitza que durant 7 anys aquests problemes desapareixen. Quant d'habitatges penseu que t'ha des de l'administració i sobretot fer aquesta oferta atractiva, que crec que ja ho és, però perquè molta de gent s'animi a col·laborar amb vosaltres per posar a l'abast aquests habitatges?
2: Jo crec que no mos marcam una xifra en concret, mos marcam quan més millor. I en aquest moment tenim 120, és un degoteig continu, o sigui, cada setmana s'hi van incorporant, es veurà que va costar arrencar-ho, va costar aconseguir els primers habitatges, però jo crec que ara ja se tracta d'agafar velocitat de creuer i el boca a boca. Això sí que funciona molt bé. És a dir, un propietari que estigui content, que cobra, vol que cobra de forma anual, perquè un propietari pot, 1 de gener, sol·licitar, es cobra anual, de tot l'any, i se li paga. O sigui, en el govern li és igual pagar mensualment que pagar anualment. Els pressuposts són anuals, per tant, el pagament dona igual, si és anual o mensual. Clar, si és boca a boca, funciona molt bé entre propietaris, doncs això voldrà dir que se van incorporant i se va... Però no tenim una xifra, no ens hem posat una meta en concret.
0: Senyor Reynés, vostè feia referència a l'Observatori de l'Habitatge, que és una eina que ens permet analitzar ben bé, no?, què és el que passa. Hi ha un fet que no podem obviar, que és el creixement demogràfic, que evidentment també ha canviat moltíssim el panorama, i també hi ha un fet rellevant, que és que les illes són molt diferents. Sí. Si no és igual la situació que podem tenir aquí a Mallorca com la que se té a Eivissa i, per descomptat, o a Menorca o a Formentera. Res tenen a veure.
2: Efectivament. I jo crec que estem en la situació clau. O sigui, l'increment de població és la situació clau del problema de l'habitatge que mos trobam en els darrers anys. Hem de tenir en compte que les Illes Balears, en 25 anys, o sigui, de l'any 2000 a l'any 2025, han crescut en població un 46%, quan la mitja espanyola és al redor d'un 21%. Per tant, que més que doblam la mitjana de creixement de població la mitja d'Espanya. En canvi, l'increment de nous habitatges respecte a l'any 2000 ha estat d'un 31%. Per tant, el que hi ha és un dèficit entre població, que la població que s'ha incrementat, que més o menys la població que s'ha incrementat està en un 85% prové de la immigració i un 15% del creixement vegetatiu, de naixements respecte de funcions. Per tant, aquest 15% de dèficit d'habitatge és el problema que tenim a dia d'avui. I és molt diferent a Eivissa, que aquest increment és encara molt, molt més gran, i Formentera, i Eivissa-Formentera, els increments de dèficit són molt més grans. En canvi, Menorca és molt més petit. I dona la casualitat que el preu és proporcional en aquest dèficit. És a dir, quina silla més, direm, econòmica, que no ho és, no és econòmica, però és la menys cara de les Illes Balears, és Menorca, que és la que té el dèficit menor. En canvi, les illes que tenen el dèficit més gran, que són Eivissa-Formentera, és on els preus de l'habitatge són més alts.
0: De fet, i segur que me podrà corregir si no és així, el preu del lloguer segur que canvia, depenent de cada una de les illes. És diferent a Eivissa i Formentera, si ocuparan, per exemple, a Mallorca. El topall és diferent.
2: Sí, efectivament. El preu a Mallorca i Menorca d'un habitatge que se pot incorporar al lloguer segur com a màxim són de 1.500 euros per propietari. El lloguer té com a màxim pagaria 1.000 i la mitja són al redor de 900, la mitja que està pagant un ciutadà en el programa Lloguer Segur. En canvi, a Eivissa-Formentera està en 2.000 euros de valor de mercat i és el que paga un ciutadà com a màxim és un 30% menor.
0: També heu aprovat incentius fiscals perquè els petits propietaris puguin congelar el preu del lloguer. Parlem d'una deducció del 50% del rendiment net amb un màxim, recordant, de 800 euros per habitatge. És un incentiu més suficient? Haurà més incentius?
2: Clar, en el final aquest govern el que pretén sempre és incentivar intentar que a través d'aquests incentius puguem contenir aquests preus. No? Aquesta és una mesura que se va posar en marxa enguany i, clar, i que encara no tenim resultats perquè seran les declaracions de l'any que ve a veure quina quantitat de propietaris s'han acollit en aquesta mesura, és a dir, no pujar el preu de lloguer dels habitatges i, per tant, el que tindrà és un, entre comates, un premi a l'hora de la declaració de renta.
0: Les polítiques actuals, si li sembla, poden valorar un poc, no?, de manera genèrica l'anàlisi, estan aconseguint augmentar l'oferta de lloguer assequible? Perquè, clar, molts de ciutadans que ens puguin escoltar diuen, clar, però jo intent cercar un pis en aquest preu i l'oferta és mínima. I no només és que l'oferta sigui mínima, sinó que la llista d'espera és una autèntica barbaritat.
2: Sí, això és una... Bueno, precisament, des de l'any 2018-2019, que va entrar el govern de Pedro Sánchez a governar, tot el que són les polítiques en matèria de lloguer, el que ha provocat, en tot cas, és una reducció de l'oferta. Si el que miram és una gràfica de l'evolució de l'oferta des de fa 8 anys, és un tercer continu a tot Espanya. És a dir, i a Balears també. Què passa? Que inclús a les zones tensades, a les zones declarades tensades en virtut de la llei estatal, aquesta reducció de l'oferta és encara més gran. Quan xerraves de que no se troben, efectivament, no se troben tant d'habitatges per portats immobiliaris, això, a la pàgina web de l'Observatori de l'Alquiler, el que ja són lo que li diuen un índice de pressió de demanda. És a dir, quant de sol·licitants estan interessats en cada pis que surt a un portal immobiliari en els primers 10 dies de comercialització. En el cas de Balears, la xifra ronda els 140, per tant, són 140 persones que en els primers 10 dies estan interessats en un pis. En el cas de Barcelona, són de més 440. Això vol dir, clar, aquelles zones que estan... I la mitja d'Espanya està al redor de 130. És una xifra molt alta, o sigui, quan haurien de ser al redor de 20-30 persones com a màxim.
0: Referent al topall, no?, en el preu, que és una mesura, com vostè ha dit, molt controvertida, nosaltres al llarg d'aquesta setmana hem entrevistat experts i al llarg de, també de setmanes prèvies de diferents perfils, i és vera que hi ha opinions de tot tipus, hi ha gent que diu que sí que podria funcionar, hi ha gent que està totalment en contra, hi ha gent que diu que depenent de la zona en concret, però una conclusió que fèiem en temps de tertúlia, alguns apuntaven que si no s'aprova, no se sap si pot arribar a funcionar. Tot i així, tot i les condicions que tenim actualment, el context tan difícil, podríem deixar oberta en algun punt aquesta possibilitat?
2: Nosaltres, a dia d'avui, és una mesura que no contemplam. Que no contemplam, donat primer també l'experiència d'altres comunitats, l'experiència de l'opinió d'experts i els informes que han demanat amb aquesta qüestió, que és a dir, que el que provocaria és l'efecte contrari, és a dir, són mesures que el que provoquen és una davallada de l'oferta. Si estiguéssim a una altra situació, que no tinguéssim un problema d'oferta, s'hauria d'analitzar d'una altra manera. Però quan tens un problema d'oferta, si tu apliques mesures que el que fan és davallar aquesta oferta, no tenen cap tipus de sentit el poder aplicar-les.
3: Som en conversa amb en José Francisco Reynés, ell és director general d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern Balear. I ara una pregunta més filosòfica, que no res. Si el director general tingués una vareta màgica, per on passarien les solucions que ell aplicaria? Ho dic perquè tot el dia estem escoltant experts, ara na Marta deia, si no s'aprova no se sap, però ja que tenim aquí el nostre director general, anem a demanar-li ell, com a màxim càrrec en aquest arxipelat nostre, per on passarien les seves solucions?
2: Bé, en el final és allò que estem implantant d'una manera... O sigui, les solucions no és única. Això és el problema.
3: Ni màgica, que de vegades...
2: Ni màgica, no hi ha una solució.
3: La desesperació fa que necessitem, malauradament, una solució per demà, i aquest demà és molt llarg, ara en parlàvem. Fer una casa, mínim, són 18 mesos. Exacte. Clar, 18 mesos de muntar paper, jo ho he dit sempre, un període d'història eren dues pàgines a una classe. Sí. En canvi, que el varen viure, el varen patir, i 18 mesos és molt de temps.
2: Si tingués una varita màgica, el que faria realment és que quan tu volguessis tenir, com aquell que diu, aquest 10.000 habitatges que volem a preus assequibles per a residents a les Illes Balears, els pogués tenir demà. Jo, això és el que...
3: Això sí que, això sí, no anava per aquí, però això sí que seria ben màgic. Senyor director, seria pum, i ja ho tenim fet.
2: I ja ho tindríem, perquè xerram que aquest 10.000 no és que siguin tots de nou construcció, també s'aprofiten molt d'edificacions existents, que ja tenim edificacions obsoletes, locals sense ús, edificacions inacabades, d'aquestes tipus bucs, que també s'estan destinant a habitatges de preu limitat. Per tant, no és tot que sigui nova construcció, sinó també és aprofitament d'aquest volum d'edificacions que ja està físicament, ja existeix. Per tant, que m'agradaria pues, que demà, amb una varita màgica, aquests 10.000 els atenguéssim i s'apoguessin adjudicant als ciutadans de les Illes Balears.
0: Jo crec que hi ha un punt en què tothom està d'acord, tothom que ens està escoltant, que ens està veient, se necessiten mesures per poder pal·liar, per poder ajudar els ciutadans. En el que més preocupa, que la preocupació número 1, no hi ha dubtes, és l'habitatge, com accedir a un habitatge. Actualment els preus estan per als nívols i sobretot si parlant de nosaltres com a comunitat autònoma, malauradament ens trobam o ens seguim trobant al capdavant de la resta de comunitats autònomes en matèria d'habitatge. Accedir a un habitatge és molt complicat. Avui volíem aprofitar l'oportunitat de parlar amb José Francisco Reynés, director general d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern, sobre totes aquestes noves mesures, sobre com quedarà l'escenari i sobre les possibles noves mesures també que vendran en el futur. Ha estat tot un gust compartir aquesta estoneta de ràdio i televisió amb vostè. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Fem una aturada per publicitat. Són les 10 i 25 minuts.
4: Al dia, IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és patrimoni.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: tinta,
6: mur,
5: cornada.
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
7: El Diari de Menorca, segons acull article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
8: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
9: En Joan de fugir, i de, se va acostar en allò, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
10: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IV3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
11: Bon dia, benvinguts, benvudes a Esports 3.
4: A IV3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
12: Bienvenidos a la segunda división.
11: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
13: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
14: El Tomàs ho pot dir.
11: David Gui, bon dia.
14: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
11: Company Fuster, bon dia.
15: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
16: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
17: Tentol!
18: Tentol!
17: Tentol!
16: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 9, al dia, amb Marta Grau. IV3 Ràdio.
0: Parlem de com és a vegades molt complicat accedir a un habitatge. De fet, just acabant de tenir uns minuts de conversa amb el director general d'Habitatge del Govern. És vera, tenir una casa en propietat, fins i tot no sempre, vol dir tenir prous ingressos per arribar tranquil·lament a final de mes. I sobretot, durant la jubilació, hi ha persones que tenen bona part del seu patrimoni dins l'habitatge, però necessiten convertir-ne una part en liquiditat. Ho explicam.
3: I aquí apareixen alternatives com la nua propietat o la hipoteca inversa, dues fórmules que poden permetre tenir doblers sense de deixar necessàriament casa seva, però que són molt diferents i que poden tenir conseqüències importants.
0: Amb la nua propietat es transmet la propietat de l'habitatge, però es conserva l'ús de fruit, mentre que amb la hipoteca inversa es manté la propietat, però es genera un deute garantit amb l'habitatge. Per tant, abans de signar res, és important saber exactament què cedim, quan rebrem, quins seran els costos de totes aquestes operacions i, sobretot, què passarà amb la casa quan mori el titular.
3: I també perquè hem de dedicar-se fina alerta que les persones grans poden ser especialment vulnerables davant determinades ofertes de finançament o solucions que semblen fàcils i ràpides. Nosaltres en volem parlar amb Cristina Borrallo, advocada de Futur Legal i vicepresidenta de SOFIN, que en té totes les dades. Bon dia, Cristina, com
19: molt
3: estàs?
19: Bon dia, molt bé.
3: Començarem per els termes bàsics. Què és exactament la nua propietat i què implica per una persona que decideixi acollir-s'hi?
12: Sí, hem de pensar que el ple domini d'un bé immoble se compon de dues coses, que és la nua propietat i l'ús de fruit. En aquest cas, que estem plantejant aquí, el que cedirem serà la nua propietat. Donarem la propietat i mos quedarem com a usufructuaris. Tindrem un ús de fruit vitalici, és a dir, la capacitat de viure tota la meva vida a ca meva, però cedirem, donarem la nua propietat a canvi d'una contraprestació econòmica. És a dir, una persona mos comprarà, mos donarà dobbers per aquesta nua propietat, però podem seguir visquent a ca nostra.
3: Que aquesta nua propietat se sol donar quan qualcú ja és major. No sols compra una nua propietat quan qualcú té 30 anys, perquè també depèn que fins que aquesta persona no deixi d'existir, sa casa no passarà, no passarà a ser teva. Això és quan gent vol complementar-se, per exemple, a la seva jubilació, que diu, venc sa nua propietat, rep uns bons dobberets que me permeten viure més tranquil i llavors, quan jo ja no hi sigui, sa casa passa a una altra persona.
12: És un supòsit que sempre o normalment fins ara s'havia donat en supòsits de gent major, però sí que és cert que ara nosaltres també estem detectant pràctiques pues, que ja no només s'adona en un sector de la població molt major, sinó que inclús gent que no és tan gran també s'està plantejant aquest escenari. Pensem que ho comentàveu ara fa una estona a l'anterior entrevista, tenim un problema d'habitatge enorme, i ara totes aquestes situacions alternatives que abans només s'adonaven per gent gran, ara veiem que comencen a donar amb altres situacions, no? Però com comenta Xisco, efectivament, això és idea de la persona major que només té la pensió, que a vegades amb aquesta pensió l'ha d'estirar molt perquè a més ha d'ajudar familiars, que això també ho estem veient molt, a fills, a nets, i clar, necessiten un complement quan l'única cosa que tenen és la propietat de casa seva, el que fan és la transmissió de la nua propietat, mentrestant conserven l'ús de fruit. Sobretot, molta de cura en fer aquesta operació ben feta, perquè també mos estan arribant situacions i casos que no s'ha fet com toca i que passa, pues que poden tenir escenaris de que el comprador després vulgui treure la persona perquè no s'ha fet com toca. Això s'ha de fer amb una escritura pública, s'ha d'inscriure en el registre de la propietat. Ha de tenir tota una sèrie, prèviament s'ha de fer un contracte, també s'ha de dir les despeses, la contribució, totes les despeses que té aquella propietat, que se determini, que se delimitin qui haurà de pagar.
3: Això te volia demanar. Hi ha qualcú que sigui obligat a pagar aquestes despeses? Tu ho deies, comunitat, impostos, reparacions de sa casa. Clar, tu

0: no sortim perjudicats els interessats.
1: No és que fa un contracte fet en ChatGPT.
2: No, perquè s'ha de tenir molta...
1: Anar a demanar consell a qualcú que en sàpiga.
2: S'ha de tenir molta de cura, perquè com has comentat al principi, normalment aquest sector de persones que ho fan, que accedeixen a aquest tipus d'operació, són persones vulnerables. Solen ser a vegades persones que inclús estan totes soles, que no tenen ajuda de fills o de familiars, o... i per tant, segons, amb una situació de vulnerabilitat s'atraca una persona, perquè ara ho estem visquent moltíssim, persones que s'atraquen amb aquest interès a aquestes persones majors i que ho facin tot correctament, que s'assessorin, perquè si no poden tenir problemes posteriorment.
0: I per què té tan mala fama la hipoteca inversa? Perquè durant molt de temps, sense ja quasi conèixer, no, tu ho dius i ja directament la gent diu no, que això sortirà malament, És així.
2: La hipoteca inversa seria una altra alternativa a la que hem comentat, de la nova propietat. És una altra alternativa que també tenim. Normalment nosaltres, per adquirir un habitatge, el banc mos dona adobes i nosaltres compram. La hipoteca inversa és a l'enrevés, com diu el seu propi nom. El banc podem pactar que mos pagui cada mes i nosaltres el que fem és que al final del termini que tu hagis pactat, tu aquesta propietat passarà. Normalment passa en el banc i tu el que canvies reps és un import mensual, però pensam que aquests dobbers que mos dona el banc no són un regal, s'han de tornar.
0: I un moment, aquest dobbers que te dona el banc, perquè clar, també té mala fama perquè la gent diu que el banc té la tendència a taxar l'habitatge per davall del que nosaltres podríem vendre aquest habitatge al mercat. Això és mite o realitat?
2: No, és una realitat total.
0: Per això té mala fama tal vegada.
2: Té mala fama per moltes coses, Marta. Una per aquesta, per la tassació. Normalment nosaltres quan adquirim un habitatge molt la tassen molt elevada, no? Normalment. A la hipoteca inversa sol ser a l'enrevés. Mos la tassa molt baixa, els interessos que mos donen són que hem de pagar, perquè al final s'acumula tot al final del període, són molt elevats. I una altra cosa, una altra qüestió també important, que aquí és on hem vist molta litigiositat al respecte d'aquesta qüestió, és que els hereus, a vegades, no se n'enteren d'aquesta situació. És a dir, que la persona major va a l'entitat financera, li plantegen aquesta operació, els fills no saben res, perquè al principi la persona major és totalment capaç de fer i signar el que vulgui, els fills o hereus no s'enteren d'això, i quan aquesta persona mor, se veuen amb tot el deute hipotecari. Aquí és on hem vist...
0: Que poden renunciar.
2: Podrien renunciar, clar. Però clar, també han de renunciar a la propietat. És a dir, perquè està gravada amb una hipoteca que s'ha acumulat durant molts anys amb uns interessos que solen ser molt elevats.
1: Quina diferència hi ha entre una hipoteca inversa i demanar un crèdit personal posant que a teva com a garantia?
2: Clar, aquí seria... Bueno, és un poc... Al cap i a la fi és un poc lo mateix, perquè al final, clar, tu quan vols adquirir una cosa te donen un dobbers inicialment, aquí si te donessin un préstec personal, el préstec personal serà normalment és més baix que un préstec hipotecari, te donen menys manco dobbers. Al final aquí el que seria és que la persona rebi una liquiditat que no té a canvi de posar una garantia. El préstec personal no té garantia hipotecària, és a dir, que si la persona pot accedir a un préstec personal sense haver de posar sa casa com a garantia, seria una alternativa millor. El problema és que normalment la gent major, els bancs, no els hi donen dobbers, perquè ja és venciment de vida. Una persona, per exemple, de 75 anys va al banc a demanar un préstec personal i normalment li diran que no, encara que tingui la propietat. Per què? Perquè no té prou edat com per tornar-lo.
1: Hi ha persones que poden pensar a l'hora de fer aquest tipus de negoci, ja sigui nua propietat o una hipoteca inversa. Jo tinc una casa que val molt de dobbers, per tant... Això és una manera fàcil, en certa manera, d'aconseguir ingressos. Quina és la principal errada que no haurien de cometre?
2: Lo primer és fer això tot sols, només escoltant la primera persona que li vengui. I tal. Aquí necessitem un acompanyament de qui sigui, però un acompanyament i un assessorament independent, perquè si no, la persona se veurà precipitadament prenent una decisió que tal vegada després se'n pot empenedir molt. Sí que és cert que aquestes dues alternatives ara estan damunt la taula, no només per persones majors, sinó per altres sectors de la població, perquè no tenim prou habitatge, però molta de cura en prendre una decisió precipitada i sobretot tots sols. Pensem, normalment aquestes persones que prenen aquesta decisió se troben tots sols perquè hi estan en una situació de vulnerabilitat. I que es recomanin i que agafin assessorament independent i que els acompanyin, perquè si ho fan, que ho facin bé. Que revisin bé les condicions de hipoteca inversa, que revisin bé l'operació de transmissió de la nova propietat i que donin les passes jurídiques amb totes les garanties.
0: Crec que Cristina Borrallo ho ha explicat superbé a totes les persones que tal vegada han pensat com puc sortir d'aquesta situació que és molt complicada, nova propietat...

0: Hipoteca inversa són opcions, és veritat, però han d'estar ben assessorats, sobretot per un assessor independent, si pot ser, els professionals com, per exemple, nosaltres tenim a la nostra, a Cristina, des d'entitats com Asofin, ajuda moltíssim a totes les persones perquè són organismes independents. Cristina, ha estat un gust, crec que és informació de màxima utilitat, sobretot en aquest context que tenim actualment. Gràcies, que tinguis
1: gràcies,
0: bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: 10:37, més consells.
2: Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
9: Si a tu t'he dit vel,
8: tinta,
9: mur,
8: cornada.
9: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
7: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: El dia, amb Marta Grau.
0: Just hem parlat al llarg d'aquest programa de la situació amb l'habitatge al país, és vera, perquè està en una situació complicada, està al límit. Els sindicats han convocat vaga general l'11 de novembre. Els efectes, recordam també, després de la mort de Mari Carmen, estan en boca de tothom. Tenim, per altra banda, la convocatòria d'eleccions per el 29 de novembre. I, mentrestant, el temps passa i ningú dona una resposta a la població sobre la gran pregunta que avui recordam. Per què tot, Xisco? Està tancat.
10: Gairebé tothom coneix algú que fa mesos que cerca pis i no en troba, o que ha vist una oferta i aquesta oferta que li interessava ha pujat entre divendres, que la va veure, i dilluns, que ja se va poder interessar per allò que deia. L'habitatge entre un 10 i un 15% més que fa un any, segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, és lògic que torni la pregunta de sempre. Som davant una bimbolla com la que va explotar el 2008? Intentant donar resposta a aquesta pregunta, l'economista Pere Canet. Aquí ja poden saludar. Pere, molt bon dia.
11: Molt bon dia, moltes gràcies.
10: Encantats de tenir-te per aquí. Igualment. Per començar fort, per què es tanca l'habitatge a Balears? Què ha passat en els darrers anys que fa 15 anys te podies comprar un pis, no arribava a 100.000 euros, i ara és impossible comprar una plaça de garatge per sota de 100.000 euros?
11: Va, jo, gràcies. Voldria començar amb el concepte de ja, que és un poc vinculat a l'índex d'esforç immobiliari. És a dir, quant de salaris bruts has d'emplear tu per poder adquirir un habitatge. Això passava que l'any 1995 estem amb 4,42. Hem passat l'any 2025 en 12,16. És a dir, 12,16 salaris bruts per tu poder accedir a un habitatge. Si jo calculo que l'òptim està damunt un 5, perquè voldria dir que tu, empleant el 30% dels teus ingressos durant 25 anys, pagaries un habitatge. Això seria l'òptim. Però estem en aquesta situació i el resultat, la pregunta que me demanes és un desequilibri entre oferta i demanda. La demanda ha crescut de manera molt forta, tant en demanda com en quantitat, com en capacitat adquisitiva d'aquesta demanda, i l'oferta no ha pogut anar darrere.
0: I, a més, som illes, que aquí tenim un territori limitat. Això condiciona? Això és el culpable de que siguem una de les comunitats amb els preus més alts de tot Espanya? Qui té la culpa?
11: De moment no. És a dir, per això haurien de passar una sèrie de coses, i és que abans de pensar en l'expansió de territori o de la limitació del territori, hem de pensar que hi ha uns 105.000 habitatges que s'empleen de manera... pràcticament no s'empleen, i uns altres 105 que s'empleen molt poc. I a part d'això, encara se pot optimitzar més el parc d'habitatges. Per tant, abans de pensar en emplear més territori, crec que podríem pensar en com optimitzar i emplear millor això.
10: I aquí arriba aquesta paraula maleïda, que ho dèiem a Marta, bimbolla immobiliària. Perquè tothom diu que això no és una bimbolla. Sí, no tenim prou cases. La gent cerca-les totes.
0: Preus per als nígols.
10: No, és que vàrem parlar de la bimbolla dels pisos, a la bimbolla dels lloguers i ara la bimbolla del pàrquing. Que a mi el pàrquing me té boat. Que jo, la de 100.000 euros un pàrquing, jo encara no ho he digerit.
0: I n'hi ha de més, eh?
10: I per què no li deim bimbolla, clar?
11: Hi havia un humorista que deia... Aquí veuràs un pàrquing. Diu, ja no sé si és una bona idea o una mala idea.
10: Depenent d'on siguis pàrquing, ja deixes cotxe, surt més que un hotel 5 estrelles.
11: Realment, per distingir entre bimbolla i una pujada de preus, el que hi ha és un motiu financer o un motiu econòmic. És a dir, el que l'any 2008 impulsava més era que la compra estava darrere d'un motiu de revalorització. És a dir, hi havia com aquesta por que deia o comprar o no compraré perquè el preu puja constantment, o comprar o no compraré perquè el preu puja constantment.
10: Que això també és una frase molt 2008. Sí, que clar, el 2008 clar, ja se deia i ara se torna a repetir.
11: D'aquí venia. El que passa en el 2008 teníem un impuls molt fort per part dels bancs, on t'oferien un finançament fins al 110% de lo que era l'habitatge, i això impulsava moltíssim la demanda, fins a un punt, una demanda que no hauria pogut arribar a tant. Avui en dia això no ho tenim, i la limitació mos ve molt més de la banda de l'oferta, i per tant... la gent actualment cerca per viure, per evitar, i en canvi en aquell moment sí que s'hi cercava, però l'impuls que ho duia una bimbolla era la revalorització financera que hi havia darrere d'aquesta compra.
10: I que també la manera de demanar un crèdit te diu gràcies a que hem enviat. Parlaven de 2008, tu deies, tot ara amb el 110%.
0: Carta blanca.
10: Tassacions inflades, te deien, vols pas mobles, no t'has de comprar un cotxe.
0: Una vaixella.
10: Ho ficaven tot allà, i en canvi ara quan vas demanar un pis te donen el 80% ja per evitar precisament això. És a dir, que tu no deguis en el banc més d'allò que val sa casa, que te trobaves amb aquesta situació, que te llevaven sa casa i encara havies de seguir pagant.
11: Te donen el 80% i a part d'això te filtren molt més el perfil. En aquell moment se varen posar molt en conceptes ninja, que eren no job, no income, no assets, i era concedir crèdit en aquestes persones que realment no podien respondre en el pagament del crèdit. I va ser l'enfonsament dels preus que hi va haver en la lliga de Lehman Brothers, que la gent va dir que no puc pagar.
0: Tot d'una altra manera, en Pere, cap on anem? Sobretot també te plantejaran preguntes sobre si podran veure en un futur un panorama més optimista. Crec que són preguntes superinteressants, però ja que és la primera vegada que ens visites, te convido que te posis els auriculars, fem una petita pausa en l'economia per parlar d'altres qüestions que també són notícia. Volen saludar un dels referents de la música en català, una persona que és ara mateix de viatge a un lloc que s'ha convertit en un símbol de la seva carrera professional, la Sala Olímpia.

0: El 27 d'abril, Xisco Nadal no pot deixar de cantar, de fons, perquè no necessita presentacions, tot i que faré una breu introducció referent a la història. 27 d'abril, 1975, Maria del Mar Bonet pujava a l'escenari, tenia només 28 anys, compartia aquella jornada amb Ovidi Montllor i Toti Soler, i cantava en català en un moment en què aquella llengua encara vivia sotmesa a la censura de la dictadura. 51 anys després, i en concret diumenge, torna Xisco al mateix escenari.
1: I nosaltres no hem volgut deixar passar aquesta oportunitat per saludar-la i demanar-li que sent Maria del Mar Bonet tornant al mateix escenari on va cantar fa més de mig segle. Maria del Mar Bonet, molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Vos escoltava ara fa un moment, sí. Moltes gràcies.
1: Molt encantats.
2: Miro, molta emoció per trepitjar un... Jo li dic un temple en aquest teatre, no? Perquè hi he vist cantar gent meravellosa de la cançó francesa i nosaltres vàrem disfrutar amb Novidi, amb Toti Soler, i vàrem disfrutar de cantar, llavors de fer un disc l'any 75 i bé, està molt bé. Ara hi tornem, d'alguna manera, per celebrar tots aquests anys i això per mi és una gran alegria, sí.
1: Ara que parlaves d'aquest disc, un disc que s'ha tornat a reeditar, ho dic per si qualcú no el tenia a la seva discoteca, ara té l'oportunitat de tenir aquest disc a l'Olímpia, de Maria del Mar Bonet, aquell concert que es va celebrar en un moment, ho deien a Marta, polític molt particular, Maria del Mar, quan encara vivíem sota la dictadura franquista, Ovidi Montllor, Toti Soler, jo he vist unes fotos i hi havia un cartell que havia actuat també en Charles Trenet, es de la Mer, i també hi havia Vicenç Andrés Estellers entre el públic. Quins records guardes d'aquella trobada i que va representar per aquella Maria del Mar Bonet jove, que encetava una carrera que després ha estat exitosíssima, no l'hem de comentar perquè ja la coneix tothom, que va poder actuar en aquell escenari internacional com era la sala Olímpia.
2: Vàrem actuar dins un festival que se deia Cançons de Llibertat, Chansons de Liberté, no? On hi havia actuat moltíssima gent. I cada diumenge se feia un festival i part d'aquest festival érem nosaltres, que vàrem fer tot un dia de música nostra, dins també la cosa de gravar el disc en directe allà, cosa que mos va anar molt bé, però clar, hi havia cançons que no les podíem cantar en el nostre país, en canvi ja les vàrem cantar i les vàrem gravar, no?
0: M'estic posant un poc en la pell de Maria del Mar Bonet, diumenge, tornar a pujar a l'escenari i supos que unes papallones diferents, tot i que parlam d'una dona que està molt acostumadíssima als escenaris, però què serà especial d'aquesta jornada?
2: Jo vos ho podré explicar quan haguem passat. Perquè jo, qualsevol persona que faci teatre o faci espectacle o faci cançó sap que les papallones són en el moment de sortir i veurem què passa i jo crec que passaran moltes coses i estic segura. I he anat amb tot el grup de músics, en Toni Pastor, en Marc Grasses, en José Llorac, en Benjamí Salom, en Marco Lijari, tots ells són mallorquins, no? I mos fa moltíssima il·lusió estar junts i fer no només el disc de l'Olímpia que vàrem fer i que Blau va reeditar ara fa poc, sinó també el meu nou disc que hem fet també en Blau i que corre ara, que es diu L'aigua no cansa. O sigui que serà una mescla dels dos discos, perquè un recital sempre és més llarg que un disc, que has de donar un espai d'espectacle amb moltes cançons i hem triat fer els dos discos, el de llavors i el d'ara.
1: Maria del Mar, com que te tenim per telèfon, no ho pots veure, però estan compartint les fotos que Toni Catany va fer precisament d'aquell concert a l'Olímpia. Tu ara parlaves de que hi havia cançons censurades, de fet una va ser Que volen aquesta gent, que la vas interpretar en aquell concert de l'Olímpia, però que per culpa de la censura no va poder publicar-se en el disc. Ara...
2: No, però la vaig gravar i aleshores en aquesta reedició ha sortit la versió que jo vaig fer a l'Olímpia, també.
1: Si m'ho permets la frivolitat, veritat, Maria Elma Bonet ja de jove tenia un francès meravellós, perquè ha repassat el disc i quan donaves pares ses cançons, jo no sabia si era na Maria Elma Bonet o na Barbagà, que estava allà a punt d'actuar.
2: Estàs fent broma, jo ja ho sé, però bueno, jo t'ho permet tot, no te preocupis.
1: No, però ho dic.
2: Tu ja saps... francès és horrorós.
1: Estimada, tu ja saps que jo sóc fan a Val la Let... I jo el que dic és que m'he quedat a mirar, perquè he repassat el disc per preparar l'entrevista, i ho he trobat meravellós en aquells anys, quan encara molta de gent no havia sortit, malauradament, per mort de la dictadura de les fronteres d'Espanya, anar allà i parlar en francès, jo ho he trobat meravellós. I jo demanava, què suposa, 50 anys després, què volen aquesta gent, en tot allò que ha anat passant en aquest país i el món, una cançó que va ser un himne en el seu moment i que no ha perdut, com totes les obres mestres, ni una unça de vigència, perquè sempre hi ha gent que truca de matinada.
2: Bé, jo crec que el que tenim a davant no és gaire esperançador, no? Llavors, Ventura, teníem a davant que la mort del dictador ocorriria, perquè ja començava la hora, no? I hi havia també el renaixement de tots els partits polítics que estaven per sortir a fora, per començar a construir una democràcia. No? Ara el que tenim a davant, de veres, és poc esperançador, no? Del fet de veure aquesta Europa amb molta dreta, no? Molta extrema dreta, molt feixisme, i això és el que fa més por. Més por, fa és com a tornar enrere, sí.
0: Com us agradaria diumenge ser a l'Olímpia, Xisco Nadal? Veritat, jo ja m'estic pràcticament imaginant, perquè és vera que serà una sessió meravellosa.
1: M'hauries pogut enviar
0: sí, per fer una... Sí, i entrar en directe, veritat que t'hagués agradat.
1: Una connexió especial.
0: Però el Manco t'he regalat aquests minuts de conversa, que jo crec que ha estat superemocionant poder
1: gràcies,
0: saludar.
1: Gràcies, Marta Grau, per aquesta generositat. T'agraeix que aquesta connexió telefònica en lloc del viatge a París. És que ets una detallista.
2: Gràcies a vosaltres dos. Que feu aquest dematí tan gris aquí a París, molt alegre. Una abraçada.
0: Una abraçada molt forta per tu, Maria Elma Bonet, i gràcies. Moltíssima, moltíssima sort, que sigui una experiència molt especial la de diumenge. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Vos enyoram.
1: Adéu. Se nota que Maria Elma Bonet és una grande, perquè no t'has atrevit a dir-li molta merda.
0: No,
1: que era allò que t'havia de venir al cap.
0: Ho he pensat. Clar, és que per què me llegeixes el pensament?
1: A mi també se me faria rar, se me faria estrany.
0: Ho sé, però una dona que té l'experiència, no, jo crec que està per damunt de tot això. Però quan t'ho he dit...
1: No, sí, se suposa...
0: Quan t'ho he dit...
1: No, una dona...
0: I perquè no volia ser mal sona.
1: Clar, t'entenc.
0: I ja saps que elegància davant de tot, sí. Clar, m'he autocorregit,
1: ara que quan estàvem en París, gràcies per aquest regal, elegància avant la letra. No, i a part, que a un artista com Maria Elma Bonet li pressuposant que hi haurà molt de carros de cavalls a la porta de l'escenari, a la porta del teatre, per anar-la a veure, perquè d'aquí ve lo de molta merda.
0: Exactament, perquè hi havia molt de cotxos.
1: Perquè si hi havia molt de cotxos...
0: Significava que havia anat molt de cotxos.
1: Molt de cavalls fent ses feines.
0: Que no vagis, però...
1: No, però, men, tornem a l'economia, que no...
0: Sí.
1: Que també no pot merdosa, si m'ho podeu demanar de vegades l'economia.
0: A vegades sí, però jo no sé si Pere Canet, que estaven nosaltres aquí als estudis com a economista, ja que parlaven de merda, i ara sí que se pot dir.
1: Molt bé, hem obert els canals. Ara no, Marta ja ha penjat, ara ja... Cabum.
0: No sé si ell veu un panorama més optimista en el futur, perquè jo estic cansada, Pere, de parlar de lo complicat que està tot, de les dificultats, de la situació de l'habitatge. Tu creus que tot això canviarà?
3: Jo crec que sí, perquè depèn de nosaltres. Xerrant de Balears, sobretot, tenim moltes coses a favor, i entre altres coses que tenim recursos, tenim capacitat productiva, tenim qualsevol cosa que vulguem en el nostre abast, pràcticament. Allà on hauríem de tenir un futur més dificultós són aquells llocs que no tenen recursos ni capacitat per tirar endavant.
0: És una mirada optimista, també, aquesta.
3: Passa molt complicat nosaltres, molt la vida, nosaltres mateixos. Però si realment fem les coses bé, jo crec que la capacitat i les eines la tenim perfectament.
0: Tu ets un economista amb tendència més, perquè hi ha de tot tipus, i aquí també m'estic entrevistat, perdoneu, economistes de tot tipus. La teva tendència és més cap a l'optimisme, cap a la prudència, cap al pessimisme, o no se pot parlar amb aquests termes quan parles d'economistes?
3: No, jo penso que a un territori com Balears, si arrasa una altra banda del món, o potser el meu discurs seria un altre, que l'optimisme o el pessimisme depèn de qui maneja les eines, que mos ha vedut ja per una banda o ja per una altra. Si aquella persona vol fer i vol sumar de banda per la causa, ho té tot a favor.
0: Dóna'm una raó per ser més optimista. Davallarà l'Euríbor?
3: No.
1: Molt bé, gràcies. Gràcies, Pere Canet.
3: No, ja no, xerren de Christine Lagarde, no tens el seu telèfon, però
0: exacte.
3: Ella puja el tipus d'interès i l'Euríbor hi va darrere.
1: Valoradament, sí.
3: Hi ha una hipoteca variable, no?, per aquí al mig, entenc.
0: Algunes.
1: Jo la tinc fitxa variable. La meva m'acadu que l'any que ve, per això m'interessa saber com evolucionarà el mercat, perquè l'any que ve m'ho tornaran a calcular.
0: Després m'ho renyen i deien que sempre fem teràpia.
1: Però, mira, no sempre tens un economista de Pinyol Vermell com en Pere Canet a qui poder-li fer les preguntes. Clar, llavors puc telefonar, però ja és una altra tarifa. Ho faig aquí en directe.
0: I
1: això també és economitzar, clar.
3: No, l'Euríbor depèn de... del Banc Central Europeu, per tot pareu, tot sol, bueno, el que vulguin fer de política...
1: Clar, queden pocs minuts. Pere, te volia demanar que parlàvem de, per exemple, tu deies que aquí hi ha por de productiu. Nosaltres tenim una gran indústria, que és el turisme. Però en el mateix temps, el turisme ha fet, que és el que vacacional, se menjàs, ara avui que parlàvem d'habitatge, se menjàs moltes places que podrien ser habitatge de llarga estada. Clar, com combinar aquests dos factors? Perquè nosaltres tots som unes illes eminentment turístiques, però, com deia Maria Teresa Campos al Celsia, los cargos con sus cargas. No se pot volar només el turisme sense tot allò que implica.
3: Referent a lloguer turístic, el lloguer turístic són 135.000 places, però són 20.000 habitatges només, o 21.000. Clar, si tu ara elimines el lloguer turístic, pensar que tots aquests habitatges passarien a ser lloguer residencial no seria ben bé així. Per tant, jo crec que lo del turisme no té un pas tan rellevant a l'habitatge vinculat en el lloguer turístic...
0: O la pujada de preus.
3: Sinó vinculat a les places turístiques. És a dir, jo crec que el turisme incideix en tant en quant afecta en el mercat laboral. És a dir, d'aquí el 50% dels treballadors que hi ha a les Illes Balears no són nascuts a Balears. Clar, l'única davallada demogràfica que han tingut va ser arrel del Covid l'any 2020. Si te mires la gràfica des de les darreres dècades, només han pujat. Què vol dir això? Que si hi és la reducció de places vinculades en el lloguer turístic, tal vegada això duria menys treballadors que venen per motius laborals, i, per tant, aquí sí que davallaria la pressió que hi ha damunt de la demanda d'habitatge. Vendria per aquest costat, no vendria per el fet d'eliminar només els habitatges i que se posessin en lloguer residencial.
0: Tinc només un minut i, a més, te faig una pregunta molt complicada, menys si la podem resumir. Topar preus, sí o no? Perquè hem tingut un debat molt intens avui al respecte.
3: Topar preus no duen res. Aquí l'únic que hi ha és o bé incentivar l'oferta o bé inclús desestimular la demanda. Però topar preus, realment l'únic que duria és que apareixeria un preu alternatiu, que no se manifestaria en forma de preu, sinó en un mercat secundari, on hi hauria pagaments en metàl·lic, en dobbers no declarats, i amb altres tipus de filtratge. És a dir, tu vols limitar el preu a nivell numèric, però sempre apareixen altres factors darrere que ho compensen d'una altra banda.
0: Hi ha tantes teories, m'ho semblava molt interessant conèixer la teva opinió. Ha estat un gust entrevistar-te per primera vegada aquí al dia, que siguin moltes vegades més, però moltíssimes gràcies.
3: Sempre jo vendré.
0: Igualment, vinga. Això és cap teva.
3: Gràcies.
0: Fem una petita pausa en el camí, notícies, publicitat i tot d'una tercera i darrera hora de programa.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. Tenim novetats judicials. Els 13 detinguts a l'operació contra el narcotràfic i el banqueig de capitals a la barriada de la Soledat han passat avui a disposició judicial. Connectem ja per conèixer la darrera hora amb els jutjats de Via Alemanya. Carles Escolan, bon dia, conta'ns.
6: Bon dia. Doncs els 13 detinguts quedaran en llibertat amb mesures cautelars i sense fiança després de que s'hagin negat a declarar davant del jutge, com també van fer-ho a seu policial, on han estat 48 hores als calabossos, i per tant, doncs quedarà el Pablo lliure i podrà retornar al seu domicili. Això sí, el jutge li ha retirat el passaport i té prohibició de sortir de l'illa de Mallorca.
5: Gràcies, Carles Escolan, en directe des d'aquests jutjats, amb aquesta novetat, aquesta informació de darrera hora. Els 13 detinguts, entre ells el Pablo, han quedat en llibertat després de negar-se a declarar avui davant el jutge. I anem amb més qüestions, perquè el Consell de Mallorca ha reclamat a l'ONU la protecció dels menors sahrauís que viuen a l'exili, als camps de refugiats de Tinduf.
7: El president de l'IMAS ha destacat avui que la resposta internacional ha d'abordar, diu, tant les necessitats humanitàries com la resolució política d'aquest conflicte. Ha demanat un referèndum d'autodeterminació perquè el poble sahrauí pugui decidir el seu futur. Escoltam Guillem Sánchez.
8: És hora d'actuar. Actuar per garantir unes condicions de vida dignes al poble saharaui. Actuar per proteger sus derechos i sus libertades. I actuar, finalment, para hacer posible una solución política justa, duradera y conforme al derecho internacional, mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación que permita al pueblo saharaui decidir libremente su futuro.
5: I la patronal FEDECO ha recorregut la transformació d'un miler de places en zona blava en estacionaments exclusius per a residents al centre de Palma. Concretament, és una reducció de més del 80% de les places que fins ara són zona blava, estan, per tant, obertes a tots els vehicles i que ara, a partir del 1 de gener de 2027, es convertiran en zona de residents. És la zona que hi ha entre avingudes cap al centre, que ara són zona blava, passaran a ser només per residents. Això ho critica AFEDECO perquè asseguren que perjudicarà el comerç de la zona. Joana Manresa n'és la presidenta.
9: Si ahora mismo para muchos clientes ya es muy difícil y costoso acceder al centro de Palma, con esta reducción de plazas resultaría prácticamente imposible. Lo que pedimos es que se suspenda la medida prevista para este enero. Queremos diálogo, datos y soluciones, porque un centro sostenible también tiene que ser accesible, vivo y capaz de mantener su actividad comercial.
5: I també de la plana estatal, novetats judicials pel que fa al cas Leire. El jutge Pedraza rebutja imputar per ara el PSOE, com demanava el PP poques setmanes abans de la campanya electoral.
7: L'Institut de l'Audiència Nacional, que investiga una suposada trama per entorpir la justícia, liderada per l'exmilitant socialista Díez i també per l'exsecretari d'Organització de la Formació, Santos Cerdán, ha acceptat els arguments de la Fiscalia Anticorrupció i ha decidit que, encara que hi ha indicis d'actuació del PSOE, la seva imputació és prematura perquè, assegura, queden diligències per practicar.
5: I el Partit Popular ha acceptat el cara a cara amb Pedro Sánchez. Pedro Sánchez i Feijóo, proposat per Mediaset, planteja que celebra més el 16 de novembre. També asseguren des del PP participarien en un debat amb tots els candidats, també en aquest cas proposat pel grup de Telecinco i 4, i es celebraria el 26 de novembre. Recordem, però, que l'equip d'Alberto Núñez Feijóo han rebutjat, de moment, participar en les fórmules que havia proposat Televisió Espanyola, també en aquest cara a cara entre el president espanyol i Feijóo pel dia 16 de novembre. Les 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.

entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

Són les 11 i 5 minuts. Aquesta és la tercera i darrera hora de programa. S'incorpora també Bernat Nadal als comandaments tècnics. I atenció a aquesta notícia, ens ha encantat, és supercuriosa i és un titular rellevant. Les actrius, atenció, Marilyn Monroe i Sydney Sweeney, ara resulta que són família.

0: Estimat oients, estimat telespectadors, diuen que la realitat supera la ficció i avui tenim una notícia que sembla treta directament d'un guió de Hollywood. Perquè s'ha descobert que dues de les actrius més conegudes de dues èpoques ben diferents tenen molt més en comú d'allò que ens podien fer comptes. Parlant de Sidney Sweeney i Marilyn Monroe, que resulta que són família. I no és una manera de parlar, un estudi genealògic ha revelat que són cosines novenes, també t'ha dit família pels pèls, amb una generació de diferència, un parentiu ben llunyà, però parentiu al cap i a la fi.
1: La descoberta l'ha feta MyHeritage, una plataforma especialitzada en genealogia que ha aconseguit remuntar els arbres familiars de les dues actrius fins al segle XVII. I aquí apareix el protagonista inesperat d'aquesta història, Ezra Perry, un colon anglès que va viure entre l'any 1625 i el 1689 a Massachusetts, als Estats Units, i segons els resultats, tant el pare de Sidney Sweeney com el pare biològic de Marilyn Monroe eren descendents d'aquest home.
0: El més curiós és que les comparacions entre ambdues actrius venen d'enrere. Sweeney, coneguda per la sèrie Euphoria, entre d'altres coses, està comparada moltes vegades amb Marilyn per el seu aspecte físic, la que va era rossa, i també per el seu estil. De fet, en diverses ocasions, ella ha fet un homenatge a la mítica actriu amb vestits i pentinats inspirats en ella. Un dels més comentats va ser el vestit blanc que va lluir a l'estrena de L'Assistenta, que recordava el famós vestit de Marilyn a The Seven Year Itch, pel·lícula que l'estat espanyol es va traduir com La Tentación Vive Arriba. Ara ja sabem que, a més de compartir estil i professió, també comparteixen avantpassats i ADN. Qui sap si el glamour de Hollywood també es du als gens. No sé què vos sembla la notícia i, sobretot, vos he demanat abans, però vos repetiré la pregunta. En qui vos quedaria sa família? En qui vos quedaria estar entroncades? M'agrada aquest verb, en certa manera.
1: A veure, la primera resposta, si senzilla meva, és en qualque tipus de famós. En el meu cas, una cantant, per tal d'estalviar dos berets i poder anar al concert de gratis. I, a més, si m'ho trobés potencial, pujar-me a l'escenari i ballar amb ella.
2: Això ho tenen tot superclar i són molt pràctics.
0: No com nosaltres, que hem pensat en mòmies mortes, totes, tu i jo. És a dir, nosaltres no trauríem un velló d'aquest parentiu.
2: Veus? I ells ja veuen futur.
0: És que ells ja estan fent números. Sí.
1: I després la meva segona opció seria traient un poc la meva part més friki, que abans en Xisco m'ha fet riure perquè jo m'he dirigit en aquest protagonista de les meves pel·lícules preferides com en Daniel Jacob.
2: I nosaltres no sabíem qui era en un principi.
1: És com el seu segon nom, faltava dir Radcliffe, que és com el coneix tothom, que és per seu llinatge. Més que res perquè, per qui no ho sàpiga, m'encanta Harry Potter i conèixer-lo i que me conti com ha funcionat tot darrere càmeres quan jo sempre he estat davant, seria un o no.
0: Ets un poc Hermione, si m'acudes.
1: No te diria que és la meva preferida, però, evidentment, no.
0: Perquè tu de quina casa series? Ara tornem en el tema, però tu què series? De Hufflepuff? De
1: jo he fet el test i són de Ravenclaw.
2: No li facis aquesta pregunta, perquè jo recordo quan va començar de becària, vos va assignar a tots una casa, no? Va dir, jo vos assignaré... I no m'agrada gens. A mi me va posar a la casa dels dolents, en sèrio? I acabava d'arribar.
0: És que ets un poc Slytherin,
2: si no pugues.
1: Són els vibres, Marta. Has de fer estès.
0: Jo només diré que quan vaig anar a Lisboa hi havia l'exposició de Harry Potter, aquest itinerant que va anar per tota Europa, i jo m'ho vaig posar sota el capell seleccionador i me va dir que jo era de Gryffindor.
1: Te pega, crec que t'ho vaig dir el primer dia, si no hagués dit Hufflepuff.
2: Un moment, ja que no varen resoldre aquesta qüestió fa dos anys, i per què jo he de formar part? Quina era, per cert, la de...
0: Com podeu veure, si m'ho agents, a nosaltres mos importa zero, na Marilyn Monroe i na Sidney Sweeney, na Marta Garau ha vengut a escatir temes personals. Per què me vares dir de Slytherin?
1: De fet, avui va d'escolor de Slytherin.
0: Totalment.
1: Va de color corporatiu.
0: Es veu que es Slytherinatges
2: una mica avui. Això, en sèrio.
1: Festes i ho sabrem. Ai, perquè t'ho dona característiques de com ets, quines coses elegiries i sabràs quina casa és o no. Jo vaig ser servir per des principi, Marta. I potser era un poc precipitat. No ho sé.
0: Ara que te coneix, crec que t'aduria a una altra casa, no? Li ha faltat dir a Maria Antònia.
2: No seguirem en aquest debat,
0: no? Però tornant a Marilyn i a Sidney Sweeney, et cert que totes dues comparteixen que han estat icones eròtiques, sexualitzades, de la seva generació. Marilyn, en el seu moment, recordem que aquest vestit blanc amb aquella boca de metro que sortia fum a les totes i li aixecava sa falda, li va costar el matrimoni amb en Joe DiMaggio, el jugador de béisbol, que era un home una mica bàsic i no podia consentir que la seva dona fos la fantasia eròtica de tot Nord-Amèrica, i en el cas de Sidney Sweeney, en pel·lícules com L'Assistenta o sèries com Eufòria, i segon quin tipus de publicitat que ella mateixa ha fet, et cerca, és com una mena de pin-up, que això ja de vegades li ha passat factura, perquè et cerca, pobra nina, està molt cosificada i molt sexualitzada, com varen fer en Marilyn en el seu moment, que va venir al cap aquella frase que va dir tots els mecànics dormen amb un pòster de Madeleine, però Norma Jean se'n va dormir cada dia tota sola, que no hi pot haver res més trist en aquesta vida.
2: No, és veritat que és una frase colpidora, no?, d'aquesta gran diva.
0: Bé, això que dormia nua en dues gotetes de Chanel número 5.
2: Tu creus que això és vera?
0: Jo crec que això era una publi que li degué pagar Mademoiselle Coco.
2: Igual,
0: li
2: degué
0: dir, tu fem promo i tindràs, caloni gratis.
2: Igual tenia un pijama de franela, un pijama de franela d'aquest de tota sa vida. Qui sap, eh? De totes maneres, era una estratègia publicitària meravellosa. Igual que ho és, una estratègia publicitària, aquesta campanya que ha fet l'estudi genètic.
0: Sí.
2: Perquè, és vera, ara probablement moltes persones... Jo tinc un amic amb gustos un tant d'excèntrics que s'ha fet aquest estudi genètic perquè envies una mostra de saliva i te fan i te diuen... Sí, és veritat, i te diuen, per exemple, si tens un 30% d'Irlanda o un 30%... jo què sé, d'Àfrica, de on eren els teus avantpassats, de quines zones en concret... És curiós, no? És curiós, però en tot cas, és una estratègia publicitària...
0: Però tu de qui t'agradaria aquesta família?
2: Jo d'alguna diva. De Hollywood, sens dubte. Això, però sense cap dubte. Me va bé, per exemple, Ava Gardner, Grace Kelly... per què no... Errol Flynn, que a més duia una vida super dissoluta, no?
0: Però
2: aquí a les Balears, perquè és que precisament tots aquests varen passar per les Balears.
0: Has dit Grace Kelly, Ava Gardner, Errol Flynn, però quina casualitat que aquests tres personatges siguin protagonistes absoluts de Divas i Divins, un podcast que trobareu a tot i B3, presentat, curiosament, per na Marta Grau i per mi mateix, que repassa amb 8 capítols les grans divas i els grans divins que varen passar per casa nostra, entre d'altres, Sara Montiel, Norma Duval, que ets l'única diva viva que varen entrevistar.
2: John i Yoko.
0: John i Yoko.
2: Que, per cert, avui fa anys, avui hagués estat el seu aniversari.
0: Concha Velasco.
2: 86 anys hagués complit.
0: Per tant, exacte, recuperau aquest podcast.
2: Sí, perquè són històries meravelloses i crec que mos ho varen passar bé, sobretot perquè varen trobar encara molta gent que pot parlar. Ells eren molt, molt petits, alguns, fins i tot nins, no?, però que varen coincidir amb aquestes grans divas de Hollywood. O sigui que des d'aquí vos ho recomanam de tot que ara que ve un cap de setmana, que hi ha pluja, per què no? O si teniu una gran tongada de planxa, divins i divins, pot ser una gran
0: i
2: opció.
0: I avui recomanam molta cultura, perquè ara mateix
2: sí,
0: també farem una recomanació.
2: Que interessant, Xisco Nadal, perquè és vera, el Teatre Principal de Palma ja està immers en la nova temporada, una temporada que arriba amb teatre, amb dansa, amb música, espectacles familiars i, sobretot, una nova edició de la seva temporada d'òpera, que tot d'una en parlarem.
1: Així és, Marta, és la 41a temporada d'òpera que manté aquesta aposta per combinar grans títols del repertori amb propostes menys habituals i produccions de gran nivell.
0: I trobam noms d'obres tan coneguts com el Faust de Gounod, La tabernera del puerto, de Sorozábal, Orlando Furioso, de Vivaldi, Piero Luner, de Schoenberg i també Madame Butterfly, de Puccini. Una temporada que també compta amb produccions internacionals i en grans veus.
2: I per conèixer tots els detalls d'aquesta nova temporada, podem saludar el seu director, Miquel Martorell, que ja ens acompanya. Miquel, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
2: M'imagino que vos heu deixat la pell, com és habitual. Tu ho has dit més d'una vegada, que poses la pell i el cor en aquesta edició número 41. Com la descriuries?
3: Bueno, idò, sobretot eclèctica, compromesa, perquè parlam de temes que pareix que no, però tots els arguments d'aquestes produccions no són, diguem, senzills, qüestionen en el nostre espectador, amb els llibrets que canten els solistes i bueno, sobretot amb la idea de gran espectacle, que la gent que mos visiti flipi, no? I ho disfruti molt.
0: Clar, començam amb aquest Faust, una producció de l'Opéra de Lille i també l'Opéra Còmic de París, sí, que suposa poder dur al principal una producció d'aquest nivell internacional. No sé si ja començarem flipant, com ara, per utilitzar el mateix verb del director.
2: És que a vegades se necessita utilitzar directament aquesta paraula.
3: Nosaltres ahir...
2: Flipareu.
0: No, i de vegades hem de flipar, no passa res.
3: Flipàvem perquè aquest espectacle du tot és decorat sobre una taula giratòria. És a dir, tot és decorat, gira, amb una motorització, etc. I ahir va arribar un contenidor amb tota la maquinària de la base del decorat. I demà començam a muntar el decorat. És a dir, hi ha tot un desgavell tecnològic i posam a prova també la caixa escènica del teatre amb un espectacle que és realment complex, pensat perquè el públic passi un vespre, en aquest cas són 3 hores i 20 minuts d'espectacle, amb nosaltres, amb una versió molt especial de Faust de Gounod, perquè ve de París, com bé dius, però ve d'un teatre molt especial, que és Opéra Còmic, que Opéra Còmic representa totes les òperes amb el format original d'Opéra Còmic. Opéra Còmic és un gènere, i és que du diàlegs, en francès, en aquest cas. Hi ha tota una part teatral a banda de tota la música, i per això dura un poc més. Podrem veure un Faust quasi integral a Palma.
0: I també això demostra les entrades, la venda va molt bé.
3: Sí,
0: molt bé. Demostra també la pedagogia que ha fet el teatre principal durant aquests 41 anys de crear-se un públic fidel d'òpera. Si una cosa té el teatre principal és que els amants de l'òpera saben que cada any tenen un grapat de cites ineludibles.
3: Tenim cites i també estem recuperant aquell amant que també reclamava un pap de sarsuela. És a dir, la lírica en el principal està lligat a la seva història. Abans de ser ja teatre principal ja s'hi feia lírica. Per tal, i competia amb el teatre líric de, que estava en el final d'Esborn. Per tal cosa, estem molt contents que el públic ens acompanyi, anant beníssim de banda. Sobretot les funcions que van cap entorn de cap de setmana estan pràcticament venudes totes de tot l'any, perquè ja estem parlant de Butterfly, que ja és mes de juny.
2: Això
3: ja
2: vol dir que la cultura està més viva que mai. I això és un bon diagnòstic, no? Ara que ens demanem, realment, a vegades fa falta, no?, donar una empenta, donar més suport, més visibilitat, més campanyes de màrqueting. Ostres, quin bon diagnòstic que ara mateix estigui en aquest nivell quasi d'un sold out.
3: Un munt de bonos, abonaments, a principi de temporada, se segueixen venent, perquè nosaltres a partir de dos títols ja li dèiem a bono, i en aquest cas he de dir que el públic mos respon. En la sarsuela feien sols dues funcions i bueno, estem pràcticament plens. El que vol dir que ja li reclamen el meu patronat i en els meus superiors que n'hem de fer més, perquè el públic ve, mos acompanya, però també he de dir que de teatre, de dansa, estem molt satisfets del percentatge d'ocupació temporada rere temporada.
0: Avui de matí parlàvem amb Antònia Roca a la tertúlia del programa, que és, en definitiva, qui s'encarrega també de gestionar l'estat principal. Li demanam els bous de costitx i el director principal demana més pressupost per fer més funcions.
3: Jo crec que sí, vos agrairé.
0: Oh. Ja està, petició feta.
3: Moltes gràcies.
1: Miquel, just ara ho has avançat, has introduït la paraula sarsuela. Jo t'hauria demanar, una d'elles que tindrà unes teatres, la Taverna del Puerto, que per què és tan important mantenir aquest gènere dins la temporada aquesta d'òpera?
3: Bueno, és un gènere líric pròpiament espanyol, és a dir, hi ha òpereta francesa, hi ha òpereta alemana, també hi ha òpereta italiana, i a Espanya va haver un moment on va néixer un gènere similar que és gènere líric espanyol. I la sarsuela no sols està connectada amb la gent més gran, la gent jove també ve, hi ha grans peces que no són les típiques que tinguin ambientació, per dir-ho de qualque manera, a Madrid, etc. Hi ha un munt d'històries que contar. Tabernera del Puerto mos parla d'una lota que té son pare per sobre i la té totalment constrenyida i no pot fer el que ella vol, no pot ser una dona lliure, s'enamora i decideix anar-se'n a darrere d'aquest lot i s'embarca en un viatge molt perillós per la mà. Són històries i temes totalment actuals i comparables. La música i la composició és totalment comparable en molts de casos a qualsevol òpera de gran repertori. Simplement les han de conèixer i les han de posar en valor. També la sarsuela, que el sa més propera o pròxima, mos permet donar feina a artistes tant de les illes com de la resta de l'estat, perquè és més coneguda, hi ha més possibilitats de donar feina a cantants, actors, actrius, a directors d'escena. Per tal cosa, formar part de la temporada d'òpera o de la temporada lírica, el que li vulguen dir, crec que ha d'estar estructurat i ha de ser normal, igual que ho és fes concert de Pasqua cada Pasqua. No? Tenir sarsuela també és un bon hàbit.
0: No, i que també hi ha un públic, perquè l'any passat la Corte del Faraón va ser un exitarro.
3: Sí.
0: És a dir, va ser un dels grans espectacles.
3: Van voler rompre un poc.
0: Que el principal va aconseguir, i això vol dir que si hi ha públic, el públic comanda.
3: Efectivament. A més, han de saber un poc triar, també, no? Vàrem apostar per la Corte del Faraón amb un espectacle molt fresc, perquè era sa voluntat de llevar-li aquesta suposada caspa que pugui tenir el gènere sarsuelístic, no? I Tabernera del Puerto és una història totalment comprensible actual, amb una producció molt guapa que duim del Teatre de la Zarzuela de Madrid, que és, diguem, el teatre que comanda en aquest gènere a l'estat, i ens han pogut convidar en direcció d'en Mario Gas, per tal cosa, esperant que sigui un espectacle que agradi tant o més com Corte de Faraón.
0: Hem parlat de Faust, hem parlat d'aquesta Tabernera del Puerto, sí. Hem de fer un bot fins al barroc, amb Orlando Furioso, de Vivaldi, que si no vaig errat, és la primera vegada en la història de la temporada d'òpera del principal que tindrem aquesta òpera.
3: Sí, i tindrem un Vivaldi, perquè hem fet poc barroc, la història del teatre principal, varen començar fa 2 anys, perquè dins del meu projecte any sí, any no, un títol barroc o similar, i bueno, varen dir, bueno, ja toca una òpera de Vivaldi amb una música deliciosa, i en aquest cas convidam una producció del Teatro de la Fenice de Venècia, es barroc absoluta, daurada, amb un hipogrifo, parlàveu de Harry Potter just abans, sí. I hi ha un hipogrifo.
2: En Miquel ha estat al tanto
3: desdecorat,
2: de tot, com veus?
3: Desdecorat.
1: Ja m'ha guanyat Miquel, vendré en el teatre.
3: És fantàstic, és una producció preciosa, molt rica, i bueno, és barroc perquè crec que també és un gènere que hem de cuidar.
1: I també després arribarà Pierrot Luneir, de Schoenberg, una proposta molt diferent del repertori més popular. Mm-hmm. Quin paper tenen aquests títols més contemporanis? Ara hem parlat de barroc, ara te demanem per més l'època contemporània, que també per ventura són menys coneguts.
3: Bueno, primer, aquest projecte és una coproducció amb una companyia mallorquina, perquè nosaltres també fem coproduccions amb el sector privat, cosa que m'alegra molt, que s'hagin presentat un projecte d'òpera contemporània en aquest cas, i poder oferir un títol d'òpera contemporània mos fa que mostrem amb un ventall més ampli el que és el món de l'òpera. L'òpera no és romanticisme segle XVII, segle XVIII, no. Hi ha molt més, hi ha composicions de principis del segle XX, com és Pierrot Luneir. Pierrot Luneir és un monòleg líric d'un Pierrot que canta la lluna. Són 10 poemes cantats a la lluna. I tot això forma part de l'univers que deim m'agrada l'òpera. I de l'òpera no només en tots els meus respectes són traviates i bohems, sinó l'òpera és molt més àmplia.
2: Tot i que hi ha algunes peces que ajuden moltíssim a introduir-se en el món de l'òpera. Jo poso, per exemple, sempre Madame Butterfly.
3: Per això l'hem posat.
2: Per començar, meravellós. A qui no li agradi l'òpera que digui mira, se me pot fer llarg, perquè és veritat, hi ha òperes i òperes, i sobretot els que tal vegada no tenim o els coneixements o no estem tan immersos, sí que és vera que hi ha algunes peces en concret que t'ajuden moltíssim a començar i que sobretot si entens les històries abans i si fas un poquet de tasca prèvia, no?, d'informar-te, després ho veus, i és molt més fàcil gaudir-la, no trobes?
3: Són el que deim el gran repertori líric. El que ha passat en el coneixement de popular, que la gent estima, que la gent se sap la musiqueta, que la canta a casa i tal. I crec que n'hem de fer un al manco per any, no? Perquè és la manera també d'apropar gent que no s'atreveix, que potser mos comprarà una entrada per Madame Butterfly i després voldrà un abonament i se comprarà una complementària.
2: I quina és la més dura d'aguantar? Perquè també hem de parlar en termes col·loquials, fins i tot per voltros, sí. Els entesos, els
3: jo
2: professionals.
3: Jo és que si dic que m'avorreixen, me mataran. Segons quin nom m'estimes. Guarda'm aquest secret.
2: Has vist algun badall, alguna òpera?
3: Sí, no, jo també m'he dormit. O sigui que... També depèn molt de la proposta visual que te facin. Ja, no?
2: Totalment.
3: És a dir, la música pot ser emocionant, però potser és una òpera llarga i t'estan proposant una cosa que no té res a veure, que no connecta amb el llibret, que no connecten cap història, dius per això me poso un disc a casa o el que siga, perquè no, això no funciona, i és quan entra la sonata. També m'he anat a qualque assaig general des primer acte a dir això no m'agrada, me'n vaig de l'assaig general.
2: Igual que hi ha moments que t'emocionen tant que no se pot contenir.
3: Efectivament.
2: I perquè dius, com pot ser això que estigui passant, no? I després, una sala d'un auditori.
3: Després de vegades veus una producció que no t'agrada, que dius, buf, aquest títol no el vull tornar a sentir mai pus, i en canvi te'n vas a un altre teatre amb una bona proposta escènica, molt bona direcció, m'ha passat recentment aquest estiu amb Falstaff de Verdi, no? Jo era una òpera que no connectava amb ella, vaig veure una funció en el Liceu amb un superprojecte escènic, que era una màquina teatral preciosa, i, bueno, t'emocionaves de veure només aquella màgia de teatre i de les alegres casades de Windsor, no?
2: Temporada d'òpera, de teatre, en aquest cas amb un bon repertori, ho hem explicat, hem estat un poc analitzant tot el que ens espera de la mà del director del principal, Miquel Martorell, que explicava que s'ha deixat el cor, s'ha deixat moltíssimes emocions i, sobretot, moltíssim d'esforç, perquè confeccionar això no és gens fàcil.
3: No és fàcil i són molta gent fent feina. El que ja he dit, l'òpera també dona feina. I ara, per exemple, Faust, són més de 150 persones involucrades per oferir tres vespres que esperem que la gent disfruti i mos acompanyi.
1: I que flipin.
2: Exacte. Exactament.
3: Que flipin. Flipa en l'òpera.
0: I que també, entre les altres virtuts de lo que seria regnat d'en Miquel Martorell, has fet, no, de batracat, supos que has fet que tu des de petit anaves en el principal i te'l senties com a casa teva, també, però parlo molt, ara deies, a partir de l'espectacle ja ho consideram un abonament. Sí. El fet que hi hagi preus competitius fa que molta de gent, i més ara amb aquestes economies ajustades que tot el dia en parlam, que perdi una mica sa peresa haver de deixar-se els euros per venir a gaudir de la cultura que oferiu, on és principal.
3: Crec que és important. Tenim una de les temporades més econòmiques d'Espanya. L'entrada més cara són 90 euros, però és que tenim entrades a partir de 10 euros. Que si l'escuix amb bastanta de previsió, pots veure bé l'espectacle. Crec que és important obrir la casa, que entrin nous títols, que entrin nou repertori, que entrin nous artistes i, sobretot, que entrin bons espectacles. Perquè quan ara parlàvem amb la Marta, quan veus un mal show, pots perdre un espectador, un meloman de futur. No? Has d'oferir molta qualitat des del coro, que tenim una qualitat estupenda en l'orquestra sinfònica, fins en el darrer solista que fa un paperet. Hem de cuidar molt això.
2: I com que està tot cuidat, fil per randa, aquesta pot ser una bona oportunitat, sobretot per captar també nou públic. Ha estat un gust parlar amb Miquel Martorell sobre tota aquesta nova temporada i el que suposarà. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres per ser convidat.
2: I com deia en Maria Antònia abans, i que flipin la nova temporada de l'època. Exactament. Gràcies, Miquel.
3: Gràcies.
2: 11:26, uns consells més.

0: Al día. IB3 Radio.
1: IB3 Radio es cultura.
2: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb els postres en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
3: Benvinguts a els postres en joc.
2: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 5...
5: Jo conec en Quico Rivera.
6: Sube el mambo.
4: Quin nivell, Maribel.
5: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
7: ¿A 200 euros?
8: Ya se podría haber sido un pan menos en Paquirri.
4: Para si eres fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
5: Sí. Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
9: Yo ya no trabajo con él.
4: No.
8: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això... Hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbes per aquesta exclusiva?
5: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
8: Molt bé.
0: I bé, tra... amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonam en directe.
8: Per favor.
4: Xiu-xiu. I li deim que te deu 200 euros.
5: Exacte, i li tornem a recordar.
0: I bé, tras ràdio. El dia, amb Marta Grau. I bé, tras ràdio.

0: A veure què en pensam. Vos contam ara una d'aquelles històries que tal vegada mos fa reflexionar que fins i tot un gest tan quotidià com pot ser mocar-nos el nas pot tenir, en alguns casos molt puntuals, molt excepcionals, conseqüències inesperades.
1: Així és, Marta. Una dona d'uns 70 anys va acabar a urgències després de sonar-se el nas amb força mentre era a la dutxa. Ho feia perquè notava pressió i un renou a l'orella, però el que va passar després és molt poc habitual. Atenció, els metges varen detectar que hi havia entrat aire dins el crani, que és una situació coneguda com a pneumoencefal, i la pressió que es va generar va arribar a afectar la zona del tronc encefàlic i va requerir hospitalització.
2: Ara bé, tranquil·litat, no volen crear alarma social entre la societat illenca perquè parlam d'un cas extraordinàriament infreqüent. El neuroencefal sol estar relacionat amb traumatismes cranials o intervencions quirúrgiques i només s'han descrit molt pocs casos associats a mocar-se o esternudar. Però el cas ens serveix per parlar de què passa dins el nostre cos quan fa inforça, perquè es poden produir aquests canvis de pressió i, sobretot, quan un mal de cap o determinats símptomes haurien de fer-nos consultar un metge. I com que nosaltres tenim un metge de referència, que és en Joan Carles Marc, expert en salut pública, ja li deim bon dia. Bon dia, Joan Carles, com estàs?
3: Bon dia, Xisco, com va?
2: Ara dèiem, no volen crear alarma social, no m'ho diré que a tot Balears passàs pena de mocar-se. Comencem per allò més sorprenent. És realment possible que un gest tan habitual com mocar-nos el nas pugui provocar que ens entri aire dins el crani?
3: És possible, és possible. No és molt freqüent, perquè realment no ho és, però és evident que en aquest cas una sonada forta en tapant-ho dos forats fent molta pressió pot ajudar, en aquest cas, a entrar aire en ucrani. Això ho feim a vegades per aliviar pressió a l'oïda que tenim i tal, i el que va passar en aquest cas és que l'aire va entrar fins a una zona molt pròxima, molt de vora, un tronc encefàlic, a través d'una via anatòmica excepcional. No? Per tant, és possible, no és freqüent, ni molt manco, per això i tal. Jo diria que és un cas clínic raríssim i d'aquest cas és que és una qüestió anatòmica molt poc habitual.
0: De totes maneres, què passa a mocar-se i amb els xams? Perquè jo també havia escoltat que si tu fas un xam d'aquest que te contens i no fas un xam a les totes també, o que si te pots rompre una costella, o que si te pots generar també un
2: tromb... aneurisma.
0: Sí, o sigui que com hem de fer? Hem de fer un xam com toca, però si el contenim pot ser també perjudicial?
3: Jo crec que ho has explicat molt bé. Hem de fer una xant com toca, mos hem de sonar com toca, no hem de fer coses que mos generin més problemes. En aquest cas, és una qüestió de que fer-ho amb una força exagerada, tant una xant com, en aquest cas, sonar-se,

0: però aquests casos de persones morts, per fer un exemple, no és habitual que ens generi aquests problemes que ha contat en aquest cas, en aquesta dona que té, que tenia, me pareix que 70 anys, no? Una dona que tenia 70 anys i que, degut en això, va tenir aquesta qüestió d'entrar aire en Ucrània.
1: Clar, en el cas d'aquesta dona, els metges varen detectar signes compatibles amb un augment de la pressió intracranial. Ara ho explicaves. Quins símptomes ens poden alertar que aquesta pressió és massa elevada? Com ho poden saber? Perquè jo ara estic un poc preocupada. Tenc al·lèrgies tot l'any, estic tot el dia mocant-me i ara aniré alerta a no pressionada de més.
2: A no ficar-te ària,
1: també.
2: Aire al crani.
3: Una ària d'òpera.
2: És que estàvem parlant abans d'òpera i...
0: Pots estar tranquil·la, no? I relaxat en la cantada de l'òpera, de qualque forma, sense dormir-se, com deu, però de qualque forma. Què pot passar clínicament? Un dolor, un mal de cap súbit, és a dir, repentinament tenc un mal de cap sensacional, no lògic, no normal, de qualque forma, molt intens i diferent del que tens normalment. És a dir, tots han tingut qualque vegada mal de cap. Aquest mal de cap seria diferent, no? I, a més, normalment s'acompanyaria de vòmits, a vegades de problemes neurològics, d'alteració de la consciència, a vegades també dificultat per parlar, perquè la pressió genera a vegades problemes a determinades zones del cervell i a vegades inclús pot generar alguna alteració de la visió. Tu fixa't que totes aquestes coses, quan mos passen, està clar que està passant qualque cosa excepcional, com en aquest cas, no? Per tant, això normalment no passa, perquè segur que a pesar de lo que dius de la teva al·lèrgia, no te passen
2: també
0: aquests
2: dic una cosa.
0: I símptomes que he descrit.
2: Sonar-se a la dutxa no és sonar-se quan tens gent davant, perquè, clar, aquesta dona s'ha de...
1: Ara
2: trobar
1: passar,
2: tota sola sense cap tipus de limitació, igual se va sonar un poc a les totes amb tanta força també la temperatura de la dutxa que Joan Carles ho explicarà millor que ningú, però clar, tot es dilata, supos que se va donar també les característiques específiques perquè inusuals, perquè hem de dir que això és molt inusual perquè entràs l'aire, o sigui, tampoc és, no és habitual, que la gent no s'alarmi com tu has dit abans.
0: No, està clar, no? I a més, hem de dir, no hem de deixar de sonar mos. Hem de dir,
2: exacte.
0: És molt important.
3: Perquè llavors te provoques una sinusitis, clar.
2: Exacte.
3: No sap què és pitjor.
0: Efectivament, no? Per tant, conducta normal i necessària, però què hem de fer? Sense violència, suaument, de qualsevol forma, un costat i després l'altre, no? I si estan molt congestionats, podem fer rentant nasals en suero fisiològic, de qualque forma, però no intentar destapar mos fent un element molt violent amb una pressió enorme en un nas i en la boca tancada, el nas tancat, tot això genera una pressió cap a dalt i no sabem les conseqüències i aquestes conseqüències són exactament el que ha funcionat, el que ha passat en aquest cas, no? Per tant, aquesta notícia és certa, però no està en un perill quotidià per sonar mos un nas.
3: Amb aquest titular, Joan Carles Mar, dos punts, ens han de mocar fora violència. Jo crec que és amb allò que ens hem de quedar d'aquesta entrevista. Clar, jo no me pensava que seguien se mocas de manera violenta, però, evidentment...
2: Igual tens un mal dia.
3: De vegades necessitem un metge, un expert que ens ho recomani, clar.
0: Per això dic, ens hem de sonar, ens hem de llevar un moc que és damunt. És important que aquest mot sigui el més clar possible, com més clar, millor, i que, per tant, tot això, clar que a vegades ens hem de posar sobre el fisiològic per intentar-ho aclarir, però també una altra cosa, és que ens hem de llevar el més prou possible perquè no se vagi acumulant, no fem, com deien Xisca, una sinusitis, i, per tant, generar un problema jo del que tenim, no? Per tant, sonar mos bé, sonar mos sense violència, sonar mos suaument, si me permets, Cisco, com a manera, un forat després de l'altre, i si tenim, estan molt embossats amb un pot de suerofisiològic per intentar llevar mos aquesta pressió.
2: Moltíssimes gràcies, Joan Carles. Com que és temporada de mocar-se, mos pareixia idoni el manco parlant tu per saber com ens han de mocar i sobretot evitar ensurts com aquest al que feien referència. Moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana i gràcies.

0: Marta.
1: Si qualcú dubta que som un programa eclèctic, som els únics capaços de passar de parlar de la temporada d'òpera de l'estat principal a donar consells de com mocar-se. Primer un forat, després l'altre, i si amb vos, ser
2: no
1: un fisiològic.
2: Que ho et signifiquis,
1: Ho dic perquè... per aquestes coses jo hauria de pagar per venir. I per això cobram. És que és meravellós, Marta Garau.
2: Aquests moments,
1: No puc dir una altra cosa.
2: Encara ten temps de contar-vos una cosa molt curiosa. Vosaltres alguna vegada vos heu imaginat sopant amb algun famós?
1: Jo sí.
3: No.
1: Jo sí.
2: Sí? No?
3: No, perquè sé que no passarà. I no vull fer amb falses il·lusions.
2: O sí? No, perquè, per exemple, quines possibilitats té un simple mortal de sopar amb Cher? Idò, han de dir que algunes.

0: Mira, i Marta, crec que són poquetes possibilitats, molt poques, però no nul·les. El pròxim 7 de novembre aquest escenari serà possible per un petit grup d'afortunats gràcies a una entitat solidària, a Good Evening with Cher, una vetllada benèfica que se celebrarà a la residència de l'artista a Califòrnia.
1: A la convocatòria d'aquest sopar oficial consta que hi haurà sopar, és a dir, hi haurà àpat, hi haurà menjua, alcohol per als assistents majors de 21 anys i fotografies professionals, que a mi això és el que m'interessa. Perquè de vegades que te fa una foto ràpida i sembla que t'has copit la mà. I per una vegada...
2: I ja que estàs amb la Cher...
1: I per una vegada que ets amb la Cher, que la foto estigui ben feta.
0: Jo faria un TikTok.
1: El nombre estimat de convidats és de 24 persones, de manera que no parlem precisament d'una multitud, si tenim en compte que es tracta d'una Cher, que té 80 anys i tampoc està per haver d'atendre 300 persones. Tot això, com
2: 24,
1: dèiem, amb una,
2: bon
1: amb una vocació solidària. A mi m'encantaria.
2: Que bé, que Cher, no? De sobte...
1: Ara mateix, la mala passada és que a mi m'agafa fatal la data. De dia 7 de novembre...
2: Home, és que novembre tenim moltes coses, els periodistes.
1: Jo
2: eh? És un mes molt intens i damunt hem d'anar sopant a Cher i agafar el vol cap a Malibu i després tornar, tot i que podem fer, jo crec que al manco un buit a les agendes. Eh? A mi
1: crec
2: no m'importaria.
0: Si
2: me conviden,
0: endavant.
2: Que curiós, però que ella...
1: I més enllà d'anar a Cher, a tu en què t'agradaria sopar?
2: Ostres, que difícil. Crec que me passaria només un dia intentant fent llistes i tatxant.
1: Una mica quan intentes triar una sèrie a qualsevol plataforma, que ja has perdut el temps i la llavor.
2: Però fixa que jo aquest mes d'octubre ho tens superclar, eh? Respecte a les plataformes i les sèries. Sí, com que s'estrenen algunes que m'interessaven molt, ja vaig a...
1: Té més clar les sèries que els companys de sopar.
2: Exactament, sí, així com les sèries i les pel·lis. Trobo que a octubre, sempre a la tardor, hi ha un bon repertori, aquí seria molt complicat. Però jo sempre ho he dit, a mi m'encantaria Clint Eastwood, perquè com que ja té una edat, i jo sóc gran seguidora de la seva trajectòria, m'agradaria moltíssim poder compartir una estoneta amb ell. I vosaltres, companys, teniu algun...
1: Jo, perquè ja no es viu, però jo crec que hagués triat...
2: Tu, és que sempre estem
0: sempre
2: tirant
0: igual.
2: La meroteca.
1: Sí, no, però jo crec... Ara ho hauria... És que crec que és mortet en Charles Aznavour.
2: Sí, anem a comprovar-ho, però estic quasi segura, perquè no és la primera vegada que tenim aquesta conversa.
1: M'hagués encantat sopar amb en Charles Aznavour i que m'encantés en directe Le Comedian i que Set Triste Venís. No tant per sopar amb ell, que... Per cert, ell va ser assistent de David Piaf. Va tenir una vida interessantíssima, aquest bon home. Que ja parlant amb ell, que és tan meravellós. Però escoltar-lo cantar...
2: De fet, va morir 1 d'octubre de 2018.
1: Veus?
2: Sí, que ja fa uns anys.
1: A vegades passa que ses morts se com a difuminen i dius, o és somiat,
2: sí,
1: o és que és vera que aquest home és mortet. I doncs jo hagués triat en Charles Aznavour. Però, ja que no es viu, si hem d'anar a sopar amb qualcú, crec que amb en Jacob Elordi.
2: Ah, o sigui, tu eres totes, eh?
1: Troc que mos durien bé.
2: Però un moment, un moment.
1: Troc que mos durien
2: bé. O sigui, tu, el sopar, quines intencions tens? Perquè
1: sopar?
2: Jo estava...
0: Tenim bones vistes.
2: És que... Jo estava parlant d'un sopar, gent interessant, per debatre temes...
1: Una cosa que estàs donant a entendre, que estàs donant a entendre, que el Jacob Elordi no és interessant.
2: Home, és més un foc
1: encès... Corcat.
2: No, ni molt manco, però... és més un foc encès que
1: si
2: no hagués, una altra
1: si hagués de mantenir
2: cosa. No sé
1: un debat intel·lectual, aniria a sopar amb en Salman Rushdie. Però esper que entenguis que com cantaven los chichos, si me das a elegir, me'n vaig sopar amb en Jacob.
2: Per passar-ho bé.
1: Clar.
2: Val. Perdona que no vos
1: per
2: orientes,
1: sopar,
2: perquè igual jo m'he passat un poc d'edat.
1: Clar, lo millor és per sopar i resopor. Seria la proposta. No?
2: I m'hauria de canviar, idò, el meu comensal. I na Maria Antònia Esquines?
0: Jo tiraria per unes divas del món, na Lady Gaga i na Madonna. Perquè Lady Gaga, darrere ser una cantant, també ara actriu i ballarina, té molta història, que per ventura els ben reflectida en sa música, però vull trobar-les de primera mà.
2: Sou a temps encara, perquè Cher acaba de llançar aquesta campanya i és per novembre, o sigui que si vos interessa vos podeu apuntar, només hi ha 24 persones a la llista, o sigui que pot ser una oportunitat molt especial. En la música de Cher arribem a les 11:43, uns consells més.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.

0: Misteriosa.
1: No, allà... Fiddler.
0: No, misteriosa.
2: Misteriosa.
0: Misteriosa. Ella fila, però Miquel Àngel fila.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
0: Molt bon dia, Miquel Àngel.
3: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
0: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
1: Què és una triatló?
0: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
3: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
0: Però per nedar no hi ha manera.
1: No.
3: El dia, IV3 Ràdio.

0: 11 i 45 minuts, és divendres, i si sou alguns dels oients i espectadors més fidels d'aquest programa, sabeu que en aquestes hores ens encanta a nosaltres parlar de cinema.
1: If I had a lie, steal, cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
2: Dia d'estrenes i començam amb una de les més comentades d'aquesta setmana, perquè té una connexió molt directa amb una pel·lícula que ja és pràcticament un clàssic del cel·luloide contemporani, com és La red social, de David Fincher, estrenada el 2010. Aquesta pel·lícula no és ben bé una continuació, ara vos ho explic, però té el mateix guionista que ara també fa de director. La pel·lícula és El precio de la red.
3: ¿Te interesan las redes sociales?
4: Mira, soy un periodista de investigación. Ese tío y esa empresa están jugando un papel extraño y sin precedentes en nuestras vidas.
5: Empieza con un leve asentimiento para mostrar interés. Sí, no tanto, algo más suave. Sí.
6: Este es el nuevo detective de Facebook del Journal. Él no busca problemas, los persigue.
7: No puede dar mi nombre y todo esto es extraoficial.
2: Aaron Sorkin, autor del guió que va guanyar l'Oscar, ara també es posa darrere la càmera, va guanyar l'Oscar per La red social, i ara ho fa amb aquest El precio de la red, el títol espanyol de The Social Renoking. La pel·lícula ens situa gairebé una dècada després dels fets que explica La red social, on trobam a Mark Zuckerberg, que ja no és tan jove, ja no és aquell jove programador que va crear Facebook, sinó que és el responsable d'una de les plataformes més poderoses del planeta, i el conflicte neix d'una investigació real. La protagonista és una lota que hem vist en el tràiler, Frances Haugen, que fa d'antiga enginyera de Facebook. Ella va filtrar documents interns de l'empresa i va col·laborar amb el periodista del Wall Street Journal, Jeff Howitz. Tots dos varen destapar el que es va conèixer com The Facebook Files, una sèrie d'investigacions publicades l'any 2021 sobre els efectes perjudicials de les plataformes, especialment sobre els adolescents i sobre el funcionament dels algoritmes. Al mateix temps, la pel·lícula segueix a Mark Zuckerberg mentre Facebook afronta una enorme crisi d'imatge i de responsabilitat. Ho dèiem, no és que sigui ben bé una continuació, una seqüela de La red social, però, evidentment, si tenen el mateix guionista, tenen el mateix tema, etc., ho poden agafar com a part 1, el naixement d'aquesta xarxa, part 2, quan van descobrir que les xarxes també podien ser nocives.
0: Superbona caracterització de Mark Zuckerberg. Això sí que és vera, perquè estem convertint les imatges que les podeu recuperar i, no sé, crec que hi ha un esforç aquí.
2: Els actors són molt bons,
0: s'ha trobat una bona fórmula.
2: Guionista per antonomàsia de cinema polític, recordant que ell va escriure el guió d'Algunos hombres buenos, de Moneyball, de la pel·lícula de Steve Jobs, i, evidentment, de La red social, i a part és el guionista de El ala oeste de la Casa Blanca, una d'aquestes sèries de política clàssiques, i ell ja havia fet de director a Molly's Game o El juicio de los siete de Chicago, per exemple. La protagonista és na Mickey Madison, que fa de Frances Haugen, i arriba després de guanyar l'Oscar per Anora, la lota que va protagonitzar aquesta pel·lícula, però que també l'han vista, per exemple, a Scream, o Eres una vez en Hollywood, amb en Brad Pitt i en George Clooney, que també serien bons companys de sopar.
0: Mira, abans que mos demanàvem qui soparíeu,
2: que soparíem amb tanta de gent.
0: Amb ells dos, sens dubte.
2: Qui fa de Mark Zuckerberg és en Jeremy Strong, que és en Kendall Roy a Succession, també un d'aquests actors de pinyol vermell, i tenim en Jeremy Allen White, que fa de periodista, en Jeremy, conegudíssim per The Bear, i sèries també com Shameless, es redoneix, diguem-ne, el repartiment d'aquesta pel·lícula. Una curiositat, vos deia, no és exactament una seqüela tradicional de La red social, sinó que Sorkin planteja, o ha plantejat com una mena de peça complementària. I què n'ha dit la crítica? Doncs hi ha opinions diverses. Associated Press considera que Sorkin aconsegueix un drama sòlid i rellevant, però adverteix que no arriba al nivell de La red social. Variety també destaca el repartiment i la capacitat de mantenir-nos enganxats, però diu que el film resulta una mica antic davant l'evolució del conflicte entre tecnologia i política. Veurem. Jo crec que paga la pena veure-la, et s'estrena de la setmana, però n'hi ha d'altres.
8: I si passam de les xarxes socials al terror, aquesta setmana tenim La otra madre, una proposta dirigida per Rob Savage i protagonitzada per Jessica Chastain.
9: Hola, cielo.
10: ¿Estás en casa?
9: Tenía unas horas libres y he venido a casa a comer con vosotros. ¿Y papá?
10: Se ha quedado dormido en el despacho. Voy a por él.
9: Déjalo dormir, necesita descansar. ¿Y vas a tomar helado de cookies para comer? ¿Qué clase de madre sería yo?
2: Una pel·lícula dedicada especialment a Marta Garau, que li encanta aquest gènere, gènere de terror, o aquesta espècie com de terror psicològic, podríem dir.
0: No, aquí ja parlant de terror, eh?
2: Sí, creus?
0: Sí, sí.
2: El plantejament és d'aquests que ja fan por només d'explicar-lo. Una nina de 7 anys, Nabela, que l'han vist en el tràiler, comença a percebre una presència misteriosa a la seva habitació. Però el problema no és que només hi hagi una criatura estranya a casa seva. El problema és que aquesta presència té la cara i la veu de sa mare. Ja t'ho imagina't. A poc, aquesta altra mare comença a mostrar una naturalesa molt més sinistra i a relacionar-se amb Nabela d'una manera cada vegada més inquietant. I els pares de sa nina, Jessica Chastain i en Jay Duplas, han d'intentar entendre què passa mentre sa família ja arrossega, diguem-ne, les seves pròpies tensions. La pel·lícula adapta un llibre, Incidents Around the House, una novel·la de terror publicada per Josh Malerham el 2024, que va ser un exitarro. I aquí hi ha una de les gràcies del projecte. El director Rod Savage torna al terror després d'haver-se convertit en un dels gèneres més interessants amb una pel·lícula que es deia Host, no sé si te'n recordes, que la varen rodar durant la pandèmia, que això li va donar una mica més de rellevància, i també ja ha dirigit pel·lícules basades en relats de Stephen King, que tu ja saps que quan un ha dirigit un Stephen King vol dir que ja entra dins l'Olimp dels directors de terror. Jessica Chastain és probablement el gran reclam d'aquesta pel·lícula. S'atriu ha protagonitzat pel·lícules tan diferents com La noche más oscura, Interstellar o Molly's Game, i recordem que va guanyar l'Oscar per aquella Los ojos de Tammy Faye, que feia com d'una telepredicadora trabuquedíssima, que la pel·lícula és espectacular, sobretot per ella. I aquí té el repte, ha explicat ella, d'interpretar les dues mares, és a dir, el mateix personatge, però com una cara Dr. Jekyll i una cara Mr. Hyde. De vora ell hi ha en Jay Duplas, que potser el reconegueu per sèries com Transparent o Industry. La pel·lícula està produïda per en James Wan, que en Marta Garau sap qui és un dels grans noms del terror contemporani, responsable com a director, entre d'altres, de Saw, d'Insidious i d'Expediente Warren, que a mi aquestes me fan com a molta por.
0: Però que mai les has donat una oportunitat.
2: Mai, i seguiré sense donar-los.
0: No sé per què.
8: M'estic més por a dormir vespres.
2: Per tant, no passa res. Ara bé, alerta'ns de les expectatives. La crítica inicial no està sent especialment entusiasta.
0: De
2: quina Marta Garau dirà, sí. Hi ha prejudicis.
0: No, hi ha prejudicis perquè als crítics del cinema, a la gran majoria, no els agrada molt el terror. Si no, basta veure, per exemple, Film Affinity. Tu cerques aquestes plataformes i cerques grans títols de terror...
2: Sí.
0: I fan roïssos. I clar, amb aquesta anàlisi...
2: Per exemple, al final de l'escalera, què diuen?
0: No ho he cercat, però t'ho puc cercar tot d'una.
2: A mi aquesta m'ha
0: donat... Però són molt
2: exigents.
0: Jo aquesta,
2: al final de l'escalera, és de ses poques de poques vistes i m'ha donat molt mal rotllo.
0: Home, i hi ha altres títols, jo crec que paguen molt la pena, no? I que ells han estat com a... Pràcticament les han donat només a l'aprovat. En aquesta en concret, jo crec que paga la pena només, primer, per veure Jessica Chastain, que és una actriu meravellosa i que, a més, ha de tenir aquesta dualitat, no? De fer de bona i de dolenta. Jo crec que només per aquesta raó crec que pot ser una bona oportunitat i que, a més, és el director de Boogeyman i d'altres títols que fan moltíssima por, productor James Wan, tu ho has dit, Insidious, tota la saga dels Warren... Sí, però aquí ja no parlem de terror, perquè això és gore, que és molt diferent, no? O, sobretot, clar, com que hi ha tantes entregues de so, tens de tot, des de les més clàssiques i conservadores d'inici a les més gore del final.
2: Jo crec que he vist la primera.
0: Clar, i no saps com s'ha desenvolupat tot això, perquè ha estat un desastre. I les darreres no tenen res a veure amb les primeres. No t'agradarien gens, no m'han agradat a mi tampoc. O sigui que amb això t'ho dic tot.
2: M'ha encantat.
0: Ja
2: si no m'ha agradat a mi...
0: A tu tampoc.
2: És que ja no li agradarà a ningú bus, no em porta ni que les miris.
0: Ni molt manco. Bé, jo crec que pot ser una bona opció per anar al cinema. Per cert, heu anat a veure ja la Bola Negra?
8: Sí.
2: Encara no.
0: Tu encara no, si no t'ho pendent?
8: Jo sé, jo sé.
0: Jo també.
8: Una
0: del
8: passada.
0: 1 al 10?
8: Ho recomano moltíssim. 12.
0: 12? Que bé, eh?
2: No. Jo hi vaig dilluns, segurament, perquè com que no tenim feina, dilluns hi volia anar. Ai, m'ha encantat ara en directe que he aixecat el fil aquest, que per ahir que estic fent com a punt de creu. Jo hi volia anar dilluns, però tenc que és hype.
8: No vaig amb elevat. Expectatives,
2: clar,
8: no.
2: Clar, és que com no hi puc anar?
8: Jo...
2: Te demanen, hola, de son es 10, 12.
8: Sí, però t'ha d'entrar per una hora i sortir per l'altra.
2: Jo te tenc molt en
8: compte, tu. Ja jutges.
2: Per mi ets un
8: referent. I d'aigua, això no m'hi tinguis.
0: Vinga, Xisco Nadal, te deixo presentar un altre títol, que no és precisament el d'una pel·lícula.
2: Ah, clar, que ja ve el nostre company d'esports. Bé, el que és Gentleman, d'aquesta ràdio, que és en Juan Gá nostre, en Juan Gá Bouza.
0: Parlant d'actualitat esportiva, Juan Gá, bon dia. Per on passen els tirs avui? Com se presenta el cap de setmana?
11: I d'avui parlam i començam parlant de bàsquet femení, de la màxima categoria. Gran victòria de l'Azul Marino a la pista del Girona per 83-89. Segona victòria consecutiva del conjunt d'Alberto Antuña, i la veritat és que van fer un grandíssim partit i ha començat molt bé l'Azul Marino. Avui tenim edició d'Esports 3 en joc a partir de les 7:30 amb l'Illes Balears Palma Futsal, que s'enfrontarà a l'Opa Rulo, però continuarà amb el partit de la U d'Eivissa, que s'enfrontarà al Reial Madrid Castella a partir de les 9 del vespre. Per tant, avui edició de 4 hores d'Esports 3 en joc aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio.
0: Ostres, tot condensat, edició tot especial, un cap de setmana que, com tu has explicat, se presenta ben intens, i doncs escoltarem molt atentament. Moltíssimes gràcies, i que tu també tinguis un molt bon cap de setmana.
11: Igualment, moltíssimes gràcies.
0: I acabam amb l'actualitat dels programes que estan ja preparant els continguts d'aquesta hora que just començarà ara, a partir de les 12. Tenim Xisco Nadal, que recordam, en aquest període de vacances del nostre company Jaume Noguera, ell agafa el relleu amb el programa El Dia a Mallorca. I ja ha preparat també uns continguts molt interessants. Per on passen?
2: Avui anirem a la 21a edició del Festival de Música Clàssica del Port de Sóller. No deixaran la música clàssica de banda, perquè també farem una volteta per Costitx, perquè el poble ha restaurat l'orgue de l'església de Costitx i ja està gairebé tot a punt. També avui tindrem una visita molt literària a Sant Sebastià Perelló, perquè acaba de publicar un llibre que se diu Beure sense set, on fa un repàs a literatura i vi, explica tota la literatura que ha parlat de vi i d'altres espirituosos. Doncs, si vos agrades vi i vos agrades la literatura, avui heu d'estar pendents del Dia Mallorca, i també rebrem la visita d'en Xavi Oliver, que com cada setmana vendrà a animar la part final del programa amb una mica de musiqueta, perquè he vist la selecció musical i acabaran tots balla que balla. I avui jo sí que he encantat, perquè tindré de copresentadora en Maria Antònia Esquines, que és divendres, és per aquí, i li he dit, quedes, i m'ha dit, evidentment.
8: I m'encanta fer aquesta desconnexió amb tu, Xisco.
2: És que tu i jo som molt de desconnectar-nos.
8: I més en divendres.
2: Les coses com... Bé, crec que hem fet tots els programes desconnectats. Nosaltres ja tenim el pensament en el cap de setmana, i més amb aquest pont, que n'hi ha algunes que me consta que deixen l'illa de Mallorca per anar a altres bandes.
8: Pot ser.
2: Fins aquí puc llegir.
0: I ho passaran molt bé.
2: Ho contarem el Dia Mallorca, tot plegat.
0: Mira, Bernat Nadal m'acaba de desvetllar quina és la nota que li posen al final de l'escalera en Film Affinity.
2: Sí.
0: Un 7-2.
2: No està malament.
0: Perquè la gent se faci una idea. Aquí sí que també han estat justos, jo li posaria un 9, de totes maneres, però El Resplandor, 8,1. Sempre tiren un poquet per davall, eh? De totes maneres, consulteu les crítiques, aneu al cinema aquest divendres i, sobretot, trieu bones pel·lis, bones sèries, perquè tenim un vespre que ha estat marcat precisament per temperatures molt baixetes, 5 graus al Puig Major. O sigui que, si vos demaneu si és moment de treure flassades, si és moment de treure adredor, home, no sé si és per tant, però gràcies als companys de Meteo, per cert, per aquesta captura de pantalla. 5,8 graus al Puig Major avui vespre. Com te quedes?
2: Una cotonada, no és necessari, però una vànova primeta per tapar-te les cames i no despertar-te enrampada, doncs escolta, enrampada o enrabanada, de fred.
0: Què fareu aquest cap de setmana? En un minut, Maria Antònia Esquines ha dit que partirà, que aprofitarà per gaudir i desconnectar-se a una micona. Podem desvetlar algun detall més?
8: Sí, clar, me'n vaig a Formentera.
0: Oh, mira que bé, mira que quina bona idea.
8: Vaig a veure els
0: veïnats. I Xisco Nadal?
2: Jo tinc un soperillo especial dissabte, i llavors descansar una micona, ja que recordem. Tenim aquest dia extra, doncs aprofitarem per anar al cinema, si d'una vegada per totes veig La Bola Negra i puc integrar-me a les converses d'Office.
8: Per favor.
0: Que sí, perquè no hi ha res
2: pitjor
0: que començar a escoltar les crítiques i tu encara no ho has vist, aquesta pel·lícula. Els oients i espectadors, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos. Tornem dimarts a partir de les 9. Que tinguin un bon pont.

0: les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux comme un camp.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bon dia. La Confederació de Sindicats de Llogateres i els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT han convocat a aquesta hora, a les 12, un minut de silenci a tots els centres de treball en memòria d'Anna Maria Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada el mes de setembre. A la seu de Comissions, al carrer Francesc de Borja Moll, a Palma, i a la nostra companya Carme Moreno, quin és ara l'ambient? Bon dia, conta'ns.
3: Bon dia. Respiro un ambient de tristesa per la mort de Mari Carmen. Després ahir també hem de dir que hi ha indignació per aquesta mort. Davant la seu de Comissions Obreres hi ha concentrades una cinquantena de persones i de mica en mica se n'hi van afegint més. El cas de Mari Carmen hem de dir que ha provocat que el govern de Pedro Sánchez aprovés dos reial decrets en matèria d'habitatge que foren tombats al Congrés. Això va derivar en la convocatòria anticipada d'unes eleccions generals el pròxim mes de novembre. Abans dels comicis, els sindicats han convocat una vaga i hem de dir que aquí el secretari de Polítiques Públiques, Daniel Cámara, ha dit que aquesta vaga és ben necessària per reclamar la pujada salarial. Són declaracions un minut abans d'aquesta concentració silenciosa. L'escoltam.
4: La parte empresarial está hablando incluso de huelgas ilegales, pero lo que saben las patronales perfectamente es que tienen bloqueado el acuerdo de negociación colectiva estatal, que tienen bloqueados los convenios colectivos a nivel provincial y autonómico y que, por lo tanto, nos están impidiendo negociar subidas salariales que permitan afrontar con posibilidades el precio de la vida, ¿no?
2: És la informació que ens arribarà d'aquest punt on ara mateix s'està celebrant aquest minut de silenci. I més qüestions. Han quedat en llibertat en càrrecs els 12 darrers detinguts a l'operació contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals a la barriada palmesana de la Soledat, una operació que s'ha fet aquesta setmana. Entre ells hi ha el líder del clan, Pablo Campos Maya, el Pablo, al que li han retirat el passaport i haurà de comparèixer periòdicament als jutjats.
5: Es tracta d'un clan que, segons la investigació, hauria blanquejat fins a 20 milions d'euros del narcotràfic comprant dotzenes de cases a Palma. El líder del grup, Pablo Campos Maya, de fet, vivia en una d'elles de 1.400 metres quadrats amb piscina i també amb un possible túnel per fugir. En total, s'han detingut fins a 21 persones presumptament relacionades amb la xarxa.
2: I també notícia que acabem de conèixer. Finalment, el Centre Esportiu Municipal de Saigua Dolça a Palma obrirà portes el 15 d'octubre. S'incorporarà, de fet, a l'abonament de l'IME, de l'Institut Municipal de l'Esport. És la data in extremis, aquest 15 d'octubre, perquè a partir d'aquest dia l'Ajuntament de Palma s'arriscava a perdre 4 milions d'euros de fons europeus després d'anys de retard. Recordem que les obres es varen iniciar el 2022 i han superat els 10 milions d'euros.
5: Segons informa el consistori en un comunicat, la piscina estarà disponible de dilluns a divendres només en horari d'hora baixa, de 4:30 a 9:30, mentre que els programes esportius i també socials s'incorporen de manera progressiva.
2: I el govern espanyol no descarta indultar abans d'eleccions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets en el cas de la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
5: És una petició que ja està damunt la taula del Ministeri de Justícia, que ara ho valora, segons ha confirmat avui el ministre Bolaños en una entrevista a RAC1.
6: No lo descartamos, tenemos que estudiar el expediente, que el expediente ya está en la mesa del Ministerio de Justicia y a partir de ahí, pues bueno, ya veremos si procede tomar una decisión en estos días o procede dejarlo para más adelante, la decisión que adoptemos, que no prejuzgo tampoco cuál será la decisión que adoptemos respecto a esa petición de indulto.
2: I acabem amb un apunt, en aquest cas també destacat a la crònica internacional. La jurista sud-africana Navi Pillay ha estat reconeguda amb el Nobel de la Pau pels seus esforços per a promoure la pau i el dret internacional. El jurat d'Oslo reconeix una persona que, segons han dit, amb valentia i integritat excepcionals, ha obert camí cap a un ordre jurídic global més integrat. I d'així arribem a les 12:04, actualitzem i tornem amb més notícies a la 1.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: Tal dia com avui, en però de 1947, va néixer France Gall, la cantant francesa guanyadora d'Eurovisió, el 1965 amb aquest Poupée de Cire, Poupée de Son. I aquesta efemèride ens ha servit per escoltar el seu hit i donar-vos la benvinguda al Dia Mallorca, la desconnexió insular de la major de les Balears, un programa que cada dia vol...
1: Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears.
0: I per començar, aquests fets i aquestes fetes d'avui seran ben musicals, us he de dir, perquè passarem per la 21a edició del Festival de Música Clàssica del Port de Solla i també pegarem un bot fins a Costitx, perquè aquest municipi del Pla ha restaurat l'orgue de la parròquia de Santa Maria, una de les peces patrimonials, clars, que tenen la mateixa arrel, de
2: sí,
0: patris
2: sí.
0: O de matris, una de les peces patrimonials més singulars d'aquest municipi.
2: I en clau literària, Xisco, parlarem amb l'escriptor Sebastià Perelló, perquè acaba de publicar Beure sense set, un assaig en què recopila les referències que s'han fet al vi en la tradició literària. I tancarem la paradeta amb la visita de Xavi Oliver, que vendrà a posar-nos una mica de música i ritme per acabar la setmana.
0: I de tot a punt per una hora de ràdio que puc locutar gràcies a l'ajuda de dos grans d'aquest mitjà, com són en Bernat Nadal al control tècnic, en Yolanda Ruiz a la producció i avui amb una guest star com és la Maria Antònia Esquines que m'acompanya per fer aquest dia a Mallorca. I presentats els continguts i l'equip d'aquest programa, anem per feina.
3: El dia a Mallorca, IB3 Ràdio.

0: Costitja es prepara per recuperar una part important de la seva història i del seu patrimoni musical. Després d'un procés de restauració, l'orgue de l'església parroquial de Santa Maria tornarà a sonar en tota la seva esplendor.
1: Sí, Xisco, serà el diumenge de 8 d'octubre amb una jornada especial que inclourà la benedicció de l'instrument, una explicació dels treballs de restauració i un concert inaugural a càrrec dels músics Andrea Díaz i Tomeu Mut. Una iniciativa que va molt més enllà de recuperar un instrument musical, perquè també permet tornar a donar vida a una peça que durant dècades ha acompanyat les celebracions i la història del poble.
0: I en volem parlar precisament amb en Joan Munà, batlle de Costitx, i amb en Jordi Fiol, un dels grans impulsors d'aquest projecte. Joan, Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia.
3: Hola.
0: Primer de tot...
3: Bon dia a tots i gràcies.
0: No, gràcies a vosaltres. Començaré per en Joan Munà, batlle de Costitx. Què suposa per al municipi haver recuperat el seu orgue?
2: Bueno, això suposa que, ja que és un valor, o sigui, valuós patrimoni musical històric del municipi, pues és un aconteixement que ja fa un grapat de mesos que ja tenim aquesta data perquè culmini la seva restauració.
0: Clar, Jordi, a mi m'han contat que tu ets una de les persones que més s'ha implicat en aquesta recuperació. No sé com va néixer la iniciativa de restaurar l'orgue de Costitx i en quin estat es trobava quan vàreu decidir posar-hi fil a l'agulla i com va anar tot plegat començar aquesta restauració.
3: Sí, exactament. Bé, fa més de 4 anys que jo i Andrea Díaz, pianista, professor del conservatori, que feia poc havia arribat a l'estudi, comentàrem aquesta possibilitat i bueno, era una utopia. Però bé, comentàrem la possibilitat en el balde, en Toni Sales, va acollir molt bé la iniciativa i bé, això era un poc la primera pauta a emprendre quan veurem que l'Ajuntament estava disposat a participar. Bueno, van començar i van tenir la sort immensa de comptar amb en Tomeu Mut, l'organista de la Seu, que a través seu vàrem aconseguir trobar una persona providencial en aquest tema, que ha estat en Wilfrid Pryde, el mestre organer, i bé, va venir al poble, va fer una ullada, va mirar, va un poc l'estat del tema de l'orgue, i bé, molt va fer una diagnosi. Certament, l'orgue feia uns 40 anys que ja estava totalment inutilitzat, les manxes estaven prohibides, el motor que li donava vent s'havia també espanyat, i bé, i aquest instrument preciós va quedar l'oblit fins que nosaltres vàrem un poc prendre la iniciativa de començar la possibilitat de restaurar-ho.
1: Clar, un dels aspectes més destacables d'aquest projecte és que ha tirat endavant gràcies a la implicació dels veïnats, a més de l'Ajuntament, amb una inversió que s'havia situat entorn dels 40.000 euros. Joan, com s'ha aconseguit mobilitzar el poble per fer possible aquesta restauració i quin paper ha tingut el consistori?
2: Això també volem donar les gràcies a tota la gent del poble que ha contribuït, sobretot famílies que han fet una aportació molt grossa en aquest tema, de molt gran de dobles, perdoneu, i també per part de l'Ajuntament, vale? Que, clar, sense uns ni els altres no s'hagués pogut dur a terme aquesta restitució, perquè és veritat que es costa aproximat en total en uns 40.000 euros en acabar. Ara que ja està acabat i en aclarir comptes serà aquest import.
0: Clar, i Jordi, tu ara mos parlaves en l'estat sí. Que vareu trobar aquest orgue, restaurar un orgue antic no és una tasca senzilla, perquè no es tracta només de reparar un instrument, sinó també de respectar-ne les característiques originals. Ho deien, la restauració ha anat a càrrec de l'organer Wilfrid Pryde. No sé quines han estat les principals dificultats tècniques que heu trobat i què s'ha aconseguit recuperar de la sonoritat original d'aquest orgue de Costitx.
3: Sí, si m'ho permets abans dir-te i corroborant les paraules de Balla, que trobarem molt pocs exemples de restauracions de l'església, en aquest cas, que s'han fet íntegrament en dobles del poble, en recursos propis de l'Ajuntament i en les aportacions de tota la gent del poble i un parell de més gent locals. S'ha estat, havia tots espanyats, varen de muntar, el més important era el sender, insomma, va via già all'estelier del Wilfried, allà Wilfried és flamenc, va anar a Bèlgica, alguns tubs també, altres elements van anar en el seu taller que també que té Manacor, i bueno, ha estat 4 anys, en 4 etapes, no sempre, però en 4 anys, en definitiva, en 4 etapes, que hem anat, el primer se va desmuntar tot el sermari, i a poc a poc van començar primer per fer una manxa nova, un altre motor, aquí també han participat els geotecistes, perquè la instal·lació està feta molt malbé, vàrem tornar a pujar-se el mes, i a poc a poc hem anat, bueno, registres, s'hi ha afegit un registre nou, perquè ja estava previst, però mai s'havia fet. La instal·lació està molt malmesa. Fins i tot els conductes de vent estan produïts, en definitiva. Ha estat una restauració impecable, una restauració integral. I això, bé, un so és un orgue barroc, però amb un so exquisit.
0: Veig entusiasme en com ha quedat la restauració, sí. Jordi. Suposo que ja han ganes de que arribi aquest 18 d'octubre per poder fer la opening night, per dir-ho de qualque manera, i poder escoltar-lo.
3: I tant, bé, farem un concert amb el meu Mut, que ha col·laborat molt també, ens donen pautes, ens rehabilitació integral, i també en Adrià Diat, que per sort la tenim visquent a 50 metres de la parròquia, i que també ha ajudat moltíssim amb això. I els dos faran el concert. Fins i tot, mentre vam trobar la primícia, una peça la tocaran a 4 mans.
0: Idò, segurament serà un gran concert. Ara que has citat Antoni Mut, des d'aquí l'enviem una salutació, bàsicament perquè és el pare de la meva companya Jero Mut, en la que jo me trob cada cap vespre en els 5 dies. Per tant, aprofitant per saludar-lo. Senyor Batlle, ara parlava en aquesta tenen Jordi Fiol que el municipi de Costitx ha estat un exemple de col·laboració per recuperar el seu orgue. I un municipi petit, un projecte d'aquestes característiques també demostra fins a quin punt la implicació ciutadana, per dir-ho de qualque manera, pot ser decisiva. Quines lliçons deixa aquesta experiència sobre la col·laboració entre les institucions i els veïnats i fins a quin punt pot servir de model per recuperar altres elements patrimonials de Costitx?
2: Bé, això sempre, o sigui, sempre ho haver dit i ho diré, o sigui, sempre Costitx és un exemple a seguir perquè en tot el que ens proposem, sempre tots els costitxers i costitxeres hi fan front, o sigui, sigui aportació econòmica, sigui ajuda quan, per exemple, fem la fira, o sigui, sempre és en tot que ajuden els costitxers i costitxeres. I sense això, que va, és impossible poder restaurar aquest orgue, com bé ha dit en Jordi, i pagat íntegrament per costitxers i costitxeres i per l'administració, o sigui, per l'administració de l'Ajuntament de Costitx. Això, pues, és veritat que dona molt de goig veure que la gent s'implica i, de fet, jo crec que per aquest dia de 8 d'octubre, que fem la inauguració i el concert i això, hi haurà bastanta gent i la gent pues, té moltes ganes de veure-lo funcionar.
1: Clar, Jordi, entenc que una altra qüestió important és garantir el relleu generacional. Recuperar un instrument històric també pot ser una oportunitat perquè els més joves, de qualque manera, descobreixin una música que potser els queda un poc lluny. Com es podria aprofitar aquesta restauració per acostar l'orgue als infants, estudiants de música i també a les noves generacions?
3: Sí, en aquest sentit, per exemple, la setmana que ve, l'escola, els escolars, tindran una visita per grups de 15 persones, de 15 alumnats, i el mestre organer els explicarà els distints mecanismes de l'orgue, els distints sons, i això ja és una iniciativa que implica que les noves generacions coneguin aquest instrument i els facin seu. A part d'això, Costitx també té una tradició de concerts d'estiu, clàssics de Costitx, per exemple, i, òbviament, tenint aquest instrument en perfectes condicions, algun d'aquests concerts se podran realitzar a l'Iglesia, certament en permís del senyor rector. Però segur que algun d'aquests concerts que ara les fem a places i carrers i racons del poble, algun d'aquests es poden fer amb l'instrument de l'orgue, que l'orgue, òbviament, és un instrument que emet perfectament, instrument de corda, instrument de vent, vull dir, té moltes possibilitats.
0: Idò, ja ho sabeu, dia serà diumenge, de 8 d'octubre, quan se farà l'inauguració oficial d'aquesta restauració d'aquesta orgue, ho dèiem, amb un concert d'Andrea Díaz i Tomeu Mut, que fins i tot, ja m'ho han dit, faran qualque peça a quatre mans. N'hem parlat amb en Joan Munà, Bala de Costitx, i també amb en Jordi Fiol, un dels grans impulsors d'aquest projecte de restauració de l'orgue de l'Església de Santa Maria. Enhorabona a tots dos i que vagi beníssim aquest concert de dia de 8.
2: Sí, moltes gràcies a vosaltres.
3: Sí, moltes gràcies.
0: Adéu, que vagi molt bé. I nosaltres ha arribat el moment de fer una primera pausa per conèixer quatre consells publicitaris. I ho farem amb un artista que li agrada molt a Maria Antònia Esquines, en Jack Brel.
4: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour.
0: Avui celebram l'aniversari de John Lennon, però també tal dia com avui, de 1978, moria el cantant belga Jacques Brel, un dels grans mestres de la chanson francesa. Autor d'himnes com Ne me quitte pas, Amsterdam o Les Bourgeois, a més d'aquest Quand on a que l'amour, quan només tenim l'amor, que és una cançó preciosa, la qual anirem a publicitat, una mica de melangia musical, quatre consells i tot d'una tornant per xerrar-vos de vi i literatura amb l'escriptor Sebastià Perelló.

0: El dia Mallorca, amb Xisco Nadal.
1: IB3 Ràdio és participació. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda división.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs, ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
8: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
9: Si a tu te dic vel,
8: pinta,
9: mur,
8: cornada.
9: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a migdia, el dia Mallorca. IB3 Ràdio.

0: I a ritme de La Bamba, donar la benvinguda a en Xavi Oliver, ben tornat al Dia Mallorca.
1: Com esteu?
0: Beníssim, molt animats. No m'esperava aquest deliri musical per tancar divendres, però una fantasia.
1: Una fantasia. Jo us vaig aquí.

0: Darrera vegada que éreu aquí amb jo en aquesta secció, vàrem fer Puerto Rico.
1: Sí, eh que sí? Me'n record.
0: I de per tant, avui ho hem vinculat. De qualque manera, avui travessam l'Atlàntic, arribam a una ciutat que hem vist mil vegades al cinema, que reconeixen sense haver-hi estat, que pràcticament molts la sabem, i que probablement hem escoltat molt més, i moltes més vegades, de les que pensam. Avui m'on anam a Nova York. Però com és natural, explicar la ciutat de Nova York musicalment és molt complicat, sobretot en 20 minuts, hauríem de fer un parell de capítols. Avui no anem a la Nova York de luxe, anem a una part molt concreta, a la dels anys 70, i a la de l'altra cara, la migració. Nova York no l'explicarem començant per l'Empire State, ni per l'estàtua de la llibertat, ni per Times Square, que per cert, ja heu estat vosaltres?
2: Ja m'agradaria...
0: No.
1: Jo havia d'anar enguany, però vaig dir que fins que canviés el govern no me veia en cor... d'anar-hi. No m'agradaria que m'aturats size i me digués, what are you doing here in that city? Me faria ràbia. Tant de temps esperant per anar-hi i després viure una mala experiència. Per tant, ja hi anirem.
0: Molt bé. I Maria Antònia, crec que sí que és un...
2: A mi m'encantaria anar-hi. Els meus pares ja han anat i per ells han estat com el viatge seu somni. Jo era massa petiteta per acompanyar-los. Per tant, és el típic viatge somiat, la veritat.
0: Molt bé, i d'avui xerrarem, efectivament, de Nova York i algun dels grans moviments migratoris de les barriades i com les generacions han acabat deixant un so propi. I aquí ha crescut el jazz, la salsa novaiorquesa, el punk, el hip-hop, perquè no és el mateix el Broadway que el Bronx. I, bueno, com viuen relativament a prop.
1: I doncs, ja que ho tens tot tan preparat, anem per feines.

Efectivament, Nova York continua sent la ciutat més poblada dels Estats Units. De fet, les estimacions oficials situaven la població en uns 8,6 milions d'habitants el 2025, però el que interessa aquí, la dada interessant, és una altra, i és que més d'un de cada tres novaiorquesos ha nascut fora dels Estats Units, i gairebé la meitat de la població parla a casa una llengua diferent de l'anglès. És a dir, aquesta mesclòrum cultural en el tarannà, en els parlars o d'altres, i també influeix en la manera de fer i precisament també d'entendre la música. Nova York és una ciutat on pots començar al matí sentint castellà al Bronx, passejar després per Chinatown, sentir el mandarí, entrar en un comerç de Queens, on parlen bengalí, per exemple, i acabar la nit en un local on tot passa en anglès. I la música, i de clar, ha anat fent exactament allò mateix, agafar part d'aquí, part d'allà, espipallar una cosa, l'altra, mesclar-ho i convertir-ho tot en qualque cosa nova.

0: Idò, Xavi, si t'apareix per començar aquest viatge, hem d'anar a Harlem, perquè en aquesta barriada la migració es va convertir en el que escoltàvem ara.
1: Exactament, en jazz. Efectivament, durant les primeres dècades del segle XX, centenars de milers d'afroamericans van abandonar el sud dels Estats Units i van emigrar cap a ciutats del nord. Cercaven feina, fugint de la segregació i de les lleis racistes. I aquest procés se coneix com a la Gran Migració. Ho vàrem veure quan parlàvem del blues fa dues setmanes al delta del Mississippi, que varen partir cap al nord. I de bona, una part important va arribar a Nova York, i a Harlem es va convertir en un dels grans centres de la cultura afroamericana. Aquella transformació no va ser només demogràfica, sinó que va ser musical, va ser literària, artística. I durant els anys 20 i 30 va esclatar el que coneixem com el Harlem Renaissance. Com és? Renaissance. Això ho sabia cert, que així és que ho sabria. Bueno, imagineu-vos el jazz.
2: Tu també molt de ser renaissance.
1: Sí, molt, molt. Renaissancista.
2: Sí. Renaissantista.
1: Renaissantista, perdona, clar, evidentment. Bueno, jazz, blues, poesia, literatura, fotografia, teatre. Va ser una explosió creativa que va donar una nova visibilitat a la cultura negra nord-americana. Imagineu-vos-ho bé.

Imagineu-vos, clubs, sales de ball, teatres com l'Apolo varen esdevenir espais fonamentals de la cultura afroamericana. I això també mos explica una cosa sociològica, i és que moltes de les grans músiques de Nova York neixen de comunitats que inicialment no controlaven els grans espais de poder, però sí que varen crear els seus propis espais culturals.

0: Home, Xavi, caja de sorpreses, de les meves preferides.
1: Ja ho sabia jo que t'agradaria.
0: Ara ve quan parlam de la salsa, que m'encanta, na Maia deia que li encantaria saber ballar-la.
2: Mira que ballo estils diferents, però...
0: Jo de vegades n'he intentat aprendre a ballar, però m'he quedat en el merengue, perquè la salsa és molt ràpida.
2: I
0: jo tenc una coordinació nefasta.
1: A mi, un segon, que ara has fet un poc el moviment, Maria Antònia, com
2: és? És que és veritat, jo faig walking, que és tot el contrari, és de tronc per amunt, o sigui, braços, i jo crec que això és, ara demanem el moviment de cames en coordinació d'un poc el gluti, no sé, això és un poc més complicat.
0: És a dir, tu tens el ballador de sang una mica rovellat.
2: Sí, exacte. L'hauria de parar en pràctica més. M'estic disposada que qualcú m'hi doni una classe particular.
0: Estàs demanant... estàs fent qualque tipus de petició en directe.
1: Per favor. És a dir, petició ara popular.
2: Fem un intercanvi. Jo els dono una classe de Boggin i Wacking, que ho podries
1: Boggin
2: i
1: Wacking.
2: A una de les seves seccions.
1: Explica-m'ho, això. Què és
2: va néixer a Los Angeles.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Ah, molt bé.
2: I era de les típiques barriades, com explicaves ara, on la gent LGTBIQ+, expressava els seus sentiments, ja que no ho podien fer als carrers, i varen com a fer una manera de ball molt expressionista, i tot eren els braços a nivell de les revistes de Vogue.
1: Ah, que bo.
2: Sí.
1: Molt bé, i tu fas això?
2: I jo faig
1: com
2: això.
1: Com és Boggin i Wacking?
2: Wacking, sí.
1: Ah, molt bé.
2: I podríem fer un intercanvi amb un professor de merengue, salsa, totes aquests estils que encara no he ballat.
0: És que tu ets molt de ritmos latinos.
2: El que me donguin. Xisco, no, música i ballar, és el millor que hi ha.
1: Que bé, molt bé.
0: De fet, ara que parlaven d'aquest tipus de música, de salsa, Xavi, moltes persones varen migrar del Carib, precisament, a East Harlem.
1: Efectivament, i per entendre, de fet, la música feta pels The Others, és a dir, pels migrants, a la Nova York del 78, mos hem de fixar en una migració fonamental, que ho deies ara, és la caribenya, i molt especialment a la portorriquenya, que també en vàrem xerrar la darrera vegada amb tu, Xisco. A barriades com East Harlem, el famós Spanish Harlem, i el Bronx, va créixer una comunitat llatina bona, gegantina, enorme, i arriben ritmes de Puerto Rico, de Cuba, però a Nova York es troben també amb el jazz, el ritme en blues i la realitat urbana nord-americana.

Bueno, i clar, aquesta trobada durant els anys 60 i 70 va créixer la salsa Nova Yorkers, que aquí anam, aquesta és el bessó. La salsa no és simplement música cubana feta a Nova York, és una mescla afrocaribenya transformada per una comunitat d'emigrants. El mateix Museum of the City of New York l'explica com un moviment cultural i social desenvolupat especialment per comunitats cubanes i portorriquenyes, que passa pels carrers i pels clubs de la ciutat, convertint-se en un fenomen que després va esdevenir mundial.

Bueno, i ara sí, aquí entra un nom imprescindible, Fania Records, al voltant d'aquesta discogràfica. Varen passar noms com el Héctor Lavoe, Willy Colón, Ray Barreto, Johnny Pacheco, i la salsa es va convertir també en una manera d'explicar què significava ser llatí a Nova York.

0: Pedro Navaja, ladrón de esquina. Quien a hierro mata, a hierro termina.
1: No ho has aconseguit, companys, no me la sé.
0: Pedro Navaja, mitiquíssim. De fet, parlam de cultura popular, abans, lo que podien ser romansos, o segon quin tipus de creacions populars que explicaven vides de llegenda, la de Pedro Navaja no deixa d'entrar dins aquest cicle llegendari contemporani. Segle XX, però és una altra manera de que la gent conegués històries del país d'on venia.
2: És que, de fet, no és casualitat, perquè que moltes lletres de moltes cançons, com, per exemple, aquesta xerra precisament d'això, de la barriada, d'orgull, pobresa, d'amor, d'escarrer, la migració, aquestes, bueno, des de, moltes vegades des de la nostàlgia, però també des d'allò que passava. Era com, com si fos un diari del barri, a més o manco. Un diari d'aquella Nova York, dels anys 70, que no era aquella ciutat brillant de que veiem moltes vegades avui a postals, a pel·lícules. Clar, patia una crisi fiscal enorme, i hi havia zones molt degradades, edificis abandonats, delinqüència i pobresa, i una desigualtat social que era molt profunda.

I al centre de Manhattan i Bowery, joves artistes, el que feien era trobar locals barats, pràcticament de franc, o espais fins i tot abandonats, i un d'ells se va convertir en llegenda. Parlant del CBGB, i allà començaren a actuar grups que gairebé no tenien un altre lloc on tocar. Per exemple, els Ramones, Television, Patti Smith, Blondie o Talking Heads, que sentim ara.

I es parlarà també del punk novaiorquès que va néixer en part perquè una generació tenia pocs recursos, però necessitava crear, necessitava explicar el que passava al món. El Museum of City of New York recorda que el CBGB estava en una zona molt degradada i que va esdevenir un refugi per a bandes que feien música pròpia i que no trobaven de qualque manera escenaris.

0: Els Ramones són, efectivament, el grup preferit de Xisco Nadal.
1: No, són el grup on metge, del qual metge en du camisetes sense haver-los escoltat.
0: Total. I Rollins també, Rollins encara no, però Ramones...
1: Lo de Rollins és més complicat que no hagi escoltat cap cançó perquè, jo què sé, Satisfaction, per exemple, forma part de l'imaginari col·lectiu. Però en el tema de Ramones, jo troba que hi ha molta apropiació cultural.
0: Perquè sí, li diríem apropiació cultural.
1: S'han fet moltes camisetes... i moltes bosses i molt de merchandatge, i llavors li demanes quina és la cançó preferida de Ramones, fes aquesta prova.
0: Pot ser,
1: la propera vegada que
2: tenia sortida de nit. De quin grup duries tu una camiseta?
1: Jo
0: de la Mar Grande.
1: Sí, jo duria d'Ana Rocío Jurado. Jo duria una camiseta d'Enrique Llana.
0: De Julio Iglesias.
1: Que no sap ni qui són.
2: No, la veritat que no.
1: Julio Iglesias m'ha estat greu, després de lo que hem sabut. Ni d'en Julio Iglesias ni de Lady Gaga.
0: Ah, tampoc.
1: Tampoc duria una camiseta. No, després de saber que Lady Gaga fa aquesta subrogada, m'ha estat molt de greu. Uh-huh. Jo ho respecto, però no és el meu, no és el meu tema. I Antònia Font, també duria una
2: aquesta
1: camiseta.
2: Aquesta la compartim, Xisco.
1: Sí. O, avui que hem parlat amb ella, de Maria del Mar Bonet, que troc que quedaria molt xula una camiseta. Namae, de qui et duries les camisetes?
2: Jo, la més recent va ser la d'ahir, que vaig germar la de suadora d'Ocre Grasses que posava... l'últim concert, és que m'acosta dir-ho fins i tot. Pensar que el meu fill no podran escoltar-los, no puc. Estic molt trista.
0: És vera, que hi vares anar, vaig veure un vídeo fantàstic que vares
2: fer. Sí, va ser brutal, no vull fer molt d'espoiler, perquè encara queden 4 dies, però s'ho varen currar, va ser un concert que valia totalment la pena.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, m'ha estat greu.
2: Duresa de suadora, sempre queda això com a dels Ramones.
1: Trobes que la música novaiorquesa que avui m'ha traduït en Xavi t'animarà o no?
2: Sí, sí, en Xavi i en Xisco, les acompanyets, que més m'anima.
0: Molt bé, molt bé.
1: És que els X-Men... d'aquesta ràdio, sempre animam.
2: No tenc cap X en el meu nom. M'hauré d'apropiar algun dels vostres.
0: Bé, sí, fonèticament podríem justificar X-quines.
2: Bé, ja
0: com li dius, Xisco?
1: Namaex.
2: Sí.
1: Ella nom Maria Antònia Esquines. Lo que seria les seves sigles són MAE. Si vol una X, a partir d'ara li poden dir MAEX. Molt bon dia.
0: Molt bé, aquesta tertúlia amb la música de Ramones de fons és brutal.
1: Sí.
0: Bé, a tot això volia fer un petit parèntesi perquè en Jordi, el nostre company de Xiu-Xiu, el rei de la casa, que li he dit jo, sempre du camisetes de grups de música català.
2: Ara vendrà amb els docs, perquè no hi anava, també, que vaig escoltar ahir Xiu-Xiu.
0: Exactament, ja m'ho recontarà, serà gros. Però bueno.
1: Aquesta joventut té molt de merchandatge. No és com la meva època, per exemple, que anaves a un concert i com a molt te podies quedar centrada de record.
2: No, idò, i ara hi ha paradetes per tot, i quan veus els preus assusten, però penses, i serà vera que no tornarà a passar.
1: Ja.
2: Au.
0: Bé, però sempre podràs comprar una camiseta.
2: Sí, però ja no és el mateix. Allà tens el record d'haver estat allà. Si ho compres internet, pot ser en qualsevol moment.
0: Molt bé, llarga vida, que és gràcies.
1: Que marqués a ella. Ella ha d'anar a comprar in situ.
0: Si no li va bé,
1: No, flamenca.
0: Exacte, qualsevol.
2: Però en Xavi endú una del Camino de Santiago. Que és pitjor.
0: No, escolta'm una cosa. Quan vaig anar a fer el Camí de Sant Jaume...
1: Un moment. No tornis a criticar mai aquesta camiseta que ets de la fletxa, perquè jo la tenia en blau marí.
2: La tindré jo d'aquí un mes, o estava de fer
1: camí, també. Quan vaig anar a fer es caminyo.
0: Es
1: caminyo,
0: sí. Aquella, per cert, tecnirà, també.
1: La duré, jo tens...
2: Mos poden posar d'acord.
1: D'aquesta taula, qui té la Compostela?
0: Jo.
1: Perquè jo la tinc...
0: Jo tinc en llatí.
2: Jo la tindré a finals
1: de març. Tu i tothom. David, no és que per guapo te fessin una Compostela especial. No és que arribassis i diguessis, hola, som en Xavió. M'agradaria tenir la Compostela bona. No, que donen a tothom.
0: Vas segellar?
1: Sí. Vaig anar amb un... Sí, havies d'anar com amb un passaport i anaves segellant. I mira, te contaré una cosa, perquè crec que tenim temps.
0: Els Ramones poden esperar.
1: Sí, tothom pot esperar.
2: Una petita pausa.
1: Gràcies, Bernat. Quan arribaves allà...
0: Ho has de fer amb accent gallec, no?
1: No, jo vaig arribar i les meves amigues varen dir hem de fer la Compostela avui, que si no, no la farem. I vàrem arribar, jo duia com a una espècie com a de chubasquero, tot i que sigui un barbarisme. Duia un calçons d'aquests per la pluja. Anava fet un cromo i vàrem fer coa. I quan ja anàvem a accedir a l'escala aquella que puges a l'oficina perquè t'assignin, varen arribar tres al·lotes... fresques com a roses, i se varen intentar colar a la filera. Jo no estava per discutir, però vaig dir, he d'emprar un altre sistema. I vaig dir, ui, creo que alguien se está colando. I davant jo hi havia dos al·lots i dues al·lotes que varen armar un sidral i aquelles varen tornar enrere, se'n varen anar i varen dir, bé, creo que no pasaremos, i se'n varen anar...
2: Gràcies en el teu comentari.
1: Sí, jo no vaig dir, ui... Perquè jo, a mi ja no me quedaven menuts per dir respús. Jo vaig dir, ui, creo que alguien se está colando. I només els hi va, només els va faltar, tot i que anava amb una cosa totalment pia, no, com a pietosa, clar, que anaves a demanar a Compostela, i crec que s'haguessin acabat estirant d'escambuix.
0: Totalment.
1: Perquè, clar, quan arribes en aquella cor,
2: volies
1: ja estàs...
2: Volies incitar una broda, total... així quan
1: no, no, no, jo el que no volia era que s'acabessin.
0: Home, així és com venia a fer escamí de reflexionar, clar, clar. De passar home. Perigles i permisos per sobre.
1: Sí, tot.
0: Però quan arribes allà a demanar-se a Compostelana, clar, arribes allà i jo... Tu parteixes de fer escamí de Sant Jaume i la... lleuger. I va, caminar, comences a caminar.
2: No m'assustis, Xavi, que jo encara no l'he fet.
0: Sumes. Sí. Sumes. Una pedra que diuen que has d'agafar perquè et dona bona sort. Sumes. S'acopinya. Després sí. Arribes a Torrens o Compostelana.
3: Esgueato.
0: Esgueato.
2: Te diré una cosa, tot sigui que m'adonguin i agafar coses.
0: Bé, que arribes a que teva, que penses que pot muntar un altar de Sant Jaume.
2: M'encanta.
3: Jo el tenc, esgueato, que nostre, encara.
2: El marxandatge gratuït, Xavi.
3: No, no, no, no és marxandatge gratuït. Jo el vaig comprar i jo no duia la copinya perquè el meu guiato
0: estava... Ah, vas comprar el guiato de fusta.
3: Vaig comprar el guiato de fusta i el meu guiato estava... el que era la copinya la tenia com a gravada.
0: Increïble.
3: Perquè era un guiato com de colors.
0: Això era premium. Sí,
2: i després diu que és un saborjosa.
0: Hòstia... Que,
3: que te penses que val un guiat?
2: No ho sé.
0: Si
2: és corporatiu, clar, és que és això.
0: I després hi ha turigrinos i peregrinos. Els turigrinos són els turistes que fan els camins de Sant Jaume. Els peregrinos són de bon de veres. Tu,
2: jo
3: vaig ser un mix. Jo vaig dormir dos dies... A no sé per què estàvem explicant això, però va passar la torna a Mona Mallorca, vos ho promet. Jo vaig anar dos dies a un alberg i llavors vaig anar tres dies a casa.
0: Està molt bé. I de turigrinos.
3: Però bé, tornem a Mona Mallorca, sí.
0: Perquè falten, manquen 6 minuts perquè toqui la...
3: Exacte, i hem d'acabar aquest viatge.
0: Bé, exacte. Érem en Ramon.
3: Molt bé, Ramon, doncs... moltes gràcies, Bernat.
0: Ara pegarem...
3: Encara bo que qualcú controla.
0: Una altra barriada que és ni més ni manco, que és Bronx. Aquesta és una altra imatge, una altra música, emergia música dels Bronx. És una de les barriades més famoses i que té pitjor fama del món, eh? Heu estat en els Bronx? Ah, no, que no.
3: No, si no hem estat a Nova York, directament.
0: Perdoneu. Bueno, en qualsevol cas, té una de les històries més espectaculars. Anys 70, South Bronx, pobresa, edificis abandonats, drogues, bandes, forta desinversió urbana, però també una comunitat jove, negra i llatina, amb molta creativitat, molta. Els joves no necessitaven una gran sala de concerts, sinó que necessitaven això, dos punxadiscos, altaveus, electricitats, i, bueno, els DJs varen començar a mesclar sons, a seleccionar fragments rítmics, qualcun més potents que d'altres, fent, bueno, els breaks, que se li deien, i els repetien perquè la gent pogués ballar més estona. I damunt d'aquells ritmes, els MCs varen començar a xerrar, a rimar, i animaven d'aquesta manera a la festa. I d'aquí surt una cultura formada pel DJ, pel rap, pel breakdance i el graffiti, i van sortir noms com, per exemple, el de Big Pan, i temes com aquest, en què canta a la seva barriada.

0: Un dels moviments que va néixer un barri marginat de Nova York i va acabar convertint-se en una de les cultures juvenils més influents del planeta.
1: Un moviment, aquest des hip-hop xavi, que va arribar arreu, Orient, Occident, barriades riques, pobres, tothom va voler fer-se seva aquesta melodia.
0: Efectivament, i a les barriades riques i pobres de Nova York, la música no s'entén sense aquestes cinc zones. Xerrant de Manhattan, Brooklyn. A més, quines més hi ha a Nova York?
1: Queens, Bronx...
0: I la darrera, Maria Antònia?
2: Staten Island.
0: Increïble.
1: Que
0: és el
1: que fas ferri.
0: Exacte. Però tot això ho sabem pel cine, o no?
1: Totalment.
0: Clar, perquè pel llibre no serà. No sé si llegiu gaire sobre Nova York.
2: No.
1: Home, Manhattan Transfer de John Dos Passos et sa gran novel·la sobre Nova York, entre d'altres. No?
0: Exactament, totalment. Bueno, això és el que configura Nova York, les zones de Nova York, i, bueno, com sabeu, Harlem no sona de la mateixa manera que el Bronx, o el Lower East Side no sona igual que Queens, i Brooklyn tampoc sonava com Manhattan, perquè cada barriada ha rebut onades migratòries diferents...
1: A Park Avenue, ara que xerraven de barriades que mos coneixen d'aquestes pel·lícules.
0: A Fifth Avenue, un clàssic, també, un clàssic de clàssics. Bueno, ha tingut nivells de renda diferents i ha desenvolupat comunitats també diferents. Però tot va canviar.
1: Així és, perquè als anys 80, què li passa en aquesta ciutat, Xavi?
0: Bueno, que Nova York el que fa és viure una transformació marcada pel creixement econòmic i pels contrastos socials. Després de la crisi financera dels 70, l'auge de Wall Street i del sector serveis va impulsar-ne la recuperació i va reforçar la seva importància com a centre financer mundial. Però passa, com passa també moltes altres bandes, que aquesta prosperitat, aquest creixement, aquesta riquesa conviu amb la pobresa, la delinqüència, l'epidèmia del SIDA i l'expansió del consum de crack. Alhora, aquesta ciutat destaca per la seva creativitat, ho han sentit el hip-hop, l'art urbà, van guanyar protagonisme, mentre que barriades com Soho experimentaven canvis que atraien inversions i també encarien l'habitatge. I d'aquesta manera, Nova York va acabar la dècada com a una ciutat dinàmica, influent, però profundament desigual. Però tot això ja ho deixarem per un altre capítol.
1: En definitiva, cada comunitat que ha passat per Nova York ha aportat la seva peça d'aquest trencaclosques, que és aquesta ciutat, que pot ser la millor ciutat del món, però també pot ser la més hostil, la més cruel. Aquella imatge de l'estàtua de la llibertat, ara que parlaven del ferri de Staten Island, quan arribaven els migrants, veient aquella estàtua que teòricament era arribar a un new món, món nou, també és molt representativa. Per cert, hi ha una pel·lícula de dibuixos animats que els nins dels 80 vàrem anar a veure perquè era de les poques que vàrem fer de la nostra època que no fossin de Disney, que era Fibel en un mundo nuevo, que era un ratolí que arribava precisament a Nova York, i aquesta escena de veure-lo arribar a David Cappel, la gran poma. No sé si tenim West Side Story, Bernat, ja que parlaven de Puerto Rico, no pot deixar de sonar aquest clàssic. Idò, Xavi Oliver, moltes gràcies per aquest repàs, per aquest viatge a New York City.
0: Estireu bé,
1: Ja estarem bé un cap de setmana de pont. Per cert, Bernat Nadal, moltes gràcies per la feina d'avui. Yolanda Ruiz, Maria Antònia Esquines, moltes gràcies, estimats tots. Dilluns no hi ha el dia a Mallorca perquè és festiu. Tindreu altres continguts meravellosos en aquesta ràdio. I dimarts ja tornen a Joana Maria Maroto com a preludi en el retorn d'en Jaume Noguera de les seves vacances. Ha estat un plaer poder compartir aquesta setmaneta del dia a Mallorca amb vosaltres. Una abraçada forta i, com us he dit cada dia, siau feliços.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una. Bon dia. L'encariment del caroser farà que baixi el turisme estatal per aquest pont del 12 d'octubre. Els bitllets d'avió des de la península s'enfilen fins als 800 euros i això ha frenat les reserves. Ho ha confirmat l'Associació d'Agències de Viatges de les Illes, Aviva, qui col·loca, per altra banda, Madrid com la destinació preferida pels balears per passar aquests dies de festa.
1: Segons explica el seu president, Pedro Fiol, per un peninsular venir a aquest pont a la comunitat pot costar-li entre 500 i 800 euros, el 70% dels quals són a causa del querosè. Això fa que enguany hi hagi menys demanda de turisme estatal, que ha triat per passar aquests tres dies a altres destinacions més barates que l'arxipèlag.
2: I costarà molt venir aquí per aquest pont, perquè els bitllets d'avió en aquest moment, la mitjana, és que estan costant aproximadament entre 500, 700 i 800 euros. Amb aquests preus, on el 70% de la inversió són en el propi bitllet d'avió, serà molt complicat que per aquest pont vegem molt de peninsulars.
1: Això pel que fa al turisme estatal. Pel que fa als destins que més han triat els residents, destaquen com cada any les capitals europees, amb París al capdavant, però sobretot enguany Madrid.
0: I precisament pel que fa a aquest encariment del combustible, Saja Balears se suma a la gran tracturada prevista a Madrid per el 28 d'octubre amb el lema Per un camp en futur. És una protesta organitzada per COAC i per la Unión de Uniones, a la qual no participarà UPA, que és una altra organització també molt representativa del sector primari.
1: L'agrupació agrària de les Illes ha explicat en una nota de premsa que desplaçarà una representació a la protesta a la capital per denunciar una situació especialment preocupant a les Balears, perquè l'augment dels costos generalitzats se sumen també els generats per la insularitat. Segons han avançat, les tres organitzacions estatals convocats en un comunicat han decidit unir les seves forces per exigir respostes urgents als greus problemes que arrossega el camp i que, lluny de resoldre's, es continuen agreujant.
0: I més protestes. Els sindicats majoritaris fan una crida a la participació a la vaga general prevista per l'11 de novembre.
1: Ho han fet avui de nou després del minut de silenci convocat a les 12 en memòria de Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid per part d'un fons voltor. Daniel Cámara, secretari d'Organització de Comissions Obreres, davant les crítiques de la patronal, nega que la vaga sigui il·legal.
3: La parte empresarial está hablando incluso de huelgas ilegales, pero lo que saben las patronales perfectamente es que tienen bloqueado el acuerdo de negociación colectiva estatal, que tienen bloqueado los convenios colectivos a nivel provincial y autonómico y que, por lo tanto, nos están impidiendo negociar subidas salariales que permitan afrontar con posibilidades el precio de la vida, ¿no?
0: I també respecte al desnonament i també posterior mort de la Mari Carmen, avui n'ha parlat el president espanyol.
1: Ho ha fet en una entrevista concedida a eldiario.es. Aquest divendres ha rebutjat la politització de la mort de Mari Carmen i assegura Pedro Sánchez que és hora de reivindicar la política.
4: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor. Y es lo que hemos hecho junto con otros muchos grupos parlamentarios con la aprobación y esperemos la convalidación del Real Decreto Ley que prohíbe precisamente desahucios como el que sufrió Mari Carmen.
0: Per cert, Sánchez en aquesta mateixa entrevista també ha assegurat que no descarta indultar abans d'eleccions l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets en el cas de qui era la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Bé, aquesta i d'altres qüestions, com sempre, les semblarem a partir de les dues. Serà ja en temps d'informatiu migdia en Sara Casas i tot el seu equip. Ara, però, quedau en tota la crònica dels esports a IB3.
5: Més informació a ib3noticies.com.

A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.

0: Una i cinc minuts, divendres 9 d'octubre. Bon dia. Lluís García celebra el retorn dels internacionals i es prepara per rebre un rival molt especial per ell. Em fa conto Tenàlia al control tècnic i Gavi Fortesa a la producció. Començar amb les postres d'avui, amb la darrera hora del Mallorca Las Palmas d'aquest diumenge a Sant Moix. Fa uns instants n'ha parlat el tècnic Lluís García en roda de premsa i tot d'una el sentirem. Però abans vos hem d'explicar que l'Azul Marino ha guanyat el segon partit a Lliga Femenina. L'equip confirma una estrena brillant i millorable a la màxima categoria de bàsquet amb dues victòries en els dos primers partits i contra dos rivals europeus. Ahir varen guanyar a una pista dificilíssima amb a Fontejau contra el Girona per 83-89. Kyle Alexander, MVP del partit, amb 32 de valoració, va anotar 24 punts, 13 rebots i una assistència. Sentim l'entrenador de l'Azul Marino, Alberto Antuña.
1: Felicitar a mi jugadora, ¿no? Yo creo que venir a un campo como Fontejau, un equipo como Basket Girona, y obviamente tenemos un gran roster, pero competir de la manera que hemos competido, ser capaces de meter 89 puntos no estando acertadas de 3, creo que con 3 de 19 desde la línea de 3, creo que es de equipo sólido y de equipo grande a nivel de querer las cosas, ¿no? De independientemente de la clasificación, de los nombres o de lo que sea.
0: L'Azul Marino va guanyar el primer partit a casa al València Bàsquet, han guanyat el primer partit també a domicili a Fontejau amb el Girona i ara diumenge tornen a jugar a Sant Moix, diumenge a les 6 contra el Cadí la Seu. Gran impacte de les mallorquines a la seva estrena com de Lliga Femenina. I encara en bàsquet, a primera FEM masculina, tercera jornada. El bàsquet Menorca visita avui la pista del Palència a les 9 del vespre. Els de Javi Zamora volen sumar per fi la primera victòria de la temporada.
2: Uno de los equipos más fuertes de la categoría en casa, un gran proyecto, un equipo diseñado para estar entre los mejores.
0: I el Figuer Mallorca juga demà a les 8 a la pista de l'Oviedo i també espera aconseguir el primer triomf. És l'entrenador del Figuer, Àlex Formento.
3: Sens dubte hem d'intentar ser el màxim de consistents i allargar els bons moments i que els mals moments durin el menys possible. No sabem que és una pista molt complicada com totes, sabem que tenim un calendari molt dur, que vam començar quan vam començar, que tenim tres partits fora de casa les quatre primers. Guanyar és guanyar i nosaltres, ho vaig dir, volíem ser competitius des del primer dia, ho estem sent, però volem guanyar i anem a Oviedo a guanyar el partit.
0: I diumenge el Palmer Bàsquet rep el Zamora en el Palau d'Esports de Sant Moix a les 12 del migdia. En futbol, com dèiem, el Mallorca rep diumenge Las Palmas. Lluís García recupera els jugadors internacionals, Martin Valgen, Lucas Bergström i Sito Lubumbo, amb la intenció de sumar els 3 punts. L'equip té necessitats. La derrota amb l'Almeria i l'empat sense gols amb el Girona han generat alguns dubtes. Sentirem com gestiona la pressió el míster, que s'enfrontarà a un dels equips que ha entrenat justament just abans d'arribar a l'illa. Las Palmas, el rival de diumenge, també arriba amb moltes necessitats. Només ha guanyat un dels darrers 5 partits, malgrat els dubtes i els números, serà un partit, com dèiem, entre dos dels millors equips d'aquesta segona divisió. A primera federació, l'Eudeivissa juga avui vespre a les 9 a Can Misses, rep el Madrid-Castella. Sentim el tenis, Raúl Llona.
4: Nos vamos a enfrentar a un equipo con muchísima calidad en sus jugadores, con grandes manejos a la hora de asociarse y con eso, un equipo que le gusta tener el balón, que le gusta llevar la iniciativa y que es mucho más combinativo que lo que vimos el otro día del Villarreal.
0: En farem prèvia d'aquí uns minuts d'aquests partits amb Raúl Medrano. El partit el podreu seguir avui vespre en directe per IB3 Ràdio a les 9. I a la segona federació femenina, el Balear juga diumenge a les 12 amb el Sant Adrià. I a la segona federació masculina, diumenge a les 12 hi ha derbi. Atlètic Balears Mallorca B. Avui també en continuarem fent prèvia. I també diumenge a les 11:30, Penya Esportiva Oriola. I a les 12, Poblense Castelló B. Tot en directe per IB3 Ràdio. I el Palma Futsal juga avui vespre a les 7:30 contra l'Oparrulo. 4 victòries i líder de la Lliga. Els de Badillo volen continuar amb aquesta bona ratxa.
5: Nosotros tenemos que salir conectados en el partido y sobre todo por todo lo que tenemos en juego, ¿no? Si queremos seguir la parte alta de clasificación, tenemos que sacar los 3 puntos. Y eso no quiere decir que no vayamos a sufrir, que no vaya a ser un partido competido, que seguramente lo va a hacerlo así, pero tenemos que salir concienciados de que el partido va a ser muy difícil y a partir de ahí pues competir para que los 3 puntos se queden en casa.
0: Després en farem prèvia d'aquest partit amb en Gavi Fortes, un partit que podreu seguir en directe i IB3 Ràdio a partir de les 7:30. I en motos ha començat ja el Gran Premi d'Indonèsia. Joan Mir encara és absent a MotoGP, però és que Moto2 continua la bona dinàmica d'Izan Guevara, que ja ha estat el més ràpid dels entrenaments lliures avui de matí.
6: Sí que es verdad que me estoy sintiendo casi que mejor que en Japón, porque allí tenía un pelín de chatter y tenía que estar un poco más al tanto. Aquí no tengo ese chatter, puedo conducir muchísimo más tranquilo. Sí que es verdad que es una pista que de cara al físico es muy dura. dura. Hemos hecho un buen trabajo hoy, ahora toca seguir concentrado, trabajar esta tarde, ver los datos, intentar mejorar un poquito más la moto, pero ya el primer día bajar el récord de circuito es bastante, bastante bueno.
0: El pilot mallorquí que ha guanyat els dos darrers grans premis i ja només és a 10,5 punts, molt poquet del líder de la General, que és Manu González, i que en aquests entrenaments lliures d'avui ha estat quart. En pàdel, la menorquina Gemma Trià i la seva companya Delphi Brea jugaran els quarts de final del Gran Premi de Pàdel d'Alemanya, després de guanyar a la parella espanyola formada per Barrera i Montes per 7-6-6-1. Les seves rivals al partit de quarts de final seran Jensen i Cànoves, i el partit serà avui a hora baixa, no començarà abans de les 4. Una i 11 minuts.

0: Fa uns minuts que ha acabat la roda de premsa de Luis García, l'entrenador del Mallorca, a la sala de premsa de Sant Bibiloni, en aquesta roda de premsa de prèvia del partit de diumenge a les 6:30 entre el Mallorca i Las Palmas. Luis García ha celebrat, com dèiem, el retorn dels jugadors internacionals. Ja pot comptar Martin Valgent, amb Lucas Bergström i en Zito Lubumbo.
1: Pues bien, contentos porque han venido bien, como se suele decir, sanos y salvos. Con lo cual, todos están disponibles para poder ser titulares. No ha habido ningún problema de lesión, simplemente esa molestia que tuvo Zito en el hombro, pero ya incluso el último partido con su selección pudo participarlo, con lo cual han venido bien, han disputado minutos y vienen frescos para poder jugar.
0: Content Luis García de recuperar els internacionals que s'havien perdut els dos darrers partits, precisament la derrota a Almeria i l'empat contra el Girona. Dubtes de Suma Oro i de Kalumba, els dos jugadors estan bé. Kalumba ja va entrar a la darrera convocatòria després d'una lesió més complicada del que semblava, i Suma Oro l'han vist entrenar amb molèsties aquesta setmana, però diu el míster que tots dos estan disponibles.
1: Agajes del oficio. Está sin ningún tipo de problema, entrena toda la semana con total normalidad. Es un chico joven, preparado y está bien a todos los niveles, así que también está perfectamente disponible. Bueno, Justin está disponible. Es cierto que, como sabéis, tuvo una baja muy prolongada porque prácticamente en la primera semana de pretemporada tuvo esa lesión y estuvo mucho tiempo fuera. Es cierto que no está teniendo minutos de competición y que es difícil también encontrar esos minutos de competición, pero el chico está trabajando bien, está disponible para participar cuando creamos conveniente.
0: I de disponible Justin Kalumba, que com dèiem va entrar, va ser la novetat a la darrera convocatòria, i del primer que parlaré de Suma Oro, que com dèiem l'han vist entrenar amb molèsties aquesta setmana, però diu que gajes de l'ofici i que està bé. Per tancar capítol baixes, li han demanat al míster del Mallorca si podrà fitxar o no el Mallorca per la baixa de llarga durada d'Antonio Roca. El Mallorca té aquesta possibilitat. Luis García havia respost que havia de parlar amb Pablo Ortiz, amb el director esportiu, i de moment encara no han pres cap decisió.
1: Bueno, hemos hablado, pero no hemos tomado ninguna decisión. Yo creo que lo más importante es estar tranquilo, analizar con frialdad un poco el cómo puede desembocar o desarrollarse un poco todo, y a partir de ahí, porque tampoco es fácil ir a buscar un jugador que en realidad te vaya a aportar o te vaya a dar garantías de estar, como se dice, en forma para poder participar pronto. No es sencillo encontrar un jugador de ese perfil. Entonces, creo que las decisiones no hay que tomarlas en caliente, hay que tener tranquilidad para tomarlas, para que sean buenas decisiones, y en caso de que sea así, pues no tengo ninguna duda que tanto Pablo como la propiedad dará el paso en caso de que se decida de que hay que incorporar a alguien.
0: I de moment, en principi, encara no s'hauria decidit si s'incorpora qualcú per substituir Antonio Roca, que, com dèiem, va ser intervengut aquesta setmana a Barcelona d'aquesta lesió als isquiotibials i que estarà 4-5 mesos de baixa. De cara a la Lliga, al partit d'aquest diumenge, i també de la pressió que té Luis García després d'aquestes primeres jornades, sobretot d'aquests dos darrers resultats, estem a l'epicentre del que coneixien com el primer Tourmalet de la temporada. Es va perdre contra l'Almeria, es va empatar contra el Girona i l'equip no acaba de convèncer. Diu Luis García al míster que s'ha entrenat bé aquesta setmana, que ell no nota la pressió, que està acostumat a gestionar-la, i a més que aquests darrers resultats no haurien de condicionar el partit que pot fer el Mallorca diumenge.
1: Llevo toda la vida en este negocio, con lo cual estoy muy tranquilo. Creo que estamos en el camino, vamos evolucionando poco a poco, es un proceso, sabemos cómo funciona esto, sabemos también la exigencia, la llevamos de manera natural y sobre todo pues con mucha autoexigencia, mucha autocrítica, muchas ganas de seguir mejorando, de seguir progresando y felices de volver a nuestra casa a disputar un partido contra un muy buen equipo, un equipo que conozco bien. Es un partido importante para todos, pero creo que llegamos muy preparados después de una muy buena semana de trabajo. No, es que va todo un poco en función de por dónde quieras cortar. Si cortas por ahí, pues te olvidas muchas cosas, victorias anteriores. Creo que hay cosas positivas y cosas a mejorar en todos los tramos de temporada y en cada partido. Nosotros miramos únicamente el siguiente, miramos a la Unión Deportiva Las Palmas, a tratar de ser mejores, a tratar de que pasen cosas que a nosotros nos interesan y que a ellos seguramente les interesen menos. Aprendemos y analizamos cada partido para mejorar, porque eso es la competición, eso es el alto nivel, el tratar de ser mejores cada día, y de tener mejores prestaciones y mejores rendimientos.
0: I ara la feina, diu Luis García, que també la té per triar els jugadors que sortiran a l'11 titular, tornant Martin Valgent, que podria tornar a ser titular com havia estat les jornades anteriors abans d'anar-se'n amb la selecció al centre de la defensa, i hem vist aquestes darreres jornades, a més, que ha provat diferents combinacions. Ara que té tots els jugadors disponibles, té el mal de cap de decidir quins jugaran.
1: Sí, bueno, al final tenemos muy buenos jugadores también ahí detrás. Tenemos la capacidad de poder jugar con ellos tres. Ahora se está sumando también Alberto, que hizo una muy buena primera parte. Toni Lato, que hizo una gran segunda parte. Creo que tenemos muchas variantes y vuelvo a lo mismo. Esa competencia interna que tenemos y creo que un poco la gestión de que todo el mundo se está viendo vivo dentro de los once, pues hace que el nivel se eleve y que la gente tenga que apretar para poder aprovechar esos minutos. Un quebradero de cabeza, sin lugar a dudas.
0: Ho dèiem a l'inici d'aquest programa, el de diumenge és un partit especial per Luis García. Luis García va entrenar a Las Palmas precisament la temporada passada, just abans de venir cap a Mallorca.
1: Bueno, sin lugar a dudas, para mí es un partido especial, porque tengo muchísimo cariño al club, muchísimo cariño a la isla, a la afición, a muchos jugadores con los que he podido compartir y disfrutar el año pasado. Hay muchas caras conocidas y la verdad que es un club muy, muy especial y siempre será un club muy especial para mí, al que le tendré siempre cariño. A partir de ahí, esto va de competir, quiero ganar, soy un ganador y es lo que trato de transmitir a los jugadores. Es alta competición y cada uno luchamos por nuestros objetivos. A partir de ahí, ojalá Las Palmas, como nosotros, los dos consigamos el objetivo que nos marcamos a principio de temporada, sería muy bonito para todos.
0: I una reflexió per acabar de resumir aquesta roda de premsa de Luis García prèvia al partit contra el diumenge a Las Palmas. L'entrenador de Las Palmas, Rubén de la Barrera, ha estat assenyalat per algun mitjà de Las Palmas perquè, clar, els resultats no han acompanyat en aquest inici de Lliga. Només ha guanyat un partit dels darrers 5. Fa 3 jornades també que no suma de 3. És vera que només som a la jornada 9, però ja ho sabeu, quan els resultats no van bé, qui solen assenyalar o qui solem assenyalar és el tècnic. Luis García ha reflexionat sobre aquesta pressió que posen sobre els entrenadors i no li ha agradat aquest titular que un mitjà de Canàries posava que de la Barrera se la jugui a Son Moix.
1: Bueno, a mí independientemente de la institución, a mí me parece una barbaridad. Porque hoy en día todo se achaca que cuando se gana todo está fenomenal y en el momento que se pierde siempre la culpa es del entrenador y siempre hay que echar al entrenador. Creo que hay que tener un poco más de coherencia, hay que tener tranquilidad. Volvemos a lo que os digo siempre de la inmediatez, de que ganas un partido y parece que vas a subir mañana y lo pierdes y parece que es imposible que subas. Entonces, yo creo que especialmente vivimos en un mundo de locura y en una liga que estás hablando, o están diciendo de que si van a cesar a Rubén, lo primero de todo me parece un entrenador extraordinario, un entrenador que cuida el detalle, que mejora al jugador y que encima está solo a 3 puntos ahora mismo nuestros de una zona de playoff, cuando faltan muchísimo más. Vamos a jugar la jornada número 9. O sea, es que me parece una barbaridad.
0: No li agrada que posem aquesta pressió, sobretot damunt els entrenadors a Luis García, tenit del Mallorca. I també ha parlat des de Las Palmas l'entrenador de l'UD Las Palmas, que ha analitzat el partit d'aquest diumenge a Son Moix.
2: Bueno, es un equipo que de entrada tiene un objetivo importante, evidentemente, tiene muy buenos jugadores y después un equipo que en ese aspecto es sólido, ¿no? En el juego concede poco a la pérdida. Es verdad que le está costando pues ser todo lo efectivo que seguramente a ellos les gustaría, pero al igual que nosotros, pues haciéndose, construyéndose, cada uno con sus ritmos, con sus tiempos y circunstancias y demás. Pero vamos, es un partido de fútbol entre dos buenos equipos.
0: Idò, ja hem sentit els dos entrenadors, Luis García del Mallorca i Rubén de la Barrera de Las Palmas, i volen saludar per analitzar el partit el nostre míster. Tomàs Gibert, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Has sentit ara el que de nou ni altre, sobretot Luis García, que ha parlat fa uns minuts abans d'aquest partit. Míster, com veus el Mallorca, després del que ha dit l'entrenador del Mallorca?
3: El darrer tros que ha dit, xerrant de centre de Las Palmas, jo crec que també ho veia per ell.
0: Sí, després precisament sí, bueno, li han demanat, després que no ho han posat després, perquè era molt llarg, després precisament li han demanat si aquest titular anés per ell, no? Si d'aquí unes quantes jornades li passàs, i ha dit que ell mentalment era molt fort, malgrat que no li agrada.
3: jo crec que li passaria aquesta setmana, perquè ha dit que Les Palmes està a 3 punts, i és vera, t'imagina que Les Palmes guanyi en el Mallorca, doncs ja imagina't que vol dir. Però bé, no anem a pensar això, jo crec que és un partit complicat, un partit de dos equips que també Les Palmes crec que està per lluitar a dalt, i dos equips que proposen futbol. Per tant, esperem veure un bon partit i sobretot que la victòria quedi aquí.
0: Tornen els internacionals, sobretot torna Valgent, per dir-ho així. Diu que arriba bé, ha jugat pocs minuts amb Eslovàquia, arriba bé. Creus que tornarà a ser titular Valgent?
3: Sí, jo crec que sí. Jo crec que és un titular indiscutible. Malament és que l'hagin suplint, no ho han fet malament, però jo crec que en Valgent és un jugador indiscutible i pot canviar més, espero. No sé què és el que pot fer, veure que ja recupera gent. Bueno, ell mateix ho ha dit, no?, que té una plantilla àmplia com per no plorar en quant ens tema dels canvis, no?, que té dos jugadors per puesto, pràcticament.
0: Uh-huh. De cara en els partits, dius que no creus que hi hagi més novetats, no?, en aquest 11?
3: No, és el que sempre deia, no veiem la setmana d'entreno, però jo estic convençut que en Valgen serà un dels jugadors que entrarà, però hem de veure el Lucumbo amb com està, perquè jo crec que també és un jugador diferencial que si no surt d'inici, el Manco, la segona part, sí, i després hem de veure si en Sergi Darder està recuperat i dones, el tornant a recuperar, perquè crec que també és un jugador important, és veure que ha estat lesionat i ha tingut problemes, però a poc aquests jugadors importants del Mallorca haurien d'estar ja a un bon nivell per donar-li aquestes empentes en el Mallorca. Un Mallorca que està... és que tant l'Eibar que te treu 7 punts com el Castelló, que són 6, si no vaig errat, no te pot permetre el luxe de tenir errades contínues i no estar sumant de 3 en 3, perquè si ells sumen, en el final se te'n van. És vera que és molt prest, però anar-te'n de 7 punts o 10 o 11, després és mal de recuperar.
0: Mira, dues reflexions que d'aquesta roda de premsa i que en parlarem a la tertúlia la setmana que ve, perquè això és més de prèvia i és més un pim-pam, però Lluís García ha dit que és la primera vegada en molts anys que a la jornada 9 arriben dos equips de segona divisió amb més de 20 punts, en aquest cas l'Eibar en té 21 i el Castelló 20. Diu que ells s'han de centrar en ells perquè ells sí que estan fent el punt que toquen a Valcutí i que en aquest cas l'Eibar i el Castelló estan fent un inici de lliga extraordinari. En parlarem. I també d'una altra cosa que te volia demanar, més enllà del partit, Antonio Roca lesionat, uns 4 mesos de baixa, el Mallorca pot fitxar. Fitxaries, Tomàs?
3: Bueno, això és una pregunta, segurament si li demanen a l'entrenador te dirà que sí, perquè no està de més tenir un jugador més, és una pena la baixa d'Antonio, però, bueno, jo crec que no li fa falta en aquest moment firmar més jugadors en el Mallorca, però bé, és que ho ha decidit el club i l'entrenador, jo no crec que facin cap incorporació, perquè ara incorporar un jugador és un tema complicat, a no ser que sigui una sessió.
0: Uh-huh. Veurem aquest partit. Mallorca a Les Palmes, diumenge Somoja a les 6 i mitja. Clar, Somoja havia començat molt bé el Mallorca, sumant tots els punts. Va perdre contra l'Almeria. Important, no? Tomàs, tornar a guanyar Somoja.
3: Sí, molt important. Molt important per l'equip i per l'afició. Per l'afició, perquè si no... començaran a verinibis, és vera que per molt que digui Lluís García, és prest, és vera que és prest, però anem a veure, no és el Mallorca de primera divisió, estar a segona i pràcticament estàs obligat a pujar. Per tant, el tema de sumar punts a dins que teva i després anar rascant i guanyar qualque partit de fora és fonamental, però sobretot si imatge de dins que teva sí que has d'intentar mantenir-li després d'una derrota com va tenir enfront de la Maria.
0: Esperem que sí, que sumin els 3 punts al Mallorca contra Les Palmes diumenge a les 6 i mitja, com deien. Tomàs Givern, míster, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: I que vagi bé aquest viatget.
3: Molt bé, gràcies.
0: Que el tenim de ruta en Tomàs. Va, 1:25, una pausa i parlant de l'Eivissa.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és entreteniment.
5: Un vi denominació d'origen vinicel·lan és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinicel·lan amb el suport del Consell de Mallorca.
6: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
7: Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
8: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
9: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
10: Si a tu te dic bel,
9: tinta,
10: mur, cortada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a dues hores amb més contingut i un bon equip.
11: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Esports 3, el programa poliesportiu d'IV3 Ràdio.
0: Una i 27 minuts, Esports 3 a IV3 Ràdio en directe com cada migdia i en divendres fent prèvia de tot el que ha de passar aquest cap de setmana. I avui ja hi ha partidassos. D'aquí una estoneta parlarem del partit del Palma Futsal, que juga avui aquí en directe, com sempre, el podreu seguir contra l'Oparrulo a les 7:30. I a les 9, just després, juga l'Au d'Eivissa, partit de primera ref, i juga a Can Misses contra el Madrid Castella. Raül Medrano, molt bon dia.
12: Molt bon dia. I doncs sí, tenim, com tu deies, partidars el que tenim avui a Can Misses. De fet, quina setmana que hem viscut aquí a Eivissa, a Can Misses, amb el partit de dimarts de la Sub-21 contra Romania i el d'avui de l'Au d'Eivissa contra un altre equip jove, amb jugadors de molta qualitat joves, com és el Real Madrid Castella. Tant de bo s'ompli tant, eh? El camp, ho dubto, sí, ja t'anuncio que no s'omplirà tant com l'altre dia, que sí que va penjar el cartell de no hi ha entrades. L'Eivissa... que arriba amb optimisme en aquest partit després de que fa només 5 dies va guanyar el camp del que era el líder fins a aquell moment, el Villarreal B, amb el, segurament el millor partit de la temporada, una victòria podríem dir segurament sorprenent perquè poca gent podia esperar que l'Eivissa, que arribava com amb dos derrotes seguides, amb dubtes, sobrés un triomf a un equip que venia com una moto, com és el filial Groguet. Ara... toca comprovar si no és això només un miratge, si la UDE ha trobat un poc la tecla i troba una regularitat que fins ara no hem vist. La veritat és que el rival de davant, el rival que tindrà avui va davant, també és un equip ben complicat. És cert que no arriba en el seu millor moment al Castella, que només ha sumat, de fet, 8 punts. De fet, té un punt menys que l'Eivissa. Però bé, anem a veure si la UD, la fermesa defensiva, la solidaritat, la regularitat dins el partit que va trobar l'altre dia, prenent-li la pilota única a un equip com el Villarreal, i sobretot la fermesa defensiva que va deixar el Villarreal, que era l'equip que més gols havia fet fins ara, gairebé sense arribar a la porteria de Prieto. Si avui aconsegueix repetir aquestes coses, segurament podria surar el partit. Va parlar ahir Raül Jona allà, va explicar que té 4 baixes per lesió, la ja coneguda d'Ivan del Olmo, que havia de tornar, però de moment no torna. Ja fa 2 setmanes va dir que ja estava a punt de tornar, que faria feina amb el grup, però s'està retrasant el retorn d'Ivan del Olmo. També Genaro, Iker Varela, que ens vam assabentar ahir, que tindrà per 2-3 setmanes fora per unes molèsties musculars, i George Masella, que continua amb problemes a l'espatlla dreta, i també està fora de combat. Veurem si el Real Madrid fa jugar a 2 jugadors ben coneguts per a l'aficionat al futbol general, com són Sergio Martínez, el futbolista que va fitxar del Racing de Santander, i Thiago Pitarch, el qual, recordem, van baixar amb el filial amb l'aturada de les seleccions, i entenem que seguirà amb el filial. En definitiva, Magda, un partit interessant, un partit a veure, perquè hi hagi probablement la millor entrada de la temporada a Can Misses, sobretot també perquè venim de la victòria a Villarreal, i un partit que, si la UD el sura, aniria a dormir en zona de play-off. una situació que semblava difícil fa unes setmanes quan estava més a prop del descens, però si avui l'Eivissa guanya, probablement aniria al llit cinquè classificat en espera de caure d'aquesta zona de play-off quan es jugui el gruix de la jornada, però ja es començaria a veure el futur d'una altra manera.
0: Clar, hi sentíem Jona precisament, no, de la importància d'encadenar dues victòries, d'encadenar bons resultats per fer aquest vot a la classificació i també jo crec que per consolidar el projecte de Raül Jona i que se vagi també en sos bons resultats. Raül, no sé si vols afegir alguna cosa més.
12: No, poca cosa més. En la línia del que tu has dit, és un partit important, és un partit, ja sé que sempre ho diem, però sí que es respira en l'ambient, que és un partit que pot ser important per a la temporada, perquè ara mateix la gent està un poc venguda amunt, la gent després de la victòria del joc de l'altre dia, el que passa és que l'afició de l'Eivissa està un poc cansada de la irregularitat, d'aquesta una de cal i una d'arena que dona l'equip des de fa moltes temporades, i jo crec que necessita un poc això, enllaçar dos o tres partits de bons resultats i de bon joc perquè la gent s'enganxi, que millor que avui, que s'espera una bona entrada, perquè al final el filial del Madrid, hi ha molt de madridista, ja ho saps, a l'Illa, i sempre treu gent. Jo crec que és un bon dia per guanyar i guanyar amb una bona, deixant un bon regust a la gent que vagi al camp per enganxar la gent i perquè comencem tots a remar en la mateixa direcció cap a, tant de bo, l'ascens a segona.
0: Hi ha optimisme. Se va guanyar el Villarreal B i tant de bo se pugui guanyar avui també el filial del Madrid. A les 9 del vespre d'Eivissa Madrid-Castella amb Raül Medrano i companyia a Ivetra Ràdio. Raül, que vagi molt bé, se transmi. Gràcies.
12: Molt bé, gràcies a tu, adéu.
0: Per cert, segona federació femenina, que equivalen a aquesta primera federació masculina, jornada 5, el Balear juga diumenge a les 12, rep el Sant Adrià. I diumenge a les 12, nova edició també d'Espostres en Joc amb els equips de segona federació masculina. A les 11:30, Penya Esportiu Oriola. A les 12, Poblense Castelló. I a la mateixa hora hi torna a haver derbi. L'Atlètic Balears, que en aquest cas rep el Mallorca B. Un Atlètic Balears que ve de guanyar el primer derbi de la temporada. Diumenge passat va guanyar el Poblense per 2-1. Dos gols que va marcar Florin Andone i dos gols especial per Òscar Troia. Una victòria especial per Òscar Troia. Recordem, ets entrenador del Poblense, que s'hi enfrontava per primera vegada i que va sumar la seva primera victòria com a entrenador de l'Atlètic Balears. Òscar Troia, que s'enfronta a un altre derbi, en aquest cas contra el Mallorca B, ja parla fa uns instants en roda de premsa.
13: Que saquemos los tres puntos, que se queden los tres puntos aquí, que sigamos teniendo sensaciones, que sigamos creciendo en minutos de buen juego, de dominio, de someter al rival, de mantener al rival como el otro día muy lejos de nuestra portería, en la mayoría de partidos. Y al final, pues oye, seguir compitiendo, seguir creciendo como equipo y seguir ganando, que es lo que queremos. Vamos a intentar competir de la mejor manera posible, vamos a intentar superar al rival en todas sus fases. Hablamos de un equipo muy bueno con balón, un equipo que tiene un talento individual, pues, yo creo que de los mejores del grupo, que si ellos se sienten cómodos, si ellos fluyen en el campo, es un equipo muy peligroso y que bueno, que vamos a tener que tener nuestra mejor versión para sacar los tres puntos, que es nuestro objetivo, y para eso estamos trabajando.
0: I de Òscar Troia, entrenador de l'Atleti Balears, que analitzava el pròxim duel, el del Mallorca B, amb el pes que es va treure sobre amb la primera victòria.

0: Igualat, evidentment, amb un rival que dic que sé molt fort, que té una intensitat molt alta, però que nosaltres en aquest moment ens trobem amb un nivell de competició alt. És a dir, som un equip competitiu, un equip que sap interpretar molt bé tots els moments que hi haurà en el partit. Hi haurà moments on crec que nosaltres estarem millor dins el camp, on moments que ens tocarà patir un poc, però en el final crec que serà un partit igualat i que sobretot en el final, al mig del camp, seràs que tingui capacitat de dur-se els partits que estigui millor al mig del camp.
1: Gavi Fortesa, bon dia.
2: Bon dia.
1: Seràs també la veu que ens explicarà diumenge aquest derbi entre l'Atleti Balears i el Mallorca B. Diu Pellu és Martí, troia més o menys que pot ser un derbi igualat. Què esperes?
2: Bueno, igualats estan ara mateix a la classificació. Quan fa una setmana només, abans del darrer partit, dèiem que el Mallorca B era l'únic dels equips balears que era fora del descens. I diu, continua estant fora del descens. En zona de play-out està l'Atleti Balears, estan tots dos amb 5 punts. Amem, igualat pot ser, però l'Atlètic juga a casa. Me sembla que té aquesta, no sé si dir, petita avantatge després d'haver guanyat en el Poblense, precisament. El Mallorca ve de perdre a Caseva 0-1, encara que va tenir oportunitats per guanyar inclús el partit, no? Jo me sembla que el Balears és favorit, però és un derbi i mai se sap.
1: És un derbi i s'ha de jugar. Exacte. I diumenge el viurem aquí a IB3 Ràdio. 1:36.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3.

0: 1:36, Gavi, tot això passarà diumenge, però avui també hi ha un partit a les 7:30, Palma Futsal, líder de la primera divisió de futbol sala, que juga a Sant Moix i que pot fer 5-5 contra l'Oparrulo.
1: Juga el líder, compartit amb el Jaén, encara que per diferència de gols el Palma és el primer classificat. Oparrulo, que ha tornat a la màxima categoria aquesta temporada i que ha començat molt bé. És un equip que ara mateix està amb 8 punts. Es veurà que té un partit més, ha jugat el partit avançat del Barça per mort de la Champions fa setmana i mitja, ha guanyat 2, ha empatat 2, n'ha perdut 1, que és el que va perdre al Palau Blaugrana per 6-1. Havia començat molt bé i varen trabucar en el Palau contra un Barça que té una pigada espectacular i que entra dintre de la lògica. Dit això, el Palma endú 4-4, és el millor inici de temporada de la història del Palma Futsal, mai havia guanyat 4-4 a un començament, i també té una pigada al Palma espectacular. Hem de recordar que el Palma du 23 gols en 4 partits.
0: És
1: una barbaritat aquesta temporada, la relació amb la porteria contrària que té l'equip d'Antonio Vadillo. En teoria és el favorit, però, com deim sempre, aquestes estadístiques, el dia que menys t'esperes, pam, se romp. Anem a veure si serà avui
0: Oparrulo
1: o no. No facis
0: de Vadillo, que sempre té bona rival.
1: No, Vadillo sempre diu que el rival és el Bayern de Munic. Bé, escolta'm, el tècnic parlant del partit i de que s'ha de guanyar aquest partit.
2: Es un equipo que tiene buen balón parado, es un equipo que te genera un buen juego de pivo, que es un equipo que te pone siempre las cosas muy difíciles, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que mejorar sobre todo el partido realizado, el último aquí contra Peñíscola, para que tengamos más opciones y que el devenir del partido sea mejor para nosotros. Nosotros tenemos que salir conectados en el partido y sobre todo por todo lo que tenemos en juego, ¿no? Si queremos seguir la parte alta de clasificación, tenemos que sacar los 3 puntos. Y eso no quiere decir que no vayamos a sufrir, que no vaya a ser un partido competido, que seguramente lo va a serlo así, pero tenemos que salir concienciados de que el partido va a ser muy difícil y a partir de ahí pues competir para que los 3 puntos se queden en casa.
1: Una mica amagat, Vadillo, el que diu és que no li va agradar gens l'inici del partit contra el Peníscola. L'equip no va començar bé, de fet l'equip rival es va avançar en el marcador per 0-1, i el que no vol, és a dir, vol una línia dintre del seu equip, i de moment hi ha partits encara que el Palma va i ve, puja i davalla, i això és el que no li agrada en el tècnic. Dit això,
0: molt perfeccionista.
1: Ha guanyat aquesta temporada per 2-4, 8-3, 2-7 i 4-3.
0: Qualsevol equip se canviaria,
1: sí,
0: amb el Palma.
1: No, evidentment. David Peña, el jugador del Palma, és el que pensa que, per què no, 5-5 després d'aquest partit, i parla del partit precisament contra l'equip gallec.
3: Creo que esta jornada 5 se presenta como una buena oportunidad para el equipo para conseguir esos 5-5 y para mantenernos sobre todo en el liderato de la liga. Yo creo que es muy importante porque al final son 15 partidos en esta primera parte de la liga, que es la apertura. Por lo tanto, ya tendríamos un tercio hecho y es muy difícil, tal y como están igual las cosas, sacar tanto.

0: dos puntos seguidos. Sabemos a qué nos enfrentamos, sabemos que tienen una gran plantilla y nos pusieron las cosas muy difíciles en el partido de pretemporada. Así que es verdad que a lo mejor, siendo Liga, pues cambia un poco cómo se puede presentar el partido. Pero el equipo tiene, o sea, el equipo creo que tenemos suficiente potencial como para poder ganar.
1: Aquest és el cartell de favorit que nosaltres deim i que en David Penya ho diu d'una altra manera, no? Però tot fa indicar que el Palma, en condicions normals, ha de guanyar o parlo. Una altra cosa és el que passi al llarg del partit. Sentim l'altra part. Què diu Gerard Casas, el tècnic de l'Oparrulo?
2: Cada partido es una final para nosotros y tenemos que afrontarlo así. Pues ahora nos toca ir a Palma, que sí que es verdad que lleva pleno de victorias y algunos de ellos de manera contundente, pero con confianza, con la convicción de que cada semana somos un poco mejores y a competir. Han hecho un auténtico equipazo ayer. Antes de ayer estábamos repasando la plantilla y tienen 3 jugadorazos por posición. Además han fichado poco, creo que a 3 jugadores y 2 de ellos, Núñez y Carlos, ya estuvieron con ellos varios años, que eso ayuda mucho, que conocen mucho a Vadillo, llevan varios años juntos. El otro es Zanotto, que es espectacular también, creo que tienen un equipo para aspirar a todo.
1: El tècnic Gerard Casas, que fa aquest repàs a la plantilla del
3: jove,
1: Palma.
3: Gavi.
1: Sí, sí, tècnics joves, com per exemple també Duró, el tècnic del Peníscola, la setmana passada. Són nous tècnics a la Lliga i això està molt bé també, aquesta renovació d'entrenadors joves. Darrere vau que ho escoltam, Kelle, jugador de Parrulo, que fa aquesta menció de que varen competir a mitges a Barcelona, varen dur un set, 6-1, i que esperen competir millor contra el Palma.
4: Es un equipo, como decía Gerard, que tiene una plantilla muy amplia y muy, muy buena. Entonces, bueno, obviamente pues no tenemos mucho que perder allí y creo que son partidos que gusta jugar siempre y cuando los compitas. Y tenemos la referencia del Palau, que no fue así. Entonces, espero que en Palma sí podamos competir, que sí que nos veamos con opciones y a intentar traernos algo bueno d'allí.
3: Clar, per cert, parlant de 5-5 i no queden, és a dir, seria com un terç ja d'aquesta primera volta, perquè la Lliga ha canviat, l'estructura de la Lliga i del títol ha canviat aquesta temporada.
1: Hem de recordar que tenim aquesta temporada 3 títols, és a dir, el torneig Apertura, que són 15 jornades.
3: Clar, seria 5, s'haurien jugat 5 partits.
1: Exacte, i ja en duim 5 amb el d'avui. Després ja està el torneig Clausura, que són els altres 15 invertint l'ordre de camp. I, dit això, després els primers i segons van anar al play-off ja per al títol que aquesta temporada crec que se diu supercampeón o qualque cosa així. És la novetat d'aquesta temporada.
3: Podrien guanyar 3 títols,
1: sí,
3: tres títols en una mateixa lliga,
1: títols,
3: no?
1: Efectivament. Jo crec que,
3: així com és el Palma.
1: Jo crec que això, mira, dit amb tot el carinyo del món, jo crec que això ho ha muntat en tirado, almenys si arriba el títol nacional d'una vegada. Tenir més opcions i aconseguir el títol nacional. Molt ràpidament, sí. 2 hores després del Palma o Parrulo, se juga el Cartagena-Noia, ha començat molt malament el Cartagena aquesta temporada, i aquesta jornada tenim 2 partits de l'Utza, un és el Jaén Elegido. Elegido és un equip que acaba d'ascendir també aquesta temporada i que ho està fent espectacular, està jugant molt bé al futbol sala,
3: no?
1: I amb resultats, i el Jaén és l'equip que comparteix el lideratge amb el Palma. I després tenim demà també el Pozo Murcia-Manzanares, un Manzanares que com les dues darreres temporades ha tornat a començar també molt, molt bé. Li va arribar l'altre dia 8-1 al Cartagena.
3: Ha començat golejador, i doncs, com el Palma.
1: Així és.
3: Gavi, 7:30, Palma Futsal o Parrulo, aquí a Esports en Joc.
1: I amb el mestre Miquel Vidal, com sempre.
3: Que vagi bé, Setran. Gràcies. 1:44.
5: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és esport.
6: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
7: Para ti y también para ti, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 9 hasta el domingo 11. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
8: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
9: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
8: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
9: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
8: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
5: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
10: Diumenge a les 4 de l'hora baixa segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
11: Benvinguts a Esports 3 en joc.
10: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.

0: Divendres, les postres en directe a IB3 Ràdio, fent prèvia de tot allò que passarà esportivament parlant aquest cap de setmana. I ara connectam amb Menorca. Miquel Cardona, bon dia.
1: Bon dia, Magda, com va?
0: Molt bé, la barca de Menorca, la barca que ja és camí de Sacuellamos per jugar demà el primer partit de la temporada a domicili. S'estrenava la setmana passada la barca a Lliga.
1: Mm-hmm. Efectivament, així és. Hem acompanyat les jugadores i el cos tècnic fins a l'aeroport. No hem pogut pujar a l'avió perquè el pressupost no ens dona per tant. Però així és, estan ja a camí d'aquesta localitat de Ciudad Real i on esperen les jugadores donar una mica de continuïtat, no? El gran partit, els 3 punts que van aconseguir en la primera jornada contra el conjunt canari del Heidelberg. L'expedició ciutadallenca està amb totes les jugadores disponibles i davant tindrà el Kiel, que és l'equip que juga a Sacuellamos, i que en principi és tota una incògnita. De moment, pràcticament a peu d'avió hem xerrat amb Patrick Rodríguez, la lliure madrilenya, que ens ha valorat aquest triomf que comentàvem de la primera jornada contra les Canàries i el que suposa aquest pròxim repte davant del Kiel.
2: El fin de semana pasado sabíamos que teníamos un rival durísimo y la verdad que empezar en casa también nos reforzó mucho a todas. Entonces, bueno, un resultado contra Heidelberg de un 3-1 y tal y como está la liga, para empezar es muy buen comienzo. Bueno, pues un Kiel duro, como siempre ha demostrado, y más en su casa, ¿no? Siempre ese pueblo de ahí tira mucho. Yo estuve allí jugando un tiempo y sé perfectamente la sangre que corre por las venas del voleibol. Y creo que jugar en casa también es un aliciente para ellas y nosotras no nos podemos dormir en ningún momento porque necesitamos estar tan sólidas como el fin de semana pasado.
1: Una necessitat que comentava Patrick que depèn de les pròpies jugadores de Pep Llorenç, i és que pel que fa al rival castellà és tot una incògnita, perquè ara mateix només segueix una temporada, una jugadora la temporada passada, i la primera jornada no van poder viatjar a Melilla pel temporal, per tant no s'han estrenat oficialment. L'única referència que hi ha del Kiel és el torneig de Sevilla, on la Barca es va imposar per 3-0. En tot això em fa aquesta reflexió, Patrick.
2: Bueno, al final hemos estado con lo poco que tenemos o lo poco que hemos podido rascar de los torneos que hemos tenido también contra ellas. Es un poco valorar individualmente lo que puede hacer cada una y un poco sobre todo basarnos en nuestro juego y en lo que podemos hacer nosotras, porque al final, lo que dices tú, al faltarnos información, realmente lo único que nos tenemos que responsabilizar a día de hoy es lo que podemos hacer nosotras y dónde podemos hacerles daño. No, no, por supuesto, los 3 puntos para casa.
1: Això sí que ho té clar la bona d'Anna Pàtria Rodríguez. L'objectiu, els 3 punts. Serà demà, a partir de les 6, Magda, aquest Kiel a Barca.
0: Perfecte, idò. Hi ha bon ambient en aquesta expedició, en aquest equip, la Barca, que ha començat bé i que tant de bo pugui tornar de Sacuellamos, com dèiem, amb aquesta victòria. Mm. I, per cert, ja que tenim Miquel, ho han dit a l'inici del programa, en bàsquet, el bàsquet Menorca, que jugui avui a Palència a les 9 del vespre, i és d'en Zamora, que no han aconseguit encara cap victòria.
1: No, i aquesta tercera jornada no pinta gaire optimista. Primera, perquè l'equip de Javi Zamora manté totes les baixes que arrossega de pretemporada, pendents d'incorporar-se Jay Sloder i Jerónimo Rubio, la lesió de Sasha Tvetkovic, un perímetre curt i una mica fastidiat físicament també, justament per això, per haver de jugar i fer esforços físics més dels que podria tocar, i pendents davant un rival d'avui d'un vell conegut, com és l'ex-Menorca Spencer Littleson, el màxim anotador que va ser la temporada passada, i un projecte del Palència que és un dels clars candidats a lluitar per pujar, una mica fora de la realitat d'aquest bàsquet Menorca, que encara està en plena construcció, tant que com comentàvem, té tots aquests jugadors pendents d'incorporar-se.
0: Mm, idò, complicat pel bàsquet Menorca aquest inici de Lliga, que li costa veure bons resultats i també marcat per aquestes baixes que mos comentaves. Idò, bàsquet i vòlei, en aquest cas, ja n'han fet prèvia. Miquel, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
1: I igualment, companys.
0: 1:50.

0: Va, que hem de parlar de motos perquè hi ha gran premi de motociclisme aquest cap de setmana, gran premi d'Indonèsia, que ja està en marxa el circuit de Mandalika i ens han arribat bones notícies de Moto2. Saludant primer el nostre especialista, en Pedro Mas, a qui me fa il·lusió retrobar-me en directe després de tant de mesos. Pedro, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Magda, un plaer tornar-te a escoltar de nou.
0: Moltes, ja moltes gràcies. Jo vos he anat seguint tot lo que m'han deixat, tot lo que he pogut. Però, Pedro, arribam amb bones notícies a Moto2, tot d'una en parlant, però a MotoGP encara no tenim Joan Mir a Indonèsia.
1: No, encara no. A veure si a Austràlia, la propera carrera, ja hi podrà ser, arrastrant aquests problemes amb els símptomes que tenia de cansament extrem i pèrdua d'energia. Jo vaig poder parlar amb ell aquesta setmana i em va dir que ja estava bastant millor, però bueno, li van trobar aquests paràmetres a la sang una miqueta descompensats i li feien tenir migranya, problemes de vista qualque vegada, recordant-se d'Hiplopia famosa, aquella que va tenir Marc Márquez també,
0: sí.
1: I que això, pues, amb pilots que se posen a 300 i pico per hora, pues és delicat posar-se damunt la moto, no? O sigui que millor seguir la recomanació amb metges, de repòs total fins que arribi la carrera a Austràlia i ja veurem si ja se pot tornar a incorporar.
0: Sí, li desitgem que primer de tot que se trobi bé i una vegada que s'hagin superat tots aquests símptomes i que els metges l'hagin tractat i li donin salta definitiva, després ja el tornarem a veure en els circuits. Sense Joan Mir, però una MotoGP, no?, que en Márquez i companyia continuen fent de set seves.
1: Exacte, així és. Veurem com anirà aquest cap de setmana. Raúl Fernández, en la segona sortida, sí, d'avui de matí, pues, li ha anat bastant bé. En Márquez està en pla humil, de que veu que no té massa possibilitats, perquè per ell que s'ha pris ja va millor i tal, però la seva estratègia sempre és, després d'aquesta humilitat, pegar un cop damunt la taula de la carrera i guanyar, no? Veurem com va MotoGP.
0: I a Moto2, ho dèiem, bones notícies, a part d'aquests dos darrers gran premis que ha guanyat Izan Guevara, avui de matí també ha estat el més ràpid en els primers entrenaments lliures.
1: Exacte, així és. Izan està en un moment esplèndid. S'ha agafat molt en sèrio això de l'or de voler ser campió del món de Moto2. Ha guanyat les dues darreres carreres i ha reteat 27 punts, ni més ni manco, que el líder, en Manu González, que la setmana passada va tenir un pot de mala sort també, que la moto se li va aturar a la parrilla, però bé, són coses de les carreres. I ara, pues, Magda, la pressió, evidentment, és per Manu, ja que per Manu González, que és el líder, ja que Nissan, la diferència de punts que havia saturada d'estiu, ara mateix, pues, ell anava disfrutant de les carreres, anava fent carreres, anava disfrutant, però ara sí que pot disfrutar de bon de veres, perquè tan sols els separen 10 punts, i en Manu González avui de matí només ha pogut a ser quart, o sigui que les coses tornen a pintar bastant bé per aquest cap de setmana per Nissan.
0: Clar, està 10 punts i mig de Manu González, ha fet una remuntada, no? Tu deies, s'ha pres en sèrio això de voler ser campió del món. Nissan és un pilot que a Moto2, no sé si li ha costat una mica les primeres temporades a adaptar-se i també els primers gran premis d'aquesta temporada, però ara, Pedro, tu trobes que està en el seu millor nivell?
1: Està en el seu millor nivell, sense cap dubte. Mira com l'han de veure també tant l'equip com els organitzadors, com la marca, com tothom, que en Manu González, que va líder i que ha anat líder fins ara en el Mundial, no té lloc a MotoGP i en Nissan, pues, el seu talent és més que evident i li han donat l'oportunitat de poder pujar a MotoGP l'any que ve. No és una cosa fàcil, ben que dit, el tenim a tocar una altra vegada de que puguem tenir un altre campió del món. I ahir, Magda, t'escoltava l'entrevista amb Cristina, sí, de Cristina Greig, que deia lo difícil que és estar a Cèl·lit, no? I lo difícil que era començar a estar a Cèl·lit. Sí. És que ja a Mallorca, per aquí ho tenim, a Balears, tot molt normalitzat, això de tenir tant de campió. Però és que no som conscients de que Nissan, o sigui, que podem tenir un altre campió del món una temporada més, i ja me diràs, si pogués pujar a MotoGP, haguent d'estar campió del món de Moto3, campió del món de Moto2, i evidentment, per les temporades futures, tant Izan Guevara com en Pedro Acosta, com en Diego Moreira, ben que dir, són pilots molt jovenets que són i seran el futur de MotoGP. Tal vegada Ojalà poguéssim veure ni tant també campió del món de MotoGP.
0: Sí, és brutal. Aquest de setmana pot guanyar un tercer gran premi consecutiu. Si vols, repassar amb horaris per seguir-los.
1: Exacte, sí, demà allà s'esprint, bueno, el canvi horari, pues ara que fent llet i ensaïmada.
0: Exacte, a les 9 de matí.
1: A les 9 de matí, la carrera esprint. I després, el diumenge, un pot de matinada a les 6 des de matí, Moto3. A les 7 i quart, esperen veure tornar a guanyar ni tant a Moto2. I a les 9, MotoGP, per veure que en Marc Márquez i companyia, que en fan de set seves, a veure manca parant.
0: Idò, mos espera un dissabte, més o menys, a les 9 està bé, i diumenge mos han d'aixecar prest, perquè esperam veure, com dèiem, a les 7 i quart guanyar Nizan Guevara, que seria el tercer gran premi consecutiu, retallaria més punts, se posaria líder pràcticament ja d'aquest Mundial, i queden pots grans premis, i després a les 9 la cursa de MotoGP. Pedro, un altre dia, avui tenim poc temps, però bé, te demanaré per Fernando Bujosa, que ja té plaça a Moto3.
1: Exacte, sí, ho tenia també per comentador, em poden xerrar un altre dia amb un poc més de temps, però
0: poden comentar, sí.
1: Un altre pilot que ja empeny per darrere, que no teníem representació ara aquestes temporades a Moto3, però ja tindrem representació mallorquina una altra vegada en el Mundial de Moto3, arriba de fer subcampió de la Red Bull Rookies Cup, uh-huh. I un altre pilot amb moltíssim de talent, amb moltíssim de recolzament per pilots com, per exemple, en Augusto Fernández, que ha entrenat moltíssim amb ell, que en fer el té com un referent també, i que segur que m'ho donarà moltíssimes alegries, o m'ho seguirà donant alegries en això tan difícil i que ja tenim tan normalitzat, que es treure campió del món de lo que sigui, però en aquest cas de motociclisme des de Mallorca.
0: Clar, és que 11 pilots mallorquí que participaran en el Mundial de Motociclisme. És brutal. De 7 anys té en Fer Bujosa, que com dèiem té plaça, i l'any que ve l'haurem de seguir. L'afegim en aquesta llista, no?, que repassant cada divendres quan hi ha Gran Premi, haurem d'afegir també Fer Bujosa en aquesta llista. Pedro Mas, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
1: Moltíssimes gràcies i ben retornada.
0: Gràcies.

Va, crec que vam amb aquesta cançó homenatge a aquells que s'acomiaden amb aquesta cançó Elefants. I vos recordam tot el que ve d'Esport en directe aquest cap de setmana a IB3 Ràdio. Avui, a partir de les 7 i mitja, primera edició del cap de setmana d'Espostres en Joc, amb el partit de futbol sala entre el Palma Futsal i l'Opar Rulo, i a les 9, partit de primera federació de futbol entre l'Uda Eivissa i el Madrid Castella. I diumenge a les 12, segona federació, amb el derbi entre l'Atlètic Balears i el Mallorca B, i el partit del Poblense i la Penya Esportiva. I a les 6 i mitja, Mallorca a Les Palmes, primera divisió a Sant Moix, a partir de les 4 en tota la prèvia i l'equip d'Espostres en Joc. Que tingueu un bon cap de setmana.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. €20 milions d'euros procedents del narcotràfic blanquejats amb la compra d'immobles al barri de la Soledat, a Palma. Aquesta és la gran descoberta assolida per la macrooperació desplegada aquesta setmana per la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària després de més d'un any de recerca. En el dispositiu s'han detingut 21 persones, entre les quals Pablo Campos, el líder del clan que du el seu nom i principal investigat de la trama. Ell i 12 persones més han quedat en llibertat amb mesures cautelars avui migdia, després de passar a disposició judicial. És un dels assumptes més destacats avui divendres 9 d'octubre, un dia amb altres qüestions que volem avançar en titulars amb Marta Puyalto i Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: El govern tornarà a abordar amb els sectors l'encariment de preus.
2: L'executiu vol recollir les demandes dels sectors i l'impacte de l'augment dels preus, especialment dels carburants, i avaluar si engega noves mesures després dels 160 milions d'euros aprovats en ajudes a l'abril.
1: A Saja Balears, mentrestant, se suma a la tracturada de dia 28 a Madrid.
4: Una protesta que cerca reclamar solucions davant l'encariment continuat de despeses i la pèrdua de rendibilitat del sector. A l'arxipèlag se sumen, a més, els sobrecostos estructurals derivats de la insularitat, i aquesta és la perspectiva que traslladaran els representants de l'organització agrària a les illes a la capital espanyola.
1: Investigadors universitaris defensen regular amb urgència la mobilitat als punts turístics.
2: És el posicionament del grup de recerca GD Tour de Universitat de les Illes, que proposa estudiar paquets de mobilitat per a turistes. Contingut de les primeres jornades sobre mobilitat sostenible, governança territorial i capacitat de càrrega turística que té lloc avui a Palma.
1: La jurista sud-africana Navi Pillay guanya el Nobel de la Pau.
4: Figura emblemàtica a les Nacions Unides i al Tribunal Penal Internacional. Ha estat reconeguda per l'excepcional coratge i integritat i pel seu paper fonamental a l'hora de garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis.
1: A partir de les dues i mitja, ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Mallorca, Ferran Montero assumeix la responsabilitat de governar Manacor com a nou batlle fins a exaurir la legislatura amb la millora dels serveis municipals com a principals reptes. Laura Benrey, bon dia.
5: Bon dia. En conversa amb IB3 Ràdio ha detallat que es vol renegociar amb les empreses adjudicatàries del servei de neteja viària i de la recollida de residus voluminosos per resoldre les deficiències detectades. Apunta a una major freqüència de recollida i també a l'ampliació de la plantilla com a solucions. També ha anunciat la imminent posada en marxa del pla per a reasfaltar una setantena de carrers.
1: A Eivissa, el sector turístic fa caixa amb el closing de les discoteques i el pont del Pilar. Carmen Tires, bon dia.
6: Bon dia, així és. Per aquest cap de setmana llarg hi ha previstos més de 1.100 moviments. A l'aeroport d'Escudolar, els clubs també calculen que entre 25 i 30.000 persones ompliran els seus establiments, clients que pagaran una mitjana d'entre 60 i 150 euros per entrada estàndard. També els hotelers tenen bones previsions per al cap de setmana, esperen bones xifres d'ocupació, també per la coincidència amb una prova esportiva a la Volta a Eivissa en BTT.
1: A Menorca es reinicien les obres del nou Verge del Toro de Maó. Axel Camarasa, bon dia.
7: Bon dia. Avui el Consell del Govern ha autoritzat adjudicar les obres a una nova empresa i reprendre així el projecte de l'antic hospital amb una inversió de prop de 29 milions d'euros. Després de 3 anys amb les obres aturades per modificar bona part d'aquest projecte, el pressupost s'ha duplicat. Previsiblement, la reforma es reactivarà durant el primer quadrimestre de l'any que ve.
1: Pel que fa als esports, Joan Gabriel Bausà, bon dia.
8: Bon dia.
1: El Mallorca vol retrobar-se amb la victòria diumenge contra les Palmes.
8: I ho fa amb el retorn dels internacionals Valiant, Lubumbo i Beristrom, mentre Luis García lleva importància a la pressió pels resultats i defensa la tranquil·litat de l'equip. Per altra banda, la selecció espanyola femenina prepara Washington el primer dels dos amistosos contra els Estats Units, amb Patri Jarro i Lucía Corrales, i les baixes de Catacoll i Mariona Caldentey. L'Illes Balears fa el futsal, defensa avui el lideratge i el pla de victòria davant l'Oparrulós o Moix, amb l'objectiu d'encadenar el cinquè triomf consecutiu, un partit que el podreu seguir a IB3 Ràdio. Per altra banda, l'Azul Marino Mallorca suma la segona victòria de la temporada després de superar el Girona per 83-89 i Izan Guevara marca el ritme. El Gran Premi d'Indonèsia bat el rècord del circuit de Mandalika.
1: Pel que fa al temps, pendents de Menorca, que s'han vist taronja per fenòmens costaners adversos.
2: L'Agència Estatal de Meteorologia manté activada l'alerta fins a les 3 del migdia i fins a la mitjanit de nivell groc. Durant el matí s'han registrat onades superiors als 5 metres. La mala mà ha obligat a cancel·lar el Margarita Salas de Baleària d'ahir, que feia la ruta amb Barcelona, i els passatgers han hagut de ser recol·locats. També s'han cancel·lat les connexions amb Alcúdia.
1: La previsió detallada del temps amb Marc Calentell, bon dia.
3: Bon dia. Per aquestes pròximes hores parlarem ja de temps més estable. El cel es va destapant i el dia de que va, sense núvols. Pot quedar qualque núvol residual, però poqueta cosa. Tot això amb aquest vent de tramuntana i mestral que va fluixant, bufaran qualque cop moderat només a punts de Menorca, encara parlant, però, de situació marítima alterada. Atenció al nord de Menorca amb aquestes onades que superaran els 4 metres d'altura, amb un ambient més fresc, que es nota aquesta refrescada, amb aquests valors màxims que avui es mouran entre els 20 i 24 graus més elevades cap en el sud. Per demà, començar amb aquest cap de setmana llarg amb molta estabilitat. Això sí, la nit refrescarà, mínimes baixes a l'interior de les illes, valors de 10, 12, 13 graus, un poquet més suaus arran demà. Això sí, demà migdia puja la temperatura màxima ja de 24 a 26 graus. Demà un dia de sol, qualque nigulat al migdia a l'interior de Mallorca, sense precipitació, i vent que bufarà feble en qualque cop moderat de mestral a Menorca. Per diumenge, també, molta estabilitat, domini del sol, amb nígols de darrera hora, i sí que és vera que dilluns poden augmentar lleugerament aquestes ennigulades, però mantindrem aquestes temperatures molt agradables, màximes de 25 a 27 graus, i això sí, durant el vespre l'ambient serà fresquet.
1: Bernat Nadal és al control tècnic. Són les 2:07.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Ho dèiem en portada, han quedat en llibertat, però amb mesures cautelars als 13 membres del clan del Pablo, que avui han passat a disposició judicial, entre els quals el mateix líder. Els van detenir per la presumpta implicació en una trama de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic.
2: Durant més d'un any, la investigació s'ha centrat a aclarir on acabaven els doblers procedents del tràfic de drogues del Pablo. La principal hipòtesi és que s'haurien invertit en la compra d'immobles al mateix barri de la Soledat de Palma per valor d'uns 20 milions d'euros. D'aquesta manera, el clan s'hauria anat fent seves totes les cases que enrevoltaven el domicili del principal investigat i considerat també el líder del grup. De fet, ja fa 2 anys, en una altra operació, es va descobrir que mitjançant obres clandestines les cases estaven unides per dins amb un gran pati amb piscina, però també pel subsol a través de túnels. Dimarts passat, un desplegament amb 200 efectius de la Policia Nacional i de l'Agència Tributària va permetre als agents entrar-hi. S'intervengueren cotxes, joies, armes de foc, documentació i diversos paquets de droga. No es descarten noves detencions, ja que l'operació continua oberta.
1: També a la plana de tribunals ha estat condemnat a 38 anys d'internament psiquiàtric l'home que va matar la seva mare i el seu germà a Manacor l'abril de 2024.
2: L'acusat pateix un trastorn mental greu, crònic i sense possibilitat de cura. Així ho ha determinat el magistrat que ha decretat el seu ingrés a un centre psiquiàtric penitenciari durant 38 anys. El processat Miquel Vinimelis, de 51 anys, haurà a més d'indemnitzar la seva germana i els 3 agents de la Policia Nacional que va atacar quan l'intentaven detenir amb prop de 53.000 euros. Segons l'escrit, no és conscient de la seva malaltia i qualsevol detonant podria desencadenar un nou brot psicòtic. Els fets jutjats es remunten al 28 d'abril del 24. L'acusat va aprofitar la poca mobilitat de sa mare per agredir-la fins a la mort. Després va cremar el cos. A continuació, va atacar el seu germà, que patia una gran discapacitat, i el va colpejar fins a acabar amb la seva vida.
1: Ja en aquesta hora seguim pendents de les deliberacions del jurat popular sobre el crim del coll d'en Rabassa a Palma, de determinar si George i Virgilio Tellano va cometre un homicidi o un assassinat després de clavar fins a 66 punyalades la seva exparella Maria del Rosario. La Fiscalia, l'acusació particular i les populars sostenen que va actuar amb traïdoria i acarnissament i demanen per a ell, recordem-ho, 27 anys de presó.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: A Eivissa s'inicia un cap de setmana de molt d'oci. Des d'avui i fins dilluns, les discoteques de l'illa celebren les seves festes de tancament a l'aeroport d'Escodolà. Aquest dia hi ha previstos més de 1.100 moviments. Carmen Cires.
6: Una xifra un poc més baixa que la de l'any passat quan es van produir 50 moviments més. Els clubs calculen que entre 25 i 30.000 persones ompliran els seus establiments aquest cap de setmana llarg, persones que pagaran entre 60 i 150 euros per entrada estàndard. Destacar que enguany Amnesia celebra el seu 50 aniversari amb una festa que començarà a les 5 de la tarda de dissabte i durarà fins a les 12 del migdia de diumenge. Són alguns dels clubbers recent arribats a l'aeroport d'Eivissa aquest migdia.
9: Avui de nit anem a Pachá i després anirem a Amnesia i Unidos. També anirem a Destino. Podrien ser 500 o 600 euros i hem pagat un munt de begudes per avançar.
10: I've paid for a lot of drinks already.
11: Wow!
12: A lot!
13: Molt! No hi comptarem.
14: Sense límits.
15: No límits.
1: I l'encariment del carrosser farà que enguany vengui molt poc turisme nacional per aquest pont del 12 d'octubre. Els bitllets d'avió des de la península s'enfilen fins als 800 euros, fet que atura les reserves. Així ho ha confirmat l'Associació d'Agències de Viatge de les Illes, Aviva, que col·loca, per altra banda, Madrid com la destinació preferida dels illencs.
2: Els sectors econòmics es ressenten de les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, que té sobre el preu del combustible i l'aviació no s'escapa. Per a un peninsular, venir a aquest pont a la comunitat pot costar-li entre 600 i 800 euros, el 70% dels quals són a causa del querosè. Això fa que enguany hi hagi menys demanda de turisme nacional que ha triat passar aquests tres dies a altres destinacions més barates que l'arxipèlag. Pedro Fiola és el president d'Aviva.
16: I costarà molt venir aquí per aquest pont, perquè els bitllets d'avió en aquest moment, la mitjana, és que estan costant aproximadament entre 500, 700 i 800 euros. Amb aquests preus, on el 70% de la inversió sobre el seu propi bitllet d'avió, serà molt complicat que per aquest pont vegem molt de peninsulars.
2: Pel que fa a les destinacions que més han triat els residents, destaquen com cada any les capitals europees, com ara París, però sobretot, enguany, Madrid.
16: És vera que Madrid com a capital suscita molt d'interès, però el fet d'aquest excedent oferta complementària que té, no tan sols a nivell gastronòmic i cultural, sinó que el fet de que tingui musicals, a més coincideix amb el concert de Shakira, i per què no, amb la desfilada de les Forces Armades, reuneix tots els requisits, sobretot per aquells que volen un escapat.
1: Així doncs, la d'avui és una jornada de molta activitat als aeroports de les Balears a motiu d'aquest pont. Només avui hi ha programats prop de 1.300 vols, 5.000 en tot el cap de setmana llarg. A Son Sant Joan hi ha la nostra companya Laura Marcos. Bon dia, Laura.
17: Bon dia, Ido. Sí que es nota l'inici del pont aquí a Son Sant Joan. Hi ha bastant de moviment de viatgers. Durant la darrera hora han aterrat més d'una trentena de vols, molts d'ells procedents d'Alemanya, de Berlín, precisament. És aquest turista que ens ha contat que ha vingut a Mallorca per feina, tot i que no és la primera vegada.
18: Berlín. Pero vengo por trabajo. Y tenía siempre, bueno, he vivido aquí 20 años, así que no soy un clásico turista.
17: Una petita mostra dels primers que arriben a l'illa a les portes d'aquest cap de setmana llarg, en què s'esperen pocs visitants nacionals per l'encariment dels bitllets. I entre els que parteixen hem trobat un pot de tot, joves que surten per visitar la família Alacant, una parella que viatja a Menorca, en dos casos amb preus més elevats de l'habitual, i un viatge per als més petits a Alemanya.
19: Vamos de vacaciones a Menorca. Sí, a la isla d'aquí al lado.
20: Vam agafar fa poquet. Però els duim a veure en Peppa Pig. I a Legoland.
21: Sí. Bastante más caro. De hecho, yo me tendré que volver el martes en vez del lunes.
17: S'espera que dissabte sigui el dia amb més vols, amb 1.350 seguit del diumenge, el dia d'avui i dilluns. Per illes, des d'avui fins a dilluns, passaran per l'aeroport de Palma 3.574 vols. El d'Eivissa registrarà 1.136 moviments, mentre que en el de Menorca hi haurà 455.
1: Gràcies, Laura. I la normativa de limitació de cotxes a Eivissa es presenta com un cas d'èxit de mobilitat sostenible sense afectar el sector turístic i l'economia de l'illa a unes jornades específiques que s'han fet al campus de Palma de la UIB. Entre els factors que han propiciat que sigui un exemple a seguir per Mallorca, entre d'altres territoris, hi ha la millora i modernització del transport públic. Aina Morales.
22: Un fet que reivindica el Consell de Mallorca de cara a l'entrada en vigor d'una normativa semblant al juny que ve i que ha estat un dels aspectes que més ha lloat la investigadora del grup d'estudis demogràfics i turístics Joana Maria Petrus, impulsora d'aquestes jornades. La implantació d'una app que permet saber les hores del pas per parada de tots els busos d'Eivissa, diu, ha estat una de les claus de l'èxit.
11: I clar, i això fa que fins i tot els lots, a lo millor que juguen a futbol, que tenen 12 anys, en comptes de que son pare l'hagi de dur d'una banda a l'altra, miren el bus, frissa perquè queden 4 minuts i han d'agafar el bus. Els bus que han posat a Eivissa són una flota 70% de cotxes elèctrics que tenen wifi a dins l'autobús i a més poden carregar els mòbils dins l'autobús. Això, evidentment, atreu a la gent jove.
22: I això, diu, genera nous hàbits de mobilitat que semblen una llavor d'esperança per un futur amb manco cotxes. Pel que fa a la mobilitat dels turistes, Petrus proposa que s'estudiï la possibilitat d'oferir paquets de mobilitat, ja sigui en transport públic o discrecional concertat, que faciliti la mobilitat per l'illa sense haver de contractar un cotxe de lloguer. El conseller de mobilitat d'Eivissa, Mariano Juan, ha enviat un missatge de tranquil·litat i de necessitat de valentia al Consell de Mallorca.
12: Hi ha que tirar endavant, hi ha que veure quin és el pols social i que no és o turisme o caos. Es pot gestionar l'èxit. I això jo crec que és una cosa que hem pogut demostrar en altres, en diverses àrees, però sobretot amb aquesta.
22: I des del Consell de Mallorca, el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, es compromet a prendre nota de les conclusions que es puguin extreure d'aquestes jornades i estudiar la possibilitat de transferir aquest coneixement a la posada en marxa de la limitació de vehicles l'estiu que ve. La col·laboració, apunta Rubio, també serà en dos sentits.
14: Perquè també alumnes puguin fer feina, no?, en el Consell, en totes aquestes dades i amb totes les càmeres, tots els dispositius que nosaltres estem posant i els hi posam al seu abast i a la seva disposició, no?, per millorar el que seria la capacitat acadèmica, intel·lectual de la universitat i per tenir els millors treballadors.
22: Si tot va segons el calendari previst, la limitació de cotxes a Mallorca entrarà en vigor el mes de juny.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Són les 2:17. Avui han continuat els actes de memòria de Mari Carmen, la dona de 87 anys, que fou desnonada el passat mes de setembre. La Confederació de Sindicats Inquilines i els sindicats Comissions Obreres i UGT han convocat avui migdia un minut de silenci a tots els centres de treball. Carme Moreno.
15: Davant la seu del sindicat UGT s'hi han concentrat una trentena de persones, entre elles la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials. Maria José Cordero ha explicat que hi ha molta indignació, tristesa i frustració per mort de la mort d'Anna Mari Carmen.
23: Però també esperança, perquè aquesta dona, amb totes les seves limitacions, la seva edat, ens ha donat una lliçó a tots. Jo la primera, i és el fet de que no t'has de rendir mai, has de lluitar per lo que creus que és teu, malgrat te diguin que no te toca, que les lleis diuen que no.
15: Arran de les eleccions generals del 29N, s'esperen setmanes de molta mobilització social i reunions sindicals. Després d'aquest minut de silenci, a la seu de comissió ja s'ha parlat de la vaga general del pròxim dia 11 de novembre. El secretari general de Polítiques Públiques, el sindicat Daniel Càmara, ha dit que es tracta d'una aturada ben necessària per reivindicar millores salarials i acabant la crisi de l'habitatge.
24: La parte empresarial está hablando incluso de huelgas ilegales, pero lo que saben las patronales perfectamente es que tienen bloqueado el acuerdo de negociación colectiva estatal, que tienen bloqueado los convenios colectivos a nivel provincial y autonómico y que por lo tanto nos están impidiendo negociar subidas salariales que permitan afrontar con posibilidades el precio de la vida, ¿no?
1: I encara sobre la crisi de l'habitatge, l'Ajuntament de Palma encara no té data per desallotjar la quarantena de persones que viuen als edificis annexos de l'antiga presó. Encara no els han enviat les notificacions per abandonar les instal·lacions. Sí que Cort ha fet aquesta setmana un primer pas amb l'aprovació de la demolició dels edificis.
15: Sí, els habitants de l'antiga presó viuen amb preocupació i incertesa el seu desallotjament, ja que diuen que no tenen on anar. És el cas de Aurora, que té 56 anys i d'ençà de la pandèmia viu a l'antiga presó. Té una petita pensió de 600 euros que lamenta no li permet llogar un pis i pagar les despeses del dia a dia. És per això que ha fet aquesta crida al batlle de Palma, Jaime Martínez.
25: Ayudaos a limpiar todo esto y que nos ponga luz de agua. Es lo que tiene que hacer el alcalde. Y que se dé cuenta que es un alcalde. Porque para mí, este alcalde de Palma no es un alcalde. Porque hemos ido a hablar con él cara a cara y no nos ayuda. Ayuda a los ricos, a nadie más.
15: Fins al passat mes de juny, Aurora vivia a la part de l'antiga presó que fou desallotjada. Ara espera que, si finalment han d'abandonar aquestes instal·lacions, l'Ajuntament els doni més temps.
25: Allí no se nos engañaron. Allí de repente viene un día y ve a usted para fuera.
15: La plataforma d'afectades per l'hipoteca demana a l'Ajuntament que ofereixi una alternativa habitacional definitiva als habitants, ja que es tracta de persones en situació d'extrema vulnerabilitat, diu la PA. Cort ha assegurat que tornarà a posar a disposició la seva cartera de serveis socials per a aquests habitants.
1: També a Palma, Songüells tindrà 235 pisos nous, una quarantena més dels previstos inicialment. El Consell de Govern ha actualitzat avui el nombre d'habitatges previstos a la reserva estratègica d'aquesta zona.
3: La normativa autonòmica actual de 2025 permet augmentar la densitat i edificabilitat prevista. Segons l'executiu, una de les principals novetats és l'increment de l'habitatge assequible. En total, n'hi haurà 118, 37 de protecció pública i 81 de preu taxat. Són una vintena més que en la previsió inicial. La resta, 117, seran de preu lliure. És el vicepresident Antoni Costa.
4: Amb el nou còmput, Sarrés de Songüells tindrà capacitat per acollir fins a 235 habitatges, dels quals més de la meitat, concretament 118, de preus assequibles, habitatges protegits i de preu taxat.
3: L'acord del Consell de Govern actualitza així els paràmetres urbanístics d'aquest àmbit de Palma, declarar reserva estratègica de sòl l'any 2009.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
6: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Una actualitat que passa per la plana econòmica quan són les 2 i pràcticament 23 minuts. Ho avançàvem en titulars. El govern iniciarà la setmana que ve una nova roda de contactes amb els sectors econòmics per consensuar noves mesures per fer front a l'escalada de preus.
1: Ara, en vista que continua l'espiral inflacionària, el govern vol evitar que aquest increment dels preus del transport de mercaderies i combustibles acabi, repercutint amb un increment de preu de la cistella de compra de ciutadans.
0: El vicepresident Costa vol mesurar l'impacte de l'augment dels preus, especialment dels carburants, i escoltar les propostes.
2: De moment, no ha concretat quines mesures podria adoptar. Costa ha explicat que primer vol escoltar les demandes dels sectors i estudiar el decret aprovat pel Consell de Ministres per abaratir els carburants pendent de convalidació parlamentària. Serien noves actuacions que es farien des d'aquí després dels 160 milions d'euros en ajudes que l'executiu va pactar a l'abril per fer front als efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà i que ara s'estan cobrant.
0: D'altra banda, hem sabut que Sajà Balears participarà en la gran tracturada convocada dia 28 a Madrid per exigir ajudes per pal·liar els efectes de la pujada del gasoil professional a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. És una protesta que organitza aquesta organització a l'àmbit nacional amb la COAC també i el sindicat Unió d'Unions. No hi formarà part, però, la Unió de Pagesos, l'altra societat representativa del sector primari.
2: Les tres entitats convocants exigeixen un pla de xoc davant dels costos de producció, una política agrària comuna més forta per protegir les rendes d'agricultors i ramaders, preus justos i una llei de la cadena alimentària que es compleixi. Assegura el sector que està al límit, que produir costa cada dia més i que això no ho poden reflectir en els preus. Assaja afirma que a les Balears la situació és especialment preocupant perquè a totes les dificultats se li han de sumar els costos de la insularitat.

0: Més de 38,7 milions d'espanyols estan cridats a votar al proper 29N, més de 870.000 persones en el cas de les Balears, i d'aquests, 1,6 milions a Espanya ho podran fer per primera vegada en haver fet els 18 anys des dels comicis anteriors. A més, hi ha també 2.700.000 electors residents a l'estranger, que són 440.000 més que el juliol de 2023. Són dades que hem conegut avui, quan queden 51 dies per les eleccions generals. Mentrestant, els dos partits majoritaris, Partit Popular i PSOE, comencen a perfilar com seran les seves campanyes.
1: El director de la del Partit Popular, Miguel Tellado, ha presentat avui la seva amb el lema "A la fi" i que s'entraran a retreure la gestió dels 8 anys socialistes.
2: No se puede ser de centro en España y votar a Pedro Sánchez. Pedimos que nadie olvide en estos 50 días todo lo que Sánchez ha hecho en estos 8 años.
1: Mentrestant, Pedro Sánchez centrarà la seva campanya en l'habitatge. Avui, en una entrevista del diari El.es, ha demanat no oblidar el dolor pel desnonament i posterior mort de Mari Carmen i transformar-la en accions polítiques per evitar que torni a passar.
3: Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor. Y es lo que hemos hecho junto con otros muchos grupos parlamentarios con la aprobación y esperemos la convalidación del Real Decreto Ley que prohíbe precisamente desahucios como el que sufrió Mari Carmen.
0: I amb el PP i el PSOE amb la campanya encaminada, on encara està en bastant, és a les esquerres, en ple debat sobre si presentar-se plegades amb el front ampli o si fer-ho amb marques pròpies, unides o no, a cada territori.
1: Avui s'han succeït de nou les opinions. Antonio Maillo, líder d'Izquierda Unida, manté que s'ha de fer plegats.
4: Si queremos ser relevantes para el próximo ciclo, tenemos que presentar un frente lo más amplio posible, con muchas organizaciones, con una sola propuesta político-electoral que nos haga ser relevante y determinante.
1: Discrepen, però, Adelante Andalucía, l'esquerra majoritària a la comunitat a les darreres autonòmiques després del PSOE, segons ha explicat el seu líder José Ignacio García.
5: Cuando tenemos un gobierno que en gran parte ha defraudado a tantísima gente y si no, la izquierda del gobierno no estaría bajando tanto en las encuestas, necesitamos otra izquierda.
1: A València, Mònica Oltra aposta per una llista única, però liderada per Compromís.
6: Un frente valenciano en el que estén todas las fuerzas políticas que representan a la izquierda y al valencianismo político. Obviamente Compromís en ese sentido es un poco pues, la fuerza que, por la que ha de pivotar.
0: De la plana judicial, el jutge Pedraz ha rebutjat imputar per ara al PSOE el cas Leire Díez, com demanava el Partit Popular poques setmanes abans de la campanya electoral.
1: L'instructor de l'Audiència Nacional, que investiga una suposada trama per entorpir la justícia liderada per l'exmilitant socialista Díez i l'exsecretària d'Organització de la Formació, Santos Cerdán, ha acceptat els arguments de la Fiscalia Anticorrupció i ha decidit que, encara que hi ha indicis de l'actuació del PSOE, la seva imputació és prematura perquè queden diligències per practicar.
0: I el govern espanyol no descarta indultar abans de les eleccions l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets en el cas de la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La petició ja està damunt la taula del Ministeri de Justícia, que ara valora si, què ha de fer, segons ha confirmat el ministre Félix Bolaños a una entrevista a RAC1.
7: No lo descartamos, tenemos que estudiar el expediente, que el expediente ya está en la mesa del Ministerio de Justicia y a partir de ahí, pues bueno, ya veremos si procede tomar una decisión en estos días o procede dejarlo para más adelante, la decisión que adoptemos, que no prejuzgo tampoco cuál será la decisión que adoptemos respecto a esa petición de indulto.
0: És un dels noms propis del dia. La jurista sud-africana Navi Pillay ha estat reconeguda amb el Nobel de la Pau pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional. El jurat d'Oslo reconeix una persona que amb valentia i integritat excepcionals, diu, ha obert camí cap a un ordre jurídic global més integral.
1: Navi Pillay, de 85 anys, està magistrada del Tribunal Superior de Sud-àfrica, presidenta del Tribunal Penal Internacional per Ruanda i jutgessa de la Cort Penal Internacional. Va ser així mateix alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans i fins fa poc va presidir la Comissió Internacional Independent d'Investigació de l'ONU sobre el territori palestí ocupat. Avui encara ostenta el càrrec de jutgessa de la Cort Internacional de Justícia, en el qual s'acusa Myanmar de genocidi.
0: I amb aquest punt ens acostem ja a les 2:30, moment, ja ho sabeu, de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Són les 2:30. Bon dia. Temps ara per la informació de Mallorca i començam amb una darrera hora. Ha mort un pilot i el seu copilot ha resultat ferit crític amb lesions medulars en un accident durant una prova automobilística.
1: Segons informa la Guàrdia Civil, el vehicle ha caigut per un barranc durant el Rally 550 Challenge de Mallorca que transcorre per la Serra de Tramuntana. De moment es desconeixen les circumstàncies exactes del sinistre, així com l'identitat de les persones afectades. Aquesta prova esportiva, que havia de continuar durant tota l'hora baixa, de moment ha quedat anul·lada.
0: El nou batlle de Manacor, Ferran Montero, assumeix la responsabilitat de governar fins a exaurir la legislatura amb la millora dels serveis municipals com a principals reptes.
1: La millora dels serveis de neteja viària i la recollida de residus voluminosos seran prioritaris per resoldre les incidències detectades. Apunta una major freqüència i també a l'ampliació de la plantilla. També ha anunciat la imminent posada en marxa del pla per reasfaltar una setantena de carrers.
0: Sant Llorenç recorda avui les 13 víctimes mortals de la torrentada de fa 8 anys. La tragèdia ha marcat des de llavors la vida dels llorencins que a migdia han fet un minut de silenci.
1: Un aniversari que enguany ha tingut l'enrenou de fons de les màquines que treballen en l'ampliació del pont de la Variant que passa per damunt del torrent de Ses Planes i que multiplicarà el pas d'aigua per 5 fins a 500 tones d'aigua per segon.
0: La patronal del comerç de Fedeco ha presentat un recurs contra la reordenació de la zona blava al centre de Palma.
1: Critica que la transformació d'un miler de places d'estacionament exclusius per a residents a partir del 1 de gener de 2027 suposarà una pèrdua de clientela per als comerços per la dificultat d'aparcar.
0: De seguida en parlem. Primer, però, connectem amb la Direcció General de Trànsit per fer un cop d'ull a les principals carreteres de l'illa. Bon dia, Dani Fornés.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobem bastanta retenció ja a la via de cintura en sentit cap a l'aeroport, per a mateix des de Sol de Meto fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. També retencions a les entrades a la via de cintura, tant des de la carretera de Valldemossa com des de l'autopista d'Inca a l'autopista de Llucmajor. A l'altura de l'aeroport trobaran circulació lenta en molt sentit, però sobretot en sentit mal. Així que precaució. És tot, bon dia.
0: Gràcies, Dani Fornés. Amb Carme Moreno i Bernat Nadal, el control tècnic, fem una pausa i entrem en matèria.
3: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Primer dia com a batlle de Manacor de Ferran Montero, que ahir vespre va ser investit amb els 13 vots de l'equip de govern. Agafa relleu a Miquel Oliver, també de Més Esquerra. Afronta el que resta de legislatura abans de les eleccions del pròxim maig amb dos reptes principals per millorar els serveis de carrer que reben els manacorins, com ell mateix ha explicat en una primera conversa amb IB3 Ràdio.
1: Fa referència al contracte per a la neteja viària signada el setembre de 2023 en l'Unió Temporal d'Empreses FCC Llums i també en deixalles per a la recollida de residus voluminosos. En ambdós casos s'han detectat deficiències del servei que es volen millorar de manera urgent. És Ferran Montero.
5: Ens obliga a gestionar amb aquestes dues empreses canvis estructurals intents, a veure quins canvis podem fer, si podem augmentar les freqüències, si podem augmentar la dotació de personal i a partir d'aquí fer feina per tal de trobar els punts clau perquè la gent realment ho noti i la gent pugui viure millor.
1: També damunt la taula hi ha el plat de reasfaltat dels carrers de Manacor, Porto Cristo i Sillot amb una primera fase licitada de 6,4 milions d'euros. Ara resta pendent l'estudi de l'execució per reduir les molèsties als veïnats.
5: Està a punt de sortir. Hem licitat bastant de milions d'euros

0: Costa a Porto Cristo, l'actual densitat de població fa necessària una redimensió dels serveis públics, diu.
1: Tenim alguns problemes en tema de gestió d'aigua, que també hem d'afrontar, i en general Porto Cristo ha tornat molt gran i la veritat és que els serveis municipals de cada vegada haurien d'anar en augment cap allà, perquè el nucli ho necessita.
0: És el full de ruta que s'ha marcat Ferran Montero per continuar en la feina del seu predecessor. Miquel Oliver deixa la batllia després de més de 7 anys per centrar-se ara a preparar la seva candidatura al Consell de Mallorca per a les eleccions de maig de 2027. En tot continuarà de regidor fins a final de legislatura.
2: El silenci ha fet emmudir Sant Llorenç un any més, un 9 d'octubre. A migdia s'ha fet un minut de silenci en memòria de les 13 víctimes mortals de la tràgica riuada Llevant de Mallorca de fa 8 anys. Un aniversari que enguany coincideix amb les obres per l'ampliació del pont de la variant llorencina que passa per damunt del torrent de Ses Planes i que multiplicarà el pas d'aigua de 105 tones per segon a les 500 tones per segon. El Consell de Mallorca ha informat que aquestes obres ja estan executades al 50% i progressen a molt bon ritme.
0: S'espera que la carretera es pugui reobrir a la circulació a principis del 2027. Els veïnats esperen que amb la construcció d'aquesta nova infraestructura estan més tranquils, però diuen que continuen tenint por quan s'activen alertes meteorològiques perquè no poden evitar traslladar-se a aquella jornada d'ara fa 8 anys.
3: Fa un tro, fa un llamp, fa 4 gotes, pues, la gent afectada, com pot suposar, tot d'una ja mira el cel, mira si plourà, miram el radar dels temps, miram tal, per la por i temor que tenim que no tornàs a passar el que va passar ja el dia en concret.
4: Després de 8 anys, veure si s'acaben aquestes obres per donar molt més tranquil·litat, perquè esperen que no torni a passar. Però si torna a passar, pues que l'aigua circuli tranquil·lament i que no mos faci el desastre que mos va fer.
5: Perquè por en tenim, sobretot quan plou i fa llans i trons i diu vendrà la torrentada.
6: Esperen que no torni a passar per mai més el que va passar, però si venia una torrentada, ara el torrent ja no està com està. I en esperança ja no hauria d'haver quedat desgràcia.
0: Tot i que valoren de manera positiva les obres, expliquen que estan cansats de l'increment del trànsit que hi ha al centre, ja que l'ampliació del pont ha fet que els cotxes es desviïn cap a dins el poble. El consistori agraeix la paciència dels llorencins. Jaume Soler és el batle.
7: Tenim dos carrers principals, que són la carretera d'Artà o la carretera Sant Cervera, que eren de doble sentit. Aquestes carreteres han passat a ser d'un únic sentit, motivat especialment pels criteris tècnics, de tècnics sanitaris, també de tècnics d'emergències, ja que com que ara tot el tràfic passa per dins del poble, necessitant tenir aquest carril extra lliure, per si un cas hi ha una emergència, però sabem que genera problemes en els ciutadans del poble, han de ser un poc pacients en aquest sentit.
0: Modificacions a la xarxa viària i el cabal del torrent que s'afegeixen a la resta de sistemes d'alerta que avisen la població en cas d'emergència per aportar seguretat i tranquil·litat als llorencins.
2: La patronal del comerç de Fedeco ha recorregut la transformació d'un miler de places en zona blava d'estacionaments exclusius a residents al centre de Palma. Asseguren que la reducció de més del 80% de places disponibles, anomenades de rotació, que són les obertes a tots els vehicles, perjudicarà el comerç de la zona.
0: Ha presentat un recurs de reposició contra la resolució municipal del passat 3 de setembre relativa a l'ampliació i la reordenació de l'hora dins de la zona de baixes emissions de la ciutat. Sol·licita que se suspenguin les mesures previstes a partir del 1 de gener de 2027. Segons Fedeco, la nova configuració afectarà de manera directa els comerços de les zones incloses en la reordenació. Joana Manresa n'és la presidenta.
8: Si ahora mismo para muchos clientes ya es muy difícil y costoso acceder al centro de Palma, con esta reducción de plazas resultaría prácticamente imposible. Lo que pedimos es que se suspenda la medida prevista para este enero. Queremos diálogo, datos y soluciones, porque un centro sostenible también tiene que ser accesible, vivo y capaz de mantener su actividad comercial.
2: I encara parlant de mobilitat, baixa el nombre d'usuaris dels busos urbans de Palma el mes d'agost, mentre que el nombre d'usuaris del metro es dispara. Concretament, segons dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, més de 5,4 milions de persones van emprar els busos de l'MT el mes estival per excel·lència, un 1,3% menys que l'any passat.
0: Els del metro, amb una única línia que uneix la plaça d'Espanya en l'UIB i el Parc Vit passant pel polígon de Son Castelló i Son Sardina, varen ser més de 100.000, un 10% més que l'agost de l'any 2020.

0: 25, un mes amb demanda més baixa per les vacances d'estiu. En el cas del total acumulat fins a agost, el nombre d'usuaris d'aquest transport ferroviari metropolità ha crescut més d'un 9% més que en el mateix període de l'any passat.
1: I una estampa curiosa s'ha vist avui matí a la plaça Major de Palma, on s'ha celebrat l'acte central amb motiu del Dia de la Festa Nacional, que és dilluns que ve, Dia de l'Hispanitat.
0: Una cerimònia en què han participat els tres exèrcits, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local, ha estat un acte breu amb un homenatge als caiguts, s'ha hissat la bandera i s'hi han explicat detalls al públic per acostar aquesta celebració a la ciutadania. Ricardo Esteban Cabrejo és el cap de la Comandància General de les Illes Balears.
2: No es un patrimonio exclusivo nuestro, sino que es un patrimonio de todos los españoles. Y nos corresponde a nosotros el privilegio de izarla, pero la enseña nacional es una cosa que nos aglutina a todos bajo esta bandera.
1: I el Centre Esportiu Aigua Dolça de Palma obrirà dijous 15 d'octubre amb dues piscines, 5 sales esportives i 10 vestidors. D'aquesta manera s'incorpora la xarxa d'instal·lacions esportives gestionades per l'Institut Municipal de l'Esport.
0: La posada en funcionament dels centres durà a terme en tres fases per adaptar de manera progressiva l'oferta esportiva i social a les necessitats i les demandes dels usuaris. A partir de la setmana que ve estarà en funcionament la piscina i les primeres activitats com un programa d'envelliment saludable i unes jornades esportives. La posada en marxa del Centre Esportiu Aigua Dolça ha costat més de 10.300.000 euros. Ja està finançada per l'Ajuntament de Palma, el Consell i els fons FEDER.
1: I el Govern, el Consell i els hotelers de Mallorca donen suport a Calvià com a capital europea del turisme 2027. El municipi defensarà la seva candidatura els dies 18 i 19 de novembre en un acte a Brussel·les. El president del grup Malià, Gabriel Escarré.
3: Estic convençut de que Calvià merece este reconocimiento europeo porque ha demostrado que es posible renovar un destino maduro, recuperar su competitividad y abrir una nueva etapa basada en la calidad, la sostenibilidad, la convivencia y la creación de valor para todos.
1: L'Escola Artesana d'Inca celebra avui el seu 5è aniversari, una jornada de portes obertes per conèixer el ventall de cursos i formacions que ofereix el centre entorn a l'art i als oficis més tradicionals de l'illa.
0: Es farà una demostració amb una quinzena de mestres que té ara l'escola en actiu, cadascú en la seva disciplina i per a tots els nivells d'aprenentatge. A més, una exposició fotogràfica fa tot un recorregut per l'art de la llata, que és l'element origen del centre i dels primers cursos oferits. Araceli Iranzo és la impulsora de l'escola artesana.
4: De un fotógrafo que vive en Sapobla, que se llama Chris Oman, sobre la artesanía de la llata, con Antonella Farris, que es la maestra de la escuela, y fueron desde pues, todo el proceso, desde la recogida del palmito, ¿no? a cómo se seca, cómo se prepara, y hasta llegar a nuestras alumnas en la escuela. Entonces, porque además de hablar de esta tradición, también muestra un poco el futuro, ¿no? A través de esas alumnas que están aprendiendo.
0: També s'ha organitzat una taula rodona amb el tema Educació Artesanal per a nous creadors que pretén impulsar els estudiants a crear el seu negoci entorn de l'artesania per mantenir-la viva. La festa d'aniversari, titulada Hora Baixa Oberta, serà de la 5 de l'Hora Baixa a les 8 del vespre a l'espai de la fàbrica Ramis d'Inca.
1: I també vos explicam que l'Ajuntament de Sa Pobla ha decidit avançar finalment la Fira de l'Arròs Pobler, que coincidia amb la convocatòria d'eleccions generals anticipades el 29 de novembre. La nova data és just el cap de setmana anterior, els dies 21 i 22 de novembre. Una decisió per seguretat, ha explicat la regidora de Fires, Magdalena de la Fuente.
5: Hemos afectado quatre col·legis electorals que estaven dins del circuit de Sa Fira. Per tant, se complicava molt perquè la gent ha de poder acudir en els col·legis electorals en cotxe, o sigui, gent que té problemes de mobilitat i demés. I després també era un tema de seguretat. Guàrdia Civil i Policia, aquest dia de les eleccions, mitjançant els col·legis.
1: Així acabam, són gairebé les 2:45. Continua ara la informació general.

0: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
1: Benvinguts a Esports 3 en joc.
0: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
2: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
3: En pràcticament 14 minuts seran les 3. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
4: Bon dia.
3: I comencem amb una notícia de darrera hora que passa per una tragèdia en el món del motor a Mallorca. Un pilot ha mort i la seva copilot ha patit lesions medul·lars després que el vehicle en què participaven a la Rally Challenge Mallorca 550 s'ha precipitat per un barranc.
4: Així és, l'accident ha tingut lloc aquest divendres a la carretera MA10, al quilòmetre 10, a la zona de Mortitx, en direcció a Lluc, des de Pollença. Per causes que encara s'investiguen, el cotxe participant en la prova ha sortit de la via i ha caigut pel barranc. El pilot ha perdut la vida, mentre que la copilot ha resultat ferida amb lesions medul·lars. I hem de comentar que les circumstàncies exactes del sinistre encara no han transcendit. La Guàrdia Civil, també els bombers, estan fent feina a la zona en aquesta hora per esclarir el que ha passat. En el món del futbol, Luis García lleva importància a la pressió pels resultats i defensa la tranquil·litat de l'equip. El Real Mallorca vol tornar al camí de la victòria aquest diumenge a Son Moix, on rebrà la visita de Las Palmas en el partit corresponent a la novena jornada de Lliga. L'equip de Luis García arriba a aquesta cita després d'empatar sense gols al camp del Girona i d'encadenar dos partits sense guanyar després de la derrota anterior contra l'Almeria. Tot i això, els mallorquinistes es mantenen en cinquena posició amb 14 punts. Avui migdia ha parlat l'entrenador del conjunt mallorquinista Luis García i ha dit això.
5: Llevo toda la vida en este negocio, con lo cual estoy muy tranquilo. Creo que estamos en el camino, vamos evolucionando poco a poco. Es un proceso, sabemos cómo funciona esto, sabemos también la exigencia, la llevamos de manera natural y sobre todo pues con mucha autoexigencia, mucha autocrítica, muchas ganas de seguir mejorando, de seguir progresando y felices de volver a nuestra casa a disputar un partido contra un muy buen equipo, un equipo que conozco bien. Es un partido importante para todos, pero creo que llegamos muy preparados después de una muy buena semana de trabajo.
4: Per aquest compromís, el tècnic vermell recupera els internacionals Valien, Lubumbo i Bergström, que tornen a estar disponibles després d'haver-se perdut els dos darrers partits de Lliga.
5: Pues bien, contentos porque han venido bien, como se suele decir, sanos y salvos. Con lo cual, todos están disponibles para poder ser titulares. No ha habido ningún problema de lesión, simplemente esa molestia que tuvo Cito en el hombro, pero ya incluso el último partido con su selección pudo participarlo, con lo cual han venido bien, han disputado minutos y vienen frescos para poder jugar.
4: Un Luis García que, per cert, va ser entrenador de Las Palmas.
5: Bueno, sin lugar a dudas, para mí es un partido especial, porque tengo muchísimo cariño al club, muchísimo cariño a la isla, a la afición, a muchos jugadores con los que he podido compartir y disfrutar el año pasado. Hay muchas caras conocidas y la verdad que es un club muy, muy especial y siempre será un club muy especial para mí, al que le tendré siempre cariño. A partir de ahí, esto va de competir, quiero ganar.
4: Las Palmas, que ocupa l'onzena posició amb 11 punts i que només ha aconseguit una victòria en els darrers 6 partits. El conjunt canari intentarà aprofitar aquesta visita a Son Moix per recuperar sensacions i posar fi a aquesta mala dinàmica. Escoltam l'entrenador del conjunt canari, Rubén de la Barrera.
6: Bueno, es un equipo que de entrada tiene un objetivo importante, evidentemente, tiene muy buenos jugadores y después un equipo que en ese aspecto es sólido, ¿no? En el juego concede poco a la pérdida. Es verdad que le está costando pues ser todo lo efectivo que seguramente a ellos les gustaría, pero al igual que nosotros, pues haciéndose, construyéndose, cada uno con sus ritmos, con sus tiempos y circunstancias y demás. Pero vamos, es un partido de fútbol entre dos buenos equipos.
4: El partit entre el Mallorca i les Palmes es disputarà diumenge a Son Moix. Es podrà seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 4 del capvespre. I la selecció espanyola femenina de futbol ja prepara a Washington el primer dels dos amistosos contra els Estats Units que es disputarà demà. Un doble enfrontament d'alt nivell entre dues de les grans potències del futbol mundial que servirà per mesurar forces de cara al Mundial de l'estiu que ve. Espanya afronta aquesta cita amb les baixes per lesió de Cata Coll i Mariona Caldentey, però manté representació mallorquina amb Patrick Guijarro i Lucía Corrales, que formen part de l'expedició. El primer duel tendrà lloc demà a Washington, com han comentat, mentre que el segon partit es disputarà dia 14 a Filadèlfia. Dos compromisos exigents per a la campiona del món, que vol aprofitar aquesta doble prova per continuar ajustant l'equip davant una de les seves principals rivals en la cursa cap al pròxim títol mundial. A la primera federació, la Unió Esportiva Eivissa torna avui a Can Misses amb ganes de donar continuïtat al bon moment de l'equip. Els pitiusos s'enfronten aquest vespre al Real Madrid Castella amb l'objectiu de fer valer el factor camp i sumar 3 punts més després de la bona actuació al camp del Villarreal B. Informa Raúl Medrano.
7: Amb optimisme renovat després de la victòria al camp del fins aquell moment líder, el Villarreal B. L'Eivissa afronta avui la visita a Can Misses d'un altre filial ben exigent, el del Real Madrid. Els blaus volen donar continuïtat a la bona imatge oferida diumenge passat i trobar la regularitat que fins ara no hem vist al campionat de Lliga. Ho hauran de fer amb 4 baixes per lesió. Ivan del Olmo, Genaro, Iker Varela i George Masella són fora de combat per rebre un conjunt de la fàbrica que tampoc ha començat gaire bé i suma un punt menys que els blaus a la classificació. El club espera una bona entrada a un camp que fa només 3 dies es va omplir per veure la selecció espanyola sub-21. Una victòria permetria a l'UD anar a dormir en zona de play-off. Aquest ben atractiu a Eivissa-Castella es disputa a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe, com sempre, a IB3 Ràdio.
4: A la segona federació, el Gran Derbi serà un dels plats forts del cap de setmana. L'Atleti Balears i el Mallorca B s'enfrontaran diumenge al migdia a partir de les 12 en un duel que es podrà seguir en directe tant per IB3 Ràdio com per IB3 Televisió. Un partit d'alt nivell entre dos equips que cercaran imposar-se al rival en un dels enfrontaments més destacats de la jornada. Per conèixer com arriben els dos conjunts a aquesta cita, escoltam primer Pep Lluís Martí, entrenador del Mallorca B, i tot seguit Òscar Troya, tècnic de l'Atlètic Balears.
8: Bueno, molt il·lusionats. A saber que tenim ganes de tornar a guanyar, ja sigui un partit perquè és un derbi o ja sigui un altre partit. A saber que després de no aconseguir una victòria, encara que l'equip va fer un bon gran partit. Però bueno, nosaltres el que m'agrada és guanyar i, evidentment, sigui el rival que sigui, pues intentarem sumar els 3 punts.
9: Que saquemos los 3 puntos, que se queden los 3 puntos aquí, que sigamos teniendo sensaciones, que sigamos creciendo en minutos de buen juego, de dominio, de someter al rival, de mantener al rival como el otro día muy lejos de nuestra portería en la mayoría del partido y al final pues oye, seguir compitiendo, seguir creciendo como equipo y seguir ganando, que es lo que queremos.
4: Primer hem escoltat Òscar Troya, després Pep Lluís Martí, entrenador del Mallorca B. Per altra banda, en futbol sala, l'Illes Balears pel futsal torna avui a la competició amb el repte de mantenir el seu impecable inici de temporada. Els mallorquins, líders de la classificació, en 4 victòries, en 4 jornades, reben l'Oparrulo a Sant Moix en el partit corresponent a la 5a jornada de Lliga. El jugador del Palma Futsal, David Peña, vol que el seu equip aconsegueixi avui la 5a victòria consecutiva.
10: Yo creo que esta jornada 5 se presenta como una buena oportunidad para el equipo para conseguir esos 5 de 5 y para mantenernos sobre todo en el liderato de la liga. Yo creo que es muy importante porque al final son 15 partidos en esta primera parte de la liga, que es la apertura. Por lo tanto, ya tendríamos un tercio hecho y es muy difícil, tal y como están igualadas las cosas, sacar tantos puntos seguidos.
4: El partit entre el Palma Futsal i l'Oparrulo es podrà seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30 al capvespre. I ja per anar acabant, l'Azul Marino Mallorca ha sumat la 2a victòria de la temporada. Ho ha fet després de guanyar per 83-89 a la pista del Girona. Escoltam Alberto Antuña, entrenador de l'Azul Marino.
11: Felicitar a mi jugadora, ¿no? Yo creo que que venir a un campo como Fontajà o un equipo como Bàsquet Girona, y obviamente tenemos un gran roster, pero competir de la manera que hemos competido, ser capaces de meter 89 puntos no estando acertada de 3, creo que con 3 de 19 desde la línea de 3, creo que es de equipo sólido y de equipo grande a nivel de querer las cosas, no de independientemente de la clasificación, de los nombres o de lo que sea.
4: I, per cert, a la primera FEP, la tercera jornada es disputarà aquest cada setmana i el Bàsquet Menorca visita avui la pista del Palència.
3: Gràcies, Juanga. Després dels esports, arriba a la cultura. Ja ho sabeu, és divendres. Toca cinema.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
3: La cartellera cinematogràfica es renova amb unes moltes propostes que freguen el terror. Sandra Martínez, bon dia.
12: El terror, no l'humor, el terror. Sí. Terror com, per exemple, les males pràctiques de Facebook que denuncia El Precio de la Red.
13: ¿Qué problema hay?
14: Algo cambió.
15: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
14: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
13: ¿Y?
14: Nosotros. Facebook te quiere en la plataforma el mayor tiempo.
12: És la segona part de la red social que ja ens va mostrar fa 15 anys els inicis de les xarxes socials. Aaron Sorkin en va fer el guió aleshores i ara és ell qui posa la direcció d'aquesta història sobre la investigació periodística que ha duit Zuckerberg a la barra en destapar com els algoritmes de Facebook afavoreixen els grups radicalitzats i també els continguts sensacionalistes per provocar la polarització social. Mickey Madison, guanyadora de l'Oscar per Anora, Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, i Jeremy Strong, de Succession, posen rostre en aquesta història que ens farà ganes de donar-nos de baixa de tot el que soni a Meta.
16: I això no és cap escape room.
17: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
16: Merda, aquesta no me l'esperava.
12: Més terror, però d'un altre estil, amb Escape Room 2. És la segona part, també, de l'adaptació cinematogràfica del gran èxit teatral que protagonitzen Joel Joan, Paula Vives, Mònica Pérez i Ivan Massaguer. La primera, igual que va passar amb l'obra de teatre, va triomfar als cinemes i a les plataformes i ara es confia que la repetició de la fórmula torni a funcionar igual de bé.
18: Era igual que tu.
19: Què?
20: Tu no tengas miedo, mami. Ella es buena.
12: La tercera proposta també de terror, però podríem dir de terror d'aquell de tota la vida, de fet, terror d'aquest que hem vist mil vegades. Un ens demoníac amb aparença de mare amorosa que farà passar tot tipus de canúcies a una família encantadora. En contra, poca originalitat i a favor, la gran Jessica Chastain.

0: Ho va fer el 27 d'abril de 1975 i diumenge, més de mig segle després, ho tornarà a repetir. Maria Dalmà Bonet omplirà el mític teatre Olímpia de París amb la seva veu i les seves cançons.
1: L'artista ja és a la capital francesa acompanyada dels seus músics i disposada a recuperar els temes d'abans i a donar a conèixer també els del seu darrer disc, ho ha explicat al dia.
2: Ens fa moltíssima il·lusió estar junts i fer no només el disc de l'Olímpia que vàrem fer i que Blau va reeditar ara fa poc, sinó també el meu nou disc que hem fet també amb Blau i que corre ara, que es diu L'aigua no cansa. O sigui que serà una mescla dels dos discos.
1: Aquest nou concert a l'Olímpia també quedarà enregistrat i es preveu que es converteixi en un altre disc en directe, com ja va passar amb el de l'any 1975, amb un treball que, com explicava Bonet, Blau acaba de reeditar amb tota la qualitat i amb temes com què volen aquesta gent que no pogueren afegir-se al disc per mort de la censura franquista.

0: Maria Dalmà Bonet, diumenge a París, i Antonio Orozco, Anita, Son Fustaret.
1: I arriba amb la gira La Gira de Tu Vida, amb la qual recorre els seus més de 25 anys de trajectòria, en què recupera alguns dels grans èxits que han marcat la seva carrera, com aquest que sentim de fons. Orozco ha anunciat que després d'aquesta gira de concerts farà una aturada. Començarà l'actuació a les 9 del vespre.

0: Són les 3. Moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest divendres 9 d'octubre, marcat per un greu accident de trànsit a la Rally 550 Challenge de Mallorca, perquè ha mort un pilot i el seu copilot ha resultat ferit crític amb lesions medulars en un accident durant aquesta prova automobilística. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Segons informa la Guàrdia Civil, el vehicle ha caigut per un barranc amortitx en el tram entre el Lluc i Pollença durant el Rally, que transcorre per la Serra de Tramuntana des d'ahir i en principi tenia previst fins demà. De moment es desconeixen les circumstàncies exactes del sinistre, així com la identitat de les persones afectades. Aquesta prova esportiva, que havia de continuar durant tot l'hora baixa, de moment ha quedat anul·lada.
0: 20 milions d'euros procedents del narcotràfic blanquejats amb la compra d'immobles al barri de la Soledat, a Palma.
1: És la gran descoberta assolida per la macrooperació desplegada aquesta setmana per la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària després de més d'un any de recerca. En el dispositiu s'han detingut un total de 21 persones, entre les quals Pablo Campos és el líder del clan que du el seu nom i el principal investigat de la trama. Ell i 12 persones més han quedat en llibertat avui amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial.
0: D'aquí una hora, el jurat popular dictarà sentència en el cas per assassinat contra l'home acusat de matar la seva dona, ganivetades al coll d'en Rabassa l'any 2024.
1: Sí, perquè està previst que a partir de les 4 es doni lectura al veredicte, segons ha informat el Gabinet de Comunicació del Tribunal Superior de Justícia de les Balears. El jurat popular ha de sentenciar si Giorgi Virgiliu Teiano va cometre homicidi o assassinat després de clavar fins a 66 punyalades a la seva exparella, Maria del Rosario. La Fiscalia, l'Acusació Popular i també la Particular sostenen que va actuar amb traïdoria i acarnissament i demanen per ell 27 anys de presó.
0: El govern tornarà a abordar amb els sectors l'encariment de preus.
1: L'executiu vol recollir les demandes del sector i l'impacte de l'augment de preus, especialment dels carburants, i avaluar també si engeguen noves mesures després del 160 milions d'euros aprovats en ajudes a l'abril. Antoni Costa, vicepresident primer i conseller d'Economia i Hisenda.
2: Ara, en vista que continua l'espiral inflacionària, el govern vol evitar que aquest increment dels preus del transport de mercaderies i combustibles acabi, repercutint amb un increment de preu de les cistelles a compra de ciutadans.
0: Mentre Sana Assajar Balears s'assuma la tracturada de dia 28 a Madrid.
1: Una protesta que cerca reclamar solucions davant l'encariment continuat de despeses i la pèrdua de rendibilitat del sector. A l'arxipèlag s'assumen, a més, els sobrecostos estructurals derivats de la insularitat i aquesta és, de fet, la perspectiva que traslladaran els representants de l'Organització Agrària de les Illes a la capital espanyola.
0: A Eivissa arrenca el cap de setmana de tancament de discoteques.
1: I amb aquest de setmana es dona ja per finalitzada la temporada turística, almenys de forma oficiosa. Els clubs calculen que entre avui i fins dilluns fins a 30.000 persones ompliran els seus establiments, persones que pagaran una mitjana d'entre 60 i 150 euros per entrada. També els hotelers tenen bones previsions per al cap de setmana, esperen bones xifres d'ocupació, perquè a més també coincideix tot això amb una altra prova esportiva, la Volta Cicloturista Eivissa.
0: I la jurista sud-africana Navi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau.
1: És una figura emblemàtica a les Nacions Unides i també al Tribunal Penal Internacional. Ha estat reconeguda per l'excepcional coratge i integritat i pel seu paper fonamental a l'hora de garantir que es processin crims de guerra, crims contra la humanitat i també els genocidis.
0: Són gairebé les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen al butlletí de les 4, ara IB3 Ràdio. Comença Tenton.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Tenta el número 1256. Heu de saber que avui és el Dia Mundial de l'Ou.
1: Ni al llarg de la història ni arreu del món hi ha cap ou més famós que l'ou d'en Colom. Ni al llarg de la història ni arreu del món hi ha cap ou més famós que l'ou d'en

dia, sí, avui és el Dia Mundial dels Ous, una data que es va establir a Viena l'any 1996, és a dir, avui fa just 30 anys, quan es va decidir celebrar el poder de l'ou cada segon divendres d'octubre de cada any. De llavors ençà, els aficionats als ous de tot el món han pensat en noves formes creatives d'honorar aquest increïble aliment, font de nutrients, com són els ous. Els ous, en el nostre parlar, a més, són molt presents. Tots coneixereu aquella dita que diu ja tenim la seu plena d'ous, que és una frase que es diu irònicament quan qualcú suposa haver tingut un gran èxit que en realitat és insignificat. De fet, l'ou forma part de moltes dites i frases fetes. Te poden enviar a fregir ous de lloca o poden mesclar ous en caragols o directament poden fer sou. Els ous es poden cuinar, a més, de moltes maneres. Poden fer una truita, ous bullits, ous estrellats, ous filats, ous farcits. I ara s'usa molt això de fer ous potser, que és una paraula que ve del francès i consisteix a bullir els ous sense closca. Però a les Balears també tenim una manera d'anomenar els ous bullits, aquesta vegada, però en closca, i que queden mig fet. Són els ous passats per aigua. Però alerta, que no tots els ous són comestibles. A vegades mos surt un ou que és dolent. D'això en deim ou nial. I és el nom que es dona a l'ou que ha estat covat però que resulta estèril. Ja hem dit i sentit que hi ha moltes expressions relacionades amb els ous. Per exemple, creure's haver fet una gran cosa és pensar haver fet un ou de dos vermells. En aquest programa, però, no provarem de mesclar ous en caragols, ni serà la nostra intenció fer els ous en terra. Començam.

0: és com un calou d'en
1: Colom. Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarem amb les paraules i també ho farem amb l'actualitat del dia. Avui és divendres, sí, som dia 9 d'octubre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són en Celestia Oliver i en Miquel Juc. Bon dia, Celestí.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Miquel.
2: Bon dia.
0: Vos agraden els ous?
1: Sí.
2: Sí, sí, molt.
0: De tota manera?
2: Sí. Amb
0: truita.
2: Sí, sí, sí. Truita, també.
1: Sí.
0: La veritat que som molt bons.
1: Sí, escaldats, allò que sé, potser.
0: També.
1: Sí.
0: Mira, ara m'he dit, en lloc de potser, aquí estrellats. Tenim els ous passats per aigua.
1: Exacte.
0: Que vendrien a ser... Però no són exactament el mateix, perquè els potser se fan sense closca. I els ous passats per aigua són bullits en closca. Però al llarg de 10 minuts són manco i així te queda un poc més cruet. Això és un ou passat per aigua. molt de tipus d'ous.
1: Jo en menjaria ara.
0: Sí, de quins?
1: Ara, no, i ous en domàtica també.
0: També,
2: sí, també.
1: Sí.
0: Doncs això, cada segon divendres d'octubre se fa aquest dia mundial dels ous. Ens ha tocat avui i l'han comentat perquè, òbviament, tenim moltes expressions moltíssimes relacionades amb els ous. Però també tenim altres temes i, Celestí, començarem per tu, men. Què tenim?
1: Sí, avui xerrarem amb un formenterer, en Isidor Torres, perquè ha rebut el Premi Diario d'Eivissa per una vida sencera pensant i construint precisament Formentera. És per aquest motiu que ha rebut el Premi a la Trajectòria al Servei Públic. Visca.

0: convidar, si avui connectarem amb Formentera per parlar amb Isidor Torres, que ha rebut aquest premi de Diario de Ibiza, el premi La Trajectòria de Servei Públic, i tenim ganes de saber com n'està de content de rebre aquest guardó, perquè ens han dit que està molt. Però, Miquel, tenim més temes avui, eh?
1: Sí, avui, com cada divendres, vos plantejarem propostes per aquest cap de setmana, que en són moltes, n'hi ha a totes les illes, i aquest cap de setmana, per exemple, se celebra el Festival de Folk de Felanitx.

0: Doncs ja tercera edició d'aquest festival, el Festival de Folk, aquest cap de setmana. Es farà a Felanitx, a Mallorca, 10 i 11 d'octubre. Hi ha moltíssims de concerts, així que serà una de les propostes que farem per aquest cap de setmana, però n'hi ha més.
1: N'hi ha més, n'hi ha més. Llavors, hi ha bastant de concerts, també, sí, sí.
0: Però avui també tenim tema del dia, i quin serà?
1: Avui, que és divendres, el dedicarem a una DJ mallorquina, però no perquè faci festa, sinó perquè ha hagut d'alertar els artistes després d'haver de canviar de nom. Aquesta DJ que hi fa servir el nom d'Eclèctica, d'ençà del 2022, i ha rebut un requeriment d'una marca, que també se diu igual, Eclèctica, perquè deixi d'utilitzar-lo sota advertència de possibles conseqüències legals.

0: Jo sí que este DJ mallorquina en amarga ha rebut aquesta querella sense ella fer res, senzillament tenia aquest nom artístic que fa anys que el té.
1: I se l'ha hagut de canviar.
0: Sabeu que qualcú que té més poda també el val. I
2: clar,
0: ara...
2: però és una marca de DJOKEYS també? De punxa discos?
1: No.
2: Clar,
0: no,
2: dic,
0: però...
2: no, però és una marca.
0: És una marca. Clar, per això recomana a totes les persones que tinguin un nom artístic que se'l registrin, perquè així queden protegides.
1: Així eviten problemes, clar.
0: Perquè no puguin passar coses com aquesta. Llavors parlarem d'aquest cas, però avui també ha de venir aquí el nostre estimat col·laborador, en Jaume Bernat Adrobé, perquè avui tenim un nou capítol de turismes de Morrofí, turistes de Morrofí. Avui dedicat a un periodista de Londres, que va venir a Mallorca l'any 1929.
3: Hola, viatgers, com estàu? Com duis aquesta baixada de temperatures? Nosaltres, avui, a turistes de Morrofí, mon anam fins a la Mallorca dels anys 20, de la mà d'en Gordon West, un periodista britànic que va escriure Un passeig per Mallorca, un llibre que va ser tot un èxit perquè fins i tot va ser locutat per capítols a la ràdio BBC. Nosaltres, avui, atento'l, parlarem de totes aquestes extraordinàries aventures que els hi va passar passilla a ell i a la seva dona, ja que mos ofereixen un relat fresc, innovador i ple d'humor negre. Per exemple, mos parla de que per la zona de Valldemossa varen ser perseguits per un estol de porcs negres que, segons ells, els volien devorar. O, per exemple, a Lluc els varen obligar a anar a missa perquè, si no, no els hi donaven sopar. I de totes aquestes situacions esbojarrades i d'altres situacions curioses en parlarem avui aquí a Turistes de Morrofí. Vos...
4: En la

0: Idò, sí, imagineu-vos lo famós que va ser aquell llibre que va escriure aquest periodista londinenc, que fins i tot se va narrar a la BBC.
1: De
0: cosa grossa. Avui coneixerem aquest personatge que va escriure de Mallorca als anys 20 i per què va ser tan conegut i tan famós. Dues hores de programa que ara comencin, en les quals teniu les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós de les Balears. Ja sabeu que és el 971-13-99-00.
2: Escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
4: O bé el correu electrònic,
2: o sorpresa,
4: que nosaltre, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Doncs moltes gràcies, Miquel, fins d'aquí una estoneta.
2: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic i avui tenim a les vies de so, avui és divendres. Clar, és que quan veiem en Miguel, Miguel Soler,
4: sí,
0: és divendres.
4: Clar.
0: Perquè ell ve el cap de setmana. Així que estem contents de veure també que sigui divendres, Miguel. Moltíssimes gràcies. Se'ns han fet ja les 3 i 16 minuts i mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: Arriba el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui, amb el qual jugarem amb els nostres convidats, que ja són aquí, Celestí.
1: I doncs sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una casa. No és una casa qualsevol, és una casa senyorial.
0: I tant.
1: És de Palma. Mm. I també d'un cicle de cinema. És el cicle de cinema A Can Vivot.

Així és, avui volem dedicar el programa en aquest cicle de cinema a Can Vivot, a Palma, una casa que té més de 700 anys d'història, és el casal més gros de Palma, té 5.700 metres quadrats, són 7 segles d'història concentrats en una casa senyorial on conflueixen orígens àrabs, reformes d'estil diversos i també sales majestuoses. Can Vivot va ser declarat bé d'interès cultural i monumental històric-artístic i compta amb un pati senyorial que és espectacular i que compta encara ara amb tres carruatges de cavalls d'època. També es conserva una arcada àrab que podria haver estat al sostre d'uns banys àrabs. I un dels tresors de Can Vivot també és la seva biblioteca, l'arxiu de la qual conté manuscrits del segle XIII i, per exemple, també un quadre de Miquel Bastard del segle XVI i una carta nàutica original del segle XV. Tot això en aquesta biblioteca de Can Vivot. I resulta que Can Vivot també va ser escenari de pel·lícules. De fet, durant aquest cicle de cinema es projectaran quatre pel·lícules que es varen rodar en part, no totes, en aquestes estances de Can Vivot. Aquesta activitat es complementa amb col·loquis amb experts i directors de cine i una exposició de fotos i altres documents sobre aquests rodatges. Aquest cicle de cinema neix amb el propòsit de posar en valor el patrimoni històric, patrimonial i audiovisual de Mallorca, recuperant pel·lícules vinculades a l'illa i a Can Vivot i apropant-les als nous espectadors també perquè les puguin veure. Aquest cicle també compta amb la subvenció del Consell de Mallorca.

i anem enrere, perquè ens hem de remuntar a l'any 1925, perquè el cicle s'inaugura dia 16 d'octubre en la projecció de la pel·lícula Flor d'Espino. Aquesta és de 1925, per tant, cinema mut. La va dirigir Jaume Ferrer i és una de les primeres pel·lícules de ficció rodades a Mallorca que encara ara es conserven. Per tant, la inauguració recupera l'experiència d'aquest cinema mut amb música en directe interpretada per músics de Fest Music Mallorca. A més, després de la projecció es farà un col·loqui amb Josep Antoni Pérez de Mandiola Roig, investigador, crític i responsable de la restauració d'aquesta pel·lícula, Flor d'Espino. Aquesta serà la primera, però dia 17 d'octubre arribarà la segona i és Playa de Formentor, de 1964.

Aquesta pel·lícula va ser dirigida per Germán Lorente i és una mirada al cinema dels anys 60 i a la transformació del paisatge mallorquí durant el boom turístic. Després de la pel·lícula es farà un col·loqui amb Marga Melià, directora i guionista i productora mallorquina, i també en aquesta pel·lícula, en aquest Playa de Formentor, hi surt Can Vivot en qualque moment. Dia de nou, continua el cicle amb una altra pel·lícula. Aquesta és El Cedo, de 1999.

0: El Cello, aquesta pel·lícula és del director mallorquín Toni Loy i és una adaptació de la novel·la Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, un clàssic de la literatura gòtica. Eloy va rodar a Mallorca amb un repartiment internacional excepcional, encatxalat, atenció, per la Lauren Bacall, Harvey Keitel i Sadie Frost, que van ser els protagonistes d'aquesta pel·lícula que va fer en Toni Eloy i que també hi ha moments que apareix aquesta casa, Can Vivot. De fet, el director, en Toni Eloy, director i guionista, serà també en aquest col·loqui després de la projecció de la pel·lícula El Cello. I el cicle tancarà dia 20 d'octubre en la projecció d'un clàssic, Bearn, a la Sala de les Nines.
1: Deberías estar contento de no tener antepasados. ¿Qué importancia tiene la paternidad, la descendencia?
2: Para mí, señor, que no he conocido a mi madre ni a mi padre.
1: Se exagera la importancia de esas relaciones.
0: Aquest és un petit fragmentat de Bearn a la Sala de les Nines, dirigida per Jaime Chavarri, que Jaime Chavarri serà a Mallorca, vendrà també a presentar aquesta pel·lícula, director i guionista. La presentarà juntament amb Pedro de Montaner, doctor en història i especialista en l'obra de Llorenç Villalonga, perquè ja sabeu que Bearn és aquest film, és una adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima de l'escriptor Llorenç Villalonga. I els protagonistes del repartiment són també actrius de luxe del cinema espanyol. Hi sortien Fernando Rey, Nángela Molina, Namparo Soler, Onim Manol Arias, entre d'altres. Així que ja vos hem explicat les quatre pel·lícules que es projectaran en aquest cicle de cinema i que podreu veure en aquest casal.
3: I és per això que avui entrarem a Can Vivot, jugarem i parlarem amb el cicle de cinema que s'hi farà.
0: Són les 3:23.
4: Fento!

tenim una pregunta i avui la pregunta del dia diu així. Una de les intencions del casal senyorial de Can Vivot de Palma és la museïtzació de part del seu llegat i també obrir les portes de Pinta Nambla perquè la gent pugui anar en aquest nou cicle de cinema. De Pinta Nambla és una expressió fins ara molt popular a les Illes Balears i se va perdent. I la pregunta d'avui precisament és aquesta. Què significa de Pinta Nambla?

0: de pint tan ample, què significa, Celestí?
1: Idò significa obert de bat a bat, és a dir, obert del tot.
0: Obert.
1: Del tot. Significa de franc, gratuït, o significa pintat, decorat.
0: Decorat, pintat. De franc, gratuït o obert de bat a bat. Aquestes són les opcions per respondre a la pregunta del dia. Què significa de pinta en ample aquesta expressió que també dona nom a una revista de Llucmajor, per exemple? No sé si això vos dona qualque pista. Bé, totes poden ser bones, perquè la revista pot ser decorada, pintada, pot ser de franc, gratuïta, o pot ser oberta a tothom, de bat a bat. Per jugar amb altres teniu dues opcions.
1: I de si ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o ens podeu telefonar al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Què significa l'expressió de pinta en ample? Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és formació.
1: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. TV3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
2: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
3: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Ara sonaran les 3 i mitja, som aquí en directe a Ivetra Ràdio. Avui de pinta ampla, perquè hem de saber què significa aquesta expressió, Celesti.
1: I de significa obert de bat a bat, de pinta ampla, obert del tot, significa de franc, gratuït, o de pinta ampla significa pintat, decorat.
0: Avui no hi ha dubte entre els nostres oients.
1: Ah, no hi ha dubte. Pensava que no hi havia.
0: 100% de les respostes indiquen cap a una mateixa direcció. Quina diria que és?
1: Jo crec que és clara.
0: Obert.
1: Sí, la resposta és clara.
0: De bat a bat, de pinta en ample. Obert del tot.
1: Però,
0: com
1: clar,
0: estarà els dies del cicle de cinema Can Vivot. No sé per què s'hi diu de pinta en ample, però perquè la pinta era ample i, per tant...
1: Exacte. Pot ser.
0: Per això estava obert. Això. De bat a bat. Doncs, de pinta en ample, avui era l'expressió que volíem recuperar, però ara sí, coneguem els nostres convidats.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat que farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquest cicle de cinema a Can Vivot, a Palma. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
0: Qui tenim, sí?
10: Perico Montaner, som doctor en Geografia i Història i visc a Can Vivot, carrer de Can Sabellà, número 4, Palma.
0: I qui més?
11: Jo soy Madalena Quiroga, també soy doctora en Història i també vivo en Can Vivot, en la calle Sabellà.
12: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens, exactament? D'on ve?
10: Jo som mallorquí de tota sa vida. Vaig néixer a Alicant, però és perquè mon pare estava destinat allà com a marí de guerra, militar, però som de família mallorquina.
0: Magdalena?
11: I jo soy medio gallega i medio mallorquina.
12: Vull saber coses teves. On treballes?
10: Jo ara estic jubilat, però faig moltíssima feina a Can Vivot.
0: Hi ha molta feina, Magdalena?
11: Sí, és una dedicació exclusiva. Jo... Me he jubilado también hace poco y pensaba que descansaría, pero no, trabajo muchísimo más que antes.
13: Está molt bé, això. Que li paguen bé?
10: No, no m'hi paga ningú. Tots són despeses, eh? Lluitant per salvar sa casa i mantenir-la viva i oberta en els públics. Per això és un projecte cultural i és un projecte de vida, vamos.
11: Realmente es, sí que es un trabajo totalmente altruista, tanto por nuestra parte como por parte de nuestros hijos y también de muchos amigos y colaboradores que creen en nuestro proyecto.
14: ¿Com li agrada el café?
10: El sucre. Sense llet.
11: A mí me gusta con soja y sin azúcar.
15: ¿Altres aficions? Navega per internet, ja sap, entre els xats, a pàgines web.
10: Jo dedico molt de temps a escriure, som escriptor.
11: Yo le dedico a internet el tiempo justo para el trabajo que necesito. Realmente no lo utilizo para nada más. Y las redes sociales, prácticamente nunca.
16: Què penseu fer aquesta nit?
10: Dormir.
11: No, no vas a dormir mucho porque tenemos una cena.
10: No sé, pero dormiré después de la cena.
17: Una actuació extraordinària.
18: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
19: Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
20: Estic molt content que hagin vingut.
21: Són tan encantadors.
22: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
23: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
24: Adéu, que vagi
23: fins demà!
25: I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: entonces están siempre abiertas, o sea, siempre a disposición del público.
1: ¿Es un museo también?
0: A ver, no es un museo, yo siempre lo digo. Cambibot no es un museo, es un palacio vivo que se visita, es un monumento nacional que se puede visitar, que además tenemos obligación de mostrar, como por la categoría que tiene, pero no es un museo. O sea, el que llega a Cambibot se encuentra pues una casa vivida, y, no, y normalmente eso es lo que les llama la atención, ¿no? De que las estancias pues son estancias de una casa, no, no es un museo.
2: ¿Hi ha racons amagats? ¿Un celler, un refugi?
3: Hi ha molt de racons
2: amagats.
3: No, no celler també n'hi ha, de celler també hi ha un celler, els estables... Bueno, és com un llogaret, en realitat. Vale, però vull dir que és molt... molt complicat el manteniment, perquè és una casa molt complicada, no, no només pel tamany, sinó que també pel conserva tot el mobiliari dels segles de 7 i de 8, que això la fa molt característica, és una característica essencial de Cambibot, no? Que és molt raro avui en dia trobar una casa en el seu mobiliari original, no? I clar, bé, fem un esforç considerable, però de tot això, per tot això, hem creat l'any... el 13 de juliol del 2021 varen constituir l'associació Cambibot, no? Per gestionar tot això, no? I les activitats.
1: Culturals ajuden,
3: culturals,
1: no?
3: Sí, tenim uns objectius ben clars, no? Que són la conservació i la rehabilitació de l'edifici. L'edifici ha patit molt perquè ha estat 20 anys tancat, gairebé tancat i molt abandonat, i només fa 4 anys i mig que hem pres possessió de Cambibot, no? I s'ha de restaurar, s'ha d'adequar. Després també tenim la promoció cultural. Bé, per nosaltres, un monument, un museu, ha de fer difusió, ha de difondre els patrimonis, que si no, no té objecte, no? I doncs, organitzar exposicions, conferències, o mira, ara encetar amb lo del cicle aquest, bon, i els concerts que són habituals a Cambibot. Això, tot això fa la difusió del patrimoni també, no? O sigui, mostra inclús per internet, cada mes mostra una peça del mobiliari, mostra un llibre de la biblioteca, això ho fem ja, no? I després pues, promoure també l'educació, no? Gent que se vulgui formar en temes d'història de l'art, de restauració, escoles, tallers. El que volem obtenir és una col·laboració institucional. Això és molt important per nosaltres, no? Col·laborar. Que institucions com l'Ajuntament, el Consell, que mantinguin una línia de cooperació i de col·laboració constant, vull dir, no? Ara, per aquest cicle, sí, hem tingut aquestes...
1: Et suportes Consell, suport, no? De Mallorca.
3: I també cercar un mecenatge, no per enriquir-nos, però sí per mantenir-se a casa, clar, no? Perquè...
1: Ets l'única casa senyorial de Palma que no s'ha convertit en un hotel.
3: Sí, és la darrera. D'aquesta categoria és la darrera. Eh? Totes les grans cases de la ciutat ja no existeixen. O sigui, existeix un pont, no? Res, és façana, no? I el pati, i els patis, ni siquiera, no? Perquè... actualment els patis dels hotels ja s'han convertit en restaurants, en sales d'estar, o sigui, no? No, la casa que conserva el patrimoni mobiliari, el patrimoni arquitectònic, la distribució espacial, els Cambibot, els altres que han desaparegut, és un drama. Fa 20 anys això no, encara existia.
1: Quines
3: no?
1: altres cases hi ha, per mira, exemple, de la mateixa categoria?
3: Mira, hi havia, bueno, Cala Torre, que es va convertir en... que és una de les pioneres, no?, que es va convertir en col·legi d'arquitectes. Cala Gran Cristiana, Museu de Mallorca. Canules, en aquests moments, ja sabem també el que està passant, no sabem molt bé com acabarà. Jo crec que la pionera va ser Can Berga, que es va convertir en Baudiensi. I bé...
4: Campoello, que...
3: Campoello és un altre drama, perquè aquest ha desaparegut fa un any, dos anys, no? Màxim, no? Campoello ha desaparegut. I aquestes eren les grans cases de Palma. I de totes aquestes cases, la que queda viva és Cambibot, no? I s'ha de protegir. S'ha de protegir perquè és un patrimoni de tots. O sigui, això està claríssim, no? Si se perd això, doncs, adéu.
1: Clar, també deveu tenir moltes humitats, problemes estructurals...
3: Sí, sí. Les humitats que són, jo diria que com una malaltia endèmica a tota Mallorca, imagina't. Clar, però nosaltres tenim molta teulada. Això és molt problemàtic. Però bé, hem fet esforços, hem reparat una part estatulada, però encara tenim una altra part pendent.
1: Déu-n'hi-do. I ara, també, per divulgar tot això, aquest cicle de cinema, hem repassat un poc les pel·lícules, també se presentarà Les xiques de Formentor, que aquesta, ja he vist el tràiler, és molt simpàtic.
2: La playa.
0: Playa Formentor.
1: La playa, playa Formentor. Les xiques, és la cançó. Sí. La playa. Però també surt Can Vivot, sí. És una pel·lícula així més d'aquella època d'eclosió del sí. Món turístic, no?
0: És la pel·lícula, jo crec que és la que més sale, Can Vivot, en Playa Formentor. Porque salen estancias de la planta noble y también de la planta baja. Ajá. Es una película que, bueno, el argumento no tiene, vamos, nada del otro mundo, ¿no? Pero, bueno, nos está mostrando la Mallorca de los años 60, con unos paisajes, unas playas tan vírgenes. Bueno, una maravilla, ¿no? Estamos diciendo, bueno, ¿qué hemos hecho, no?, con nuestra isla. Era tan bonita, aquellas terrazas del paseo marítimo, cuando todavía era paseo, estaba al lado del mar. Entonces yo creo que son películas que bueno, que no van a dejar a nadie sin pensar, ¿no?, diciendo qué estamos haciendo. Porque en realidad la idea de este ciclo es de visualizar un poco pues lo que era Mallorca, lo que es el unir patrimonio audiovisual con patrimonio histórico, y bueno, pues consideramos que Can Vivot pues es un lugar perfecto para eso, ¿no? Porque es un decorado vivo, ¿no? Realmente sería difícil encontrar un decorado más original para este tipo de películas.
1: Totalmente.
2: Clar, i la més recent d'aquest cicle, que és el Cello, d'Antoni Eloi, que és del 99, sí. Però clar, han passat ja molt d'anys. No sé si durant aquest temps han tingut també sol·licitud de fer-hi rodatges, bueno, i que no s'han duit a terme.
3: És que aquesta,
2: si hi ha interès.
3: No, aquesta època que tu estàs mencionant se coincideix amb el moment en què Can Vivot va patir aquesta mena de secreció, no?, que va estar tan tancada i no es feia cap activitat i estava molt abandonada. I això va durar doncs fa fins 5 anys. O
1: Clar, El Cello és una pel·lícula molt arriscada per que va fer en Toni Eloi, però que tenia una Laura en Bacal. És a dir, Mariana, com aconseguir en Toni Eloi que una Laura en Bacal participés de la pel·lícula?
4: Bueno, aquello fue una locura.
2: Tu deus recordar aquell dia en el diari, perquè vas recordar passejant per Palma, sí, tot aquell sac.
4: Bueno, yo tuve que cubrir el rodaje, que fue entre Rasha y Can Vivot. Vino un montón de prensa de fuera, de la prensa nacional, pero tanto de la prensa seria, digamos, como la prensa del corazón. Fue muy difícil cubrirlo. Toni Eloi estaba bastante de los nervios porque era una película como internacional. Y entonces, pues, en el set siempre había, no sé cómo, ¿sabes? Nosotros allí, toda la prensa encima, dando la lata, queremos. Luego el día que fueron a Can Vivot, que la calle cansaba ya es tan estrecha, sí. Se montó ahí un pollo que te mueres. Bueno, fue un rodaje que nunca olvidaré, porque ver venir por la calle Cansabella a Lauren Bacall y a Harvey Keitel, vamos, wow. Es que daba como susto, ¿no? Que estuvieran en Mallorca y era el año 99, ¿no? El año 99.
1: Sí,
0: tenemos escenas de esa entrada en Can Vivot, ¿no?, que las vamos a proyectar antes de la película.
2: ¿Ah, sí? Sí, escenas domésticas.
0: No, un vídeo que nos ha pasado el último hora.
4: De la prensa.
0: Nos ha pasado el vídeo de la entrada, ¿no? Y la verdad es que sí, que era una especie de locura. Y desde luego Lauren Bacall no estaba por la labor de contestar ni de hablar con nadie.
4: No quería hablar. Bueno, de hecho no consiguió entrevistas ni nada. Lo que fue el típico barullo de días de barullo, de estar allí en Rasha, en la puerta de Can Vivot. Bueno, fue una locura. La verdad es que fue divertido, pero una locura. De eso que no quieres que se vuelva a repetir, ¿no?
3: Però, i Jaime Chava arriba a llogar un apartament a de vora a Can Vivot.
1: Ah, sí?
3: En el carrer de Can Sabellà, que li dèiem en aquella època Can Champassac. I venia contínuament a Can Vivot, no? I parlàvem, no?, de l'ambientació de la pel·lícula, els costums mallorquins i tot això. O sigui que ara serà com una rencontre, ara quan vengui a Can Vivot, perquè, de més, quedarà a Can Vivot aquests dies.
1: Sí, ja quedarà també
2: dormint.
1: Sí. Uau, quina experiència. Sí. Clar, en Jaime Chavarri, que és el director de Bearna, a la sala de les nines, que... Perico, tu que també ets part en Villalonga, també va ser tot un esdeveniment que se fes pel·lícula.
3: Sí, sí, no, i a més que farem un petit col·loqui, jo portaré el que hagi de dir, i no sé si ho saps, però en Jaime Chavarri també té una bona part de mallorquí, perquè es besnet de l'Antoni Maura.
1: Sí, sí, sí, el pare ho va dir.
3: Sí, que sí, sí, que tindrà... Sí, serà com una... Com, sí, com un punt d'una tornada, no sé com, com explicar-ho, serà interessant.
1: És vera, és vera. Sí, va venir aquest estiu també a l'Atlàntida Mallorca Film Fest perquè havien remasteritzat el seu documental tan famós de l'Espanero.
3: Sí, ui, sí, l'Espanero. Record, ja.
1: I va venir... I però ara torna també per aquesta projecció de Berni, la sala de les nines, una pel·lícula que no sé si ara joves l'han vista, però que és molt bona oportunitat per fer-ho, no?
3: Sí, jo crec que sí, sí, sí. Sí, la pel·lícula... bueno, la pel·lícula no, en realitat la novel·la. La novel·la retrata molt bé un moment molt determinat, però això ja ho explicarem en el col·loqui, ara no ho expliquem.
1: No, no farem spoilers. Que
3: però crec que sí, que s'hauria de veure aquesta pel·lícula, no? I, a més, doncs, és un hito, no? També per la filmografia mallorquina, com el Celo, també. És un hito.
4: Además, yo no sé si se estudia Villalonga en los institutos o en los colegios, pero si se estudia, pues deberían ver esta película porque es una manera de entender al escritor, ¿no?
3: Bueno, se hauria d'estudiar perquè és el nostre escriptor estrella del segle XX, no? O sigui, traduït en moltíssimes llengües i clar, sí, supos que sí que s'estudia.
1: No,
4: yo ahora mismo estoy un poco despistada, sí, de los, ¿no?, currículos.
1: Sí, no, no, ho sap, no sé, tu 13900 i m'ho explicau. Sí, és lectura. Sí, segurament a Bearn sí que a vegades és lectura i obligatòria, no?
2: L'han llegit en altres, però clar,
1: els instituts,
2: no ho sabem, si
1: ara actualment
2: dia.
1: No ho sabem. Doncs avui parlem d'aquest cicle de cinema tan interessant que es farà de dia 16 a dia 20, cada dia 16 de 7 de 8. No,
4: 16, 17, 19 y 20. Y luego, bueno, que la primera película va a tocar el violonchelo Gabriel Fiol, que es un violonchelo.
1: Sí.
4: Si hay tres muy buenos en Baleares, por no decir uno que yo diría él, pero bueno, que luego se me enfada Miguel Ángel Aviló y el de la Orquesta Sinfónica, de los tres mejores violonchelistas, uno es Gabriel Fiol, y va a tocar el violonchelo, porque como es una película muda, lo hacemos como se hacía antiguamente, con música en directo, ¿no? Y eso también estará muy bien, porque además Gabriel se va a dejar también un poco llevar por la música, y él es muy bueno, que también es compositor, y yo creo que eso también es por la película, quiero decir, se irá dejando llevar un poco, ¿no?
1: Totalmente.
4: Y creo que eso estará muy bien, además es que él toca como Los Ángeles.
1: Sí, sí.
0: Precisamente para el coloquio de esta película tenemos a Josep Antoni Pérez de Mendiola, que es el que restauró la película, y que, bueno, pues también crítico, investigador, y bueno, yo creo que también será muy interesante escuchar su versión.
4: Sí, porque vosotros sois muy jóvenes, Celestina y Margalida, pero cuando... Pero en aquella época, que yo sí trabajaba, pero vosotros todavía erais muy jóvenes, y claro, tenemos que darle a Mendiola lo que se merece, que fue un poco el artífice de que esta película se restaurara y se recuperara.
1: Abans que parteixin, tenim un joc petitet sobre aquest cicle.
5: Pensar i contestar, tot és començar.
1: Va, ara tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb aquest cicle de cinema. Pedro, començarem per tu. A mi què hauràs de dir?
2: Vinga, Pedro, hauràs d'enumerar...
1: Mariana, el pots ajudar?
2: Sí, sí, clar.
0: Sí, ajudar-ho, sí.
2: Pel·lícules que s'han rodat en part de Can Vivot.
3: Bé, aquest és el cicle... També s'han rodat sèries, L'Hombre que nunca existió, no es recordo a memòria, però curts també s'han filmat bastants. Hi ha un moment que se filmava molt a Can Vivot.
1: Qualcuna més que vols, que recordeu?
0: Yo lo que pasa es que no recuerdo los títulos.
1: Es que es difícil.
0: No me acuerdo de los títulos, pero sí recuerdo que estuvimos enumerando y viendo, y por lo menos quedan por lo menos media docena de películas que podríamos incluir en los próximos ciclos, ¿no?
1: Perfecto. Muy bien, entonces ahora le toca a Ana Magdalena, mam.
2: Y hauràs de dir que això ho volen saber.
1: És més fàcil.
2: I és més fàcil.
0: Bueno.
2: Parts de la casa de Can Vivot.
0: Partes de la casa de Can Vivot que han sido escenarios o que... No.
1: No.
0: Lo que yo quiera de las partes de la casa de Can Vivot, bueno, es que es una casa tan completa que es muy difícil, pero si, te, si a mí me preguntas qué es lo que más me gusta de Can Vivo, por
2: això
0: ejemplo,
2: mateix. Per aquí va la
0: pues,
2: pregunta.
0: Yo me quedaría con la biblioteca y la sala de la música. La sala de la música, la biblioteca ya todo es muy conocida, pero la sala de la música a mí me parece espectacular, porque tiene todos los ingredientes de una casa, de una sala de principios del 18, no le falta nada.
1: Qué bé. Fantàstic.
2: Preciós.
1: No, mos quedam amb aquestes dues i tenim una altra prova, és aquesta.
5: Guanya qui la sap més llarga.
1: Pedro, ara una pregunta per tu, Mem. El casal de Can Vivot està conformat per l'unió de diverses cases contigües, és així? Quines són principalment aquestes cases?
3: Bueno, la part més antiga és el que se diu, perquè Can Vivot conserva, que això també és molt interessant, la conserva viva, no és una innovació, conserva viva la microtoponímia, és a dir, que conserven totes les parts de la casa, conserva els seus noms originals, no? I la part més antiga és la salera, no? Que és la que veia de la Salta en Calà, on hi ha convivència de les dues cultures, perquè tenim arcs gòtics i un arc àrab. Aquesta part és una part que està documentada al segle XIII. I després tenim... el nucli més important, diguéssim, és el que se deia Can Villalonga Gran, que és la part que se va reformar a finals del segle XVII i principis del XVIII. Una altra part que no està reformada, o sigui, que és del segle XVI i XVII, és el que es diu Can Armengol, Can Armengol Vell. I aquestes són parts diferents de la casa. I, bueno, hi ha més, però...
1: De moment, deixarem
3: el que és.
2: Hem fet un bon itinerari, un bon recorregut. Sí.
3: No, això és l'itinerari que se fa, de fet, quan se visita la casa, se van visitant les parts. Tenim, hem recuperat darrerament un petit pati del 14. Que això també és interessant... conèixer aquesta... Sí, perquè te permet estudiar l'evolució de l'arquitectura i inclús de l'urbanisme, perquè tenim inclús tenim un carrer àrab dins de casa, el carreró dels Cans, no? Sí, tot això pots estudiar l'evolució de l'urbanisme i de la carrer.
1: Una altra pregunta. Durant la revolta entre menestrals i el poble que va comportar la Germania de Mallorca, els propietaris de Can Vivot, dels fusters i altres, varen ser el bàndol dels mascarats i el casal va ser saquejat pels agermanats. On es varen refugiar?
3: Aquí, els propietaris d'aquell moment? Els propietaris d'aquell moment eren en Romeu d'Esclapés i se donen a Margalida Bartomeu. En Romeu d'Esclapés es va refugiar a la catedral amb moltíssima més gent, no? Això, els agermanats no hi entraren, però controlaven les portes. I ella no, ella es va perdre. Quan van sortir de sa casa, que llavors era l'alberg d'en Clapés, encara no era Can Vivot, se varen perdre i ella es va quedar perduda i estava embarassada. I se va desfressar d'home. I va fugir. I se va refugiar a un parell de pobles i va passar tota la germania refugiada.
1: No tenim més temps, però això, imagineu-vos, una part de la història de Can Vivot i de la nostra història, òbviament. Moltíssimes gràcies, Pedro de Montaner, un plaer. Madalena Quiroga, moltes gràcies. Enhorabona per aquest cicle. Mariana, tu també, per fer la difusió. I que segur que anirà molt bé. Consultau i compreu les entrades. Cicle de cinema Can Vivot.
4: Que estan en Ticket IB.
1: Sí, molt bé, doncs Ticket IB, cicle de cinema. Gràcies.
0: I antes de terminar, decir que la directora del ciclo és, ja està, no?
4: Ja.
0: Ai, que pena.
5: IB3 Ràdio, les notícies de les 4.
6: Bon dia. Queda anul·lat el Rally 550 Challenge de Mallorca per un greu accident que ha deixat un pilot mort i el copilot ferit crític amb lesions medulars. Ha passat en el tram entre Lluc i Pollença a la Serra de Tramuntana.
7: El cotxe ha caigut per un barranc d'aquest tram. De moment es desconeixen les circumstàncies exactes del sinistre. La prova automobilística, que havia d'allargar-se fins demà, ha quedat finalment anul·lada.
6: A aquesta hora continuem ben pendents del veredicte del crim del Coll d'en Rabassa d'ara fa 2 anys. Això després que el jurat popular ha deliberat sobre la culpabilitat o no de l'acusat d'assassinar la seva exparella amb 66 ganivetades.
7: La Fiscalia, l'acusació particular i les populars sostenen que va actuar amb traïdoria i acarnissament i demanen per ell 27 anys de presó. L'acusat reconeix que la va matar però nega que fos un assassinat i que va actuar en defensa pròpia.
6: I avui es compleixen 8 anys de la tràgica riuada a Sant Llorenç que va deixar 13 víctimes mortals. Un aniversari que enguany coincideix amb les obres de la variant que el Consell de Mallorca assegura que ja estan al 50%.
7: Les obres per l'ampliació del pont que passa per damunt del torrent de Ses Planes multiplicarà el pas d'aigua de 105 tones per segon a 500 tones per segon. S'espera que la carretera es pugui reobrir a la circulació a principis de 2027. Els veïnats asseguren que amb la construcció d'aquesta nova infraestructura estan més tranquils, però diuen que continuen tenint por quan s'activen alertes meteorològiques.
8: Fa un tro, fa un llamp, fa quatre gotes, pues, la gent afectada, com pot suposar, tot d'una ja mira el cel, mira si plourà.
9: Perquè por en tenim, sobretot quan plou, i fa llans i trons, i diu, vendrà la torrentada.
10: Esperen que no torni a passar per mai més el que va passar, però si venia una torrentada, ara el torrent ja no està com estava.
6: El govern iniciarà la setmana que ve una roda de contactes amb els sectors econòmics per consensuar noves mesures per fer front a l'escalada de preus.
7: El vicepresident Costa vol mesurar l'impacte de l'augment de preus, especialment dels carburants, i escoltar propostes.
11: Ara, en vista que continua l'espiral inflacionària, el govern vol evitar que aquest increment dels preus del transport de mercaderies i combustibles acabi, repercutint en un increment de preu de la cistella de compra de ciutadans.
6: I han continuat els actes a memòria d'Anna Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada el passat mes de setembre. La Confederació de Sindicats d'Inquilines i els sindicats Comissions Obreres i UGT han convocat avui migdia un minut de silenci a tots els centres de treball.
7: Davant la seu del sindicat UGT s'hi han concentrat una trentena de persones, entre elles la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials, Maria José Cordero, ha explicat que hi ha molta indignació, tristesa i frustració per la mort d'Anna Mari Carmen.
12: Però també esperança, perquè aquesta dona, amb totes les seves limitacions, la seva edat, ens ha donat una lliçó a tots. Jo la primera, i és el fet de que no t'has de rendir mai, has de lluitar per lo que creus que és teu, malgrat te diguin que no te toca, que les lleis diuen que no.
6: Ja hi ha nova data per a la Fira de l'Arròs Poblès. Serà els dies 21 i 22 de novembre. La cita ha hagut d'avançar-se per l'avançament electoral.
7: L'Ajuntament de Sa Pobla assegura que ha estat una decisió consensuada amb totes les entitats participants i que un dels objectius principals és garantir la seguretat. Magdalena de la Fuente és la regidora de Fires.
13: Hemos afectado quatre col·legis electorals que estaven dins del circuit de la Fira. Per tant, se complicava molt perquè la gent ha de poder acudir al col·legi electoral en cotxe, o gent que té problemes de mobilitat i de més. I després també era un tema de seguretat. Guàrdia Civil i Policia, aquest dia de les eleccions, vist d'estar als col·legis.
6: Arribem així a les 4 i 4 minuts. Tornem quan siguin les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que una empresa ha exigit a una DJ mallorquina que es canviï de nom artístic.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: presentem aquesta segona hora de programa, segona hora d'atentos. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres. Ara tenim en Miguel Saler, que continua amb nosaltres al control tècnic. I si fins ara hem jugat amb les paraules i amb aquest cicle de cinema, que ara aprofundirem un poc més, però hem de saludar les persones que formen part de l'equip. I tot d'una, vols controlar la notícia del dia, però abans saludàvem en Celestia Oliver.
1: Som aquí.
0: En Miquel Jung.
2: Bon dia.
0: I en Jaume Bernat, com estàs?
3: Va bé, i tu?
0: A drobe. Molt bé.
3: Drobertigues.
0: T'esperaves trobar, com ho has dit, digueu tu?
3: No m'esperava trobar el compte de saballar atentos, la veritat.
0: Que som una caixa sorpresa.
1: I què has sentit?
3: He sentit poc, perquè ja he arribat quan ja se n'anava.
1: No. Sentir de sentir, d'emocions.
3: Ah, bé, ja havia coincidit qualque vegada amb ell a Can Vivot, fan visites guiades, que són...
1: Tu hi viuries, a Can Vivot?
3: Jo m'agradaria que meva fos Can Vivot, però crec que...
2: Això me faria grossa,
0: no? No sé com ho m'entendríem,
1: sí.
0: Ja.
1: Sí. A més, clar,
3: no sé com m'arreglarien les goteres...
1: Mantenen mobiliari i la casa talment era, per tant, bé, és una pregunta que ha quedat un poc així, clar, allò té vida.
0: Sí, no? És una
1: feina... Deu cruixir, saps? Deu tenir vida, allà, però clar, quan t'hi veses...
0: Però això t'hi veses, sí. Que ha viscut una casa antiga,
1: saps? Ah, no, clar, allà... i et sonades de rellotge.
3: Rellotge al vespre, sí, les cases antigues.
1: Té vida.
3: Sí. Que cruixa.
0: I el rellotge, jo una vegada, que nostre en tenim de rellotges d'aquest de peu, una vegada vaig convidar unes amigues de Barcelona, de nostre, i me van demanar, per favor, pots aturar el rellotge? Mon pare, que no l'havia aturat mai.
1: Mai. I tu ja no el sents.
0: Com?
1: A mi me passa, jo
0: no
1: també.
0: Poden dormir.
1: Quan tanca que mon pare i mon mare, el tenc aferrat a sobre un rellotge de peu de paret. Jo no el sent.
0: Ja no mentem, perquè te veses.
1: Me sona dins l'orella.
0: Te veses.
3: Jo en tenc una que meva i no me deixen donar-li corda.
2: Jo perquè sempre he viscut davant l'iglesi.
0: Ah,
2: vols també. Jo ni sense escampanen ni sense rotlla.
0: No, perquè te veses.
1: No hem d'aquells que demanen, per favor, que les escampanes deixin de tocar. O que toquin més fluixes.
3: O que ser gallina, no? O que gaire no cantin.
2: De fet, quan em vaig anar a viure a Girona, també vivia de vora la catedral. I és veritat que els hotels d'allà de vora sí que se queixaven, però jo és que ni les sentia, les campanes, perquè sempre hi he viscut davant, així
1: clar.
2: Que...
3: Te veges.
0: En tot cas, més coses d'aquest cicle. Hem de dir que ens ha quedat pendent Llorenç Villalonga. Si s'estudia en els instituts, sí que s'estudia en els instituts.
1: Sí, sí.
0: Que quedi a constància. També hem de dir que... Mandiola sembla que no va ser la persona que va restaurar la pel·lícula, però sí que hi va... No sé si hi va
1: participar. Un facilitador.
0: Sí, de qualque manera, efectivament. I que, doncs, bé, es farà aquest cicle, que podeu trobar les entrades a Ticketing, si t'estàveu interessats en veure una d'aquestes quatre pel·lícules. Tu, que t'agrada la història, Jaume, quina t'agradaria veure?
3: Home, jo, Bern, a la sala de les nines, que l'he vista ja fa bastant
2: d'any.
3: Però jo sóc molt mitomen i la tornaria a veure-la en pantalla grossa, que no l'he vista, i a Can Vivot crec que ha de ser increïble. A més, crec que forma part del mite de Bern, no?, d'en Villalonga. Vull dir, jo crec que en Villalonga mai morirà. De fet, no fa gaire. Varen reeditar l'Àngel Rebel. Vull dir que és un autor que sempre és present.
0: Sempre, sí, sí. I també es varen reeditar Grup 62, també va reeditar Bern.
3: Exacte. Vull dir que...
0: Que se van reeditant, sí.
3: Són autors que no moren.
0: Efectivament. I bé, gràcies als nostres oients que també mos donen les informacions. Però bé, hem de conèixer la notícia del dia. Avui hem de parlar d'una discjòquei que ha tingut un problema, perquè sabeu que una empresa l'ha telefonada i li ha dit que jo vull el teu nom artístic.

0: I doncs sí, avui que ja és divendres i entram el cap de setmana, hem de xerrar d'una DJ mallorquina, però no ho feim per xerrar de festa, sinó perquè hem de xerrar d'una cosa que li ha passat a ella. Una empresa li ha exigit que canviï el seu nom artístic, així ho contava ella mateixa a través d'un vídeo que va publicar a Instagram.
1: Hola, hola, chicos, chicas y chiques. Esto es un comunicado oficial, porque involuntariamente tengo que dejar mi nombre artístico. Sí, sí, lo has escuchado bien. Resulta que hace 2 días recibí un mail en el que me notificaba que mi nombre artístico estaba registrado como una marca, lo cual me quedé anonadada. Así que he decidido que voy a volver a mi nombre de toda la vida. Para todos mis amigos y amigas DJs, no os olvidéis de registrar vuestra marca. Esto es una advertencia, ¿eh? Si no queréis que os pase lo mismo que a mí. ¿Cómo la lías, Marga? ¿Cómo la lías? Y es que encima es un cachondeo, porque con esta vez van 3 veces. 3 veces que me cambio el nombre. Así que Marga VM está de vuelta.
2: Quin truï de noms,
3: eh?
0: Marga UVM. Marga VM, sí.
3: I la música pam-pam-pam-pam-pam, que se podria dir BPM, no?
0: També, li sí. Poden donar aquesta, aquesta suggerència, men si vol, si se vol canviar de nom. Fa uns dies que me va sortir aquest vídeo per Instagram i me va interessar xerrar d'aquest tema, i és que aquesta DJ, que ara fins ara actuava baix el nom de DJ Eclèctica, va rebre un requeriment d'una marca registrada, amb el mateix nom, que li exigia deixar de utilitzar-lo. I clar, ha hagut de tornar al seu nom original, Marga VM, que suposo que són les inicials dels seus llinatges. I bé, mos hem posat en contacte amb ella perquè mos expliqui tot un poc. I primer de tot mos ha contat quin tipus de DJ és.
1: El nom de Marga VM ve sobre la meva identitat. I jo m'identifico com una artista molt eclèctica. El principal gènere musical que sol emplear per les meves sessions és estén, no? Però després tinc diferents variants com CBM, C-Electro i C-Industrial. I inclús a vegades pues, m'agrada molt posar post-punk. És vera que sempre és en funció de la sala on vas, el típic de públic, la promotora i demés, i ja pues, tu ja decideixes si posar més techno, més EBM, més electro. També tenc que dir que el nom de Marga UVM també l'he empleat moltíssim per fer col·laboracions cantant, perquè és vera que jo tinc la meva altra faceta, que és pues, cantar i escriure. Bueno, jo he escrit les meves cançons i després, pues, m'ajunto amb qualque amic, qualque productor així que m'agradi i fem pues, col·laboracions i mira, surten coses bastant guais amb aquest nom, la veritat que sí.

0: Quin truí de noms, eh, pobre.
1: Quin truí, sí, sí.
0: Tot i que és molt eclèctica.
1: Clar, no, passar de ser d'estem nou en el post-punk.
0: Mare de Déu, quina quantitat de varietat que,
1: sí,
0: que fa. Mm.
1: Està molt bé, està molt
2: eclàctica.
1: Clar, s'adapta també al tipus de públic que hi ha a les festes, normal. La Marga també m'ho explica que, vaja, el seu
2: bé,
1: nom...
2: Era eclàctica, perdó.
1: Era eclàctica, sí. I ara també m'ha dit que ho continuarà sent.
0: Ho serà, clar.
1: Tot i que se canviï el nom. Va bé, vaja, el seu nom artístic anterior... Na Marga ha voltat per moltes festes i m'ho ha contat que ha estat tant a Mallorca com en àmbit estatal.
3: Com a artista he tingut bolos a nivell nacional, perquè sí que és vera que vaig estar visquent 5 anys a la ciutat de Madrid i allà és on vaig desenvolupar més la meva faceta de DJ i com a vocalista també. I bueno, he tocat bastant de puestos com Granada, Valladolid, Madrid, Barcelona, Mallorca, Ciudad Real, entre altres que segurament ara m'estic oblidant. Actualment estic de resident a la marca Only Techno Festival, You Make Me, que és una promotora molt potent que va dur grans artistes aquí a l'illa i que gràcies a ell ens dia d'avui, la gran majoria coneixem el techno, que jo tinc que destacar que conec el techno per n'Àngel Costa, que no falti mai el nom d'n'Àngel Costa, que és una figura molt important en el techno de Mallorca.

0: Està bé, com dèiem, DJ Eclèctica s'ha hagut de canviar nom i ara en Marga BM i vol aprofitar aquesta mala experiència que ha tingut per recomanar als artistes que registrin la seva marca si no volen que els passi el mateix que li ha passat a ella.
1: Sobre el tema de registrar nom a la marca, 100% que recoman que sí. Després de la meva experiència, jo penso que és algo que s'ha de prendre en sèrio, sobretot perquè jo fa 2 anys que estava operant amb aquest nom i no m'esperava per res del món que qualcú vendria i me diria, escolta, que aquesta marca està registrada. I clar, des de que me va passar des del primer moment, a part de que no vaig dormir durant 2 dies, des del primer moment me vaig assessorar per abogats i bueno, ells estan ara ja mateix tramitant tot el paper Leo i demés per registrar el meu nom, perquè no torni a tenir futurs problemes. És algo que s'ha de prendre en sèrio. No perquè que te tingui que passar, però mira, m'ha passat. I és bastant heavy, però bueno, és lo que hi ha. Pa'lante, que el nom, pues, segur que donarà molt que serà.

0: doncs, si registreu-vos
1: de
0: nom artístic, Celestí, tu què series
2: de
0: nom artístic?
2: Digui? Marga, m'agrada molt més Marga que, VM, però m'apareix més...
3: No, ja m'agrada aquesta de Marga BPM.
2: Sí, no, però m'apareix aquest nou nom que s'ha hagut de posar expressament per això.
0: T'agrada més?
2: M'agrada més. Marga. El trobo més enigmàtic.
0: Fantàstic.
2: Que amaga més, que te convida més a descobrir. Eclàctica, ja t'ho diu. Ja t'ho diu que és
0: una
2: eclàctica.
0: Cosa bona d'aquest. Tot i... En Celestí sempre en els entrebans i troba una cosa positiva.
2: Sí,
0: tu
2: sí,
0: què
2: sí.
0: series?
2: Marga BM, dius, l'he de conèixer.
0: No, de nom artístic.
2: Ai, no ho sé.
0: Vosaltres, Jaume?
3: Jaume, basta amb el meu nom, que ja és nom artístic.
0: Junques artístic.
3: Miquel Junc.
0: Certament.
2: Sí.
3: Pot ser un grup, un DJ, el que tu vulguis.
0: Sí.
2: Bueno, jo he posat música com a Celestí.
0: Celestí.
3: Celestí. Tampoc n'hi ha molts.
2: No,
0: també és un bon
3: nom. No perquè vegin cap marca de monet en nom.
0: Ah, sí? Sí. Ah, sí?
2: No m'hi he dedicat, però anem
4: bé. Això pas que no han d'atendre, el teniu registrat, no, Arbaró?
0: Sí, sí, i vetres.
4: Ah, perquè anava a dir no fos cosa, que a vegades hi ha un descuit i un dia passés qualque cosa.
0: Sí, sí, això és cosa. I vetres, els seus serveis jurídics s'encarreguen també de totes aquestes feines, perquè són importants. Ara feim aquí broma, però realment no, sí, són importants.
3: I això que diu una mare, clar, a vegades tu, bé, sempre, tu ets un artista que tens un nom... I mai te penses que te vendran a dir de fora que te canvis el nom perquè si no te denunciaran. I mira, ella, que és una DJ amb un nom tan senzill com Eclèctica, li ha vengut
2: mira,
3: la marca.
2: I si encara t'ho ve a dir, veïnat, un de prop, però s'ho sí, ven a dir de l'altra punta de món,
0: sí.
2: I tu dius, però aquí sou? I què he fet?
0: Exacte, què he fet?
2: Què he fet? Però
0: aquí
2: bé.
0: Està, què he fet, què he fet?
2: No m'encalçou, per favor.
0: Ai, ja sí. Coses que passen. Molt bé, Miquel, gràcies per explicar-nos aquesta història, sobretot gràcies a Amarga, que segons en Celestí és molt millor el teu nou nom. És a dir, que ànims...
3: No, endavant.
0: Te seguirem.
2: No queda més remei, paciència, Amarga, per tant.
0: Així és.
2: Així està bé.
0: Gràcies. Fem un consell de la Universitat de les Illes Balears i tornem tot d'una.
5: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Avui, els noms dels dits del peu. Com que han dedicat un espai al nom dels dits de la mà, no seria just no parlar dels noms dels dits del peu, tot i que pot ser que lingüísticament no tinguin tant de glamour. Per cert, glamour. G-L-A-M-U-R. Així com els dits de la mà tenen noms propis ben consolidats, els dits dels peus s'identifiquen generalment per la posició que ocupen i per la mida. Començant pel primer dit del peu, també anomenat dit gros. Després tenim el segon dit del peu i el tercer dit del peu, també conegut com a dit del mig. A continuació, el quart dit del peu i, finalment, el cinquè dit del peu, també anomenat dit petit del peu. Com veus, en aquest cas, la llengua és molt més pràctica que no creativa. I terme explicat, terme acabat.

0: Arriben els plans del cap de setmana. Jaume Bernat, tu què faràs aquest cap de setmana?
1: Aquest cap de setmana, no vos ho creureu, però sí? Me'n vaig a París.
0: Ah!
1: A París. A veure, escoltant a Maria Babonet, a l'Olimpià.
2: Oh, ostres,
0: que
2: sí!
0: Que dius?
1: Sí.
0: Mira, això sí que és un bon pla.
3: Aquest m'ho ha guanyat tots. Ja, sí, sí.
0: Ara m'ho han deixat tots assegut ben aferrats a la cadira. Mira, avui dematí un equip d'Ivetra Notícia l'ha acompanyat a l'aeroport.
1: Ah, veus?
0: Ana Maria del Babonet. Perquè se n'anava a fer aquest concert tan especial a l'Olimpià, no? 50 anys.
1: 50 anys.
2: Clar, 50 anys després.
0: Això és història. I tu hi vas?
1: Hi vaig. M'han convidat.
3: Mira quina sort.
0: Quan parteixes?
1: Demà.
0: Demà?
1: Demà migdia.
0: Demà. I els concertes demà?
1: No, diumenge.
0: Diumenge.
1: Bé, el dematí aniré a la fira d'antiguitats que hi ha a Llomajor, que ara són les fires.
0: Ah, sí? És vera.
1: I després m'aniré directe cap a París.
0: És vera, que són les fires.
2: Diumenge. Saps que s'enregistrarà, segur. Això ja ho dono per
1: sí,
2: fet.
1: Sí, me varen dir que sí, s'enregistrarà.
2: Ho dono per fet, perquè...
1: Vos en diré una crònica.
0: Ah, sí? Me'n podries fer una crònica? És vera que dilluns és festa.
1: Sí, i la vengo.
2: Són els 50 anys d'aquell concert.
1: No era, és de fa 50 anys.
2: Però pot ser que s'enregistrarà segur i pot ser que hi hagi un altre nou disc, no ho sabem.
1: Bé, ara Teatre de l'Aigua no cansa.
2: Per tant, hi seràs en aquest disc.
0: Jaume, sí, esperança de la crònica. Ara ja està.
3: No, dilluns, dilluns ho demanaré i dimarts la matrem. Va.
1: Ja està, ja ho
3: de notícia del dia serà aquest concert de Ana Maria del Babonet a París.
0: A París, amb la crònica d'en Jaume Bernat. Ja no te pots escapar.
3: Ja
0: però bé, com dèiem, moltes coses més que passaran aquest dia per les Balears. Mami, que
3: sí,
0: fem
3: és impossible repassar-les totes, però va, feim una repassadeta dels plans que hi ha aquest dies vinents arreu de les illes per donar-vos qualque idea, si encara no sabeu per on li heu de pegar.

I comencem amb una proposta ben interessant, és el concert d'en José González, un cantautor suec d'origen argentí, que és ben conegut, que té avui a Mallorca. Serà a les 9 del vespre en el Gremi de Palma, i també en el Gremi, però demà, hi ha el Mallorca Guitar Fest, un festival de la guitarra, que reunirà músics que van del flamenc fins al heavy metal, però encara hi ha més coses aquest cap de setmana.

0: Si aneu per Felanitx, tot el dia de demà i l'hora baixa de diumenge també vos topareu amb el tercer festival de folk de Felanitx i actuaran grups com Tot de Crida, aquests que escoltam de fons, i els Rebel·lers, això serà demà, i les Pitxorines, que actuaran diumenge.
1: I ara és una bona cosa, sí, sí, també, Felanitx.
0: És una bona cosa.
1: Sí, és la tercera edició d'aquest festival de folk. Hi ha una gentada que la gent, molta gent va a ballar, també, i vos recoman també aquest festival de folk de Felanitx, en el qual hi haurà moltes bandes, moltes més d'aquestes que hem dit.
0: Però bé, ara volam cap a Menorca.

0: Avui el Teatre del Bon de Ciutadella acull el Festival d'Humor amb un espectacle de clown i circ titulat Mort de Riure, que ja fa bona pinta, si és un festival d'humor i, i se diu així, aquest espectacle, és de la companyia Los Galindos, i durant demà i diumenge, si aneu a Fornells, podreu menjar bé, perquè hi ha la Fira del Peix i la Mà. Jo hi aniria.
1: Jo hi aniria.
0: I si voleu un pop de música a Menorca, teniu una cita demà a les 9 del vespre en el claustre de Maó amb el Leon Manso, que presenta el seu nou disc Monstre Final.

0: I acabem a Eivissa i Formentera perquè hi trobareu coses com les festes de Cala de Bau, també comencen les festes de Sant Rafel o les festes del Pilar de la Mola, a Formentera, aquestes darreres. A Eivissa Ciutat, diumenge, un altre festival de folk, mira que ha coincidit, fan la 24a mostra folklòrica de la ciutat d'Eivissa, que enguany permetrà conèixer la diversitat de la cultura i el folklore de Tenerife o de Palència. Mireu que interessant,
1: i
0: també.
1: Ben divers.
0: Tenim moltes coses per triar, no sé què fareu vosaltres.
1: No som en Jaume Bernat, que
0: No,
2: és que ja no ho volia dir, perquè dic que els hi farem veja i no volia fer veja. No.
1: Però a veces fires de Llumajor també estan
2: també
1: molt,
2: molt bé.
1: Fires, en plural.
2: Sí, fires, perquè clar, cada setmana hi ha qualque cosa, fins darrer, que és la darrera fira.
0: Com a Inca, no? Van del dijous bo, no? Cada setmana...
2: I demà toquen les antiguitats.
1: Ah, sí? Ai, aquestes tons és que a tu t'agraden?
2: Sí, i hauria d'anar 2 hores i
1: vaig corrent. Amenca fires, sí.
2: Són perillós, ja, no me paren mollar per aquest puestos, ja.
1: Tu veus una cosa d'abans del segle XX i tornes boia.
2: Torn boia, sí. És un defecte, perquè m'aturaran de fora de camí qualque dia.
1: I amb els de
3: camí. Què fas, hi vas a Enceneo o directament ja llogues un camió?
2: No, depèn, perquè ja és vera que no m'agrada comprar coses per comprar. Ara, quan veig una cosa que m'agrada, la comp. Perquè mon pare sempre diu que la padrina sempre diu una cosa que t'agradi, compra-la, perquè això no ho pot trobar a una tenda qualsevol. No. Si no, aprofites l'oportunitat. Sempre has de regatejar un poc, perquè això sempre se fa.
1: La màgia.
2: Però, sí, jo ja t'he dit moltes vegades com coses, i no ho dic a que meva, compareixen. Perquè si no, després m'arrenyen i no.
0: Està ple de coses per tot.
2: I dir, ai, aquesta figura, no l'havia vista, no la tenim? Sí, no te'n recordes.
3: Ja era, sí. Tot nou perfecte. Ja està.
1: Molt bé, Ida, gràcies. Aquests són els plans del cap de setmana, alguns d'ells, perquè n'hi ha molt més.
0: Sí, n'hi ha moltíssim.
1: Fem ara un petit tèntol i, Jaume, anem amb tu,
2: Vinga.
1: Que també tenim un bon pla.
2: Turistes, de morro fi.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
3: Benvinguts a Esports 3 en joc.
2: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic bel,
4: tinta,
5: mur,
4: cornada.
5: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
6: Turistes de Morro Fi. Jaume Bernat Adrover.
7: Ai, Jaume, avui un turista nou, un viatger, de fet, viatger. De principi de segle.
8: Sí.
7: Segle... anys 20 del segle 20.
8: Any 20 del segle 20, sí.
7: Sí, perquè, clar, ja som als anys 20 del segle 21 passats. Clar, sí. Que passa
8: ja,
7: aviat,
8: ja ben,
7: es tensa. Sí. Però bé, avui parlaràs d'un llibre de viatges molt especial. Se titula Jogging Round Mallorca, que podria introduir com una cosa així, com un passeig per Mallorca, Norba. Una obra publicada a Londres el 1929 per un periodista. Ell nomia Gordon West, acompanyat d'il·lustracions de la seva dona, na Mary Coughlan, que el va acompanyar per aquesta aventura per l'illa. I, de fet, si hi ha cap dels nostres oients que tingui curiositat per saber com era la Mallorca dels anys 20, a través de la mirada de Gordon West, pot trobar l'obra en castellà publicada, se titula Un passeu per Mallorca, i l'ha publicat l'editorial Olanyeta.
8: Sí, ja fa un parell d'anys que se va publicar, però se pot trobar fàcilment, jo l'he dit, per llibreries.
7: Que bé.
8: A més, hem de dir que és una obra molt particular, Margalida, perquè després de l'èxit que va tenir, se va emetre per capítols per la ràdio BBC.
9: És a dir, que... Paraules majors.
8: Quan feien, bueno, recordeu que un temps feien aquelles novel·les, per la ràdio, tot això... I doncs se va emetre per capítol per la BBC. Clar, la clau, jo crec que de l'èxit d'aquest llibre és que ja no projecta una visió romàntica, ja no és allò d'arribar i veure la catedral i trobar les reminiscències àrabs...
7: I aquells llums taronges...
8: No, ja no és aquesta visió romàntica, sinó que és una visió més periodística i mos planteja situacions esbojarrades, amb un ritme fresc i plenes d'humor negre, tal i com és característic per part dels britànics.
7: Ah, sí?
8: Però també és un llibre bastant real i fidel a la realitat, que no sempre passen a llibres de viatge, i mos parla de com eren els mallorquins, com vivien i de moltes altres coses. Així mateix, també poden detectar espais d'estens, ja que veiem una illa canviant, on ja hi ha hotels, on hi ha aigua corrent, que en el segle XIX, recordem, no n'hi havia, i fins i tot podien travessar Mallorca de punta a punta en tren. Mos acompanyeu avui, oients, a fer aquest viatge en tren amb en Gordon West i la seva dona en els anys 20 a Mallorca?

0: abans de començar aquest passeig per la Mallorca dels anys 20, que mos pot contar, Jaume, de en Gordon West, el periodista?
1: I de, mira, t'he de dir que van de ser periodista, va ser boxejador, actor i també, finalment, viatger. Va estudiar a la London School of Economics i després va entrar a la Royal Navy, però, sobretot, hem de pensar que era el temps de la Primera Guerra Mundial, on va servir durant tot el temps de la Primera Guerra Mundial, i després, ja una vegada acabat el conflicte bèl·lic, va començar la carrera com a periodista, com a editor de publicació del Partit Liberal. L'any 1920, hem de dir que ja feia feina com a corresponsal a l'estranger pel Westminster Gazette. I l'any 1924 coneix a la seva dona, com bé tu has comentat abans, Margalida, Mary Cogan, en qui viatjarà a Mallorca a finals de Diamond. Come fly with me, let's fly away.
0: If you can use some exotic food. De moment, una història com a molt romàntica, d'amor, un periodista britànic coneix la seva dona i venen a Mallorca, no? Però sí. Supos que en Gordon i la seva companya no van arribar aquí tal com diu en Frank Sinatra, sinó que volant, sinó que ho varen fer, òbviament, amb
1: exacte,
0: vaixell.
1: No varen arribar amb avió perquè l'aeroport de Sant Joan encara no existia, se va inaugurar en els anys 60, i varen arribar amb vaixell, no amb, amb el mallorquín que ens arribava l'altre dia, sinó amb el rei Jaume II, però a banda...
0: Ja no existia el mallorquín?
1: Ja no existia, perquè clar, aquests vaixells tenien... Bé, el mallorquín era de l'any 38-39, quan va arribar a Llorçant, i allà ven els anys 20, no?, del segle XX. Però bé, van d'arribar a Mallorca, va passar tot un periple, va partir de Londres, se'n va anar cap a París, de París, i de París se'n va anar cap a Barcelona. A Barcelona han de dir que, bueno, va tenir unes experiències curioses. Se va allotjar a un hotel de la Rambla, i ja just arribar, ja se comença a queixar, diu que els llits eren duríssims, que els varen estafar, que els hi varen cobrar 30 pessetes per nit, que aleshores era una xifra extraordinària, però clar, com que els varen veure arribar tan cansats, varen dir no diran que no, no? I el sendemà, quan s'aixequen, encara pitjor, perquè se troben ja un jove il·lustrador de botes, que havia, que al vespre se coneix que devia haver recercat dins del seu equipatge, havia agafat les seves sabates, les sabates d'en Gordon West, i li diu, escoltau, jo m'imagino que hi ha home que encara devia anar en el pijama que s'acabava d'aixecar, tenim aquestes sabates, he trobat aquestes sabates, veig que tenen els cordons romputs, voleu que us ho canviem? I aquell home, aquell periodista, diu, no, jo no recordava que m'hagués romput els cordons, però bé, canvieu dos. Des cap d'una esclona, des cap de 10 minuts, aquell mateix rentador de botes o il·lustrador torna a comparèixer amb les sabates de tacó de la dona. I diu, és que s'ha romput el tacó i només s'aguanta per la sola, vos pare que vos puc canviar. I ell diu, au, ara parteix, perquè això ja fa olor d'estafa. I ells el que varen decidir, una vegada berenen i se fan les piules, decideixen sortir al carrer i anar a passejar per les Rambles.
2: Qué bonita es Barcelona, perla del Mediterráneo.
1: Una vegada són per les Rambles, destaquen el mercat de les flors i l'insistència de les floristes per vendre un ramat de flors, ai, que diuen mira que és de mal de vendre un ram de flors, una cosa tan bella, en canvi comprant coses que són horroroses i els comprant sense cap tipus d'insistència. En canvi, un ram de flors, aquella dona diu, feien amb un entusiasme i amb una vehemència. De fet, incorporen com una caricatura feta per una Mary molt graciosa d'una florista que els estima un ram de flors a la cara. Diu que l'altra cara de la Rambla eren els ocellaires, que venien els ocells, que ara ja no n'hi ha.
0: Queden, no?
1: I diu que no s'esforçaven gens, que estaven estirats les cadires perquè els ocells ja ho feien tot. Cantaven tant, cantaven que ja se venien ells tots sols. I una vegada fet aquest passeig per la Rambla, decideixen agafar el tramvia per anar-se'n cap al Tibidabo. I, curiosament, diuen que en aquest passeig de tramvia passen per les cases de rics. Hem de suposar que deveren passar, jo m'imagino que deveren partir per Plaça Catalunya, cap a Passeig de Gràcia, i després cap a Pedralbes.
0: Per amunt, sí.
1: I varen veure tot aquell estibai de cases modernistes que aleshores devien estar moltes en construcció, i l'autor li criden l'atenció els drats i les flors de ceràmica. I li pareixen horrorosos.
0: Ui.
1: Li pareixen horrorosos.
0: L'estil british no, diu, no
1: diuen me queixava. Que els recorda a un parc d'atraccions. Clar, m'imagino que aquella
3: gent... Aquest home va venir a criticar tot. Que... No.

0: No, és que això és una ciutat de Gran Bretanya, no és un país. Tot seguit diu que no demanarà el passaport a la dona perquè ja ha demanat a l'home i que se fia i que no es vol molestar més, no? Mm. És aquí l'extensió, perquè a Barcelona sí que els havien demanat molta de documentació prèviament, en canvi a Mallorca, per ell que era més fàcil.
1: Us era més igual, no?
2: I com va ser l'allotjament que varen triar?
0: Idò, mira, l'allotjament, tot i que no mor diu el primer hotel on varen quedar, diuen que s'anunciava, sobretot el seu reclam, era aigua corrent a totes les habitacions. Mm. Però, quan arriben a l'habitació, en el quarto, obrin l'aixeta, diuen que en un primer moment no hi ha cap problema, que l'aigua ratja sense cap problema, però una vegada ja l'havien empleat una vegada, en aquesta, o que havien obert una vegada aquesta aixeta, l'aigua ja no ratjava tan fluidament i ho demanen a una de les empleades de la fonda, de l'hotel, i diuen que aquella madona se lleva una agua del cap i comença a punyir per dins el grifo, a veure mem si està embossat o que, però pareix que el problema no era un emboss, no? Que venia d'una altra banda.
1: Però que em va trobar de Palma, li va agradar o era com Barcelona? Que
0: no. Palma no. Li va encantar, els hi va encantar, i sobretot el que els hi va agradar molt va ser anar al mercat, tot aquell ambient de mercat, de fruites...
2: Que devia ser la plaça del mercat, el mercat, exacte, aleshores.
0: Sí. Mm. Sí, tot aquell ambient de fruites, clar, han de pensar ja, que venien de Gran Bretanya, que jo crec que ja només mengen cols i fins en xips i coses d'aquestes.
1: És així encara dia d'avui.
0: Encara dia d'avui, és així. Jo ja estava una temporada i me'n record que en el supermercat només hi havia coses congelades, no es perfil.
3: Clar, en aquella època no hi havia supermercats.
0: No hi havia supermercats, m'imagino que devien menjar molt de mongeta i molta col.
3: Clar, hi havia aquest mercat vistosos, també.
0: Mercat vistosos i olorosos. I no només hi havia verdura, perquè una cosa que els va cridar molta atenció va ser la pedra del peix, on veuen un peix que diuen que apareix un tauró. Jo m'imagino que se devien referir a el gató, que és aquest peix que té forma de tauró.
2: Sí,
0: gran,
2: sí. No? De sa família.
0: I els hi crida molt l'atenció. Però, per ventura, encara el que els va sorprendre més, varen ser els cipis, que no havien vist cap mai.
2: No.
0: Sí que havien vist calamars, pops, però no havien vist mai cap cipi.
3: No sabien què era.
0: No sabien què era. I conten que anava canviant de color, i na Mary va quedar molt sorpresa, i més sorpresa va quedar quan va veure que la peixatera li va pegar un cop amb una massa damunt de cipi i va acabar de canviar de color.
3: Clar.
0: I va quedar com horroritzada, no?
1: Màgia negra, això.
0: Que veiessin en aquell animador.
3: Clar, havien badat ulls davant la paradeta.
0: Sí, devien quedar ben ergleats. Després, però, no vos penseu que la cosa acaba aquí, se fixen en la venedora d'ais, que conten que anaven sol vestit de pagesa tradicionals, però la madona anava amb un enfilall d'ais passat pescoll, no? que devia anar, jo me l'imagino, damunt d'avall del mercat en son filai d'ais, i clar, aquella gent de... Ai, fa molta de dolor, molta de pudor. I jo, quan hi hagi això, jo he pensat, dic, tot no va venir escap allò de la Victoria Beckham, no? Que deia Espanya o de ajo, no? I aquests britànics també devien trobar que aquell mercat devia fer pudor d'ais. Però bé, tranquils, que quan se'n van anar del mercat, jo crec que els hi devia fugir solo, varen entrar a una tenda de ceràmica, una terrisseria, varen quedar embadalits en els plats i les escudelles, diuen que tenien dibuixos que els hi recordaven un poc com a lletres àrabs, jo m'imagino que també hi posaven un pot de fantasia, però sobretot na Mary, que era una fanàtica de la ceràmica, se va fixar amb un gerro blavor molt guapo, que el varen adquirir, i se'n van tot content cap a l'hotel en el seu souvenir. Amb això, que entren per la recepció, i la recepcionista, tot d'una, els hi diu, oh, quina escupidora més guapa que dois. No havien comprat un gerro, sinó que havien comprat una escupidora.
2: Però ara les escupidores són gerros.
1: Ara sí.
0: Ara sí. Vosaltres hi posàveu flors.
1: Eren visionaris.
3: I què feren? Les endugueren?
2: No, flors no, però vaja, els tenim com un element de decoratiu.
0: Decoratiu, sí. Na Mary va dir que, comenten el llibre Somo, que na Mary se no va dur cap a Gran Bretanya,
3: sí?
0: I va posar roses allà igualment.
3: No és que la deixessin, no és que diguessin.
0: No. I com que allà no sabien el que era, és un gerro preciós que havien duit de Mallorca com a souvenir.
3: Clar.
0: Però aquí no acaba tot, perquè no us imagineu el que els hi van donar per sopar. Els hi van donar...
2: Cipi?
0: Arròs amb un animaló que treia uns tentacles per allà al mig, que era la cipi.

0: segurament haguéssim passat més gust si us haguessin donat un bon pan d'oli.
1: La tomàtiga de remallar vol batir les teves llesques de vermell.
2: I de Palma se'n van cap avall de Mossa. Obligatori.
0: Obligatori, esperada obligatori, encara ara. Encara sí, ara. Sí. I se n'hi van amb automòbil, amb un automòbil de categoria, ja no s'hi van en el cotxe de cavalls. Diuen que se'n van agafar la diligència, però que estava plena perquè eren festa, i al final agafen l'automòbil, el cotxe anava ple de gom a gom, i finalment arriben allà, que ja els espera la Madonna de la fonda, però està gelós, no diu quina fonda és, però aleshores no hi havia moltes fondes a Vall de Mossa, i jo penso que tal vegada podria ser que fos Can Marió.
2: Pot ser, i supos que varen anar a veure la cartoixa.
0: Sí. Això ja és parada indiscutible. Comenten que per fer la visita ho varen trobar tot tancat, però la Madonna sa fonda va enviar a cercar l'escolar i conta en Gordon que la seva dona va quedar horroritzada perquè era un home molt mal garbat, molt mal fetot. I els hi va mostrar l'església de Cartoixa, però el que volien veure ells realment era el claustre, on deambulava, on va circular en el George Sand i en Chopin, i finalment aconsegueixen fer-se entendre i troben un artista que els hi fa de guia, i tal vegada haurien de suposar que era en Bartomeu Ferrà, que era pintor, i aleshores ja era per Vall de Mossa.
3: I de Vall de Mossa se'n van cap a Miramar.
0: Cap a Miramar, la possessió de l'arxiduc, que aleshores l'arxiduc ja era mort, recordem que havia mort l'any 15, i ell publica en el llibre l'any 29, però els hi succeeix un fet molt curiós, i és que per dins els boscos de Vall de Mossa comencen a trobar uns personatges o uns animals inesperats, troben un esbart, un estol de porc negre en mallorquí, que se comencen a perseguir per dins els alzinars, els hi tiren pedres, però veuen que aquells animalons s'aturen, s'amaguen dins les mates, però els hi tornen a anar darrere.
3: Clar.
0: Aquests turistes de Morrofí se comencen a espantar i comencen a fer via, veuen que els porcs els hi van darrere, fins que s'han d'enfilar a damunt una paret d'un marge, no? I jo em va fer molta gràcia, això, perquè això em va passar de petit. El meu padrí tenia porcs mollats. Hi havia una trutja que tenia porcellins, i jo me vaig anar a passejar per fora a vila, jo no ho sabia, i la trutja me van vestir, vaig haver de córrer, que no vos ho podeu imaginar.
2: Tens un pot de trauma,
0: I vaig haver d'enfilar damunt una paret, i per sort no me va passar
2: res. A mi això me va passar amb un gall, i la meva padrina m'ha dit, és que dus un jacé vermell, i me se m'ha de fumar un gall.
4: Fa més por que te donar els cinc porcs negres.
2: No se vos ha fumat mai un gall, fa por.
4: No, també ha de ser por, però...
0: Amor era un endiot.
3: Sí, jo també amb endiots.
2: I també vaig tenir un pot de trauma durant un temps.
0: Ara ja ho veus en distància i superat.
2: Però bé, veig que també aquest senyor el va marcar. Bé, que de Solla degueren fer... després van anar a Solla, supos que varen fer qualque excursió.
0: Sí, varen fer qualque... Bé, varen superar lo dels porcs, varen trobar el pastor i els va espantar. Els va donar una manada de glans i ja se'n varen anar al porc. Se'n varen passar per Miramar, varen arribar a Solla, i a Solla hi haguen una somereta que li deien una roja, bé, diu una roja, però jo suposo que era una roja.
4: Supos.
0: No és vera. I no només hi haguen la somera, sinó que hi haguen el seu guia, que era en Joan Trias, que no és en Joan Trias de la ràdio,
3: sinó que
0: era en Joan Trias...
3: Ja digues un Joan Trias.
0: Joan Trias, que circulava per Solla a l'any 29, i comencen a fer aquest circuit per arribar fins a Lluc, que era una parada indispensable, però se troben amb un altre entrebanc, i és que comença a fer una tormenta al·lucinant. Na Roja parteix a córrer, en Joan Trias, en Gordon West, i arriben a unes barraques de carboner. Que els criden molt l'atenció, perquè mos diuen que són unes barraques redones, fetes de pedra, amb una paia compacta en el sostre, que no deixava passar ni una gota d'aigua.
2: Wow.
0: I és curiós perquè, clar, compte que el carboner tenia 7 fills, clar, tenien molt de fills per poder-los ajudar a les feines del camp, però en aquell temps tenien molt de fills, els pagesos, i compten que anaven tot mascarats. Tot mascarats, i quan entren dins la barraca, se troben la dona del carboner, que estava ajuguda damunt una màrfega de paia, és a dir, dues pedres i una posta i un pot de paia damunt, amb un infant que havia tingut just una setmana abans allà de dins.
2: Wow.
0: És a dir, que imagineu-vos lo dure que devia ser per aquest carboner, diuen que ho passen molt bé allà de dins, que se senten molt acollits, dormen allà de dins. La dona diu que al vespre tenen una visita inesperada, noten una, com unes pessigolles pels peus, i li diu l'home... Li diu l'home, que me fas pessigolles. I diu, tu que t'apareix dins una barraca d'un carboner, fora Vila, Mallorca, que te faria pessigolles. I varen ser sargantanes.
2: Ah,
0: sargantanes que se ficaven per dins les pedres.
3: Encara n'hi havia.
0: Encara n'hi havia. Encara n'hi havia.
2: Bé, l'endemà, sí. Però, se'n van a Lluc, arriben a Lluc.
0: I no només arriben a Lluc, sinó que en Joan Trias, que era molt beato, els obliga a anar a missa. Ell no hi volen anar, però els diu, si voleu sopar, aneu a escoltar la missa, aneu a escoltar bleuets i després sopareu. I diu, però no hi podem anar nosaltres i vosaltres anireu a missa. No, el menjador s'ha tancat. Després de la missa obrin el menjador i podreu sopar.
4: I encara tenen tendre fins a Pollença.
0: Fins a Pollença. I a Pollença els hi passa una altra cosa curiosa. En Joan Trias ja els adu a una fonda i es diu, no podem anar a una altra fonda. I ells punyen per anar a una altra fonda i es diu, bé, és que ja tenc empareulat el preu, ja havia fet negoci ells, i que ja feien negoci. Ja havia fet negoci amb els sí. fondistes i diuen, bé, en aquest cas, com que estan molt contents del seu guia...
2: Eren els primers turoperadors.
0: En Joan Trias. I accepten anar en aquesta fonda on se troba, diuen que compten, troben un pintor alemany, el Bojarrac, que els hi ofereix fer-los un retrat o... Bé, una situació molt surrealista que descriuen, però en el final fan un parell d'excursions i decideixen anar fins en el castell del rei de Pollença.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. I allà què hi fan?
0: En el castell del rei, bueno, queden meravellats, ara ja no se pot visitar el castell del rei, d'aquelles ruïnes, d'aquests aires gòtics, i després del castell del rei se'n van cap a Artà, a veure ses coves. I com se n'hi van a Artà? Idò, bé, se n'hi van en tren, se'n van fins a Inca en tren, i després, des d'Inca, agafen el tren cap a Artà i viuen situacions també curioses, no?, a Artà, perquè, bé, compten que han d'agafar diligències de pagesos que feinejaven fins allà, que feinejaven per allà, i els acompanyen fins a les coves d'Artà. A les coves d'Artà troben com una barraca on hi ha una madona, i els diu, ai, escoltau, el meu fill era guia i vos hi acompanyarà a les coves. I, curiosament, el fill dormia per allà darrere, que feia soreta, se desperta i els acompanya fins a les coves. Mm-hmm. Ells diuen que s'estimarien més averinar per lliure, però no s'afiaven de perdre-se per dins les coves, que aleshores no hi havia llum elèctrica, havien d'anar amb torxes. Bé, en el seu cas hi van amb un llum de carburo, fan la visita, queden alluernats en les coves, diuen que és com una catedral, queden, no sé si ho estan mai, les coves d'Artà, són
2: espectaculars,
0: fabulosos, a més tenen com aquella entrada tan grossa, un penya-segat.
3: Que pega la mà.
0: Exacte. I quan surten, el guia, ja ho tenia mig tramat en sa mare, se l'endú cap a casa seva, i diu, bé, ara vos oferirem un dinar, després de visitar ses coves, però la sorpresa quina és? Que el guia se'n va agafar la gallina del galiner que tenien davant que seva, no acaba d'aconseguir agafar-la, comença una persecució entre el guia i la gallina, finalment l'agafen, se l'enduen cap a dins la casa i en mitja hora els hi serveixen el pollastre. Clar, queden al·lucinats perquè diuen en mitja hora han mort l'animal, l'han escaldat, l'han plomat i l'han rostit. I queden com a bocabadats i diuen, bé, un misteri, però bé, què hi farem? Mallorca està ple de misteris, no sé si Margalida.
2: I tant. Ai, Jaume, quina història més bona aquesta. Si en voleu saber més d'aquesta aventura de Gordon West per Mallorca, Gordon West, el trobareu en aquest llibre publicat per l'Anyeta, i també en va fer un altre, aquest senyor, aquest By Bus to the Sahara, és a dir, que també en té un...
0: Van estar per l'Àfrica, també.
2: Per desert. Molt bé, moltes gràcies, Jaume.
0: Gràcies. I...
2: Ara, bé, bon viatge.
0: Gràcies.
3: Sí, que bon concert.
2: Ja vos ho contem. Esperem-te la crònica.
0: Sí, la crònica viatgera.
3: Canta.
2: Exacte. Gràcies.
0: Fins aviat.
2: Una pausa, ara tornem.

0: IB3 Radio es memòria.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
7: Continuem i ara vos hem d'explicar que Isidor Torres ha estat distingit amb el Premi Diari d'Eivissa a la trajectòria de servei públic per Formentera.

0: I d'ha estat per tota una vida i trajectòria professional dedicada a Formentera, el mestre activista social, territorial i cultural i també servidor públic al formenterenc Isidor Torres ha estat reconegut per la seva defensa activa perquè Formentera tingués els seus propis òrgans de govern, un procés que va finalitzar el 2007 amb la creació del Consell Insular de Formentera. Recordem, va ser diputat des del 1987, també senador entre el 1999 i el 2000, i va ser batlle de Formentera en dos mandats diferents, entre el 99 i el 2003, i el 2005 i 2007. També va ser president de l'Obra Social i Cultural de Formentera, fundador del grup folclòric Es Pastorells, i també, entre moltes altres coses, va formar part del Consell de Redacció i col·laborador de l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera.
1: Quin currículum, Isidor Torres, com estàu? Benvingut.
2: Sí, realment, escoltar-lo així sembla molt important.
1: I encara s'ha deixat que col·laborador de Tèntol i Vetres Televisió, també, eh? També ho hem de dir, Isidor.
2: La veritat és que, almenys jo, tinc la sensació d'haver treballat per Formentera pues, justament en un moment en què Formentera necessitava de gent que sigui que treballés per ella, no? Mm. I que fes la feina que fes s'hi abocàs d'una manera absoluta. I bé, jo ara m'ha tocat, però realment són moltíssimes més les persones de Formentera que realment s'ho uneixen, no?
0: Clar, aquest dia vos han sentit dir que el més important de la història de Formentera és haver arribat a ser Consell Insular, per exemple, una de les fites històriques.
2: Home, a nivell polític jo crec que sí, jo estic convençut de que la fita més important política que ha aconseguit mai Formentera en la seva història és arribar a tenir aquest Consell Insular, a ser, en definitiva, reconeguda com una illa que és, a ser tractada com a tal, a ser reconeguda com a tal, i a formar part com a tal de les diferents institucions que formen totes, diríem, la representació política que existeix en el nostre país. Però he de ser just. Jo no he aconseguit tot sol, ni molt menys, que això fos possible. Almenys aquí s'hi ha de posar una altra persona que, per meu entendre, va ser clau, fonamental i molt important perquè el Consell Insular arribés a ser una realitat a Formentera. I aquesta persona és en Pep Means, que des del seu lloc com a membre del Parlament, de les Illes Balears i del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, quan en el Parlament de les Illes Balears se va parlar de fer una modificació de l'Estatut, ell va estar molt atent i va aconseguir que el Partit Popular el recolzés perquè iniciés aquesta tramitació perquè Formentera pogués tenir aquesta representació.
0: La fita més històrica i també més difícil com a servidor públic. Clar, heu estat servidor públic, activista, cultural, mestre. Clar, pot ser que hagi estat de les tasques més difícils, també, aquesta.
2: Home, sí, perquè no oblidem que Formentera, com a tal illa, és una illa molt singular en molts aspectes. Jo me'n recordo des de l'any 87, que sempre deia que Formentera, les institucions des de fora de l'illa ens veien massa petits per arribar a ser un Consell Insular. Però la realitat de Formentera és el que jo sempre intentava transmetre a les altres institucions, és que aquesta realitat de l'illa era un ajuntament, era una institució massa petita per governar l'illa amb totes les demandes que tenia de tants de serveis, i especialment durant l'estiu.
1: Clar, vareu anar a Eivissa a rebre aquest reconeixement, Isidor?
2: Sí.
1: Com va ser aquell moment?
2: aquell moment va ser un realment molt extraordinari, no? Jo crec que declarí per l'aspecte que anava amb una cadira de rodes, he declarit amb nosaltres i amb tots els oients que feia 48 hores que havia sortit d'alta de l'hospital de Can Misses. Mm. Havia estat internat tot el mes de setembre i per això realment el meu estat era encara molt dèbil per fer front en aquest esdeveniment i em faltaven forces, no? Mm. Per això aquesta imatge. Mm-hmm. I, a pesar de tot, he de dir que no sé molt bé d'on vaig treure les forces.
1: I vareu fer un discurs preciós, Isidor. Enhorabona. No tenim més temps, però el volíem felicitar aquí en directe de la Ràdio Pública. Isidor Torres, una abraçada forta, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Gràcies.
2: Molta salut i bones tardes per tothom.
0: Això mateix.
1: Gràcies, Isidor. Doncs amb això acabem. Tornem dimarts. Gràcies.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. Anem directes cap a l'Audiència Provincial de Palma perquè s'acaba de donar a conèixer el veredicte pel crim del coll d'en Rabassa. El jurat popular declara l'acusat culpable d'assassinat. Maria Eugènia Quegles, bon dia. Què més en sabem?
5: Bon dia. El judici ha quedat vist per a sentència, però el jurat popular ho té clar. Per unanimitat l'ha declarat culpable del delicte d'assassinat perquè ha vist provat que l'acusat va matar Maria del Rosario en traïdoria i acarnissament. En aquest delicte està penat amb 25 anys de presó al màxim, però el jurat també considera que és culpable d'haver envaït l'allunyament que li havia decretat el jutge per violència de gènere i també culpable d'haver fet mal a la seva filla per haver assassinat a la seva mare quan anaven els tres dins el cotxe a la carretera de Can Pastilla. A més, quan ha acabat el judici, el fiscal ha demanat que s'ampliï la pròrroga de presó provisional fins que hi hagi aquesta sentència ferma del jutge. Així que automàticament hi ha hagut una vista aquí on totes les parts han vist que era la millor opció de prorrogar aquesta presó provisional que se li va declarar just l'11 de desembre de 2024, l'endemà de l'assassinat. Ell, en aquest cas, també ha tingut dret a una darrera paraula, però no ha volgut dir res més davant els familiars de Charo que escoltaven el veredicte del jurat popular.
4: Gràcies, Mare Eugènia, per aquesta informació que acabem de conèixer. I encara un apunt més sobre tribunals. El Pablo i la resta de membres del clan queden en llibertat amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial. Els van detenir per la presumpta implicació en una trama de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic.
6: La jutgessa els ha retirat el passaport i els prohibeix sortir de l'illa amb l'obligació d'acudir cada 15 dies als jutjats. La principal hipòtesi de la investigació és que els doblers procedents del tràfic de drogues s'haurien invertit en la compra d'immobles al mateix barri de la Soledat de Palma pel valor d'uns 20 milions d'euros.
4: I canviem ara de qüestió. La patronal del comerç de Fedeco considera que la reordenació de la zona Hora al centre de Palma perjudicarà el comerç de la zona.
6: La transformació d'un miler de places de zona blava en estacionaments exclusius a residents alerten que reduirà un 82% les places de rotació. La presidenta de Fedeco, Joana Manresa, assegura que la nova configuració afectarà directament els comerços de les zones incloses a la reordenació.
7: Si ahora mismo para muchos clientes ya es muy difícil y costoso acceder al centro de Palma, con esta reducción de plazas resultaría prácticamente imposible.
4: I per molts avui comença el pont del Pilar. Només aquest divendres hi ha programats prop de 1.300 vols als aeroports de les Illes, 5.000 en tot el cap de setmana llarg. Són 122 manco que l'any passat, un pont que està marcat per l'encariment del carusè que farà que vingui molt poc turisme nacional.
6: Els bitllets d'avió des de la península s'enfilen fins als 800 euros, fet que atura les reserves. Així ho confirma l'Associació d'Agències de Viatge de les Illes, Aviva. El president Pedro Fiol explica que això fa que els peninsulars escollin passar aquests 3 dies a altres destinacions més barates que l'arxipèlag.
8: I costarà molt venir aquí per aquest pont, perquè els bitllets d'avió en aquest moment se mitjana és que estan costant aproximadament entre 500, 700 i 800 euros. Amb aquests preus, on el 70% de la inversió solen dir el propi bitllet d'avió, serà molt complicat que per aquest pont vegem molt de peninsulars.
4: Arribem així a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més informació a les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem? Com esteu?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Avui m'ha passat una d'aquelles coses extraordinàries. He recuperat una motxilla que tenia amagada a l'armari i he trobat 50 euros.
1: Molt bé, són els meus, per cert.
0: No, no són teus.
1: Sí, un dia una motxilla teva vaig deixar 50 euros.
0: De quin color?
1: Sí. Negre.
0: No.
1: Ah, no, vermella.
0: Taronja.
1: Taronja, taronja, evidentment no me'n recordo.
0: Me deman quan hauré jo deixat 50 euros a la Mercè. Tampoc vaig tan sobrada.
1: Home.
0: No, no.
1: Està bé. Veres,
0: he al·lucinat. Mm-hmm. Devia ser qualque viatge que devia anar jo estressadíssima per deixar-me tal quantitat.
1: Bé, què faràs amb aquest top beringos?
0: I els he posat en el meu compte d'estalvi.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Molt, no, està molt bé.
0: Sí.
1: Està molt bé, molt bé.
0: Però després...
1: És que avui en dia també te diré que 50 euros tampoc pot comprar gaire cosa, però vaja.
0: No, perquè tot això genera interessos.
1: Ah, clar, sí.
0: Soc una criptobro.
1: Sobretot comptes d'estalvi.
0: Soc una criptobro. Escolta, sí. Mira, però després... Després de la redacció, mos ha passat, a tu també, Xavi, una cosa encara més extraordinària. Atenció, perquè avui hem rebut un missatge d'Instagram, que em reben molts, això no és l'extraordinari, sinó el seu contingut. Diu així.
2: Diu, dia, perquè de bo no en té cap. Som una oient fidel de Xiu Xiu i m'encanta no, m'apassiona sort de tu... I em vaig sentir molt ofesa quan vàreu expressar que estàveu farts d'aquesta cançó. La gent dedica aquesta cançó amb molt d'amor a les seves persones estimades i vosaltres ho despreciau. Sol·licit que cada dia, a les 5:30, que és quan surtes a feina, que feu sonar sort de tu a xiu-xiu. I si no responeu la meva petició, m'ho prendré com a una declaració de guerra. Atentament, anònim.
0: Idò, si han rebut aquest missatge, que t'apareix, secretari?
1: Terrible. Una declaració de guerra, la primera, que mos fan així o així.
0: La veritat és que sí, no mos esperava. A mi m'ha afectat. Bé, li han contestat, nosaltres li han contestat. Li han dit, estimada Tuli Anònimo, perquè l'Instagram té Tuli. Primer de tot, sentim amb tota l'ànima que t'hagis sentit ofesa. La nostra intenció és sempre ser i estar a disposició dels nostres oients, especialment els més fidels com tu, tot i que a vegades patinam, com bé hem comprovat amb el teu missatge. Mos agenollam davant aquest error. Gràcies per aquest comentari / amenaça. Escolta avui o pròximament el nostre programa per saber si mereixem el teu apreci. Atentament, aquí et deixo xiu.
1: Molt bé. La pregunta és... Hem de posar la cançó de sort de tu una altra vegada? No, és broma.
0: Jo crec que sí, que complirem el seu desig.
1: Clar, no, evidentment,
0: sempre. I a les 5:30 en punt sonarà sort de tu a xiu-xiu.
1: En punt, en punt.
0: Ara no la posarem.
1: No, però en punt sonarà.
0: No, perquè diu, a les 5:30 surt de sa feina. Li donam un parell de minut de cortesia.
1: Sí, exacte, i sobretot...
0: Perquè saps que la posant com et senti aquesta Tuli.
1: Expressam les nostres disculpes públiques davant d'aquesta Tuli. No li posen encara, no saben qui és.
0: Bé, i en realitat, disculpa't si qualque vegada feim comentaris que ho fan.
1: Sí, intentant que no.
0: Intentant que no.
1: Però...
0: Però la cosa va ser que mos vareu dedicar 2 dies seguits la mateixa cançó de Oques Grasses, que et sort de tu.
1: I ja vull dir una cosa.
0: I clar, vam fer el comentari.
1: Ja vull dir una cosa, Inés. Que en realitat, en Jordi no la va criticar.
0: En Jordi,
1: cançó.
0: Avui no és...
1: Clar, perquè ara de Oques Grasses, jo no la vaig criticar en aquesta cançó.
0: Ah, vaig ser jo.
1: Sí, però no passa res.
0: Ara no tira't
1: perquè som un equip, som un equip. Som
0: un equip.
1: Tuli, som un equip.
0: Avui tenim Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: Començarem amb alegria, que falta molt fa, és a dir, repartint gomets verds. A més, el primer gomet verd de la setmana és ben especial. És per un nin, o un fiat, millor dit, perquè és un nin de Menorca que no coneixem, però que mos hem assabentat d'allò que ha fet. Gomet verd per en Yuha Barreno, davanter de la UDMO Infantil A.
1: Gomet verd per tenir el millor esperit competitiu que qualsevol jugador de primera divisió, en té més, eh?
0: Exacte. I ara demanarem que, si heu reconegut aquest nom, mos telefoneu en el 971-13-99-00 perquè volem conèixer en Yuha Barreno. I és que, segons ha recollit aquesta setmana el digital el Diari de Menorca, el davanter infantil de la UDMO, en Yuha Barreno, ha fet un gest que ha sorprès molt positivament.
1: Ha fermat sa sabata a un company rival i durant el derbi contra el Ciutadella Club Esportiu.
0: T'ho imagina't, un derbi, mou a Ciutadella. I en Yuha veu que el rival té el cordó desfet. Ell s'acota i li forma.
1: És que això és com ha de ser. Imagina que tots fossin com ell, com en Yuha.
0: Exacte, tant de bo. 971-13-99-00, si mos voleu posar en contacte amb ell. Mos encantaria conèixer-lo.
1: Exactament, molt bé.
0: De fet, aquesta fita està capturada per una foto en aquest mateix diari. El jugador del Mo s'acota per fermar-li la sabata en el seu company del Ciutadella, que té el peu damunt la pilota. La veritat és que és una foto preciosa, entranyable i molt bona esportivitat.
1: Efectivament, molt bé.
0: Molt bé, Yuha.
1: Molt bé, aplaudiment per Yuha.
0: Gomet i aplaudiment.
1: Efectivament.
0: Crec que mai havien donat un gomet verd tan ben donat.
1: Exactament. M'hi han donat molts, eh?
2: Han de disfrutar!
3: Vamos!
0: Això no era en Yuha, però ho hagués pogut ser. Vinga, més gomet verds que han començat molt bé. Aquest gomet verd no té res a veure amb l'anterior. De fet, és un gomet verd que qualcú li sonarà. També els protagonistes són uns coneguts de tothom. I és que gomet verd en el grup La Oreja de Van Gogh.
1: Gomet per tenir una altíssima autoestima i, sobretot, visió de negoci. I solo...

0: Ara n'Andrea m'ho ha fet
1: ara
0: una trampa.
1: M'ho fa seguitza, m'ho fa seguitza. Digue'm quina expressió. Coneixiu? Fer seguitza.
0: Sí. Com se nota que has fet feina tèntol.
1: Molt bé, Mem, què passa?
0: Aquesta cançó és la que donarà títol en el musical que està preparant el grup La Oreja de Van Gogh basat en les seves cançons. Durà per títol aquesta cançó que se diu Puedes contar conmigo. I això és el nou propòsit de La Oreja de Van Gogh. Ve a ser un Mamma Mia d'Ava a l'espanyola, en cançons de La Oreja.
1: Efectivament, i de fet ja en sabem qualque detall. En farem 5 cèntims d'aquest musical, com que el dirigirà ni més ni manco que Fernández González Molina. Que és el... Què passa?
0: Que m'ha fet gràcia així com ho has dit.
1: Clar, que és el mateix director de pel·lícules com Cronos, 3 metros sobre el cielo. Oh,
0: serà bo aquest musical.
1: Serà bo. El guardián invisible. Invisible.
0: Serà bo, serà bo.
1: Sí, 3 metros sobre el cielo, per cert. Les pel·lícules favorites d'Arina.
0: Ai, Xavi, quan
1: no dius
0: aquestes coses, la gent s'ho creu.
1: Però és que, escolta, és que,
0: es que no és vera.
1: Que no és dolent.
0: És una rubia molt il·legal.
1: Peliculón, en Mario Casas.
0: Per favor, és dolentíssima.
1: Oh, Ina, és una història d'amor com Déu mana.
0: Horrorosa.
1: Va, i què més?
0: Hi ha molt d'elements red flag avui en dia ja.
1: Això sí, això sobretot. Però bé, tu hi aniràs a veure el musical?
0: Primer que el facin.
1: Va, molt bé.
0: Després ja ho veurem. Encara tenim pendent La Bola Negra, imagina't. Vaig en retard.
1: Se t'acumulen.
0: Nosaltres els hi posam un gom a part a L'Oreja de Van Gogh, sí, per tenir molt bona autoestima, per tenir visió de negoci i sobretot, sobretot, per donar-nos contingut.
2: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem, no.
0: Vinga, darrer gomet verd de la setmana per...
1: Les influencers que aprenen català.
0: Resulta que un grapat d'influencers espanyoles han iniciat la moda d'aprendre català. Sí, encara que ho facin per seguir una moda, el manco ho fan i s'interessen per la nostra llengua. Anna Gallardo, com estàs?
3: Pues jo molt bé, també he dormit molt bé, però bé, això no és la pregunta. Però
0: sí, com has dormit la nit passada?
3: No, molt bé. La setmana anterior, fatal. Jo no sé si la resta d'oients també, però aquesta nit bé, millor.
1: Molt bé.
0: Que bé, que
3: i...
0: bé. Nana està molt assabentada, la nostra companya de producció i edició, i està molt assabentada de tot allò que passa a xarxes, i és ella que mos ha proposat dona aquest gomet. Per què, Anna?
3: Perquè jo estic tot el dia ja fent scrolling a TikTok, a Reels i tal, i bé, segurament si també estàu tot el dia en el mòbil, vos sonen a Marina Barrial, a Fabiana Sevillano, a Lídia Rauet, a Celia Cácel, tota aquesta gent
0: jo,
3: de xarxes.
0: Jo, Anna, estic tot el dia amb el mòbil i no me sonen cap d'aquests noms.
1: Això m'ha de dir-te que tampoc em conec a cap. O sigui, primera, Maria, és que tampoc, Marina Barrial.
3: Sí,
0: aquesta
3: són
0: influències. Aquesta sí que me sona, però no els hi pos cara a cap.
3: Pues, no són catalanes, però estan aprenent i ho fan visible ara a xarxes des de fa un parell de mesos.
0: D'on són elles?
3: Na Marina Barrial és de Sevilla i na Celia Cácel, que és de les dues que xerraré avui, sobretot, de Cantàbria. Després estan a Shakira, que també ha après per en Piqué, i Narsi, que encara que és britànic, es va criar a València i ara per amor també ho està fent per n'Àngela Mármol.
0: Ah, n'Àngela Mármol, que sí que és catalana.
3: Que és de Girona.
0: Una cosa, parlant de na Shakira, també, ahir va sortir a La Resistència, que és programa que fan a la primera, i va dir que ella, a Miami, quan no volia que la gent l'entengués, xerrava català amb els seus fills. Sí, i se va posar a xerrar en català un moment amb en Broncano.
3: Sí, tenen un moment allà d'humor, que he posat un clip, no sé si donarà temps, però és molt graciós.
1: Vaig veure un poc de tensió entre en Broncano i na Shakira, o no?
0: Sí.
1: Ah, que sí, ho
3: també
1: veus?
3: També vull dir que na Shakira d'un poc de botox i no se notava molt, si estava enfadada o no.
0: Jo no vaig veure res de tensió.
1: No ho sé, però m'ho vaig inventar
0: jo. Jo crec que com que en Broncano el van treure del plató, el van treure del teatre, a lo millor no estava tan amollat com normalment.
1: Atenció romàntica.
0: Ah, sí?
1: Sí. No, va! Però tu ho vaig detectar.
0: Sí, Broncano està amb aquella actriu preciosa, meravellosa, boníssima, que ara no recordo el nom, però que m'encanta.
1: Ja no ho sabia, perdona. I
0: estan molt enamorats. Són la meva parella Goal.
1: Albert?
0: Sí.
1: Parella què?
0: Goal.
1: Això què vol dir?
0: Objectiu.
1: Ah, molt bé.
0: Com a inspiració.
1: Ah, molt bé. Bé, i què li va passar a aquestes influencers?
3: Sí. No, pues na Marina Barrial és una creadora de contingut sevillana que té 708.000 seguidors a Instagram. Només Instagram. A TikTok té encara més. I bé, l'escoltam.
4: Creo que jamás en mi vida yo me había interesado tanto por hablar catalán. Y tampoco entiendo la razón de por qué quiero hacerlo ahora, pero llevo tanto tiempo con Ángela y con Lidia, llevo tanto tiempo rodeada de catalanes, que si Oscar Font, que si no sé qué, que yo tengo la necesidad de hablar catalán. A día de hoy, no sé qué es, 11 de agosto, no sé catalán, no sé hablar catalán, puedo entender muchas cosas, pero no sé hablar. Yo, en un año, estoy hablando catalán. Voy a hacer los típicos writing de inglés, pero en catalán. Y voy a hacer mis exposiciones. Como cuando me pongo y hablo en francés de la cámara y digo, bonjour, je m'appelle Marina, moi je te... Vale, pues igual, pero en catalán. Y vosotros me vais a dar vuestro aprobado. Y yo te prometo que yo de aquí a un año estoy hablando catalán. Pero estoy hablando catalán, no, no en plan tontería, no, no, no, no. Jo estaré hablant català...
0: Molt bé,
4: plan...
0: la promo s'ha fet.
1: Un C2. Volem, eh?
0: Diferents a prova.
3: Quan ho faci d'aquí un any, ho sabrem. I ara ja he mirat i du 52 dies a Duolingo. Pues ja,
0: però tu pa mirar el que fa
3: sí,
0: ella.
3: Sí, claro. Plan, sí, té el està Duolingo provant. Obert. Està provant.
0: Però Duolingo, que t'ensenya una... A veure, de...
1: No, així mateix va bé, el Duolingo.
0: Sí, però català-castellà, per favor, no és tan diferent.
1: Aquí a Mallorca, o les Balears, Eivissa, Formentera, Menorca, pots aprendre català, serà anar pel carrer.
0: Sí, clar, ja ho sé. Però vull dir que no li vull llevar mèrit, però vull dir que... No, Duolingo no és tan...
1: Digue-ho.
0: És a dir, que és per llengües, a lo millor, una mica més... que no tens tanta diferència, que no tens tanta similitud. Vull dir, per exemple, si jo volgués aprendre alemany o danès, un Duolingo, i de sí, a poc a poc. Però el Duolingo té un nivell tan, tan baix...
1: Com proposes que aprengui català, aquesta influencer?
0: No, jo, això, que l'intenti xerrar, que els seus amics... I...
3: Com ho fan a Celia Cassel, que se canta, bra, que té 185.000 seguidors a Instagram i molt més a YouTube, perquè ella és de sa generació YouTube. Ha que estar al dia, no?
0: I ella també està aprenent
3: ella està aprenent i ha fet un vídeo també explicant això i que ho va aprendre sobretot per Merlí i perquè li agrada molt aprendre.
0: Ah.
5: Hoy me dan los resultados de mi examen de catalán y estic molt nerviosa. Cuando le digo a la gente que estoy aprendiendo catalán, la pregunta siempre es ¿pero por qué? Y mi respuesta nunca cambia. ¿Y por qué no? Me encantan los idiomas y el catalán me llama la atención desde que soy adolescente.
6: En catalán me he enamorado de ese idioma.
5: A mí no me gusta ver el aprendizaje solo como algo utilitarista en el ámbito profesional. Aprender idiomas es crecimiento personal, sumergirte en otra cultura, es abrir tu mente a otra forma de ver y entender el mundo. Y para mí no hay nada más sexy que hablar muchos idiomas. A la pregunta de ¿y cómo has aprendido catalán? Pues eso sí que ya no sabría respondértelo. Soy de Cantabria de toda la vida. Nunca he ido a clases, nunca he vivido en un sitio donde se hable catalán. Igual tiene que ver que escucho mucho la radio en catalán, que veo vídeos, series, que mi mejor amigo es mallorquín. Pero diría que ha sido un proceso muy intuitivo que he hecho desde mi cuarto. Y por eso siempre me ha dado vergüenza decir en alto que sé hablar algo de catalán. Porque, ¿en base a qué? ¿No? Así que por eso decidí demostrármelo a mí misma y presentarme al examen oficial.
0: Que bé, i dona Celia Castell. Castell?
3: Sí,
0: Castell.
3: Castell,
0: d'acord. Mos explica això, a veure, té tota raó, estic molt d'acord amb ella. El pròxim objectiu podria ser fer aquests tipus de vídeos en català.
3: Jo crec que ho anirà fent perquè el seu millor amic és en Xim, que és d'aquí de Mallorca. Són molt aguts, jo he coincidit amb ells a un esdeveniment i són molt aguts, els tres.
0: També es crea el contingut aquest tal Xim.
3: Sí, tenen un podcast en castellà, ara varen fer unes noces a Madrid, però bé, i la seva cosina és d'aquí, que va ser una guanyadora o que va entrar a La Voz Kids.
0: Ah, uf, Anna, estàs molt assabentada de tot. És
3: no ho sé, tinc aquest tipus de coneixements. Molt de scrolling, que ja m'ho surt a vegades a TikTok això de sal a explorar, necessites salir ja de tu habitació.
0: Ah, sí? Això o sigui, el TikTok t'avisa que dus massa temps dins TikTok?
3: Sí.
0: Ostres,
3: sí, ja no sé quant de temps toca aquí.
1: És el tipus de producció que necessitàvem en aquest programa.
0: La veritat és que estic aprenent
1: digitalment esclavitzada.
3: Però jo faig la meva feina durant les meves hores de treball. Jo no miro TikTok aquí, no us preocupeu. Però bé, hi ha creadors de contingut. Andrea, per favor. Hi ha creadors de contingut com Narchi, que ja he dit, que ho fa per amor, però és valencià. I ell reivindica que a València no ha après el català, encara que és una llengua autonòmica, i que també li costa molt la doble L. I bé, a Shakira ahir ho va explicar a La Revuelta, i bé, jo li vull donar un comot vot a aquests influencers.
0: Sí. I els hi dedicam-ho a aquesta cançó, imprescindible per aprendre català.

0: Aquesta versió d'una Shakira que va cantar Boig per tu, que també li va quedar molt bé i ja ha perdurat en la història.
1: És increïble, en Piqué no se mereixia això.
0: Sí, no, això és un altre debat, Anna.
1: No, Shakira és massa dona.
0: Hala, vinga. Sí, és un altre debat.
1: I no, això, que en Shakira va dir això a la revuelta, que si voleu la podem escoltar.
2: Jo parlo també.
3: El meu segon idioma.
2: Jo parlo...
3: Si tu vols.
2: Els meus fills.
3: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
2: Sí, són catalans.
3: Parlen català.
2: Sí, parlen català. I parlo amb ells
3: sí. En
2: Miami, també.
3: En català?
2: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, claro. Me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña. Porque tú eres de Barcelona.
3: No.
2: No, ¿tú dónde eres?
3: Jaén, Andalucía.
2: ¿Y tú por qué hablas catalán?
3: Porque me gustan todos los idiomas del Estado
2: serio?
3: Español, me encantan.
2: No, sí, que tuviste una novia catalana.
0: Molt bé, va molt bona conversa. I sabeu que ara s'està parlant molt d'aprendre català a xarxes i en els mitjans de comunicació, així que molt bé.
1: Està beníssim i la gent li està dient a tots aquests influencers que estan xerrant, venga, va, sigui així, el peor català és el que no se habla. Mm.
0: Bé, però supos que els hi deuen en català, perquè si no no té cap tipus de sentit.
1: Bueno, li diuen en castellà i en català, les dues, i ella ja ha dit que encara que li contestin les històries en català, que ella ho farà en castellà perquè encara no està còmoda, sí. Perquè no vale. Val tenir accent, ella. Mm-hmm. Ella val fer-ho bé. Mm-hmm.
0: Molt bé, idò bé. Li farem el seguiment en aquesta lota, per exemple, a Marina Barrial, que és aquesta.
4: Un total de 12 días aprendiendo català. No pienso demostraros, yo no voy a demostrar a nadie el català que yo sé ahora mismo, ¿vale? Porque sé un català básico, eso va a empezar, ¿vale? Mucha vergüenza.
0: Bueno, molt bé, idò, molt enhorabona i ànims a tots aquests influencers que estan aprenent català. I moltes gràcies a tu, Anna, que n'ha anat la nostra companya de producció, que mos ha fet aquesta crònica explicant-mos aquesta qüestió, però, Anna, també t'hem de donar una molt mala notícia.
1: Que? No m'agrada això.
5: I doncs, així és la vida. A vegades hem d'escoltar coses que no mos agraden.
1: No.
0: Sí, Anna, perquè el primer gomet
5: no.
0: Vermell
5: se resigna.
0: De la setmana és per tu.
5: I és que, Anna, estimada, la cosa va anar així. Nosaltres fèiem feina, tan tranquils, estàvem a la redacció, i no sé per què, però varen començar aquest típic debat, això, la truita de patata. Que és tan famós, que si crua, que si més eixuta, que si en ceba, fora ceba. I sobtadament, nana, és a dir, tu, vares dir, i doncs jo la faig amb patatilla.
1: Pues sí, com ha de ser, si no tens temps,
0: però
1: ho fas així.
0: Com és que fas la truita de patata amb patatilla?
1: Pues jo vaig en el súper i com se deixona de patatilla...
0: Sa bossa.
5: Però quines xetos?
0: No, no, però no digueu marques.
1: No,
5: per aquest triangle.
0: Sí, ses normals.
1: Ses normals.
5: Què és normal?
1: Sense jamón, sense res. Ses normals,
5: sí,
1: amb sal. Amb sal. I després com se ceba, però sa que ja està feta. Sa que ve amb un pot de vidre. Aquesta.
5: Que és boníssima.
1: És
5: tot això és boníssim, sí. Però perquè té molta...
1: Pues això,
0: per favor.
1: I ho mesc i ho faig, i ja està, i està beníssim, està
0: però
1: molt bon.
0: Però que te costa pelar un parell de patates.
1: No tenc temps, jo no tenia Anna. Temps, i jo ho he fet així durant tot l'any passat. Jo he pres aquesta truita molt...
0: Però surt bé, la truita de patates.
1: Surt boníssima.
5: Jo faig una proposta.
1: I després, ja, si ets nivell expert, te compres un xup-xup de trufa,
5: sí,
1: la fas amb trufa.
5: La truita més boníssima. Artificial
0: totalment.
5: Del món. Anna, te proposo una cosa. El títol de gomet vermell... Són coses que se poden revocar, de qualque manera. Sí. Es podem revisar i, per tant, el poden llevar i fins i tot convertir a verd. Per tant, te propòs que la Marqui duguis una truita d'aquesta. I nosaltres la tastarem i, per ventura, aquest gomet vermell, puf, màgicament, se convertirà...
0: Però jo m'estic més que en duguis una normal.
1: Però de patata o de patatilla?
5: No, tot aquest mesclor un que has dit...
1: Vale.
5: Artificial...
0: No diguis-me atreves que t'està això.
5: Sí,
1: que
5: home.
1: Estarà boníssima.
5: Això és impossible que sigui dolent. Tanta,
0: no ho sé. Pell que no vull introduir en el meu cos.
1: Jo dimarts ho duc.
5: Exacte. Un poquet de pa, no és broma.
0: Quedam així.
1: Si però me canvieu el gomet.
5: Sí.
0: Si ho durs, te revocam el gomet vermell. Vinga, va. Decidim, idò, si mantenim o retirem el gomet vermell a nana, han decidit que de moment queden bastant bai. Continuem amb els gomets vermells a qui realment se'ls mereix davant de veres, com per exemple els comerços que ja han encetat Nadal.
6: En quin temps vivim?
0: Idò, sí, ja ho heu sentit bé, segons han recollit els companys d'Ivetres Notícies, molts comerços ja tenen els productes de Nadal exposats com a decoració A Torro.
5: I falten gairebé 3 mesos. Són 77 dies, haver de passar tots sants, es pont de desembre, i en el carrer ja és Nadal.
6: Ara ve Nadal, matarem el gall, i a la tia Pepa li darem un tall.
0: Ara ve Goma vermell. Per avançar-vos tant, per l'amor de Déu, esperau sí. El manco en esponders de desembre.
5: I gomet vermell per ser guionista d'aquest gomet verd, perquè, escoltar, Nadales, quan fa calor, mal estrugança. Hi ha gent que segurament...
0: Mos agrada risc en aquest programa.
5: Endavant. No sé, nostres agents.
7: Tio, tio. Xiu, xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: La situació, els humans voladors, la nova pel·lícula de Major Hollywood.
1: Està dins una cova de mama, aniria, per estar tranquil i no veure trull ni ningú, eh? Que veure l'aigua que va i ve, tira.
2: Els veïnats de la torre Lluc Major denuncien els vols freqüents de parapent a baixa altura sobre les seves cases, jardins i terrasses perquè ho consideren una amenaça per la privacitat i la seguretat.
0: Els residents alerten que la zona es troba dins l'espai aeri controlat de l'aeroport de Son Sant Joan i han denunciat els fets a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que consideren que no hi ha proves suficients com per iniciar un expedient sancionador. La ESA recomana avisar les forces de seguretat quan es detectin aquests vols per identificar-ne els pilots.
2: Recordem que la normativa prohibeix enlairar-se des de zones urbanes o amb aglomeracions de persones i estableixen també restriccions per garantir la seguretat dels vols.
1: Està dins una cova de mama, aniria, per estar tranquil i no veure trull ni ningú, eh? Que veure l'aigua que va i ve, tira.
3: IB3 Ràdio és cultura.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
5: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a Segunda División.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs
9: ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
5: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
11: Tentol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
12: Què passa, xiu, xiuers? Com estàu? Som en Joan Gabriel Bolsó, amb Enrique, més conegut com en Juanga. I vull aprofitar per demanar i dedicar una cançó al meu fill, en Darío, i m'encanta. Una cançó que me posa les piles, una cançó enèrgica, com és la de la Ludwig Band, Xavier, el tècnic de so.

0: Ai, que preciós aquest missatge que ha enviat en Juan Gabausà, el nostre company d'esports, en el seu fill, en Darío. Preciosa cançó que li ha volgut dedicar. Però són les 17:32 i nosaltres hem de complir una promo, el Xavi.
1: Efectivament, aquí sempre intentam, si mos equivocam, rectificar i demanar perdó.
0: Exacte, espero que m'ho estigui escoltant.
1: No, mira, Tuli.
0: No, Tuli.
1: Tuli, escolta, perdó. Benina està demanant perdó, que és el que va criticar i te va...
0: Tu diran ses culpes, això.
1: No, és vera.
0: Són les 17:33 de Sora Baixa i com que estem a disposició dels nostres oients, rebem els seus comentaris i els aduïm a terme. Vos dedicam a tot voltros i en especial a l'oient Tuli, que mos ha enviat un missatge demanant que rectifiquéssim la nostra broma ofensiva sobre la cançó que sonarà a continuació. Esperam que mos perdonis, Tuli, si t'has sentit ofesa, si han dit que estàvem una mica cansats d'escoltar-la. Tenim sort de tot voltros. Tenim sort de tu.

0: Bé, tu li enviem-ho qualque missatge, si m'ho has escoltat.
1: Em deixa un poc més, però, no?
0: No, ja està. Vinga, però, hem de continuar amb el programa.
1: Sí, Tuli, per això, per favor, enviem-nos qualque missatge, ja demanat, dic que estem perdonats, el manco, i
0: sí,
1: ja està.
0: Bé,
1: està tot, tot bé. La declaració de guerra ja està.
0: Parau atenció, perquè el que duim a continuació també és gros, és gros.
1: Sí, efectivament, és molt gros, perquè ara tenim en nosaltres aquí, acaba d'arribar a l'estudi, acaba d'entrar, és una persona que alguns ja l'han batiat com el Romeo Santos mallorquí.
0: Uepa.
1: En Julio Iglesias del segle XXI.
0: Uepa.
1: O també el Lorenzo Llamas de Palma. Uepa. Ara riu, riu. Ara xerram ni més ni manco que el jove de les mil veus, en Marcos Esteban, company, com estàs?
0: Hola, Marcos.
2: Bones tardes.
0: Com has dormit de nit passada?
2: Uf, he dormit, vamos, superbé.
0: Sí.
2: A més, és que darrerament, com estic ara apuntat en el gimnàs, arriba a casa nostra, si he de sopar, i m'adorm i...
0: És que en Romeo Santos, mallorquí, en Julio Iglesias, del segle XXI, en Lorenzo Llamas de Palma, necessita anar al gimnàs.
1: Clar, no.
2: He d'anar al gimnàs, si no, què hem de fer? Home, aquest cos.
1: Exactament. Però Julio Iglesias, per presentar-te, el tenim aquí per de fons un poc de... No olvidé de viver, t'agrada, o no?
2: Jo m'encanta en Julio Iglesias.
3: De tanto jugar con los sentimientos.
1: Mira, vai, t'han regalat aquesta entrada per tu.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Perquè en Marcos, si no el coneixeu, és un gran showman. És molt jove, però és un gran showman. I principalment tu, Marcos, vares començar a venir en aquest programa fent imitacions, no?
2: Fent imitacions.
0: T'animes a fer-te qualcuna per qui no te conegui?
2: Bueno, mem, ses típiques. Fins les típiques, un poquet.
1: Jo ara, per exemple, m'agradaria xerrar... Això és com una Pokéball. Te tria tu, i aquí traiem. Rafael Nadal, rei d'Espanya... Bé, el rei emèrit, perdoneu.
0: Com que amb Rafael Nadal, el rei emèrit.
1: No, per exemple...
0: No és el mateix. Són amics,
1: sí,
0: eren,
1: això,
0: però no són el mateix.
1: És a dir, també tenim aquí, mira, el Casta.
4: Cago en Dena Maria, tot el dit, faria cago en Dena Maria aquí, que te'l menjaré.
1: Exactament.
0: El rei emèrit també el fas molt bé.
5: Me llena de orgullo y satisfacción estar aquí en Chiu Chiu. Hacía tiempo que no venía, ¿eh?
1: ¿Y en Rafael?
6: Bueno, la verdad es que tú sabes que en IB3 siempre somos bienvenidos, ¿no? Y estamos en casa.
1: Muy bien. ¿A qué más podrías hacer?
6: Bueno, pues mira, realmente estoy fentanas de... Bienvenidos a la nave del misterio, ¿verdad?
1: Sí.
6: Tantas preguntas sin responder, tantos enigmas. Iker Jiménez, de Cuarto Milenio.
1: Sí.
0: Ho fa molt bé,
1: molt bé.
0: És que és l'home de les mil veus.
1: L'home de les... El jove de les mil veus, perquè en Xavi Canyés també és l'home de les mil veus.
2: És un crac, en Xavi.
1: En Xavi és
2: un crac.
1: Fantàstic. Vos coneixeu?
2: Bueno, per les xarxes socials, com tot.
1: I de, per favor, així ho hem de quadrar una trobada entre tu
2: Hombre,
1: i en Xavi Canyés. Que, per cert, actua avui, si no va, avui en es fes ja-ja, en el Rivoli, avui.

0: digamos. I res, pues tot va ser començar a escriure una cançó pròpia i anar fent feina, i al final, pues mira, vaig anar a Madrid aquest cap de setmana passat i ho vaig gravar allà.
1: A gravar-la, com a les estrelles, a gravar a Madrid.
0: Vaig anar a Madrid allà amb en Edu del Val, que...
2: Sona bé, no? Em fa sí. Que bona sí,
1: no sé qui és, però bona enge.
0: Sí. Bueno, en Edu del Val va estar amb en Josep Pedrero, en el Chiringuito, va estar un parell de programes i... Uh-huh.
1: Però és productor musical?
0: Sí, bueno, és el productor musical de Transmedia, és un dels, wow, dels músics d'allà i tot això.
1: Som uns
0: sí,
1: ignorants,
0: sí, sí.
1: Xavi. Sí, sí.
2: Edu del Val, ara ja no mos n'oblidarem mai. Has escrit, tenim entès, una cançó d'amor.
0: Totalment.
2: Títol?
0: Com sempre. Quédate un poco más.
2: I a qui li dediques aquesta cançó?
0: Bueno, no està dedicada a ningú.
2: A un concepte.
0: En específic.
2: És un concepte.
0: És un concepte. És algo que ha sortit de jo, però...
1: És autobiogràfic.
0: Total.
1: Idò, vengo. Que soni, quédate un poco más.
0: Quédate un poco más.

0: Marcos, és fantàstic. Sí, que... aquesta bachata.
1: Has vist?
0: I ara tomo tours amb aquesta bachata.
1: Bueno, pues perquè jo sempre he volgut... jo m'encanta cantar. Jo des de petit he començat a cantar. El que passa és que ja després vaig anar un mes i mig o cosa així a classes de canto i perquè me mostressin més o manco com puc utilitzar la meva veu. I me va anar superbé i jo tenia aquest projecte en ment sempre de fer una cançó pròpia, o sigui que...
2: És fantàstic, aquesta lletra també és molt, molt elaborada. Quant d'any tens, Marcos?
1: De nou
2: anys, molt bé. És a dir, si jugues bé les teves cartes, anirà molt bé, perquè a més ets un jove molt ben plantat, i això també sembla que ajudes a indústria musical, per tant, has de fer xarxes, un pot de tot, un pot de màrqueting.
1: Bueno, he de començar a tope.
0: I de més, no només cantes, vull dir, faig les imitacions, t'han sentit, i és que ja tens el teu espectacle.
1: Bueno, estem fent feina, un espectacle nou... Bueno, juntant tot el que jo faig, no? Que és cantar en la meva pròpia veu, cantar imitant, imitar, humor... O sigui, és tot en un mateix espectacle.
0: Tot gràcies a sa veu, Marcos.
1: Exactament, tot gràcies a tot això.
0: Encara no podem saber res més d'aquest espectacle, ni
1: bueno,
0: data...
1: Bueno, en aquest espectacle sabrà Mi verdadera voz.
0: Uau.
1: Que és el títol.
2: Molt bé.
0: Ah, veus? Molt bé, molt bé. Escolta, tu t'agradaria ser famós qualque dia? Si és que ja no ho ets, si és que encara no ho ets.
1: No, home, no, jo sóc un aficionat encara. No, però sí que és vera que jo m'encantaria. M'encantaria, a més, el tema de la ràdio, el tema de la tele, el tema de tot això, jo m'està encantant, o sigui que a tope.
2: Sí, però, per exemple, en Justin Bieber, és a dir, no salvant les distàncies, evidentment, però a la predina passava molta pena que quan tornàs famós convertís en un beneït.
1: No, perquè... No, perquè jo estic molt ben gestionat i molt ben acompanyat a casa nostra.
2: Exactament. O sigui que... això ho tens controlat.
1: Sí,
2: molt
1: sempre.
2: Bé. Molt bé.
0: Marcos, t'esperarem aquí quan puguis contar-nos més coses.
1: Hombre, clar que
0: sí. D'acord?
1: Sempre.
2: Molt bé.
0: Perfecte.
1: Fantàstic. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Marcos.
1: Gràcies.

0: TV3 Ràdio és... Joc Net.
1: Misteriosa.
2: No, fila.
1: No, misteriosa.
3: Misteriosa.
1: Ella fila, però Miquel Àngel fila.

0: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Juanmi, com estàs?
2: Molt bon dia, Miquel Àngel.
0: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
2: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
1: Què és una triatló?
2: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
0: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
2: Però per nedar no hi ha manera.
1: No.
3: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
4: Benvinguts a Esports 3 en joc.
3: L'equip vermell vol retrobar-se en la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IV3 Ràdio.

0: I deixar entrar el passaport en Aina Segura, part... part de la dupla estàndem imprescindible d'elles.
1: Na Neus i Naina d'anar fent.
0: I na Neus avui no ha vengut?
2: Na Neus no ha vengut. No, de fet, no és ni a Mallorca, o sigui, no...
0: Wow, és que aquestes anar fent.
3: Aquesta
0: no se'n perden ni una.
3: Sí. Bé, eh?
2: Nosaltres venim un dia una, un dia l'altre i intentant venir les dues,
0: no, clar,
2: però clar,
0: molt bé.
2: No, hi ha dies que no...
0: Com has dormit la nit passada?
2: Bé, bé. Jo en general dorm bastant malament, de bastant malament a molt malament, més o menys, però
0: de mirar,
2: avui bastant
0: no.
2: Bé. Sí, jo he pensat moltes vegades que he d'anar en el doctor del sueño, que sí, és així famós, però...
3: És una qüestió de temperatura?
2: No, no. És una qüestió de... A mi m'acosta molt dormir, quedar-me dormida i me despert també molt, moltes vegades durant el vespre. Mm. I també si és de matí i tenc algo que sé que he de fer, ja, algo important o algo així, no puc dormir. Mm.
0: Llàstima, creus que la nostra dona emmarcar avui dorm bé?
2: Jo crec que sí. Sí? Jo crec que dorm bastant ample. Sí, sí, sí, sí. Avui és una dona que, com a recomanació personal d'ella, de la que venim a xerrar, en lloc de començar pel principi, començarem per la meitat. Mm. Si ella ho diu, li farem cas, així que ja vos direm després el nom.

ahir se va anunciar que Ann Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. És la 19a dona que guanya el Nobel de Literatura i nosaltres avui venim a xerrar d'ella perquè la veritat és que és un personatge bastant important i, investigant un poc sobre ella, mos ha caigut bé. Per començar, va néixer dia 21 de juny de 1950 a Toronto, és a dir, que segons com ho miris és Géminis o Càncer, però la majoria dels càlculs astrològics la situen encara dins Géminis. Això mos interessa un poc, bé, sempre mos interessa, l'horòscop, però aquesta dona té una cosa molt pròpia dels Géminis, que és que no hi ha manera de ficar-la dins una sola cosa, dins una sola categoria. Ella té diferents cares i va jugant. És poeta, assagista, traductora, professora, especialista en literatura grega antiga i, sobretot, una persona que pareix que tingui una necessitat de mesclar coses que, en el principi, no haurien d'anar juntes. M'està recordant un poc també en la Rosalía, que l'altre dia ho xerràvem, de que en la Rosalía és molt de mesclar estils, diferents tendències i posar-les totes juntes i després, més endavant, veurem que realment sí que estan relacionades en un punt. Però, bueno, si començam pel principi, quan Nan era adolescent, un professor de llatí li va començar a ensenyar grec antic durant l'hora d'espati. I en aquella classe li va canviar definitivament sa vida perquè, a partir d'aquí, Nan Carson se va obsessionar en sa Grècia antiga. Sa tia no podia estar tranquil·lament ja jugant en espati, amb ses amigues i tal, no. Ella en espati, grec antic. I aquí, clar... Més tard va passar a la universitat, va decidir estudiar això que s'havia convertit en la seva passió, però ella va deixar la universitat dues vegades. És a dir, va començar a estudiar, ho va deixar, va tornar, ho va tornar a deixar, i al final sí que va aconseguir acabar els seus estudis, va fer un màster, un doctorat i tot, i se va acabar convertint en una de les grans especialistes en literatura clàssica. Però, per si qualcú mos escolta, que ara mateix està pensant que no sap si la carrera que està fent li agrada, si no sap si és per ell... Podem dir que tranquil·litat, perquè Ann Carson va abandonar dues vegades la universitat i al final li han acabat donant el Nobel. És a dir, no recomanam Imagina't. Que la gent deixi la carrera, però tampoc recomanam que no la deixin si és el que troben. És a dir, no som orientadores acadèmiques aquí.

0: I a partir d'aquí comença ja lo realment interessant d'aquesta dona, perquè Carson no agafa els clàssics de la literatura i les estudia com qui posa una peça dins una vitrina i diu, mira, això és Homer, això és això, i no ho toca. No. Ell agafa aquests grans clàssics i ho intenta donar-los una volta perquè siguin el mateix, però vist d'una altra manera. Per exemple, agafa un personatge de la mitologia grega, Gerió, que és un monstre vermell amb ales, i el converteix en un adolescent contemporani, que és el seu llibre d'autobiografia de Rojo. I aquest Gerió és adolescent, és fotògraf, té ales, pateix abusos, s'enamora d'Heracles, viatja a Buenos Aires... Bé, en general, com una vida d'un jove, però que realment és un personatge clàssic.
1: Això seria com un spin-off de la cultura clàssica.
0: Actualitzat en el dia d'avui, diguem. I això, que Nan Carson té un poc aquesta cosa de mesclar coses superxungues de la tradició grega de tragèdies, diguem, amb altres coses més del dia a dia d'avui d'un adolescent que li han romput el cor. I és un poc el que ella juga en totes les seves obres, és un poc la gràcia de la seva obra.
2: Clar, has de tenir els coneixements sobre la literatura i mitologia clàssica i a la vegada ser absolutament creativa.
0: Efectivament.
2: Per mesclar les dues coses.
0: Efectivament.
2: I sabreu expressar.
1: Exactament, sobretot sabreu explicar. Clar,
0: sí. Jo crec que ella ho ha aconseguit perquè li donin el Nobel en el final.
2: Sí.
0: Això d'agafar històries que tenen més de 2.000 anys i tornar a xerrar d'aquelles mateixes coses, però de forma més actualitzada.
2: També a la vegada són qüestions que existeixen des de l'infinit.
0: Efectivament.
2: Vull dir, desig, amor...
0: Pèrdua, gelosia, dol, obsessió, totes aquestes coses que ja feien patir els grecs en el seu moment i que avui en dia pues, tampoc les han superat i són les mateixes coses que fan patir a molta gent avui en dia.
2: Això no canvia.
0: No canvia. I, clar, també hi ha una cosa interessant, que és que aquests textos clàssics, que moltes vegades ell estudia, a vegades arriben incomplets. No se coneix tota la història, hi ha només fragments o històries que arriben a mitges, i ella... Això li encanta, li fascina perquè nosaltres veiem una història incompleta, un forat, una falta d'una història i ella veu una oportunitat per intentar inventar què era el que passava en aquesta història, que no és realment inventar, sinó que ella ho intenta reproduir, però és una possibilitat per ella perquè el seu cervell se posi a crear i bueno, ella creativa n'és una estona. I aquí, també en una d'aquestes oportunitats, va aparèixer una de les seves obres més personal, que és Nox. Que Nox gira al voltant de la mort del seu germà, que és en Michael, que havia perdut el contacte durant anys per mort de problemes relacionats amb les drogues. I en Carson construeix aquesta obra com una mena d'objecte desplegable en textos, fotografies, documents, fragments i una traducció d'un poema que també era clàssic. És a dir, una altra vegada, unint una experiència seva personal de mort del seu germà amb un poema clàssic, amb textos antics... Aquí, en aquest llibre, tot gira al voltant de la pèrdua. De la pèrdua del seu germà i també de la memòria, de la impossibilitat de reconstruir completament a una persona. I torna a aparèixer la mateixa idea de què feim amb allò que mos falta. I ella ho fa en la literatura, amb el seu germà i amb els clàssics. A partir de lo que ella reconstrueix de textos, de dir què falta en aquest text que s'ha mantingut incomplet de la literatura clàssica, pues és la mateixa reflexió que ella fa en el dia a dia de les persones, de què mos falta a cada persona en nostres vides. I a part d'això, a part de crear i a part d'inventar i ser creativa, també tradueix. Que clar, realment té bastant de sentit això, perquè si tu t'has dedicat tota la teva vida a estudiar grec antic, i doncs en qualsevol moment pots plantejar que també pots traduir aquest grec antic, ha traduït moltes obres i molts d'autors, però ella tampoc entén la traducció com una cosa completament neutra de això se tradueix exactament així i ja està, sinó que ella també li agrada jugar amb el text. Una vegada, de fet, li varen demanar si era fidel 100% a les traduccions o si ella realment reinterpretava i va dir com que ni ho sé ni m'importa. És a dir...
2: També has de ser una mica minància perquè l'autor o autora original te deixi a tu traduir i reinterpretar o interpretar allò que tu entens.
0: Si tu ets una crac,
2: exacte,
0: se te permet que tu...
2: Interpretis.
0: Traduesquis, interpretis, ta mateix... No hi ha tanta gent que entengui grec tradicional d'aquest tan antic. Si ella li han donat un Nobel, jo m'afí, que ella m'adueski el llibre que sigui.
2: Sí.
0: I després ella té obres, per exemple, com La bellesa del marido, que és realment el llibre que tothom recomana si vols començar a llegir ella com a autora, perquè s'entén un poc més. No és que s'entengui.
2: Tu l'has llegit, Aina?
0: Jo no l'he llegit.
2: D'acord. I... El vols llegir després d'aquesta ressenya que m'ho estàs fent?
0: Jo crec que com a Premi Nobel se podria llegir. A lo millor has de llegir amb escap fresc, saps? Has d'estar completament ficat en el que llegeixes.
2: Has de tenir vacances.
0: Sí, no pot ser...
2: És un llibre de vacances, no?
0: A mi m'agrada llegir abans d'anar a dormir, però crec que no és el moment indicat per llegir aquesta dona.
1: I un poc de background, també, de saber un poc per on van estir.
0: Sí, sí, sí, sí. Si no, igual te trobes amb aquest llibre de sobte i no l'acabes d'entendre. Però bé, aquest llibre de La bellesa del marido és un llibre sobre un matrimoni que se desfà. Però està escrit en 29 tangos. És a dir, és un assaig que xerra de la bellesa, del desig, de la infidelitat i de per què continuem estimant algú que sabem que mos fa mal. És un poc això d'estrèn de... És un 10, però me tracta molt malament.
2: Típic tema.
0: Pues això, el llibre més normal que
2: no
0: ella té...
2: No acaba mai aquest tema.
0: És un llibre de... escrit en 29 tangos, ja men com deuen ser els altres. I aquesta dona té una cosa que no pareix molt interessada en fer les coses com les normes diuen, o com realment toca, no com una crítica, sinó la seva gràcia. Ella fa realment el que li dona la gana.

0: Tornem a parlar d'Anna Rosalía.
1: Torna,
0: ai, no?
1: Rosalía acaba
0: pregant. Del Nobel de Literatura, Nan Carson, Anna Rosalía.
1: Clar.
0: Explica-m'ho.
1: Tenen una relació realment, perquè el darrer text de Nan és sobre un concert d'Anna Rosalía. Resulta que fa unes setmanes van a veure Anna Rosalía en concert a Chicago i, en lloc de fer una crònica de quin concert m'ha agradat molt, tal, ella va sortir d'allà amb una ressaca existencial i va escriure un text que titula Tengo resaca de Rosalía. Na Carson, que té 76 anys, se va quedar flipant amb la Rosalía, però sobretot amb el poder que té amb el públic. És a dir, tenia la Rosalía a 20.000 persones a Chicago cridant dretes i donant-ho tot com si estessin davant d'una figura religiosa, que és un poc el que evoca la Rosalía en aquest disc de Lux. I aquí ella li va donar la volta i va xerrar d'Anna Rosalía com una mescla entre pop, sexualitat, glamour i mística, perquè pot estar fent una cosa com super sexy i dos segons després xerrant de Déu, de Jesús o de sacrifici. Mescles, xerrar una altra vegada de tot d'aquestes mescles.
0: Carson va dir, no, Rosalía és amiga meva.
1: Sí, ella li va fascinar a Rosalía i fins i tot va reconèixer que té enveja d'Anna Rosalía per aquesta manera de ser tan poderosa que té i tan femenina damunt l'escenari. Això és el que ella, Anna Carson, va dir. Però també acaba una mica inquieta amb tot aquell públic venerant-la com si fos una deessa. Per ella no hi ha una barrera tan grossa entre una poeta grega de fa 2.500 anys i un artista que avui omple estadis. És a dir, poden dir que pel Premi Nobel de Literatura 2026 Anna Rosalía és com una deessa grega. Bàsicament.
0: Uau, bé, si ho diu ella, jo no li faré el contrari.
1: Ella ho diu que és perquè totes dues li serveixen per pensar sobre les mateixes coses, que et sabeu, es desig, es cos, la bellesa, la representació, la pèrdua, un poc tots aquests temes que la van dur en aquesta comparació. I finalment, l'Acadèmia Sueca, que és qui s'encarrega d'això dels Nobels, l'han premiada precisament per la seva capacitat de crear noves formes dins la literatura contemporània i per la manera d'establir un diàleg amb la tradició clàssica. I ho fa des de fa més de 40 anys. Per tant, pot ser ja el Nobel està justificat. I aquí tornem en el principi perquè li varen demanar quin és el millor consell que ha rebut mai en Anna Carson. I ella va dir que ella no sol demanar consells, però si n'hagués de donar un seria comença per la meitat. És un poc la seva filosofia de vida perquè ella defensa que no necessàriament has de començar pel principi, no has de saber exactament on vas, no ho has de tenir tot ordenat dins el teu cap, sinó que pots començar per allà on vulguis, per allà on tu tinguis una cosa a dir i a partir d'aquí ja ho veurem.
0: Ara m'ha descobert una molt bona... Bé, sí, m'agrada molt aquesta recomanació. Clar, però si comences sempre és un principi.
1: També, sí, sí. Jo crec que ella se refereix un poc a que...
0: És simbòlic, no?
1: Que no has d'esperar com a tenir-ho tot superordenat i tot organitzat per començar, sinó que tu comença i ja ho veurem. I aquí tenim una nota a pie de pàgina de l'autora d'aquest guió, que és na Neus, que la saludàvem des de Màlaga, que està, que me diu, uns altres filòsofs contemporanis, entre parèntesis, los Javis, també deien això, perquè això ja ho deien ells, que també estan ara a tope de moda dels Javis en la bola negra, a la primera pel·lícula que varen fer de La Llamada, que és una pel·lícula que a Neus i a mi molt representa i molt agrada molt, que els protagonistes sempre deien lo hacemos y ya vemos. I era un poc això de... No, bueno, comença per la meitat i a partir d'aquí ja ho veurem.
0: Aquí tenim un... diverses expressions que, que són això. Vull dir, ja ho veurem, editar mateix... Sí. I, vull dir que també és molt... Molt d'aquí, aquesta
1: així
0: filosofia.
1: Anna Carson, ets una màquina, enhorabona per Nobel.
0: Enhorabona, màquina.
1: Crac, intentarem llegir qualque llibre teu.
0: Sí, ja m'ha agradat aquesta filosofia, no la coneixia. I ara gràcies, Aina, per apropar-nos també un nom que veiem a titulars ara, gràcies a aquest Premi Nobel de Literatura, Anna Carson.
1: Anna Carson.
0: Aina, segura.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tu també ets una màquina.
1: La millor no tindré un Nobel.
0: No tens Nobel, però ets una
1: Nobel,
0: màquina.
1: Nobel, Dimitres Ràdio, no,
2: exacte, això per descomptat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. El jurat declara culpable l'home processat per apunyalar fins a 66 vegades la seva exparella fins a causar-li la mort l'any 2024 a Coll d'en Rabassa, a Palma. El jurat ha considerat per unanimitat que és autor d'un delicte d'assassinat, de lesions i de trencament de mesura cautelar. El Ministeri Fiscal manté la petició de 27 anys de presó.
2: El jurat ha destacat que l'home coneixia que hi havia un ordre d'allunyament i de comunicació amb la víctima i que la filla menor viatjava a la part posterior del cotxe on va succeir els fets. En relació amb el delicte d'assassinat, els membres del jurat han considerat provat també per unanimitat els agreujants de traïdoria, acarnissament, gènere i parentiu. És el que esperava l'acusació particular. Així ho ha explicat Carlos Portalo, advocat de la família.
3: Los hechos eran palmarios, los hechos eran evidentes. La prueba ha ratificado todo lo que nosotros pensábamos, pero obviamente es el jurado el que toma la decisión. Y obviamente el que comparta nuestras tesis de las acusaciones me da mucha satisfacción a mí personalmente y a la familia, que se siente mínimamente compensada, pero algo satisfecha, sí.
1: A la plana estatal, la Fiscalia demana al Tribunal Suprem que aixequi la suspensió cautelar de l'anomenada Llei de Nets davant les eleccions generals del 29 de novembre.
2: El Ministeri Públic adverteix que mantenir la suspensió podria afectar les inscripcions al cens electoral tancat l'1 d'agost. Per això reclama que no es facin revisions del cens, almenys fins que acabi el procés electoral, i considera que l'avançament dels comicis obliga a revisar les mesures cautelars adoptades.
1: Més temes, fins a 26 abocaments d'aigües fecals han contaminat les platges d'Eivissa durant la darrera temporada d'estiu. Els incidents han obligat a prohibir el bany en diversos punts del litoral mentre recuperava la qualitat de l'aigua. Els municipis de Sant Josep i Sant Antoni han estat els més afectats.
2: Un dels casos més polèmics s'ha produït a Escodolà, dins el Parc Natural de Ses Salines, amb abocaments procedents de la depuradora de l'aeroport. La plataforma Salvem Sabadia de Portmany denuncia deficiències a la xarxa de sanejament i alerta de nivells de bacteris per sobre dels límits legals en diverses analítiques.
1: Per a molts comença el pont del Pilar i també s'inicia un cap de setmana de molt d'oci a Eivissa. Des d'avui fins dilluns, les discoteques de l'illa celebren les seves festes de tancament.
2: Els clubs calculen que unes 30.000 persones ompliran els seus establiments aquest cap de setmana llarg. Persones que pagaran entre 60 i 150 euros per entrada estàndard. Es preveu molt de moviment a l'aeroport i als hotels. Des d'avui fins dilluns hi ha previstos 1.136 vols a l'aeroport d'Escodolà, una xifra un poc més baixa que la de l'any passat.
1: I d'aquí una hora partirà una manifestació per Palestina des de la plaça d'Espanya de Palma fins a la Seu. Les entitats convocants denuncien que continuï el genocidi malgrat l'alto el foc.
2: Tot això quan es compleixen 3 anys de l'inici de l'ofensiva a Gaza. El punt d'inici de la mobilització és a la plaça d'Espanya i conclourà amb la lectura d'un manifest a la Seu.
1: I la jurista que justament va liderar la investigació independent de l'ONU, que va dictaminar que el que ha passat a Gaza és un genocidi, Navi Pillay, és la nova Premi Nobel de la Pau.
2: El jurat d'Oslo ha reconegut els seus esforços per promoure la pau i el dret internacional i l'ha reconeguda com una persona que ha obert camí cap a un ordre jurídic global més integral. La guardonada s'ha mostrat molt contenta d'estar amb amics i companys que han donat suport als drets humans. La darrera feina que ha fet, diu, ha estat la investigació sobre el genocidi de Gaza.
1: I un darrer apunt en cultura, el Festival Internacional de Còmic de Mallorca, el Còmic Nostrum, torna la setmana vinent amb una nova edició. Serà del 14 al 18 d'octubre, per segon any. Les activitats programades estaran dividides entre Inca i Palma. Així hem arribat a les 6 i 4 minuts. Ampliarem aquestes informacions a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Clar, me heu provat.
1: En 70 segona hora de Xiu-Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i hem de dir que ara és moment de rebre una nova col·laboradora, per tant, és un moment especial, perquè aquí ja és ben hora de que en aquest programa qualcú vengui amb dades contrastades. Dades verídiques, reals, fets i no opinions. Ciència pura, o millor dit, agricultura pura. Maribel Kegles Terrades, agrocatera, benvinguda, Xiu-Xiu.
2: Encantada, molt contenta d'estar aquí.
3: I nosaltres que hi siguis.
1: Com has dormit la nit passada?
2: A mitges, a mitges. Valtros?
1: Molt bé, gràcies.
3: Bé, sí mateix. Bé, tampoc és no...
1: No, no, Maribel Kegles Terrades és de mal nom agrocatera. Bé, realment de mal nom no. Mal nom que ets? El saps el teu mal nom?
2: Jo som Pometa, que m'encanta, i de Can Ribot.
1: Molt bé, de Manacor.
2: De Manacor.
1: I d'ella mateixa. Vendrà de tant en tant xerrant-nos d'agricultura, però una mica pop. Tot plegat, no?
2: Sí, sí. Fent un poc de comparacions sense actualitat. Cals que mos servesquin.
1: Exacte, i que mos entretenguin, sobretot. Maribel, avui vens a xerrar d'un tema que nosaltres no sé què passa darrerament, però ens xerrat molt, que és el camí de Sant Jaume. Tenim en Don Andreu, que és ja col·laborador d'aquest programa. L'hem anomenat així ja, perquè l'hem telefonat tantes vegades. Ara mateix està fent el Camino de Santiago i l'han telefonat sempre per fer una mica de seguiment. Arran de que primer va perdre l'equipatge, després va tenir un de nou, una gastroenteritis, se va recuperar afortunadament. I ell està fent el Camí de Sant Jaume. Antonio Rac és el seu amic i li va venir a donar suport aquí en persona. En Xavi Oliver, aquí present, també va fer el camí aquest estiu. Per tant, Maribel, tot té un porqué. Perquè realment el camí de Sant Jaume, per què té tanta nomenada?
2: Ara ho veurem.
1: A veure, mem, explica'm-ho.
2: Jo venc a compte-vos perquè se va popularitzar, sobretot a l'edat mitjana, i venc a compte-vos a una època a la qual se desconeixien moltíssimes coses i havien de donar una explicació d'un per què. I no estaven locos, òbviament. Ells tenien tot un motiu que havíem de cercar. Val, el Camino de Santiago, o de Sant Jaume, ve des de França. I jo us venc a explicar la relació entre el camí, entre els cereals i l'LCD. I quina relació té tot això,
3: jo. És un trident que, a priori, ningú, gairebé tothom desconeixia.
2: Però té molta relació, i ara ho veureu. És a dir, el que va passar és que a la zona més del nord, direm França, perquè són els nostres veïnats, diguéssim, més propers, van començar a veure que la gent tenia possessió de monials. A ells li deien així. Perquè, clar, se començaven a cangrenar les puntes de les extremitats i, a més, tenien com moviments erràtics, tenien espuma per la boca, al·lucinacions, i deien, aquesta persona està posseïda pel dimoni. Que presentaven els símptomes d'algo que se diu ergotisme. De bon ve això? L'ergotisme és una enfermetat. Com pot ser que tantíssima gent tingués ergotisme i tanta gent posseïda pel dimoni? Què feien? Varen descobrir que si feien un camí, que més se'n van, si diries camí de Sant Jaume, se curaven, màgicament. Però és que això, aquesta cura era real, no s'ho estaven imaginant. Venien aquí i ja no els hi posseïa el dimoni, i cada cert temps havien de venir a fer aquesta purificació per llevar-se el dimoni de dins. Què estava passant aquí? I ara anem a un tema que és el meu control, que és l'agronomia. Què va passar? Nosaltres tenim els cereals i la major part de la població s'ha mantingut gran part per els cereals. És a dir, quan una vegada se van domesticar va ser quan nosaltres van començar a créixer. Què va passar? Nosaltres venen d'Àsia Menor. D'allà van venir un conjunt, diguéssim, de cereals. Per què dic conjunt? Perquè va venir d'allà el blat, que nosaltres tenim molt integrat a la nostra societat, a la societat mediterrània, me refereix, i amb ells males herbes. Perquè, clar, no s'entretenien allà a baix de males herbes. Què va passar? Que així quan me la vam implementar en el Mediterrani i la vam implementar més en el nord, diguéssim, França, no sé si vos heu donat compte que a França solen, sobretot més se paren com anar més al nord, i ja a Alemanya només empleien això, empleien el sègol i no el blat. Perquè el sègol era l'herba del blat. Perquè s'adaptava millor al clima. Val, una vegada aclarit això, anem a entrar en el tema. Tenim que la part de França no és tota perquè les fronteres agronòmiques no són les fronteres polítiques, perquè una part de França també té blat. Però diguéssim que França consuma sègol i nosaltres consumim blat. Per tant, què passa? que a consumir el sègol consumien també les platges que tenen el sègol i les enfermedades que té el sègol. I aquí anem a un amic nostre, que serà el nostre protagonista, que és un fong que se diu Claviceps purpurea, o també Cornezuelo de Centeno.
1: És... Mare meva, quines paraulotes,
3: Jo t'he deixat la memòria, Cornezuelo de Centeno.
2: Claviceps purpurea.
3: Centeno.
1: Mare meva.
3: I Claviceps...
1: Sí, heu de saber que ara na Maribel no té cap guió en paper davant. Vull dir que tot això que mos explica, mos ho diu de memòria, aquestes paraules, no sé si tu en el moment te van costar d'aprendre.
2: És que
1: quan estudiaves.
2: Quan que m'agraden tant, els vas repetint. Sí. De fet, tenc un costum com un poc estrany, que és que jo quan me passeig pels carrers, quan va tota sola, comença a mirar què veig. I comença a pensar en noms científics de les plantes i de les plaies d'informatat que veig. I si no me'n sé una, me'n fat molt i l'he d'anar a revisar. Per tant, així és la meva manera de no perdre-lo.
3: I això has dit que eren fongs que eren el blat.
2: És un fong que està en el centeno, perquè és Cornezuelo de Centeno.
3: Entesos.
2: Que també pot estar en el blat, això. Sí. Si vols, entrar més van per no perdre el fil.
3: M'estan guinxant d'aquesta història.
1: Sí, sí, mos situam aquí, d'acord?
2: Què fa aquest Cornezuelo? Pues és molt, el que diuen mallorquí, punyetero. Perquè el que fa és entra a de dins i substitueix el cereal, si diguéssim el que nosaltres menjaríem, per una massa que és de miceli, que fa com un cornezuelo, és com un cono, que et queda dins, molt mono, de fet. Si cerqueu fotografies, és guapíssim. A més, és com un color lilós, que és bastant atraent. Què passa? Que a l'edat mitjana no s'entretenien a mirar si hi havia una enfermedad o no en el cereal. Simplement s'agafava, se duien el molí, se molia i feien la farina. I una vegada aquesta farina l'incorporaven. Què passa? Que Claviceps purpurea té un alcaloide, que, del qual, molts anys després, Albert Hofmann, li direm per nosaltres Nalbert, Nalbert va descobrir que aquest fong tenia una substància, concretament l'alcaloide 25, que era CLCD, que, de fet, ell mateix se diu que sense voler, sense cap tipus d'intencionalitat, el va provar i va començar a al·lucinar. Què vol dir això? Que a dins l'espat de l'edat mitjana d'aquests francesos hi havia microdosis de LSD que cada dia estaven ingerint.
3: La farina, espectacular.
2: La microdosi de LSD no te dona el xute que te dona la droga en si, perquè la droga, recorden que és una concentració de tot això, sinó que les microdosis que fan t'arriben a fer al·lucinacions, però d'una manera molt més cruel, diria jo. Perquè tu no saps què t'està passant, a més te mereges, perds com la consciència, comences a tenir inclús qualque tipus d'espasmos, moviments, com si tinguessis...
1: Malaltís, en definitiva.
2: Sí, i a més dona moltíssim de símptoms.
3: Com si el dimoni t'estigués posseint.
2: Efectivament, a més d'una manera com molt lenta.
1: Imagina't, no devien saber què t'hi passava. Bé, el dimoni...
3: Clar, t'expliques a tot. Culpa del
2: clar, després se n'anaven i quan menjaven el pa de blat i no de sègol, se curaven màgicament.
3: Clar, que bo.
2: Clar, què passa? Que després van començar encara per reforçar més història des que a mi, perquè s'aturaven a una iglesi que es diu de Sant Anton. No sé si vos sona.
1: Clar, ja has passat per allà.
3: No, perquè això està més cap a França. Jo vaig...
2: Clar, se para de la part de dalt.
1: Tu vas fer fàcil.
3: Exactament. Turigrino.
2: Que, de fet, deu saber que espai allà, per als peregrinos, és una cosa molt important.
3: Sí, molt.
2: I espal, perquè, clar, menjaven espal d'aquí i se curaven. A més, en aquesta iglesia, que això ja és un altre tema, clar, van començar a veure que venien i se curaven. I això, l'iglesia va dir, ui, aquí hem de fer rebombori, hem de cridar que la gent vengui aquí. I, efectivament, la gent anava allà i
3: bé. I se curava, que bo.
2: I, a més, els hi donàvem
1: dir... Però només els francesos, entre cometes. És a dir, només la gent que venia del nord... Allà on hi havia aquella...
2: Efectivament.
1: Aquell cereal.
2: Efectivament. Això va donar... Però, clar, va donar moltíssim de reforç perquè si història sabés que venien els camions de Santiago i se curaven. Això era un reforç brutal. A més, aquí a Cornezuelo de Centeno diràs, i per què no tatxa en el blat? Sí que la tatxa. Però nosaltres tenim unes condicions mediterrànies que per la nostra climatologia no és gaire favorable. A més, el sistema de reproducció dels dos cereals és diferent. Perquè el sistema de reproducció del sègol és que necessita els altres. Per tant, si necessites altres, tens la flor oberta molt més temps. El blat s'autopolinitza ell mateix. Per tant, tallen aquesta flor superaviat. No té temps d'entrar pràcticament. Per tant, és un fong que sí, el pot afectar, però amb molt menys mesura. I una vegada, bé, tornàvem en el fil, i deia Sant Anton, el que volia comentar, és que, a més, els donaven vi, perquè ja és vi i pa, bàsicament. Va, i deien el vi, l'edulcoraven. I és que, a més, l'edulcoraven amb una cosa que també té un nom molt agradable, papaver somnífera. De què estem xerrant? De samapola. La qual també se treuen...
3: I tot l'oia anaven...
2: Sí, sí, pot dir. Sí. Anaven, sí, anaven contentots, anaven alegres.
1: Sí. I com acabaven el camí, per la mort de Déu?
2: No el veien.
1: No el veien,
2: no? No pensaven... No,
3: volant. Caminava, volant. Volant.
1: L'acabaven volant.
3: Sí, exacte. Efectivament.
2: Estaven entretenguts, estaven entretenguts. Però, clar, també això el que feia era que el mat símptomes de sergotisme. I, tot, i també li posaven vi moltíssimes serbes que no me donaria temps ara de xerrar de tots les serbes.
1: Perdona,
2: us
1: he dit com acabàvem el camí, però no era el camí encara, tal com el coneixem ara. Era simplement, a lo millor, una espècie de...
3: Era un peregrinatge cap a
1: sí.
3: ses, de salut.
1: Sí, era un peregrinatge de salut.
3: Cap a Sant Anton, has dit que era, no?
2: Cap a Sant Anton, se va popularitzar, però peregrinaven cap a Espanya.
3: Cap a Espanya.
2: Perquè, clar, Espanya era ja on teníem el blat i menjaven aquí durant més temps.
1: Però era una migració per...
2: Temporal.
1: Temporal o una peregrinació per motius religiosos?
2: Després se van fer de motius religiosos. A més,
1: abans era una peregrinació, però... ai, una migració a peu per subsistència.
2: Però, clar, ells no sabien què era paspar. Ells veien que s'aturaven a les iglesis durant el seu camí i els hi feien.
3: Clar, ells pensaven que era el dimoni que els havia, se'ls havia posseït, per tant, anaven cap a les iglesis,
1: anaven
3: amb el bé de Déu, i imagina que de qualque manera, i clar, s'ha anat mitjana.
2: A més, tenia tota la lògica del món per ells. Ells anaven a fer un camí d'iglesis i després ja, més històries, n'hi havia que el feien descalços, n'hi havia que el feien de certes maneres per com eximir-se dels seus pecats... però tenia tot el sentit del món, i, de més, aquesta idea els reforçava encara més. Perquè era tot...
3: Home, els donaven vi i pa...
2: Efectivament.
3: I, a més, vi edulcorat.
2: Efectivament, efectivament.
3: Bueno, i com continua tot plegat?
2: Això, en el final, la història aquí ha com a l'oblit, i, per sort, tenim ara bastantes tècniques que no deixen que tinguem aquest tipus d'al·lucinacions. I avui en dia això ha caigut en el desús. Això, això és història.
3: És que de vegades tu, com a agroqueteres, i que recordem que divulgadores, xarxes, tot això, clar, a vegades sembrant blat, tal, però tot el que hi ha hagut darrere per arribar a la producció de blat actual i que nosaltres simplement puguem menjar farina, ja que sé, fer pa, és brutal. És a dir, tot el que han hagut de patir les nostres generacions passades per arribar on som ara, és espectacular.
2: Aquest tema, a més, m'encanta la història de com s'han obtingut cada tipus de planta, perquè a vegades tenim com un sentiment molt arrelat a les nostres fruites, verdures, cereals. Per exemple, vos he dit... el cereal, que nosaltres tenim més arraigat també, és el blat. Però jo vos diria que és totalment injust, perquè el blat me sap greu, però ve d'Àsia, no és nostre. O sigui, a quin punt deim que és nostre i a quin punt deim que no és nostre?
3: I que és nostre i que deixa de ser-ho.
2: La tomàtica, si mos posam estrictes, és de Perú. No és nostre. Ni de Perú, haurien de dir. Haurien de dir de la regió de Perú i voltants, perquè l'agronomia no entén de països.
1: Sí. Interessant. Sí. Tu l'has fet, el camí de Sant Jaume, Maribel?
2: No, jo només he llegit històries per ara. Per ara m'he quedat un lluit a peu i no m'he mogut d'aquest peregrinatge.
3: Jo t'agradaria molt fer-lo, però sobretot per les qüestions de la flora i la fauna. Però quan la flora hi ha molt d'eucalipto. Mai sé si eucalipto, és eucaliptos.
2: Eucalipto, pot dir eucalipto.
3: Però que són una espècie invasora.
2: Ah, no anava a dir, són totalment invasors.
3: Que va ser en Franco, que els va posar allà i se van menjar... Bé, perdona, per la vulgaritat en el meu parlar.
2: Li has donat tota la culpa a ell,
3: eh? No, bueno, t'encanta. Jo m'han explicat. M'han explicat allà al camino que se va envair tota la zona i tots els eucaliptos són preciosos, però hi havia un arbre autòcton que ha desaparegut. T'encantes.
2: I varis. I, de més, l'eucalipto fa una olor molt característica. Normalment, les coses que fan aquestes olors característiques funcionen com un repel·lent. Repel·lent de plagues, repel·lent d'altres plantes. Això és com aquí, per exemple, posaré un exemple d'aquí per un comparatiu. Aquí la mimosa, que tenim tan acostumada, no sé si ho heu fixat mai, un parc, a la Mimosa, a baix, no hi ha herba. Mm-hmm. És que perquè no hi creix res, i d'ahir el mateix passa en plantes com tipus eucalipto.
3: Molt bé. Quina és la flor que més t'agrada del món?
2: Ui, no puc decidir.
3: No.
2: És una pregunta complicadíssima. Jo crec que me quedaria en les orquídies. Uh-huh. En molt de tipus d'orquídies, perquè tenen unes formes al·lucinants. A més, la seva manera d'atracció de polinizadors és una meravella. En lloc de treure-los com atreuen les altres plantes, els atreuen enllenant-los totalment.
3: Ah, sí?
2: És un enllano. Uh-huh. És un reclam sexual. Bàsicament. Però i l'insecte va allà tot content i quan va fer la seva feina, diguéssim, cau per un tub, clac, i quan cau damunt un tub, cau damunt un pètalo, mm-hmm. I quan aquest químic que fa és el que polinitza. Mm-hmm.
1: Ara, no, Maribel m'ho ha començat explicant perquè estava relacionat el camí de Sant Jaume amb les plagues de l'edat mitjana, del blat, de cereals, perdoneu, i m'ho ha explicat que bé, que per mort de les plagues, la gent d'allà peregrinava, se n'anava fins a Espanya cercant una resposta perquè se sentien envaïts pel dimoni. I és per això una mica que se va crear la peregrinació cap a en el camí de Sant Jaume. Molt bé, Maribel, i ara no sé si en qüestió de plagues ja estan més protegits, perquè per sort no ens sentim posseïts pel dimoni. Està tot controlant, no? Avui en dia?
2: En general està tot controlat, encara que hi ha vegades que hi ha qualsevol brot. En agricultura ecològica és més difícil controlar-lo, però en cas de que entrés a qualsevol banda, tenim controls sanitaris que ens ajuden.
1: Per sort.
2: També si veiem un color raro a la farina no la solen menjar. Ells mm-hmm. se'ls hi era igual.
3: Clar.
1: Clar. Maribel, moltes gràcies per haver vengut avui.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Si vols afegir res més...
2: No, podríem xerrar de més coses, però...
1: Però serà...
2: Per avui crec que...
1: Perfecte. Seràs pròxim dia que venguis. I doncs que m'ho explicaràs més coses. Gràcies, Maribel.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Als Estats Units, un campió de Pokémon ha fet una petició ben particular als participants del tornejos, que es posin desodorant abans de competir.
1: El jugador ha explicat que durant una competició va viure una experiència bastant desagradable, ha descrit, per culpa de la mala olor d'alguns participants. Per això els ha demanat que cuidin més la higiene personal. Diu que passar tantes hores junts dins una sala fa que sigui especialment important.
0: I després de cada torneig sempre s'acomiaden amb un... Ja ho sabeu? Moltes gràcies per haver vengut.
2: Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
0: Hasta con todo. Gràcies. A les Illes Seychelles, la població de tortugues gegants del Dabre ha arribat a una xifra espectacular, unes 180.000 tortugues.
1: Aquests animals poden viure més de 100 anys i són una de les espècies de tortuga més grosses del món. Algunes arriben a pesar més de 200 quilos, i les tortugues gegants són un símbol de les Seychelles. La seva conservació és especialment important perquè durant segles varen ser caçades i varen desaparèixer de moltes altres illes.
0: Sort que són 180.000 tortugues gegants i no ninjas.
3: Ara sí, quan s'acaba això, ve la decadència.
0: A Myanmar, uns científics han descobert un insecte que va viure fa 99 milions d'anys i li han posat un nom ben curiós. No, no, com l'aspiradora dels Teletubbies.
1: L'insecte va quedar atrapat dins la resina d'un arbre que amb el temps es va convertir en ambre. Això ha permès conservar-lo durant milions d'anys. Els investigadors han descobert que tenia una espècie de trompa flexible que feia gairebé el doble de llarg al seu cos. I precisament per això l'han batiat en honor a l'aspiradora de la famosa sèrie infantil.
0: 99 milions d'anys dins una pedra i el primer que fan quan et troben és posar-te el nom d'una aspiradora.
4: No em perdis humor. No em perdis humor.
0: Als Estats Units, l'estat de Idaho... no, perdoneu, als Estats Units, l'estat de Idaho...
1: A veure...
0: Com és això?
1: Bé, jo diria Idaho, però abans això també en Myanmar, Myanmar, has dit Myanmar.
0: Ah, no ho he dit bé?
1: Bé, no ho sé, jo també dic moltes coses malament.
0: Mira,
1: digue-ho tu, vinga. He dit resina i raïna. Ah, no, no ho sé,
0: és
1: eh?
0: Que és, no m'ho surt ara.
1: És que som...
0: I... Iowa, no.
1: Iowa no, Inés, Idaho. I abans era Myanmar, no Myanmar.
0: Perdoneu, idò. Als Estats Units, a l'estat de...
1: Idaho?
0: Ha aconseguit un rècord Guinness preparant la ració de patates fregides més grossa del món.
1: En total van cuinar gairebé 670 quilos de patates fregides. Per aconseguir-ho, desenes de voluntaris van participar en la preparació durant un festival dedicat a aquest aliment. El rècord anterior era de l'Índia, que el mantenia des del 2008. Després de pesar les patates, evidentment, i com és natural, les van repartir entre els assistents al festival.
0: Els Estats Units tornen a estar al capdavant en les qüestions fonamentals de l'univers.
5: Que vols recomanar?
0: Gràcies avui. It's time to rock. It's time to rap.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Escolta, Xavi, tu saps que és un child wrangler?
1: Un país?
0: No, escolta-ho bé. Un child wrangler.
1: Child wrangler, no sé, és com a... No sé.
0: Vosaltres ho sabeu, oients? Un child wrangler?
1: No ho sé, Inés, no sé què vol dir.
0: És una coach infantil, ara sí. Una coach infantil per rodatges. És a dir, qui s'encarrega del benestar dels infants, actors i actrius. I sobretot també que aquests infants facin el que posa el guió a anuncis, pel·lícules, sèries, etc. Ara ho has entès?
1: Sí.
0: D'acord. Mm-hmm. I doncs mira, hi ha una professional mallorquina, na Clàudia Tarongi, que és precisament això, child wrangler o coach infantil a sets de publicitats. Clàudia, com estàs?
2: Hola, com estàs?
0: Mem, com s'ha de dir això de child wrangler?
2: Ah, pues com sona, child wrangler, perquè traducció literal, o sigui, el més parescut és com a coach de menors, coach infantil...
0: Mm-hmm. De, què sí, fa exactament aquesta figura, Clàudia, sa teva?
2: Què fa? Pues, bàsicament, el que fem els child wranglers és dirigir, coordinar i assegurar-nos del benestar dels menors durant el shooting o els rodatges.
0: Mm-hmm. D'acord.
2: Sí.
0: Mm-hmm. I què passa si, per exemple, el nino o nina ja no pot més de gravar un anunci o una sèrie o una pel·lícula i se'n vol anar a jugar a casa seva?
2: Ah, clar, és que això pot passar perfectament i moltes vegades passa. Llavors, o sigui, per llei, depenent de l'edat dels nins, poden estar una sèrie d'hores fent feina.
0: D'acord.
2: Llavors, primer de tot, mos regim per aquest marge i també, és que se poden cansar superràpid.
0: Clar.
2: Llavors, és veure quin nivell d'energia estan, és a dir, perquè tampoc és qüestió de forçar-los. Mm-hmm. Llavors, és millor que... si estan cansats, avisar l'equip o que estan cansats i que puguin descansar i després, si tenen energia per seguir fent-se feina, pues continuar i si no poden seguir, pues xerrar amb l'equip que se fa, perquè imagina't en els shootings de moda cada nin s'aprova tres outfits de...
0: Buf, imagina't vestir un infant tres vegades
2: sí. Sí, i a vegades són més. Llavors, ara imagina si, per exemple, un nin ja no pot més, igual aquest conjunt de roba que no se posa, que li queda, se'l pot posar un altre nin. Mm-hmm. Llavors seria com aquest canvi.
0: D'acord.
1: Exactament. I jo m'imagino que perquè un rodatge sigui exitós amb infants, haurien d'entendre-ho com un joc, és així?
2: Sí, sí, ha de ser un joc, o sigui, encara que sigui una feina, no ha de ser una feina per ells.
1: Clar.
0: Com ho fas?
2: Perquè són nins en el final.
0: Com ho fas, Clàudia?
2: Bueno, primer de tot, jo me preparo un munt de material abans d'anar a cada shooting perquè els nens puguin estar super a gust. És a dir, en tots els temps morts estem a una sala on hi ha moltíssims de jocs, ja pot ser es doble, es uno, hi ha, jo què sé, jocs de construccions. Per tots els moments en aquells nens que no estan fent feina, pues estan allà pues, esperant, jugant. I també mos estem coneguent i també es conec a cada un dels nens. I després, han d'anar a vestuari, han d'anar a maquillatge. I perquè no sigui molt pesat, pues intentar com animar-los i dir vinga, ara toca això, que està molt guai, tal, no sé clar. Què, i veure un poquet, pues, també rebre un poquet la seva energia i adaptar-nos a aquell nina en aquell moment. Mm-hmm. I després, quan és davant de càmera, pues, ja intentar que estiguin supercòmodos i intentar que... sortiguen les fotos de manera natural, que estiguin tranquils, que s'ho passin bé, que és el més important en el final, que s'ho passin bé, perquè si no s'ho passen bé, després se nota i és un rotllo. O sigui, s'ho han de passar bé.
1: Això que he dit abans, sobretot el tall, és a dir, que no, per ells no sigui com una feina, perquè, bueno,
2: pràcticament,
1: és que bàsicament no poden fer feina, o no haurien de poder fer feina. Clar, això una figura, ho han dit un child wrangler,
2: sí.
0: Coach infantil.
1: Coach infantil de rodatges.
0: Digues no als anglicismes, que sí, coach però, també ho és. Acompanyant...
1: Acompanyant, m'agrada.
0: Acompanyant infantil de rodatges.
1: D'infants de rodatges, molt bé, m'agrada moltíssim. Sí. Clar, aquesta figura, imagina que, per exemple, de Cinema Paradiso o la vida és bella, no hi devia ser, fa relativament poc que ha sortit aquesta figura, no?
2: Sí, sí, és nova. Espanya és nova. Uh-huh. O sigui, sé que fa ja bastant d'anys que està a Anglaterra i als Estats Units... Però ara Espanya està començant enguany. O sigui, enguany no, o sigui, aquests darrers anys.
1: I tu què vas estudiar per fer, per dedicar-te en això?
2: Clar, o sigui, jo realment he estudiat audiovisuals i després vaig fer un màster de gestió d'empreses i de projectes audiovisuals.
0: I com acabes fent feina d'això?
2: Clar, és que va ser una oferta que va venir per al màster.
0: Cercaven gent. I tu t'hi vas apuntar.
2: Exacte. Mira, normalment les ofertes de feina que enviaven per al màster no me cridaven l'atenció, però de sobte va venir aquesta, se me va encendre la llum i vaig dir, això ho he de provar. I vaig passar a l'entrevista, li va agradar molt, i pues, ja farà, per Nadal vaig començar a fer feina, i fins ara. Mm-hmm. I clar, a mi és molt infantil, sempre m'ha cridat molt l'atenció. També sóc la major de 14 cosins. Ah. O sigui que, vulguis o no, sempre està bastant relacionada.
0: Quan pensava anaves a dir 14 germans. A un moment he estat a punt de canviar el tema de l'entrevista.
2: No. Un germà.
0: Ostres, i només has fet publicitat de moment o també rodatges, pel·lícules? Series la mateixa tècnica? Imagina, clar, una sèrie o una pel·lícula ja requereix més temps de rodatge.
2: Clar, jo tinc companyes que duen més temps que sí que ja han fet ficció. Jo, de moment, només he fet publicitat i moda.
0: Clar.
1: Molt bé, sí,
2: molt
1: bé.
2: I que
1: viatges moltíssim i viatges, a més, carregat d'una maleta que sembla la butxaca d'en Doraemon.
2: Sí, és tal qual, és tal qual, sí. Bueno, res, pues, m'he de preparar una maleta amb juguetes per es backstage, després sempre duc una bossa per a set, i després, en el final de cada shooting, jo li dono un regalet a cada nin. O sigui, realment, per cada nin preparo una bosseta, per exemple, amb un quadernet, uns colors i un squishy. I són d'una casa.
0: Un?
2: Un squishy.
1: Ah, jo no sé què em puc imaginar que
0: jo,
1: és això.
0: Sí, mos ho va explicar en Jordi.
1: Amen,
0: es gay clauer que es pots...
2: Són com muñequitos desestressants.
0: Sí, exacte. Com una pilota desestressant, però més infantil.
1: Sí.
0: Però la clau de tot això, veure, mem, Clàudia, la meva primera pregunta important. Van acompanyats dels seus pares, tutor, aquests infants?
2: Sí, és obligatori. Si no, no poden venir. És obligatori que li acompanyi un tutor legal.
0: D'acord. I la segona pregunta, també molt important, clar... Supòs que és una qüestió molt delicada el fet de que un infant faci feina. Mm. Clar, això hi deu haver una regulació molt estricta darrere.
2: Sí, o sigui, és realment el que he explicat abans, que això cada comunitat autònoma ho fa de manera diferent, però, per exemple, a Catalunya, o sigui, si tenen menys de 6 setmanes, directament no pot fer feina. També perquè hi ha un descans obligatori de sa mare. Sí, 100%.
0: Home, per favor. Sí.
2: Després, fins a 6 mesos, poden fer feina un màxim de 20 minuts en un període de 2 hores.
0: Sí.
2: De 6 mesos a 2 anys, en un període de 4 hores, poden fer feina 2. De 3 a 6 anys, en un període de 6 hores, fan feina 4. De 7 a 12 anys, en un període de 7, 5 hores. I de 13 a 16, en un període de 8 hores... 6 hores poden fer feina. Llavors està bastant regulat.
0: Me sobta moltíssim, com aquesta expressió, no? De fer que un nen de 2 anys pugui fer feina. Me sobta molt, me sobta molt. Però sí que és vera que bé, que estava basat a veure infants a la televisió de tota la vida, i clar, és que hi ha unes regulacions, i bé, i ara aquesta figura que...

0: i estar xerrant amb ells perquè no s'avorresquin i conèixer-los i de més, més que jugar com a tal.
1: Clar.
0: Perquè un adolescent no necessita tant jugar.
1: Clar, clar, clar. Viatges sí. molt amb aquesta feina? Que abans has dit sí. que cada comunitat autònoma ha una regulació diferent.
0: Sí, sí, sí, viatges molt. Sí. Uh-huh.
1: Per tot Espanya o també per al món?
0: No, per tot Espanya, sí. Sí que també he viatjat a Portugal i bueno, i en qualsevol moment també me'n puc anar més en fora, però sobretot és dins d'Espanya. Vaig molt a Galícia, per Zara, a Sevilla, per Scalpers, també a Madrid i bueno.
2: És a dir, que no te falta gent de feina amb això?
0: No, va. Molt bé. Estic molt contenta.
2: Molt bé, has trobat un nínxol, una cosa molt concreta, sí. t'has especialitzat i, sí, i endavant, totalment. Perquè també hi ha altres acompanyants, altres... Sí,
1: entrenadors, sí, acompanyants. D'intimitat, per exemple.
0: Ui, intimitat, però això és... Però no té res a veure amb
1: No té res a veure.
2: Però deixaràm d'aquesta figura,
1: sí,
2: noves
1: aquesta
2: figures...
1: aquesta figura d'acompanyament.
2: En el món audiovisual, que són noves, sí. que clar, i són supernecessàries per acompanyar a les persones que sí. després veiem en pantalla, que per aventura, clar, són situacions que a la fi han d'actuar.
1: Sí, una cosa són infants i l'altra són els coordinadors d'intimitat, que és una altra història. Qüestió de llengües, és a dir, d'idiomes. Mm. Tots els infants que contractau entenen el castellà com a idioma principal a Espanya, o també imagino que venen actors i actrius estrangers, no ho sé.
0: Sí, moltíssims de nins venen de fora d'Espanya. Uh-huh. Eren de Copenhague, de Països Baixos, d'Anglaterra, d'Itàlia, de França... Llavors, és vera que quasi tots saben xerrar amb anglès, però, per exemple, els francesos li costa molt l'anglès. O sigui que jo, per exemple, m'estic posant a tope amb el francès perquè realment és necessari també la feina. Uh-huh.
1: I sobretot si són infants, que a vegades no ho tenen tant per mà, no? El canvi d'idioma.
0: Clar, clar, clar.
1: Xerrar. Molt bé, sí. Clàudia, què és allò més difícil d'aquesta feina d'acompanyant actors infantils?
0: Lo més difícil... O sigui, com estan passant coses tot el temps amb els nins, es pot estar pendent i a disponibilitat de tots a la vegada. Això és igual lo més complicat. Però normalment, quan... O sigui, cada chef wrangler té a dos nins. Llavors, si han de ser quatre nins en shooting, serem dos.
1: Mm-hmm. D'acord.
0: O sigui que...
1: Les ràtios estan controlades en els rodatges.
0: Sí, però és vera que les marques que no estan tan acostumades en aquesta figura, jo m'he trobat a shootings tota sola amb 10 nins i dic, clar, és que així no... És molt difícil que jo pugui arribar a tot, però sí que les marques que estan més acostumades a fer feina amb aquesta figura saben que pues, cau molt 3. I sí, seria el més complicat quan me trobo en aquestes situacions.
1: Molt bé, Clàudia, i de molt interessant aquesta figura d'acompanyant actors infantils. És la Clàudia Tarongi. Moltes gràcies per haver-nos-ho explicat, Clàudia.
0: A vosaltres, gràcies per tenir-me.
2: Que vagi bé.
0: Adéu.

No heu pensat mai tant de bo tenir rajos X per veure exactament com me queden ses sabates i vos heu posat tristos per no tenir una màquina de rajos X a mà? Segur que no, però heu de saber que això va ser una opció a ses sabateries dels inicis dels anys 20. Rajos X, X, m'agradaria tindre'ls ulls. Rajos X, X, hiper super reducció. Xerrant de Pedoscope, un aparell inventat als anys 30 a Anglaterra i se va estendre a les sabateries dels Estats Units i la part alta d'Europa. El funcionament era senzill, una espècie de torre de fusta de metre i mig d'alt. Se ficava el peu per un forat a davall i per un visor damunt t'apareixia una radiografia en directe del teu peu. Veies exactament com te quedava la sabata i amb una mica de sort no acusaves els sabaters d'usar màgia negra. A més, si usaves talons a diari, el que te sortia comptava com veure una pel·li de por. Per exposar-te a rajos X no és el que diríem segur, segur, super segur, sense control. Hi havia preocupació per les conseqüències per la salut. L'empresa que els creava ho va avisar, no recomanava usar-lo per provar-se més de 12 sabates a l'any. Au, solucionat. Ja te podies fer un Hiroshima de tur més cap avall sense preocupació, però menys de 12 vegades. El Pedoscope va sobreviure fins als anys 70. Per si algun dia vos fa ganes posar-vos el peu com un botifort de per Sant Antoni, n'hi ha exposats en el Museu de la Ciència de Londres. I se diu que en el fons tots som iguals, i jo crec

0: escoltem aquesta són les radiografies.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Notícies d'última hora.
3: No venim amb manual. Presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
12: Benvinguts a Esports 3 en joc.
11: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.

0: I com cada darrer dia de la nostra setmana xerram amb un amic o amiga del programa per saber què farà aquest cap de setmana. Realment anam a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent. I avui hem convidat a una de les noves veus d'IV3 Ràdio, Naina Marc. Naina, benvinguda a xiu-xiu.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, te sentirem en directe d'aquí una horeta. Això si mos escoltau en directe ara mateix, avui divendres, però si mos escoltau dilluns, haureu d'esperar fins a les 8, que és quan comença Entre avui i demà en Araceli Bosch i Naina Marc, una de les noves apostes de Araceli per continuar amb Entre avui i demà. Aina, avui volem xiu-xius d'Entre avui i demà, oh?
1: Va, m'ho pareix bé, m'ho pareix bé.
0: Me ne contaràs o no? Ja ho veurem.
1: Ja ho veurem.
0: La primera pregunta és, clar, tu ets de Pollença.
1: Sí.
0: No, ens Aina Marc.
1: Sí.
0: El primer xiu-xiu és demanar-te si estàs relacionada amb qualque Marc poderós de Pollença.
1: Evidentment. Jo per mi no hi ha cap Marc que no estigui relacionat amb un Marc poderós. De fet, Marc és un cognom super, super antic. Eh? Mm-hmm. Realment ve de, en el meu cas, d'en Jaume I, de quan va venir a Menorca.
2: Ah, sí?
1: A Menorca, a Mallorca.
2: Ah, Déu-n'hi-do, molt bé, molt bé.
1: Sí.
2: Aina, et vius a Pollença, dius.
1: Sí.
2: Surs cada dia a les 10, perquè clar, el nostre horari abans era el vostre.
1: Sí.
2: I te'n vas a Pollença cada dia en cotxe.
1: Sí. Sí, sí, sí. Lo bo és que no agafen bus.
2: Sí.
1: No agafen bus i, a més, no tenen problemes per aparcar. I jo això ja, perquè jo m'encanta conduir, disfruir molt, m'ho pas beníssim, però jo és el meu moment d'estar tota sola, de dir,
0: sí.
1: Saps?
0: Mm-hmm.
1: Quan vaig sempre superliat.
2: Música o ràdio, de camí, de tornada?
1: Depèn de l'hora.
2: Eh?
1: Depèn de l'hora.
2: Què escoltes normalment?
1: Normalment escolt Crims, m'encanta. M'encanta. Una mica ràdio també, IV3. IV3, escolt.
0: Per descomptat.
1: Per estar informada. També és interessant quan conduïm, perquè si no agafam un embòs i no sabem què passa. I també així ho sabem. I després també, si estic poc animada o tinc son, música a tope.
0: Molt bé.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, és que funciona. El teu horari requereix estar desperta.
1: Clar,
0: molt
1: sí.
0: Bé.
1: Ara vull que és divendres quan surti...
0: Música.
1: Música. Música.
0: Però no te fa por escoltar Crims dins el cotxe, tornant a Pollença, xin, tota sola, xin. Després aparcar.
2: Clar, clar. És preludi de Crimen en Pollença.
1: No me fa, no. I mira que som poruga, jo, amb aquestes coses, eh? Però com que vaig, surt de la ciutat i vaig cap a poble,
0: clar.
1: No me fa tanta por, de fet. És que...
0: I un xiu-xiu d'entre avui i demà que mos puguis contar. Araceli Bosch, és bona cap?
1: Araceli és superbona cap.
0: Ja ho sabíem.
2: Home, si Araceli és superamiga d'aquest programa, és amiga nostra, i de fet, clar, tu ets la veu més jove d'aquesta ràdio, bé, el manco més recent.
1: Sí.
2: Però és que Araceli, és a dir, va ser la primera veu d'IV3 Ràdio.
1: Es
2: això,
1: porta.
2: Ho sabies o no?
1: És que ho sabia,
2: home,
1: sí.
2: Tens una mestra categoria.
1: Sí. És que no m'ho puc queixar de res. Estic supercontenta amb ella.
0: Que
1: amb
0: bé.
1: Ella i amb en Juny Cortés,
2: en Juny
1: que també és de l'equip. I la veritat és que jo trob que m'orduïm bé.
0: Molt bé.
1: Hem agafat...
0: Sí, ja sabeu, ja.
2: Exacte, vos duïm bé i sobretot és una cosa que quan hi ha bona relació personal, després en directe això
0: sí.
2: Se nota moltíssim.
0: Total. Sí.
2: Quan sou amb mi, bé, anem portes amb mi, però dur-se bé, passar-ho bé junts, i connectar, després en directe se nota. Per exemple, aquí xiu-xiu, nosaltres tres, en Jordi, en jo, som amics i això mos nota.
0: Recomentes.
2: Bé, això, però jo te considero la meva amiga i t'estim moltíssim.
0: Ai.
2: I Aina... Ai, ho he fet de pa, això, perquè li ha sigut greu. I vosaltres també vos duïm molt bé, això se nota, en Santana.
1: Sí. I mira que res, és que duïm res, mos vàrem conèixer i ja vàrem començar. A la setmana que mos coneixíem ja estàvem en directe, tampoc no...
0: I tu cada dia vas a la recerca de paraules, perquè cada dia dedicau un programa, una paraula en el programa, un programa, una paraula, millor dit. Mm-hmm. Avui quina paraula feis?
1: Avui feim mut.
0: Mut.
1: És curiós.
2: Mm-hmm.
1: És curiós que una ràdio passa mut.
2: Mm-hmm.
1: Perquè de muts
0: quedarem
1: no tenim
0: mutis.
1: Res. Però, però sí.
0: És... Tu tens una paraula preferida?
1: Ui, no ho sé, eh? Jo crec que no. Jo crec que no
0: que,
1: tinc
0: clar,
1: cap paraula així que diguis...
0: Deu ser difícilíssim triar entre el ventall de paraules que teniu entre avui i demà, clar.
1: Sí. S'ha de dir que quan vàrem fer Crim, jo vaig disfrutar moltíssim, evidentment. Però, de moment, és que se treu molt de suc. Al final tenim molt de convidats, molt d'entrevistats, i arrel d'una paraula en sortim de mil temes.
2: Molt bé, Naina Marc, que us sentim una de les noves veus d'aquesta ràdio, entre avui i demà, la seva cana Araceli Bosch, en companyia també d'en Juny Cortés, fan aquest trident que ocupa aquesta franja horària, que és de 8 a 10 del vespre. Avui els sentireu d'aquí una horeta. Però, clar, aquí a Xiu-Xiu, benvinguda a Xiu-Xiu, m'has de contar què has fet aquest cap de setmana. Bé, què faràs aquest cap de setmana, però què has fet? És a dir, perquè sabem que has tingut un pot de trull, m'ho han contat.
1: Sí, jo podríem dir que he adelantat una mica el cap de setmana, perquè aquesta setmana són els darrers concerts d'Oques i Grasses.
0: Ai, no me diguis que tu també has anat.
1: Efectivament.
0: Com en Jordi nostre.
2: I amb la Maria Antònia, de fet, he anat.
1: Sí, he anat amb la Maria Antònia Esquines del dia. Les dues vàrem... Res, quan vàrem sortir les entrades, mos va costar, vàrem suar la gota gorda. Vàrem
0: fer coa virtual.
1: I tanta, i tanta. Però és que estàvem amb quatre ordenadors, un amic meu des de Barcelona, la Maria Antònia i jo des de classe. Estàvem
0: clar, perquè vàreu anar a classe juntes.
1: Sí, sí, sí, jo ja la vaig conèixer a classe, sí. I d'allà n'ha sortit una amistat també superguapa.
0: Molt bé. I com ha estat el concert? Us ha agradat?
1: Guapíssim. Ha estat guapíssim, superemocionant. És d'aquests concerts que te posen un pèl de punta. Són el que valen la pena, no? Que entren en els teus sentiments i en la teva emoció. No només és... escoltar música. És viure-ho. És diferent. És viure el concert.
2: Vas plorar?
1: Se m'ha escapat.
2: Coca llenya,
1: s'ha de dir que jo m'acosta a plorar en públic, perquè m'acosta connectar, si no estic tota sola.
0: Molt
1: dins
0: bé.
1: El cotxe conec.
0: Com ha estat el viatge? Vull dir, ha estat anar i tornar?
1: Sí. I la veritat és que he dit moltíssima sort, perquè a Barcelona hi ha hagut pluges i de tot... I nosaltres, per mi, van on ser d'upot vols, que va anar tot correcte, tant d'anada com de tornada. La vida va voler, que nosaltres no som en aquell concert. El primer dia que feia sol a Barcelona, des d'un munt de temps que plovia, vull dir que va ser que va anar rodat.
0: Aquest cap de setmana és un cap de setmana llarg. Dilluns és festa, recordeu, hi haurà una programació especial a IB3 Ràdio. De 9 a 1, jo personalment vos acompanyaré amb el programa Amb Olivetes, que se fa els dies que no són feiners en aquesta casa. Però volen saber, Aina Marc, si allargaràs una mica aquest oci que va començar l'altre dia amb el concert. Què faràs aquest cap de setmana llarg, Aina?
1: Sempre llarg l'oci, jo. Sempre. Tot el que se pugui. Jo encara estic... que jo m'encanta l'estiu i m'encanten les rebel·les d'estiu. És una cosa que no super. Estem a novembre i jo encara penso en les rebel·les d'estiu. M'encanten. Per tant, sempre vaig a cercar la que hi hagi, perquè és quan m'ho pas millor. I després tinc activitats fixes, com per exemple muntar cavall. M'encanta. Som superaficionada des de petita. Tinc un cavall i...
0: Que nom? El teu cavall?
1: Zeus. Nom Zeus, sí. I res, jo cada dissabte no falla.
0: De matí ho fas.
1: De matí. Uh-huh. Després de l'entreno sortim a passejar amb mon pare per de fora, amb el cavall, i per jo és un moment que és que disfrut moltíssim, però moltíssim. Ell surt a peu, i jo...
0: I tu colcant.
1: Sí, mai l'he aconseguit convèncer, no pujarà en un cavall,
0: bé,
1: però
0: bé. Mentre anau a passejar ja va bé.
1: Caminar és boníssim.
0: Clar que sí.
1: I
0: molt
1: això
0: bé.
1: Ho té en fixo. I després... si ho tens de companya, la mà no me falla. No me falla mai, fins que la mà no refreda, que en el final és una cosa que guarda molt bé la temperatura, i per setembre o octubre és quan està més calenta. Si puc, me'n vaig a nedar sempre.
2: Ah, sí?
1: Sí, m'encanta, disfruto moltíssim. La mà, la piscina, m'agrada, però ja no hi vaig.
0: Justo.
1: Jo, la piscina, sí.
0: I diumenge aprofites per descansar o no?
1: Sempre ho penso, sempre dic... Vaig a aprofitar diumenge per descansar, però mai acaba sent així. Mai, perquè després me sap greu. Dic, ai, és que just ara, per exemple, aquest cap de setmana venen unes amigues de Barcelona. Me sap greu, saps? Diumenge és el seu darrer dia.
0: Les has de passejar.
1: Sí. Bé, aquest cap de setmana parteixen dilluns, però bé. I clar,
0: clar, sempre... no sé si les duràs a un lloc concret de Pollença, per exemple.
1: Bé, és que elles, o sigui, són de Barcelona, són de Pollença, però viuen a Barcelona.
0: Ah, d'acord.
1: Tenen de Barcelona, però són...
0: Ah, perfecte, clar, sí. Pues per què pont, no pont.
1: Sí.
0: Molt bé, Aina, t'atreveixes a fer el test d'escat de setmana?
1: Val.
0: Vinga.
2: Molt bé, Aina, en aquesta secció sempre demanant quin creus que serà el teu moment top i el teu moment flop.
1: Val.
2: Això vol dir el millor i el pitjor moment. Però hauríem de fer fer servir aquestes paraules modernes.
1: Moment top. Quan sigui de munt o cavall. Això segur.
0: De munt en seus.
1: De munt en seus, sí. I moment flop, en aquest cas, d'aquest cap de setmana, dilluns.
0: A vespre.
1: Dilluns a vespre, sí. Sí, jo crec que sí.
2: Bueno, molt bé. Amb quina emoticona el definiries, el cap de setmana?
1: Bomba. Una bomba.
2: Una bomba. Molt bé, mos agrada. Uf. I la foto? Quina foto serà?
1: Foto. Ai, qui m'has pillat, eh?
2: En les teves amigues de Barcelona, per aventura?
1: A les meves amigues, sí.
2: Molt bé. I quantes hores calcules que dormiràs?
1: Uf. Jo diria...
0: Que aquesta pregunta l'hem de refer, perquè tothom
1: 14...
0: que se posa a fer càlculs. I jo mai he cap d'entendre si dormirà molt a poc.
1: Comptant dilluns o no comptant dilluns? No el comptam a dilluns, va?
2: És igual, tampoc m'ho hem de prendre tan seriosament. I va bé, digues, vull per 3, vull per 2, igual, 16 hores, va bé. Escolta, no, això
1: una
2: ho
1: feim... Una
2: i no crec que ningú es digui sobre aquí seriosament.
1: Una ja mica
2: està,
1: manco.
2: Ja va bé. Molt bé, idò, has passat amb molta...
0: Sí.
2: Molt bé, que tens, però aquí una pregunta molt important, també.
0: Exacte, un missatge per qui mos escolti a la redifusió de dilluns a les 6:50 des de matí. Que no sé si existirà aquesta redifusió, ara que ho dius, perquè com perfecte. Bé, dilluns o dimarts de matí.
2: Sí. Una persona que comença la setmana en el cotxe, mitja dormida, sí, per aventura un embòs, o no?
1: I de Ràdio Gent, moltíssima energia per començar aquesta setmana, per començar el dia. Segur que t'ha anat beníssim aquest cap de setmana llarg, i si no t'ho ha anat, és un moment per oblidar tot i començar de nou.
0: Energia! Ah, molt bé!
2: Endavant, encerratges.
0: Aina Marc, t'escoltam cada dia entre avui i demà de 8 a 10 en Araceli Bosch. Moltes gràcies per haver vengut en Xiu-Xiu-Etjau una estona.
1: A vosaltres.
0: I hem arribat en el Xiu-Xiu número 492.
2: Ui, mos apropam,
0: ui.
2: Que vagi bé.
0: Que
2: mos
0: vagi
2: dimarts.
0: Molt bé. Mos sentim, mos tornem a sentir dimarts. Mm-hmm. A mi, personalment, dilluns, a partir de les 9, us acompanyarem en Setan Bolivetes el dia festiu. Que vagi molt bé. Gràcies per ser-hi.
3: Jo crec que la freixura, que com que s'ha perdut un poc, perquè és el meu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat l'home que va matar la seva parella amb 66 punyalades dins el cotxe al Coll d'en Rabassa, Palma, ara fa 2 anys. El jurat el considera per unanimitat autor de 3 delictes, el d'assassinat amb els agreujants de traïdoria i acarnissament, el de lesions i també per rompre un ordre d'allunyament contra Xari, la víctima. El Ministeri Fiscal manté la petició de 27 anys de presó. En els propers dies, el president del Tribunal del Jurat haurà de dictar sentència. Tot d'una ampliem aquesta qüestió en un divendres 9 d'octubre en què un pilot de Rally 550 Challenge Mallorca ha mort i la copilot ha resultat ferida molt greu. Victòria Morell, bon vespre.
2: Bon vespre. Ha patit lesions medulars després que el vehicle ha caigut per un barranc entre Pollença i Lluc a l'altura del torrent de Mortitx. Els dos són alemanys i participaven amb un cotxe d'exhibició. La prova esportiva que havia de continuar avui hora baixa i demà ha quedat suspesa.
1: I el Pablo, considerat un dels caps del narcotràfic a Palma, ha sortit en llibertat amb mesures cautelars.
2: El jutge li ha retirat el passaport i se li prohibeix sortir de l'illa, tant ell com la dotzena de membres detingut en la darrera operació policial al barri de la Soledat, a Palma, estan acusats de blanquejar 20 milions d'euros del narcotràfic.
1: I per a molts, avui comença el pont del Pilar, un fet que es tradueix en molt de moviments als aeroports de les illes, que operaran des d'avui fins dilluns més de 5.000 vols.
2: On hi haurà molt, precisament, serà a Eivissa, que aquest cap de setmana viu les festes de tancament de temporada de les discoteques. Avui és High Eivissa i demà Ushuaia, Amnesia i Umber. S'estimen 30.000 persones als establiments que pagaran entre 60 i 150 euros per entrada estàndard.
1: El govern iniciarà la setmana que ve una nova ronda de contactes amb els sectors econòmics per consensuar noves mesures per fer front a l'escalada de preus, especialment dels carburants.
2: Això quan els transportistes alerten que ja no poden seguir assumint l'increment de costos sense repercutir-ho al consumidor i quan Asaja ha anunciat que participarà en la gran tractorada convocada dia 28 a Madrid per exigir ajudes.
1: I a aquesta hora comença una manifestació per Palestina des de la plaça d'Espanya de Palma fins a la Seu.
2: Les entitats convocants denuncien que continuï el genocidi malgrat l'alto el foc.
1: I quan passin uns minuts de les 7 i 20 arribaran els esports avui a banda l'habitual, perquè a les 7 i mitja juga l'Illes Balears Palma Futsal, que cercarà el 5è triomf consecutiu de la competició davant Oparrulo Ferrol. Toni Tenerife, bon vespre.
3: Bon vespre, així és. Un triomf de bases gallès li donaria una jornada més al lideratge del torneig Apertura. En una jornada on si guanya els gallets pot establir l'equip d'Antonio Badillo tot un rècord pel que fa a partits guanyats de forma consecutiva a primera divisió. I recordar que a les 9 compareix l'U d'Eivissa a Can Misses per rebre la visita del Real Madrid Castella, en partit que, al igual que el futbol sala, serà oferit per aquesta casa, per IB3 Ràdio.
1: I dèiem que aquest cap de setmana serà més llarg per alguns pel festiu de dilluns. Dani Capó, bon vespre. Quin temps ens espera?
4: Bon vespre, Aina. Idò, inicialment, demà esperam un temps molt tranquil. De fet, el sol es tornarà a imposar a totes les illes. Ja no esperam les plogudes irregulars que hem tingut avui de matí. En aquest sentit, dia molt plàcid. Temperatures màximes, que després de la caiguda important que hem tingut avui, demà repunten una mica, es poden superar els 25 graus, fet que no ha passat avui. Es poden superar demà a punts de Mallorca i també de les Pitiuses, i amb un vent que encara es notaria a Menorca, moderat, sobretot el de matí, de mestral. Després, a mesura que avanci el dia, totes les illes el vent ha d'anar a la baixa, això sí, quedarà la mà una mica moguda a les costes nord de cada illa. Diumenge, també, per allargar un poc la previsió, esperant més sol al dematí, més núvols al capvespre, i dilluns sí que es podrien reactivar algunes plogudes, no gaire importants al principi, a punts del nord de les illes.
1: Gràcies, Dani. Miguel Soler és el control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: A punt d'arribar a les 7 i 5 minuts. El jurat popular ha declarat culpable per unanimitat d'assassinat George Virgilio Tellano, l'home que va clavar 66 ganivetades a Xari fins a matar-la dins un cotxe al Coll d'en Rabassa, Palma, davant la seva filla petita de 2 anys, ara fa just 2 anys l'any 2024. A més del delicte d'assassinat, el jurat també considera aprovat un delicte de lesions i un altre per rompre les mesures cautelars. El Ministeri Fiscal i les acusacions mantenen Maria Eugènia Quegles la petició màxima de presó de 27 anys.
2: El judici, que va començar divendres passat, ha quedat vist per a sentència. Després de més d'un dia aïllats, el jurat ha acabat de deliberar i ha emès veredicte. Tot per unanimitat dels nous membres. El jurat considera aprovat que l'home coneixia que hi havia un ordre d'allunyament i de comunicació amb la víctima, Maria del Rosario. Per tant, va cometre un delicte, el de trencament de mesura cautelar. A més, aquell 10 de desembre de 2024 duien la nina petita a la part de darrere del cotxe, sense fermar, i a més de veure i presenciar tota l'escena, va quedar ferida per l'accident que va provocar l'acusat. Per tant, delicte de lesions.
1: El delicte penat amb més anys de presó és el d'assassinat, delicte que ell havia intentat esquivar assegurant que el que havia comès era un homicidi.
2: Però tot i que ell va declarar que Chari l'havia atacat amb un ganivet i va embogir en defensar-se, diu, el jurat ha considerat provat per unanimitat que no, que es produïren els agreujants de traïdoria, escarnissament, gènere i parentiu. És el que esperava l'acusació particular, tal com ha explicat a la sortida Carlos Portalo, l'advocat de la família.
5: Los hechos eran palmarios, los hechos eran evidentes. La prueba ha ratificado todo lo que nosotros pensábamos, pero obviamente es el jurado el que toma la decisión. Y obviamente el que comparta nuestras tesis de las acusaciones me da mucha satisfacción a mí personalmente y a la familia, que se siente mínimamente compensada, pero algo satisfecha, sí.
2: Les parts creuen que la sentència que dictarà el jutge en base al veredicte del jurat popular no s'allunyarà gaire del que han demanat les acusacions. 27 anys de presó, el màxim possible que pot sumar amb els 3 delictes provats i ordre d'allunyament cap a les 2 nines i els familiars de Chari.
1: L'acusat actualment es troba en presó preventiva, una condemna que acabarà dia 11 de desembre, per això el fiscal n'ha sol·licitat la pròrroga. I el Pablo i la resta de membres del clan han quedat en llibertat amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial. Els van detenir per la presumpta implicació en una trama de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic.
2: A la majoria del clan se'ls ha retirat el passaport i se'ls prohibeix sortir de l'illa amb l'obligació d'acudir cada 15 dies als jutjats. La principal hipòtesi de la investigació és que els doblers procedents del tràfic de drogues del clan del Pablo s'haurien invertit en la compra d'immobles al mateix barri de la Soledat de Palma per un valor d'un 20 milions d'euros. D'aquesta manera, el clan s'hauria anat fent seves totes les cases que en revoltaven el domicili del principal investigat i considerat també el líder del grup.
1: I un pilot ha mort i la copilot ha resultat ferida molt greu en un accident al Rally 550 Challenge de Mallorca. Ha passat a la Serra de Tramuntana, en el tram entre Lluc i Pollença, a l'altura del torrent de Mortitx. La prova automobilística, que havia d'allargar-se fins demà, ha quedat suspesa.
2: Segons informa la Guàrdia Civil, el cotxe ha caigut per un barranc. Participava a la prova automobilística com a vehicle d'exhibició. El pilot, de 63 anys, ha mort i la copilot, de 39, ha quedat greument ferida amb lesions medulars. Tots dos són de nacionalitat alemanya. De moment es desconeixen les circumstàncies exactes del sinistre. La prova automobilística ha quedat finalment anul·lada i des de l'organització han expressat el seu condol a la família. També el govern ha lamentat l'accident mortal. El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bussà, s'ha mostrat consternat en un missatge a xarxes socials on ha traslladat el suport als familiars.
1: I per molts, avui comença el Pont del Pilar. Només aquest divendres hi ha programats prop de 1.300 vols als aeroports de les Illes, 5.000 en tot el cap de setmana llarg, són 122 manco que l'any passat, quan el festiu va caure en diumenge. D'aquest més de 5.000 moviments, 1.100 són a l'aeroport d'Escodolà. Pel fet que Eivissa viurà aquest cap de setmana el tancament de les discoteques, Ivonne Aranyó.
6: Des d'aquest divendres i fins dilluns hi ha previstos 1.136 moviments a l'aeroport d'Escodolà, una xifra un poc més baixa que la de l'any passat, quan hi hagué 50 moviments més. Unes 30.000 persones ompliran els grans clubs d'Eivissa. Aquest matí els assistents a les festes arribaven amb moltes ganes.
7: We're going to Pasha
6: avui
7: tonight,
6: anem a Pasha,
7: Amnesia
6: i Univers demà, i després Destino.
7: Going to Destino.
6: Party! Party! Festa, festa party! I més festa.
7: Birthday, 40.
6: És el seu cumpleanys i hem
8: planejat fer de tot.
9: Everything.
8: Anem a High i estic molt emocionada de veure Black Coffee. El vaig veure fa 2 anys i és fantàstic.
9: And he was amazing.
8: Pels hotels, aquest cap de setmana marca un dels punts àlgids de l'ocupació a l'estiu i les previsions són bones. A més, enguany coincideix amb la Volta a Eivissa en bicicleta. Santiago García és el gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
10: Juntes closings amb els esdeveniments esportius que hi ha previstos per aquest cap de setmana, pues té un impacte considerable i amb tots els hotelers que he parlat aquests dies m'han dit que tenen unes bones previsions. Té una repercussió considerable amb les reserves i després amb la ocupació.
8: El tancament de les discoteques són al final de l'estiu i les reserves comencen a baixar ja des de dilluns i des de mitjans d'octubre ja comencen a tancar els primers hotels.
1: L'encariment del querosè per la guerra a l'Orient Mitjà farà que enguany vengui molt poc turisme nacional per aquest pont del 12 d'octubre. Els bitllets d'avió des de la península s'enfilen fins als 800 euros, un fet que atura les reserves.
2: Així ho ha confirmat el president de l'Associació d'Agències de Viatges de les Illes, Aviva, Pedro Fiol, que col·loca, d'altra banda, Madrid com la destinació preferida dels illencs.
11: I costarà molt venir aquí per aquest pont, perquè els bitllets d'avió en aquest moment, la mitjana, és que estan costant aproximadament entre 500, 700 i 800 euros.
1: I amb aquest panorama, el govern iniciarà la setmana que ve una nova ronda de contactes amb els sectors econòmics per consensuar noves mesures per fer front a l'escalada de preus, sobretot del carburant.
12: Ara, en vista que continua l'espiral inflacionària, el govern vol evitar que aquest increment dels preus del transport de mercaderies i combustibles acabi, repercutint amb un increment de preu de les cistelles a compra de ciutadans.
1: Tot i això, el vicepresident Antoni Costa no ha concretat de moment quines mesures podrien adoptar.
2: Primer vol escoltar les demandes dels sectors i estudiar el decret aprovat pel Consell de Ministres per abaratir els carburants, pendent encara de convalidar al Parlament.
1: I és que els transportistes alerten que ja no poden seguir assumint l'increment de costos sense que ho noti el consumidor final en el preu dels productes.
2: La meitat dels transportistes associats a Pimem asseguren que fa mesos que no tenen beneficis i que surten cada dia a fer feina per no entrar en pèrdues, una situació que diuen s'agreujarà amb la pujada del 8% anunciada per les navilieres i que se suma al 30% de pujada de preu de combustible des de l'esclat de la guerra d'Iran. Són Jeroni Balcaneres, president de l'Associació de Transportistes, i Ezequiel Orrach, president de l'Agrupació Empresarial de Transports de Mercaderies de Balears.
13: Si ja estem en aquesta situació, a damunt afegim el cost dels fletes, el cost de la insularitat, ja podem començar a penjar les claus de la furgoneta.
14: Tot el que vengui a so ferri, tot pujarà. O sigui, no, ja t'he dit, no només és el ferri, ja t'he dit, la recollida a la península i s'entrega aquí a la distribució a Balears. Pensa que tot això, en el final, rebran tots.
1: Queixes també per part dels pagesos. Assaja Balears participarà en la gran tractorada convocada dia 28 a Madrid per exigir ajudes per pal·liar els efectes de la pujada del gasoil professional a causa de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Protesta estatal organitzada també en la COAC i el Sindicat d'Unió d'Unions. No en formarà part, però, Unió de Pagesos, l'altra societat representativa del sector primari a les Illes. Les tres entitats convocants exigeixen un pla de xoc davant els costos de producció, una política agrària comuna, una PAC més forta per protegir la renda d'agricultors i ramaders, preus justos i una llei de la cadena alimentària que es compleixi.
1: El govern haurà de pagar prop de 29 milions d'euros per reprendre les obres de l'antic Hospital Verge del Toro de Maó, un pressupost que s'ha duplicat després de 3 anys de paralització.
2: Avui s'ha autoritzat l'adjudicació a una nova empresa i es preveu reprendre els treballs durant el primer quatrimestre de l'any que ve. L'objectiu és convertir l'edifici en un centre sociosanitari amb unes 90 places per a malalts crònics i un hospital de dia de rehabilitació.
1: I avui ens sabut que Songways a Palma tindrà 235 pisos nous, la meitat, 118, seran de preus assequibles. El Consell de Govern amplia així el nombre d'habitatges previstos en la reserva estratègica d'aquesta zona.
2: Amb aquesta actualització n'afegeix una quarantena més del contemplat inicialment. La normativa autonòmica actual, la de 2025, permet augmentar la densitat i edificabilitat prevista. Dels 118 pisos assequibles, 37 seran de protecció pública i 8 81 de preu taxat. Són una vintena més que en la previsió inicial. La resta seran de preu lliure. N'ha parlat el vicepresident Antoni Costa.
12: Amb el nou còmput, Sarrés de Songüells tindrà capacitat per acollir fins a 235 habitatges, dels quals més de la meitat, concretament 118, de preus assequibles, habitatges protegits i de preu taxat.
1: I avui han continuat els actes en memòria de Mari Carmen, la dona de 87 anys que va morir dimecres després d'haver estat desnonada al setembre. La Confederació de Sindicat de Llogaters, Comissions Obreres i UGT han convocat avui migdia a les 12 un minut de silenci als centres de treball de tot l'Estat.
2: A Balears, una trentena de persones s'han concentrat avui davant la seu d'UGT. A la seu de Comissions Obreres, l'homenatge també ha servit per reivindicar la vaga general de l'11 de novembre.
1: Són les 7:15. En aquesta hora ha començat la manifestació per Palestina a Palma. Les entitats convocants denuncien que continua el genocidi malgrat l'alto el foc. El punt d'inici d'aquesta mobilització és a la plaça d'Espanya i conclourà amb la lectura d'un manifest a la seu. Francesca Mas és allà. Francesca, bon vespre. Són moltes les persones que participen en aquesta manifestació?
15: Bon vespre. En aquests moments hi ha centenars de persones concentrades aquí a la plaça d'Espanya i la marxa fa just uns minuts que ha començat. Entre els manifestants hi ha gent de totes les edats i també hi participen els activistes de l'acampada per l'habitatge. Hi ha moltes banderes palestines, pancartes que fan referència directa al genocidi, crits de no a la guerra i també en alguns moments l'han acompanyat els tambors per la pau. Els convocants són Global Sumud, Ciutadans per Palestina i Mallorca per Palestina. El lema de la mobilització és el que consentim a Palestina torna aquí, fent referència justament a les conseqüències que expliquen suposa que és fet des de la normalització de discursos racistes fins a la militarització de la societat. És Miki Borov, portaveu de Ciutadans per Palestina.
16: Han passat 3 anys des de la intensificació del genocidi que va començar en 1948 i en comptes de que la entitat sionista se la faci responsable de les seves actuacions, se l'està emparant cada vegada més i amb la plena complicitat d'estats que fins i tot diuen defensar el dret dels palestins a tenir un estat propi, com és el cas de l'estat espanyol.
15: Ja ho sentiu, tornen a sonar els tambors per la pau. La manifestació passarà pel carrer de Sant Miquel, plaça Major, Cort, Palau Real i conclourà amb la lectura del manifest a la seu.
1: Gràcies, Francesca. Sentim aquest ambient d'aquesta manifestació i la jurista que va liderar la investigació independent de l'ONU, que va dictaminar que el que ha passat a Gaza és un genocidi, Navi Pillay ha estat guardonada amb el Premi Nobel de la Pau.
2: El jurat d'Oslo ha reconegut els seus esforços per promoure la pau i el dret internacional i l'ha reconeguda com una persona que ha obert camí cap a un ordre jurídic global més integral. Diu que està molt contenta d'estar amb amics i companys. Tots ells han donat suport als drets humans. Diu la darrera feina que ha fet ha estat la investigació sobre Gaza titulada Què passa? És un genocidi. Navi Pillay, de 85 anys, ha estat magistrada del Tribunal Superior de Sud-àfrica, presidenta del Tribunal Penal Internacional per a Ruanda i jutgessa de la Cort Penal Internacional. També ha estat alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans.
1: El govern espanyol no descarta indultar davant de les eleccions l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets en el cas de la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Així ho ha assegurat Pedro Sánchez en una entrevista al Diario.es, en què també ha deixat clar que el govern intentarà evitar nous desnonaments abans de les eleccions generals del 29 de novembre. El president defensa també intervenir al mercat de l'habitatge i justifica l'avançament electoral per la falta d'una majoria parlamentària que permeti aprovar noves mesures.
17: No lo descarto. Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes, todas las medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en diputación permanente o bien por parte del Gobierno de España en su condición de poder ejecutivo.
2: Miguel Tellado, del Partit Popular, acusa Sánchez de voler recompensar l'exfiscal general pels serveis prestats i critica que es plantegi l'indult en plena campanya electoral.
18: Es evidente, Sánchez tiene que pagar los favores y pronto, porque sabe que va a perder en las urnas. y por lo tanto o lo hace ahora o no le dará tiempo a hacerlo.
1: I la Fiscalia demana al Tribunal Suprem que aixequi la suspensió cautelar de l'anomenada llei de nets davant les eleccions.
2: El Ministeri Públic adverteix que mantenir la suspensió podria afectar les inscripcions al cens electoral tancat l'1 d'agost. Per això reclama que no es faci en revisió del cens, al manco, fins que acabi el procés electoral i considera que l'avançament dels comicis obliga a revisar les mesures cautelars adoptades. I avui s'ha sabut que el cens electoral de les Balears per a les eleccions generals, prop de 871.000 persones estan cridades a votar, de les quals 42.000 resideixen a l'estranger. Com a novetat, Formentera s'estrena com a subscripció pròpia al Senat.
1: I el jutge Pedraz ha rebutjat imputar per ara el PSOE el cas Leire Díaz, com demanava el Partit Popular.
2: L'instructor de l'Audiència Nacional, que investiga una suposada trama per entorpir la justícia liderada per l'exmilitant socialista Díaz i l'exsecretari d'organització de la formació Santos Cerdán, ha acceptat els arguments de la Fiscalia Anticorrupció i ha decidit que, encara que hi ha indicis de l'actuació del PSOE, la seva imputació es prematura perquè queden diligències per practicar.
1: I el ministre Ángel Víctor Torres renuncia a presentar-se com a candidat del PSOE al Congrés per les eleccions del 29N.
2: El socialista, que aspira a presidir el govern de les Canàries a les properes eleccions autonòmiques, assegura que continuarà donant suport als seus companys de partit i que s'implicarà plenament durant la campanya electoral.
1: I el moviment Sumar ha triat Verónica Barbero com la seva candidata dins el Front Ampli.
2: El partit ha anunciat aquest divendres que ha proposat la portaveu de Sumar al Congrés com la seva candidata per liderar l'organització dins de la coalició electoral amb altres partits.
1: El Partit Popular accepta participar en un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, organitzat per Mediaset, i proposa celebrar-lo dia 16 de novembre. També es mostra disposat a participar en un debat amb tots els candidats plantejat pel mateix grup de comunicació que podria tenir lloc dia 26 de novembre.
2: En canvi, el PP rebutja les propostes de Televisió Espanyola, que també havia plantejat un cara a cara per al 16 de novembre. L'únic debat de la televisió pública que accepta Feijóo és el de portaveus previst per al 23 de novembre.
1: I els reis Felip VI i Letícia passaran la nit a Ceuta després de reunir-se amb les autoritats i representant de la societat civil per traslladar-los el seu suport.
2: Serà dimarts que ve la primera visita oficial dels monarques a la ciutat autònoma des de l'arribada de Felip VI al tron l'any 2014. L'endemà, dimecres, els reis es desplaçaran a Melilla, on tampoc ho han fet cap visita oficial durant aquests 12 anys.
1: I la mobilització dels estudiants francesos s'estén a Bèlgica.
2: Milers d'estudiants s'estan manifestant a diverses ciutats belgues, com han fet a França, per reivindicar millores a l'educació pública. Unes concentracions que estan provocant aldarulls i enfrontaments amb la policia. A Brussel·les estan bloquejats del carrer Metcèntric i algunes estacions, com la de Midi. Els manifestants critiquen que les mesures d'austeritats que impulsa el govern estan sent especialment dures amb els centres educatius, tant amb els públics com els privats a França. Les protestes deixen ja més de 6.900 detinguts i un centenar de treballadors educatius ferits.
19: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports, Antoni Tenerife. Bon vespre.
3: Bon vespre.
1: L'Illes Balears Palma Futsal tractarà de mantenir avui vespre el lideratge del torneig Apertura.
3: Per això toca guanyar lo Parro lo Ferrol, aquí que visita el Palau d'Esportes, on mos en partit que comença a les 7:30, que serà oferit en directe per IB3 Ràdio. De la darrera del Palma, mos informa ara mateix en directe, Gavi Fortesa. Bon vespre.
16: Bon vespre des del Palau Municipal d'Esports de Somós, a punt de sortir els dos equips després d'haver fet els exercicis d'escalfament, mitja entrada aproximadament en el Palau de Somós, es presta encara pels que fan feina. Ja tenim cinquers inicials per part del Palma, jugaran d'inici Denis Deibau, Ernesto Machado i Fabinho, per part d'Oparrulo, Cayo César, Orzaez, Novoa Kele i Jan Matthews. Com deies, el Palma en aquesta cinquena jornada cercarà la cinquena victòria consecutiva per mantenir el lideratge a la classificació del torneig Obertura. D'aquí uns minuts, Illes Balears, Palma Futsal o Parrulo Ferrol des de Somos.
3: Real Mallorca i les Palmes es tornaran a veure aquest diumenge. Les cares, però, a segona edició. Fernando Ripoll, bon vespre.
20: Bon vespre. Serà un duel entre dos equips que aspiren al retorn a primera, però que fins ara mantenen trajectòries molt irregulars. El Real Mallorca és cinquè amb 14 punts, a 6 de l'ascens directe, i els canaris són 11, amb 11 punts i només sumen un punt dels darrers 9 en disputa. Aquest migdia ha parlat el tècnic vermell Luis García, ex-tècnic de les Palmes, la passada temporada.
21: Bueno, sin lugar a dudas, para mí es un partido especial, porque tengo muchísimo cariño al club, muchísimo cariño a la isla, a la afición, a muchos jugadores con los que he podido compartir y disfrutar el año pasado. Hay muchas caras conocidas y la verdad que es un club muy, muy especial y siempre será un club muy especial para mí, al que le tendré siempre cariño. A partir de ahí, esto va de competir, quiero ganar.
20: Pel partit de diumenge recupera els internacionals Luca Bergström, Martin Valgen i Cito Lubumbo. En els casos de Valgen i Lubumbo, dos pilars fonamentals d'un equip que ja suma les baixes de Morlanes, Roca, Jan Salas i Dani Luna, aquests dos en plena recuperació. L'entrenador Rubén de la Barrera, molt discutit a les Palmes, afronta el partit de diumenge amb 8 baixes de pes i la dubte de Jeremia Recoba.
3: I anant acabant, recordant que Futbol la Primera Federació, l'U d'Eivissa, rep a les 9 la visita del Real Madrid Castella amb l'objectiu de fer valer el factor camp i sumar 3 punts més després de la bona actuació a la ciutat esportiva de Villarreal i superar el filial col·locat per la mínima. Pel partit d'avui són baixa Genaro i Valdelolmo, Cusula i Iker Barrera. Recordar que juga a les 9 i que l'oferirem també en directe per IBT Ràdio.
1: Gràcies, Toni. I els darrers minuts són per la cultura. Aquest divendres la cartellera cinematogràfica renova amb moltes propostes que freguen, Sandra Martínez, el terror.
22: Terror, com per exemple les males pràctiques de Facebook que denuncia El Precio de la Red.
23: ¿Qué problema hay?
24: Algo cambió.
25: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
24: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
23: ¿Y?
24: Nosotros.
22: És la segona part de la Red Social que ens va mostrar ja fa 15 anys els inicis de les xarxes socials. Aleshores la va dirigir David Fincher i Aaron Sorkin en va fer el guió i ara és ell qui es posa a la direcció d'aquesta història sobre la investigació periodística que va destapar com els algoritmes de Facebook afavoreixen els grups radicalitzats i els continguts sensacionalistes, ja fossin veritat o mentida, i provocaren la polarització social. Tot això els ha duit als tribunals, ja ho sabeu, una història que protagonitzen Mickey Mouse, Addison, que és la guanyadora de l'Oscar per Anora, Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, i Jeremy Strong, de Succession. Ells posen rostre a aquesta història que ens farà ganes de donar-nos de baixa de tot el que Sony emeta.
26: I això no és cap escape room.
27: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí.
22: Més terror, però d'un altre estil, és a Escape Room 2. És la segona part també de l'adaptació cinematogràfica del gran èxit teatral que protagonitzen Joel Joan, Paula Vives, Mònica Pérez i Ivan Massaguer. La primera, igual que ha passat amb l'obra de teatre, va triomfar als cinemes i plataformes i ara confien que la repetició de la fórmula torni a funcionar igual de bé.
28: Era igual que tu.
27: Què?
29: Tu no tengas miedo, mami. Ella és buena.
22: Més terror i ara terror de tota la vida. De fet, terror d'aquest vist mil vegades. Un ens demoníac amb aparença de mare amorosa que farà passar tot tipus de canúcies a una família encantadora. En contra, poca originalitat. A favor, la gran Jessica Chastain.
27: Bella. ¿Eh? Soy yo. Soy mamá.

0: hecho.
1: I és que actuarà a Nit a Son Fusteret a Palma a partir de les 9 del vespre.
2: I arriba la gira La Gira de Tu Vida, amb la que recorre el seu més de 25 anys de trajectòria en què recupera algun dels grans èxits que han marcat la seva carrera, com aquest que sentim de fons.
1: Així posant punt i final a l'informatiu vespre, queden ara amb els companys d'esports.

0: IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Toni Tenerife.
1: Salutacions, bon vespre, benvinguts al món del futbol sala amb el Palma Futsal, que rap la visita a l'Operulo Ferrol. I ho farà per defensar, qui ho anava a dir, el lideratge de la competició. I també pel pulveritzar més estadístiques. Si avui el Palma supera l'Operulo, sumaria 5 triomfs consecutius en un inici de competició. Un fet que mai s'havia donat al trajecte vital dels mallorquins a la màxima categoria del futbol sala estatal. També tindrem un altre punt d'informació. Serà a l'estadi de Can Mises, on es jugarà tot un partidàs, l'1 d'Eivissa, Real Madrid-Castella. Una confrontació que comptarà amb tot l'atractiu del món, tant esportiu com mediàtic. Però això serà a partir de les 9. Amb Andrés Sánchez del control tècnic, va arrencar amb els postres en joc fins a les 11 del vespre i mos posam en marxa, i ho feim a Som Mos, amb el Palma Futsal o Parrulo Ferrol. I ho farem amb el nostre company Gavi Fortesa i amb els comentaris tècnics, si no és res de nou, d'en Miquel Vidal. Endavant, bon vespre a tots dos.
2: Bon vespre, Toni Tenerife, bon vespre, oients d'Esportstres en joc des del Palau de Som Mos. Està puntíssim de començar aquest partit de la cinquena jornada per al Palma. Serà la sisena per l'Operulo, que du una jornada més ja jugada entre dos equips que estan al Palma al capdavant de la classificació. L'Operulo, cinquè classificat, amb 8 punts. El Palma, com bé deies, 4 de 4, cerca la cinquena consecutiva per establir un rècord molt difícil d'igualar a les properes temporades. Tot preparat, tot a punt. Fabinho, que posa la pilota en joc. Denis Deibau, Ernesto Machado i Fabinho. És l'equip inicial que ha posat en joc Antonio Vadillo, per part de l'equip de Gerard Casas, Cayo César, Rubén Orzáez, Novoa, Kele i Jan Mateus. Juga la pilota al Palma. Saludam el nostre comentarista, Miquel Vidal. Miquel, molt bon vespre.
3: Hola, què tal? Bon vespre.
2: Mai se sap qualque dia arribarà, però tocant fusta i cercant 5 de 5, no?
3: Sí, jo crec que sempre se cerca guanyar, no? Tinguis victòria ja acomodada o no. És lo que normalment s'espera, no? Que l'equip surti a guanyar.
2: Primera falta del partit de Deibau, de Montkele. I atenció especial, una temporada més, Miquel, en aquest número 6 que té la pilota Novoa, no?
3: Sí, jo crec que és... no té mà d'equip, Parrudo. Ja l'any passat, si recordem un bon Parrudo, no?
2: Sí.
3: I és vera que Novoa, tal vegada, i sobretot després d'haver triomfat a la selecció,
2: sí,
3: pues s'ha convertit en un jugador de referència per aquest equip.
2: I que tal vegada sorprèn una mica que no hagi sortit, no?
3: Sí, ha entrat d'inici, eh?
2: No, dic que sortida o Parrulo.
3: Ah, bueno, no sé els anys de contracte ni el tipus de contracte que té, però... Allà no van molt sobrats els punts de futbol sala últimament.
2: Això és vera, això també és vera. Juga Machado, pilota per Ernesto. Combina una altra vegada amb en Machado. Han tingut dubtes a l'escalfament del partit, perquè Rodrigo Monteiro, jugador fitxat aquest estiu i que des que va arribar està jugant en el filial, en el Palma B, ha estat fent tot l'escalfament amb el primer equip del Palma. Clar, eren 15. A l'acte només poden comparèixer 14. Semblava, Miquel, que, o pensàvem, que qualcú tindria qualque molèstia i que per això Rodrigo escalfava. Finalment no ha passat res i Rodrigo ha anat a la graderia.
3: Sí, no, i la veritat és que no teníem ni indicis ni no. Notícies de cap possible
2: baixa.
3: Jugador tocat, no? I clar, el tema era que tampoc s'havia donat fins ara aquesta circumstància, no?
2: Exacte.
3: Bueno, i pot haver múltiples motius que l'hagin duit a prendre aquesta decisió, jo no sé, igual és un jugador que saben que entrenen el primer equip i que juguen el filial, i a lo millor pues, ha tingut una setmana de càrregues rares i li han volgut donar aquesta mica de càrrega, encara que només sigui la part de l'escalfament, no? Per compensar.
2: Acaben de sortir a pista Charuto i Nunes. Ara l'ha tingut de Fabinho, ha rebutjat bé Cayo César, el porter de Parrulo. Jo tinc ganes de veure en Rodrigo Monteiro. S'ha xerrat tan bé d'aquest lot que tinc ganes de veure-lo en el primer equip, vull dir.
3: Veurem quan li arriba aquesta oportunitat. Una plantilla molt, molt ampla, en guanya el Palma.
2: Sí.
3: I entre, com a després, en menys...
2: Oh, el que ha fet en Núñez, que finalment s'ha trobat amb el porter en terra i no ha pogut acabar la jugada. Que guapo el que ha fet Diego Núñez.
3: Segona falta del Palma.
2: Sí, segona falta del Palma i duim 2 minuts de joc. Duim 2 minutets de joc i ja 2 faltes. Bueno, juga per Rulo. Juga Novoa. Li ha fuit la pilota per banda. Jugarà Diego Núñez. Pilota per al Palma, 0-0 en el marcador. 2 faltes al Palma. Capo per Rulo. Núñez. Deibao. Núñez! Ai, quina volea de camp esquerra. En el primer pal aferrat, allà estava Cayo César per rebutjar aquesta pilota. Va ser el segon intent clar de cercar porteria del Palma. Núñez, Fabinho, a l'espai per Charutos. Bona, Charuto, li han taponat molt bé el xut. Charuto intenta recuperar i ha forçat treta de porteria.
3: I veiem un Núñez molt més actiu de lo que... Sí. Pensaven jo set setmanes anteriors, pensàvem segurament si és que li faltava coliforma, si és que li faltava confiança, i avui el veiem molt més actiu.
2: Sí, és vera, sí. Jugó per Rulo, ho intentava. Malaguti. Un jugador que ja mos ha fet qualcuna, Malaguti. La temporada passada va fer un bon partit, aquí som mos. Novoa que treu de banda per al seu porter, Cayo. Cayo que puja, Cayo que copatja. Cercava entre l'escaire i el cap de Malaguti i ni una cosa ni una altra. Alerta al Palma ara, rebutjat. Opa, Rulo, serà banda a favor dels homes d'Antonio Vadillo.
3: Lo que està clar és que...
2: Entra Lucao.
3: Devia cercar, perquè Malaguti està allà preparat, sí, ha votat,
2: sí.
3: És a dir...
2: Sí.
3: No...
2: S'estava pensat.
3: No era fruit de sa casualitat.
2: No. I en Malaguti aquesta l'has de tombar, eh?
3: Sí, que has de posar en ganes.
2: Juga Cayo. Malaguti precisament d'esquenes amb ell de Bao. Malaguti que aguanta la possessió de la pilota, juga cap endarrere per Novoa. Novoa pressionat per Núñez. Novoa que retalla, Novoa que se'n va. Fa la passada, és bona, d'esquenes. Malaguti que rep fora de l'àrea, se'n va per l'esquerra, el xut i de Bao. Molt bé, Deibau, tancant aquesta possibilitat. Després de rebre de Joy aquesta pilota. Traurà el corna Diogo. Camp esquerra, el segon pal Malaguti. La rematada fluixeta a les mans de Denis, que surt jugant per Deibau. Deibau que se'n va, Deibau que pot xutar! Cayo! I de cap... Que intel·ligent, Novoa. Que intel·ligent aquest toquet de cap endarrere pel seu porter. Malaguti, Novoa davant Lucao, retalla Novoa, aguanta la pilota, pot xutar Novoa, no, ha quedat entre dos contraris i l'ha perduda, recupera Lucao que se'n va, no veu camí per davant i juga cap endarrere per Núñez, Diego Núñez condueix la pilota, puja la pilota fins a camp contrari, aguanta Núñez, ha sortit a pista Manolo Piqueras, Núñez que amaga 2-3 vegades, que línia a fons, i entre ses cames de Cayo ha quedat morta la pilota. Torna a jugar...

0: Alisson descanes, protegeix la pilota, toca per Piqueras, Piqueras combina en Lucao, Lucao en horitzontal, cap a l'altre costat per Peña una altra vegada, té davant Alisson, Alisson controla, Alisson trepitja pilota, aguanta d'esquenes, cerca un company, el troba a la figura de Denis, Denis obrint cap a l'esquerra per Lucao, Lucao que se'n va, Lucao que xuta, al cos d'un contrari, Lucao una altra vegada, la passada no ha trobat rematador, i serà banda a favor de Parrulo. Bé, Miquel, el mànec el du el Palma, però alerta amb aquestes pilotes llargues cercant Malaguti, eh?
1: Sí, no, Parrulo no li persecar en el Palma. A veure que quan el Palma té la pilota l'esfonsa molt, o Parrulo fa un joc un poc més directe, no? Intenta basar més el seu joc en la defensa i poder aprofitar les contres. Quan hi ha Novoa a pista, catalitza completament el balón per part de Parrulo.
0: O Parrulo, que ha començat molt bé la temporada, perquè només té una derrota al Palau Blaugrana davant el Barça, és veritat que per 6-1, però fins en aquesta derrota la resta de marcadors són dues victòries i dos empats, que no està malament.
1: No, està ben situat, és veritat que té un partit més, però bueno, jo crec que se li presenta una bona temporada.
0: Juga Lucao. Ai, la passada no és bona. Orbaez que se'n va, Alisson que li ha ganat molt bé l'espai, pilota per Peña, Peña per Lucao, Lucao davant Malaguti, Lucao xuta, Malaguti rebutja, la pilota arriba a peus de Dens Cavalcanti, obrint molt bé a banda dreta per Peña, Peña, Alisson, i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, acció combinada, Denis, Peña, Alisson i finalment Piqueras al segon pal, que només ha hagut despitjar la pelota. És que l'han vista venir, encara no havia xutat Piqueras i això ja sabíem que era gol. Arriba el primer, 24 gols en 5 partits, Palma 1, Piqueras o Parrulo 0.
2: Esports 3, en joc.
3: Arriba el primer de l'Illes Balears. Palma Futsal continua l'idili amb l'encert i amb el gol. El Palma Futsal, gol de Manolo Piqueras. El primer a la butxaca, Gavi.
0: El primer a la butxaca, Miquel, i quina combinació de jugada més bona, més col·lectiva. No sé, que guapo que és el futbol sala ben jugat.
1: Sí, es veu que probablement ha col·laborat un poquet per un rodó perquè sí. ha ajustat molt malament la incorporació d'en Denis, no? Que és on arranca tot, aquesta superioritat de 5x4 que se genera. El que passa és que quan el rival falla s'ajust, tu has de saber aprofitar. Ho has de saber dur, no? I el Palma, la veritat, és que ha estat de pissarrí, com se diu, no?
0: Sí, sí. Brillant la jugada que ha donat el primer gol del partit. 13-25 per arribar al descans i ja guanya el Palma per 1-0. Gràcies a aquest gol de Manolo Piqueras quan juga Oparrulo a camp propi. Ha sortit a pista Brian per primera vegada en el partit. Dorsal número 23, Brian Silva. Pilota de banda per al Palma. Juga Ernesto. Piqueras, l'autor del gol. Peña. Peña en diagonal per Piqueras. M'agrada. Piqueras pot xutar? No. Jo crec que tenia espai per xutar. Crec que tenia espai, però no ha vist clar. Serà banda una altra vegada a favor del Palma. Jugarà David Peña. Miquel, només duint 5 partits, però jo també veig un David Peña molt diferent de la temporada passada.
1: Sí, en general. Jo crec que la plantilla està més madura, en general, no?
0: Sí.
1: Els jugadors que estaven una mica per darrere dels altres estan ara ja més ficats, més identificables dins del model de joc del Palma. Jo crec que la plantilla està com a més equilibrada en guany.
0: Ha sortit Zanotto. Ara mateix Núñez, Zanotto, Piqueras i Fabinho. Amb Denis entre pals. Jugarà Zanotto per Fabinho, Piqueras. Ai, massa en fora. Julio Zanotto controla. Núñez. No ha sortit massa bé l'assaig. Núñez cap endarrere. Torna la càrrega Denis. Denis ha perdut aquest control de pilota. Julio Zanotto serà banda a favor d'Oparrulo. 12-40 pel descans. Palma 1, Piqueras. Oparrulo 0. Juga Fabinho per Núñez. Fabinho, Núñez. Alerta la pressió. Denis ha sortit bé. Toca el Palma. Núñez. Zanotto.

0: Anoto per Fabinho, Fabinho jugarà amb Piqueras, Piqueras l'autor del gol, posa calma, Nunes una altra vegada, la pica d'Ata li ha sortit massa llarga. Anoto i Piqueras, que, perdó, i Nunes que se'n van, tornen a pista, Peña, Alisson, també Ernesto, perquè s'ha assegut Fabinho. Juga Opa Rulo. Pilota picada per Brian, Brian que pot arribar i arriba. Per banda esquerra, fa el retall, boníssim, del xut! I quina aturada de Denis. Quina aturada de reflexes espectacular, Denis, que s'ha topat amb el pal dret, però ha enviat la pilota.
1: No, doncs deu haver estat el pal.
0: Doncs deu haver estat el pal, perquè dona treta de porteria. Sí, sí. I ha estat el pal, el xut de Brian.
1: I un molt bon moviment de Brian, molt que ha deixat assegut en el defensor i molt poquet ha faltat perquè mos empatàs.
0: Sí. Juga Alisson Neves. Alisson d'esquenes a porteria. A poc va trepitjant, guanyant metres. No perd la possessió de pilota. L'aguanta amb aquest cos que té per protegir. Denis a l'esquerra per Ernesto. Ernesto la deixa una altra vegada per Denis. Denis en camp contrari, obri cap a la dreta. Alisson per Denis. Entrat a pista Machado. Ernesto, Peña. És boníssima, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol d'Alisson. Entre Peña i Alisson han fabricat el segon. Posa distàncies en el marcador al Palma. Alisson Neves, Palma 2, Opa Rulo 0.
2: Esports 3, en joc.
3: Arriba el segon del Palma Futsal, Alisson Neves. No ho vull dir, no ho diré de moment. Per no això diguis, té un tufillo a golejada.
0: Ho diré jo, i ho diré en castellà. Miquel, el partit ha agafat carrerilla.
1: Sí, i una vegada més, un mal ajust a la incorporació de Denis.
0: Sí.
1: Ho estan ajustant fatal quan...
0: Està sent el principal problema del Parulo.
1: Sí, però... Mira,
0: Fabinho, mira, Fabinho, a punt de marcar Machado el tercer.
1: Cada vegada igual.
0: Cada vegada igual. Cada vegada a punt igual. De marcar Machado el tercer. Ho ha evitat Cayo, el porter d'Oparrulo, que diu que no amb el cap, perquè sabeu el que està per venir. Peña, Zanotto se'n va, Zanotto no pot retallar, cerca línia de fons, aguanta la pilota, amb ell Brian, i és banda a favor d'Oparrulo.
1: Mira, ja demanen temps mort, perquè és evident
0: sí.
1: Que cada vegada que s'incorpori Denis... Els hi faran aquí un esqueix.
0: Houston, tenim un problema, ha dit la bancada d'Opa Rulo. Tens mort a la pista. De moment, amb els gols de Piqueras i Alisson, 10:45 per arribar al descans, dues faltes cada equip. Palma 2, Opa Rulo 0.
3: Doncs aprofitant aquest moment per fer una mínima pausa publicitària i tornar tot d'una som boix.
2: Esports 3, en joc. IB3 Ràdio. El 17 d'octubre, a les 19:30 hores, el trio Arts Combinatòria du el 47è Encontre de Compositors a la Fundació Aca de Buja, l'Abans i el Després. Chelsea, Viven i Gubaidulina en diàleg amb dues estrenes absolutes. Taima, de Juan José López Rodríguez, i Breboris, d'Alfonso Casanova.
4: Un vi denominació d'origen Vinissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
2: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
3: Doncs tornem amb tots vostès. Tornem a Somos, 2-0 de moment. S'ha acabat el minut de... Anava a dir minut de silenci. Està més o menys com un minut de silenci per lo Parrulo, que li està caigant una bona a Somos, Gavi.
0: Sí, de moment està sent clar dominador, amo del partit al Palma Futsal d'Antonio Vadillo. S'ha incorporat al partit Carlos Miquel, que encara no havia sortit, no?
1: No, era l'únic jugador que estava pendent de participar, a part de Carlos Barrón. A veure, que Zanotto ha tingut una participació curteta fins ara, ara ha tornat a entrar, perquè només havia entrat per una falta.
0: Sí.
1: I ara ja, pues, Palma ja ha posat en pista tots els jugadors disponibles, excepte el porter suplent.
0: Carlos ha perdut la pilota, la recupera o intentava recuperar-la Jan Mateus. Finalment es pilota paro per Rulo. Banda que traurà l'equip gallec. Juga Rubén Orzáez. Ha sortit Novoa de l'equip i no l'han tornat a veure.
1: No, ara està preparat per entrar.
0: Orzáez. Pilota per Ribeira. Ribeira entre dos contraris. Zanotto li lleva la pilota. Zanotto pressiona. Yanka la recupera. Alerta per Rulo ara amb atac. Ribeira que insisteix. Obligat a jugar cap endarrere per la pressió dels defensors del Palma. Yan. Yan per Orzáez. Rubén Orzáez. Toca una altra vegada per Ribeiro. Ribeira per Yan. Yan aguanta aquesta pilota d'esquenes. Torna a jugar cap Orzáez. Orzáez pivotant des de darrere. Pilota a l'espai dret. Ribeira i Orzáez. Ribeira cap endarrere. Orzáez una altra vegada. Espera Lucas a l'altre costat. Ja rep la pilota. No. No la rep Lucas Farias perquè ha estat massa llarga. Caio no ha arribat. Serà banda a favor del Palma que posarà en joc Carlos Gómez. 9-15 per arribar al descans. Palma 2 o Parrulo 0-0. Gols de Piqueras i Alisson. Jugarà Julio Zanotto. Bon ambient a Son Mosca. Ha anat cresquent. Ja no és mitja entrada. Alerta, Carlos! La volea de Carlos, l'aturada. Com ha pogut Caio, la pilota ha quedat mossegada davall el cos del porter i no ha entrat d'autèntic miracle aquesta volea de Carlos Gómez. Pilota paro per Rulo. Lucas Novoa, que ha tornat. Juga l'equip de Gerard Casas. Lucas, Jan. Jan a l'espai. Jan que xuta a les mans de Denis. Denis que la deixa a peus de Machado. Machado a l'esquerra per Julio Zanotto. Fabinho. No, no ha estat encertat ara Fabinho amb aquesta acció individual. Recupera per Rulo. Torna a jugar mitjançant Novoa. A la Guti. Novoa. L'antell Carlos. Novoa que se'n va, retalla una i dues vegades. Està tornant loco en Carlos. Novoa que se'n va, Novoa que se'n va, línia de fons. S'ha hagut de capgirar. Finalment va per terra, no hi ha falta. Carlos ha disputat la pilota. Serà això sí, pilota per Oparrulo. 8 minuts pel descans. Alerta que xut i Denis. Aturada de Denis, no sense dificultats. El xut potentíssim de Jonathan Bartajoy en cama esquerra, que ha obligat a estirar els braços Denis Cavalcanti. Treu el corna per Rulo. Novoa a peus de Denis, que l'envia fora de banda. Es pitja ara Oparrulo.
1: Oparrulo és un quan hi ha Novoa i un altre quan no hi ha Novoa pista.
0: És ben cert. Joy, i una altra vegada la pilota fora. Una altra vegada corna a favor de l'equip gallec. L'Oparrulo de Ferrol. Corna que treu Kelle. Cap a de fora Joy. Joy xutarà als peus de Carlos. Intenta robar la pilota, no ha pogut. Endarrerir aquesta pilota per Caio. Ara sí, la roba de Charuto. Machado! Intentava Machado superar un porter que havia sortit dels tres pals, però no ha estat massa fi. Se'n va Machado. Entra en pista d'Ibao. Carlos Gómez. Carlos cap a Zanotto. Charuto. Charuto per Deibao. Carlos. Carlos davant Novoa. Pilota per Deibao. Deibao. Ui, Deibao. A punt de perdre aquesta pilota davant Kelle. Denis. Puja Denis. Oberta per Zanotto, ja ho diré. Carlos, el retall de Carlos en dificultats. És boníssima per Deibao. Deibao fa la passada. La passada en curt cap a Charuto, l'ha interceptat un defensor. Era una boníssima ocasió per tornar a marcar.
1: Acció molt intel·ligent de Carlos.
5: Sí.
1: Que en lloc de finalitzar, que tothom li havia anat a tapar aquest tir, ha habilitat a Deibao, que no ha sabut aprofitar, no?, aquest avantatge que li havia oferit Carlos.
0: Novoa, Novoa fa la passada, surt per l'altre costat de la pista, banda a favor del Palma. Quan queden 6:50 pel descans.
1: I un perill cada vegada que Novoa té la pilota, sí, de tres, sí, quarts cap endavant.
0: Sí, la veritat és que sí. Que bé juga aquest lot. Deibao, Nunes, Zanotto, Deibao. Zanotto no pot arribar perquè precisament Novoa posa el cos per davant i deixa sortir la pilota per línia de fons. Juga Cayo, Malaguti, amb ell d'Ibao, Malaguti cap endarrere, Novoa una altra vegada, Novoa obrint a la dreta per Kelle, Kelle davant Nunes, Kelle, Novoa, Zanotto amb ell, Novoa, que bé, quin control de sortida de pilota que té Novoa. Joy, Malaguti, Malaguti en Deibao, alerten ses faltes, se mantenen dues faltes cadascun. Kelle sí. No ha anat més enllà.
1: S'ha equilibrat i, sí. I queda ja relativament poc temps, no? Perquè ses sí. Faltes no hagin de preocupar massa.
0: Malaguti, Malaguti alerta, no ha pogut xutar, la deixa per Kelle, Kelle retalla cam esquerra contra el cos de Nunes i Zanotto que l'envia directament fora.
1: Embotellats.
0: Padillo demanant explicacions a Deibao.
1: Embotellats ara.
0: Sí. Traurà de banda Kelle. Malaguti intentava avançar-se d'Ibao i l'assenyalen falta en Malaguti. Jo crec que no hi ha res, eh, Miquel?
1: No.
0: Han anat tots dos.
1: S'ha anat anticipant d'Ibao sí. I hi ha hagut aquí una trebalada, però...
0: Jo crec que no es falta, això.
1: Jo no sé ni siquiera si la trebalada ha estat...
0: De un o l'altre.
1: Sí, no, és que jo crec que és així ràpid, però així que es peu que li havia quedat frenat en terra i que ha caigut.
0: Sí. Sí.
1: No, ni siquiera és que hagués topat amb ell.
0: Jo estic segur que falta no era. Alerta que ha robat aquesta pilota Novoa, Novoa que se'n va, Novoa que se'n va, la deixa per Malaguti, el xut i gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Malaguti, gol de Malaguti. Quina acció de Novoa. Robant pilota, surt conduent, obri cap a l'esquerra i Malaguti que fa el primer gol d'Oparrulo, escurçant diferències en el marcador. Ha marcat Oparrulo, 5-32 pel descans, Palma 2, Oparrulo 1.
3: Esports 3, en joc. Doncs el mal del comentarista, el mal d'un servidor, dic que això tenia tu fillo de pallissa, arriba el gol de Malaguti, escurça diferències, l'Oparrulo amb un partit que ha començat de forma esclafadora. El Palma, però que de poc a poc l'Oparrulo va agafant-li el fil.
0: Ara el xut de Lucao s'ha anat fora, però Miquel, està ben clar el que tu deies, amb en Novo a pista, hi ha un altre Oparrulo.
1: I, a més, aquesta relativa superioritat del Palma era amb una acció molt concreta.
0: Sí.
1: És a dir, tota la incorporació de Denis
0: sí.
1: Estaven fent un malè. Dos gols i després que no hi havia manera de fer un ajust defensiu que fos efectiu. Després d'estem mort han canviat la manera d'ajustar la jugada i ara ja ni siquiera veiem en Denis que s'incorpori tant. Ha canviat completament l'escenari.
0: Nunes, Lucao... Davant ell Malaguti, Lucao retalla, amaga, xuta en cama esquerra, Malaguti fora davant de Malaguti, que aquestes accions les celebra com si fossin un gol. Se'n va, Malaguti, entra Brian. Brian, Kelle, Joy, Novoa, amb Cayo a la porteria. 4:48 pel descans. 3 faltes, Oparrulo, 2 Palma. 2-1 guanya l'equip mallorquí. Deibao, Nunes xuta, aturada de Cayo... I en segona instància, Charuto no ha pogut rematar en condicions. Ha fet un parell, Cayo, molt bones, eh?
1: Bona intervenció ara. Una vegada més hi havia guanyat l'esquena i si no és per la intervenció d'Esporter. Bueno, i una bona notícia, se retira Novoa.
0: Sí, també s'ha assegut Charuto perquè entri Allison, se'n va Novoa perquè jo crec que està fus. És que ha dut tot el pas de l'equip. Ara aquesta pilota que cercaven en Lucao s'ha perdut per línia de banda, traurà Oparrulo. Dona instruccions, Ricard Casas. Pilota per l'equip gallec. Pilota en llarg per Brian, alerta, que ha hagut una certa acció defensiva molt passiva del Palma ara. Tant de bo que no ha arribat la pilota al seu destí. Treu de banda Nunes per Piqueras. Nunes. Alisson Neves, aguanta Alisson, la deixa per Nunes. Nunes, línia de fons, farà la centrada i serà corna. Corna a favor del Palma, ha ficat el peu Rubén Orzáez i pilota a la cantonada per l'equip d'Antonio Vadillo. Pilota que treu Nunes, Lucao xuta, ha sortit mossegada, serà corna una altra vegada, ara des de l'altra cantonada. Cap allà, que se'n va Manolo Piqueras. Serà el murcià qui tregui. Piqueras, Alisson, que bé, Alisson. Oh, que bé i que malament. Però després Orzaez ho ha fet pitjor, Miquel. Quin cúmul d'errades, no?
1: Sí, se van contagiant.
0: Tornarà a treure Piqueras, ara de banda. Ferrat a la bancada contrària, pilota per Núñez, no arriba. Orzaez que la treu. Pilota que controla Diogo. Juga cap endarrere l'equip gallec, Lucas. Diogo, Lucas, finals horàries. Són les 8, si no vaig errat. Pilota per Brian. Brian d'esquenes, amb ell Allison. No es pot desfer Brian d'Allison. Així ho fa i la rematada surt per la línia de fons. Lluny de la porteria. Dennis juga amb Lucao. Lucao davant Brian. Banda esquerra, Lucao se'n ve cap endins. El toc cercant Allison no ha estat bo i torna a jugar cap endarrere. S'incorpora Dennis. Dennis cap a l'esquerra, Lucao. Dennis per Núñez. Ha sortit Cayo, que bé ha sortit Cayo, que bé ha controlat. Dona la pilota per Orzaez. Orzaez, Lucao que li lleva. Lucao, excel·lent, en tasques defensives. Pilota per Núñez. S'ha romput el contracop. Núñez obri cap a l'esquerra. Piqueras la deixa passar Allison. Núñez una altra vegada. Davant ell Orzaez. Núñez, Diogo Núñez per Piqueras. Lucao, no ha entès la parat amb Diego Núñez i serà pilota per o per Rulo. Tornen a pista Ernesto i David Peña.
1: I Novoa per part d'ells.
0: I Novoa també, efectivament. Jan. Novoa. Jan, també ingressat en pista. Topa amb en Lucas Farias. Novoa. Novoa per Jan. Jan ha posat el peu Peña, se l'endú a mitges. Piqueras recupera Novoa. Piqueras que li ha llevat, Piqueras... Ai, quina llàstima el retall. Alerta Lucas Farias en contracop, el xut, Dennis. Bona acció ara de Lucas Farias i bona intervenció de Dennis Cavalcanti. Peña, Fabinho. Peña que se'n va, quin canvi de ritme. Que guapo el que ha fet Peña, la passada. Era boníssima, quina sortida com un llamp de David Peña, quin canvi de ritme. La passada era molt bona, però el jugador per Rulo també juga. Corna a favor del Palma o banda? Banda. Treu Fabinho directament a les mans de Cayo. Cercava Ernesto al segon pal. Jan, Lucas Farias, Ribeira, ai, que li regala la pilota. Anna Peña, que ha arribat amb dificultats, la treta Novoa. Piqueras, que se'n va perquè surti Machado. Fabinho, Machado, Ernesto i Peña. Juga Ernesto, que no té ningú. Es desfà a Vadillo, demanant Dennis que pugi. Alerta a la rada, greu de Dennis, recupera Ernesto, Peña la treu, se la queda Novoa. Perdona, Miquel, que encara no ha mort d'aquesta jugada. Novoa amb atac, amb ell Machado, Novoa, Dennis.
1: I en Jan que ha perdonat.
0: Sí.
1: Perquè tenia sa porteria completament buida.
0: Alerta Machado, Ernesto, gol.
1: Mira.
0: Gol. Ernesto. El partit ha entrat els darrers 30 segons en una bogeria d'un costat a l'altre i quan la cosa se posa així és Ernesto normalment qui tanca la bogeria. Ha marcat Ernesto el tercer quan havia estat a punt de marcar Oparrulo. El gol de l'empat marca el tercer Ernesto. Palma 3, Oparrulo 1.
2: Esports 3, en joc.
3: Molt oportú Ernesto per posar el tercer en una primera part que està ja pràcticament a tocar.
0: Queda minut i 4 segons, Miquel. Ho ha arreglat tot Ernesto, però quin desgavell. Aquesta acció de Dennis, que no s'ha enterat de res, anava perdut, bronca de Vadillo per un costat, la pilota que anava i venia...
1: Precisament, no s'havia incorporat, Vadillo li ha recriminat. Clar, i ja s'ha incorporat una mica fora de temps i a partir d'aquí s'ha desajustat tot.
0: Exacte.
1: I quan tenia el gol ja fet o per Rulo, Jan no ha vist clar, ha volgut passar la pilota i s'ha mort a l'ocasió i d'aquí ha vengut la contra que després ha suportat el tercer gol del Palma.
0: I ha tret ara dues vegades des d'enterra Machado una possibilitat o per Rulo que insisteix. No es rendeix o per Rulo, eh?
1: No. I a més, mira, una altra vegada, no ho ha vist... i tot està intervalo en ell, i encara, i Ribas el reixa de fons, i força corners, força segones jugades. És un jugador molt complet i molt perillós.
0: Alerta ja, la passada i Novoa, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol de Novoa. Ho estava dient Miquel Vidal, és un jugador completíssim i avui només li faltava el gol. Pilota des de la banda esquerra, passada al segon pal, torna a escurçar diferències Oparrulo, ho ha fet el seu jugador estrella Novoa. Palma 3, Oparrulo 2.
2: Esports 3, en joc.
3: Novoa, que posa el 3-2 en el marcador. Mare mia, quina primera part.
0: Queden 30 segons. Juga el Palma mitjançant Ernesto. Pal, pilota per Fabinho. Fabinho no se pot donar la volta. Alerta que la perdem. No. Ernesto juga cap a Denis. Queden 20 segons. Puja la pilota Denis Cavalcanti. Obri cap a l'esquerra per Ernesto. Ernesto la pica massa llarga. Cercant David Penya. Ha estat més a prop de la graderia que de Penya. Traurà de banda Oparrulo quan queden 14 segonets. Pilota de Novoa per Cayo. Puja el porter. Alerta, Cayo. Cayo cerca la porteria. El xut! L'ha rebutjat Denis. Pilota morta a peus de Jan, que li fuig. I serà banda a favor del Palma. Queden 4 segons. Aquí morirà la primera part. Treu Penya. Pilota per Machado. Machado que fa la passada per Fabinho. Fabinho que xuta! I Cayo que l'atura. Sona la botzina. I s'acaba Miquel Vidal. Una primera part que ha acabat de manera trepidant.
1: Sí, bueno, hem vist un partit molt obert a ratos. I jo crec que aquests ratos venen marcats per sa presència o no de Novoa a pista. En el final, Oparrulo ho han dit des del primer moment, és un equip quan Novoa és a pista, és un altre equip quan Novoa no és. I després, ses incorporacions de Neymar, fins que Oparrulo ha reajustat sa manera de defensar, ha estat el que ha marcat un poc s'inici de partit i el que Palma s'hagi pogut permetre poder-se per davant i arribar al final d'aquesta primera part amb aquest gol d'avantatge.
0: I no temps de descans al Palau de Son Mos, s'apaguen els llums, sona la música, jugadors a vestidors, amb el resultat de Illes Balears, Palma Futsal 3, Oparrulo Ferrol 2.
3: Gràcies, companys. Tornarem quan estic a punt de començar a arrencar aquesta segona part. Recordem la primera part, Illes Balears, Palma Futsal 3, Oparrulo Ferrol 2, doncs feis una petita pausa esportiva i mos anem cap a la informació general amb la nostra companya de la redacció d'informatius, Clàudia Mallia. Bon vespre.
5: Bon vespre. Comencem amb una darrera informació. Un accident entre dos cotxes a Eivissa ha deixat 4 persones ferides lleus. Un d'ells, un home de 30 anys, ha estat traslladat a la clínica Vila. La resta de persones han estat ateses in situ. També avui un accident a un rali a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, ha deixat un home mort i una dona ferida greu amb lesions medulars. El cotxe ha caigut per un barranc entre Pollença i Lluc, a l'altura del torrent de Mortitx. Centenars de persones han participat a la manifestació per Palestina que fa prop més d'una hora ha sortit des de plaça d'Espanya i fins la Seu, a Palma. Convocada per Global Summit, Ciutadans per Palestina i Mallorca per Palestina, el lema de la mobilització és el que consentim a Palestina torna aquí, fent referència a les conseqüències d'aquesta mena de conflictes que els manifestants diuen cal combatre.
6: Que aquest assumpte no ha acabat i perquè pens que si Palestina cau... Caim tots.
7: Perquè per tot el que està succeint arreu del món, sobretot per Palestina, per la guerra, per estar en contra d'ella i donar suport sempre a les causes socials.
5: Més temes. L'activitat als aeroports de les Illes s'intensifica pel pont del Pilar. Entre avui i dilluns hi ha programats més de 5.000 vols. D'aquests, 1.000 són a l'aeroport d'Escodolà. I és que Eivissa viu aquest cap de setmana les festes de tancament de la temporada de les discoteques. Arrencarà avui a les 11 del vespre el Club High Eivissa i demà serà el torn d'Ushuaia, Amnesia i Universe. Els establiments esperen unes 30.000 persones que pagaran entre 60 i 150 euros per entrada estàndard. I el govern pagarà prop de 29 milions d'euros per reprendre les obres de l'antic Hospital Verge del Toro de Maó, un pressupost que s'ha duplicat després de 3 anys de paralització. Avui s'ha autoritzat l'adjudicació a una nova empresa i es preveu reprendre els treballs durant el primer quadrimestre de l'any que ve. L'objectiu és convertir l'edifici en un centre sociosanitari amb unes 90 places per a malalts crònics i un hospital de dia de rehabilitació. N'ha parlat Antoni Costa, el portaveu del govern.
8: Aquest projecte, iniciat l'any 2020, Es va paralitzar l'any 2024 a petició de l'empresa constructora. Per finalitzar les obres ha estat necessari actualitzar el projecte constructiu i avaluar-ne l'adequació en els requisits tècnics i normatius vigents. Una vegada completada aquesta fase d'actualització, es contracta una nova empresa.
5: En la plana de successos, el jurat popular ha declarat culpable d'assassinat George Virgilio Tellano, l'home que va clavar 66 ganivetades a Chari fins a matar-la dins un cotxe a Coll d'en Rabassa, a Palma, davant la filla petita de 2 anys. A més del delicte d'assassinat, el jurat també considera aprovat un delicte de lesions i un altre de trencament de mesura cautelar. El Ministeri Fiscal i les acusacions mantenen la petició màxima de presó, 27 anys. És el que esperava l'acusació particular, tal com ha explicat Carlos Portalo, l'advocat de la família.
9: Los hechos eran palmarios, los hechos eran evidentes. La prueba ha ratificado todo lo que nosotros pensábamos, pero obviamente es el jurado el que toma la decisión. Y obviamente el que comparta nuestras tesis de las acusaciones me da mucha satisfacción a mí personalmente y a la familia, que se siente mínimamente compensada, pero algo satisfecha, sí.
5: En la plana internacional, la mobilització dels estudiants francesos s'estén a Bèlgica. Milers d'estudiants s'estan manifestant a diverses ciutats belgues, com han fet a França, per reivindicar millores a l'educació pública. Unes concentracions que estan provocant aldarulls i enfrontaments amb la policia. A França, les protestes deixen gairebé 7.000 detinguts i un centenar de ferits. Amb aquest apunt internacional, tanquem l'actualitat de la jornada.
2: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio.
10: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
4: Un vi denominació d'origen vinicel·lant és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinicel·lant amb el suport del Consell de Mallorca.
2: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: 8:12, temps de descans del partit que s'està jugant al Palau d'Esports de Somos entre l'Illes Balears Palma Futsal i l'Operador Ferrol, un partit que havia començat com un quadrat amb dos gols pràcticament de seguit de Manolo Piqueras i Alison Neves, però primer Malaguti i després la figura del conjunt gallec Novoa han deixat un marcador a la mitja part afegint el gol d'Ernesto de 3-2. És a dir, que mos espera un segon període, Gavi, certament, marcat per l'emoció, per la igualtat del marcador, que no mos esperava en un principi, però això és futbol sala i pot passar qualsevol cosa, sobretot si un es relaxa i l'altre es creix. O no, Gavi Fortesa?
1: Sí, no, t'anava a dir que el partit ha entrat en un dinamisme espectacular, perquè no hem d'oblidar una cosa. Es veu que el Palma ha començat dominant el partit, que ha començat la temporada dominant els resultats, però cap equip es cos en aquesta lliga. Estem parlant d'una lliga molt, molt, molt competitiva, que sorprenentment té dos equips que haurien d'estar on no estan, que són Cartagena i Inter, que no han començat bé la temporada, però Palma i Jaén de moment han guanyat tot el que han jugat, i és que és una lliga molt, molt feixuga i molt competida. En això hem d'afegir que el nou format de competició d'aquesta temporada, amb dos tornejos, apertura i clausura, fa que tot sigui més comprimit, més curt, i ara mateix Miquel Vidal, Palma i Jaén en 4 victòries en 4 partits i tal vegada la cinquena, tot dos, és un terç de la competició, ja per optar al primer títol.
2: Sí, així és, i la resta d'equips no perden l'esperança, perquè la segona competició és arrencada a zero.
1: Exacte, torna a començar una segona volta, que és una competició distinta.
2: Encara li trobarem l'atractiu.
1: Sí, jo li estic agafant el gust, si t'he dit la veritat, li estic agafant el gust, perquè això dona moltes possibilitats, hi ha moltes variants al llarg d'aquests primers 15 partits, i jo crec que ha guanyat la competició en aquest sentit. Per cert, avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa d'Espanya, que també ha canviat, ha desaparegut la Copa del Rei, ara la Copa d'Espanya la juga tothom, no és com abans. El Muro Futsal va quedar eliminat, però el Gasifred Atlètic d'Eivissa s'enfrontarà al Culleredo, un equip també de Corunya, també gallec, com Oparrulo, a la primera eliminatòria. És a dir que, no sé, hi ha molt d'atractiu aquesta temporada, tot i que no juguem a Europa, Miquel, i això fa que el Palma també pugui fer feina d'una manera més constant pensant en la Lliga.
2: Jo crec que enguany hi ha dos fets que són determinants. Un que ja l'han xerrat mil pits, que és es va pogut donar continuïtat
1: a la plantilla. Sí.
2: Aquest ja està dit, ja és clar, no? Però la diferència que hi ha, de fet, jo he estat xerrant dies enrere amb Antoni Vadillo, no? I jo li vaig treure el tema, i clar, completament diferent, es tu podrà preparar un partit en condicions, que entre partit i partit tinguis 6-7 dies en sos, la possibilitat de donar descansos, de fer les recuperacions com toca, i de preparar el partit com Déu mana, no? De tenir el contrari estudiat i de tenir temps per poder preparar les coses que tu vols que en el partit s'adoni.
1: És que aquest equip, Miquel, du 4 anys consecutius jugant partits avançats, perquè després te'n vas a la Champions i no pots jugar els que corresponen a les jornades corresponents. Això vol dir que durant la setmana, com que hi ha un partit de Lliga avançat, el partit de Lliga normal i el viatge cap a Europa, o viatge o no viatge, perquè ha jugat molt a casa el Palma, però no tens temps d'entrenar, de preparar res. No, i això ha estat 4 anys consecutius.
2: I la recuperació, de vegades, associam que, per exemple, Palma l'any passat i l'altre va arribar una mica just de forces, no?, en el final.
1: Sí.
2: No només és per la quantitat de partits jugats, és que no hi ha temps de recuperació. La recuperació no la fas com toca, saps? I tot això s'apaga molt clar. Enguany, quan t'arribi el millor moment de la veritat, el moment de jugar play-off, de disputar, de ben de veres segon quin títol, a lo millor Palma estirà fresc i en condicions de disputar-los en més condicions que...
1: I un detall més, dins d'aquests 4 anys, a més, cada any dels 4 6 i 7 canvis a la plantilla. Cada vegada fer un equip nou.
2: No, enguany s'adonen molts ingredients per pensar, no sé si guanyar un títol o no, però sí que hi ha opció d'estar-hi molt més a prop que aquest darrer any, que les competicions internacionals ho marcaven tot.
1: Aquest soroll que sentiu, Toni Tenerife, és l'habitual en els descansos del Palma, gent que rap premis, fotografies amb els jugadors...
0: M'encanta el fir musical.
1: Pista, que te pots imaginar com és habitual,
0: el fir musical.
1: No?
0: El fir musical que posa m'encanta. Pot posar més fort, sí que...
1: Sí, ara, com que ha millorat la megafonia, encara sona més fort.
0: Sí. I el marcador està bé. Suposo que ja no dona falles.
1: El marcador està de lutxa. Ara és un marcador top.
0: Ja ha passat el temps de rodatge.
1: Sí, ja ha passat. Ja ha passat. Tot allò que s'apagava el marcador, que s'aturaven els partits...
0: Encara me'n recordo el primer dia, que jo era. Sí. Sense ni s'apagava tot sol, no sabíem el resultat ni el temps.
1: Surten els protagonistes del Palma i els àrbitres. Qui no ha sortit, Miquel, és Oparrulo.
2: No ha sortit. I ara estava pensant el que dèieu del marcador. Com que ara ja venen eleccions, pues, hem de procurar que no falli.
0: Aprofita.
1: Mira, el Palma ja té fins i tot el cinquè a la pista. Denis, Ernesto, Peña, Fabinho, i me deixo un que és en Deibau, i Oparrulo continua sense sortir.
2: No dona ni senyal de vida.
1: No hi ha ningú d'Oparrulo damunt la pista. Està el quartet, la tripleta arbitral i la cronometradora, el Palma amb el 5 inicial, la resta asseguts a la banqueta, Vadillo que mira un costat, mira un altre, li diu als àrbitres, on són aquests? Ja ha fet un gest de...
2: Demanen un balón perquè els jugadors no se refredin.
1: Clar, pilota pels jugadors del Palma, que toquin pilota, mentre Oparrulo pensa si sortir o no sortir, perquè de moment no surt l'equip gallec, està Barrón xerrant amb els àrbitres com a capità, i m'imagino que demanant la presència de l'equip rival. Però de moment no surt ningú. Mira, la pilota del Palma passa de tocar pilota. Envien la pilota. Barrón que transmet la seva xerrada dels àrbitres en Vadillo, el tècnic. Ara s'atraca un dels àrbitres, xerra amb el tècnic del Palma. Però el cert és que Oparrulo de moment no ha comparegut per aquesta segona part. I ara ja m'assembla massa exagerat.
2: Ja sembla ridícul.
1: Sí, ara ja és exagerat el fet que els homes de Gerard Casas no surtin, però ningú, ni banqueta ni res, eh?
0: Deman, companys, a la normativa ara de partit hi ha qualque apartat que pugui reflectir qualque tipus de sanció en el cas que l'equip contrari s'estormi massa en presentar-se?
2: A més que en guany, no sé si nacional, dins tots aquests canvis de normativa que hi havia, i sobretot amb aquests canvis que anaven enfocats a dinamitzar joc, com deien ells.
1: Exacte.
2: Un d'ells era escurçar els descansos a 8 minuts.
1: A 8 minuts.
2: Que crec que en el final
1: era
2: no s'ha fet.
1: Era massa.
2: Crec que en el final no s'ha fet. Però sí que hi ha un temps estipulat i sí que hi ha opció que els àrbits, si ho contemplen a l'acte, hi hagi, doncs, a lo millor en primera instància, una amonestació i si és un fet repetitiu, doncs qualque tipus de sanció econòmica. Pues,
1: bueno, ja hi són, ja han tornat.
0: Vale.
1: Ja han tornat.
0: Ja mos han sentit.
1: Els components d'Oparrulo, els de banqueta, els de pista, el cos tècnic, el cos auxiliar, ja està tothom, el Palma que espera, ja tenim en pista Malaguti, Kelle, Joy, Novoa, bé, ja està tothom a pista, i el porter Cayo. Vinga, anem a començar, quan vulgueu. Malaguti posa la pilota en joc, juga Oparrulo, comença la segona part a Somos, amb aquest 3-2 a favor del Palma. Primera acció aturada per Peña. Juga de banda l'equip gallec. Kelle per Novoa. Novoa davant Peña. Picadeta de Novoa. Malaguti d'esquenes. Aguanta les espitjades de Deibao. Malaguti fent el mateix joc que Allison quan la té el jugador del Palma. Novoa marejant a Peña. Peña que de moment li aguanta. Novoa que se'n va. Surt Denis, alerta en tocar la pilota en les mans fora de l'àrea. Dues vegades ha estat a punt.
2: Li ha vengut just, eh?
1: I la segona per posar la pilota en joc. Encara més exagerat. I ara falta damunt Ernesto. Primera falta i primera targeta del partit per el dorsal número 11, Diogo da Rosa. Diogo, que la camiseta posa Schempler. Ido, primera amonestació, ha començat bé la segona part. Primera falta, primera amonestació, targeta groga per Diogo, el jugador de Parrulo. Ernesto, Peña, encara no hem arribat al primer minut de joc. Deibao, Peña, davant Novoa. Deibao, amb dificultats, però aguanta la pilota. Fabinho, Peña, el retall de Peña, s'ha relliscat i recupera la pilota Novoa. Posa el peu Peña i es banda a favor del Palma. I ja fuit en el Novoa. Pilota per David Peña. Primer minut de joc de la segona part. Fabinho, Peña, Deibao, Peña. Deibao, no ha pogut anar-se'n. Keye ha interromput la jugada. L'ha enviada fora de banda a l'alçada de la banqueta de Parrulo. Jugarà Deibao, pràcticament sense espai. Toparà en Colcun. Deibao, que signa l'àrbitre. Que signa l'àrbitre, falta tècnica.
2: Supos que es tens,
1: sí,
2: 4 segons que té per treure, que no ha tret.
1: No ha anat viu, Deibao. Banda a favor, de Parrulo. Kelle, Diogo, Malaguti, amb ell Deibao. Malaguti, Kelle, davant ell Peña. Peña que se'n va, que bé Peña, com li ha llevat la pilota ara en Novoa. Surt a la càrrega Fabinho, Fabinho xuta! Al cos de Kelle, alerta Kelle, tot sol, Kelle! Denis Cavalcanti! Quina estirada en terra de Denis per llevar-li la pilota dels peus a en Kelle, que se lamenta Miquel perquè ho tenia fet.
2: S'ha dormit.
1: Preparats per sortir Zanotto i Machado. La mopa que aixuga l'estirada de Denis, que dona sortida a l'equip per banda dreta. Ja rep la pilota d'Ernesto. Denis. Mala sortida de Denis. Pilota a banda a favor de Parrulo. Entrat a pista Riquelme Alves, Riquelme Ribeira. Juga Parrulo. Diogo, Novoa, Cayo. Cayo el porter. Amulant Denis, ara pujant pilota, ja en camp contrari, aguanta, trepitja, tot vestit de vermell, el porter, alerta que pot xutar, no, fa la passada, molt bé Denis, en dos, tres temps, ha necessitat tres temps per aturar aquesta pilota de peus de Ribeira, alerta ara d'Ibao, xuta, massa creuar, el xut reclama en corna, l'àrbitre diu que no, traurà de porteria Cayo, pilota per Diogo, Novoa, Diogo, Brian no arriba, banda a favor del Palma, se'n va d'Ibao, surt Machado, se'n va Fabinho, també Fabinho hi entra, Charuto, i ha entrat també a pista Zanotto i Nunes. Canvi radical d'equip. Zanotto, Nunes, Machado davant Brian, Diego Nunes, Machado, Charuto, Zanotto, Machado cap endarrere, Zanotto una altra vegada, és boníssima per Charuto d'esquenes, la deixa per Nunes no pot xutar, toca en curt per Zanotto línia de fons, se'n va Zanotto, havia sortit la pilota, havia tocat un jugador de Parrulo, era corna a favor del Palma, i no tant de bo perquè l'havien perduda. A la cantonada Julio Zanotto. Fa la passada, alerta que se'n va Riquelme Ribeira tot sol, mà amb en Denis, una altra vegada Denis. Extraordinari, Miquel, el porter del Palma en aquestes accions, mama.
2: Està perdonant, o Parrulo, a sa contra, mos està agafant cada
1: sí.
2: vegada.
1: Sí.
2: Mà amb en el porter i entre...
1: Alerta, ara Cayo fora.
2: Que ells baden una mica, i en Denis, que està inspirat,
1: sí.
2: mantenint l'avantatge, però ara mateix ja dos serios avisos.
1: Juga Julio Zanotto, pilota per Charuto per Zanotto, massa llarga, ben protegit. Protegida aquesta acció per Brian, banda a favor de Parrulo. Ribeira, Cayo César, pilota per Brian, defensat per Machado. Ribeira, amb ataco Parrulo, banda a favor de l'equip gallec. Banda que ha forçat Joy davant Charuto. Banda que traurà Ribeira cap endarrere. Cayo, César, una altra vegada, el porter. Cayo, picadata a l'esquena de Zanotto. Brian Panterra, falta no sé si de Machado o de Charuto, perquè primer ha estat un i després l'altre. Semblava que la primera la deixava córrer l'àrbitre, però finalment ha assenyalat la falta.
2: Ara li arriba sort en el pam de fer gol. S'ha segut no va. No? I ara tenen falta i...
1: No.
2: Bé, per sa falta.
1: Se rompa el canvi.
2: Per sa falta. Oh, per...
1: 16 de 9 pel final, 3 a 2. Una falta cada equip. Pilota aturada. Joey Camaga. Novoa porteria. Uf! Quina pilotada al cos de Fabinho. Pilota per Oparrulo. Se'n va Fabinho, surt Charuto. Joey la deixa passar a Machado, que estava tapant Brian. Arriba la pilota a peus de Denis. Puja la pilota Denis. Obri cap a l'esquerra per Zanotto. Zanotto pot xutar, no, fa la passada per Charuto. Charuto, Zanotto. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Julio Zanotto. Una vegada més, la incorporació de Denis, l'obertura a banda esquerra i la passada a l'interior de l'àrea. Zanotto que fa el quart. Palma 4, Oparrulo 2.
3: Esports 3, en joc.
0: El quart del Palma Futsal, el primer a la segona part i el primer d'en Julio Zanotto. 4-2.
1: Miquel, una altra vegada, lo mateix.
2: I, a més, acabaven de dir. Sí. És el gol del Palma. Se'n va de pista Novoa i River gol.
1: Nunes, alerta Zanotto, un altre de Zanotto, el xut per damunt del travesser de Cayo. Uau! Està sent el partit el Oparrulo, que perdona el Mama davant Cavalcanti tres vegades i els gols del Palma, que tots són de la mateixa factura. Aquesta combinació, quan no hi ha Novoa, en pista i les pujades de Denis Cavalcanti. Nunes xuta, rebutja Brian el xut de... el Palma, banda a favor dels homes de Vadillo, que fins i tot després del gol anava boig Vadillo, eh? Hi ha coses que no li estan agradant. Una altra vegada Denis per Zanotto davant Ribeira, Zanotto per Denis aguanta aquesta pilota, juga per Machado per Fabinho, no puc fer la passada. Toca i combina el Palma i aquesta passada ara de Nunes. Cercant Zanotto, no ha arribat al seu objectiu, se'n va Fabinho, torna Charuto, Miquel.
2: Bueno, pues una altra vegada dos gols de diferència, ara Palma ha d'intentar que el partit no se li torni a complicar.
1: Alerta que se'n va Lucas Faria, alerta Lucas, com s'ha anat de Charuto, Brian i Zanotto que la treu.
2: Però, bueno, ja ara, mira, m'ho ha donat que demostra que el Parrulo ni baixarà els braços...
1: No.
2: Ni donaràs partit per perdut fins que quedi temps.
1: Això segur que no. Pilota per Ribeira. Davant ell, Nunes. Ribeira fa la passada per Brian, protegit per Machado, que la treu. Se la queda Charuto. Charuto intentava fer una autopassada, no li ha sortit. Lucas Faria, alerta Ribeira. Denis... Bueno, hi ha molts de factors a tenir en compte, Miquel, però per jo l'home del partit és Denis Cavalcanti, amb atac i en defensa.
2: Està generant...
1: Està pletòric.
2: El desequilibri.
1: Desequilibre amb atac i atura tot, o quasi tot, en aquest mà a mà que ha tingut diverses vegades. Pilota per Zanotto. Zanotto que està jugant un bon partit. Tal vegada el més complet des que va arribar. Charuto. Diego Nunes. Prepara per sortir Piqueras. Se'n va Machado. Piqueras, Zanotto, Charuto, que de moment ha perdut la capacitat realitzadora. Va fer 5 gols els primers 3 partits i ara la setmana passada no va marcar i avui de moment tampoc. Ara li ha llevat la pilota Lucas Farias, intenta recuperar i ho fa Manolo Piqueras, pilota per Denis Cavalcanti. Puja la pilota al porter del Palma, pilota per Charuto, xuta, fluix. Mitja volta fluixa, que ha sortit directament a la dreta de la porteria d'Oparrulo. Torna a jugar l'equip gallec. Jan, Lucas Farias, Kelle, Jan, Lucas, Jan, a l'esquerra, pilota perduda. Orzaez s'havia passat de rosca i ha perdut per darrere aquesta pilota. Ha tornat a pista Lucao. I també Carlos. Fabinho. Lucao. El bloqueig de Fabinho. Lucao, Carlos. Carlos no pot xutar, la toca per Fabinho. El brasiler que puja aquesta pilota. Fabinho amaga dues vegades, no ha pogut xutar. El rebuig cau a peus de Denis. 13 minuts pel final del partit. 4-2 guanya el Palma. Pilota per Lucao. Lucao en terra. No hi ha falta, segons l'àrbitre. Alerta al contracop. 2-1. Jan per Orzaez. La deixa Orzaez pel camí. La recupera perquè no ha tallat bé Manolo Piqueras, que ara sí. Se queda la pilota al Murcià. Intentava combinar amb en Fabinho. No ha pogut. Finalment, Lucas Farias envia la pilota fora. Fabinho que xerra entre rialles amb l'àrbitre, demanant falta. Conversa agradable entre un i altre.
2: Groga per Machado.
1: Perdona?
2: Targeta groga Machado.
1: Ah, no l'he vista, no l'he vista. Estava pendent d'aquesta xerrada entre Fabinho i l'àrbitre. Targeta per Machado, primer amonestat del partit en el Palma. Abans Diogo l'havia vista per Pardo Parrulo. Xerra amb l'àrbitre Carlos Barrón, en funcions de capità. L'àrbitre que torna a la seva posició i Carlos que traurà de banda quan rebi l'ordre ja. Piqueras, Lucao. Carlos, Lucao. No han vist la gavina aquesta vegada, celebrant un gol. Piqueras, Carlos, Piqueras. Per Carlos una altra vegada, massa llarga aquesta pilota. Ricard Casas la deixa al seu jugador, Jan, que treu de banda. Novoa, Kelle, Jan, Kelle, Kelle per Novoa. Novoa, davant ell Carlos. Novoa obrint a la dreta per Jan. Jan per Lucas. Lucas, ja en el xut, a les cames de Piqueras, banda a favor de Parrulo. Jugarà el conjunt de Ricard Casas des de la banda dreta, molt a prop del corna. Traurà Jan, pilota a l'interior de l'àrea. No ha hagut possibilitat per Jan. La tocada sembla que no, no l'ha tocada ningú i és banda a favor del Palma. Jugarà Carlos Gómez, 12 minuts per davant, 4-2 guanya el Palma, que té dues faltes per una o per l'una en aquesta segona part. Carlos, Denis, Denis, juga amb en Fabinho, errada de Fabinho, mal control, tal vegada mala passada també de Denis, Kelle, Kelle que juga amb Lucas, Lucas que se'n va, Lucas que xuta, la pilota mossegada, que surt a favor d'Oparrulo des de la cantonada, serà corna a favor de l'equip gallec. Jugarà Kelle. 11:50 encara per davant, queda un munt d'aquesta segona part. Kelle, la pilota que arriba a peus de Novoa, surt a tapar Carlos, Novoa que se'n va, Novoa que retalla, Novoa que... No el poden aturar. Quins canvis de ritme, quines retallades que fa. Ara s'ha embolicat ell tot sol, però continua en la posició de pilota. Lucas Faria per Kelle, Kelle davant Falcao, Kelle que no pot xutar, ho intenta, Falcao que rebutja, Falcao que se'n va, mama de Falcao, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ara sí ha tornat la gavina per celebrar la manata. Ha marcat Lucao, que bé ha robat la pilota, que bé s'han anat per establir el 5-2 al marcador. 11:24, se'n va Lucao, no, se queda a la pista. Ha marcat Lucao, Palma 5 o Parrulo 2.
3: Esports 3, en joc.
0: El que faltava per comparèixer a nivell golejador de Lucao, que fa el cinquè al partit, sembla que està ara sí encarrilat.
1: Però no et sembla, Miquel.
2: Sí, no pot donar el Parrulo per mort.
0: Per això, i... sembla.
2: I aquí hi ha la gran diferència. L'altre dia xerraven de la pegada del Palma.
1: Sí.
2: Ells s'han plantat amb aquest tipus d'ocasions tres vegades.
1: Com no aquesta
2: fet,
1: de Lucao.
2: No n'han fet ni un. I Lucao pues, n'ha tingut una.
1: Una i cap endins. I l'ha feta. 5-2 al marcador. Juga Novoa amb ell. Ernesto Novoa fa la passada. No hi ha ningú per acabar la jugada. Serà banda a favor dels homes de Vadillo. Ara sí surt Lucao. Entra Diego Núñez. 10:44. 5-2, un altre partit amb 5 gols, Miquel. Quin escàndol aquesta temporada al nivell golejador del Palma. Ernesto, Lucas Faria ha canviat la pilota fora entre els peus de Fabinho. 4 al Santa Coloma, primera jornada. 8 al Pozo, la segona. 7 al Xota, la tercera. 4 la setmana passada, Peñíscola, i avui ja van 5. Pilota que juga Diego Núñez, Fabinho, i això no ha acabat. Queda la meitat de la segona part.
2: Queda molt de partit.
1: Queda molt de partit.
2: Pensa que queden els minuts, on ells hauran d'assumir cert ritx per intentar fer la darrera esperenotjada, no? Per intentar cursar diferències, exacte, o guanyar el partit. I aquí, si li obrin el Palma, pues, tot un món.
1: Pues fixa't. Núñez, Denis, pilota per Ernesto, boníssim. La jugada d'Ernesto, el xut, fora! Que bé ho ha fet, quin revers d'Ernesto, com s'ha donat la volta, control orientat i xut en camp esquerra a l'exterior de la xarxa de la porteria de Cayo.
2: Torna a Malagut i pista.
1: Sí. Kelle, Novoa. No, cercant Malaguti. Kelle l'ha deixada sortir. Machado, juga Núñez. Machado, Núñez. Ernesto, alerta amb aquest control. Denis, pressionat. Pilotada de Denis, és boníssima per Núñez. Alerta que pot arribar una altra. Pilota per Charuto, Charuto! Entre xutar porteria i passar Núñez, la pilota s'ha anat fora de banda a favor del Palma.
2: No s'ha sabut molt bé si era un xut,
1: no,
2: si era una passada.
1: Jo no ho tenc clar. Per jo que era un xut, mal dirigit.
2: Jo crec que si li demanes, ell no ho sap.
1: Machado, Ernesto, Denis. S'està escalfant una golejada. Pilota al cap de Charuto. Charuto, la pilota no ha sortit. Encara lluita. La podrà recuperar o no? De moment no. Se la queda Novoa. Alerta. Charuto. Ernesto. Cayo. Charuto, Cayo. Núñez. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!

0: Atenció a Raúl Medrano. Sembla que tenien preparat la connexió amb en Raúl Medrano. Des de Can Misses, doncs, tornem a Somos. Tens mort que supos que està a punt ja d'acabat per part del conjunt de l'Oparrulo, a que li està caigent una autèntica golejada, senyors.
1: Jo no sé què és el que estàvem protestant, Miquel. Tal vegada hi ha una falta en aquests intents de xuta a porteria, tal vegada hi ha hagut qual que falta, una mà, no ho sé. No ho sé perquè tot ha estat molt ràpid.
2: Per lo que des d'aquí se vaia, perquè sentir no sentim res, evidentment,
1: clar,
2: pareixia que reclamava una acció com a molt anterior i que per això no li han donat opció de revisió.
1: Tal vegada que la pilota havia sortit per la línia de fons, no ho sé.
2: No sé, senyalava com a la zona de sa banda.
1: Cap al corna, i tal vegada...
2: Clar, i havent estat una jugada que hi ha hagut tant de ratxars, doncs pues, devia ser una jugada molt anterior.
1: Tal vegada demanaven això, una possible sortida de pilota per la línia de fons.
2: I ells ja se posen de 5, eh?
1: Sí. El propi Noboa és el jugador que se posa la camiseta vermella. Estem a 9-25, 6-2, porter jugador Oparrulo. Juga Orzaez, Noboa, pilota per Diogo. Orzaez és l'home que pivota l'acció, a punt de recuperar el Palma. Banda a favor d'Oparrulo. Schlemper, Diogo da Rosa, Schlemper, que posarà la pilota en joc des de la banda dreta.
0: Si us sembla, companys, aprofitant, ara sí, que ja tenim la connexió amb el Raúl Medrano. Bon vespre, Raúl.
3: Hola, ara sí o no?
0: Sí, t'ha sentit, ara t'ha sentit.
3: Abans també estava, però que no es posi en dubte la meva professionalitat, Hi havia no sé quin problema.
0: Has aparcat el cotxe.
3: Sí, bueno, bé, no. No diguis molt alt, que com el busqui la policia encara en caurà la multa. No sé si està gaire bé, Està allà un camí de terra complex.
0: Anem ràpidament, si tens ja 11, sí, perquè tenim un altre punt informatiu, que això són molts que estan directe encara al partit.
3: Sí, aquí, com deia, és la jornada 7 de la primera federació, l'Eivissa, que rep el Real Madrid-Castella després de la victòria de la setmana passada al camp del fins aquell dia líder al Villarreal. Bé, avui un altre filial, el filial del Real Madrid, i aquests són els 22 protagonistes que votaran a la gespa d'aquí 17 minuts a partir de les 9 del vespre. Per part de la Unió Esportiva Eivissa, jugaran a la porteria Andrés Prieto, línia de 4 en defensa amb Víctor García, lateral esquerra, Pablo Bustos, lateral dret, Jeremy Blasco, Eric Ruiz, parella de centrals, és a dir, la mateixa defensa de Villarreal, mig del camp amb Josep Calavera, Teo Baix i Pedro Ortiz, i l'atac, aquest sí que és un poc estrany, podríem dir, a la dreta de l'atac, David Estals, avui en la posició de gairebé extrem, podríem dir, Ander Joldi per l'esquerra, Manu Justo, referència ofensiva, és a dir, escau Iker Varela, que està lesionat, també escau Lazo per decisió tècnica. A la banqueta, al costat de Raúl Jona, queden els porters suplents Estamatakis, Israles Blad, Fadel, Eslava, Curbelo, Lazo, Hugo San, Gonzalo Almenara i els jugadors del filial Gorla i Paolo. Per part del Real Madrid-Castella, jugaran a la porteria Mestre, línia de 4, també en defensa amb una 4-2-3-1, Diego Aguado per l'esquerra, Fortea per la dreta, Nasei i Joan Martínez, parella de centrals. Doble de pivot per Cestero i Sergio Martínez, Yáñez dreta de l'atac, Ciria per l'esquerra, Pol Fortuny enllaçant Carvajal com a home més avançat. A la banqueta, al costat del tècnic del filial de la fàbrica, Julián López, queden els porters suplents Javi Navarro i a la mallorquí Ferran Quecles, Mario Rivas, Leiva, Izan, Roberto Martín, Mesonero, la Mini Fati, l'home amb un nom, el nom més graciós, podríem dir, de la primera federació, i els juvenils Liberto i Fran Santamaria. Tot a Pulido per a que comenci el partit d'aquí 16 minuts. S'escalfen els futbolistes blaucels, també ho fan els futbolistes madridistes, i tornarem en una estona amb aquest Udeivissa Real Madrid-Castella.
0: Moltes gràcies, Raúl Medrano, per aquesta primera aproximació. Tornem ràpidament, som molts, perquè estem en final, la recta final d'aquest partit, que sembla que ja està dat i beneït. Dic, sembla, de moment.
1: De moment sembla que sí. 7.5 per arribar al final. 6-2 guanya el Palma. El més destacable en aquests darrers instants ha estat l'intent de Denis Cavalcanti de fer gol de porteria a porteria. No li ha sobrat massa, no creguis. És el que li falta en Denis avui, marcar gol també. Juga per Rulo, en superioritat. Noboa, en camiseta vermella. Pilota per Diogo, Denis, no sé si ho intentarà, de moment no.

0: No ha vist la possibilitat Denis de fer porteria a porteria. Ha donat la passada a la carrera com un llamp de Machado per banda dreta i la passada de Machado acaba afusellant de porteria Fabinho. Arriba el setè, Palma 7, Oparrulo 2.
1: Esports 3, en joc.
2: El setè gol de l'Illes Balears Palma Futsal, el gol de Fabinho, 7 gols de l'Illes Balears, 7 jugadors diferents que han marcat. Ningú ha repetit de moment. Una dada curiosa, Gavi.
0: Que demostra, Miquel, que en aquest equip qualsevol pot fer gol.
3: Sí, i aposta té tanta pegada, no? Perquè així com, per exemple, hem vist Oparrulo, que a veure que Rator ha estat un bon Oparrulo, però molt dependent de Novoa.
0: Sí.
3: Pues Palma no té aquesta dependència. Hi ha dies que hi ha un jugador que està més entonat, un altre dia és un altre, però en el final és el bloc el que marca la diferència, no?
0: Sí.
3: I els que ja han desistit després d'aquest gol, Novoa s'ha llevat la camiseta i ja no crec que tornin a insistir, no, perquè no feien mal, ens en revés. Han vist com si ja ha augmentat la diferència i ara ja podré salvar el que queda.
0: I una dada, ara mateix són 30 gols en 5 partits. Això vol dir una mitjana de 6 gols per partit. Miquel, és molt difícil perdre amb aquesta mitjana per partit.
3: Sí, està clar, no?, que Palma, inclús quan està malament, té aquesta facilitat golejadora, té molt de jugadors en qualitat, que són capaços de fer un gol a qualsevol moment, i això fa pues, que sigui una maceta, no?, que a poc, hagi qui hagi en pista se genera en ocasions, hagi qui hagi en pista hi ha perill, i hagi qui hagi en pista hi ha gols, i això pues, fa que sigui un equip molt regular, i que sigui molt mal de fer aturar-los, perquè tu pots tenir un especialista en defensa, en pot tenir dos, però que no pot tenir dos equips complets que siguin especialistes defensius per aturar el que constantment genera el Palma.
0: Quarta falta del Palma, dues té Oparrulo, recordant Piqueras, Alisson, Ernesto, Zanotto, Lucao, Nunes, Fabinho, que faci el següent. Lucas Faria, Ribeira per Jan que deixa la pilota a peus de David Peña. Denis fa la passada llarga, llarguíssima, no pot arribar d'Ibao. Traurà de banda Oparrulo Ferrol. 5:23 per arribar al final del partit. 7, Palma 7, Oparrulo 2. Juga Jan cap a l'esquerra. Lucas Faria, Jan. Lucas una altra vegada, davant ell Peña. Jan per Ribeira, Ribeira se'n va, Ribeira molt bé, quin golaç de Ribeira per Oparrulo, gol de Ribeira, golaç d'Oparrulo, jugada per banda dreta i pel pal de Denis, ha ficat la pilota a la porteria a 5 minuts del final, marca el tercer Oparrulo, Palma 7, Oparrulo 3.
1: Esports 3, en joc.
2: La veritat que un autèntic golaç, no s'ha dit d'en Ribeira. Sí, sí. Un gol que posa el 7-3, que en qualsevol cas no fa perill
0: en principi. Mira Lucao, perdona, Toni. No, sí. Lucao ha hagut de jugar cap endarrere.
2: No, que el no fa perill. No fa perill en principi la victòria
0: no,
2: del
0: no,
2: Palma.
0: No, és que el Palma no farà 7, farà més. Zanotto, Cayo, corna. Ho ha intentat ara Zanotto, que ha fet el quart del partit. 4:39, corna a favor del Palma, Julio Zanotto, cama dreta d'Ibao, Zanotto la traurà per de fora per Lucao combina a l'altre costat amb Peña, David Peña que no ha marcat encara, David Peña, xuta fora, traurà de porteria Oparrulo. Me sembla que aquest any no veurem partits, Miquel, d'1-0, ni d'empat a 1, ni d'empat a 0.
3: No, i a més, en general, amb el canvi de normes, se veuen molt més gols
0: sí.
3: Jo, en general.
0: Sí, però te diré una cosa. Jo vaig fer el recompte a les tres primeres jornades i se varen marcar més gols a les tres primeres jornades de la temporada passada
3: sí.
0: Que aquesta.
3: Pues mira, per així que eren
0: sí, dona aquesta impressió. Ara no ho he tornat a repassar, però ara ho veurem. Amb aquestes cinc jornades, també és que hi ha equips que han jugat un partit més, el Barça té un més i un manco, perquè es va suspendre el seu partit contra Noia. Alerta amb aquesta acció ara de Brian damunt Peña. L'àrbitre assenyala falta o no? No, me sembla que no.
3: No,
0: no, no assenyala res. haurà tocat pilota. Peña, que treu per Piqueras. Zanotto, Peña. Peña, Piqueras, mal control. Li ha fuit la pilota per línia de banda. 3'43, Jan. Kelle, Jan. Jan cap a Cayo. Cayo, César. Pilota oberta a l'esquerra, no pot arribar Lucas. El dorsal número 5, Lucas Santos de Farías. Banda a favor del Palma. Traurà Carlos Gómez. 3'34. Piqueras, Carlos. Denis. Denis, mala sortida. Cercant Zanotto, massa forçada aquesta acció. I serà banda. Havia tocat aquella. Zanotto, ara amb més claredat. Denis, pilota llarga, Lucao de cap, no pot arribar ningú, mala gútica de rebutja, serà banda a favor del Palma. Ernesto, que està a punt d'entrar per Carlos Gómez, no, Carlos ha anat a treure de banda. Està esperant Ernesto per sortir a pista, segurament serà per Zanotto. Carlos, Zanotto, Zanotto, errada de Zanotto, recupera Piqueras. Piqueras, Denis... Denis, juga el porter, puja, pilota per Zanotto. Lucas Farías ha estat essencial en aquesta jugada, Miquel.
3: Sí, ja ara ha fet el canvi, ha estat en el final per Lucao,
0: sí.
3: Que ha entrat Ernesto.
0: Mira la volea de Carlos, Cayo. Que ve enganxada Carlos Gómez.
3: Quina mala intenció que duia.
0: Sí, sí, sí. Per no dir mala llet.
3: Bueno.
0: Traurà de banda el Palma. Serà Piqueras. Piqueras cap endarrere. Denis, 2'50 per arribar al final del partit. Carlos, Carlos, Carlos. Al pit de Cayo, que torna a aturar, i falta de Piqueras, la cinquena. La falta de Manolo Piqueras, la cinquena. Mira, mira, en Vadillo li diu, què fas amb aquesta falta? Absolutament innecessària, evitable, i tot per signar la cinquena. A 2'45 i amb 7-3 en el marcador. Se'n va Zanotto, entra Fabinho. Novoa, que posa la pilota en joc. Kelle, Kelle davant Fabinho. Pressiona Ernesto. Novoa, Cayo. Cayo César, que puja la pilota. El porter del Oparrulo. Ha jugat amb Joy. Perdo de pilota per part de Oparrulo, que ja no li dona ni el cap ni les cames. Ara ja no. Carlos, Piqueras, Ernesto. Ernesto per Carlos. Carlos, que se'n va. Uf, però li han enganxat bé al turmell. Falta i targeta per Novoa. Targeta groga per Novoa en aquesta acció amb Carlos Gómez. Traurà el propi Carlos la falta. I això que ha intentat seguir, però no ha pogut. Carlos, Ernesto. Carlos una altra vegada. La deixa per Ernesto. Ernesto aguanta la pilota, juga cap endarrere. Passen els segons. Denis, Denis per Ernesto. Ernesto no ha pogut xutar, Carlos no ha pogut rebre, però l'aguanta, se la queda Carlos. Com lluiten la pilota amb aquest marcador i amb aquest temps, Miquel? Això és extraordinari.
3: Això és el que s'ha de
0: tenir. L'esperit d'aquest equip és extraordinari.
3: Fam. S'ha de tenir fam.
0: Queda 1:50. Estan guanyant 7-3 i lluiten per cada pilota com si fos per desfer un empat. Juga Carlos Gómez. Carlos davant Malaguti. Carlos Panterra. Novoa també, perdó, Kelle també. Se la queda Ernesto. Ernesto, que se'n va per l'esquerra. El xut. Malaguti. Banda a favor de Oparrulo. El darrer en tocar ha estat el propi Ernesto. Ernesto Gris, que mai està gris a cap partit. Kelle, Joy, Kelle, Cayo, Cayo César, per Malaguti, Malaguti la deixa a peus de Novoa, Novoa davant Carlos, Carlos que li lleva banda a favor de Parrulo. Menys en jarra d'Antonio Vadillo, a manca de minut i mig, 7-3, 5-5 pel Palma en aquest inici de temporada espectacular de l'equip mallorquí. Malaguti, amb ell Piqueras, Malaguti que se'n va, Malaguti que xuta, Denis que atura. Pilota que deixa sortir Carlos, banda per Oparrulo. Novoa, estem a punt d'entrar en el darrer minut. Novoa, el xut de Novoa, s'estavella a l'exterior de la xarxa. Traurà de porteria Denis Vasconcelos Cavalcanti. Marcàs de la porteria del Palma. Carlos Fabinho, Carlos que se'n va, Carlos que pot cercar el seu golot, Carlos que retalla, el darrer toc ha estat Malaguti, banda a favor del Palma, se'n va Malaguti entre Brian. Estem a les acaballes de la cinquena jornada de Lliga, pilota per Piqueras, i una altra vegada falta tàctica a la treta de banda, a manca de 50 segons. Traurà Novoa per Brian. Brian que se'n va conduint pilota, Brian que cerca el xut, massa creuat, la rematada de Joey no ha estat bona, s'endú la pilota Denis amb Carlos, banda a favor de Parrulo, s'ha quedat sense camp Carlos en la seva acció individual. Novoa, Brian, davant ell Carlos, Novoa que se'n va, retalla una altra vegada, aguanta com pot aquesta acció, Carlos li posa el peu, Carlos que li lleva la pilota, no pot arribar la passada a Ernesto. Queden 22 segons. L'acció de Parrulo serà la darrera del partit. Kelle davant Fabinho. Kelle, Brian. Brian amb en Piqueras. Brian la deixa per Joey. Joey que pot xutar. Corna, que s'ha dit Ernesto. Aquesta sí que serà la darrera. 9 segons pel final del partit. Corna a favor de l'equip gallec. Pilota que Denis deixa a peus de Kelle. Que serà qui posi la pilota en joc. Aquella que treu camp esquerra, rebutja Ernesto, aguanta Ernesto la línia de fons, treu la pilota, ja no juga Parrulo. Caio, 3 segons, pilota per Joey. Final del partit a Somos. Cinquena victòria consecutiva del Palma, 5 jornades, 5 victòries, 31 gols. Ha guanyat el Palma Miquel Vidal per 7-3, oh Parrulo.
3: Bueno, pues, después de una primera part igualada, que hi havia moments per cada un dels equips i que hem arribat amb una diferència d'un gol, la segona part o Parrulo no ha pogut, la profunditat de banqueta de Palma és més ampla, ells han empleat dos jugadors menys que nosaltres, això físicament, en el ritme que se juga, en aquest elevadíssim ritme que se juga en aquesta categoria, se nota molt, i en el final el Palma li ha passat per damunt amb relativa facilitat en aquesta segona part.
0: Salutacions a pista, entre els jugadors, els tècnics, els àrbitres, festa a la graderia de Somos, que ha gaudit un partit més d'un gran Palma futsal, que ha tornat a golejar, 7 gols avui davant a Oparrulo. Estem a l'espera de protagonistes, Toni Tenerife.
2: Doncs, si t'assembla, ja anem cap a Camp Misses i tot el que tinguis protagonistes, per favor, deixant línies obertes, vols demanar pas i entres tot d'una que tinguis ja qualcú que vulgui parlar. Vale, Gavi? Ho fem així?
0: Molt bé.
2: Vinga, doncs nos anem ja ràpidament a Camp Misses, perquè això està a punt d'arrencar. Les imatges que tenim de Futbol Club, doncs ven ja jugadors que estan sortint de la zona de vestidors, els suplents ja estan en el camp, els titulars molts s'imaginen que estan a punt de sortir si no ho han fet ja sobre el terreny allò de Camp Misses. Raúl Medrano, suposo que amb Antoni Torres, bon vespre, de nou. Doncs...
4: Hola.
2: Hola.
4: Ara sí que era culpa meva,
2: jo,
4: eh?
2: No, jo pensava que menys si t'havia multat, ara. Que si t'havia...
4: No.
2: Si la grua t'havia duit el cotxe, jo què sé.
4: No, encara no. Tinc a Toni Torres vigilant. L'he deixat allà de guàrdia urbà. Està aquí, Toni, què et passa? Com
2: guàrdia estàs? Guàrdia, per favor.
4: Que...
5: Bona nit.
4: Has aparcat bé tu, Toni Torres, o no?
5: Eh?
4: Has aparcat bé tu?
5: Jo he aparcat bé, no tinc cap problema. És que no tinc tant problemes.
4: Me n'alegra. Jo he de reconèixer que tinc problemes amb l'aparcament.
5: Vaig un tio problemàtic.
4: No, això no. Bueno, ja són els 22 protagonistes.
2: Toni Torres se posa en temps per anar al futbol, no com un tal Raúl Medrano, que quan falten 5 minuts se'n recorda que ha un partit i...
4: Sí.
5: Saps una cosa, Toni Tenerife, que l'agenda meva i la d'en Raúl Medrano... La meva està molt més buida.
4: No, és que No, a veure, hi ha gent que treballa, hi ha gent que fa més coses. Que Toni Torres, la darrera vegada que va treballar, jo que sé, jugava de lateral esquerre.
5: Vinga. Ui, era feina, jo.
4: Vinga, els jugadors de tots dos conjunts. Damunt la gespa, la Eivissa, que es lleva al xandall. Ah, per cert, avui ha baixat per primera vegada temperatura per primera vegada de tardor, tampoc fa fred.
5: Avui el que hem de mirar quan va al xandall aquest.
4: Sí, sí, se lleven al xandall, que està d'estrena al xandall, segur.
5: No havien sortit cap dia en xandall.
4: No deu ser gaire barat, no. Bé, els futbolistes de l'Eivissa amb l'equipatge habitual, camiseta blau i els pantalons blancs, el Madrid amb aquesta tercera equipació, és la tercera, no? Aquesta verda del Real Madrid que estrenen enguany, a mi particularment m'agrada, aquesta camiseta.
5: Pues jo no.
4: No? A mi sí, jo crec, és la que més m'agrada del Madrid. La foto dels capitans amb els àrbits, de moment una entrada... Jo crec que anirà millorant, perquè ara feien broma amb el tema del pàrquing, però és cert que a Eivissa ara hi ha fanzone fora, i si no vens amb temps i vens amb cotxe, perquè jo no entenc... Jo perquè no visc a Vila, ara, dada per a l'audiència, però jo crec que si vius a Vila, el millor que pots fer és venir caminant.
5: Venir
4: perquè
5: caminant.
4: És que si la gent ve amb cotxe aquí, i ara perquè ve poca gent, però el dia que tornin, tant de bo, 3, 4, 5 mil persones a l'estadi... amb
5: que
4: esperem Alfonso,
5: que tornin algun dia.
4: És que no sé, hi ha un problema d'accés important aquí, perquè al final els carrers són estrets, que venen al camp. Bé, és igual, jo no sóc urbanista, tampoc. Jornada 7, campionat de Lliga, Toni Torres. Venim de guanyar, segurament, quan ningú esperava, al camp del fins a aquell moment líder, l'Eivissa, que venia de dues derrotes seguides, abans d'aquella victòria a Villarreal 0-1, ara sí. Fa només 5 dies. És una, com deia Forrest Gump, és una caixa de sorpreses, l'Eivissa. És un tir a l'aire. Sí. O sigui, precisament quan més crítica i quan més nervis apareixien, va i fa el millor partit de la temporada.
5: Jo crec que avui és el dia de la confirmació. Com quan érem petits que fèiem la comunió, doncs la confirmació és avui. Jo crec que després del bon partit que va fer, perquè va fer molt bon partit la setmana passada, avui és un dia amb un altre bon rival enfrente. Sí que és veritat que és un rival diferent, que s'associa molt més, que no juga tan directe com juga el Villarreal, però sí que és un equip que ha de tenir-lo en compte, i crec que avui és el dia d'intentar pues, seguir el bon partit que va fer allí i sobretot continuar amb bones sensacions a un equip que el que té que fer és intentar, sobretot quan antes retea punts i està a la zona noble que pareixia que li podia fugir.
4: Ha començat ja el partit. Mira, que ha començat el partit, però el crono no, Toni Torres, se li ha escapat, El crono del marcador electrònic està a 0. Pera, que prova. El primer atac l'Eivissa ara per l'esquerra, Teo Baix. La treu la defensa madridista. Finalment es falta en l'intent de recuperació del francès de Teo Baix. Avui, un dia més, liderant al mig del camp blau cel. Continua 0-0, El de l'electrònic no s'ha enterat de res, tu. Aquest està més despistat que jo. Ara li ha donat. Encara arriba gent aquí a la llotja. Amadeo Salvo, molt elegant avui, Amadeo. Ha tret de l'armari la roba d'hivern i va de traje, la boda,
5: El rival ho requereix.
4: Bé, sí, és cert que segur... Pues mira, segurament ho dius mig en broma, però aquí
5: sí,
4: sembla que té aquest punt. Aquí tenim aquest punt de que sembla que quan ve el Madrid i el Barça t'has de vestir millor. És cert.
5: Has de donar millor apariència.
4: Està el director esportiu Michel Sanz.
5: Avui siguin de Borell, que normalment sempre s'asseu aquí, el cantó nostre, avui s'ha posat a primer plano.
4: Que l'últim partit no hi era.
5: Que no hi era.
4: A l'esquerra d'Amadeo Michel Sanz, a la dreta d'Amadeo, la regidora d'Esports, Catiana Fuster. Ataca el Real Madrid, és Pol Fortuny, el futbolista tarragonès, que obre a la banda esquerra per a Ciri, aquell de torna a deixar cap endarrere per a Cestero, un jugador que s'explica, es comenta que ha tingut algun problema amb l'entrenador.
2: Torna amb el Palau d'Esport de Son Bosch, que en Gavi mos demana pas.
6: Sí, deman pas perquè estan nosaltres el tècnic del Palma, Antonio Vadillo, que se posa als auriculars. Antonio, enhorabuena.
7: Hola, muchas gracias.
6: ¿Cómo valoras este partido de hoy?
7: Bien, la verdad que muy bien. Creo que hemos sido superiores todo el partido. Un poquito que en la primera parte hemos regalado los dos goles con mucha facilidad. Nos han hecho los dos goles en un partido que nos podíamos haber ido con cierta ventaja en el marcador. Nos hemos ido con un marcador ajustado 3-2. Y ya en la segunda parte hemos podido romper el partido, ¿no? Y no en el marcador. Creo que en la primera parte ya... Habíamos hecho una primera parte para irnos de mínimo 2 o 3 goles de diferencia. Y en ese sentido estábamos un poquito enfadados porque no nos había gustado de la forma que habíamos encajado, ¿no? Y aún la segunda parte solamente empezaban, tenía una transición para empatar. mano a mano con Denis. Y después es verdad que no, a nivel ofensivo hemos seguido manteniendo ritmo, a nivel defensivo hemos estado muy intensos y nos ha dado para recuperar pelotas, nos ha dado para que ellos no estén cómodos en el juego. Creo que es verdad que en la primera parte los pibos nos han generado cierto problema, en la segunda lo hemos controlado mejor y hemos controlado muy bien las individualidades suyas, sobre todo de David Novoa, y en general pues el equipo ha hecho un partido muy serio, muy bueno, y de ahí el resultado.
6: Oparrulo es un equipo cuando juega Novoa y otro cuando no está Novoa en pista.
7: Sí, pero bueno, es un jugador más del equipo, todo, ¿no? Al final es un chico que tiene mucho talento, ¿no? Mucha calidad individual. Evidentemente es uno de los mejores jugadores a nivel nacional, ¿no? Y te diría que de los dos, tres mejores a nivel individual. Uh-huh. Y por ejemplo, tiene la suerte de tenerlo en su fila y lo que hace muy bien es explotarlo.
6: Antonio, 5 partidos, 5 victorias, sí. 30 goles a favor. Cuando un equipo tiene una media de 6 goles por partido, es imposible perder. Haga lo que haga el rival.
7: Sí, pero siempre no van a hacer los partidos así.
6: Entonces, bueno, ya llevamos 5, ¿eh?
7: Sí, yo me enfoco también en los goles encajados. El tercer gol también ha sido tenemos que ser más. Tenemos que tener más empaque ahí. Cuando nos enfrentemos a equipos que nos van a poner más en esa dificultad, que van a ser equipos defensivamente más compactos y no nos van a dejar tanto espacio, entonces vamos a sufrir. Y eso es un aspecto que tenemos que mejorar.
6: La última, los partidos también te están permitiendo rotar continuamente, sí. Y todo el mundo está a un nivel excelente.
7: Sí, bueno, la suerte. Gracias a Dios, está todos los jugadores están en plenitud, en buena forma, estamos entrenando muy bien con todos. La baja conocida y ya duradera de Luan Müller, que por eso no deja de ser muy importante, que lo es, pero en este sentido también nos está dando ese bagaje de poder entrenar muy bien, de poder entrenar a intensidades muy altas, y luego el equipo lo demostrará en el partido.
6: Entrenador, enhorabuena.
7: Muchas gracias.
6: Gracias, Antonio Vadillo. Són 5 victòries en 5 partits, 30 gols a favor. Jo no record un nivell tan alt del Palma. No sé si dir, llevat la temporada del primer títol europeu, Miquel, tal vegada, no?
8: Sí, la veritat és que el nivell que està mostrant en guany el Palma és un nivell molt alt i, a més, molt regular. A veure que duim encara pocs partits, però bueno, aquesta primera competició, com ja han dit moltíssimes vegades, és curta.
6: Sí.
8: És a dir, aquests pocs partits ja suposen un percentatge molt gros de lo que és la competició global. Per tant, molt important, no? Aquests números que du, que de moment no donen peu a ser més mínim dubte.
6: Anem a veure si tenim un últim protagonista i ja m'anem cap al partit de l'U d'Eivissa. Està demanat el pròxim protagonista, ara està signant autògrafs, fent-se fotos, parlant amb gent, i ha passat per davant nostre quan parlàvem amb Antonio Vadillo i hem quedat a l'espera. Anem a veure si Denis Cavalcanti s'apropa a la nostra posició, serà la darrera veu avui des de Somos, i m'anem tot d'una cap a Eivissa per viure el partit de la UD amb la narració de Raúl Medrano. Anem a veure si Denis s'acomiada de la persona que està amb ell ara i s'apropa a la nostra posició el porter del Palma Futsal, que per jo, no sé, Miquel, tu diràs, però jo, per això ha estat l'home clau del partit.
8: Sí, sí. Si no
6: en direct... atac i en defensa.
8: En defensa, més directament, digues, no? Perquè en atac, realment, el que ha generat el desajust ha estat les incorporacions seves, sense que ell hagi estat determinat amb aquestes incorporacions.
6: Exacte. Ara ve el protagonista, Denis Cavalcanti. Hola, buenas. Posam els auriculars. Buenas, Denis. Lo primero, enhorabuena por la victoria.
9: Muchas gracias.
6: Y estábamos aquí valorando que eres el hombre del partido. Vamos a intentar explicarlo. Los primeros 4 goles del Palma, todas son incorporaciones tuyas. Y después has tenido 3 mano a manos y los has parado los 3. Si no eres el hombre del partido, ya me dirás quién ha sido.
9: Primeramente, muchas gracias por felicitar. Bueno, mejor del partido son todo el grupo, porque todo ha participado bien de cada gol. Eso prueba que el día a día estamos trabajando muy bien. Entonces no me considero un mejor partido. Fico feliz por ayudar, pero mejor partido son todos.
6: Siete goles de 7 compañeros distintos. Nadie ha repetido. Aquí todo el mundo marca gol. A ti te ha faltado pelo. Ya es lo único que te ha faltado hoy.
9: No, como dice, prefiero ayudar, no solo con gol, como parando balones, como con pases, empezando jugadas que finalizaron con gol. Así estoy muy feliz. Como dice, todos están trabajando muy bien, todo colectivo. Eso prueba que el día a día viene haciendo efecto. Por mantenemos también un plantel 90% prácticamente de la temporada pasada, ayuda mucho. Entonces, con la llegada de Julio y Diego, viene ayudando mucho también. Entonces, todo el grupo está llorando.
0: 5 partidos, 5 victorias, 30 goles a favor. Un equipo que marca una media de 6 goles por partido, va a ser muy difícil que pierda, ¿eh?
9: Bueno, tenemos que mantener el pie al chão, con mucha humildad, porque esa liga es muy difícil, muy difícil. Llegamos en la semifinal de temporada pasada jugando bien, un momento muy bueno, pero salimos para el actual campeón de la Supercopa. Entonces, como dice, por mantener 90% del grupo de la temporada pasada, viene ayudando mucho. Entonces, mantener el pie en el chão y trabajar y seguir con ese desempeño cada partido.
0: Gracias, Denis.
9: Muchas gracias.
0: Enhorabuena.
9: Gracias.
0: Gracias al porter del Palma Futsal, Denis Cavalcanti, que és un tío extraordinari. És un crack com a persona, com a futbolista, com a porter, i fàcil que hagi de fer, Miquel. I amb això tancam.
8: Sí, no, ha quedat clar, no?, que ha estat... A més, hi ha hagut un gol, on hi ha hagut aquella incorporació que s'ha incorporat tard, que quasi li fan gol.
0: Exacte.
8: Que de qui ha nascut...
0: Sí, d'Ernesto
8: del Palma,
0: sí.
8: Hasta amb una possible errada, diguem, no? Ha generat aquest gol, que de més ha estat ja a on s'ha acabat el partit, sí. Que ha estat el quart,
0: ha estat un moment clau.
8: I a partir d'aquí ja el Palma ha superat en tots els aspectes en el rival.
0: I Toni, poca cosa més ja que contar des d'aquest Palau de Somos. Una altra victòria voltada del Palma, 7-3, continua líder l'equip d'Antoni Vadillo.
2: Doncs ho deixem aquí, company, moltes gràcies. Gaudir del lideratge espectacular que està fent l'Illes Balears Palma Futsal, 5-5, amb una quantitat de gols espectacular. Doncs avui, si sumam els que ja tenia fins a la jornada d'avui, que eren 23-7, són 30 gols a favor.
0: Una mitja de 6 per partit.
2: Una autèntica animalada, que no acaba mai aquesta ratxa per part de l'Illes Balears Palma Futsal. Gavi Fortesa.
0: Adéu a tots.
2: Miquel Vidal, saludos. A descansar.
8: Adeu.
2: Doncs el deixem aquí a Somos, tornem, i ara sí, fins al final del partit, i tocant fusta de que no hi hagi temps extres, que això a Primera Federació, els col·legiats, els àrbitres, els agrada molt afegir minuts i minuts i minuts. De moment, doncs 10 minutets i busques, o un poquet més, 0-0, si no mos engana la retransmissió televisiva, Raül.
4: No t'enganya la retransmissió televisiva ni Raúl Medrano, que t'hagués interromput per explicar-t'ho, eh? Vinga, 10
2: ja
4: minuts
2: sé.
4: I gairebé 11 de la primera part.
5: De moment, si algú més.
4: La veritat és que, de moment, sense gols i sense ocasions de gol aquí a un estadi de Can Mises, on continua entrant alguna persona. Al final serà una entrada semblant, igual un pèl inferior a la de l'últim dia contra el Saragossa, que van ser poc més de 2.000 espectadors. De moment és el Madrid qui té més pilota, això sí, l'Eivissa, que està tenint problemes per prendre-li la possessió de l'esfèrica al filial madridista. Ara va pel terra Ander Joldi, serà banda favorable a la bloc Blausel. Raúl Llona, que dona instruccions a un equip que jo crec que de moment no li està agradant gaire, Toni, perquè és cert que va dir que volia prendre-li la pilota al Madrid, i de moment la pilota,
5: sí,
4: és blanca. Jo, bé, blanca jo, no, avui verda.
5: Jo crec que aquí la clave del partit és a veure qui serà capaç d'imposar-se en tema de possessió. Sí, és veritat que ha començat molt millor, amb més possessió al Madrid. Sí, és veritat que també no ha hagut arribades importants i que hi ha hagut una bona arribada de l'Eivissa, que tampoc ha tingut transcendència. Però jo crec que és que sigui capaç d'imposar-se menys a sort de mitjos i sigui capaç de transitar la pilota amb més qualitat a les bandes, serà el que pugui endur-se el partit. El Madrid-Castell aquest sabem que és un equip que si la pot dur a Iáñez d'una banda o Àlex Tírias d'altra, els desequilibris són importants i llavors jugadors que arriben de segona jugada que tenen molta qualitat. Però l'Eivissa també té que crear, de creure en les seves idees, sobretot en tenir possessions llargues, en llevar-li possessions en el Madrid i intentar arribar amb més qualitat a l'àrea rival.
4: Hem de recordar que el Madrid té una baixa important, segurament el jugador més reconeixible pel gran públic d'aquest filial, però espera, ara t'ho explico, perquè va a l'Eivissa, és a Pedro Ortiz que entra a l'àrea, prova, xut! Gol!

0: Pau Sol, primera errada defensiva del Madrid-Castella. Ara el replegament defensiu, l'obertura cap a la dreta per a Pedro Ortiz, que entra a l'àrea, fa una bicicleta. La veritat és que ho fa molt bé el mallorquí, amaga una banda, amaga l'altra i finalment treu la cama esquerra a passejar per aferrar-la al pal esquerre de la porteria madridista i obrir la llauna. S'avança el Eivissa amb el tercer gol a la temporada de Pedro Ortiz. 1 d'Eivissa, 1 Real Madrid-Castella 0.
1: Esports 3, en joc.
2: Una canonada marca la casa del mallorquí. Pedro Ortiz ha ajustat el pal, que per cert cobria el porter de filial madridista, però el llançament ha estat duríssim, molt sec, com és habitual amb el jugador Solleric. I el tercer has dit de la present temporada, un Pedro Ortiz, que és un jugador, ja ho van dir quan ho van fitxar, d'una alta categoria, que sorprenia que baixés de segona divisió del Córdoba cap a l'Eivissa i que, si dona el seu nivell i li respecten les lesions, és un jugador determinant la categoria.
3: Sí, no, no, i a més amb una jugada que ha afrontat, que ha atacat molt bé Sari amb Manu Justo, i quan li dona la pilota a Pedro, l'únic que fa és controlar-la i sobretot dirigir-la cap a la seva bona cama. I llavors, tir molt ajustat a espalt, li ha set molt difícil al porter participar. Jo crec que és una bona arribada, el que estàvem demanant, és a dir, buscar superioritats per banda per intentar fer mal per enmig. I avui, vulguem o no, l'entrenador de l'Eivissa no ha posat a Lazo primer en targeta.
0: Uf, entrada... l'Eivissa i és targeta, és Víctor, exactament, al centre del camp. Víctor, que ha deixat anar la cama, és que m'ha agafat mirant la repetició, quina bona definició de Pedro Ortiz. Deia Víctor, falta clara al mig del camp, i targeta primera del partit se la queda a la lateral de l'Hospitalet de Llobregat, de l'Audé, Toni Torres. Hem necessitat gairebé res d'atac, bueno, perquè jo crec que és la primera vegada que trepitjàvem a l'àrea per avançar-nos.
3: Bueno, aquella d'antes que pareixia que Manu Justo tenia que haver tocat de primeres, cuidado que torna.
0: Espera que torna l'Eivissa. Ara la passada per Manu Justo, que ha d'esperar l'arribada d'algun company. Es queda sense espai, es queda sense angle, apurat al costat del banderí de corna. Finalment opta per jugar cap endarrere per a David Estals. Aquest per a l'autor del gol, para Pedro Ortiz, que intenta sortir d'allà com pot. Al final surt i no hi ha falta, no, no. Continua amb la pilota Pedro Ortiz. Semblava que era falta en atac del mallorquí, però David la deixa seguir. Ara la pilota la té David Estals. Anderjol di que la deixava córrer. S'ha equivocat el futbolista navarrès. La treu al Madrid.
3: Si en aquest equip del Madrid-Castella li lleves pilota, pateix moltíssim. Pateix moltíssim. És un equip que està acostumat a tenir presència sense pilota, a defendre sense pilota, a no córrer de res dels davanters, i jo crec que aquest és el camí que té que seguir aquest Eivissa per intentar fer-li encara més mal en aquest equip.
0: És que acaba, perdona, acabo de veure la repetició de l'entrada de Víctor. No sé què protesta, la veritat. És que quina targeta groga més gratuïta, sí, al minut 15, quan acabes d'avançar-te al marcador, però què fa?
3: I a més una jugada a mig camp que no tenia cap perill.
0: I el millor és que la protesta, quan és claríssima la targeta. La targeta, i ara s'ha jugat una altra, la jugadora de l'Eivissa, pues, que era...
3: M'ha donat sensació que és Víctor altra vegada.
0: Sí, sí.
3: I s'haurà d'anar alerta, eh?
0: Cert, una altra trompada de Víctor. Digues, digues.
2: Tens una missió ara mateix.
0: Jo?
2: Li puges un poc el volumen en Toni Torres,
0: així,
2: que
0: així,
2: el sentim
0: clar, mira,
2: de lluny.
0: Mira, ara, a veure, Toni, digues alguna cosa, va.
3: A veure.
0: Així va bé?
3: Falta la zona de tres quarts.
2: Un poc més, que pugis un poc més, vinga.
0: Sí, l'estic pujant tot. Així, a veure, Toni, digues alguna cosa.
3: T'estàs pujant a tu, et sent més fort a tu.
0: Amb energia, doncs no, si està posant bé.
2: Sentim igual, eh?
0: No entenc res.
3: Bueno, ja han tret, eh?
0: No entenc res. Ara ho intentarem solucionar.
2: Ok, gràcies.
0: No, doncs jo el sento bé, però, eh? No sé si és perquè
2: tinc aquí la bola. A tu te sent com un canó. En Toni Torres pareix que està tres seients més enrere de tu.
0: Pues no sé, però sí, ell m'ha dit que se sentia fluix també, però és que jo el sento bé. Ara ho intentarem solucionar. Pues està pujat al màxim, eh? Toni Torres, no sé què hem fet amb tu, però t'estic censurant. La juga la Unió Esportiva Eivissa és a Víctor García, que la treu per a Joldi. Ara la Eivissa, que precisament amb el marcador a favor, que intenta, sí, retenir més la possessió. Mira, que ara pot sortir bé de la pressió. És que el Madrid pressiona molt amunt, eh? I ara qui condueix és a Pedro Ortiz, l'autor del gol, que condueix amb cama esquerra, va pel terra. Llàstima, semblava falta, però l'àrbitre diu que toca pilota Diego Aguado, que és qui recupera. Condueix ara Cestero, un jugador dels molts que va fer debutar Álvaro Arbeló a la passada temporada. El primer equip, per cert, estava explicant, tot just sí, quan sí. ve interrompit amb el gol, sí. que el Madrid té la baixa del futbolista més mediàtic, podríem dir, del castellà, com és Thiago Pitarch, que ha estat com de mini-estatge amb el filial en la tornada de seleccions. S'ha jugat 3 partits amb el filial mentre no hi ha hagut lliga de primera, però avui ja torna a estar amb el primer equip. De fet, dirà convocat amb Mourinho demà al partit del Real Madrid. Què m'ensenyes?
3: T'ensenyo que gent que mos escolta Begueres Futbol, gent que mos escolta Begueres Futbol diu que només parla en Medrano que no som a cent.
0: Espera, ara, espera, vaig a provar. No parlis, Toni Torres, ara, eh? A veure, demano disculpes, eh? A veure, Toni, digues alguna cosa, ara.
3: A veure, si em sentes millor.
0: Ara sentiu bé o no? Ara no em senten ni a mi,
3: tu. No em senten de cap manera.
0: La juga a la Madrid-Castella. Es fortea amb Pol Fortuny, el futbolista que du el braçalet de capità d'aquest filial madridista, un Real Madrid-Castella que ve de guanyar per 3-2 al derbi de filials de Madrid a l'Atlètic de Madrid, bé, a l'Atlètic madrileño, però que venia a 3 partits sense guanyar. 8 punts acumula a la taula el conjunt que entrena Julián López. 12è ha començat la jornada, l'Eivissa que ha començat 9è amb 9 punts, i que si guanya avui tancaria, no la jornada, però aniria a dormir avui en zona de play-off, segurament cauria demà passat, però...
3: Jo crec que a l'altura de campionat que estàvem, lo important és estar allí, i després del partit de Saragossa hi havia molt de pessimisme, i si és veritat que el partit de Saragossa de Villarreal el va arreglar una miqueta, i que crec que el que t'he dit tant, és que crec que és un partit molt important, perquè realment dona la sensació que t'equip i es crega que realment el que està fet és per intentar coses millors de lo que va fer a principi de temporada.
0: Torna ara a l'Eivissa a la càrrega. El Castella, la pilota per a Jorge Cestero. Cestero, l'obertura a la dreta cap a Fortea. Fortea, aquest espai per provar la centrada, que ara col·legia, deixa al terra Ander Joldi. Finalment torna a jugar cap al carril central per a Sergio Martínez, el jugador fitxat pel Real Madrid aquesta temporada del Racing de Santander, que havia jugat i marcat ja aquesta temporada a primera divisió amb el Racing, i que ha baixat 2 categories perquè estava jugant de titular amb el Racing, però tenim minuts, i ara a primera federació, i de moment no ha debutat amb el primer equip, amb José Mourinho. Minut 20 de la primera, continua guanyant l'Eivissa per 1-0, val el gol de Pedro Ortiz al 13, que com deia Toni Torres... Tercera diana ja de Pedro Ortiz, un jugador que ha estat ja un poc discutit per algun sector de l'afició, però
3: de moment 3 gols. L'afició és molt exigent sempre, sí. I això va en il·lusió i s'imatge que dona l'equip. Però sí que és veritat que és un jugador que li falta molt poc per ser determinant, i ho acabam de veure amb aquesta primer pilota que pràcticament ha tocat amb ella, i mira com l'ha dirigit, com se l'ha posat i com l'ha dirigit.
0: Torna a jugar el conjunt madridista, que torna a fer-se amb la pilota. Això sí, no ha inquietat ni una sola vegada la porteria d'Andrés Prieto, eh? Ni
3: a veure, Raül, o m'arregles el tema de sonidor, els meus amics de Camp Marçà em fotran, eh?
0: Però encara està malament?
3: No sé.
0: Ah, no sé. Vinga, tu tenies ganes de saludar i ja està, no? Això no m'ho facis, eh? Minut 21 i mig de la primera. I continua guanyant l'U d'Eivissa. S'ha animat un poc la parròquia blau-cel amb aquesta diana de Pedro Ortiz. La pilota per a Prieto. Prieto amb Eric Ruiz, el futbolista que un cop passat de la seva lesió al central de Bilbao, que s'ha fet amb la titularitat, en detriment d'Eric Curbelo, que va tenir un mals dia.
3: Sí, i... sí, i ara aquí se li costarà una miqueta més, eh?
0: Torna a jugar Pedro Ortiz. Cap endarrere per a Pablo Busto, l'ex del Betis. Ah, està el Sergi Escap al control. Ara es creua bé, però Eric Ruiz guanyant metres. Ha estat àgil, ràpid, mentalment, en la intercepció d'aquesta pilota, però la torna a tenir el Madrid. És Sergio Martínez, futbolista que dèiem, pel qual el Madrid va invertir 8 milions d'euros. 8 veren, no? 8 van ser.
3: Sí.
0: No? Fa un mes, tot just al final del mercat. La pilota per a Yáñez, un altre dels que han jugat amb el primer equip.
3: Un jugador que tenia molta alerta, que li encanta rebre a banda dreta i retallar, i anar retallant cap a centre de l'àrea, i que llavors té un tir a porteria determinant. De fet, va ser que va fer gol així la setmana passada, 3-2 en el Atlètic madrileny.
0: Torna a jugar al Madrid, a mediació de Fortea. Fortea, que rep l'Eivissa, lògicament, que vol contemporitzar, però ara sí que guanya línies al Madrid de Sergio Cirio, que li pega, fora, s'ha animat a Sergio Cirio, no, Sergio Cirio és el nostre,
3: Alexis.
0: Aquest és Alexis Cirio, he mesclat Cirio amb Cirio.
3: Aquest és jugador fitxat del Sevilla l'any passat.
0: Amb molta potència, i afortunadament no ha agafat porteria. Aquesta pilota que servirà a Prieto.
3: Bueno, sí, és veritat que el partit està molt, molt igualat i també es va que la certesa que ara es gol li dona aquest avantatge a l'Eivissa, però que és un partit que, vulguis o no, tindrà detalls que determinaran. Si l'Eivissa segueix tenint la possibilitat i la certesa de tenir control de pilota i de poder defendre la pilota, tindrà molt guanyat. Si té que córrer darrere el rival, amb un rival que té cridat a les cames, com té aquest Real Madrid-Castella, tindrà problemes. Però bueno, ara té una cosa a favor, que és el marcador, i amb això té que jugar, sobretot perquè el que té que arriscar i el que té que buscar la porteria amb més rival és el Real Madrid-Castella.
0: Sí, però l'Eivissa està fent bé el mateix que va aconseguir fer bé en un escenari diferent, perquè era el minut 80, i era fora de casa, no? Però bé, sobretot pel momentum de partit, que és aconseguir matar el partit quan s'avança.
3: Sí, no, i sobretot una altra cosa, que dels primers partits que van tenir a principi de temporada sempre ens queixàvem de que l'equip no tenia connexió amb la pilota, no es feia amistat de la pilota, no tenia controls llargs. Era un equip que li costava molt crear i tenir paciència, i si és veritat que es diu el Saragossa ja ho va fer, i a Villarreal va tenir els temps dels partits completament guanyats. És un equip que té paciència, que té qualitat, que en pilota es sent molt més còmode que si té que córrer darrere ella, i avui el que té que intentar és que en aquest equip, sobretot, el que té que fer és llevar-li la pilota.
0: Ara,
3: perquè si no repeteix, la qualitat de ses cames no es pot llevar,
0: Falta d'Ander Joldi, jugador de Pamplona, pilota pel Madrid, que està monopolitzant gairebé tot el partit.
3: La possessió però costa molt arribar a l'àrea, El Madrid té pilota a la zona de mig camp, però arriba, quan arriba a tres quarts, afortunadament no té claritat en atac.
4: I això de pressionar aquests jugadors joves del Madrid no el tenen molt clar, tampoc,
0: No, però de moment sí que estan pressionant, No, que són joves, home, espera, que va, ja...
4: Bueno, bé.
0: Que no és el mateix el Castella que el... al Madrid, la obertura, mira, que més creu ara Víctor García, que recupera, però aixecat al cap, no ha trobat cap company, en posició avantatjosa, la juga, la UD ara es té o baix, l'Eivissa és cert que quan recupera intenta sortir ràpid, la primera intenció és sortir molt ràpid,
3: Sí, però ara té paciència, quan no pot superar la línia de pressió, té paciència en tornar endarrere i en tornar a crear.
0: Sí, clar, si no veuen... Sí, intenten sortir ràpid i si no veuen aquesta primera opció clara, llavors és quan intenten tocar i tocar. Clar, ara ja, lògicament, ja ara ja no tenen pressa.
3: No, però és que també estan veient com Josep Calavera ve molt a rebre i sap tocar per davant, i quan li tapen sortida de pilota...
0: Cuidado, que bona la sessió ara de Teo baix de primera. Ara veu que bona la maniobra d'Estals, que combina amb Teo, que té a la seva dreta sol Manu Justo. Manu, que pot marcar el segon. Manu! Contramestre! La tenia claríssima. Que bona l'acció de David Estals. S'allena al terra el rival i cedint cap a Teo baix. Ha estat una jugada col·lectiva extraordinària que ha provocat que es plantessin dos contra un, i contra el porter Teo baix, que assisteix potser un peltar a Manu Justo, però Manu Justo tenia temps de sobre per superar el porter al Mala.
4: No se pot fallar. No se pot fallar.
0: La segona...
3: No li busquis davant ni darrere. La jugada de Teo Baix és espectacular.
0: I la d'Estals, aquí a banda.
3: I llavors s'ha de passar del
0: deixa... Mira, és que Estals li ha fet un túnel a Joan Martínez amb l'exterior impressionant.
3: És que li busquen una superioritat amb atac que només li quedava un defensor contra dos.
0: No, Teo Baix ha dit que anava tard a la passada. No, ho ha fet bé. És una errada clara de Manu Justo. Espera, que treu el corna a l'Eivissa, la pilota resa a les mans.
3: El que no ha fet bé és decidir bé. Ja ha tingut una ocasió claríssima de gol.
0: És cert que Mestre tapa molt bé, o sigui, ja per analitzar... Mira la repe aquesta. Espera, ara miren perquè va. Ara el torn del Madrid. Uf, s'ha estavellat. Alexis Tíria.
3: Molt bé.
0: Mira la repe, la retallada d'Estats, perdona.
4: Companys,
0: i Manu Justo té tot el temps de sobre.
4: Si Manu Justo li pega de primera i no controla la pilota, jo crec que és gol. Però no li dona temps, que...
0: No, però si té temps, si té temps d'acumular-se-la.
3: Jo crec que té que buscar espalda llarg, no espalda de porter. És que...
0: No, però Tenerife, jo no crec que el problema sigui que la vol controlar, perquè jo crec que té temps de sobre. El tema és que una vegada controles...
4: Li dona temps al porter cobrir, li dona temps al porter cobrir.
3: I si no, té que buscar l'altre pal, no és que ho tapa ell.
0: No, jo crec... El problema és que decideix malament i punt. Defineix malament no, el copet de la pilota i punt. Fatal. I que el porter ho fa molt bé, també. Per això és el porter del Madrid-Castella, clar. No és un porter d'aquí de... Bueno, no vull faltar
3: no, ningú. No.
0: Del meu equip de la Lliga d'Empresa.
3: Si no es tracta
0: el
3: de faltar,
0: tapa,
3: però
0: el porter
3: dir,
0: tapa molt bé,
3: li podem buscar esperos que vulguem, però és una ocasió... claríssima de gol.
0: Vaig a mirar quan fa d'alçada el porter. No te pareix que és molt alt el porter del Madrid?
3: Ai, no sé, però aquest és que els hi va guanyar a Seyuns Link, no?
0: Sí, no, a veure, té 21 anys, Sergio Mestre, fa d'alçada...
3: Per cert, si demà va convocat en su primer equip.
0: 1,93, tampoc és tan alt. Bueno, no està malament, però hombre, tant de bo que
3: és. Ramon Juan era més petit.
0: No, però és que el porter avui dia... Jo crec que el Prieto no deu estar molt lluny de 1,93.
3: No,
0: Prieto és alt,
3: està
0: també.
3: Més amunt, crec jo.
0: Més amunt, eh? Sí. És que ja t'he dit que el porter avui dia... És que l'anomalia era Ramon Juan, que era pues, molt baixet per al futbol modern.
4: Porteràs, tot s'ha de dir.
3: Van a demanar penal, eh?
0: Mira, Andrés Prieto, si ara t'ho explico. 1,93, també.
3: Va demanar penal.
0: Està demanant un possible penal. Jo no sé si tu has vist què és el que està demanant.
3: Jo he vist la jugada, està demanant penal en incorporació d'Àlex Díria.
0: Ha anat al terra.
3: A l'esquerra, que ha anat en terra.
0: Sí, a veure si la veiem repetida, perquè a mi m'assemblava molt poca cosa, però sí, la banqueta del Madrid reclama un possible penal per una caiguda de l'Àlex Díria quan entrava a l'àrea.
3: Jo no sé si la banqueta del Madrid ha demanat que revisin el penal o que reculli jugadors per parlar amb ells, que el primer que ha fet és entrenador. Mira-te'l.
0: Espera,
3: pot ser equip aquí.
0: Que estic esperant... Home, estan aprofitant per rebre ordres, però no passa res. Estic... A veure si veiem la rep. Mira, és una passada. I va, para meva, però si això no pot ser per al mai.
3: No,
0: vida,
3: jo no dic en cap moment que estigui penal.
0: És Diego Aguado. És Diego Aguado, el lateral que s'incorpora. Jo crec que veu que no arribarà. L'àrbitre dona servei de porta. És una passada a l'espai. Diego Aguado va a intentar córrer a quedar-se amb la pilota, el jugador l'ha vist per darrere, és cert que l'avantatge la té Aguado, però jo crec que no pot arribar mai de la vida, i quan nota una mà per allà...
3: Jo he dit que l'entrenador del Madrid demanava penal. No hi ha en cap moment he dit que siga penal.
0: Mira, jo no vull... Ara quedaré...
3: Ni crec que ho siga, a més.
0: Ara quedaré fatal. Però
3: això no és penal, això és res.
0: Ja avanço que no pitarà penal. Així que la gent tranquil·la, ara t'imagines que...
4: Ara no estic tranquil, si ho dius tu així, eh?
0: Ara ja està salint. Bueno, encara el mira, eh? L'àrbitre i el quart àrbitre que es miren a la monitor del futbol videosuport.
4: Això no pot ser penal. Mai
3: no pot ser penal perquè no ho és.
4: Claro, ja per començar. No,
3: a més, que sa pilota està fora d'escamp, quan...
0: No, res, l'àrbitre ja hi ha decisió i diu que no hi ha res.
3: Que no, home.
0: T'anava a dir que sobretot, més enllà del que sembli i del que et sembli a tu, a mi, a Tenerife, sobretot és que l'àrbitre, si en directe no l'ha assenyalat, no canviarà d'opinió, veient aquesta ripa.
3: Està explicant a Pol Fortuny la jugada.
0: Que no. Bé,
4: no,
0: passa al
4: no
0: perill.
4: Res.
0: 31 minuts i 10 segons de partit al Madrid que esgota. Mira, això que hem guanyat. Una revisió de les dues que tenen a la partit. Aquest penal que reclamaven i que... No
3: que bé, res. Que bé se mos posava Raúl Espartit en la jugada de Manu Justo, eh?
0: Sí, home, 2-0. Escolta, que Prieto fa 1,93 també, exactament igual.
3: Sí, ja està, iguals.
0: Vinga.
4: I en Courtois que fa? Vinga, ja que som.
0: Courtois fa més, no? Courtois sí que deu estar a prop de... Jo crec, jo dic... Quan dius? Va, fem... Jo dic 1,96, Courtois.
4: Jo també n'ho dic 1,96.
3: Jo 5.
0: Doncs mira, fa, segons Wikipedia...
4: Vinga.
0: 1,90... 2 metres, diu Wikipedia.
3: La més petita.
4: Més petita. I sembla mirar.
0: Pot ser dos... Segons Wikipedia... Wikipedia s'ha...
3: No. Wikipedia ara no val, no?
0: L'han boicotejat. Sí. Jo l'he vist a 1-0.
4: Un de Salah que m'ha dit l'ha boicotejat.
0: I Ramon Juan, què feia? Com jo, més o menys.
3: No
0: un 75,
3: sé.
0: Una cosa així,
3: no?
0: Això és que és molt petit, Xavi
3: una
0: Espar.
3: Una miqueta més, però no tant.
0: Xavi Espar, que em va passar l'altre dia pel
4: un
0: costat.
4: Un 78, per mi, que feia Ramon Juan.
0: Ah, sí? Ah, jo un 76.
4: Crec, vamos, és sempre...
0: Una informació de servei sense la qual no pot viure l'audiència de les Illes Balears, un 76.
3: Sempre és la teva altura, justament.
0: Sí. Vinga, que juga el Madrid. Al Madrid... Que, mira, ara, en atac és clarament una línia de 3, amb Joan Martínez, amb Nasei...
3: Home, en sortida fan 3.
4: Raül, és per riure un poc. Segons la panya del Mirandés, fa 1,81 m. Ramon Juan ha crescut, deu ser això.
5: No, jo crec que no.
3: A lo millor és que està en edat de creixement, encara.
5: Aquell dia es va subir a una caixa. Espera, que va. Ah, mira la Eivissa, la passada cap a David Estàs. David Estàs, que té metres. David Estàs, que pot entrar a l'àrea. Xuta! Fora! Fora, fregant el pol de la porteria de Mestre. Què bé ho havia fet? Estàs trencant pel centre. Sorprenent. La defensa del Madrid rebent la passada a l'espai. Crec que ha estat Teo Baix, no, qui li ha assistit. La controla bé, la condueix molt bé i al final decideix millor que Manu Justo, però era més difícil aquesta.
3: Que no s'entenga que recordar la Eivissa d'aquestes dues oportunitats absolutament claríssimes.
5: La creua David Estals, un pèl fora, res, ha sortit, li ha fet un petó la pilota al pal.
4: Era més complicada aquesta David Estals, que
5: sí, aquesta era més xunga.
3: Sí, no, era més complicada, però era clara per tirar porteria.
5: Espera, espera, que ara va el Madrid. La pilota per Fortea, Fortea, que pot entrar a l'àrea. Ataca el Filiau, la centrada encara és viva, la intenta controlar, se la queda Prieto. Se la queda Prieto, la centrada de Fortea, que s'ha equivocat perquè estava molt sol i ha fet una centrada molt dolenta, cercant Carvajal. L'ha tocat a la cama, diria que d'Eric Ruiz, i la pilota ha anat mansa tova a les mans de Prieto. Ara ja hem despertat, el partit estava, semblava anestesiat, i mira quantes coses passen.
3: Si és veritat que parlàvem al principi de partit de que tenia més possessió el Madrid, que tenia més pilota, però molta sort té aquest equip d'anar a 1-0 en el marcador.
5: M'està agradant la Eivissa.
3: No hem vist cap oportunitat absolutament clara del Madrid-Castella i n'hem vist tres clares de l'Eivissa.
5: Sí, sí.
3: Una set gol.
5: I les dues són molt clares.
3: I les altres dues són clares.
5: Sí, sí.
3: Una més clara que l'altra, però són clares, són oportunitats clares.
5: Aquí no tenim l'estadística dels expected goals, crec, però jo crec que l'Eivissa clarament guanya aquesta estadística. M'està agradant l'Eivissa perquè fa una cosa que la veritat és que no ha fet gaire, ja no parlo de res partit, sinó les darreres temporades, que és sortir molt ràpid quan recupera. És un equip més vertical.
3: Sí, però a part d'això fa una altra cosa, que és que deixa jugar al Madrid en el seu camp. I és hora que rep jugadors determinant, li fa una pressió que li costa moltíssim buscar passes clars com ha tingut Fortea en la darrera jugada.
5: Mira, sí que tinc l'estadística, però jo no sé si creure-me-la, eh? Gols esperats, expected goals, 0,56 l'Eivissa, 0,04 al Madrid, i mira que torna a sortir l'Eivissa. És un 3 contra 3, recupera, hasta els que condueix, hasta els que està acompanyats de molts, de companys, la rep Ander Joldi, que li pega a les mans de Mestre. Ander Joldi, que s'ha tret el xut molt ràpid, jo crec que per sorprendre a tothom, de fet, ha agafat un poc a peu, canviat a Mestre, però ha reaccionat molt bé. Aquest porter és bo, ja t'ho dic ara, eh? El porter, sí, sí, aquest porter m'està...
3: Ja no et preocupes l'altura, no?
5: No, no, ja t'he dit que és cert que la Manu Justo és errada de Manu Justo, jo... però el porter tapa molt bé, ara rectificat molt bé, perquè li havia agafat a peu, canviat i ha fet un gir boníssim per quedar-se, per blocar la pilota. Aquest porter para, eh?
3: De totes formes, te dic una cosa. El futbol a voltes sempre en parlava més just o no injust, però avui que aquest resultat, aquest partit que està fent l'Eivissa, que és la primera part, va 1-0, per jo, en el que hem vist aquesta primera part, és molt injust.
5: Anem a veure si puja els expected goals, perquè, mare meva,
3: s'està cobrint
5: de glòria aquí, diu l'estadística.
3: Bueno, Tenerife, digue,
5: no puja, no.
3: Jo no entenc d'aquestes coses, jo som més antic.
5: A mi sí que m'agrada, allò d'expected goals.
4: Jo tampoc entenc massa.
5: No sigueu dinosaures, per favor. No sigueu dinosaures, per favor.
4: Expectatives de gol.
5: Que la vida canvia.
3: Ja sé que són expectatives.
4: Anem a normalitzar un poc el llenguatge, expectatives de gol,
5: Els XP, que es diuen XP, expected goals, és segurament l'estadística... És que, tio, és que jo amb gent així, gent d'una altra generació, no puc. No puc. Ja no sé ni què dir. La pilota per la vida estàs. Deia, per tancar això, que per mi, precisament, aquesta estadística és la que més... Mira, que torna a perdre el Martí, la recupera. No valia, perquè són mans. L'havia robat Ander Joldi. Jo crec que ha xutat ja malament, perquè ja havia sentit el xiulet de l'àrbit.
3: No ha anat tan malament, eh?
5: Però escolta, l'Eivissa quan recupera som temibles. És que semblem nosaltres el Madrid de les Champions, eh? Que falta Vinícius i Mbappé, però...
3: Jo el que estic veient en el Madrid-Castella, que se sona de mig camp, en el moment que li superen la línia de pressió del Madrid-Castella...
5: El balanç defensiu no existeix.
3: El balanç defensiu no existeix, i cada volta que ataquen van en superioritat.
5: Sí, sí. L'Eivissa quan recupera, la veritat és que té molt d'espai.
3: Un altre de Víctor García.
5: Sí, aquest s'hauria de relaxar.

0: un jugador que ha jugat
1: no
0: al primer equip?
1: No és un jugador per recuperar pilotes, ni Sergio Martínez és un jugador que recuperi pilotes.
0: Però són jugadors que haurien de tenir un pes en pilota, no perdre-la i de... No
1: són jugadors que si tenen sa pilota disfruten i tenen molt de perill, i quan no la tenen pateixen molt, que el que li està passant a quan que... Madrid roba.
2: Toni Torres, saps el que són en aquests moments? No vull dir que canvi, són jugadorets.
0: Aquest tio ve amb el làtigo,
2: som,
0: eh?
2: Són bons jugadors, però en cas hi queda molt per fer. Molta duresa.
0: Aquí vam veure en directe... Aquí vam veure Toni Tenerife en directe al play-off de Sens amb Marc Bernal i Marc Casado jugar. I més, Gerard Martínez, però sobretot aquells que era el doble pivot del Barça.
2: Jo estic parlant del Real Madrid Castella. No
0: sí, però un moment.
2: Barça,
0: és que també, però tenien 17 anys, que aquests del Madrid tenen 19 o 20, eh? I van donar una exhibició... Tal exhibició que tres partits després eren titulars amb el primer equip del Barça a la primera jornada de la temporada.
2: Però clar, el que vale, vale. El que no val, doncs, cedit o venut. Que és el que fa el Madrid, que pràcticament... Quant de jugadors de ser canter del Madrid que s'han espirat?
1: Això és un debat molt profund. Per començar, parlant de jugadors que estan a primera rev i el Barça Atlètic, perdoneu-me, està a segona divisió. A segona rev.
2: Perquè els bons estan al primer equip.
0: Espera, que va el Madrid. S'ha estavellat Diego Aguado. Afortunadament se li ha anat l'autopassada.
2: Perquè els bons estan al primer equip. Per això han baixat, perquè si estiguessin els bons...
0: Home, clar, això
1: no,
0: és veritat.
1: Si estiguessin els bons, estarien
0: segurament
1: més amunt de primer.
0: Però bé, són jugadors que són jugadors de futur. Per exemple, l'any passat jugaven aquest equip Gonzalo, que ha estat traspassat per 40 milions i que l'altre dia en el partit de la Sub-21 ja el van veure, futbolista...
2: És boníssim.
0: Un futbolista molt bo, eh? He de reconèixer, jo admeto que tenia dubtes, però jo crec que Gonzalo és un davanter...
1: Estava Gonzalo, estava Palacios, estaven tots els que en Manu, han venut dos equips aquests.
0: Sí, bueno, clar, és que el problema del Madrid-Castella en guany pot ser aquest, és que és cert que té recull de generació de campiona d'Europa de Youth League amb el juvenil A, però que ha venut moltíssim, els jugadors millors d'aquesta generació no és que estiguin al primer equip, és que els ha venut... és cert que ha fet caixa, les coses com són, però clar, t'has quedat sense tota la columna vertebral d'un Madrid-Castella que l'any passat, recordem, va jugar play-off d'ascens. 40 de la primera, 1-0 guanya l'Eivissa, gol de Pedro Ortiz al 13, podrien ser més, perquè n'ha tinguda una Manu Justo, una David Astals i una altra Ander Joldi, 4 de clares, eh? Una de claríssima al gol i dues més de bastant clares. I ara falta de nou... De Manu Justo, que s'enfada, mira el quart àrbitre, no protestis, s'enfada, ara tira la pilota lluny. Però escolta, estem veient un equip seriós, un equip que m'està agradant, tu. Acabi com acabi.
1: Jo crec que el partit de Villarreal m'ho ha fet molt de bo i ojalà que tinguem a prou energia per la segona part. Seguim aquest la segona és el que mos queda, la primer. Per seguir amb aquest partit, que vulguis o no... segur que rival mos posarà problemes, eh?
0: Ara juga, home, i tant. El Madrid tindrà alguna en tot el partit. La pilota per Alexis Tiria cobra a l'esquerra. La centrada de Diego Aguado serà...
1: Jo crec que banda,
0: també. Ha tocat el banderí per la part de dalt del banderí, tot just on hi ha la tela de la bandera. I crec que dona banda, no? Sí, banda. Ja la treu a la filial madridista... Que la treu molt lluny, però no surt la pilota. La treu 15 metres al darrere.
1: De vores banderí, la treu 10 metres
0: endarrere. Sí, però és que si és cap endarrere no passa res, no? Això, la il·legalitat és si ho fas més endavant, no?
1: No sé.
0: Jo crec que el reglament diu...
1: Jo crec que té que treure-li una set.
0: Però fan la vista gorda, diguéssim, quan ho fas des de més endarrere. Amb les faltes no, perquè pot treure avantatge de retrasar la pilota si es vol aferrar de l'àrea. L'obertura a la dreta cap a Yáñez. Yáñez, que se li escapa el control, no pot evitar que la pilota surti. Servei de porta, 42 i mig, guanya l'Eivissa, 1-0. Per cert, el Castella i l'U d'Eivissa, que s'han enfrontat ja en 6 ocasions. Aquesta és la setena. El setè enfrontament oficial entre els dos. Toni Torres, no sé si vens amb els deures fets. 6 partits oficials en la història de l'Eivissa del Castella. Quantes victòries madridistes?
1: 2.
0: 0. Mai el Madrid-Castella ha guanyat l'Eivissa. És curiós, eh? Són...
1: El bo és que els 2 de Madrid el vàrem des d'allí.
0: Són 4 empats, 2 victòries de l'Eivissa i cap victòria del Madrid, eh?
1: Primera... Un empat a 2 és primer?
0: El primer és una victòria a Valdebebas, 1-2 amb doblet de... Ara se m'ha anat, del jugador català aquell que teníem, sí, sí, saps

0: Qui t'hi dic, no?
1: De Pep...
0: Pep Cavallé, gràcies.
1: Pep Cavallé.
0: El doblet de Pep Cavallé, que mira que va fer pocs gols amb l'Eivissa i va marcar dos aquell dia, la temporada 19-20, que només es va jugar un partit perquè era la primera volta, després va ser interrompuda pel Covid. Després, la temporada següent també només un partit, que te'n recordaràs quin és, la 20-21 a Badajoz. Playoff a partit únic, empat a 0, que és com una victòria.
1: Que mos valia.
0: Perquè l'Eivissa passa a l'eliminatòria, perquè li valia l'empat per haver quedat millor a la Lliga, i la temporada 23-24... I 24-25 ja a Primera Federació. Aquí a casa, dos empats sense gols, dos empats a zero aquí a Can Mises. Avui ja no passarà a Valdebebas. Empat a un.
1: A un, guanyant 0-1 i un gol d'Esteban Aparicio.
0: Amb molt de fred, que estàvem tu i jo allà. I la temporada passada, victòria per 0-1. Perdona, la temporada passada no, fa dos anys, que és la darrera visita de l'Eivissa a Valdebebas. 0-1, gol de Naranjo. L'any passat estaven a grups diferents, per això el darrer enfrontament.
1: Jo crec que Naranjo va ser l'únic gol que va fer en tota la temporada.
0: Pot ser, si no va ser... Jo crec que va fer un altre, jo van fer dos, no? Diria. Vinga, que va el Madrid. Passa el temps i el Castella no vull... Mira, la pilota ho anava a dir, que gairebé no havia creat perill. Corna, uf. Ara havia trobat l'espai, la Diagonal Fortea. Però ha estat ràpid Eric Ruiz enviant a corna.
1: Tenen molt classes obertures a banda, tant a banda esquerra com a banda dreta. Ells, com que la sortida de pilota la fan en tres centrals, posen els dos laterals, tant Dani Aguado com Forté a banda dreta, molt avantatge, li deixen tot l'espai per entrar ses bandes per dins.
0: És que segurament els jugadors que més perill han creat del Madrid són els dos laterals, tu ho has dit. Dos minuts afegit, que són els dos de la revisió d'aquell possible penal que demanava el filial madridista. Un equip, el filial més llaureat del futbol espanyol. Ara explicaré les batalletes que trec a passejar. Atenció a la centrada! Uf, han tret el corna en curt. La centrada, la pilota que no surt. La recull Pol Fortuny. Pol Fortuny que aixeca, fa el cap, fa la bicicleta. Intentava sortir, però era impossible de la pressió de Manu Busto. Que bé Joldi ara. Evitant que la pilota surti, jugant de nou per a Busto. Aquest que torna a jugar per Ander Joldi. Ara a la banda dreta de l'atac està David Estàs. A l'altre estem del camp demanant. L'està molt sol, Estàs. L'hauríem de veure. Està molt sol.
1: Que la banda,
0: és que porta... Un quart d'hora, David està al sol, a l'altra banda demanant, s'ha tornat boig demanant-la, no l'han vist, o no han vist la línia de passada clara. Però tenia, estàs per córrer, una autopista.
1: Però, independentment d'estar per córrer una autopista, ha fet una sortida de pilota molt bona.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, però ara l'Eivissa toca i ja, a camp madridista, pilota per... L'Eivissa és un equip que està jugant molt bé avui, amb un equip madur.
1: Jo t'he dit que...
0: Escolta, això dona gust, eh?
1: Sa llàstima, Raül, és que aquest partit vagi 1-0, perquè te repeteix que jo crec que avui ha fet mèrits per no anar 1-0.
0: Però i com s'explica? Mira quina jugada, Joldi, que marxa de tothom, això és falta, no l'àrbitre diu que no.
1: Però com no pita falta aquí?
0: Això és falta. Joldi, que ha fet la de la Minya mal, marxant d'un, de dos, de tres, finalment topa. A veure, no és tan clara la falta, eh? Finalment topa.
1: No és tan clara per tu, home, apareix falta claríssim.
0: Contra un jugador del Madrid que queda allà quiet, estorbant.
1: Si quiet estorbant no pot ser les dues coses.
0: I l'àrbitre... Bueno, pot estar quiet i destorbar. L'àrbitre que diu que no es falta, surt al Madrid, que home, pot tenir l'última, perquè home, falten 20 no segons falta... per complir el 47.
1: Eh?
2: Home, que no falta, sí que falta.
0: No, jo dic que no és tan clara.
1: Ja m'ha aparegut falta claríssim.
0: Sí, jo l'hagués assenyalat, però no passa res, no és un escàndol. Mira, descans. A Can Mises ha assenyalat. Ah, bueno, no, que no és que anem abans d'hora, és que han trigat a donar-li a l'interruptor del cron.
1: Ah, no, que es quedàvem un minut per lo menos endarrere.
0: No, bé, descans. A Can Mises amb el marcador de victòria per 1-0. Amb el gol de Pedro Ortiz, a la mallorquí, el de Soya, al minut 13, un marcador que ens fa alegria, però que ens deixa aquest regust, Toni Torres, ho hem dit.
1: Sí.
0: Un pèl dolent, per què? Perquè l'Eivissa ha fet una primera part molt bona i que podria anar guanyant de més gols.
1: Sí. Si ens començava de partit, dèiem que l'important seria llevar-li ser pilota en aquest equip, en aquest Real Madrid-Castella, perquè en jugadors que tenen molta qualitat en les seves cames, jo crec que l'Eivissa ho ha fet i, a més, ha tingut moltíssim criteri a sort de fer-li mal. Ha superat línies de pressió i quan ha encarat porteria cada volta ha tingut definicions que han set errades però ocasions clares de gol. Jo crec que és molt bona primera part d'aquest Eivissa a un rival que l'ha minimitzat molt perquè no ha tingut pràcticament ocasions clares de gol i un Eivissa que repeteix, jo crec que mereix més amplitud en els marcadors que té realment ara.
0: Bé, tant de bo puguem mantenir aquesta victòria fins al final del partit. Jugadors a vestidors, públic a fer refrigeris diversos. Descansa Can Mises, apareix ja el rec a la gespa amb aquesta victòria per la mínima. Eivissa 1, Real Madrid Castella 0.
2: Doncs temps de descans a Can Mises amb un magnífic marcador amb la victòria tal vegada curta, de l'Au d'Eivissa davant del filial del Real Madrid, que poquetes coses ha fet en aquesta primera part. Primer, perquè l'Au d'Eivissa no li ha permès, i segon, perquè sincerament, la veritat que han vist poca cosa d'aquest filial en atac. I tornem a repetir, un equip molt fluix a la pressió i que sí, trena bones jugades, se li veu qualitat tècnica, però ocasions per marcar no n'ha gaudida l'equip de Real Madrid Castilla. Per contra, l'Au d'Eivissa sí que les ha tingudes, a part del gol, dues més molt clares per part del conjunt del Raúl Llona, que podria anar tranquil·lament al descans amb un 3-0 en el marcador, que no seria ni molt manco. Un resultat exagerat pel que estem veient en quant a capítol d'oportunitat d'un i altre equip en aquesta primera part. Temps de descans, a Can Misses, fem una petita pausa, uns minuts musicals, consells, el que tingui el nostre tècnic Miquel Soler, i tornant d'aquí uns minuts en la segona part d'aquest bon partit que s'està veient avui, o i que estem comptant, lògicament, a Can Misses, entre l'Au d'Eivissa i Real Madrid Castella. Temps de descans, 1-0, val el gol d'un mallorquí de Pedro Ortiz al minut 13 a Can Misses.
3: IB3 Ràdio és... Joc Net.
4: De dilluns a divendres a les 5...
5: Jo conec en Quico Rivera.
6: Sube el mambo.
7: Quin nivell, Maribel.
5: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
8: ¿A 200 euros?
9: Ya se puede haber sido un pomero en Paquirri.
7: Pues pasis el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
5: Sí. Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, uno a mí, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
10: Yo ya no trabajo con él.
7: No.
9: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això... Hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de tot més per aquesta exclusiva?
5: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
9: Molt bé.
4: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
9: Per favor.
7: Xiu-xiu. I li deim que te deu 200 euros.
5: Exacte, i li tornem a recordar.
4: I bé, tres ràdio.
11: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
12: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
13: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
14: En Joan de fugir, i doncs se va acostar en allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
15: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: sí, yo te quiero también. ¿A dónde iré? ¿Quién siembra tempestades?
1: Música, música molt relaxant. Gairebé massa relaxant en aquesta mitja part del partit que estan gaudint, sobretot els més petits, que estan a l'esgraderia de Can Misses, veient de moment una victòria just i merescuda de l'U d'Eivissa davant el Real Madrid Castella per 1-0. Raúl Medrano, jo crec que estaràs d'acord amb jo, però el que estic veient crec que són els millors minuts de l'U d'Eivissa d'aquesta temporada. Al manco, els més seriosos i on es veu realment el que vol jugar l'equip de Raúl Llona.
2: Sí, i bueno, són els millors juntament amb alguna estona de l'altre dia a Villarreal. La veritat és que sembla gairebé com un, no sé com dir-ho, com un conjur de bruixos o un bruixeria el canvi Toni Torres de l'equip dels primers quatre partits a l'equip que es va plantar a Villarreal després de dues derrotes seguides, amb nervis, amb dubtes, i amb l'equip que estem veient avui, que li està donant continuïtat a lo de l'altre dia. Costa de creure aquest canvi del dia a la nit que ha donat l'equip per a bé, per a millor, que ens alegrem molt, no acabem d'entendre, però benvingut sigui. No,
3: no, i sobretot tenint en compte que si és veritat que és partit de tant de Rayo Majadahonda, que varen treure lo darrer com el partit del Sant Andreu, són partits que sí que es va treure, que estava bé sa victòria, però que el tema de joc i sobretot tenir presència en el partit no va ser de lo millor. És a dir, nosaltres li preguntàvem contínuament a l'entrenador si aquí li feia falta molta més pilota, tenir molt més control del partit i sobretot crear molt més de futbol. I a partir d'aquí, a partir de, sobretot del partit de Villarreal, amb el Saragossa hi va moments que ho va fer en que perdés, perquè tenia un rival davant, però a Villarreal ja va tenir molta certesa en sa pilota, va saber dominar els temps, va saber quan tenia que replegar-se, a quan tenia que fer falta, quan s'equip sabien que corria molt aturar ses jugades. Jo crec que el partit va fer molt bon partit a Villarreal contra un molt bon rival, i avui hem vist que en el moment que ha estat capaç de llevar-li una miqueta a sa pilota en el Real Madrid Castella, no només li ha llevat sa pilota, sinó que a més quan l'ha robat ha tingut criteri per atacar i a més ha creat ocasions de gol. A partir d'aquí jo crec que la primera part és el camí a seguir, i sobretot amb un partit com avui, per no parlar per més endavant, crec que la segona part no hi ha que fiar-se, perquè tenint jugadors de la qualitat individual que té l'equip rival, no hi ha que fiar-se en cap moment, hi ha que seguir buscant la porteria contrària si és capaç d'ampliar el marcador molt millor. De fet, una altra cosa que et vaig a dir, perdona...
2: No em deixes parlar, eh?
3: No et deixes parlar. Hugo Sant, de sa partida, molt possiblement des del principi.
2: Ah, sí? És que estava nerviós l'amic Víctor, eh? Ho hem vist al lateral esquerre, que té targeta, que s'ha, en algun moment, no molt clares, però s'ha jugat a... com a mínim escalfar la mà de l'àrbitre perquè li tregui la vermella. I mira, aquí hem endevinat, perquè hem vist que igual havia de fer un pensament al descans amb ell.
3: L'he vist calentant sense la camiseta de calentament ja en su dorsal.
2: És una pena, perquè Víctor García està fent uns partits molt bons.
3: Jugador, és un jugador que defensivament... Mira-te, allà ho tens.
2: Sí?
3: És un jugador que defensivament et dona molt més criteri.
2: Bé, deixa'm dir, mentre la gent balla a Can Misses, Toni Torres, aquí davant nostre, a la grada, veiem unes boixes molt petites aquí ballant. Què te n'ha dit? La Eivissa, si guanya avui, Toni Torres anirà a dormir cinquè a la classificació i a només amb tota la jornada, perquè és l'únic partit avançat, això sí, amb tota la jornada encara per disputar-se, però la Eivissa aniria a dormir cinquè amb 12 punts, 12 de 21, que ja són els números no magnífics, però ja millors que aquells 6 de 15 que teníem fa una setmana, perquè el dissabte passat, fa 6 dies, estàvem 6 de 15. Hi ha només 2 punts del líder, que és el Saragossa amb 15 punts, tot i que encara, com deia, ha de jugar. És important, Toni, començar a posicionar-se a les primeres posicions, valga la redundància, sobretot a allunyar, no?, el fantasma de la zona baixa de la taula, no veure't a baix, i estar pues, posicionant-te, com deia, a la primera línia de la graella de sortida a la línia, a la classificació.
3: Lo important és agafar el nivell de crucero, i no t'has fixat en un detall, perdona que...
2: No, perquè t'estava parlant i veia que no em feies ni cas, que estàs mirant no sé què.
3: No t'has fixat.
2: Què passa?
3: Però bora.
2: No, el canvi és Gonzalo Almenara, mira, hem anat de llestos, el canvi canvi és Gonzalo Almenada per Pablo Bustos.
3: Per Pablo Bustos.
2: És el canvi lateral, però del lateral dret. O sigui, que Víctor continua.
3: Tu no t'has dat compte del detall, que és que Gonzalo Almenada, antes de sortir, ara ha anat a canviar-se la samarreta. Per què? Perquè duia la del 22. I se l'ha canviat per la seva, que és la del 23.
2: Però no pot ser això.
3: No, tenies el 22 aquí davant, l'has vist tu?
2: No, però ell s'havia posat del 22, s'havia equivocat.
3: Sí, equivocat.
2: Ah, per això t'has equivocat
3: I
2: tu.
3: I ha anat a canviar-la i s'ha posat el 23.
2: Bé, comença la segona part en aquests instants amb aquesta confusió. El canvi és Gonzalo Almenara. Esperem que no sigui, que sigui una decisió tècnica, que no tinc cap problema físic. Pablo Busto, al lateral de Sevilla, incorporat aquesta temporada del filial del Betis. Anem a repassar, idò, els 11 protagonistes que estan damunt la gespa. Després d'aquest canvi per part de l'Eivissa estan jugant Andrés Prieto de porteria, Víctor García, que és l'únic futbolista amonestat en moment a la partit, Jeremy Blasco, Eric Ruiz i Gonzalo Almenara, Calavera, Teo Baix, Pedro Ortiz, mig del camp, Joldi a l'esquerra, Estals dreta, Manu Justo, referència ofensiva. Al Madrid-Castella no hi ha hagut canvis, no? Com a mínim jo no els he vist, així que estan jugant Mestre a la porteria, Diego Aguado, Joan Martínez, Nasei Fortea, Cestero, Sergio Martínez, Pol Fortuny, Yáñez, Ciria i Carvajal. Recordem que són els futbolistes de l'Eivissa que estan a la banqueta esperant la seva oportunitat. A banda dels porters suplents està Matakis i Rares Blat, Fadel, Eslava, Curbelo, Lazo, Hugo San i dos jugadors del filial, Gorla i Paolo. Recordem que l'Eivissa té quatre baixes avui per lesió. A banda de la que hem comentat d'Iker Varela, continua fora de combat Iván del Olmo. També està lesionat Genaro Rodríguez i també George Masella. Així que avui la banqueta és més curta de l'habitual.
3: Sí, molt possiblement puc recuperar Masella algun dia, quizà, però l'estima d'Iker Varela és mínim de 3 o 4 setmanes.
2: Recordem que l'Eivissa té 24 fins. Espera l'arribada del Madrid, la centrada per l'esquerra de Diego Aguado, una vegada més per Coutín. Des del lateral, ara Estiria, que tira el túnel i no pot sortir, però se la queda Aguado, que li ha caigut a Raúl. La seva centrada, però toca les cames d'Eric Ruiz i la treu. La defensa, mira, uf, ara. S'havia equivocat, Mestre, a la passada, que era impossible per a Manu Justo. Mestre, el porter ha sortit fora de l'àrea amb tot l'avantatge, però ha anat a rebutjar i jo no sé si li ha votat malament o què, però ha fet un misto que gairebé no toca ni la pilota i afortunadament per ell ha anat fora perquè estava tot just de bola de la línia. Això li passa al centre del camp i té un problema molt gros. Mestre, que ha badat ara anar al rebuig. Un porter alt, no sé si amb els peus va tan bé com aturar, eh? 2 minuts i mig d'aquesta segona part, val el gol de Pedro Ortiz. L'Eivissa que estaria sumant la segona victòria consecutiva. A l'UD, Toni, hem de dir una cosa, se li donen bastant bé els filials, eh? Això sí, històricament. La pilota per a Alexis Ciria. Alexis Ciria que caraculeja, té davant la pressió de Pedro Ortiz, també de David Estals. És finalment el futbolista de Bienvenida de Badajoz que envia la pilota fora.
3: Banda favorable al Madrid. Julián López de Lerma, s'enfada en l'àrbit.
2: Amb l'àrbit i amb el joc dels seus, imagino que també, perquè el Madrid-Castella encara no. Jo crec que l'ocasió més clara que ha tingut és aquest xut llunyà
3: de
2: l'Alexis Ciria, que s'ha anat,
3: molt
2: potent, un pèl desviat. És cert que si arriba a agafar porta era molt difícil pel Prieto, perquè era un xut molt potent. Però això és tot. Això és tota la producció real, sí, de perill real. Ofensiva del filial madridista, de la fàbrica.
3: Molt bones maneres, Diego Aguado, eh?
2: Al lateral esquerre, segurament estàs en el millor del Madrid avui, eh?
3: Sí.
2: En canvi, qui sí que ha debutat amb el primer equip és l'altre lateral, Fortea.
3: Sí, ell també, eh?
2: Ah, sí, Diego Aguado també, sí, és veritat, sí, tens raó. La pilota per a Sergio Martínez, un home que segurament va fitxar amb la il·lusió de fer feina amb la primera plantilla, però de moment no l'està olorant la primera plantilla. De moment, tal com va arribar, va ser enviat al filial. L'obertura per a Diego Aguado, de nou, que està sent el perill més gran del Madrid en atac. Ara, però, s'estavella i finalment envia Ciria, la pilota fora. Banda per a l'Eivissa, que la treu amb qualitat. Josep Calavera, la pera, la pelota, Teo Baix, que s'equivoca, la recupera Fortea. Fortea cobra a la banda dreta, on hi ha Yáñez. Yáñez, que intentava la passada, de nou, cap a Fortea. Es creu, a veure, Víctor García, i a l'escenari molt semblant al de la primera part. Pilota,
3: vol tenir
2: pilota
3: més presència rival i a veure com ho atacarem, com ho dominarem.
2: Nosaltres hem acabat molt contents la primera part, però hi havia gent per aquí, Toni, a la cabina del costat, que hem anat a comentar amb d'altres companys, no, d'altres mitjans, que hi havia gent que no li agradava com estava jugant l'Eivissa, perquè diuen que...
3: No li he acabat d'entendre.
2: Que juguem a la contra, que no sé què.
3: Ja t'ho he dit tantes que no acabava d'entendre, però bueno, opinions n'hi ha per totes les persones, sí. No?
2: No, deia que no era un joc polític, és cert, no, que no, no, tampoc és el Barça de Guardiola... Però jo crec que està mostrant una fermesa d'equip que estarà dalt.
3: Jo crec que si són polit o no polit, però jo crec que si hi ha hagut un equip que ha fet mèrits la primera part per dur-se molt més resultat des que se n'han dut, només n'hi ha un i que s'altre...
2: Igual que l'altre dia a Villarreal.
3: Serà millor, sigui polit o no polit, ha tingut 4 ocasions de gol i l'altre no ha tingut cap.
2: Igual que l'altre dia a Villarreal, que és cert que no tens tantes, però segurament, si empaten, tampoc hagués estat cap escàndol, però segurament si algú ha mereixat guanyar va ser l'Eivissa, a Villarreal. I avui igual.
3: Llavors hi ha hagut partits com a Antequera, partits com a Jaén, que quizá l'equip mereixia més, però que l'equip no ho va aconseguir.
2: Espera, que ara Carvajal... Gairebé
3: però això no és futbol, eh?
2: Gairebé
3: futbol.
2: No l'hem vist al davanter centre del Madrid, eh? Carvajal, ara s'equivoca a la sortida de Pedro Ortiz, que demana disculpes als seus companys. Afortunadament li ha caigut el rebuig amb ell mateix. Ara surt...
3: Jugador que va estar cedit en el Villarreal, en el Valladolid bé l'any passat i que l'ha recuperat en guany, Carvajal.
2: La pilota per a l'Eivissa, perquè ha rebut falta Josep Calavera.
3: Bon partit de Josep Calavera.
2: El migcampista de Cabra del Camp de Tarragona. La passada cap a David Estals. La veritat és que Estals, Toni Torres, crida l'atenció que fa... Espera, que recupera l'Eivissa, no hi ha falta. És Ander Joldi, Ander Joldi, que li pega el rebut! Fora!
3: Corner.
2: No sé, s'ha donat corna, sí. No, havia recuperat Ander Joldi. Reclamaven falta als jugadors del Madrid Castella, l'àrbitre, que diu que no. Condueix Joldi, li pega, toca les cames d'un jugador del Madrid, però la pilota s'enverina i ha sortit fregant el pal... Un altre per a l'Audé, un altre per a Joldi, que aquest no li tremola el post de pegar-li ràpid.
3: No.
2: Aixeca el periscopi al futbolista Pamplonica. Serà corna favorable a l'Eivissa. La tanguda de nou és la cinquena ocasió clara que té l'Audé. Bé, aquesta no és tan clara.
3: Aquesta no és tan clara com serà.
2: Però és bona. Obrirà, servirà Bardó a la corna des de la banda. A esquerra, Víctor García, l'encarregat de fer sempre... El llançament, sobretot aquí a la banda dreta de la pilota dura, d'estar estals allà, de vora. Per si ho treuen en curt, l'àrbitre que dona ara l'okay, efectivament és en curt, perquè sigui estals qui faci la centrada al segon part. Eric Ruiz que fica el cap, la treu la defensa del Madrid, li cau a Gonzalo Almenara, la pilota encara és viva, li cau a Manu Justo a l'àrea, intentava fer la maniobra, però encara és viva perquè se la queda Angel de Joldi. Ara veu quina jugada, la centrada d'estals al segon part. Arribava, anava molt forta. La centrada l'arriba a desviar Ciria i jo crec que remata gairebé sense voler pel rebut de lleu toc del jugador del Madrid, qui era Eric Ruiz, no? Que ha rematat com a pogut fora.
3: Llàstima era que no t'hagués dos passes endavant per poder rematar en claritat.
2: De tota manera...
3: Ha hagut de dependre d'esfalles defensa i, conseqüentment, ha perdut el control de poder atacar la pilota.
2: Sí, però anava molt forta la centrada.
3: Sí, però se sentar d'aquesta...
2: Espera, que torna a recuperar l'Eivissa. La pilota per a Teo Baix al límit de la frontal, la passada és bona per Manu Justo. Manu, una vegada, ara, un primer mestre, una altra vegada. Perdona, Manu Justo, no m'ho puc creure. Ha perdonat ja dues molt clares. Manu Justo, espera, que recupera l'Eivissa. Falta, ara sí. Escolta, com recuperem, eh?
3: Quan un equip perdona tant, me dona mala espina i diu, faça que m'equivoqui.
2: Una altra claríssima de Manu Justo. Una altra mà.
3: A més, amb una pilota que tenia dos inquilinos per la pilota, l'ha volgut ell, l'ha acabat ell, i mira com ha acabat.
2: I una altra gran aturada, perdó, de mestre, eh? Que sí, sí, sí, sí. Jo sé que tu diràs que és errada, Manu Justo,
3: no,
2: però
3: no,
2: aquest
3: no.
2: Porter tapa, sembla que hi ha tres. Mestres, tu, quina estirada a mitja alçada amb les dues mans fortes, perquè et xunda la fort, eh? I fica les mans al porter, no se li doblen, evitant el segon, i el que diu Toni Torres, esperem no recordar-nos de tot això. Mira la repe, Manu Justo, és que ni dirà... A veure, és una aturada bona. Pilota, però...
3: aquí és Estals.
2: És una aturada molt bona, però és cert que no va gaire ajustat el xut. Ara veia... Ell fica... És cert que va forta. A veure, ara veurem un altre repe. Li don 70% errada de Manu, 30% en gran aturada de mestre. Va, aquest percentatge. Me sembla més gran aturada la primera de la primera part del mà a mà de Manu Justo que aquesta, perquè aquesta li tira un poc al ninot, eh?
3: No, no, a més és més clara de la primera part que aquesta.
2: Oh, però aquesta era clara, clara també, mare meva. És que duim ja la, aquesta, la d'estars, aquella...
3: Aquesta estava molt més endarrere, aquella estava pràcticament...
2: No, que pensis, està a punt de parar, Toni Torres,
3: sí,
2: eh?
3: El que sí està clar és que un davant de centre d'aquestes dues oportunitats han de fer un mínim...
2: I l'altre dia, l'altre dia va tenir dues o tres clares,
3: també. I si no, problemes.
2: Llavors, aquestes d'avui, les dues són més clares que les que va tenir l'altre dia i ja dèiem que havia de ficar alguna. I les dues d'avui, les dues són més clares que les que ha tingut el Madrid. Juga al filial madridista. Què passa, Toni? Que dubtes, que mires el paper, que no t'aclareixes amb el Madrid.
3: No, sí, m'aclareix.
2: La pilota per a Nasei, un jugador que s'havia especulat que podia anar amb el primer equip aquesta setmana perquè s'ha entrenat a les ordres de José Mourinho, el central Òscar Nasei, ganès, incorporat aquest estiu mateix del Granada. Hi ha canvis al Madrid, hi ha dos canvis, no?
3: Leiva... En su dorsal, número 11.
2: I Roberto Martín amb el 20.
3: I Roberto Martín amb el 20. Canvia ses dues bandes.
2: Anem a veure qui són els jugadors que marxen, perquè de moment no veiem cap moviment. A la gespa ningú no es dona per al·ludit, eh? No, no. Estan tothom, els 10 futbolistes de camp, mirant a veure qui és el que li toca la loteria del cartell. Un és el 16, Sergio Martínez, eh? El jugador fitxat del Racing, que marxa fora per a que entri Sergio... Perdó, Roberto Martínez, volia dir, i l'altre és el 10, Pol Fortuny, per a que entri Leiva. Anirem a veure com reordena López de Lerma a la filial madridista. Un equip que, com dèiem, l'any passat va disputar play-off d'ascens.
3: Oh, està clar que Leiva caurà a banda esquerra, és la seva posició natural.
2: Un Real Madrid-Castella, Toni Torres, ara que està joc aturat, que tinc ganes de dir-ho.
3: Sí.
2: 22 temporades a segona divisió... que són 33, si li sumem les 11, que va estar el plus ultra, que era el filial primer equip vinculat al Madrid, quan encara els filials no eren filials incrustats directament a l'estructura del club, però bé, era com el condal del Barça, no? Eren filials a tots els efectes, però no vull cap relació. L'atac del Madrid, ara que ve s'ha creuat Jeremy Blasco, lo deixa cap endarrere, Pere Prieto,
3: evitant...
2: problemes. Deia Toni Torres, 22 temporades a segona, estrictament, com dient-se Real Madrid-Castella, Real Madrid-B, totes les denominacions. I va ser campió de segona, tu te'n recordes d'això, no?
3: Jo me'n record...
2: 83-84 va ser campió de la Lliga de segona divisió,
3: sí,
2: no podia pujar.
3: Sí, sí, sí,
2: és l'únic equip filial que ha estat mai campió de segona, perquè el Barça B ha estat subcampió dues vegades. Però campió la 83-84 i recordem també que
3: va
2: jugar la final de la Copa del Rei. Ara la gent jove al·lucinarà perquè fa molts anys que els filials no poden ni jugar. Però amics, sí, amics joves, amics millennials, dosetes.
3: És que encara som joves i m'ho en recordem. Va bé, cuidado que anem.
2: Espera, que anem, ara ho explico. Mira que tinc ganes d'explicar batalletes. La pilota per a Josep Calavera. Calavera, ara ja replega bé el Madrid. Tampoc tenia gaire pressa ara a l'Eivissa.
3: Jo crec que serà de compte l'entrenador del Madrid que per banda esquerra tenia que arribar a línia de fons cada volta al lateral i li ha posat un jugador que el puga doblar o ajudar-lo en aquesta banda, que és allí on busca cada vegada. Per banda dreta, pràcticament, ha tingut molt poca presència d'equip i tot ho ha caigut a banda esquerra en Diego Aguado antes.
2: Jugada nou a Eivissa, minut 13 de la segona, deia... Si em deixa el joc en viu, Toni Torres estava explicant això, que si hi ha gent jove que ens escolta, ha de saber que el Castilla va jugar a final de Copa del Rei.
3: Sí.
2: La temporada 1971-79-80. És més, aquella final de Copa es va jugar dies abans de néixer jo. Què te pareix?
3: Sí, bueno, jo ja corria i feia batalletes,
2: 79-80, una final contra el Real Madrid, malauradament, i dic perquè jo hem de posar-nos a l'època, no? Però perquè un filial arriba a la final i es perd l'espectacle de jugar contra el primer equip, que ja sabies que guanyaria el primer equip perquè el club no pot permetre que el filial guanyi el primer equip. O sigui, hagués estat polit, que hagués estat jugant contra qualsevol altre club i veure si realment li competia, perquè en aquella copa i ja acabo amb aquesta batalla.
3: Sí, però això li lleves els prèmits que ho ha aconseguit. En el futbol, la meritocràcia crea...
2: No, però me refereix que hagués estat la final contra un altre club i potser la guanyava. Clar, contra el Madrid ja sabies que no la guanyaria, va perdre per 6-1 aquella final, però pel camí, Toni, és que ho he mirat avui. He mirat el quadre d'aquella copa, es va carregar pel camí a banda d'equips de tercera i a banda de les terceres, es va deixar pel camí Racing de Santander, Hércules, Athletic Club, Real Societat i Sporting de Gijón. Bueno. Tots aquests van caure amb el Castell aquella Copa del Rei.
3: En tots els quizás va més mereixien jugar a la final, també, eh?
2: Sí, sí, jo no dic que no mereixessin, jo dic que m'hagués agradat que fos contra un altre rival i no contra el seu propi equip.
4: Raúl, te deixes una dada molt important i crec que repetible. Primer perquè...
2: Espera, la vol explicar, perquè vol marcar el Madrid, el pal, la deixo fora, pare meu, a la tanguda del Madrid, la més clara del partit, la passada a l'espai, és l'Eiva, no? El jugador que acaba d'entrar a la camp, crec que era l'Eiva o Roberto, no sé, qui entra a la contra, Andrés Prieto, li pega amb cama esquerra de primeres i la fortuna que somriu l'Eivissa, no, era Carvajal, era Carvajal,
3: el
2: davanter centre, la fortuna que somriu l'Eivissa perquè el xut de Carvajal supera a Prieto i s'estavella contra el travesser i una altra vegada torna a somriure perquè el rebuig de travesser li cau a Yáñez, però li agafa un pel a contrapeu i no pot ficar del tot bé la cama i la seva rematada marxa fora per poc, molt forçada, doble ocasió bastant clara del Madrid, aquesta molt sí clara. La primera que té el Castella. Tampoc no ens mereixíem...
3: Aquest castig.
2: Però és que després... Espera, acabo de veure la repe. No, Yáñez falla, perquè no li cau tan malament, eh? Mira com es lamenta, perquè Yáñez li dona temps a posar el peu i la tira fora. Però és cert que li ve molt forta, perquè el xut de Carvajal és molt potent
4: sí.
2: I ve amb molta potència la pilota rebotada de la fusta i a Yáñez li costa molt... Aquí, pues, però podia... Mala meva, aporta avui de la tira fora, Yáñez.
4: No,
2: la passada és boníssima per ser de l'Eiva a Carvajal. Hagués estat un golaç, si el fiquen.
4: No.
2: S'ha salvat l'Eivissa, Toni, sí. Tenerife, ja respirem i ja pots dir el que m'has
4: agradat. No, intentaré ser ràpid, perquè si no tornen a tenir ocasió del drama de Castell.
2: Sí, sí.
3: No, ara hi ha un impàs aquí.
4: T'havies deixat un detall molt important.
2: Igual no havia acabat, eh?
4: Que el Madrid va guanyar, crec que van ser 5-1 o 6-1, la final davant del Real
2: Madrid,
4: el Castella, es deia Castella. El Castella passa a la història del futbol, jo diria que mundial, perquè crec que no hi ha altre antecedent, de ser el primer equip filial...
2: No, sí que n'hi ha. Ja sé per on vas i sí que n'hi ha precedents.
4: Primer,
2: sí, sí.
4: Primer
2: vols dir que va jugar a la Recopa, oi?
4: No, que primer equip filial en jugar a competició europea. No, equip filial,
2: sí,
4: no però, equip vinculat, però, equip filial.
2: A Espanya, no, a Espanya és l'únic... A Espanya és l'únic i va ser el primer i l'únic, però sí que hi ha precedents, eh? Hi ha filials alemanys que també han jugat a Europa, perquè això un dia, coses pedrades que té un al cap, ho vaig investigar. I hi ha filials que han jugat a competició europea també, crec que era Alemanya i un altre país. Espanya és l'únic.
4: Ho havia estat mirant també i no me sortia cap precedent, però bé, d'Espanya sense cap dubte...
2: No, igual va ser el primer... Igual va ser primer, eh? Això no, perquè ara no recordo si els que vaig trobar eren abans o després. Això pot ser, però que l'únic en la història no és. Perquè no sé si és el filial del... És que no me'n recordo si era el filial... A més, no era el filial d'un gran, eh? No era el filial del Bayern de Múnich o una cosa així. Era un filial, no sé, el Werder Bremen o una cosa així. Havien jugat a Europa. Però sí, va jugar a la Recopa...
4: Contra el West Ham. Digues. Crec que va ser contra el West Ham.
2: Contra el West Ham, efectivament.
4: I va estar no res del Limineró. Va estar a no res.
2: Quan jo tenia uns mesos de vida, veus? Sí, ho tinc aquí. Va guanyar 3-1
4: a
2: un partit que es va disputar el Bernabéu
4: i
2: va perdre 5-1 a Londres.
4: A porta tancada. Partit que per ser se va jugar a porta tancada. I així tot, 5-1.
2: Toni Torres, tu recordes aquell Castella 3, West Ham 1?
3: No.
2: Tu no tenies mesos, com jo, de vida.
3: A quin any era?
2: La temporada 80-81 va jugar a la Recopa.
3: 15-19 anyets.
2: Mira, fa 15 dies Toni Tenerife va venir a Can Mises, un rival que havia guanyat la Recopa, com era el Saragossa, i ara tenim l'únic filial que ha jugat la Recopa.
4: No, si grates...
3: Mentre els partits s'ha obert, ja que anava amb molt de perill, eh?
4: Si grates...
2: Sí, deixem ja les batalletes, va.
3: El partit s'ha obert perquè el ritme que havien tingut la primera part no és fàcil mantenir-lo, i si correm, perill.
4: I si te dic que al final de 60 va haver un derbi a Còrdoba, a segona divisió, te ho creuries?
2: Segurament sí. Però ara m'explica, perquè va a l'Eivissa, és David Astas. Astas, que fa la centrada, pot ser bona. Para Jordi, la deixa per Pedro Ortiz, que li pega. Llàstima. Pedro Ortiz té tanta confiança en la seva cama esquerra que ha volgut aferrar-la com fer una passada a la xarxa i s'ha topat contra la cama d'un defensa. Era bona, aquesta, Pedro Ortiz,
3: sí,
2: eh?
3: No, no.
2: La jugada era boníssima. Espera, que torna la càrrega a l'Eivissa, la pilota para Gonzalo Almenar, a la passada de David Astas, cap a Ander Joldi, que es queda en pressa en sangla. Joldi, que juga amb Astas, que bé Astas, la retallada a la centrada pot ser bona. Fica a la cap Joan Martínez, la pilota que torna a quedar-se a l'Eivissa, que estàs pitjant ara. Ara olora la sang en aquesta acció. Gonzalo Almenar a Pedro Ortiz, ara s'equivoca. Mira que bé la recupera Pedro, perquè després hi ha gent que diu que no pressiona.
3: Aquí serà bona d'Astas.
2: Sí, sí, és que és brutal. Astas està, jo crec que es pensa Maradona ara mateix. Pedro Ortiz, de primera, espera, Teo, que té espai per pegar-li, li pega contra el cap de Joan Martínez.
3: Això, això és esperit.
2: I espera ara la contra del Castell, és un 2-2. Va Yáñez, té a la seva esquerra a Leiva. Yáñez, que juga amb Ciria, que s'ha incorporat, ja replega la defensa de l'Eivissa. Ha estat un pendent al Madrid en aquesta contra, eh?
3: Sí, però ha tingut pocs clients en atac, eh?
2: Però no sé, espera, que la jugada encara continua, ara en estàtic, és Fortea, que pot entrar a l'àrea per la banda dreta, caraculeja, tira la bicicleta, es fa un petit embolic, no sap què fer, per on sortint-se d'aquesta pilota, finalment tira la centrada, banda favorable al Castell.
3: Aquest partit el té que matar l'Eivissa ja, o si no tindrà problemes, perquè a quan roba l'Eivissa el Madrid Castella és un equip temible.
2: Està divertit, però, el partit, eh? Uf, ara xuta lluny! S'ha animat a... El Castell amb un xut molt llunyà, però Prieto estava atent.
3: Jugador firmat del Granada.
2: Nasei és qui li ha pigat. De 25 metres així, s'ha animat. S'ha animat poc al Madrid a provar de lluny. I ha agafat a Prieto.
4: Millor que no
2: atent
4: provi.
2: En aquesta acció, Toni Torres. Vull parlar un moment de... Digues, digues.
4: No, dic que millor que no provi.
2: Volia parlar, Toni Torres. Digues, mira, canvis a l'Eivissa. Van Slava i Ismael Fadel, canvi de davanter centre.
3: Manu Justo
2: fora.
4: Ja
2: no enviarà els highlights d'aquest partit als que voten de la pilota d'or. I marxa també l'autor del gol. Pedro Ortiz.
3: No entenc aquest canvi, jo.
2: Sí, avui, se li veia amb energia. Cert que és un jugador...
3: És un jugador que cada volta que té presència i s'afrontar el de Sària crea perill.
2: Sí, però és un jugador a qui se li acostuma a esgotar les piles d'haver-se això, minuts 60, 70... Tot i que ara no se li veia especialment cansat, no? Però bé, s'ho sabrà millor el míster que nosaltres, no? Ara va pel terra, el reclama falta... A mi em va semblar falta clara aquesta, favorable al Madrid, l'àrbitre que diu que no... Ha quedat el jugador del Castella, Yáñez, estès.
3: Jo crec que el que intenta Raúl Llona és apel·lar, és a dir, tenir molt més present el centre dels camps. És a dir, el primer que farà és posar a Fadel acompanyant de Josep Soldevilla per buscar l'equilibri necessari, perquè aquestes corregudes tras pèrdua de pilotes afrontades a l'altra àrea, com ha hagut aquesta volta, no tornen a passar.
2: Juga l'Eivissa ara, Anna Curt. La pilota, ara mira, la pressió del Madrid és molt alta. Ja tenim... Mira, Prieto, que té problemes en la sortida, ho estàvem dient. La recupera el Madrid, li pega, quina aturada, Prieto. Li ha pigat en Yáñez amb tot i Prieto que ha resolt el problema que ell havia creat amb una aturada de mèrit perquè anava fortíssim. Espera que torna la càrrega al Madrid, que s'està estirant. Això serà corna... No, porta. Finalment, el darrer tocat ha estat Yáñez. Quina ocasió que acaba de tenir Yáñez per una passada defectuosa de Prieto, que demana disculpes. Mira, als seus companys, la pressió del Madrid era molt intensa, la veritat.
3: Home, la pressió del Madrid no és tan intensa quan es porté és una errada brutal. És a dir, si tu tens un jugador...
2: Avui has vingut encara de dur-me la contrària.
3: No, home, no. Jo el que vull dir és que si tens un lateral amb un davanter costat, no li tiris. No li tiris, que aquest és...
2: Però és que no tenia línia de passada, i la passada ha estat... Jo crec que el problema és que...
3: La passada aquí seria important posar-la en el punt de mig camp.
2: Juga l'Eivissa, ara va pel terra, aquesta falta, eh? I diu que no, eh? Diu que no,
3: pues,
2: Josep Calavera...
3: Pues no sé si tindrà prèmit, però ho pareixia.
2: Diu que no, però jo crec que la targeta... Mira, Jona està enfadadíssim, eh? Està parlant amb l'àrbit. L'àrbitre que va cap allà a demanar-li calma. També, mira com s'enfada Toni Torres.
3: No, Astas està enfadat en...
2: No, no, i...
3: Oh,
2: mira, mira, mira, és que les estan tenint...
3: Josep Capdevila.
2: Josep Capdevila, no, Josep Calavera.
3: Sí, Calavera, sí.
2: Ets el crac de canviar cognoms, és increïble.
3: Som, som un crac.
2: Josep Calavera amb Síria...
3: Hem tingut un intercanvi de...
2: Sí, li ha dit que ui, aquest cap de setmana hi ha estancaments de les discoteques i que li pot deixar entrar... que té contactes per entrar gratis. Toni Tenerife, tu no vens els closings de les discoteques? Són ara, eh?
4: Jo ja estic en altres
3: històries.
2: S'ha anat ja a la discoteca, eh?
4: Jo de les set discoteques m'he de molt lluny.
2: Toni Torres encara...
3: Sí, en Toni Torres s'ho mira per sa teva.
2: Encara festeja por ahí a alguna discoteca, eh?
3: No.
2: Vinga, que va...
4: Estic en altres ambients.
2: És un cap de setmana. Que ja, per la gent que no sàpiga de què parlar, és un cap de setmana... que està molt plena l'illa. És l'última, és la traca final, perquè la majoria, per no dir totes, les grans clubs d'oci nocturn i diurn tanquen i fan una gran festa de tancament, els closings, i la veritat és que si vas a l'aeroport hi ha un moviment
4: marítim.
2: Impressionant.
4: Fan-se desfilada per espacient marítim.
2: No, sí, fan encara, de tot. Ja, però, no, és curiós perquè, lògicament, ja havia baixat, no?, el flux de gent.
3: Però, Toni,
2: no,
3: Toni...
2: Però puja aquest cap de setmana i dimarts es buida bastant ja l'illa. Sí. Digues, Toni, va.
3: Toni, parla de discoteques de tu i de jo, però és que hi vas és ell, saps?
2: No, no, jo
4: sí, no.
3: No,
4: la darrera vegada jo vaig anar a una discoteca va ser a Eivissa, precisament, va ser el Patxà, que no sé si està obert o no està obert encara, que encara me'n recordo
2: sí,
4: que
2: m'ha sí,
4: per unes
2: sí,
4: catacumbes, per un soterrani, una cosa rara que mai havia vist, per anar a un privat que tenia allà.
2: Mare.
4: I no m'ha demanat moltes coses
2: mà,
4: més.
2: Tenies
3: mà,
2: Sí, sí. Vinga, va.
4: Ja me lo contaré en privat.
2: Juga al Castella.
4: Ja me lo contaré.
2: Sí, ja m'ho explicarà, sí. Però què passa, que a Mallorca no hi havia discoteques o què? Que havies de venir a Eivissa, a la discoteca.
4: Me van convidar al diari Eivissa, la festa del futbol Pitius, d'aquell any, me van convidar, vaig venir. I bé, després de la festa hi havia un sopar, i després un sopar, una copa, una altra copa, i van acabar patxar. Tot convidat, eh?
2: Molt bé. Ho vas passar bé o no? Espera, que va la centrada. Fica el pal, la pilota per a Prieto.
4: Del que me'n record, sí.
2: Mira, Toni Tenerife.
4: Sí, digues.
2: Escolta'm una cosa.
4: Digues.
2: Això t'importarà. Hertha de Berlín B.
4: Hertha de Berlín.
2: Va a jugar la també, no sé quina competició, però segons ChatGPT, va jugar també competició europea.
4: Bueno, el ChatGPT...
2: No m'acabo de fiar, ChatGPT, jo.
4: Vinga, ara que ja hi som. Final dels 60, derbi a Córdoba, segona divisió. Tu me diràs, sí, Córdoba, qui era?
2: Ah, sí.
4: Vinga, te dic ese equipo.
2: Qui era?
4: Córdoba, Puente Genil.
2: Sí, sí.
4: Puente Genil, va estar una temporada segona.
2: Mira.
4: Van a fer derbi. Per què dic aquesta anèdota? Perquè si gretàvem el futbol espanyol, te pots trobar moltíssimes sorpreses. Igual que m'has donat la sorpresa del Hertha Berlín B, que ni sabia que existia el Hertha Berlín B. Imagina't el tema...
2: No sabia ni que existia l'A, Pájaro.
4: Quasi.
2: Jo tinc una pilota a casa de peluix... Jo tinc una pilota de peluix a casa del Hertha de Berlín. És una caixa de sorpreses, eh? Això, aquesta
4: una
2: no te l'esperaves.
4: Això l'has de guardar, això per Ibai...
2: Sí, una pilota de peluix,
4: això per Ibai...
2: Un souvenir de Berlín.
4: Una subhasta d'aquestes per internet.
2: Escolta, Toni Torres, el tinc aquí calladíssim. Què passa, Toni?
3: No, m'estic mirant el que no mireu vosaltres.
2: El futbol. Ja, mires, analitza, però no. Vinga, va, vinga, tornem al futbol. Som al 72,5 de partit. Està guanyant l'Eivissa, recordem, per 1-0. Va, el gol de Pedro Ortiz, la UD, que seria cinquena a la taula, que començaríem a mirar el futur amb optimisme. A Saragossa tremolen, a Osca tremolen, al Corcón tremolen, a Múrcia tremolen, perquè ja està aquí l'Eivissa. Ara que no marca el Madrid, a proper dos minuts. La pilota per a Josep Calavera, aquest amb Ismael Fadel, ara hi ha aquest doble pivot. Són dos jugadors, d'alguna manera, bé, no semblats perquè Fadel és més defensa, però clarament la presència junta de Fadel i de Calavera allà és per tenir la pilota que no passi res. Mira, David Estàs, que trenca línies a la línia de tres quarts, de l'Estàs que retalla, se l'acomoda per pegar-la amb l'esquerra, atura Mestre, una altra aturada de mèrit de Mestre, Estàs que ja està tan vengut amunt que s'atreveix a pegar-li amb la cama dolenta perquè diu, som David Estàs, l'any passat vaig ser una de les figures en la cens del centre d'Esport Sabadell i aquí estic jo per pegar-li amb tot amb la cama dolenta a les mans de Mestre.
3: Mos queda molt de partit, i han tingut oportunitats suficientes per no tenir que patir. El Madrid ha tingut una jugada d'espalt claríssima, però és que nosaltres n'han tingut moltes, moltes, moltes.
2: Ara torna a la càrrega l'Audé. Vinga, que va... Estàs, que fa la centrada, corna.
3: Jo crec que no tindrem molta duda avui per saber qui és el millor jugador de l'Eivissa, però amb molta diferència altra vegada,
2: David Estals. Corna favorable. A la UD. Serà llançament des de la cantonada, des de la banda dreta de l'atac. Eivissenc. Quan queda un quart d'hora. No sé si de patiment... De goig, de joia, d'alegria, d'il·lusió, per què no? Amadeo Salvo, que s'ha posat les millors gales per veure el seu equip guanyar. Mira, mira, encara sort que no ens escolten, eh? Aquest vidre està ben insonoritzat, eh? Mira, mira, escolta.
3: Escolta,
2: està... Mira, s'han girat perquè
3: Toni, donat cops al vidre. Avui el vidre estava net i en Raül ja l'ha suat.
2: Sí, sí, avui el teníem netíssim, eh? Mira que l'altre dia jo crec que la queixa haurà arribat, perquè avui el tenim molt net.
3: Cuidado.
2: Avui veu perfecte, això què és? Això què és? No és res. Està protestant moltíssim, és lava. Ha donat corna, no? Sí, ha anat un jugador del Castella per terra.
3: Jo crec que demanava mans.
2: No, jo crec que el Castella demanava falta i Eslava
3: no,
2: deia que no.
3: Eslava demanava, bueno.
2: No, Eslava és que estava dient és que, no, és que no era falta.
3: Pot ser, pot ser.
2: I l'àrbitre li ha fet cas perquè no es falta. Es dona un corna, ara des de l'esquerra. Raül Llona amb un outfit. Si més no... Ah, no, que no és Llona, que això l'estava veient d'esquenes. És un altre membre de l'estaf. Pantalons curts i xandall. Allà va la pilota de corna. A l'Eivissa el que els falta a Toni Torres és treure profit de la pilota aturada en atac.
3: Cuidado, cuidado.
2: Perdem, la recupera al Madrid. Mare meva, quina passada més dolenta. Encara sort, perquè aquesta contra, mira, és
3: fora de joc.
2: Fora de joc. Deia, Toni, que el que li falta a l'Eivissa millorar és la pilota aturada en atac, perquè no fem ni una. No rematem ni una, tu.
3: Sí.
2: L'altre dia Joldi va tenir una... Precisament a Valladolid, no.
3: A Villarreal.
2: A Valladolid anàvem quan érem més feliços a segona. Ai, mira, igual anem l'any que ve, perquè el Valladolid té mala pinta, eh? Si no pugem nosaltres, el Valladolid té mala pinta, a segona.
4: Molt mala pinta.
2: Vinga, que juga l'Audé. Pilota per a Theo Baix, el futbolista de Nims, una ciutat preciosa del sud de França, la recomano. La ciutat natal de Theo Baix, que és qui l'ha perduda ara, recupera el Madrid. Juga de nou l'incansable Aguado per banda esquerra. Theo Baix, que es creua per allà també, a Gonzalo Almenara. Mare meva, Aguado intentava sortir entre 43 jugadors, va al terra, l'àrbitre que diu que no hi ha res. Vinga, que ara l'Eivissa té metres per córrer. La pilota per Josep Calavera, l'obre el Tarragoní cap a Estals. L'ex del Sabadell, que ja sap el que és pujar segona l'any passat amb el conjunt arlequinat. Ara va pel terra Joldi. Podria ser falta. La veritat és que Joldi està en totes les guerres. Mira, mira, recupera l'àrbitre que li diu que no hi ha falta. I Joldi que pot entrar a l'àrea. La cedeix per Eslava. Eslava la deixa per Calavera. Calavera s'equivoca. La pilota que li coa Eslava. Atura, mestre, de nou. Una altra claríssima. I van ja unes quantes. Ara ha estat Eslava qui topa contra mestre. Que sembla tu, l'Ef Yassir, està aturant-ho tot ja. Aquest, mira que t'he dit a la primera part que aquest porter aturava. I mare meva, si està aturant... És cert que no estem fins en la rematada, però el porter s'està fent gegant a cada jugada.
3: No
2: ara...
3: me puc creure una altra ocasió a metro i mig de serrada de gol sol per tirar porteria.
2: Però és una ocasió múltiple, perquè hi ha hagut 3 o 4 jugadors de l'Eivissa al llarg de la jugada que han tingut l'opció clara per xutar. Semblava que s'estaven regalant el gol uns als altres. Al final li ha caigut, perquè al final l'Eivissa ha resolt malament la jugada i Eslava ha tingut la sort que li cau... El rebuig allà, com tu dius, damunt gairebé la línia de l'àrea petita i es topa amb un mestre que la veritat és que torna a tapar. M'està gran molt aquest porter.
3: Cuidado, que té problemes Eslava.
2: Escolta, cuidado, que t'agrada tu molt dir molt cuidado. Que no té problemes, no veus que s'està queixant? T'anava a dir que si l'entrenador del Madrid fos Capello, aquest porter el pujava al primer equip segur, eh? Perquè és alt i d'aquest
3: tipus... Bueno, escolta, la convocatòria de demà del Madrid està més
2: té. Però no jugarà, eh?
3: No, bueno, però jugarà, ja ho sé, però que està...
2: Però jo li veig futur en aquest porter. No sé si al Real Madrid, però m'està agradant bastant, eh? Jo no sé si és que avui està tenint especialment el dia, que també podria ser. La pilota per a Aguado. Tots els atacs passen per Aguado. És increïble, eh? A la banda esquerra.
3: És que jo no ho volia dir perquè es dir segons quines coses crea mals consells, però jo no...
2: Ara, espera, que va. Cestero, l'obertura per l'esquerra. La puta se li ha anat el control a l'Eiva. L'Eiva, que afortunadament se li ha anat el control, però encara la manté. Estava sol l'Eiva i ha fallat en el control. I com deia Johan Cruyff, el futbol és un bon control. i aquí se li ha anat a l'Eiva, encara és viva la jugada. Atenció, la centrada, la rematada i el gol. La centrada i la rematada i el gol del Real Madrid Castella, que empata per mitjà. És Carvajal, no, qui ha marcat. A la davanter centre del Castella, la centrada des de l'esquerra d'Aguado i marca al Madrid, crec que era Carvajal, no? Amb el cap, la centrada a l'àrea petita, empata el filial madridista, després de perdonar moltíssimes ocasions de gol, marca el Real Madrid, ara te diré què ha estat, sí, era Carvajal, sí. Marca el Real Madrid Castella, marca Carvajal, Udi Ibiza 1, Madrid Castella 1.
5: Esports 3, en joc.
4: Una autèntica llàstima, però el que perdona i el que ha passat la primera part, després ho paga, ho paga. El Real Madrid Castella està sent millor el segon temps i li ha arribat el premi de l'empat. Encara queda temps, 11 minuts, més el que vulgui afegir el col·legi de l'encontre.

0: I tens les oportunitats que ha tingut l'Eivissa, no siga depriment que aquest resultat siga 1-1. És a dir, es que veig aquest partit, no sé, però jo m'agradaria fer una pregunta a l'entrenador del Madrid, si acaba això així, a veure què has vist avui, si se li ha aparegut la Verge Maria o què li pareix.
1: Jo espera pel cara al Madrid, s'ha cregut que fins i tot pot guanyar el partit. Digues, digues. Estem quedat glaçats amb això, eh?
0: Molt bé, digue'm, digue'm.
1: Ara, no sé, esteu aquí, que no parleu ningú. Vinga, allà vaig jo, a David Estals.
2: No, que això és futbol. Ara, és que anava a dir, això és futbol.
1: M'he quedat molt plof.
2: No, plof no.
1: M'he quedat molt plof amb aquesta...
2: És que, perdona, ho acaba pagant. L'Eivissa mereixia anar golejant la primera part i mira...
1: Mira, espera, que va la càrrega. El Madrid per mitjà de l'Eiva. L'Eiva que intenta anar, reclama res. Ara pel terra...
0: Jo anava a dir, antes de la jugada del gol, que m'apareixia que l'entrada de l'Eiva li havia tapat sa banda a Diego Aguado, que arribava a línia de fons amb molta facilitat i que ara no ho rimava tant. I no ho he dit, he dit que no ho volia dir. Doncs pues mira la jugada per on ve i aquí els dos participen.
1: Vinga, que va l'Eivissa, va, que encara hi ha temps, queden 10. No ho surarem, no. Sí, home, si ho acabem guanyant seria una victòria de molt de caràcter.
0: Sí, si avui hem de guanyar aquest partit per ser èpic en les oportunitats que...
1: Bueno, ja, però, cony, però... Perdó amb la paraula. Però, bueno, és el que hi ha ara. Què prefereixes, empatar?
0: Aquí mos queden 15-17 minuts. Mos queda temps per buscar un partit en què realment l'han lluitat tot el partit i que ara tenim problemes. Hem d'anar alerta perquè el rival ja veiem com els agasta, però que aquest equip ha dat sensació durant tot el partit que podia posar-se més per davant del marcador del que estava i ara el que té que fer és seguir intentant-ho. No hi ha més.
1: Vinga, acaba el corna de l'Eivissa a les mans de Mestre, que somiarem amb ell avui també.
0: Jo crec que el partit aquest, jo somic més en les arrelades dels nostres jugadors que les aturades de porter.
1: Ara la... juga el Madrid. Vinga, va, hem de refer-nos també nosaltres del cop emocional que ha estat aquest empat. La pilota per a Círia. El problema ara, Toni, és que està el partit obert i fins i tot el podria perdre.
0: Sí. No, i contra un equip que ha corregut molt. I l'Eivissa ha fet un desgast important durant tot el partit. Ha dut la manija del partit, ha tingut oportunitats, ha buscat el rival i ara jo crec que ho seguirà intentant, però indudablement amb pèrdues de pilota, si els té, pot patir aquest equip perquè els minuts pesen a les cames ja, eh? Cuidado que hi va.
1: Torna la càrrega ara l'Eivissa per l'esquerra. La pilota per a Víctor García, que té de bona seu José Carlos Lazo. Li torna Víctor a Ferrat a la banda esquerra de l'atac de l'Eivissa. Són el 83 de partit, empaten a 1 al conjunt blau-cel i al filial madridista. Ara toca i toca l'Eivissa, Jeremy Blasco. Ha tingut només una errada defensiva en l'ajustament, la defensa de l'Eivissa, i l'ha pagat amb el gol de l'empat. La pilota per a Lazo, Lazo que combina amb Joldi. Joldi que intenta cercar l'espai, Joldi que troba a Jeremy Blasco, que s'ha quedat allà despenjat gairebé en posició davanter centre. Jeremy que falla, si no venim d'una pilota aturada. Jeremy Blasco, llàstima la passada de Fader, filtrada per a Joldi, era bona, però s'ha creuat per allà Joan Martínez. I ara la pilota es perd per la línia de banda, per a servei de banda per al conjunt de Concha Espina. 83, camí del 84. El Madrid endovant-se un premi que segurament no ha merescut, eh?
0: No.
1: En el dia d'avui, cert que la possessió probablement l'estiguin guanyant, no dic que no, però en quant a arribades clares, l'Eivissa ha tingut moltes més, però moltes, eh? Sí, jo no recordo un partit amb tantes ocasions clares.
0: Jo crec que ja ho han dit suficient. Jo crec que el partit s'ha igualat en una jugada puntual contra un equip que si t'havés tingut...
1: És cert que abans havien ja fet un pal?
0: Sí, no, amb una jugada puntual i s'ha jugat d'abans.
1: Mira, vinga, que tenim espai. Vinga, que són 3 contra 3. L'acció per l'esquerra, la passada per a Lazo. Mare meva, quina centrada més dolenta ara. Qui era el jugador que està allà? No arribo a veure. Qui era que ha fet la centrada?
0: Víctor García.
1: No és Víctor. És que no? Està... Hi ha algun jugador allà caigut a banda esquerra? No, Víctor no és. Per la perxa del cos no és Víctor que ha fet la centrada. Bé, en tot cas, ha estat molt dolenta, llàstima, perquè era un 3 contra 3, la centrada era Estals, canviat de cama, canviat de banda.
0: Sí, Víctor està aquí darrere de vora la pilota.
1: Era David Estals qui ha fet la centrada. Jo mira que hi ha una cosa del futbol modern que facilita la tasca als narradors i no acabo de treure-li profit partit, que és el color de les botes. I jo no m'acabo de fixar molt en això, perquè Estals té unes botes que es veuen des de casa meva. Atenció, la mare meva,

0: La falta, molt lluny, no sé què intentava aquí. L'amic José Carlos Lazo, no sé si ell s'ha imaginat a si mateix com a Sinisa Mihailovic, una cosa així, perquè li ha pillat des de casa seva una falta molt malament. Jo no crec que guanyem avui ja, eh?
1: Problemes per Fadel també, problema. També,
0: eh? Sí, s'ha quedat al terra, però mira, ara corre, fa com un poc de trot. Sembla que pot continuar, s'havia quedat al terra, era per la trompada aquella, no? Ara veiem la repes, que ens han dut la trompada que no vegis. En la falta que ha tirat tan malament José Carlos Lazo. Escolta, jo ja, que si playoff, que si no sé què... I això què? És que no tenim dues alegries seguides, no, és que és un drama, bueno, això també.
1: Jo crec que en el futbol sempre sabem que el futbol és un joc i que s'acerta és important, però jo crec que el que sí hem de tenir és conservar pues la part positiva del partit d'avui. Jo crec que aquest equip ha tingut en tot moment presència suficient per fer mal a un rival que li ha posat, que ha tingut molts de problemes per, sobretot, controlar els atacs de l'Eivissa.
0: I segueix tenint-los, eh? O sigui, l'Eivissa, si tingués un poc d'encert, podria endur-se el partit, eh?
1: Sí, no, perquè el Madrid està encamadament. A l'Eivissa jo el que li estic notant és que els minuts ja pesen en algunes cames, eh?
0: Ja, doncs, ja ha fet els canvis. Clar, ara tindria molt bé un Iker Varela o un Masella, no? Mira que Masella juga poc, però aquí jo crec que podria fer mal amb tant d'espais que deixa el Madrid, eh? I el Madrid tampoc fa l'efecte de conformar-se amb l'empat, eh?
1: No,
0: al final és un filial que juga amb alegria, amb l'alegria aquesta.
1: Aquests equips com els filials, els conceptes de controlar partits ho tenen poc. Aquells segueixen buscant es desborda per banda per jugadors que marquen diferències. Mira, tal, l'altra volta l'Eiva.
0: Ara va pel terra l'Eiva, l'àrbitre diu que no és falta. I això què passa ara?
1: Això és falta,
0: falta d'ell per retenir la pilota.
1: Ha retengut la pilota.
0: Sí, sí. Estava ell. Jo crec que si assenyala falta favorable al Madrid tampoc passa res, la caiguda de l'Eiva.
1: Bueno, però si no la pita no pot aturar la pilota allí.
0: Mira, Fadel, i ara Fadel, que se li havia anat el control, i jo crec que de manera intel·ligent ha buscat la cama d'un rival que passava per allà perquè s'havia ficat en un embolic.
1: S'havia ficat en un bon problema.
0: I ho ha resolt provocant una falta, que és el millor que podia treure allà, perquè ella estava més perdut. La pilota per a Jeremy Blasco, el Madrid segueix pressionant amunt, eh? Mira ara, eh? La treu ara bé, la Eivissa, la pilota per José Carlos Lazo, que aixeca el periscopi, fa la passada, cap a Teo Baix, anem a veure si pot arribar el francès. Impossible que la controlés, era molt difícil aquesta acció. Jo crec que només la baixa l'actual Rafinha. Espera, que va, Ander Joldi per a David Astas, venga, va, a veure si podem cantar la victòria que no volia Toni Torres amb èpica. Mare meva, jo, Enric, perquè Joldi ha intentat un cop d'esperó dues vegades amb les dues cames i no li ha sortit ni un ni l'altre. I ara
1: també
0: atropella el jugador del Madrid. Mira, espera, que s'emboliquen, és que és normal. Va Lazo a defensar el company al qual havia atropellat Joldi. O sigui, Joldi ha atropellat després de perdre de la impotència el jugador del Madrid. L'àrbitre no ha assenyalat falta, però el jugador del Madrid s'ha tornat contra Joldi i l'ha anat allà a la defensa del seu company i s'ha endut la groga a Lazo, perquè la veritat és que s'ha encarat amb...
1: També ha tingut mala sort l'Eivissa, que en el moment que canvia es davanter centre, se li lesiona i el té que tornar a canviar, vull dir...
0: Sí, Eslava ha durat ben poc al camp.
1: Eslava ha durat molt poc, i no sé si s'ha ton...
0: No, és en la jugada. Jo crec que pren mal a la jugada que falla. L'ocasió clara que si li tira al damunt un defensa i el porter... Jo... M'agradaria tornar-la a veure, però no sé si és que li han fet un entrepà a la rematada
1: no
0: al final.
1: No sé, però sí, és veritat que també... Ja te repeteixes. Tens dos antecentros que realment... Ui, cuidado.
0: Era... Com t'agrada cridar el mal temps, Toni Torres. La passada, res, porta... 89 i 20. 40
1: encara
0: segons.
1: Encara tenim temps que encantis un altre, Raül.
0: Uf. No firmem l'empat, eh?
1: Uf, que vol dir? Que no els vol cantar o...
0: Que no sé si, que no sé si serà nostre o d'ells. No firmem l'empat, no?
1: No, avui ja no. És a dir, avui en què... És que jo crec que no tindria...
0: No, però el que ha passat ja ha passat, Toni. Dic, sí, bueno. En els propers 5 minuts...
1: Han de fer un gol, però que han de fer és atacar i fer un gol, home.
0: Vale, molt bé, vinga.
1: Això és el que hem de fer.
0: Vinga, arribem, falten 10 segons per arribar al 90. D'aquí no es mou ningú, de Can Mises. Perquè hi ha l'emoció del marcador, malauradament, perquè hauríem d'anar guanyant 3-1 o 4-1, tranquil·lament.
1: Sí.
0: Mira, 3 minuts només, Toni. 3 minuts.
1: Però on va aquest?
0: Perquè si han begut els canvis, s'ha estat mirant una estoneta al gol.
1: No, avui no hagués acertat, eh? Tu sempre certes, avui no hagués acertat.
0: No, jo hagués dit 5. Tampoc s'ha perdut tant, però 5 sí.
1: Jo anava per... Jo pensava 5-6.
0: Vinga, estàs, i 3 minuts ens queden. Bé, menys, 2:40. Per tenir com a molt una, no crec? Vinga, l'obertura per a l'esquerra, per a Víctor García. De les seves botes va sortir l'assistència la setmana passada per a Pedro Ortiz. Fadel, que condueix, la deixa de nou per a Víctor, que té espai per pegar-li. No ha volgut jugar amb estar a Mateo Baix.
1: Tornava a tenir.
0: Vinga, tornem a tenir-la, però jo crec que Víctor havia de provar-la. Ell no ha estat massa generós. Ara la va passada per a Teo Baix. Teo Baix que fa la centrada. No pot arribar. David, estàs. Home, és més baixet de tots. La pilota pareu que la rescata. Gonzalo Almenara la deixa per endarrere. Per a Josep Calavera. Calavera que més cap a l'esquerra per a Fadel, que li pega. Mare meva, què fas? Li pega fatal contra les cames d'un jugador del Madrid i ara fa una falta clara. Ismael Fadel, que enfada l'afició, eh? Aquesta
1: mira acció. Mira si treuen ràpid.
0: Ara el Madrid, que volia treure ràpid.
1: La torna a fer treure.
0: Però tan ràpid que l'àrbitre li diu que no havia xiulat i que s'ha d'esperar a tornar a treure. Toni, mora aquí el partit o hi ha un altre encara?
1: Jo crec que mor ja.
0: Home, queda un minut i mig encara, eh? O sigui, temps ja per fer una, però... Vinga, ara la juga el Madrid per mitjà de Nasei. Nasei amb Joan Martínez. Ja Martínez, Nasei, a camp propi al Madrid. L'Eivissa que vol pressionar, però ja no té forces, eh? Bueno, l'únic que té és Estals, que no se li acaba les piles. Ara,
1: atenció, sí,
0: Leiva, que surt conduint. Leiva, que controla. Atenció, que condueix pel carril del 10. Entra ja a l'àrea. Mare meva, aquesta energia la deixa per endarrere per a Ciria. La perd. Vinga, a veure si podem sortir a la darrera. La controla 8 Estals. Aquest està cansadet. Però mira, Teo Baix, que fa una passada molt llarga per a Yoldi, però Yoldi no està per a aquestes guerres ja. És impossible que Yoldi arribi en aquesta pilota. Clar, jo crec que Teo Baix ha de saber, ha de tenir... Clar, al final tu veus una camiseta,
1: ara,
0: no?
1: Ara és cap mana més que sí. Sísic i el que vol arribar prompte a porteria rival i això a voltes la precipitació no és la millor manera de crear perill.
0: Que bé Josep Calavera ara, però anar al tackle, evitar una possible contra del Madrid. Queden 45 segons, pilota pel Madrid a camp propi, torna a iniciar jugada cercant tenir la darrera del partit. Quina pena, em sap greu que s'acabi el partit ara, eh? La pilota, atenció a la passada, pot ser bona per a Fortea. Fortea que fa la centrada, uf, toca les cames i amb sort, que no ha set corna.
1: Tenia 4 jugadors a zona de remat, ho has vist?
0: Vinga, que la baixa Yoldi, anem a veure si podem ser nosaltres qui tenim la darrera. Queden 20 segons per arribar al 93. Calavera juga amb Estals. Mira, Jeremy Blasco, que va davant de centre, eh? Estals que condueix per aquest espai. Té a la dreta Gonzalo Almenara, s'ha equivocat Estals. La passada ha estat molt dolenta, però encara la pot rescatar. L'àrbitre de moment no xiula. Estals que va per la banda, falta. De David Estals.
1: Ja s'ha acabat.
0: Falta de David Estals i no hi ha temps per més. L'àrbitre que assenyala al final del partit. Quin regust més dolent d'empat perquè l'Eivissa ha tingut... Mira les cares de jugadors. Les cares de jugadors ho diuen tot. Tots sembla que s'hagin acabin de quedar eliminats a quarts de final de les Champions. Els jugadors de l'Eivissa que saben que és un partit que haurien d'haver guanyat i que no l'han guanyat i que volen 2 punts que poden acabar, com tots, sent importants al final de la temporada. Pedro Ortiz avançava al conjunt blau-cel al minut 13. Carvajal, faltant 10 minuts, feia l'empat a 1 que ha acabat sent definitiu després de que l'Eivissa tingués moltes ocasions de gol. També el Madrid ha tingut una molt clara en Castavallet de pilota al pal. Toni Torres, un resum molt ràpid.
1: Bueno, jo crec que hem vist un partit que ha començat igualat i que... conforme passaven els minuts ha tingut molt bona primera part aquest Eivissa amb ocasions de gol, robant i creant molt de futbol a la zona de mig camp i que només fa falta de contundència dins l'àrea rival amb aquesta volta m'ho ha privat d'un resultat que el mereixia i d'un resultat que jo crec que es té que mirar la part positiva del bon partit que ha fet, però que independentment de tot tantes oportunitats de gol no es poden fallar i quan un equip falla tantes ocasions clares de gol, al final et penalitzen en 2 oportunitats que ha tingut el Real Madrid-Castella, li ha valgut per un empat que, vaja, al meu punt de vista no l'ha merescut, però bueno, el futbol és així i el futbol ha acabat així.
0: No hi ha manera que guanyem 2 partits seguits, eh? Bé, vam guanyar-los aquí a casa. Bé, l'Eivissa, que queda a la classificació amb 10 punts 7è, entre demà i demà passat segurament caurà posicions en aquesta classificació, queda de moment 7è amb 10 punts a 1 del playoff que el marca el Cartagena amb 11 a 15 del líder que és el Saragossa i que podria marxar 18 si guanya el seu partit aquest cap de setmana. Propera aturada de l'UD serà el proper dissabte dia 17, d'aquí 8 dies, quan visitarà el camp de l'Àguiles a les 18:45, dissabte 18:45, després tornarà a jugar fora. Ara toca dos partits fora, el canvi de la gespa, també, clàssic.
2: Sí.
0: D'aquí 15 dies, al Corcón, diumenge 25, a les 12. Proper partit a casa, que està anunciat ara al videomarcador, serà el dia divendres, un altre divendres.
1: Un altre divendres, en duim tres seguits.
0: Aquest serà el tercer, sí. No, tres o quatre. Ara m'he perdut. 3 o 4, no, 3, no. Aquest és el segon, el d'Europa serà tercer, divendres, dia 30 d'octubre, Unió Esportiva Eivissa, Europa, divendres a les 9. Després, el següent partit serà a Terol, encara sense horari. Encara estan els jugadors de l'Eivissa saludant a l'afició Blau-Cel, que avui aplaudeix, perquè jo crec que no pot fer una altra cosa. És cert que s'ha... Clar, és que ara és molt avantatgista dir que hauries de saber, ja que has tingut les acusacions, no les has fetes, com a mínim, mantenir aquesta victòria i no badar, però al final és difícil, no? Quan el rival també juga, el rival té jugadors importants.
1: Sí.
0: Bé, poca cosa més, Toni Tenerife. Quan... Han quedat amb un regust molt dolent, aquí, avui.
3: Sí, la veritat
1: és quan que... Quan se falla tant, és molt difícil.
3: Un empat agredolç, sense cap dubte, l'oportunitat perduda per part de l'Eivissa d'enxufar-se a la part alta de la classificació, perquè amb un triomf, de forma provisional, empatava en 12 punts, sense anar més lluny, l'Alcorcón i el Múrcia, que són tercer i quart a la classificació. D'aquesta forma, amb aquest empat, 10 punts, fora dels play-offs, a zona de ningú, en 9 es queda el Real Madrid Castella. Companys, moltes gràcies per aquesta retransmissió. I fins al pròxim divendres, no sé. Dissabte de moment i després divendres. I així continuem. Gràcies, Raül. Gràcies, Toni. Sí.
0: Vinga, adéu, bona nit.
3: Adéu, bona nit. Un minut i busques perquè siguen ja les 11 del vespre, anant recapitulant marcadors de la jornada perquè fa el futbol sala. Però ho hem dit abans, l'Illes Balears Palma Futsal, que de moment està que no ho atura ningú. 7-3 davant l'Oparulo Ferrol, una mitjana de 6 gols per partit, 5 partits, 5 victòries, 30 gols a favor. En una paraula, una autèntica animalada el que està fent l'Illes Balears Palma Futsal, que és el líder de la competició amb tot el mereixement del món. En quant al futbol, a la primera federació, molt les prometia feliços. Amb el gol de Pedro Ortiz, el mallorquí al minut 13 de partit, davant el Real Madrid Castella, a la segona part, el filial madridista va aconseguir l'empat, el va cercar més que l'Eivissa, que la primera part va aprofitar clares ocasions per posar un avantatge pràcticament impossible de remuntar per part del Real Madrid Castella, i Carvajal, no confonda amb el veterà, ja ex-capità del Real Madrid, és un davanter, un jove davanter, va aconseguir en definitiu empat a 1. Segons perquè siguin les 11, ho deixem aquí. Fins aquí els esports per avui divendres.

0: Tot el talent i Yang a IB3 Música. La Peixera. IB3 Música.
1: Soc en Joan Vila i soc el líder de Monjo Antiquat.
0: Inici de projecte.
1: No ho record molt bé, ja que és una cosa que s'ha anat donant. Jo el que em feia il·lusió era fer cançons i gravar-les. I això m'ha obligat a fer un àlbum, que m'ha obligat a fer un directe, que m'ha obligat a crear una banda. I un dia m'ha girat i m'ha adonat que tenia aquest projecte en marxa. Sí que recordo un dia, abans d'una funció de teatre, en Joan Fullana m'ha dit: hauries de fer un disco. I pot ser que va ser una petita empenta a dir: algú li interessa el que jo pugui composar.
0: Primera cançó.
1: El primer tema que vaig composar va ser Filosofia de l'absurd. I record perfectament quan va venir la melodia, que anava en cotxe, i vaig dir: ostres, això podia ser una bona tornada. I ara, malauradament, no la toc, perquè m'apareix un poc trista i crec que necessitem coses més alegres.
0: Gènere on emmirallar-se?
1: No ho sé, és la típica pregunta. I jo m'agrada defensar el meu gènere com una cosa eclèctica. Però per dir alguna cosa, m'atreviria a dir que és una música neo-rock, clàssico, jazz, alternativa, circense, d'autor.
0: Sensacions abans d'escenari.
1: Idò, respir i pensa que m'ho he de passar molt bé, perquè és la manera que el públic també s'ho passa bé. Quan algú veu passar gust damunt l'escenari, tu automàticament com a audiència també passes gust, ho facis bé o no.
0: Emocions cap al públic.
1: M'agrada descol·locar i m'agrada que descobreix quines emocions noves a partir de la música.
0: Play en bucle.
1: El primer que m'ha passat pel cap, que pot sonar un poc pedant, però el primer que m'ha passat pel cap, i deu ser alguna cosa, és el preludi de Tristan i Isolde de Richard Wagner. És una obertura que dura com a 10 minuts i és molt, molt profunda, hi ha moltes capes i pots estar escoltant dia rere dia i no t'avorreixes. Wagner.
0: Artista inconfessable.
1: No, i pens, i si m'agrada ho dic. I és que no m'agrada també ho dic, però crec que tothom que procuri fer música està bé, ni que sigui intentar o no han de jutjar ningú. Però no te sé dir un artista que no m'agradi.
0: Artista recomanable.
1: Jo crec que hi ha grups que retornes, no? Que l'escoltes molt, que t'has empapat i del cap d'uns anys tornes a tornar a l'escoltar molt i a descobrir inclús alguns temes, com podrien ser, per suposat, els Beatles, però me passa molt amb Radiohead, me passa amb Muse, me passa amb Jeff Buckley, i cap a casa pues, soc molt de Marco Mezquida, de Ana Silvia Pérez Cruz, de Lucía Fumero, tota aquesta gent, són líders a seguir.
0: Com peixos dins l'aigua.
1: Davant el piano, composant i creant, estic molt a gust.
0: Com peixos fora de l'aigua.
1: I dins una societat capitalista que no té els béns de les persones com a primer objectiu.
0: IB3 Música, la casa de les cançons.

I detrás Radio Es Humor. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: La Peixera. I vetràs música.
1: Jo soy Rodri.
2: Jo soy Emilio.
3: Jo som en Pedro.
4: Jo som en Joan. I no tots som Mut.
0: Inici de projecte.
4: Mut va sorgir pues, quan Emilio i jo molt varen conèixer tocant amb Maiko, i després de Maiko pues, varen tenir molt bona connexió i varen decidir començar un projecte junts. I això va ser l'any 2019, just abans del Covid, i varen haver de posar el projecte per tot el que va passar després.
0: Primera cançó.
2: Tengo dudas, pero creo que la primera más completa fue Hipnotizado, que a día de hoy la seguimos tocando y es de las canciones que más nos gusta.
0: Gènere on emmirallar-se.
4: Nosaltres podríem dir que Mut encaixa dins aquest perfil més de rock o pop en castellà i tirant també l'alternatiu, no?
0: Sensacions abans d'escenari.
4: Quan estem a davall de l'escenari, feim una pinya, tot quatre, i en tot l'equip, que som una passada, la veritat que mola molt el rotllo que duim entre tots, no només nosaltres, sinó tot l'equip que ens acompanya, i només pensam en disfrutar i en fer un bon concert.
0: Emocions cap al públic.
4: Juguen en diferents emocions, com poden ser pues, un poc de nostàlgia o sensacions un poc més melancòliques, i això també en els nostres concerts ja és. Però diríem que la tònica principal és un concert amb energia i on la gent s'ho passi bé i votin i cantin i sobretot això, molta energia i diversió.
0: Play en bucle.
1: Buah, yo seguro que sería algo muy relajante porque la voy a odiar después de escucharla tanto tiempo, así que no lo sé. Supongo que algún tipo de música relajante de chill out de estas de YouTube.
2: De estas de hercios, ¿de cuántos son?
4: Frecuencia, una frecuencia.
2: Exacto.
4: La misma nota todo el año.
1: Sí, porque básicamente la acabaría odiando.
0: Artista inconfesable.
1: Yo creo que no, ¿verdad? Lo hemos hablado varias veces, ¿verdad?
4: Sí.
1: No es algo que esté en nuestra forma de ser, ¿verdad? Allá hoy en día, es que claro. Te va a gustar de Taylor Swift, hasta...
4: Hombre, es que son súper artistas.
0: Artista recomendable.
3: 1975.
1: Sí. Foals. Turnstile.
3: Turnstile, sí.
2: Yo estoy enganchado a Barry B.
0: Con peixos fuera de l'aigua.
1: Aquí.
3: Me vi en su peixera.
1: Aquí. Me pone muy nervioso esto.
0: Con peixos dins l'aigua.
3: Es escenari, ¿no?
1: Está claro, ¿no? Lo hemos dicho millones de veces también. Sí. En nuestro sitio, sin duda alguna.
0: Comparteix i vetres música.

0: La Peixera. IB3 Música.
1: T'estimes, és meu equipatge. T'estimes tot lo que ara te puc dir.
2: Hola, som Natiu i avui estic aquí convidada a La Peixera, preparada per contestar.
0: Inici de projecte.
2: Record quan vaig començar el projecte de Tiu, va començar d'una manera progressiva. Varen ser unes ganes loques de cantar, d'expressar coses a través de cançons, i va començar jugant amb els veïnats, d'alguna manera. Després, els veïnats, en tota la seva generositat, van quedar petits i accidentalment vaig començar coneixent músics, i en el 2008 vàrem fer el primer concert de Tiu.
0: Primera cançó.
2: Hi ha composicions que van començar com una poesia que després vaig musicar, que la primera poesia o cançó primera ni existeix, va ser en anglès perquè pensava que només se podia fer amb aquest idioma, i després vaig escriure un poema que era de fora la nit tota enlluernada i tu dintre tancada, ficada dins el llit, que va ser aquesta que després en Tiu varen fer, que era de fora la nit tota enlluernada i tu, així, una cosa així, por ahí. La cançó, la primera, així que jo digui, uau, una de les primeres cançons que he fet és que m'han duit a llocs guapíssim, els meus peus.
0: Gènere on emmirallar-se.
2: I haver de dir qui ets, com ets i què fas, sembla que t'encaixona. Sí que hi ha una part d'arrel, però l'arrel després creix cap allà on té et sol o cap on el vent no li és massa fort. Per tant, Tiu és música d'arrel que va allà on necessita.
0: Sensacions abans d'escenari.
2: Com una mirada cap endins, però d'una manera bastant lleugera. No tinc cap cosa massa estricta de dir, ostres, vaig a fer això, vaig a fer l'altre, pens això, pens l'altre. No te sabria dir d'una cosa massa concreta, sincerament. A disfrutar tal vegada i que surti bé i a donar una part que qui se vulgui emocionar s'emocioni, però que no sigui jo la persona que únicament s'emocioni o que se me noti. De fet, intent que no se me noti.
0: Emocions cap al públic.
2: No saps mai quina emoció despertaràs ni amb què, ni amb quina cançó, ni paraula. De fet, jo crec que les paraules estan buides i cadascú les emplena de les seves pròpies experiències. Per tant, una cançó o una lletra que a tu te pugui semblar d'amor, a una altra li pot semblar una cançó quotidiana o una cançó que algú li... una paraula que estigui dins un context de lletra. Evidentment, el que sí vols és moure en el públic. Cadascú que faci amb les seves emocions el que pugui.
0: Play en bucle.
2: Carai, va de dir només una cançó per sempre més. Possiblement seria una de clàssica. M'agrada la música clàssica i crec que per escoltar cada dia, crec que agafaria una sense lletra i així jo cada vegada li posaria a la cançó una lletra nova.
0: Artista inconfessable.
2: Confessar que ara mateix no m'agrada algú o m'agrada algú, no sabria dir-te. No me ve en el cap.
0: Artista recomanable.
2: Saps què me passa? Que m'agrada molt tornar a lo d'abans. És a dir, ara, de cop, m'agrada escoltar Ràdio Futura. M'encanta així com se feia la música en els 80, m'agrada molt. Llavors, per exemple, Ràdio Futura m'agrada especialment, però de cop se me baixarà el plom i te diré que m'agrada especialment en Pau Riba, o se me baixarà el plom i te diré que m'encanta na Cecília Bartoli, o que m'agradarà... Què t'he de dir? Vainica Doble. Troc que cada moment la música ja té això, no? Té aquesta energia d'acompanyar o d'allunyar-te de moments, de situacions, d'emocions, I de vegades despullen el moment i de vegades vesteixen el moment. Amb una paraula, en té moltes que m'agraden.
0: Com peixos dins l'aigua.
2: Jo soc molt aquàtica i trob que també sóc molt de muntanya. Per tant, supos que no és que siguin dos extrems, però sí que són dos hàbitats. Me sent molt bé dins aigua i me sent molt bé caminant a llaura.
0: Com peixos fora de l'aigua.
2: L'altre dia me vaig sentir com un peix fora de l'aigua a un polígon, a una sala d'un polígon. M'agrada molt el que se fa a dins, que és la música, però de cop la decoració no m'acompanyava. Crec que no estic gens fosca actualment. Estic més lluminosa.
0: IB3 Música. Posam el focus a l'escena sonora de Balears.

0: Tot el talent i Yang a IB3 Música. La Peixera. IB3 Música.
1: Bona nit, som Miquel.
2: Jo, Esther.
3: Jordi.
2: I, bueno, formem part de la banda de Peligro.
0: Inici de projecte.
2: Va ser a Can Meva en el 2018, però que va començar a ser una mica més tangible. Va ser finals del 2018, octubre, i comença realment primer assaig als locals de Binissalem. Allà comença tot.
0: Primera cançó.
2: Hi ha unes quantes que potser van una miqueta abans d'aquesta, però aquesta és de les primeres i és de Yana, que forma part del primer disc Coronas y Lamentos, i a més casualment l'hem tornat a recuperar, l'hem regirat una mica, però segueix allà.
0: Gènere on emmirallar-se.
1: Bueno, jo crec que indie rock, no? D'influència dels 90.
0: Sensacions abans d'escenari.
2: Bueno, jo a mi no liar-la, bàsicament.
1: Sí.
2: Res. Vosaltres que l'Esther no la li, no?
1: Que l'Esther no la li, sobretot.
3: Sí.
0: Emocions cap al públic.
1: Bueno, eufòria principalment, diria, no?
2: Sí.
0: Play en bucle.
3: Jo crec que n'hi ha una de Xevador, que és Just Give Me Indie Rock, i que sí que estaria bé, que tot l'odia cada dia.
0: Artista inconfessable.
1: Jo confessar no m'agrada tot. Jo confessar també. Difícil.
3: Sí. Però si no m'agrada no ho escolt i ja està, i no ho dic.
0: Artista recomanable.
1: Foo Fighters, diria, Foo Fighters, un poc. Sí, Fick Leiro. Sí. En Jordi Sant Vincent comença.
3: Molt.
0: Com peixos fora de l'aigua.
3: Els escenaris molt grossos... Jo no me sent tan còmode, o no m'ho sentim tan còmode.
2: Hi ha molta
3: còmodes.
2: Distància, no?
3: Sí.
2: Potser.
1: Tenim-nos un poc en fora, sí.
3: Sí, sí.
0: Com peixos dins l'aigua.
2: Jo, que m'hi va.
1: Sí, a casa.
3: Supos que estudi, no? Supos que és tocant, no?
1: Local. Bueno, i no és local,
2: ah, bueno,
1: no?
2: Vale.
1: No és local perquè ens podem insultar i ningú local, surt mal...
3: Sí.
1: Parat. Mal parat.
2: A l'estudi també.
1: Estudi també, sí.
3: I quan hi bolos? Locals petits, sobretot, sí. Allò m'agrada més.
1: Gent propera, no?
3: En seient a prop, sí.
1: Que puguin escupir la cara.
3: Exacte, i tu ells.

IB3 Música, la casa de les cançons.

0: La Peixera. I Vetres Música.
1: Bueno, jo sóc en Pedro.
2: Jo sóc en Joan.
3: Jo sóc en Rai. I som Ritual Nepal.
0: Inici de projecte.
4: Jo en aquell moment estava cercant gent per fer un grup perquè ja duia temps que com a fa ganes tocar i això, i després de diverses proves, pues, primer va ser en Pedro, que arrel d'un de la meva germana, pues, de repente un dia sense conèixer molt vàrem anar a ser amb una altra bateria en su momento, i al cap de dos assajos ja li varen voler donar més seriedat, varen voler anar en el gremi a assajar. El bateria aquell no li va anar bé en aquell moment i van cridar en Gual, i en Gual li va quadrar en aquell moment.
0: Primera cançó.
1: El primer tema que varen començar a tocar va ser Per si no ho has notat, i a dia d'avui segueixen el repertori.
4: I Flor de Matler. Jo crec que són les dues primeres cançons que varen fer.
0: Gènere on emmirallar-se.
2: Home, jo crec que per la música que feim seria un rock, no?

0: Play en bucle.
1: Jo, The Passenger, d'Iggy Pop.
2: Jo, Be My Baby, de les Ronettes.
3: Fuà, jo no ho sé, eh? Jo crec que lo millor qualcuna de Mius. Qualcuna de Mius així antigueta. Time is running out, per exemple, és, me pareix un molt bon tema. Sí, sí.
0: Artista inconfessable.
1: Jo que sé, per exemple, així, tipo el Leiva, per exemple, te diria que lo millor és un artista bastant pop, mainstream i tal, però personalment trobo que és un supercompositor i ara he aconseguit que no m'acosti confessar-ho.
2: Jo vaig tenir com una època adolescent que me vaig viciar molt en Enrique Urquijo, el cantant de Los Secretos, que tenia un parell de discos així
1: personals.
2: Però, claro, ja vaig tenir un temps de conflicte i ara ho he superat i, lo... claro, hay que enseñarlo.
0: Artista recomanable.
1: Jo Carolina Durante, per exemple.
3: Jo ara mateix te diria si voté pronto de Raytons.
2: Pues jo Diamante Negro.
0: Con feixos fora de l'aigua.
1: Verbenes... I discoteques així, discoteca de com a pòrin música reggaeton o tot això, estic molt ben acompanyat, sí. que tot sigui molt...
2: Ha dit acompanyat.
1: Molt ben acompanyat, jo molt fora de saigo.
3: Sí, jo
1: costos.
3: També, reggaeton sobretot.
0: Com peixos dins l'aigua.
1: Pues qualsevol concert de música que mos agradi, jo crec que tots tres mos sentim bastant en el nostre hàbitat, no?
2: Sí. Igual, per concretar un poc, com el manco jo, tema sala, a mi m'agrada molt. Una sala petita, la gent de vora...
1: Sí, jo també.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Comparteix IB3 Música.

0: La Peixera. I vetres i música.
1: Sona Xisca, Xisc per els coneguts.
0: Inici de projecte.
1: Faig música electrònica, urbana. No me considero una cantant, però una fa el que pot.
0: Primera cançó.
1: Recordo el primer moment, molt d'anys enrere, a un banc d'un parc amb una col·lega que li vaig dir: hòstia, tia, m'encantaria en qualque moment tocar un escenari. Tenc encara la mescla, tenc el tema, però crec que ha rolat amb els coneguts, amb els col·legues i poca cosa més.
0: Gènere on emmirallar-se?
1: Jo crec que seria electrònica. Crec que és el gènere on me sent més còmode perquè és tan ampli que puc fer el que me dóna la gana.
0: Sensacions abans d'escenari?
1: Molt de nervis, com si estigués a punt de tirar-me d'un penya-segat. Però a la vegada també me venen com a unes emocions d'estar a punt d'explotar.
0: Emocions cap al públic.
1: Se pugui desfogar i se pugui quedar a gust i si en qualque moment ha de pegar quatre crits, pues fer-ho.
0: Play en bucle.
1: Crec que la té molt clara i, de fet, ho he seguit fent o ho he fet des de fa molt de temps, que és Oops, I Did It Again de Britney Spears.
0: Artista inconfessable.
1: Que te faci vergonya una cosa que t'agrada escoltar o que t'agrada fer és contraproduent i no té gaire sentit.
0: Artista recomanable.
1: Últimament estic obsessionada amb en Fred Again. És un tio que fa el que vol en l'electrònica i connecta amb tant de tipus de gent i de públic que xapo.
0: Com peixos fora de l'aigua.
1: A qualque conversa de bar que les opinions que comencen a sortir se mereixen un cop de puny.
0: Com peixos dins l'aigua.
1: En el meu estudi, a les 11 del vespre, fora cal llum encesa, amb una petita llumeta vermella i fem música sense aturar.

0: Tenta el número 1256. Heu de saber que avui és el Dia Mundial de l'Ou.
1: Ni al llarg de la història ni arreu del món hi ha cap ou més famós que l'ou d'en Colom. Ni al llarg de la història ni arreu del món hi ha cap ou més famós que l'ou d'en Colom.

dia, sí, avui és el Dia Mundial dels Ous, una data que es va establir a Viena l'any 1996, és a dir, avui fa just 30 anys, quan es va decidir celebrar el poder de l'ou cada segon divendres d'octubre de cada any. De llavors ençà, els aficionats als ous de tot el món han pensat en noves formes creatives d'honorar aquest increïble aliment, font de nutrients, com són els ous. Els ous, en el nostre parlar, a més, són molt presents. Tots coneixereu aquella dita que diu ja tenim la seu plena d'ous, que és una frase que es diu irònicament quan qualcú suposa haver tingut un gran èxit que en realitat és insignificat. De fet, l'ou forma part de moltes dites i frases fetes. Te poden enviar a fregir ous de lloca o poden mesclar ous en caragols o directament poden fer sou. Els ous es poden cuinar, a més, de moltes maneres. Poden fer una truita, ou bullits, ous estrellats, ou filats, ou farcits. I ara s'usa molt això de fer ous potser, que és una paraula que ve del francès i consisteix a bullir els ous sense closca. Però a les Balears també tenim una manera d'anomenar els ous bullits, aquesta vegada, però en closca, i que queden mig fet. Són els ous passats per aigua. Però alerta, que no tots els ous són comestibles. A vegades molt surt un ou que és dolent. D'això en deim ou nial. I és el nom que es dona a l'ou que ha estat covat però que resulta estèril. Ja hem dit i sentit que hi ha moltes expressions relacionades amb els ous. Per exemple, creure's haver fet una gran cosa és pensar haver fet un ou de dos vermells. En aquest programa, però, no provarem de mesclar ous en caragols, ni serà la nostra intenció fer els ous en terra. Començam. Sí, en

inténtol. Téntol, amb Margalida Mateu.

0: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarem amb les paraules i també ho farem amb l'actualitat del dia. Avui és divendres, sí, som dia 9 d'octubre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són en Celestia Oliver i en Miquel Juc. Bon dia, Celestí.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Miquel.
2: Bon dia.
0: Vos agraden els ous?
1: Sí.
2: Sí, sí, sí,
0: molt.
2: Sí.
0: De tota manera?
2: Sí. Amb truita. Sí. Truita, també.
1: Sí.
0: La veritat que som molt bons.
1: Sí. Escaldats, allò que sé. Potser.
0: També.
1: Sí.
0: De... Mira, ara m'he dit, en lloc de potser, aquí
1: estrellats.
0: Tenia els ous passats per aigua.
1: Exacte.
0: Que vendrien a ser... Però no són exactament el mateix, perquè els potser se fan sense closca. I els ous passats per aigua són bullits en closca. Però al llarg de 10 minuts som manco i així te queda un poc més cruet. Això és un ou passat per aigua. molt de tipus d'ous.
1: Jo em menjaria ara.
0: Sí, de quins?
1: Ara, no, i ous en domàtica també.
0: També,
2: sí. també.
1: Sí.
0: Doncs això, cada segon divendres d'octubre se fa aquest dia mundial dels ous. Ens ha tocat avui i l'han comentat perquè, òbviament, tenim moltes expressions moltíssimes relacionades amb els ous. Però també tenim altres temes i, Celestí, començarem per tu, men. Què tenim?
1: Sí, avui xerrarem amb un formenterer, en Isidor Torres, perquè ha rebut el premi Diario de Ibiza per una vida sencera pensant i construint precisament Formentera. És per aquest motiu que ha rebut el premi a la trajectòria al servei públic. Visca.

0: I de si avui connectarem amb Formentera per parlar amb Isidor Torres, que ha rebut aquest premi de Diario d'Eivissa, el premi La Trajectòria de Servei Públic, i tenim ganes de saber com n'està de content de rebre aquest guardó, perquè ens han dit que està molt. Però, Miquel, tenim més temes avui, eh?
1: Sí, avui, com cada divendres, vos plantejarem propostes per aquest cap de setmana, que en són moltes, n'hi ha a totes les illes, i aquest cap de setmana, per exemple, se celebra el Festival de Folk de Felanitx.

0: Doncs ja tercera edició d'aquest festival, el Festival de Folk, aquest cap de setmana. Es farà a Felanitx, a Mallorca, 10 i 11 d'octubre. Hi ha moltíssims de concerts, així que serà una de les propostes que farem per aquest cap de setmana, però n'hi ha més.
1: N'hi ha més, n'hi ha més. Llavors, hi ha bastant de concerts, també, sí, sí.
0: Però avui també tenim tema del dia, i quin serà?
1: Avui, que és divendres, el dedicarem a una DJ mallorquina, però no perquè faci festa, sinó perquè ha hagut d'alertar els artistes després d'haver de canviar de nom. Aquesta DJ que hi fa servir el nom d'Eclèctica, d'ençà del 2022, i ha rebut un requeriment d'una marca, que també se diu igual, Eclèctica, perquè deixi d'utilitzar-lo sota advertència de possibles conseqüències legals.

0: Jo sí que este DJ mallorquina en amarga ha rebut aquesta querella sense ella fer res, senzillament tenia aquest nom artístic que fa anys que el té.
1: I se l'ha hagut de canviar.
0: Sabeu que qualcú que té més poda també el val.
2: I clar, ara... però és una marca de DJs també? De punxa discos?
0: No, però
2: és una marca.
0: És una marca. Clar, per això recomana a totes les persones que tinguin un nom artístic que se'l registrin, perquè així queden protegides.
1: Així eviten problemes, clar.
0: Perquè no puguin passar coses com aquesta. Llavors parlarem d'aquest cas, però avui també ha de venir aquí el nostre estimat col·laborador, en Jaume Bernat Adrobé, perquè avui tenim un nou capítol de turismes de Morrofí, turistes de Morrofí. Avui dedicat a un periodista de Londres que va venir a Mallorca l'any 1929.
3: Hola, viatgers, com estàu? Com duis aquesta baixada de temperatures? Nosaltres, avui, a turistes de Morrofí, mon anam fins a la Mallorca dels anys 20, de la mà d'en Gordon West, un periodista britànic que va escriure Un passeig per Mallorca, un llibre que va ser tot un èxit perquè fins i tot va ser locutat per capítols a la ràdio BBC. Nosaltres, avui, atento'l, parlarem de totes aquestes extraordinàries aventures que els hi va passar passilla a ell i a la seva dona, ja que mos ofereixen un relat fresc, innovador i ple d'humor negre. Per exemple, mos parla de que per la zona de Vall de Mossa varen ser perseguits per un estol de porcs negres que, segons ells, els volien devorar. O, per exemple, a Lluc els varen obligar a anar a missa perquè, si no, no els hi donaven sopar. I de totes aquestes situacions esbojarrades i d'altres situacions curioses en parlarem avui aquí a Turistes de Morrofí. Vos...

0: Idò, sí, imagineu-vos lo famós que va ser aquell llibre que va escriure aquest periodista londinenc, que fins i tot se va narrar a la BBC.
1: De
0: cosa grossa. Avui coneixerem aquest personatge que va escriure de Mallorca als anys 20 i per què va ser tan conegut i tan famós. Dues hores de programa que ara comencin, en les quals teniu les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós de les Balears, ja sabeu que és el 971-13-9900.
2: Escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
4: O bé el correu electrònic,
2: o sorpresa,
4: que nosaltre, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Doncs moltes gràcies, Miquel, fins d'aquí una estoneta.
2: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, i avui tenim a les vies de so, avui és divendres. Clar, és que quan veiem en Miguel, Miguel Soler,
4: sí,
0: és divendres.
4: Clar.
0: Perquè ell ve el cap de setmana. Així que estem contents de veure't també que sigui divendres, Miguel. Moltíssimes gràcies. Se'ns han fet ja les 3 i 16 minuts i mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: Arriba el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui amb el qual jugarem amb els nostres convidats, que ja són aquí, Celestí.
1: I doncs sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una casa. No és una casa qualsevol, és una casa senyorial.
0: I tant.
1: És de Palma. I també d'un cicle de cinema. És el cicle de cinema A Can Vivot.

Així és, avui volem dedicar el programa en aquest cicle de cinema a Can Vivot, a Palma, una casa que té més de 700 anys d'història, és el casal més gros de Palma, té 5.700 metres quadrats, són 7 segles d'història concentrats en una casa senyorial on conflueixen orígens àrabs, reformes d'estil diversos i també sales majestuoses. Can Vivot va ser declarat bé d'interès cultural i monumental històric-artístic i compta amb un pati senyorial que és espectacular i que compta encara ara amb tres carruatges de cavalls d'època. També es conserva una arcada àrab que podria haver estat al sostre d'uns banys àrabs. I un dels tresors de Can Vivot també és la seva biblioteca, l'arxiu de la qual conté manuscrits del segle XIII i, per exemple, també un quadre de Miquel Bastard del segle XVI i una carta nàutica original del segle XV. Tot això en aquesta biblioteca de Can Vivot. I resulta que Can Vivot també va ser escenari de pel·lícules. De fet, durant aquest cicle de cinema es projectaran quatre pel·lícules que es varen rodar en part, no totes, en aquestes estances de Can Vivot. Aquesta activitat es complementa amb col·loquis amb experts i directors de cine i una exposició de fotos i altres documents sobre aquests rodatges. Aquest cicle de cinema neix amb el propòsit de posar en valor el patrimoni històric, patrimonial i audiovisual de Mallorca, recuperant pel·lícules vinculades a l'illa i a Can Vivot i apropant-les als nous espectadors també perquè les puguin veure. Aquest cicle també compta amb la subvenció del Consell de Mallorca.

i anem enrere, perquè mos hem de remuntar l'any 1925, perquè el cicle s'inaugura dia 16 d'octubre en la projecció de la pel·lícula Flor d'Espino. Aquesta és de 1925, per tant, cinema mut. La va dirigir Jaume Ferrer i és una de les primeres pel·lícules de ficció rodades a Mallorca que encara ara es conserven. Per tant, la inauguració recupera l'experiència d'aquest cinema mut amb música en directe interpretada per músics de Fest Music Mallorca. A més, després de la projecció es farà un col·loqui amb Josep Antoni Pérez de Mandiola Roig, investigador, crític i responsable de la restauració d'aquesta pel·lícula, Flor d'Espino. Aquesta serà la primera, però dia 17 d'octubre arribarà la segona i és Playa de Formentor, de 1964.

Aquesta pel·lícula va ser dirigida per Germán Lorente i és una mirada al cinema dels anys 60 i a la transformació del paisatge mallorquí durant el boom turístic. Després de la pel·lícula es farà un col·loqui amb Marga Melià, directora i guionista i productora mallorquina, i també en aquesta pel·lícula, en aquest Playa de Formentor, hi surt Can Vivot en qualque moment. Dia de nou, continua el cicle amb una altra pel·lícula. Aquesta és El Cedo, de 1999.

0: Aquesta pel·lícula és del director mallorquí Toni Loy i és una adaptació de la novel·la Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, un clàssic de la literatura gòtica. Eloi va rodar a Mallorca amb un repartiment internacional excepcional encatxalat, atenció, per la Lauren Bacall, Harvey Keitel i Sadie Frost, que van ser els protagonistes d'aquesta pel·lícula que va fer en Toni Loy i que també hi ha moments que apareix aquesta casa Can Vivot. De fet, el director, en Toni Loy, director i guionista, serà també en aquest col·loqui després de la projecció de la pel·lícula Othello. I el cicle tancarà dia 20 d'octubre en la projecció d'un clàssic, Bearn, a la Sala de les Nines.
1: Deberías estar contento de no tener antepasados. ¿Qué importancia tiene la paternidad, la descendencia?
2: Para mí, señor, que no he conocido a mi madre ni a mi padre,
1: se exagera la importancia de esa relación.
0: Aquest és un petit fragmentat de Bearn a la Sala de les Nines, dirigida per Jaime Echávarri, que Jaime Echávarri serà a Mallorca, vendrà també a presentar aquesta pel·lícula, director i guionista. La presentarà juntament amb Pedro de Montenegro, ton història especialista en l'obra de Llorenç Villalonga, perquè ja sabeu que Bearn és aquest film, és una adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima de l'escriptor Llorenç Villalonga, i els protagonistes del repartiment són també actrius de luxe del cinema espanyol. Hi sortien Fernando Rey, Nanja La Molina, Namparo Soler, Onim Manol Arias, entre d'altres. Així que ja vos hem explicat les quatre pel·lícules que es projectaran en aquest cicle de cinema i que podreu veure en aquest casal.
3: I és per això que avui entrarem a Can Vivot, jugarem i parlarem amb el cicle de cinema que s'hi farà.
0: Són les 3:23.
4: Pento!

Abans tenim una pregunta, i avui la pregunta del dia diu així. Una de les intencions del casal senyorial de Can Vivot de Palma és la museïtzació de part del seu llegat i també obrir les portes de Pintan Ample perquè la gent pugui anar en aquest nou cicle de cinema. De Pintan Ample és una expressió fins ara molt popular a les Illes Balears i se va perdent. I la pregunta d'avui precisament és aquesta. Què significa de pinta en ample?

0: de pint tan ample, què significa, Celestí?
1: Idò significa obert de bat a bat, és a dir, obert del tot.
0: Obert.
1: Del tot. Significa de franc, gratuït, o significa pintat, decorat.
0: Decorat, pintat. De franc, gratuït o obert de bat a bat. Aquestes són les opcions per respondre a la pregunta del dia. Què significa de pinta en ample aquesta expressió que també dona nom a una revista de Llum Major, per exemple? No sé si això vos dona qualque pista. Bé, totes poden ser bones, perquè la revista pot ser decorada, pintada, pot ser de franc, gratuïta, o pot ser oberta a tothom, de bat a bat. Per jugar amb altres teniu dues opcions.
1: I de, si ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, ens podeu telefonar al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Què significa l'expressió de pinta en ample? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: pinta,
6: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ara sonaran les 3 i mitja, som aquí en directe a Ivetra Ràdio. Avui de pintar ample, perquè hem de saber què significa aquesta expressió, Celesti.
1: I de significa obert de bat a bat, de pintar ample, obert del tot. Significa de franc, gratuït. O de pintar ample significa pintat, decorat.
0: Avui no hi ha dubte entre els nostres oients.
1: Ah, no hi ha dubte. Pensava que no hi havia...
0: 100%
1: d'acord
0: de les respostes indiquen cap a una mateixa direcció. Quina diria que és?
1: Jo crec que és clara.
0: Obert.
1: Sí, la resposta és clara.
0: De bat a bat, de pintant ample. Obert del tot.
1: Però
0: com
1: clar.
0: Estarà els dies del cicle de cinema Can Vivot. No sé per què sigui de pintant ample, però... Perquè la pinta era ample i, per tant...
1: Exacte. Pot ser.
0: Per això estava obert.
1: Això.
0: De bat a bat. Doncs, de pinta en ample, avui era l'expressió que volíem recuperar, però ara sí, coneguem els nostres convidats.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat que farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquest cicle de cinema a Can Vivot, a Palma. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
0: Qui tenim, sí?
10: Perico Montaner, som doctor en Geografia i Història i visc a Can Vivot, carrer de Can Sabellà, número 4, Palma.
0: I qui més?
11: Jo soy Madalena Quiroga, també soy doctora en Història i també vivo en Can Vivot, en la calle Sabellà.
12: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
10: Jo som mallorquí de tota sa vida. Vaig néixer a Alicant, però és perquè mon pare estava destinat allà com a marí de guerra, militar, però som de família mallorquina.
0: Magdalena?
11: I jo soy medio gallega y medio mallorquina.
12: Vull saber coses teves. On treballes?
10: Jo ara estic jubilat, però faig moltíssima feina a Can Vivot.
0: Hi ha molta feina, Magdalena.
11: Sí, es una dedicación exclusiva. Yo me he jubilado también hace poco y pensaba que descansaría, pero no, trabajo muchísimo más que antes.
13: Está molt bé, això. Que li paguen bé?
10: No, no m'hi paga ningú. Tot són despeses, eh? Lluitant per salvar sa casa i mantenir-la viva i oberta en els públics. Per això és un projecte cultural i és un projecte de vida, vamos.
11: Realmente sí que es un trabajo totalmente altruista, tanto por nuestra parte como por parte de nuestros hijos y también de muchos amigos y colaboradores que creen en nuestro proyecto.
14: ¿Com li agrada el café?
10: El sucre. Y sense llet.
11: A mí me gusta con soja y sin azúcar.
15: ¿Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
10: Jo dedic molt de temps a escriure. Som escriptor.
11: Yo le dedico a internet el tiempo justo para el trabajo que necesito. Realmente no lo utilizo para nada más. Y las redes sociales, prácticamente nunca.
16: Què penseu fer aquesta nit?
10: Dormir.
11: No vas a dormir mucho porque tenemos una cena.
10: Pero dormiré después de la cena.
17: Una actuació extraordinària.
18: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
19: Jo us crec. Però penseu que en definitiva la meva opinió no vol dir res.
20: Estic molt content que hagin vingut.
21: Són tan encantadors.
22: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
23: Déu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
24: Déu, que vagi bé!
23: Fins demà!
25: I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: sentir respondre el qüestionari electrònic la mar de bé i ja podem saludar els protagonistes d'avui, que són en Pedro de Montaner, benvingut.
1: Pedro Perico, com...
2: És igual, com vulguis.
0: Sí, com vulgueu. I també en Magdalena Quiroga. Magdalena, benvinguda. Avui hem de parlar de Can Vivot i sobretot d'aquest cicle de cinema. De qui va ser iniciativa, Pedro?
2: De la meva filla Sol.
0: Que és va que ser ella, li agrada sí. molt el cine.
3: Pues la verdad es que, bueno, le gusta el cine, pero todo salió de un WhatsApp. Un amigo nuestro que nos mandó de repente un WhatsApp y nos dijo, ¿habéis visto esta película? Que era Playa Formentor. Sale muchísimas escenas en Can Vivot. No la conocíamos,
0: ¿no?
3: La estuvimos viendo y se nos ocurrió, oye, pues ¿por qué no la proyectamos en Can Vivot un día y invitamos a la gente que la venga a ver, que vea los espacios? Y de ahí... ya salió, pues vamos a buscar otras y eso fue el origen de la idea.
0: De esa idea. Ya en tenim quatre. Sí. També mos acompanyen a Mariana Díaz, periodista. Com estàs, Mariana?
4: Hola, què tal?
0: Benvinguda.
4: Gràcies.
0: Quina il·lusió. Mariana és companya nostra, la cap de cultura del diari Última Hora, tot i que ara fa un any que te van jubilar.
4: Sí, sí.
0: ¿Cómo estás?
4: Ahora estoy muy bien porque hago muchas cosas, bueno, unas cuantas cosas culturales voluntarias, como ayudar a la gente de Can Vivot.
5: Jubilada también Can Vivot.
4: Otra jubilada. Y también al Fest Music Mallorca, que es un festival de música clásica que también tiene su sede en Can Vivot, entre otros lugares, pero Can Vivot es su sede más importante. Y con esto pues ya estoy muy ocupada y me lo paso muy bien.
0: Sí, es que es ben divertit aquest cicle que heu muntat. Clar, m'encanta la primera pel·lícula perquè és de l'any 1925. Qui tenia constància que Can Vivot surt en aquesta pel·lícula?
3: A ver, es una película relativamente conocida para nosotros, porque es realmente más que una película es como un documental. En el año 25 es el año en que se intentan recoger fondos para la creación, la fundación de las Hermanitas de los Pobres. Entonces es un grupo de amigos que se ponen de acuerdo, también son los inicios del cine, de rodar una película de beneficencia para recoger fondos. Y entonces pues no son actores profesionales, son todo pues señores de ese grupo de amigos, muchos señores de la aristocracia mallorquina que tenían casas estupendas, y entonces todos abren sus casas, se ponen ellos de actores y surge esta película muda que en estos momentos tiene el interés de que es un pues como un documental de la Mallorca de los años 20.
0: Totalment. ¿No? Mm-hmm. Pedro, ¿surt qualcú de la teva família?
2: No, de la meva família no surt qualcú, però surt Can Vivot.
0: Surt Can Vivot. Sí. I com surt Can Vivot?
2: Bé, una de les diverses escenes surten, sí, surten moltes cases de Palma que ara ja no existeixen, bueno, o que han estat transformades, no? O sigui, és un document molt interessant com a document, eh? I també, bueno, aquesta iniciativa de la filmació per recollir d'obvés, també està molt bé perquè et dona una imatge del moment, no?, que se vivia en aquells anys, no?
5: Majoritàriament en aquestes pel·lícules que projectareu surten sempre les mateixes estances, tenen... denominadors comuns, o no? O se van destapant estances diferents?
2: No, hi ha pel·lícules que surten més estances que unes altres, hi ha pel·lícules que no surten en determinades estances, perquè, bueno, això ja depenia del director, no?
0: Clar, sí. Però un poc de tot.
2: Un poc de tot,
0: clar, sí. 1925, la primera pel·lícula és muda, òbviament.
2: Sí, d'aquesta no vendrà el director, no?
0: No. No pot venir, justament, en Jaume Ferrer. És que fou.
2: Però també l'acompanyarem amb una petita exposició, no?, sí, de material de l'arxiu de sa casa, no?, perquè tenim molta documentació.
0: La vareu trobar a sa casa?
2: No, documentació del propi arxiu de sa casa, no?, de reportatges dels moments de ses filmacions... O... manuscrits de Jones Villalonga relatius a Bearn, precisament manuscrits inèdits i fotografies, bueno, serà una petita mostra d'aquest material que acompanya de fet, no, el que és la projecció de la pel·lícula.
5: Però no hi són totes, o sí? És a dir, hi ha més pel·lícules on surt Can Vivot?
3: Sí, hi ha més pel·lícules que sale Can Vivot. Entonces la idea és, pues si tiene éxito, que parece que está teniendo buena acogida, pues continuar el año que viene con este ciclo e incorporar pues otras películas que también sabemos que han sido rodadas pues en alguna escena en Can Vivot.
0: La idea es posar una pantalla en el pati, ¿no?
3: Exacto.
0: Si no plou.
3: Si no llueve. Y...
0: Però com que per metres quadrats no estareu, sí, perquè tenen 6.000 metres quadrats aquestes persones, sí, ho fareu a un lloc que estigui cobert.
3: Sí, sí, està planteado que si llueve se puede, aparte de que el aforo tampoco, también está limitado, entonces, bueno, pues ese número de personas se pueden trasladar a otra parte sin ningún problema.
0: ¿Cuántas personas caben?
3: Pues el aforo lo tenemos en 90 personas.
0: Muy
3: o sea que, que bueno.
0: Y pondremos pantalla.
3: Una pantalla grande, que todo el mundo la pueda ver. Y bueno, esperemos que no haga frío, porque hemos pasado tanto calor este verano y ahora de repente ha refrescado.
5: A Can Vivà també ha fet calor.
3: Mucho calor.
5: Segurament he ido a barracons on
3: refresca. Ha hecho mucho calor.
2: Sí. Enguany ha estat com a una pesadilla.
0: Com sí, per tot, no?
3: Sí, ha hecho mucho calor este
0: año. En Celestili, abans demanava micròfon tancat i viviu per totes a casa.
5: Sí, sí, clar. Sí, 6.000 metres quadrats estan habitats, perquè segurament hi dova un celler, un racó, que no obriu tant.
3: No, bueno, la
5: I que Ventura l'obriu cada 7 mesos.
3: No, no, la verdad es que se abre todo, entre otras cosas, porque la parte que no vivimos nosotros, que es una parte más pequeña... bueno, perdón, nosotros vivimos en una parte más pequeña y la parte más grande, las salas de ceremonia y toda la planta baja están abiertas al público. Entonces están siempre abiertas, o sea, siempre a disposición del público.
0: ¿Es un museo también?
3: A ver, no es un museo, yo siempre lo digo. Can Vivà no es un museo, es un palacio vivo que se visita, es un monumento nacional que se puede visitar, que además tenemos obligación de mostrar, como por la categoría que tiene. Pero no es un museo. O sea, el que llega a Can Vivà se encuentra pues una casa vivida y, no, y normalmente eso es lo que les llama la atención, ¿no? De que las estancias pues son estancias de una casa, no, no es un museo.
5: ¿Hi ha racons amagats? Un celler, un refugi...
2: Hi ha molts de racons
0: amagats. Que no, que no
2: celler també n'hi ha, de celler també hi ha un celler, els estables... Bueno, és com un llogaret, en realitat. Vale, però vull dir que és molt molt complicat el manteniment, perquè és una casa molt complicada, no, no només pel tamany, sinó que també pel conserva tot el mobiliari dels segles de 7 i de 8, que això la fa molt característica, és una característica essencial de Can Vivà, no, que és molt raro avui en dia trobar una casa amb el seu mobiliari original, no? I clar, bé, fem un esforç considerable, però de tot això, per tot això, hem creat l'any... El 13 de juliol del 2021 varen constituir l'associació Can Vivà, no? Per gestionar tot això, no? I les activitats
0: culturals ajuden,
2: culturals,
0: no?
2: Sí, tenim uns objectius ben clars, no? Que són la conservació i la rehabilitació de l'edifici. L'edifici ha patit molt perquè ha estat 20 anys tancat, gairebé tancat i molt abandonat, i només fa 4 anys i mig que hem pres possessió del Can Vivà, no? I s'ha de restaurar, s'ha d'adequar. Després també tenim la promoció cultural, bé, per nosaltres un monument, un museu ha de fer difusió, ha de difondre els patrimonis, que si no, no té objecte, no? I doncs, organitzar exposicions, conferències, o, mira, ara encetar amb lo del cicle aquest, bon, i els concerts que són habituals a Can Vivà. Això, tot això fa la difusió del patrimoni, també, no? O sigui, mostrar, inclús per internet, cada mes mostrar una peça del mobiliari, mostrar un llibre de la biblioteca, això ho fem ja, no? I després, pues, promoure també l'educació, no? Gent que es vulgui formar en temes d'història de l'art, de restauració, escoles, tallers. El que volem obtenir és una col·laboració institucional. Això és molt important per nosaltres, no? Col·laborar. Que institucions com l'Ajuntament, el Consell, que mantinguin una línia de cooperació i de col·laboració constant, vull dir, no? Ara, per aquest cicle, sí, hem tingut aquestes...
0: El suport del Consell, suport, no? De Mallorca.
2: I també cercar un mecenatge, no per enriquir-nos, però sí per mantenir-se a casa, no? Perquè...
0: Ets l'única casa senyorial de Palma que no s'ha convertit en un hotel.
2: Sí, és la darrera. D'aquesta categoria és la darrera. Eh? Totes les grans cases de la ciutat ja no existeixen. O sigui, existeix un pont, no? És façana, no? I el pati... I els patis, ni siquiera, no? Perquè... actualment els patis dels hotels ja s'han convertit en restaurants, en sales d'estar, o sigui, no? No, la casa que conserva el patrimoni mobiliari, el patrimoni arquitectònic, la distribució espacial, els que han vivut, els altres els que han desaparegut. És un drama. Fa 20 anys això no, encara existia.
0: Quines altres cases hi ha, per exemple, de la mateixa categoria?
2: Mira, hi havia, bueno, Cala Torre, que es va convertir en... que és una de les pioneres, no?, que es va convertir en col·legi d'arquitectes. Cala Gran Cristiana, Museu de Mallorca. Canules, en aquests moments, ja sabem també el que està passant, no sabem molt bé com acabarà. Jo crec que la pionera va ser Can Berga, que es va convertir en Baudiensi. I bé...
4: Campoello, que de...
2: Campoello és un altre drama, perquè aquest ha desaparegut fa un any, dos anys, no? Màxim, no? Campoello ha desaparegut. I aquestes eren les grans cases de Palma. I de totes aquestes cases... o sigui, que queda viva és Can Vivot, no? I s'ha de protegir, perquè és un patrimoni de tots, o sigui, això està claríssim, no? Si se perd això, doncs, adéu.
0: Clar, també deveu tenir moltes humitats, problemes estructurals...
2: Sí, sí, les humitats que són, jo diria que com una malaltia endèmica a tota Mallorca, clar, però nosaltres tenim molta teulada, això és molt problemàtic. Però bé, hem fet esforços, hem reparat una part de la teulada, però encara tenim una altra part pendent.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. I ara, també, per divulgar tot això, aquest cicle de cinema, hem repassat un poc les pel·lícules, també se presentarà Les xiques de Formentor, que aquesta, ja he vist el tràiler, molt simpàtic.
5: La playa.
3: Playa Formentor.
0: La playa, sí. Formentor. Les xiques, ets la cançó. Sí. La playa. Però també surt Can Vivot, sí. És una pel·lícula així, més d'aquella època d'eclosió, sí, del món turístic, no?
3: És la pel·lícula, jo crec que és la que més sale Can Vivot, mm-hmm, Playa Formentor. Porque salen estancias de la planta noble y también de la planta baja. Ajá. Es una película que, bueno, el argumento no tiene, vamos, nada del otro mundo, ¿no? Pero bueno, nos está mostrando la Mallorca de los años 60, con, uh-huh, unos paisajes, unas playas tan vírgenes. Bueno, una maravilla, ¿no? Uh-huh. Estamos diciendo, bueno, ¿qué hemos hecho, no?, con nuestra isla? Era tan bonita, aquellas terrazas del paseo marítimo, uh-huh, cuando todavía era paseo, estaba al lado del mar. Entonces yo creo que son películas que bueno, que no van a dejar a nadie sin pensar, ¿no?, diciendo, uh-huh, ¿qué estamos haciendo? Uh-huh. Porque en realidad la idea de este ciclo es de visualizar un poco... pues lo que era Mallorca, lo que es el unir patrimonio audiovisual con patrimonio histórico, y bueno, pues consideramos que Can Vivot pues es un lugar perfecto para eso, ¿no?

0: iba a tocar el violonchelo, porque como es una película muda, lo hacemos como se hacía antiguamente, con música en directo, ¿no? Uh-huh. Y eso también estará muy bien, porque claro, además Gabriel se va a dejar también un poco llevar por la música, uh-huh, y él es muy bueno, que también es compositor, uh-huh, y yo sí, creo que sí, eso también es, uh-huh, por la película, quiero decir, se irá, sí, dejando de llevar un poco, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y creo que eso estará muy bien, además es que él toca como Los Ángeles.
1: Sí, uh-huh, sí, sí.
2: Precisamente para el coloquio de esta película tenemos a Josep Antoni Pérez de Mendiola, que es el que restauró la película, y que, bueno, pues también crítico, investigador, y bueno, yo creo que también será muy interesante escuchar su versión.
0: Sí, porque vosotros sois muy jóvenes, Celestia y Margalida, pero en aquella época, que yo sí trabajaba, pero vosotros todavía erais muy jóvenes, y claro, tenemos que darle a Mendiola lo que se merece, que fue un poco el artífice de que esta película, claro, se restaurara y se recuperara. Mm-hmm.
1: Abans que parteixin, tenim un joc petitet sobre aquest cicle.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
1: Va, ara tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb aquest cicle de cinema. Pedro, començarem per tu. A mi què hauràs de dir?
4: Vinga, Pedro, hauràs d'enumerar...
1: Mariana, el pots ajudar?
4: Sí, sí, clar.
2: Sí, ajudar-ho, sí.
4: Pel·lícules que s'han rodat en part de Can Vivot.
5: Bé, aquest és el cicle... També s'han rodat sèries, l'home que nunca existió, no es recordo a memòria, però curts també s'han filmat bastants, hi ha un moment que se filmava molt a Candit.
1: Uh-huh. Alguna més que vols, que recordeu?
2: Yo lo que pasa es que no recuerdo los títulos.
1: Es que es difícil. ¿No?
2: No me acuerdo de los títulos, pero sí recuerdo que estuvimos enumerando y viendo, y por lo menos quedan por lo menos media docena de películas que podríamos incluir en los próximos ciclos, ¿no?
1: Mm-hmm. Perfecto. Mm-hmm. Molt bé, doncs molt bé. Ara li toca a la Magdalena, mem.
4: I hauràs de dir que això ho volen saber.
1: És més fàcil.
4: I és més fàcil.
2: Bueno.
4: Parts de sa casa de Can Vivot.
2: Partes de la casa, sí, de Can Vivot, que han sido escenarios o que... No.
1: No.
2: Lo que yo quiera, sí, de las partes, sí, de la casa de Can Vivot, bueno, es que es una casa tan completa que es muy difícil, pero si a mí me preguntas qué es lo que más me gusta de Can Vivot, por
4: això
2: ejemplo...
4: Mateix. Per aquí va la
2: pues,
4: pregunta.
2: Yo me quedaría con la biblioteca y la sala de la música. Mm. La sala de la música, la biblioteca ya es muy conocida, pero la sala de la música a mí me parece espectacular, mm-hmm, porque tiene todos los ingredientes de una casa, de una sala de principios del 18. No le falta nada.
1: Qué bueno. Mm-hmm. Fantàstic.
4: Preciós.
1: Nos quedamos con estas dos y tenim una altra prova, és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
1: Pedro, ara una pregunta per tu, mem. El casal de Can Vivot està conformat per l'unió de diverses cases contigües, és així? Quines són principalment aquestes cases?
5: Bueno, la part més antiga és el que se diu, perquè Can Vivot conserva, que això també és molt interessant, la conserva viva, nostra... No és una innovació, conserva viva la microtoponímia, és a dir, que conserven totes les parts de la casa, conserva els seus noms originals, no? I la part més antiga és la salera, no? Que és la que veia de la Sal d'Encalà, on hi ha convivència de les dues cultures, perquè tenim arcs gòtics i un arc àrab. Eh? Wow. Aquesta part és una part que està documentada al segle XIII. I després tenim el nucli més important, diguéssim, és el que se deia Can Villalonga Gran, que és la part que se va reformar a finals del segle XVII i principis del XVIII. Mm-hmm. Una altra part que no està reformada, o sigui, que és del segle XVI i XVII, és el que es diu Can Armengol, Can Armengol Vell. I aquestes són parts diferents de la casa. I, bueno, hi ha més, però...
1: De moment, però, deixarem bueno, amb
5: aquestes. Podem quedar aquí.
4: Hem fet un bon itinerari, un bon recorregut.
5: Sí. No, això és l'itinerari que se fa, de fet, quan se visita la casa, se van visitant tres parts. Hem recuperat darrerament un petit pati del 14. Que això també és interessant... conèixer aquesta... Sí, perquè te permet estudiar l'evolució de l'arquitectura i inclús de l'urbanisme, perquè tenim un carrer àrab dins de casa, el carreró dels Cans, no? Mm. O sigui, tot això pots estudiar l'evolució de l'urbanisme i de...
1: Una altra pregunta. Durant la revolta entre menestrals i el poble que va comportar la Germania de Mallorca, els propietaris de Can Vivot, dels fusters i altres, varen ser el bàndol dels mascarats i el casal va ser saquejat pels agermanats. On es varen refugiar?
5: Qui? Els propietaris d'aquell moment? Els propietaris d'aquell moment eren en Romeu d'Esclapés i se donen a Margalida Bartomeu. En Romeu d'Esclapés es va refugiar a la catedral amb moltíssima més gent, no? Això, els agermanats no hi entraren, però controlaven les portes. I ella no, ella es va perdre. Quan van sortir de sa casa, que llavors era l'alberg d'en Clapés, encara no era Can Vivot, se varen perdre i ella es va quedar perduda i estava embarassada. I se va desfressar d'home. I va fugir. I se va refugiar a un parell de pobles i va passar tota la germania refugiada.
1: No tenim més temps, però això, imagineu-vos, una part de la història de Can Vivot i de la nostra història, òbviament. Moltíssimes gràcies, Pedro de Montaner, un plaer. Magdalena Quiroga, moltes gràcies. Enhorabona per aquest cicle. Mariana, a tu també, per fer-ne difusió. Guapa. I que segur que anirà molt bé. Consultau i compreu les entrades. Cicle de cinema Can Vivot.
0: Que estan en Tiquet i Bé.
1: Sí, molt bé, doncs, Tiquet i Bé, cicle de cinema.
2: I antes de terminar, decir que la directora del ciclo és, ja està, no? Ja.
3: IB3 Ràdio és patrimoni. De dilluns a divendres a les 5...
6: Jo conec en Quico Rivera.
7: Sube el mambo.
1: Quin nivell, Maribel.
6: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
8: ¿A 200 euros?
9: Ya se puede haber sido un pomer en Paquirri.
10: Pues, bueno. Pa si el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
6: Sí. Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, uno a mí, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
11: Yo ya no trabajo con él.
10: No.
9: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això... Hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbes per aquesta exclusiva?
6: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
9: Molt bé.
3: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonam en directe.
9: Per favor.
10: Xiu-xiu. I li donem que te deu 200 euros.
6: Exacte, i li tornem a recordar.
3: IB3 Ràdio.
12: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
13: Bienvenidos a Segunda División.
12: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
14: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
15: En Tomàs ho pot dir.
12: David Gui, bon dia.
15: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
12: Company Fuster, bon dia.
16: S'ha de fer feina.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Heu de saber que una empresa ha exigit a una discjòquei mallorquina que es canviï de nom artístic.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: comença també aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentols. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres. Ara tenim en Miguel Saler, que continua amb nosaltres al control tècnic. I si fins ara hem jugat amb les paraules i amb aquest cicle de cinema, que ara aprofundirem un poquet més, però hem de saludar les persones que formen part de l'equip. I tot d'una, vols controlar la notícia del dia, però abans saludàvem en Celestia Oliver.
1: Som aquí.
0: En Miquel Jung.
2: Bon dia.
0: I en Jaume Bernat, com estàs?
3: Va bé, i tu?
0: Adrobe. Molt bé.
3: Adrobertigues.
0: T'esperaves trobar, com ho has dit, digueu tu?
3: No m'esperava trobar els contes a ballar a Tentols, la veritat.
0: Que som una caixa de sorpreses.
1: I què has sentit?
3: He sentit poc, perquè ja he arribat quan ja se n'anava.
1: No. Sentir de sentir, d'emocions.
3: Ah, bé, ja havia coincidit qualque vegada amb ell. Can Vivot fan visites guiades, que són...
1: Tu hi viuries, a Can Vivot?
3: Jo m'agradaria que meva fos Can Vivot, però crec que...
2: No se me faria grossa,
0: no? Sé com ho m'entendríem,
1: sí.
3: Sí,
1: clar.
3: No sé com m'arreglarien les goteres...
1: Mantenen mobiliari i la casa talment era, per tant... Bé, és una pregunta que ha quedat un poc així, clar. Allò té vida.
0: Sí, no?
1: La nit deu cruixir i, saps, deu tenir vida allà, però clar, quan t'hi veses...
0: Per això t'hi veses, sí. Que ha viscut una casa antiga, saps?
1: Ah, no, clar, i et sonades de rellotge.
3: R9 del vespre, les cases antigues.
1: Té vida.
0: I el rellotge, jo una vegada, a Canosta en tenim de rellotges d'aquest de peu, una vegada vaig convidar unes amigues de Barcelona, de Canostra, i me van demanar, per favor, pots aturar el rellotge? Mon pare, que no l'havia aturat mai.
1: Mai. I tu ja no el sents.
0: Com?
1: A mi me passa, jo
0: no
1: també...
0: Poden dormir.
1: Quan mon pare i mon mare el tenc aferrat a sobre un rellotge de peu de paret, jo no el sent.
0: Ja no mentem, perquè te veses.
1: Me sona dins l'orella.
0: Te veses.
3: Jo en tenc una que meva i no me deixen donar-li corda.
2: Jo perquè sempre he viscut davant l'iglesi.
0: Ah,
2: vols,
0: també.
2: Jo ni se'ns escampanen ni se'n rotja.
0: No, perquè te veses.
1: No hem d'aquells que demanen, per favor, que les campanes deixin de tocar. O que toquin més fluixes.
3: O que ser gallina, no? O que la gallina cantin a...
2: De fet, quan em vaig anar a viure a Girona, també vivia de vora la catedral i és veritat que els hotels d'allà de vora sí que se queixaven, però jo és que ni les senties, les campanes, perquè sempre hi ha viscut davant, així
1: clar.
3: Te veses.
0: En tot cas, més coses d'aquest cicle. Hem de dir que ens ha quedat pendent Llorenç Villalonga. Si s'estudia en els instituts, sí que s'estudia en els instituts.
1: Sí.
0: Que quedi a constància. També hem de dir que... Mandiola sembla que no va ser la persona que va restaurar la pel·lícula, però sí que hi va... No sé si hi va
1: un facilitador.
0: Sí, de qualque manera, efectivament. I que, doncs bé, es farà aquest cicle, que podeu trobar les entrades a Ticketing, si t'estàveu interessats en veure una d'aquestes quatre pel·lícules. Tu, que t'agrada la història, Jaume, quina t'agradaria veure?
3: Home, jo a Bearn, a la sala de les nines, que l'he vista ja fa bastant d'any. Però jo sóc molt mitomen. I la tornaria a veure, veure-la en pantalla grossa, que no l'he vista. I a Can Vivot, crec que ha de ser increïble. A més, crec que forma part del mite de Bearn, no?, d'en Villalonga. Vull dir, jo crec que en Villalonga mai morirà. De fet, no fa gaire. Varen reeditar l'Àngel Rebel. Vull dir que és un autor que sempre és present.
0: Sempre, sí, sí. I també es varen reeditar Gru 62, també va reeditar Bearn.
3: Exacte, vull dir que...
0: Que se van reeditant, sí.
3: Són autors que no moren.
0: Efectivament. I bé, gràcies als nostres oients que també mos donen les informacions. Però bé, hem de conèixer la notícia del dia. Avui hem de parlar d'una discjòquei que ha tingut un problema, perquè sabeu que una empresa l'ha telefonada i li ha dit que jo vull el teu nom artístic.

0: Excuse me.
1: I doncs sí, avui que ja és divendres i entram al cap de setmana hem de xerrar d'una DJ mallorquina, però no ho feim per xerrar de festa, sinó perquè hem de xerrar d'una cosa que li ha passat a ella. Una empresa li ha exigit que canviï el seu nom artístic, així ho contava ella mateixa a través d'un vídeo que va publicar a Instagram.
2: Hola, hola, chicos, chicas y chiques. Esto es un comunicado oficial, porque involuntariamente tengo que dejar mi nombre artístico. Sí, sí, lo has escuchado bien. Resulta que hace 2 días recibí un mail en el que me notificaba que mi nombre artístico estaba registrado como una marca, lo cual me quedé anonadada. Así que he decidido que voy a volver a mi nombre de toda la vida. Para todos mis amigos y amigas DJs, no os olvidéis de registrar vuestra marca. Esto es una advertencia, ¿eh? Si no queréis que os pase lo mismo que a mí. ¿Cómo la lías, Marga? ¿Cómo la lías? Y es que encima es un cachondeo, porque con esta vez van 3 veces. 3 veces que me cambio el nombre. Así que Marga VM está de vuelta.
3: Marga
1: VM. Marga VM, sí.
3: I la música pam-pam-pam-pam-pam, que se podria haver dit BPM, no?
1: També, li sí. Poden donar aquesta, aquesta suggerència, men si vol, si se vol canviar de nom. Fa un dia que me va sortir aquest vídeo per Instagram i me va interessar xerrar d'aquest tema, i és que aquesta DJ, que ara fins ara actuava baix el nom de DJ Eclèctica, va rebre un requeriment d'una marca registrada amb el mateix nom que li exigia deixar d'utilitzar-lo. I clar, ha hagut de tornar al seu nom original, Marga VM, que suposo que són les inicials dels seus llinatges. I bé, mos hem posat en contacte amb ella perquè mos expliqui tot un poc. I primer de tot mos ha contat quin tipus de DJ és.
2: El nom de Marga VM ve sobre la meva identitat. I jo m'identifico com una artista molt eclèctica. El principal gènere musical que sol emplear per les meves sessions és estèno, però després tinc diferents variants com CBM, electro i industrial, i inclús a vegades pues, m'agrada molt posar post-punk. És vera que sempre és en funció de la sala on vas, el típic de públic, la promotora i demés, i ja pues, tu ja decideixes si posar més techno, més EBM, més electro. També tenc que dir que el nom de Marga VM també l'he empleat moltíssim per fer col·laboracions cantant, perquè és vera que jo tinc la meva altra faceta, que és pues, cantar i escriure. Bueno, jo he escrit les meves cançons i després pues, m'ajunto amb qualque amic, qualque productor així que m'agradi i fem pues, col·laboracions i mira, surten coses bastant guais amb aquest nom, la veritat que sí.

0: Quin truí de noms, a pobra.
1: Quin truí, sí, sí.
0: Tot i que és molt eclèctica.
1: Clar, no, però s'ha d'estendre en el post-punk.
0: Mare de Déu, quina quantitat de varietat que, sí, que fa.
1: Està molt bé, està molt bé.
2: És eclàctica.
1: Clar, s'adapta també al tipus de públic que hi ha a les festes, normal. La Marga també m'ho explica que, vaja, el seu
2: bé,
1: nom...
2: Era eclàctica, perdona.
1: Era eclàctica, sí. I ara també m'ha dit que ho continuarà sent.
0: Ho serà, clar.
1: Tot i que se canviï el nom. Va bé, vaja, el seu nom artístic anterior... La Marga ha voltat per moltes festes i m'ho ha contat que ha estat tant a Mallorca com en àmbit estatal.
3: Com a artista he tingut bolos a nivell nacional, perquè sí que és vera que vaig estar visquent 5 anys a la ciutat de Madrid i ja és on vaig desenvolupar més la meva faceta de DJ i com a vocalista també. I bueno, he tocat a bastant de puestos com Granada, Valladolid, Madrid, Barcelona, Mallorca, Ciudad Real, entre altres que segurament ara m'estic oblidant. Actualment estic de resident a la marca Only Techno Festival, You Make Me, que és una promotora molt potent que va dur grans artistes aquí a la illa i que gràcies a ell ens diu d'avui, la gran majoria coneixem el techno, que jo tinc que destacar que conec el techno per n'Àngel Costa, que no falti mai el nom d'n'Àngel Costa, que és una figura molt important en el techno de Mallorca.

0: Però bé, com dèiem, DJ Eclèctic s'ha hagut de canviar nom i ara en Marga VM i vol aprofitar aquesta mala experiència que ha tingut per recomanar als artistes que registrin la seva marca si no volen que els passi el mateix que li ha passat a ella.
1: Sobre el tema de registrar nom a la marca, 100% que recoman que sí. Després de la meva experiència, jo penso que és algo que s'ha de prendre en sèrio, sobretot perquè jo fa 2 anys que estava operant amb aquest nom i no m'esperava per res del món que qualcú vendria i me diria, escolta, que aquesta marca està registrada. I clar, des de que me va passar des del primer moment, a part de que no vaig dormir durant 2 dies, des del primer moment me vaig assessorar per abogats i bueno, ells estan ara ja mateix tramitant tot el papeleo i demés per registrar el meu nom, perquè no torni a tenir futurs problemes. És algo que s'ha de prendre en sèrio. No perquè que te tingui que passar, però mira, m'ha passat. I és bastant heavy, però bueno, és lo que hay. Pa'lante, que el nom pues, segur que donarà molt que serà.

0: Doncs si registrau-vos
1: un
0: nom artístic, Celestí, tu què series de nom artístic? Digui?
2: Marga, m'agrada molt més Marga
0: que,
2: VM, però m'apareix més...
3: No, ja m'agrada aquesta de Marga BPM.
2: Sí, no, però m'apareix aquest nou nom que s'ha hagut de posar expressament per això.
0: T'agrada més.
2: M'agrada més. Mira, el trobo més enigmàtic.
0: Idò, fantàstic.
2: Que amaga més, que te convida més a descobrir. Eclàctica, ja t'ho diu. Ja t'ho diu que és
0: eclàctica. Una cosa bona d'aquest. Tot i... En Celestí sempre en els entrebans i troba una cosa positiva.
3: Sí, sí,
0: tu què series?
2: Marga BM, dius, l'he de conèixer.
0: De nom artístic.
2: Ai, no ho sé.
0: Vosaltres, Jaume?
3: Jaume, basta amb el meu nom, que sí. Ja és nom artístic.
0: Junques artístic.
3: Miquel Junc.
0: Certament.
2: Sí.
3: Pot ser un grup, un DJ, el que tu vulguis.
0: Sí.
2: Bueno, jo he posat música com a Celestí.
0: Celestí.
3: Celestí. Clar, molt.
2: No,
0: és
2: no.
0: No,
3: perquè vengui sí. cap marca sí. demanant el nom.
0: Ah, sí? Sí. Ah, sí?
2: No m'hi he dedicat, però...
4: Supos que no n'han de tenir, però el teniu registrat, no?
0: Sí, sí, i V3.
4: Ah, perquè anava a dir una fos cosa, que a vegades era un descuit i un dia passés qualque cosa.
0: Sí, sí, això és cosa. I V3, els seus serveis jurídics s'encarreguen també de totes aquestes feines, perquè són importants. Ara feim aquí broma, però realment no, són importants.
3: I això que diu una mare, clar, a vegades tu, bé, sempre, tu ets un artista que tens un nom... I mai te penses que te vendran a dir de fora que te canvis el nom perquè si no te denunciaran. I mira, ella, que és una DJ amb un nom tan senzill com Eclèctica, li ha vengut
2: mira,
3: la marca.
2: I si encara t'ho ve a dir, veïnat, un de prop, però s'ho sí, ven a dir de l'altra punta de món sí. I tu dius, però qui sou? I què he fet?
0: Exacte,
2: què he fet?
0: Però bé. Què he fet?
2: No m'encalçou, per favor.
0: Ai, ja sí. Coses que passen, molt bé. Miquel, gràcies per explicar-nos aquesta història, sobretot gràcies a Amarga, que segons en Celestí és molt millor el teu nou nom. És a dir, que ànims...
3: No, endavant.
0: Te seguirem.
2: No queda més remei, paciència, Amarga, per tant.
0: Així és.
2: Així està bé.
0: Gràcies. Fem un consell de la Universitat de les Illes Balears i tornem tot d'una.
5: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Avui, els noms dels dits del peu. Com que han dedicat un espai al nom dels dits de la mà, no seria just no parlar dels noms dels dits del peu, tot i que pot ser que lingüísticament no tinguin tant de glamour. Per cert, glamour. G-L-A-M-U-R. Així com els dits de la mà tenen noms propis ben consolidats, els dits dels peus s'identifiquen generalment per la posició que ocupen i per la mida. Començant pel primer dit del peu, també anomenat dit gros. Després tenim el segon dit del peu i el tercer dit del peu, també conegut com a dit del mig. A continuació, el quart dit del peu i, finalment, el cinquè dit del peu, també anomenat dit petit del peu. Com veus, en aquest cas, la llengua és molt més pràctica que no creativa. I terme explicat, terme acabat.

0: Arriben els plans del cap de setmana. Jaume Bernat, tu què faràs aquest cap de setmana?
1: Aquest cap de setmana, no vos ho creureu, però sí? Me'n vaig a París.
0: Ah!
1: A
0: París.
1: A veure, escoltant a Maria Babonet, a l'Olimpià.
2: Ah! Ostres,
0: com sí! Com dius?
1: Sí.
0: Mira, això pla. Sí que és un bon pla.
3: Aquest m'ho ha guanyat a tots. Ja.
0: Ara m'ho ha deixat tots assegut ben aferrats a la cadira. Mira, avui dematí un equip d'Ivetra Notícia l'ha acompanyat a l'aeroport.
1: A dos.
0: Anna Maria Babonet. Perquè se n'anava a fer aquest concert tan especial a l'Olimpia, no? 50 anys.
2: 50 anys. Clar, 50 anys després.
0: Això és història. Mm. I tu hi vas?
1: Hi vaig. M'han convidat.
3: Mira quina sort.
0: Quan parteixes?
1: Demà.
0: Demà?
1: Demà migdia.
0: Demà. I els concertes demà?
1: No, diumenge.
0: Diumenge. Diumenge.
1: Bé, el dematí aniré a la fira d'antiguitats que hi hagi a Major, que ara són les fires.
0: Ah, sí? És vera.
1: I després m'aniré directe cap a París.
0: És vera, que són les fires. Diumenge.
2: Saps que s'enregistrarà, segur. Això ja ho dono per
1: sí,
2: fet.
1: Sí, me varen dir que sí que
2: s'enregistrarà. Ho dono per fet, perquè...
1: Vos clar. Enviaré una crònica.
0: Ah, sí? Mos podries fer una crònica? És vera que dilluns és festa.
1: Sí, i la vengo.
2: Són els 50 anys d'aquell concert mític. Per tant,
1: no, no era, eh? N'és de no, fa 50 anys.
2: Però pot ser que s'enregistrarà segur i pot ser que hi hagi un altre nou disc, no ho sabem.
1: Bé, ara Teatre de l'Aigua no canta. Mm.
2: Per tant, hi seràs en aquest disc.
0: Jaume, sí, esperança de la crònica. Ara ja està,
3: no? Dilluns t'ho demanaré i dimarts l'emetrem.
1: Ja està, ja
3: ho
1: farem.
3: La notícia del dia serà aquest concert d'Anna Maria del Mabonet a París.
0: A París, amb la crònica d'en Jaume Bernat.
3: Ja no te pots escapar.
0: Però bé, com dèiem, moltes coses més que passaran aquest dia per les Balears. Mami, que fem
3: és impossible repassar-les totes, però va, feim una repassadeta dels plans que hi ha aquest dies vinents arreu de les illes per donar-vos qualque idea, si encara no sabeu per on li heu de pegar.

I comencem amb una proposta ben interessant, és el concert d'en José González, un cantautor suec d'origen argentí, que és ben conegut, que té avui a Mallorca. Serà a les 9 del vespre en el Gremi de Palma, i també en el Gremi, però demà, hi ha el Mallorca Guitar Fest, un festival de la guitarra, que reunirà músics que van del flamenc fins al heavy metal, però encara hi ha més coses aquest cap de setmana.

0: Si aneu per Felanitx, tot el dia de demà i l'hora baixa de diumenge, també vos topareu amb el tercer festival de folk de Felanitx i actuaran grups com Tot de Crida, aquests que escoltam de fons, i els Rebel·lers, això serà demà, i les Pitxorines, que actuaran diumenge.
1: Ara és una bona cosa, sí, també, Felanitx.
0: És una bona cosa. Sí,
1: la tercera edició d'aquest festival de folk. Hi ha una gentada que la gent, molta gent va ballar, també. I vos recomano també aquest festival de folk, de Felanitx, en el qual hi haurà moltes bandes, moltes més d'aquestes que hem dit.
0: Però bé, ara volam cap a Menorca.

0: Avui el Teatre del Bon de Ciutadella acull el Festival d'Humor amb un espectacle de clown i circ titulat Mort de Riure, que ja fa bona pinta, si és un festival d'humor i se diu així, aquest espectacle, és de la companyia Los Galindos, i durant demà i diumenge, si aneu a Fornells, podreu menjar bé, perquè hi ha la Fira del Peix i la Mà. Jo hi aniria.
1: Ja seria.
0: Ja seria bo. Sí, sí. I si voleu un pot de música a Menorca, teniu una cita de demà, a les 9 del vespre, en el claustre de Maó, amb el Leon Manso, que presenta el seu nou disc, Monstre Final.

0: i acabam a Eivissa i Formentera, perquè hi trobareu coses com les festes de Cala de Bou, també comencen les festes de Sant Rafel o les festes del Pilar de la Mola, a Formentera, aquestes darreres. A Eivissa Ciutat, diumenge, un altre festival de folk, mira que ha coincidit, fan la 24a mostra folklòrica de la ciutat d'Eivissa, que enguany permetrà conèixer la diversitat de la cultura i el folklore de Tenerife o de Palència. Mirau que interessant,
1: i
0: també.
1: I ben divers.
0: Tenim moltes coses per triar, no sé què fareu
1: no
0: vosaltres.
1: No som en Jaume Bernat, que
0: No,
2: és que ja no ho volia dir, perquè dic que els hi farem veja i no vull dir veja. No.
1: Però a veces fires de Llumajor també estan
2: també
1: molt bé.
2: Molt bé. Sí,
1: fires, en plural.
2: Sí, fires, perquè clar, cada setmana hi ha qualque cosa, fins darrer, que és la darrera fira.
0: Com a Inca, no? Van des dijous bo, no? Cada setmana...
2: I demà toquen les antiguitats.
1: Ah, sí? Ai, aquestes són les que a tu t'agraden?
2: Sí, i hauria d'anar 2 hores.
1: A menys que fires, sí.
2: Són perillós, ja. No me paren mollar per aquest puestos, ja.
1: Tu veus una cosa d'abans del segle XX i tornes bollet.
2: Torn bollet, sí. És un defecte, perquè me trauran de fora de camí qualque dia.
1: I amb els de
3: camí. Què fas? I vas a Enceneo o directament ja llogues un camió?
2: No, depèn, perquè ja és vera que no m'agrada comprar coses per comprar. Ara, quan veig una cosa que m'agrada, la comp. Perquè mon pare sempre diu que la padrina sempre diu una cosa que t'agradi, compra-la, perquè això no ho pot trobar a una tenda qualsevol. No. Si no, aprofites l'oportunitat. Sempre has de regatejar un poc, perquè això sempre se fa.
1: La màgia.
2: Però, sí, jo ja t'he dit, moltes vegades com coses, i no ho dic que meva, compareixen. Perquè si no, després m'arrenyen i no.
0: Està ple de coses per tot.
2: I quan diuen, ai, aquesta figura, no l'havia vista, no la tenim? Sí, sí, no te'n recordes.
3: Ja era, sí. Tot nou per fet. Ja està.
1: Molt bé, va, gràcies. Aquests són els plans del cap de setmana, alguns d'ells, perquè n'hi ha molt més.
0: Sí, n'hi ha moltíssim, n'hi ha moltíssim.
1: Fem ara un petit tèntol i Jaume, anem amb tu,
2: Vinga.
1: Que també tenim un bon pla.
2: Turistes, de morro fi.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Sant Joan, el 36 o 7, va estar a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrové.
2: Ai, Jaume, avui un turista nou, un viatger, de fet, de principi de segle.
3: Sí.
2: Segle... anys 20 del segle 20.
3: Any 20 del segle 20, sí.
2: Sí, perquè, clar, ja som els anys 20 del segle 21 passats. Clar, sí, que passa aviat, ja es ven, estensa. Sí. Però bé, avui parlaràs d'un llibre de viatges molt especial. Se titula Jogging Round Mallorca, que podria introduir com una cosa així, com un passeig per Mallorca, Norbe. Una obra publicada a Londres el 1929 per un periodista. Ell nomia Gordon West, acompanyat d'il·lustracions de la seva dona, na Mary Coughlan, que el va acompanyar per aquesta aventura per l'illa. I, de fet, si hi ha cap dels nostres oients que tingui curiositat per saber com era la Mallorca dels anys 20, a través de la mirada de Gordon West, pot trobar l'obra en castellà publicada, se titula Un passeu per Mallorca, i l'ha publicat l'editorial Olanyeta.
3: Sí, ja fa un parell d'anys que se va publicar, però se pot trobar fàcilment, jo l'he dit, per llibreries.
2: Que bé.
3: A més, hem de dir que és una obra molt particular, Margalida, perquè després de l'èxit que va tenir, se va emetre per capítols per la ràdio BBC.
4: És a dir, que... Paraules majors, no?
3: És quan feien, bon, recordeu algun temps, feien aquella novel·la, sí, per la ràdio, sí, sí, tot això. I doncs se va emetre per capítol per la BBC. Clar, la clau, jo crec que de l'èxit d'aquest llibre és que ja no projecta una visió romàntica, ja no és allò d'arribar i veure la catedral i trobar les reminiscències àrabs...
2: I aquells llums taronges...
3: No, ja no és aquesta visió romàntica, sinó que és una visió més periodística i mos planteja situacions esbojarrades, amb un ritme fresc i plenes d'humor negre, tal i com és característic per part dels britànics.
2: Ah, sí?
3: Però també és un llibre bastant real i fidel a la realitat, que no sempre passen a llibres de viatge, i mos parla de com eren els mallorquins, com vivien i de moltes altres coses. Així mateix, també poden detectar el pas dels temps, ja que veiem una illa canviant, on ja hi ha hotels, on hi ha aigua corrent, que en el segle XIX, recordem, no n'hi havia, i fins i tot podien travessar Mallorca de punta a punta en tren. Mos acompanyau avui, oients, a fer aquest viatge en tren amb en Gordon West i la seva dona en els anys 20 a Mallorca?

0: I abans de començar aquest passeig per la Mallorca dels anys 20, que mos pot contar, Jaume, de en Gordon West, el periodista?
1: I de, mira, t'he de dir que a banda de ser periodista, va ser botsejador, actor i també, finalment, viatger. Va estudiar a la London School of Economics i després va entrar a la Royal Navy, sobretot, hem de pensar que era el temps de la Primera Guerra Mundial, on va servir durant tot el temps de la Primera Guerra Mundial, i després, una vegada acabat el conflicte bèl·lic, va començar la carrera com a periodista, com a editor de publicació del Partit Liberal. L'any 1920, hem de dir que ja feia feina com a corresponsal a l'estranger pel Westminster Gazette. I l'any 1924 coneix a la seva dona, com bé tu has comentat abans, Margalida, Mary Cogan, en qui viatjarà a Mallorca a finals dels anys. Come fly with me, let's fly away.
0: If you can use some exotic food. De moment, una història com a molt romàntica, d'amor, un periodista britànic coneix la seva dona i venen a Mallorca, no? Sí. Però supos que en Gordon i la seva companya no van arribar aquí tal com diu en Frank Sinatra, sinó que volant, sinó que ho van fer, òbviament,
1: exacte, no varen arribar amb avió perquè l'aeroport de Sant Joan encara no existia, se va inaugurar en els anys 60, i varen arribar amb vaixell, no amb, amb el mallorquín que ens agradava l'altre dia, sinó amb el rei Jaume II, però a banda
0: ja
1: que...
0: Ja no existia el mallorquín?
1: Ja no existia, perquè clar, aquests vaixells tenien... Bé, el mallorquín era de l'any 38-39, quan va arribar a Llorçant, i ja ve en els anys 20, no?, del segle XX. Però bé, van d'arribar a Mallorca, va passar tot un periple, va partir de Londres, se'n va anar cap a París, de París, i de París se'n va anar cap a Barcelona. A Barcelona han de dir que, bueno, va tenir unes experiències curioses. Se va allotjar a un hotel de la Rambla, ja just arribar, ja se comença a queixar, diu que els llits eren duríssims, que els varen estafar, que els hi varen cobrar 30 pessetes per nit, que aleshores era una xifra extraordinària, però clar, com que els varen veure arribar tan cansats, varen dir, no diran que no, no? I el sendemà, quan s'aixequen, encara pitjor, perquè se troben ja un jove il·lustrador de botes, que havia, que al vespre se coneix que devia haver recercat dins el seu equipatge, havia agafat les seves sabates, les sabates d'en Gordon West, i li diu, escoltau, jo m'imagino que hi ha un que encara devia anar amb el pijama que s'acabava d'aixecar, tenim aquestes sabates, he trobat aquestes sabates, veig que tenen els cordons romputs, voleu que us canviem? I aquell home, aquell periodista, diu, no, jo no recordava que m'hagués romput els cordons, però bé, canvieu dos. Des cap d'una esclona, des cap de 10 minuts, aquell mateix rentador de botes o il·lustrador torna a comparèixer amb les sabates de tacón de la dona. I diu, és que s'ha romput el tacó i només s'aguanta per la sola, vos pare que vos puc canviar. I ell diu, au, ara parteix, perquè això ja fa olor d'estafa. I ells el que varen decidir, una vegada berenen i se fan les piules, decideixen sortir al carrer i anar a passejar per les Rambles.

0: del Mediterráneo.
1: Una vegada som passarrambles, destaquen el mercat de les flors i la insistència de les floristes per vendre un ramat de flors, que diuen, mira que és de mal de vendre un ram de flors, una cosa tan bella, en canvi comprant coses que són horroroses i els comprant sense cap tipus d'insistència. En canvi, un ram de flors, aquella dona, diu, feien amb un entusiasme i amb una vehemència. De fet, incorporen com una caricatura feta per una Mary, molt graciosa, d'una florista que els estima un ram de flors a la cara. Diu que l'altra cara de la Rambla eren els ocellaires, que venien els ocells, que ara ja no n'hi ha, i diu que no s'esforçaven gens, que estaven estirats les cadires, perquè els ocells ja ho feien tot. Cantaven tant, cantaven, que ja se venien ells tots sols. I una vegada fet aquest passeig per la Rambla, decideixen agafar el tramvia per anar-se'n cap en el Tibidabo. I, curiosament, diuen que en aquest passeig de tramvia passen per les cases de rics. Hem de suposar que deveren passar, jo m'imagino que deveren partir per Plaça Catalunya cap a Passeig de Gràcia i després cap a Pedralbes.
2: Per amunt, sí.
1: I varen veure tot aquell estibai de cases modernistes que aleshores devien estar moltes en construcció i l'autor li criden l'atenció els drats i les flors de ceràmica. I li pareixen horrorosos.
2: Ui.
1: Li pareixen horrorosos.
2: L'estil british no diuen que
1: els hi recorda a un parc d'atraccions. Clar, m'imagino que aquella gent...
3: Aquest home va venir a criticar tot.
1: Que venen a Londres, venen aquí, troben aquells dragons i aquelles flors, diuen, això és un parc d'atraccions. No?
2: No és la primera vegada, però que comentes que l'arquitectura modernista els apareixia horrorosa en els viatgers que venien. Eh? Supos que van a partir cames amb alguien cap a Mallorca. Aquí sí, a la recerca del paradís.
1: Ara sí, pugen en el vapor rei Jaume I i quan arriben a Mallorca el primer que fan és demanar-li el passaport. Tot i que no se queixen perquè diuen que aquell amo era un senyor mallorquí i els hi demana quasi com empagaïts, que els hi sap greu demanar-li el passaport, que ell ja ha descarat a mallorquí, que tot m'ho sap greu.
3: Sí, no? perdó.
1: I diu, bé, dona'm el passaport. Clar, aquell homonet llegeix Guilford i els hi demana quin país és això, de on veniu? I diu, no, és que això és una ciutat de Gran Bretanya, no és un país. Tot seguit diu que no demanarà el passaport a sa dona perquè ja ha demanat a sa home i que se fia i que no us vol molestar més, no? Ells aquí d'extensió perquè a Barcelona sí que els havien demanat molta de documentació prèviament, en canvi a Mallorca pareix que era més fàcil.
3: Era més igual. No.
2: I com va ser l'allotjament que varen triar?
1: Idò, mira, l'allotjament, tot i que no m'ho diu el primer hotel on varen quedar, diuen que s'anunciava, sobretot el seu reclam, era aigua corrent a totes les habitacions. Però, quan arriben a l'habitació, en el quarto, obrin l'aixeta, diuen que en un primer moment no hi ha cap problema, que l'aigua ratja sense cap problema, però una vegada ja havien empleat una vegada, aquesta aixeta, l'aigua ja no ratjava tan fluidament i ho demanen a una de les empleades de la fonda, de l'hotel, i diuen que aquella madona se lleva una agua del cap i comença a punyir per dins el grifo a veure mem si està embossat o que però apareix que el problema no era un emboss, no? Que venia d'una altra banda.
3: Però que em va trobar de Palma, li va agradar o era com Barcelona? Que
1: no. Palma li va encantar, els hi va encantar i sobretot el que els hi va agradar molt va ser anar al mercat, tot aquell ambient de mercat, de fruites...
2: Que devia ser la plaça del mercat, el mercat, aleshores.
1: Sí. Sí, tot aquell ambient de fruites, clar, han de pensar ja, que venien de Gran Bretanya, que jo crec que ja només mengen cols i fisant xips i coses d'aquestes.
3: És així encara dia d'avui.
1: Encara dia d'avui, és així. Jo ja estava una temporada i me'n record que en el supermercat només hi havia coses congelades. No es prefereix...
4: Clar, en aquella època no hi havia supermercats.
1: No hi havia supermercats, m'imagino que devien menjar molt de mongeta i molta col.
4: Clar, hi havia aquest mercat vistosos, també.
1: Mercat vistosos i olorosos. I no només hi havia verdura, perquè una cosa que els va cridar molta atenció va ser la pedra del peix, on veuen un peix que diuen que apareix un tauró. Jo m'imagino que se devien referir a Nergató, que és aquest peix que té forma de tauró.
2: Sí,
1: gran,
2: sí. No? De la família.
1: I els hi crida molt l'atenció. Però, per ventura, encara el que els va sorprendre més varen ser els cipis, que no havien vist cap mai.
2: No.
1: Sí que havien vist calamars, pops, però no havien vist mai cap cipi.
4: No sabien què era.
1: No sabien què era. I conten que anava canviant de color I na Mary va quedar molt sorpresa, i més sorpresa va quedar quan va veure que la peixatera li va pegar un cop amb una massa de Mississippi i va acabar de canviar de color.
4: Clar.
1: I va quedar com horroritzada, no?
3: Màgia negra, oh, això.
1: Que veiessin en aquell animador.
4: Clar, havien vedat ulls davant la paradeta.
1: Sí, devien quedar ben ergleats. Després, però, no us penseu que la cosa acaba aquí, se fixen en la venedora d'ais, que conten que anaven sol vestit de pagesa tradicionals, però la Madonna anava amb un enfiloi d'ais passat Pascoi, no? Uh-huh. que devia anar, jo me l'imagino, damunt de vall del mercat en son filai d'aix, i clar, aquella gent de... Ai, fa molta de dolor, molta de pudor. I jo quan llegia això, jo he pensat, dic, tot no va venir escapa, jo d'una Victoria Beckham, no? Que deia Espanya ho de ajo, no? I aquests britànics també devien trobar que aquell mercat devia fer pudor d'aix. Però bé, tranquils, que quan se'n van anar del mercat, jo crec que els hi devia fugir solo, varen entrar a una tenda de ceràmica, una terrisseria, varen quedar embadalits en els plats i les escudelles, diuen que tenien dibuixos que els hi recordaven un poc com a lletres àrabs, jo m'imagino que també hi posaven un pot de fantasia, però sobretot na Mary, que era una fanàtica de la ceràmica, se va fixar amb un gerro blavor molt guapo, que el varen adquirir, i se'n van tot content cap a l'hotel en el seu souvenir. Amb això, que entren per la recepció i la recepcionista, tot d'una, els hi diu, oh, quina escupidora més guapa que duis. No havien comprat un gerro, sinó que havien comprat una escupidora.
2: Ara, les escupidores són gerros?
3: Ara sí.
1: Ara sí. Vosaltres hi posàveu flors?
3: Eren visionaris.
4: I què feren? Les endugueren?
2: No, flors no, però vaja, els tenim com un element de decoratiu.
1: Sí. Na Mary va dir que, comenten el llibre Somo, que na Mary se no va dur cap a Gran Bretanya,
4: sí?
1: I va posar roses allà igualment.
4: No és que la deixassin, no és que diguessin.
2: No.
1: I com que allà no sabien lo que era, és un gerro preciós que havien duit de Mallorca com a souvenir.
4: Clar.
1: Però aquí no acaba tot, perquè no us imagineu el que els hi van donar per sopar. Els hi van donar...
2: Sipi?
1: Arròs amb un animaló que treia uns tentacles per allà al mig, que era sa Sipi. Segurament haguessin passat mergut si els haguessin donat un bon pa amb oli.
0: Sa tomàtiga de remallar vol batir ses teves llesques de vermell.
2: I de Palma se'n van cap a Vall de Mossa. Obligatori.
1: Esperada obligatori encara ara. I se n'hi van amb automòbil, amb un automòbil de categoria, ja no s'hi van en el cotxe de cavalls. Diuen que se'n van agafar la diligència, però que estava plena perquè eren festa, i al final agafen l'automòbil, el cotxe anava ple de gom a gom, i finalment arriben allà, que ja els espera la Madonna de la fonda, però està gelós, no diu quina fonda és, però aleshores no hi havia moltes fondes a Vall de Mossa, i jo penso que tal vegada podria ser que fos Can Marió.
2: Mm-hmm, pot ser. I supos que varen anar a veure la cartoixa.
1: Sí. Això ja és parada indiscutible. Comenten que per fer la visita ho varen trobar tot tancat, però la Madonna sa fonda va enviar a cercar l'escolar i conta en Gordon que la seva dona va quedar horroritzada perquè era un home molt mal garbat, molt mal fetot. I els hi va mostrar l'església de Cartoixa, però el que volien veure ells realment era el claustre, on deambulava, on va circular en George Sand i en Chopin, i finalment aconsegueixen fer-se entendre i troben un artista que els hi fa de guia i tal vegada haurien de suposar que era en Bartomeu Ferrar, que era pintor i aleshores ja era per Vall de Mossa.
4: I de Vall de Mossa se'n van cap a Miramar.
1: Cap a Miramar, la possessió de l'arxiduc, que aleshores l'arxiduc ja era mort, recordem que havia mort l'any 15 i ell publica en el llibre l'any 29, però els hi succeeix un fet molt curiós i és que per dins els boscos de Vall de Mossa comencen a trobar uns personatges o uns animals inesperats, troben un esbart, un estol de porc negre mallorquí que se comencen a perseguir per dins els alzinars, els hi tiren pedres, però no. Veuen que aquells animalons s'aturen, s'amaguen dins les mates, però els hi tornen a anar darrere.
4: Clar.
1: Aquests turistes de Morrofí se comencen a espantar i comencen a fer via, veuen que els porcs els hi van darrere, fins que s'han d'enfilar a damunt una paret d'un marge, no? I jo em va fer molta gràcia, això, perquè això em va passar de petit. Mm? El meu padrí tenia porcs mullats. Hi havia una trutja que tenia, tenia porcellins, i jo me'n vaig anar a passejar per fora vila, jo no ho sabia, i la trutja me van vestir, vaig haver de córrer, que no, no vos ho podeu imaginar.
2: Tens un pot de trauma, oh?
1: I vaig haver d'enfilar damunt una paret, i per sort no me va passar
2: no res. Va passar res. A mi això em va passar amb un gall, i la meva padrina m'ha dit, és que dus un jacer vermell, i me se m'ha de fumar un gall.
3: Fa més por que te, que te donessin pot negre.
2: No, no, no. No se posa a fumar mai un gall, fa por.
3: No, no, també por, però...
1: A m'ho ara un endiot.
4: Un endiot, sí, jo també amb endiots.
2: I també vaig tenir un pot de trauma durant un temps.
1: Ara ja ho veus en distància i superat.
2: Però bé, veig que també aquest senyor el va marcar. Bé, que de Solla degueren fer... després van anar a Solla, suposo que van fer qualque excursió.
1: Sí, van fer qualque... Bé, van superar allò dels porcs, van trobar els pastors i els va espantar. Els va donar una manada de glans i ja se'n van anar a esport. Se'n van passar per Miramar, van arribar a Solla i a Solla... hi haguen una somereta que li deien una roja, bé, diu una roja, però jo suposo que era una roja.
3: Supos.
1: No, no, vera. I no hi haguen la somera, sinó que hi haguen el seu guia, que era en Joan Trias, que no és en Joan Trias de la ràdio,
4: sinó que
1: era en Joan Trias...
4: Ja digues un Joan Trias.
1: Joan Trias, que circulava per Solla a l'any 29, i comencen a fer aquest circuit per arribar fins a Lluc, que era una parada indispensable, però se troben amb un altre entrebanc i és que comença a fer una tormenta al·lucinant, una roja, parteix a córrer, en Joan Trias, en Gordon West, i arriben a unes barraques de carboner. Arriben a unes barraques de carboner que els criden molt l'atenció perquè mos diuen que són unes barraques redones, fetes de pedra, amb una paia compacta en el sostre que no deixava passar ni una gota d'aigua. I és curiós perquè, clar, compte que el carboner tenia 7 fills, clar, tenien molt de fills per poder-los ajudar a les feines del camp, però en aquell temps tenien molt de fills, els pagesos, i compten que anaven tot mascarats. Tot mascarats, i quan entren dins la barraca, se troben la dona del carboner, que estava ajuguda damunt una màrfega de paia, és a dir, dues pedres i una posta i un pot de paia damunt, amb un infant que havia tingut just una setmana abans allà de dins.
2: Wow.
1: És a dir, que imagineu-vos lo dura que devia ser perquè carboners diuen que ho passen molt bé allà de dins, que se senten molt acollits, dormen allà de dins. La dona diu que al vespre tenen una visita inesperada, noten una, com unes pessigolles pels peus, i li diu Samo... No, li diu Samo, que me fas pessigolles. I diu, tu que t'apareix dins una barraca d'un carboner, fora vila, Mallorca, que te faria pessigolles. I van ser sargantanes.
2: Ah,
1: sargantanes millor. Que se ficaven per dins les pedres.
4: Encara n'hi havia.
1: Encara n'hi havia. Encara n'hi havia.
2: Bé, l'endemà, però, se'n van a Lluc, arriben a Lluc.
1: L'endemà se'n van a Lluc, arriben a Lluc, i no només arriben a Lluc, sinó que en Joan Trias, que era molt beat,

0: accepten anar en aquesta fonda on se troba, diuen que compten, troben un pintor alemany, el Bojarrac, que els hi ofereix fer-los un retrat, o bé, una situació molt surrealista que descriuen, però en el final fan un parell d'excursions i decideixen anar fins en el castell del rei de Pollença.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. I allà què hi fan?
0: En el castell del rei, bueno, queden meravellats, ara ja no se pot visitar el castell del rei, d'aquelles ruïnes, d'aquests aires gòtics, i després del castell del rei se'n van cap a Artà, a veure ses coves. I com se n'hi van a Artà? Idò, bé, se n'hi van en tren, se'n van fins a Inca en tren, i després, des d'Inca, agafen el tren cap a Artà i viuen situacions també curioses, no? A Artà, perquè bé, compten que han d'agafar diligències de pagesos que feinejaven fins allà, que feinejaven per allà, i els acompanyen fins a les coves d'Artà. A les coves d'Artà troben com una barraca on hi ha una madona i els diu, ai, escoltau, el meu fill era guia i vos hi acompanyarà a les coves. I, curiosament, el fill dormia per allà darrere, que feia soreta, se desperta i els acompanya fins a les coves. Mm-hmm. Ells diuen que s'estimarien més averinat per lliure, però no s'afiaven de perdre-se per dins les coves, mm-hmm. que aleshores no hi havia llum elèctrica, mm-hmm. hi havien d'anar amb torxes. Bé, en el seu cas hi van amb un llum de carburo, mm-hmm. fan la visita, queden alluernats en les coves, diuen que és com una catedral, queden, no sé si ho estan mai, les coves d'Artà, són fabuloses, a més tenen com aquella entrada tan grossa, un penya-segat.
1: Que pega la mà.
0: Exacte. I quan surten, el guia, ja ho tenia mig tramat en sa mare, se l'endú cap a casa seva i diu, bé, ara vos oferirem un dinar, vos després de visitar ses coves, però la sorpresa quina és? Que el guia se'n va agafar la gallina del galiner que tenien davant casa seva, no acaba d'aconseguir agafar-la, comença una persecució entre el guia i la gallina, finalment l'agafen, se l'enduen cap a dins la casa i en mitja hora els hi serveixen el pollastre. Clar, queden al·lucinats perquè diuen, en mitja hora han mort l'animal. L'han escaldat, l'han plomat i l'han rostit. I queden com a bocabadats i diuen, bé, un misteri, però bé, què hi farem, Mallorca està ple de misteris, no? Així,
2: Margalida. I tant. Ai, Jaume, quina història més bona aquesta. Si en voleu saber més d'aquesta aventura de Gordon West per Mallorca, Gordon West, el trobareu en aquest llibre publicat per l'Anyeta. I també en va fer un altre, aquest senyor, aquest By Bus to the Sahara, és a dir, que també té un...
0: Van estar per l'Àfrica, també.
2: Per desert. Molt bé, moltes gràcies, Jaume.
0: Gràcies. I...
2: ara, bé, bon viatge.
0: Gràcies.
1: Sí, que bon concert.
2: Ja us ho contem. Esperem la crònica.
0: Sí, una crònica viatgera.
1: Canta.
2: Exacte. Gràcies.
0: Fins aviat.
2: Fem una pausa, ara tornem.

0: IB3 Ràdio és història.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
6: En lloc de fugir, i de, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
1: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3.

0: Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
1: Continuem i ara vos hem d'explicar que Isidor Torres ha estat distingit amb el Premi Diari d'Eivissa a la trajectòria de servei públic per Formentera.

0: Idò, ha estat per tota una vida i trajectòria professional dedicada a Formentera, el mestre activista social, territorial i cultural i també servidor públic al formenterenc Isidor Torres ha estat reconegut per la seva defensa activa perquè Formentera tingués els seus propis òrgans de govern, un procés que va finalitzar el 2007 amb la creació del Consell Insular de Formentera. Recordem, va ser diputat des del 1987, també senador entre el 1999 i el 2000, i va ser batlle de Formentera en dos mandats diferents, entre el 99 i el 2003, i el 2005 i 2007. També va ser president de l'Obra Social i Cultural de Formentera, fundador del grup folclòric Es Pastorells, i també, entre moltes altres coses, va formar part del Consell de Redacció i col·laborador de l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera.
1: Quin currículum, eh? Isidor Torres, com estàu? Benvingut.
2: Sí, realment, escoltar-lo així sembla molt important.
1: I encara s'ha deixat que col·laborador de Tentol i Vetres Televisió, també, eh? També ho hem de dir, Isidor.
2: La veritat és que, almenys jo, tinc la sensació d'haver treballat per Formentera pues, justament en un moment en què Formentera necessitava de gent que sigui que treballés per ella, no? I que fes la feina que fes s'hi abocàs d'una manera absoluta. I bé, jo ara m'ha tocat, però realment són moltíssimes més les persones de Formentera que realment s'ho mereixen. No?
0: Clar, aquest dia vos han sentit dir que el més important de la història de Formentera és haver arribat a ser Consell Insular, per exemple, una de les fites històriques.
2: Home, a nivell polític jo crec que sí. Va, no, jo estic convençut de que la fita més important política que ha aconseguit mai Formentera en la seva història és arribar a tenir aquest Consell Insular. Així, en definitiva, reconeguda com una illa que és, a ser tractada com a tal, a ser reconeguda com a tal, i a formar part com a tal de les diferents institucions que formen totes, diríem, la representació política que existeix en el nostre país. Però he de ser just. Jo no he aconseguit tot sol, ni molt menys, que això fos possible. Almenys aquí s'hi ha de posar una altra persona que, per meu entendre, va ser clau, fonamental i molt important perquè el Consell Insular arribés a ser una realitat a Formentera. I aquesta persona és en Pep Means, que des del seu lloc com a membre del Parlament, de les Illes Balears i del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, quan en el Parlament de les Illes Balears se va parlar de fer una modificació de l'Estatut, ell va estar molt atent i va aconseguir que el Partit Popular el recolzés perquè iniciés aquesta tramitació perquè Formentera pogués tenir aquesta representació.
0: La fita més històrica i també més difícil com a servidor públic, clar, heu estat servidor públic, activista, cultural, mestre, clar, pot ser que hagi estat de les tasques més difícils també aquesta.
2: Home, sí, perquè no oblidem que Formentera com a tal illa és una illa molt singular en molts aspectes. I jo me'n record des de l'any 87 que sempre deia que Formentera les institucions des de fora de l'illa ens veien massa petits per arribar a ser un Consell Insular. Però la realitat de Formentera és el que jo sempre intentava transmetre a les altres institucions, és que aquesta realitat de l'illa era un ajuntament, era una institució massa petita per governar l'illa amb totes les demandes que tenia de tants de serveis, i especialment durant l'estiu.
1: Clar, vareu anar a Eivissa a rebre aquest reconeixement, Isidor?
2: Sí.
1: Com va ser aquell moment?
2: aquell moment va ser un realment molt extraordinari. No? Jo crec que he d'aclarir l'aspecte que anava amb una cadira de rodes. He d'aclarir-vos a vosaltres i a tots els oients que feia 48 hores que havia sortit d'alta de l'Hospital de Can Misses. Mm. Havia estat internat tot el mes de setembre i per això realment el meu estat era encara molt dèbil per fer front en aquest esdeveniment i em faltaven forces, no? Mm. Per això aquesta imatge. Mm-hmm. I, a pesar de tot, he de dir que no sé molt bé d'on vaig treure les forces.
1: I vareu fer un discurs preciós, Isidor. Enhorabona. No tenim més temps, però el volíem felicitar aquí en directe de la Ràdio Pública. Isidor Torres, una abraçada forta. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Gràcies.
2: Molta salut i bones tardes per tothom.
0: Això mateix.
1: Gràcies, Isidor. Doncs amb això acabem. Tornem dimarts. Gràcies.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Hi ha situacions que ens deixen sense paraules. La violència exercida damunt altres persones, per exemple. Diuen que la pel·lícula Naza, dels directors Yuval Abraham i Raquel Sors, provoca aquest efecte, que te deixa mut. Una pel·lícula documental feta a partir dels testimonis de 24 soldats israelians que participaren a matances de civils palestins a Gaza. Què és Naza? Demana el periodista al soldat. Danys col·laterals, li respon. Quina va ser la xifra més alta en un atac? 500 persones en un sol objectiu. Hi havia consens en assumir que no hi havia innocents a Gaza. Cap d'ells calla, ni l'equip de la pel·lícula, ni els directors que viuen amenaçats, ni els soldats israelians que s'atreviren a donar testimoni. Són altres els que fa anys que no diuen ni paraula.

0: Aquí ens teniu en divendres en directe, Miquel Soler en el control tècnic. Aina, Marc, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé. Avui és divendres, evidentment.
0: Avui és divendres i és que ho sap, Naina Marc també. A més, cap de setmana llarg, perquè nosaltres dilluns no serem aquí, quedareu en l'equip de guàrdia i amb tota la gent que estarà aquí davant els micròfons d'Ivetres Ràdio. Mut és la nostra paraula. No podem quedar muts a la ràdio, però en cap dels sentits. Però a tu que te venes cap, si te dic mut?
1: Silenci. Això m'inspira tranquil·litat. És com que no imagino una persona que està callada, però nerviosa, nerviosa, agitada. Relaciona estar callat amb estar tranquil. No sé per què, perquè no és vera. Una persona callada pot estar intranquil·la, però bé. Aquí, quan sortim en un carrer, cercam tot el contrari. Que tingueu molta corda. Vosaltres sou persones xerradores.
2: Avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: Soy una persona habladora.
1: Sempre en qualsevol àmbit.
3: Sí, sí. Me da igual hablar con un niño, que con una persona mayor, que con quien sea.
1: Va beníssim per la ràdio, oidò.
3: Sí. Por eso me pillan muchas veces, ¿a que sí?
1: Exacte, efectivament. No. Sempre va bé trobar persones xerradores quan traïn la paraula en un carrer. Les que enregistram allà són les primeres amb obrir el programa. Un honor de tot, bueno, de que se pot gaudir tothom que s'acosti i si me veu amb un micro a la mà. Tot i això, no tothom ho aprofita de tot. Han demanat a una dona si era xerradora i m'ha dit que sí, efectivament, però per mi mai havia posat un tall de veu tan curt com aquest.
4: Molt, molt xerradora. Molt, molt.
0: I ja.
1: I ja està.
0: Potser no tenia res a dir.
1: No tenia res a dir. Molt, molt. Però quan acostam un micròfon a la gent a vegades passa que queden sense paraules. Ho podem entendre.